0: Davant de l'Horus de Dinamarca per 39 a 28.
1: I el temps dijous torna a l'estabilitat amb un matí amb sol i alguna boirina a l'interior i ambient fresc o fred al Pirineu. Tramuntana i mestral als dos extrems. A la tarda creixerà alguna nuvolada. Termòmetre normalitzat amb les màximes més altes tocant els 30 graus.
2: 3CAT Info.
1: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: Els serveis d'intel·ligència espanyols van informar al govern espanyol, la Guàrdia Civil i el Marroc d'una crida a les xarxes per entrar a Ceuta, difosa en grups de 180.000 seguidors. Ho van fer el dia abans de l'inici de la crisi, però amb trucades i missatges de WhatsApp dirigits a càrrecs menors. És el que es desprèn de documents policials, militars i d'altres departaments que el govern espanyol ha fet públics aquest dimecres, que també destaquen la inacció dels agents marroquins. Àlex Giral Robert.
3: Segons es recull els papers, el 29 de juliol al migdia, un membre del CNI escriu per WhatsApp a la delegació del govern espanyol a Ceuta que hi ha una crida a les xarxes per assaltar per terra i mar la frontera l'endemà, dia 30, aprofitant la festa del tron al Marroc. Hi ha dos grups amb un total de 180.000 seguidors, perquè et facis a la idea de l'abast de la difusió, li diu. I al vespre es truquen durant 11 minuts, però no ha transcendit què es diuen. També el dia abans, el CNI intenta trucar i escriu a un comandament de la Guàrdia Civil sobre la difusió de la sala a les xarxes, que li respon que és fora i li facilita els contactes dels que estan operatius. I llavors, trucada de telèfon de més de 7 minuts. I ja el 29 a mitja tarda, el CNI emet una nota als serveis d'intel·ligència marroquins informant-los que han detectat grups a les xarxes amb noms com Assal, a la tanca de Ceuta, que estan viralitzant la convocatòria i els demanen col·laboració. Tot plegat, doncs, contactes informals que encaixen amb la defensa que la ministra Margarita Robles ha fet del paper del Centre Espanyol d'Intel·ligència.
4: Los servicios de inteligencia operan y actúan de muchas maneras. No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos.
3: I que ha xocat amb la versió del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
5: No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso.
3: A banda, entre els documents desclassificats n'hi ha diversos de la Guàrdia Civil i de l'Exèrcit que recullen la passivitat dels cossos i les forces de seguretat del Marroc, una actitud que, segons els escrits, contrasta amb la proactivitat i col·laboració del dia anterior a l'entrada massiva.
1: El govern espanyol s'embolica i no aconsegueix rebaixar els dubtes sobre la seva gestió a Ceuta amb la publicació dels informes. La Moncloa minimitza aquest avís que el CNI va donar per WhatsApp sobre les 180.000 persones i nega que fos oficial. És la tesi que també ha defensat Pedro Sánchez en un missatge a les xarxes. Per l'oposició, els informes evidencien que el president espanyol ha mentit. Madrid, Paula Brugets.
6: La Moncloa insisteix que no tenia notícies de la magnitud de l'entrada a Ceuta i, en culpa al CNI, assegura que l'avís del moviment a les xarxes socials es va enviar per WhatsApp, un mitjà impropi, diuen, per elevar una alerta important, i tampoc va escalar a cap superior, ni a la ministra de Defensa, ni es va comunicar a Pedro Sánchez. També ho ha criticat el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, que és dels pocs que va rebre el WhatsApp del CNI.
7: Cuando el CNI tiene una alerta, se hace un informe, lo entrega en un sobre lacrado. Un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta.
6: I en un gest poc habitual, el CNI ha reaccionat en un comunicat en què assegura que va fer bé la seva feina i reconeix que la seva informació no anticipava la magnitud de l'entrada. El PP i Vox creuen que els documents demostren que Sánchez ha mentit. Esther Muñoz, portaveu del PP al Congrés.
8: Es evidente que el gobierno hizo una dejación de funciones manifiesta y dolosa. Tenían la información.
6: I els socis de Sánchez com Esquerra i Sumar posen en dubte la feina del CNI i apunten que hi ha sectors de l'Estat que van contra el president espanyol.
9: Corroboran el hecho de que hay una parte del Estado que va en contra del gobierno, en este caso el CNI.
10: Nosotros siempre lo hemos dicho, estamos muy preocupados con la estrategia que lanzó el señor Aznar de sabotaje del funcionamiento de la administración del Estado para desgastar al gobierno.
6: Tot i les crítiques, els socis coincideixen amb el govern espanyol que ningú va avisar de l'arribada de milers de persones a la frontera.
1: El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, dimiteix per sorpresa 2 anys després d'assumir el càrrec. El major del cos ha presentat la renúncia irrevocable per sorpresa i adduint motius personals. Era una aposta del govern de Salvador Illa que el va situar en aquest càrrec més polític. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que Trapero el va informar de la decisió a finals d'agost i que li hauria agradat que continués fins a acabar el mandat. Parlon no ha volgut entrar en les raons que l'han portat a dimitir i ha elogiat la feina feta durant aquests dos anys.
11: És una decisió personal que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entrarem en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat, això sí, amb l'empremta pròpia de la comissària en cap i del director general de la policia, el Ferran López, per entomar la feina que crec que aquests dos anys s'ha fet molt bé.
1: Com sentíem, el comissari Ferran López tornarà a assumir el càrrec de director general que ja va exercir entre el 2017 i el 2018. Actualment estava al capdavant de la delegació del cos a Madrid. A banda d'aquest nomenament, Interior també ha comunicat un altre canvi. El cos policial tindrà per primer cop una dona com a comissària en cap. Serà Sílvia Catà, que ocuparà el càrrec que fins ara tenia Miquel Esquius, que es jubila. Catà, que és una aposta personal de Parlon, fins ara era comissària de la Regió Policial de Girona.
11: És la primera dona comissària en cap del cos, amb una trajectòria coneguda sobretot per l'aposta que ha fet per treballar des de les àrees bàsiques policials en les quals ha estat al capdavant i també des de la Regió Policial de Girona, amb un model fonamentat en la proximitat.
1: Des d'Interior asseguren que la nova direcció mantindrà una línia continuista amb el focus en la lluita contra la multireincidència i el crim organitzat. I l'oposició i els socis de govern aplaudeixen la dimissió de Trapero, però hi veuen la debilitat del govern d'Illa. Junts i la CUP demanen el cap de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i critiquen que el substitut de Trapero sigui Ferran López, que va dirigir els Mossos durant l'aplicació del 155. Junts reclama que Parlon doni explicacions al Parlament i carrega fort contra López, mentre que Esquerra Republicana li dona un vot de confiança. Sentim primer Esther Capella i després el juntaire Salvador Vergés.
12: Personifica l'aplicació d'això, del 155, al cos de Mossos d'Esquadra, i ho personifica per la seva trajectòria, per la seva agenda, pels seus objectius i per les seves conviccions.
13: Compta amb experiència, coneixements, formació, reconegut per tothom, i en funció també de la seva gestió nosaltres valorarem.
1: El diputat de la CUP, Xavier Pellicer, també pronostica el final de la consellera Parlon per vulnerar de manera sistemàtica, diu, els drets a la mobilització popular.
14: Aquestes són les polítiques que han fet caure Trapero i que la faran caure a vostè i el seu govern si no les atura de forma immediata.
1: I des dels comuns, David Cid remarca la provisionalitat del govern.
15: És evident que estem un govern que va a crisi per setmana. Nova setmana, nova crisi, i per tant fa la sensació que tenim un govern que viu instal·lat en la provisionalitat.
1: El PP i Vox van més enllà. El primer veu en la dimissió de Trapero un govern en descomposició i el segon un naufragi. I els sindicats de Mossos es mostren sorpresos per la dimissió de Trapero i lamenten els canvis continus en la direcció del cos policial. El portaveu del sindicat majoritari Sapfepol, Toni Castejón, ha explicat a 3Cat Info que demanaran explicacions a la conselleria per saber els motius d'aquest relleu.
16: Però sí que és veritat que en pocs dies ha dimitit el secretari general d'Interior, ara dimiteix el director general, tornem a tindre canvis i al final és veritat que en aquesta prefectura, el cos de Mossos, es fa molt complicat tindre una continuïtat, tot i que siguin molt professionals els que entrin, com eren els que marxaven. Però sempre tenim aquest xup-xup que, bueno, no beneficia el cos.
1: També des de la USPAC asseguren que els canvis continuats a la cúpula del cos generen inestabilitat. És per això que Fermín Gallart, portaveu del sindicat, demanava a Catalunya Ràdio que no es polititzi la direcció dels Mossos.
17: Sí que hi hauria d'haver una independència clara, no?, entre el que serien els càrrecs polítics i després el funcionament de lo que seria la direcció general de la policia, no?, del comissari en cap. Però també les polítiques de marcades de seguretat sempre venen des del Departament d'Interior. Llavors, bueno, ens agradi o no, sempre hi haurà aquesta relació político-policial doncs, bastant directa.
1: I el sindicat USTEC, el majoritari de mestres i professors, avisa que la dimissió de Trapero no taparà el cas de la filtració policial en una assemblea docent i que manté la via judicial per arribar fins al final per saber qui va donar aquest ordre.
2: 3Cat Info.
1: L'episodi de pluges intenses que ha obligat a restringir la mobilitat i a suspendre les classes al Baix Llobregat, al Garraf, l'Alt i al Baix Penedès i al Vallès Occidental ja ha superat la fase més complicada. Es manté, però, en alerta l'Inuncat, perquè encara poden aparèixer ruixats intensos a la Catalunya Central i al Ripollès. El telèfon d'emergències ha atès unes 300 trucades per incidències relacionades amb les pluges. Ho reconeixia la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, en declaracions a 3CAT Info.
18: De la zona de Barcelona, també de Sabadell, també del Vendrell, de la zona del Baix Penedès, i aquestes trucades han sigut bàsicament d'entrades d'aigua en baixos, també d'algun rescat d'algun vehicle, però no han revestit gravetat.
1: Bona part de l'aigua ha caigut sobre el mar i això ha permès aixecar les mesures abans del previst. Al migdia, les restriccions de mobilitat i l'activitat sanitària no urgent, i a les 5 de la tarda s'ha donat llum verda a les activitats educatives. Imma Soler ho justificava així.
18: Ha caigut força, però no amb quantitat com podíem esperar. Doncs ha estat possible, tal com fem quan demanem les mesures que veiem una necessitat, perquè la probabilitat és alta, quan aquesta baixa, doncs també podem retirar aquestes mesures.
1: La pertorbació ha deixat registres localment intensos d'entre 80 i 90 litres per metre quadrat cap al Ripollès, al Berguedà i al nord d'Osona, i a la façana litoral han descarregat entre 40 i 50 litres en punts del Baix Llobregat i el Garraf. I les tempestes també han dificultat l'operativa de l'aeroport del Prat. La gran majoria dels vols programats per aquest dimecres han acumulat retards i en alguns moments les esperes han sigut de més d'una hora. També s'han hagut de cancel·lar una seixantena de vols pel mal temps. La circulació de trens també ha estat complicada. L'alta velocitat entre Barcelona i Madrid s'ha hagut d'aturar 2 hores al migdia perquè la tempesta havia malmès la catenària a Sant Vicenç dels Horts. Això ha afectat 21 trens i gairebé 7.000 passatgers. I a la línia del Garraf, durant bona part del matí, els trens de l'R2 Sud no circulaven i només hi passaven els trens regionals, que paraven a totes les estacions.
2: El temps.
1: És moment per la previsió de Gemma Puig.
19: De matinada encara alguna gota pot fregar a la mateixa línia de la costa, però clarament marxen aquests ruixats, s'afluixa la inestabilitat i tindrem un dijous fresc o fred, fins i tot cap al Pirineu, temperatures mínimes que poden quedar doncs, per sota d'aquests 5 graus, a alta muntanya, alguna tímida glaçada, i aquests valors també baixos cap a comarques interiors, cap a Ponent, 10, 11, 12 graus de mínima. Refrescada general, també a la costa. Deixarem enrere fins i tot les mínimes tropicals, potser en algun sector de la costa central. Alguna boirina matinal, bandes de núvols prims, moltes estones de sol i a la tarda també aquest cel estones enterbolit, encara amb vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems i temperatures semblants, les màximes contingudes, els valors més alts tocant els 30.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: En parlàvem en titulars, el canceller alemany Friedrich Merz i la líder d'Alternativa per Alemanya han protagonitzat una sessió tensa al Parlament coincidint amb el seu primer cara a cara després de la victòria dels extremistes a les eleccions de Saxònia-Anhalt. Merz ha qualificat les polítiques antiimmigració de l'extrema dreta de plans de neteja ètnica. Berlín, Jordi Regàs.
20: Aquest dimecres, en el marc del debat de pressupostos, s'ha produït una agra picabaralla al Bundestag després de la victòria de l'extrema dreta a Saxònia-Anhalt. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
21: Els votants a Saxònia-Anhalt li han comunicat a vostè amb tota claredat, en la llengua de la sobirania democràtica, que la coalició de govern està acabada.
20: Amb les eleccions d'aquí a 2 caps de setmana a 2 altres estats federals, els Biden ha aprofitat per tornar a subratllar les seves prioritats en immigració.
21: A Alemanya hi viuen més d'un milió de refugiats a qui s'han denegat les sol·licituds d'asil en més d'una ocasió. Què hi fan encara aquestes persones en aquest país? Haurien de ser deportades.
20: Merz ha contraatacat criticant la política migratòria de l'extrema dreta.
22: Si es fa realitat el que vostès propongen, seria una remigració, que no és res més que una neteja ètnica basada en el color de la pell i la procedència. No és res més que això.
20: Finalment, el canceller ha defensat el suport d'Alemanya-Ucraïna i ha criticat el silenci d'Alternativa per Alemanya per totes les ingerències russes dels mesos passats.
1: Més d'un miler de persones s'han tornat a manifestar pels carrers de Manresa per exigir més seguretat i justícia després de la mort d'un home la setmana passada apunyalat presumptament per un grup de menors. El jutge ha deixat en llibertat vigilada els últims dos detinguts en relació amb el cas, mentre que els altres dos continuen en un centre d'internament. L'alcalde de la capital del Bages demana un pacte de país per lluitar contra les armes blanques. Manresa, Nati Adell.
0: Manresa ha tornat a dir prou a la violència, a l'incivisme i a la indiferència, i prou també a usar la por per escampar l'odi. Han dit que volen els organitzadors una Manresa on la gent pugui caminar tranquil·la pel carrer. Volen recuperar la confiança amb un pla de seguretat amb calendaris, pressupost, responsables i objectius mesurables. Escoltem un fragment del manifest on posen diferents exemples del que no compten les estadístiques. La percepció d'inseguretat.
4: No compta els pares i mares que truquen als seus fills per saber si han arribat bé. No compta les persones grans que habiten determinats carrers a determinades hores. No compta el cansament acumulat després de petits episodis d'incivisme, amenaces, conflictes o intimidacions, que n'estem cansats.
0: Crits demanant justícia després de la intervenció emotiva de la germana de la víctima, la Yolanda, recordant el Carles i dient que la seva mort s'hauria pogut evitar.
5: Tothom hi ha perdut. Estem venguts. Si no fem alguna cosa, estem venguts. Volem justícia! Volem justícia!
0: Des de la Unitat de Comerciants i Botiguers de Manresa, Toni Daura deia això.
23: Tampoc voldria que s'entengués que Manresa és, en fi, és el Far West, no? Que tots sabeu que això lamentablement passa arreu del país.
0: En aquest context, l'alcalde Marc Eloi ha demanat un pacte de país contra les armes blanques.
24: Penso que és inconcebible que els nostres adolescents vagin amb navalles, amb armes blanques, pel carrer. Per tant, em sembla que és urgent que hi hagi un pacte de país per erradicar l'ús de l'arma blanca entre els joves.
0: Davant els fets, ha dit que els pròxims dies es convocarà una taula de seguretat extraordinària.
1: El Ministeri de l'Interior ha obert un expedient al policia que va pagar a Elx un aficionat del Barça que portava una estelada. L'investiguen per una falta greu o molt greu, segons ha anunciat al Congrés el ministre Fernando Grande Marlaska, perquè va ser, diu, una agressió injustificada.
25: Ya se ha acordado la apertura de un expediente por infracción muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno la actuación a la que hace referencia.
1: El ministre ha promès depurar responsabilitats per aquest cas, que ha diferenciat de l'agressió policial a un seguidor de l'Europa, el Corcón, que també duia una estelada.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'11 d'octubre, Maria del Mar Bonet tornarà a l'Olímpia de París, la sala de música on fa 50 anys va tocar en un històric festival que portava el nom de Cançons en Llibertat. D'aquell recital, compartit amb Ovidi Montllor i Toti Soler, en va fer un disc que ara ha reeditat i remesclat. Però no només hi cantarà cançons de protesta, també temes del seu últim disc, París, Isabel Galí.
26: Quan aniré de casa per el camí d'esvent.
27: Havíem vingut un parell de dies abans, havíem passejat per París. Va venir també el Toni Catany per fer les fotos del disc, l'Amèrica Sánchez per fer la portada, la meva mare, que li feia molta il·lusió perquè a més era el meu cumpleanys.
28: D'aquell 27 d'abril de 1975, Maria del Mar Bonet en té records inoblidables. El concert al Temple de la Música de Protesta, com defineix a la Sala Olímpia, és un referent en la seva carrera. I tornarà l'11 d'octubre amb el toc just de nostàlgia. Li fa il·lusió repetir aquell repertori, però també tocar els temes del seu nou disc, L'aigua no cansa.
27: Jo no he sigut mai una cantant de cançons de protesta, com es diu, no? Jo crec que les cançons sempre ho són, totes les cançons d'amor també. No, la qüestió és dir la veritat en les teves cançons, sigui el que sigui que parles. No?
28: Als seus 79 anys, Maria del Mar Bonet celebra que la veu no l'hagi abandonat. Només en aquest cas deixaria de cantar, diu. En el que serà el segon Olímpia de la seva carrera, tindrà Borja Penalba de taloner.
1: I ara us parlem d'una recerca arqueològica que s'ha fet al jaciment de Minferri, a Juneda, a les Garrigues. L'estudi ha permès datar-lo com el més antic de la península en la producció de plom fa uns 4.000 anys. Això són 8 segles abans del que es pensava fins ara, amb la introducció que en van fer els fenicis. Lleida, Pere Joan Álvarez.
3: L'anàlisi d'escòries, que són residus de la mineria, i de gressols, que són els vasos que s'utilitzaven per reduir i fondre el metall, han permès, juntament amb la datació per carboni 14, identificar la seva antiguitat. A diferència d'altres jaciments on s'han trobat objectes de plom més antics, Minferri revela la fosa de plom més antiga. Sentim l'arqueòleg Andreu Moya, de l'empresa Il Tirta, que ha participat en la investigació.
6: La singularitat de Minferri és que es demostra, diguem-ne, amb el que s'ha analitzat, perquè no tenim l'objecte, sinó que el que tenim són les deixalles, d'alguna manera, de l'activitat vinculada al plom, s'ha provat, diguem-ne, que a la zona s'estava treballant o s'estava, diguem-ne, obtenint plom.
3: L'estudi, que s'ha publicat en una revista especialitzada, l'ha liderat la Universitat de Granada i ha comptat també amb la participació de la Universitat de Lleida i la de Cambridge, al Regne Unit.
1: I abans dels esports, encara us expliquem que Apple presenta el primer iPhone plegable, el Duo. A finals d'octubre arribarà a les botigues i tindrà un preu, segons les versions, entre els 2.340 i els 3.840 euros, i es convertirà en l'iPhone més car de la història. La mida de l'aparell és semblant a la d'un passaport, que s'obre en horitzontal, però que també es pot fer servir en vertical. Apple assegura que han aconseguit que es pugui fer servir d'una manera tan intuïtiva com l'iPad. El nou conseller delegat del gegant tecnològic, John Termos, ha presentat els nous models com a centres d'intel·ligència personal.
7: The new iPhone Duo.
8: El nou iPhone Duo, l'iPhone 18 Pro i l'iPhone 18 Pro Max han estat dissenyats per actuar com el teu centre personal intel·ligent, amb un rendiment i unes capacitats per oferir les experiències que més t'importen.
1: Assegura també que els nous productes incorporen una tecnologia que aconsegueix una profunda comprensió del context personal.
2: Esports.
1: Fins a 2:15 amb Sergi Andreu.
9: El Barça ha golejat el Feyenoord per 5-1 al Camp Nou en el debut de la Champions, partit corresponent a la primera jornada de la Lligueta. L'equip de Flick ha estat molt superior al seu rival i el descans ja dominava per 2-0. Els gols els han fet el primer Rafinha, al minut 3, culminant una bona jugada individual. El 22 a Adeyemi, gràcies a un bon xut des de la frontal amb la dreta. Ja a la segona part, el tercer l'ha fet Rafinha, al 56. El 77, Lamine, de falta directa, ha fet el quart. I Gabriel Jesús, de cap, al 85, ha fet el cinquè, quan feia pocs minuts que era al camp. El gol del Feyenoord l'ha fet Stein, al 82. Podem sentir la valoració del tècnic Hansi Flick, que reconeix que la temporada genera molta il·lusió.
10: Estem al començament de la temporada i sé, i tu saps també, que queda molt de camí per aquí. Però de moment és cert que fa molt bona pinta. I és perquè estem entrenant molt bé, molt dur, i que tothom a més té aquesta gana, aquesta fam de millorar. I això té un impacte sobre l'equip. Aquesta intensitat és el que necessitem.
9: Després del partit, Rodri s'ha disculpat per les seves paraules criticant el joc del València fa uns dies a Mestalla. El migcampista madrileny, d'altra banda, ha reconegut que l'inici de temporada del Barça és immillorable.
11: Está claro que es importante empezar bien. Yo siempre digo que lo más importante es cómo se acaban las temporadas, pero evidentemente que hemos empezado con un gran nivel, sobre todo con una gran predisposición al sacrificio, a correr, a generar una cultura de esfuerzo, de juego, y donde todos los jugadores, los que juegan, están comprometidos. Eso es lo más importante, crear esa idea colectiva. Y lo que dices, estamos haciendo las cosas muy bien al principio, así que hay que seguir la línea.
9: Aquest dimecres s'han disputat 5 partits més de la Lliga de Campions amb aquests resultats. PSG 6, Slovan de Bratislava 1, amb hat-trick de Ferran Torres. Liverpool 2, Atlètic de Madrid 1. Julián ha estat titular i ha jugat tot el partit. Nàpols 0, Arsenal 1. Stuttgart 3, Viking Stavanger 1. I Sporting de Portugal 3, Galatasaray 1.
2: 3CAT Info.
9: A Tarragona ha començat la Lliga Catalana de Bàsquet amb els dos primers partits. Ilerna Lleida 89, Assisa Joventut 84 i Andorra 74, Quitzenàs Manresa 83. Victòries, per tant, del Manresa i del Lleida. Podem sentir justament el tècnic dels lleidatans, Gerard Encuentra.
12: Juguem moltes situacions que jugàvem la temporada passada, l'únic que canvia és pues, alguns jugadors, no? I això fa que pues, a vegades tinguis un punt de més encert, més amenaça de 3, més focus ofensius. Jo crec que l'equip creu en el que estem fent. I...
9: També podem sentir les valoracions del tècnic del Manresa, Diego Ocampo.
7: Poco a poco, los jugadores me han ido aguantando a mí, nos hemos ido metiendo en el partido y creyendo en lo que hicimos. Y durante el partido hemos ido mejorando. Primero desde la presión al balón, después sobre las líneas de pase, porque hemos recuperado muchos balones y hemos, los no recuperados son pérdidas. Eso nos da mucha confianza. Contento de la progresión del equipo dentro del partido, pero ya tenemos que dejar de decir, eso es la última vez que lo digo, de que hay 10 jugadores nuevos.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: En ciclisme, cinquè triomf i segon consecutiu per Matthew Brennan en aquesta edició de la Vuelta, després dels 185 quilòmetres entre Dos Hermanes i Sevilla, corresponents a la 17a etapa. El balear Enric Mas manté un dia més el mallot vermell de líder amb 2 minuts i 6 segons sobre Fèlix Gal. Demà, 18a etapa, 32 quilòmetres de contrarrellotge individual entre el Puerto de Santa Maria i Jerez de la Frontera. Enric Mas reconeix que la d'aquest dijous és probablement la crono més important de la seva vida.
13: Puede ser que la afronte así. Al final, ya sabes lo que me estoy jugando y tendré que sacar mi mejor Enric. Concentrado estamos en todo momento, lo que sí que tenemos que estar mentalizados y con confianza. Hemos hecho mucho trabajo durante muchos años y tenemos una buena oportunidad para intentar ganar la Vuelta.
9: I aquest dimecres ha debutat a la Champions el Barça d'handbol. Ho ha fet amb victòria davant de l'Horus de Dinamarca per 39-28. També ha debutat el Granollers a la Lliga Femenina d'handbol amb victòria ajustada 16-15 contra l'Oviedo.
2: Són 2:15 de 3.

0: Principals informacions a aquesta hora. El CNI va advertir als governs espanyol i marroquí que hi havia crides a assaltar Ceuta per terra i mar en grups de 180.000 seguidors a les xarxes. La Moncloa, però, defensa que no es va alertar de la magnitud ni de la fiabilitat de l'entrada, cosa que el CNI admet. El PP parla de mentida d'estat. Plega per sorpresa el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. El Departament d'Interior assegura que la dimissió es deu a motius personals. El substituirà Ferran López, que ja ho va fer durant l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. A partir d'ara us explicarem que el sindicat Metges de Catalunya anuncia una vaga indefinida que començarà a mitjans d'octubre. També que Brussel·les assegura que el nou reglament europeu d'habitatge permetrà que governs com el de la Generalitat limitin la compra especulativa de pisos amb més garanties jurídiques. I que el Departament de Cultura destinarà més de 31 milions d'euros a les arts escèniques, un centenar d'empreses i companyies es beneficiaran de les ajudes durant els pròxims 3 anys.
1: Esports.
2: El Barça golejat el Feyenoord en el debut a la Champions. Al Camp Nou ha guanyat per 5-1 amb dos gols de Rafinha, un de Bellemi, un altre de Lamine i l'últim de Gabriel Jesús. També a la Champions, el PSG ha golejat 6-1 l'Slovan de Bratislava amb un hat-trick de Ferran Torres.
0: I el temps, dijous, torna a l'estabilitat amb un matí amb sol i alguna boirina a l'interior i ambient fresc o fred al Pirineu. Tramuntana i mestral, als dos extrems. A la tarda creixerà alguna nuvolada. Termòmetre normalitzat, amb les màximes més altes, tocant els 30 graus. Els serveis d'intel·ligència espanyols van informar al govern espanyol, la Guàrdia Civil i el Marroc d'una crida a les xarxes per entrar a Ceuta, difosa en grups de 180.000 seguidors. Ho van fer el dia abans de l'inici de la crisi, però amb trucades i missatges de WhatsApp dirigits a càrrecs menors. És el que es desprèn dels documents policials, militars i d'altres departaments que el govern espanyol ha fet públics aquest dimecres, que també destaquen la inacció dels agents marroquins. Àlex Giral Robert.
3: Segons es recull els papers, el 29 de juliol al migdia, un membre del CNI escriu per WhatsApp a la delegació del govern espanyol a Ceuta que hi ha una crida a les xarxes per assaltar per terra i mar la frontera l'endemà, dia 30, aprofitant la festa del tron al Marroc. Hi ha dos grups amb un total de 180.000 seguidors, perquè et facis a la idea de l'abast de la difusió, li diu. I al vespre es truquen durant 11 minuts, però no ha transcendit què es diuen. També el dia abans, el CNI intenta trucar i escriu a un comandament de la Guàrdia Civil sobre la difusió de la sala a les xarxes, que li respon que és fora i li facilita els contactes dels que estan operatius. I llavors, trucada de telèfon de més de 7 minuts. I ja el 29 a mitja tarda, el CNI emet una nota als serveis d'intel·ligència marroquins informant-los que han detectat grups a les xarxes amb noms com Assalt a la tanca de Ceuta que estan viralitzant la convocatòria i els demanen col·laboració. Tot plegat, doncs, contactes informals que encaixen amb la defensa que la ministra Margarita Robles ha fet del paper del Centre Espanyol d'Intel·ligència.
4: Los servicios de inteligencia operan y actúan de muchas maneras. No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos.
3: I que ha xocat amb la versió del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
5: No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso.
3: A banda, entre els documents desclassificats n'hi ha diversos de la Guàrdia Civil i de l'Exèrcit que recullen la passivitat dels cossos i les forces de seguretat del Marroc, una actitud que, segons els escrits, contrasta amb la proactivitat i col·laboració del dia anterior a l'entrada massiva.
0: Més qüestions. La gerenta del PSOE descarrega en Santos Cerdán la responsabilitat pel cas Leire. En la seva declaració com a imputada davant de l'Audiència Nacional, ha assegurat que va ser l'ex número 3 del partit qui va ordenar pagar les suposades maniobres contra jutges i fiscals. Madrid, Dani Sainz de Aja.
6: La UCO situa la gerent del PSOE com el vincle entre el partit i la trama de Leire 10, però Ana Fuentes no només assegura que no coneix l'exmilitant, sinó que en tot moment seguia ordres de Santos Cerdán. Segons fons judicials, li ha dit al jutge Pedraz que era l'exsecretari d'organització qui li manava pagar els viatges de 10 i contractar dos advocats amb els quals s'hauria finançat la trama. Va aconseguir considerar que eren pagaments ordinaris, assegura, i desconeixia la seva finalitat. No és l'única causa on s'investiga la caixa del PSOE. També hi ha el cas dels pagaments en efectiu de l'època d'Avalos. Pedro Sánchez insisteix que si el partit acaba imputat, serà sense motiu.
1: Yo le digo que si nos imputan, iremos a defender nuestra inocencia y las cosas bien hechas. Hemos hecho un ejercicio de striptease donde hemos dado las facturas, los recibos, todo. Lo que quiero decir con esto es que no hay financiación irregular del Partido Socialista. No la hay.
6: Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola, on ha tornat a reivindicar també la innocència de l'expresident Zapatero.
0: Al Congrés, el curs polític ha arrencat amb una primera sessió de control amb to de precampanya electoral i marcada per la crisi de Ceuta. El PP i Vox han assenyalat el president espanyol per actuar, diuen, condicionat pel Marroc. Sentim el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i Pedro Sánchez, que ha negat cap xantatge.
7: Y si Marruecos canta, usted se va. Ha desprotegido a su país y su país se lo hará pagar. Ponga fecha y nos vemos en las urnas. Muchas gracias.
8: Este gobierno, señoría, no acepta el chantaje de ningún partido, ningún país, ni por supuesto tampoco de ningún poder. Volveremos en las urnas y les volveremos a ganar.
0: El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, dimiteix per sorpresa 2 anys després d'assumir el càrrec. El major del cos ha presentat la renúncia irrevocable adduint motius personals. Era una aposta del govern de Salvador Illa que el va situar en aquest càrrec més polític. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que li hauria agradat que Trapero continués fins a acabar el mandat i no ha volgut entrar en les raons que l'han dut a dimitir.
9: És una decisió personal que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entrarem en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat, això sí, amb l'empremta pròpia de la comissària en cap i del director general de la policia, el Ferran López, per entomar la feina que crec que aquests 2 anys s'ha fet molt bé.
0: El comissari Ferran López tornarà a substituir Trapero després que ja ho fes durant l'aplicació del 155. A banda d'aquest nomenament, Interior també ha comunicat un altre canvi. El cos policial tindrà per primera vegada una dona com a comissària en cap. Serà Sílvia Catà, que ocuparà el càrrec que fins ara tenia Miquel Esquius, que es jubila. I la sortida de Trapero de la cúpula d'Interior és un canvi molt rellevant, però no és un fet aïllat. Se suma a una cascada de relleus a la segona fila del govern de Salvador Illa des que ha tornat de vacances. En només 10 dies han canviat 5 alts càrrecs. Albert Prat.
10: Aquesta setmana al matí de Catalunya Ràdio, el president Salvador Illa descartava fer una gran remodelació del seu govern ara que ha superat l'equador del mandat.
11: Crec que el govern el que ha de fer és treballar i vegem bo canvis i canvis. El que s'ha de fer és també un punt d'assossegament i donar temps. Necessiten estabilitat als òrgans de decisió per poder desplegar aquestes polítiques i és el que intento generar aquest entorn d'estabilitat també en el meu govern.
10: El president no vol fer canvis de cara a la galeria, però hi ha hagut relleus importants a la segona línia. A més de Trapero, l'altre canvi sonat ha sigut el de la secretària general d'Educació. Recordem que Esther Niubó va destituir la seva número 2 arran del fiasco amb les proves PISA. Fa 10 dies, el Departament d'Interior va plegar el secretari general per motius personals, però no perdem de vista que era l'alt càrrec que hi havia jeràrquicament entre la consellera Parlon i Trapero. També ha renunciat el director general de Justícia Juvenil. És l'home que gestionava els centres d'internament dels menors que delinqueixen. I tot això coincideix en plena crisi per l'assassinat de Manresa. Ara bé, el govern diu que aquest relleu ja estava pactat de fa temps i que no té res a veure. I el Departament d'Empresa ha canviat el director del SOC, el Servei d'Ocupació. Aleguen també per motius personals.
0: El govern ha commemorat el 50è aniversari de la Diada de Sant Boi, la primera que es va celebrar després del franquisme i que va aplegar milers de catalans. L'acte ha reivindicat els valors democràtics i el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha remarcat que cal seguir-los defensant davant els autoritarismes.
12: El compromís democràtic. El compromís democràtic. I de què s'alimenta el compromís democràtic? S'alimenta, en primer lloc, de conviccions, és a dir, d'idees inscrites en el més profund del nostre pensament, de conviccions. Les conviccions no es canvien.
0: També ha intervingut en l'acte l'advocat Miquel Roca, un dels oradors de la Diada del 76, que afirma que 50 anys després cal seguir preservant la llibertat, sumant-hi totes les sensibilitats.
13: Unitat en la lluita per la llibertat, amb el missatge integrador d'una Catalunya diversa que necessita de tota la seva gent, per fer front als reptes que la llibertat recuperada ens plantejava de futur en aquell moment i ara.
0: L'acte també l'ha seguit el president del Parlament, Josep Rull, a més dels consellers del govern. La Coral Sant Jordi l'ha conclòs amb l'himne dels Segadors. El sindicat majoritari Metges de Catalunya ha convocat una vaga indefinida a partir de mitjans d'octubre. L'aturada, que encara no té data concreta, la farà juntament amb 6 sindicats de metges més d'arreu de l'estat espanyol. Els facultatius han complert l'amenaça de la setmana passada després que el govern espanyol aprovés al Consell de Ministres el nou Estatut Marc dels Serveis de Salut. Els facultatius insisteixen que volen un marc regulatori propi i consideren que el que s'ha aprovat no millora les seves condicions laborals. Xavier Lleonart és el secretari general de Metges de Catalunya.
14: Es farà una convocatòria de vaga indefinida, absolutament coincident amb la convocatòria estatal, per mirar de mostrar i de visibilitzar aquesta unitat d'acció, però, a més, distingint i culpabilitzant el govern de la Generalitat, que és el darrer i el màxim responsable de solventar aquesta situació a nivell català.
0: Un anunci de convocatòria que ha servit també per presentar la Unió Mèdica i Facultativa, l'UMIF. És la nova confederació de sindicats d'arreu de l'Estat, també Metges de Catalunya, que servirà com a instrument per convocar mobilitzacions.
15: 3CAT Info.
0: Més qüestions. Brussel·les diu que el nou Reglament Europeu d'Habitatge crea el marc legal necessari perquè Catalunya pugui limitar la compra especulativa de pisos. Per aconseguir-ho, el govern i els grups d'esquerres impulsen una llei que ara mateix està encallada al Parlament, perquè, segons el Consell de Garanties Estatutàries, la proposta vulnera el dret a la propietat privada. Amb el nou Reglament Europeu a la mà, però, les autoritats comunitàries esperen posar una mica d'ordre enmig d'aquests conflictes per l'habitatge. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
16: Gràcies al nou reglament d'habitatge, Brussel·les creu que Catalunya tindrà ara més cobertura legal per restringir la compra especulativa de pisos. Ho ha assegurat el màxim responsable d'habitatge de la Comissió Europea, el socialista danès Dan Jørgensen, en declaracions a Catalunya Ràdio i a l'Agència Catalana de Notícies.
17: El que volem amb aquesta proposta és fer possible que els governs lluitin contra la compra especulativa d'habitatges quan els compren i després no els utilitzen com a habitatges.
16: Aquest reglament europeu vol que les administracions puguin restringir la compra de segones residències en zones d'habitatge tensionat i limitar-hi també el lloguer turístic, això sí, amb condicions per evitar que les mesures siguin més restrictives del compte i que es regeixin per un criteri de proporcionalitat. Però com que el nou reglament europeu no tindrà caràcter retroactiu, aquestes disposicions no afectaran els plans de l'Ajuntament de Barcelona d'eliminar de soc arrel tot el lloguer turístic d'aquí 2 anys.
0: En plana internacional, a la ciutat texana de Dallas ha arrencat una inèdita convenció del Partit Republicà destinada a convertir-se en un bany de masses de Donald Trump amb la vista posada en les eleccions de mig mandat. El president dels Estats Units ha acusat l'Iran de voler influir en aquests comicis i ha vaticinat que la guerra s'acabarà just després. Enviat especial a Dallas, Oriol Serra.
18: La convenció inèdita de 2 dies que el Partit Republicà està fent a Dallas, a Texas, ha començat marcada pels canvis a l'agenda per ordre del mateix Donald Trump. El president dels Estats Units ha decidit que serà el protagonista no només en la cloenda d'aquest dijous, sinó en la mateixa arrencada de la convenció. Trump, tot just abans d'emprendre el vol cap a Dallas, ha aprofitat per intentar desacreditar el Partit Demòcrata, insinuant que votar-lo és votar pels interessos del règim iranià.
19: I think the war will end. Crec que la guerra acabarà immediatament després de les eleccions, perquè ja no poden aguantar més. Estan desesperats per intentar influir en les eleccions perquè hi arribi un grup de gent dèbil i així els deixin tranquils i puguin tenir la seva arma nuclear.
18: La convenció republicana és insòlita perquè mai abans s'havia celebrat a les portes d'unes eleccions de mitja legislatura. Recordem que tindran lloc a principis de novembre. Als carrers de Dallas, alguns activistes pels drets civils i contraris a Trump han deixat sentir les seves veus. És el cas del Luke, contrari a l'existència de la policia d'immigració i duanes, coneguda com a ICE.
15: La immigració és un gran tema. Estic molt a favor d'abolir l'ICE. Penso que no podem tenir una agència que actuï així. Aquest país ha existit gairebé 250 anys sense l'ICE. L'ICE és més jove que jo i en tinc 23. No necessitem l'ICE. Hi ha millors maneres de gestionar la immigració.
18: La convenció també té per objectiu insistir en la campanya de demonització del Partit Demòcrata, al qual el trumpisme titlla d'estar dominat pel comunisme, l'enemic públic número 1 dels Estats Units.
0: I el petroli supera els $100 al barril per culpa de la guerra de l'Iran. Els atacs de les últimes hores han fet enfilar el preu del Brent. Els iranians han bombardejat una vintena de vaixells al Golf Pèrsic, entre els quals dos de nord-americans i bases dels Estats Units a Jordània, mentre que Washington ha enfonsat 5 petroliers iranians. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha llançat més amenaces.
20: L'intercanvi és bastant senzill. L'Iran continua intentant atacar els nostres vaixells de guerra i cada vegada que ho facin o intentin fer-ho perdran petroliers.
0: Mentrestant, l'Aràbia Saudita ha llançat aquest dimecres més de 50 atacs aèris contra els rebels hutis del Iemen, segons han informat aquests aliats de l'Iran. D'aquesta manera, en resposta a l'onada de bombardejos que els hutis van executar dimarts i que van fer desenes de ferits.
21: El temps.
0: Sentim la previsió del temps de Gemma Puig.
22: De matinada encara alguna gota pot fregar a la mateixa línia de la costa, però clarament marxen aquests ruixats, s'afluixa la inestabilitat i tindrem un dijous fresc o fred, fins i tot cap al Pirineu, temperatures mínimes que poden quedar doncs, per sota d'aquests 5 graus, a alta muntanya, alguna tímida glaçada, i aquests valors també baixos cap a comarques interiors, cap a Ponent, 10, 11, 12 graus de mínima. Refrescada general, també a la costa. Deixarem enrere fins i tot les mínimes tropicals, potser en algun sector de la costa central. Alguna boirina matinal, bandes de núvols prims, moltes estones de sol i a la tarda també aquest cel estones enterbolit, encara amb vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems i temperatures semblants, les màximes contingudes, els valors més alts tocant els 30.
21: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: La Xina ha commemorat aquest dimecres el 50è aniversari de la mort de Mao Zedong, pare del socialisme xinès, fundador de la República Popular i líder del gegant asiàtic durant 27 anys. El país que va llegar Mao ha canviat molt en aquest mig segle, sobretot pel que fa a l'economia, però manté el culte a la seva figura i la fèrria estructura de partit únic. Pequín, Francesc Canals.
23: M'he arribat al mercat pequinès de Panjiayuan, on entre centenars de parades d'antiguitats o més aviat coses velles, Mao Zedong atrau nostàlgics i turistes. 50 anys després de la desaparició física del gran timoner, el maoisme perviu en pòsters, pins, bustos, estàtues a tota la Xina, però no només. Mao Zedong va proclamar la República Popular el 1949 i és considerat, per tant, el pare de la Xina comunista de manera indiscutible, malgrat els milions de morts que van provocar les seves polítiques durant l'anomenat Gran Salt Endavant o la Revolució Cultural. Després va venir l'obertura que va dur la Xina a l'actual estatus de potència, malgrat que la bona vida de la qual gaudeix la Deng, jubilada pequinesa, té a veure amb les reformes capitalistes, em diu al parc on es reuneix per cantar amb els amics, que ella adora a Mao.
24: Quan era petita vaig viure la Revolució Cultural. En aquella època, el poble xinès admirava molt el president Mao. Ja fa molts anys que no hi és, però per la gent de la meva generació, tot i que no puc dir que fos un déu, sempre viurà als nostres cors.
23: Concentració de poder, culte a la personalitat, purga dels dirigents rivals, són característiques del maoisme que, salvant les distàncies, els sinòlegs detecten en la Xina de Xi Jinping, que, a més, com la de Mao Zedong, busca en el nacionalisme el factor cohesionador.
0: Coincidint amb aquesta efemèride, s'ha editat en català una traducció del llibre Roig de Mao, el recull de cites del líder. Publicat el 1964, ha esdevingut un dels llibres més famosos de la història. La traductora del llibre al català, Núria Barberà, i la seva prologuista, Laura Llevadot, han explicat al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio què significa per elles aquesta obra.
25: Aprens no només a entendre el personatge, aprens també en quin moment estàvem, no? I quina Xina era la Xina d'aquell moment. No? Era una Xina més aviat pobra, no? D'uns 600 milions d'habitants, i ha canviat molt, no? Llavors, clar, amb aquest llibre transportes una mica també en aquest passat.
1: És sobretot com un llibre objecte, un llibre que orienta, que va ser com un símbol més aviat, però que d'alguna manera ens porta a una crítica del present, no? I en aquest sentit, doncs, és molt valuós tenir-lo en català perquè no hi era.
21: 3Cat Info.
0: Dos científics acusen de plagi OpenAI, que ha anunciat que ha resolt un dels problemes més difícils de la matemàtica moderna. Un científic de la competència, d'Anthropic, i un altre de la Universitat de Nova York, diuen que OpenAI s'ha aprofitat de càlculs que havien fet ells mateixos amb l'ajuda de ChatGPT. La polèmica està servida i té una derivada a les borses. Núria Har.
2: Doncs sí, perquè la fita d'OpenAI l'haurien aconseguit tard o d'hora els humans. En l'última dècada, la comunitat matemàtica internacional havia fet avenços molt importants en aquest problema, que ara la intel·ligència artificial diu haver resolt. El catedràtic de la UB, Xavier Rosoton, es pregunta de qui és el mèrit.
3: Llavors costa una mica d'acabar de veure com ha anat tot això, perquè el model d'OpenAI té mèrit, evidentment, perquè és el primer que ha resolt el problema, però s'ha beneficiat de totes les idees que encara eren privades d'aquests altres dos matemàtics que estaven a punt de fer-ho, i aquests dos matemàtics que estaven a punt de fer-ho s'han beneficiat, evidentment, de tots els avenços dels últims anys.
2: La controvèrsia s'ha d'entendre en el marc econòmic, perquè les companyies OpenAI i Anthropic estan a punt de sortir a borsa, i les dues ho volen fer més fortes que mai.
3: I llavors volen demostrar als seus inversors que el seu model és millor que el de la competència. I què han fet per intentar demostrar això? Doncs s'han agafat una mica a la matemàtica teòrica per competir i mostrar que el seu model és millor que el de la competència.
2: Si tot va bé, Anthropic podria debutar a borsa a finals del mes que ve, a finals d'octubre, amb una sortida rècord.
0: El Departament de Cultura fa una aposta decidida per les arts escèniques i destinarà una aportació rècord de més de 31 milions d'euros del seu pressupost. Això suposa que en els pròxims 3 anys un centenar d'empreses i companyies es beneficiaran dels ajuts. El nombre de beneficiaris es multiplica per més de 3 des de la primera convocatòria dels ajuts al 2014. D'aquesta manera, dels 30 inicials, ara són 103 i un 66% de la dotació més respecte al període anterior. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, parla de l'objectiu d'aquesta xifra històrica.
4: Dotarà les arts escèniques, sobretot, jo crec que de major estabilitat. Amb aquests ajuts contribuïm de manera significativa a que les companyies pugueu planificar, com us deia, amb més seguretat, desenvolupar projectes a llarg termini i créixer tant en qualitat com en ambició artística i, per tant, econòmica, naturalment.
0: Els ajuts permeten enfortir el sector empresarial, el reforç de les estructures de les companyies, l'augment de produccions i que s'hi puguin destinar més recursos. La inversió pública en arts escèniques garanteix al sector una estabilitat i professionalització en els pròxims anys i consolida les arts escèniques del país com un dels puntals de la cultura catalana. I el Mercat de Música Viva de Vic arrencarà amb un concert inaugural provocador que qüestionarà què és la música en directe. La dramaturga Lucía del Greco ha creat una posada en escena a partir de la música d'Andrea Laszlo de Simone, un compositor italià que mai fa concerts. Marc Ruiz.
5: El títol del concert és ben explícit, Non Concerto, i està dedicat al disc Una longuíssima ombra, que té molt a veure amb els sentits, amb títols com Ricordo tàctile o Rifrazione. Tant Lucía del Greco com el Mercat de Música Viva de Vic han volgut ocultar què hi passarà, perquè l'expectativa també forma part dels concerts. I és que volen provocar la reflexió sobre què és aquesta experiència que anomenem concert i quin és el paper que hi té la música. Ha de ser en directe, pot ser gravada, cal que hi hagi una persona al centre de l'escenari i que tot giri al seu entorn. Per del Greco, la clau és l'emoció.
6: No ens quedem només en el pla atmosfèric de la música, sinó hi ha una reflexió al darrere que intenta no respondre a la pregunta de què és la música en directe, però sí generar potser més preguntes al voltant d'això, posant en el centre la reflexió sobre què passa si l'emoció està en l'espectador, independentment de la veritat de l'emoció del que passa en escena.
5: El Mercat de Música Viva de Vic se celebrarà del 16 al 20 de setembre i s'hi podran veure més de 70 propostes d'artistes com Quimi Portet, Marina Herlop, Nacho Vegas o Ginestà, entre d'altres.
26: In 2009, over 400 people left their everyday lives to go back in time to the Soviet.
0: La Mostra de Venècia ha presentat aquest dimecres un dels projectes més singulars, experimental i alhora monumental de tota la secció oficial a concurs, la pel·lícula russa Dau, que culmina una macrocreació artística dedicada durant 20 anys a retratar tant la figura del físic atòmic de l'era soviètica i Premi Nobel, Lev Landau, com la vida a l'URSS sota la dictadura comunista.
7: Aquesta pel·lícula de més de 3 hores del director rus Ilya Krasanovsky és la peça central que culmina el projecte gegantí DAU, començat a crear fa 2 dècades. El llargmetratge estrenat al Lido és l'últim lliurament d'una quinzena de cintes experimentals que van començar a estrenar-se el 2019, com ara DAU Regeneration, DAU Natasha o DAU Conformis. Tot el material està consagrat al científic soviètic Lev Landau, un desenvolupador de la bomba atòmica guardonat amb el Nobel l'any 1961. Ens ho explica el creador del projecte, Ilya Krasanovsky.
8: Primer de tot, és important diferenciar el projecte DAU del que és la pel·lícula DAU. Fa 20 anys em vaig concentrar sobretot en el projecte artístic DAU, en pel·lícules experimentals, instal·lacions, llibres i altres formats. I vaig necessitar un temps per no tocar la cinta original fins a fer la pel·lícula que podeu veure ara, que té un estil diferent, diàlegs, una història més clara.
7: Krasanovsky, per cert, s'ha desmarcat per la polèmica a Venècia pel fet que la Bienal ha permès l'exhibició d'un film rus en plena guerra amb Ucraïna. El protagonista que dona vida a DAU és el prestigiós director d'orquestra Theodor Currensis.
0: Esports. Amb Sergi Andreu.
9: Golejada del Barça en l'estrena a la Champions davant del Feyenoord al Camp Nou per 5-1. Els de Flick han estat molt superiors a l'equip neerlandès i el descans ja dominaven per 2-0 gràcies a 2 grans gols de Rafinha i de Adeyemi. A la segona part, els blaugranes han completat la golejada amb un altre gol de Rafinha, un de Lamine de falta directa al minut 77 i un cinquè de Gabriel Jesús de cap quan feia pocs minuts que era al camp i faltaven 5 minuts per acabar el partit. Sentim la valoració de Hansi Flick, que ha posat en valor que té una plantilla, diu, molt completa.
10: Bé, és el que veig. De fet, l'entrenador, tenim una gran qualitat a l'entrenament i sempre es tracta d'això, de competir entre ells a l'entrenament. En cada posició tenim una gran qualitat i per nosaltres està molt bé veure això, que fem canvis i que l'equip segueix amb la mateixa idea, amb com volem jugar, i és una cosa fantàstica.
9: Hola. Olmo ha explicat d'aquesta manera el gran inici de temporada de l'equip.
11: Bueno, para nosotros sí puede ser normal, ¿no? Tenemos ¿no? trabajar, te diría. O sea, somos un equipo con mucha llegada, que quiere tener siempre la iniciativa, que crea muchas ocasiones, y al final tenemos la calidad necesaria arriba para acabar marcando esos goles que a lo mejor pueden parecer muchos, pero al final creamos esas ocasiones y tenemos ocasiones claras para marcar, y las difíciles también porque tenemos esa calidad que de sobra para realizarlas.
9: Després del partit, Rodri s'ha disculpat per les seves paraules criticant el joc del València fa uns dies a la banqueta de Mestalla. Aquest dimecres s'han disputat 5 partits més de la Lliga de Campions amb aquests resultats. PSG 6, Slovan Bratislava 1, amb hat-trick de Ferran Torres. Liverpool 2, Atlètic de Madrid 1. Julián ha estat titular i Araujo ha donat l'assistència d'esperó del primer gol del Liverpool. Nàpols 0, Arsenal 1. Stuttgart 3, Viking Stavanger Noruec 1. I Sporting de Portugal 3, Galatasaray 1. Més qüestions, parlem ara de bàsquet.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
9: A Tarragona ha començat la Lliga Catalana de bàsquet amb els 2 primers partits ja disputats i l'Erna Lleida 89, Assisa Joventut 84 i Morabanc Andorra 74, Quitzenàs Manresa 83. Aquest dijous es disputen aquests 2 partits, Girona Lleida a 2:15.

0: Etapa és una contrarrellotge de 32 quilòmetres individual entre el Puerto de Santa Maria i Jerez de la Frontera. Més qüestions. Aquest dimecres s'ha debutat a la Champions el Barça d'handbol. Ho ha fet en victòria davant de l'Horus de Dinamarca per 39 a 28. També ha debutat el Granollers a la Lliga Femenina d'handbol. Ho ha fet també en victòria, en aquest cas més ajustada, per 16-15 contra l'Oviedo. I el Granollers masculí, el d'handbol, ha confirmat la lesió del jugador Bruno Reguard. Té un esquinç de grau 3 al turmell.
1: 3CAT Info. Tres Cat Info.

0: El CNI va advertir als governs espanyol i marroquí que hi havia crides a saltar Ceuta per terra i mar en grups de 180.000 seguidors a les xarxes. Són avisos que es van fer el dia abans amb trucades i whatsapps entre càrrecs menors. La Moncloa defensa que no es va alertar de la magnitud ni de la fiabilitat de l'entrada, cosa que el CNI admet i el PP parla de mentida d'estat. Plega per sorpresa el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. El Departament d'Interior assegura que la dimissió es deu a motius personals i nega desavinences. El substituirà Ferran López, que ja va substituir Trapero durant l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Interior també incorpora Sílvia Catà com a nova comissària en cap del cos. Serà la primera dona a assumir aquest càrrec. L'oposició i els socis del govern han celebrat la dimissió de Josep Lluís Trapero. Junts i la CUP demanen que la consellera Parlon s'aparti i critiquen que el substitut de Trapero sigui Ferran López, que va dirigir els Mossos durant el 155. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de xàfecs localment intensos a la Catalunya Central i al Ripollès. L'episodi de pluges que ha obligat a restringir la mobilitat, les classes i l'activitat sanitària al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Baix i al Penedès no ha deixat incidències destacables i les autoritats defensen les mesures preventives. El canceller alemany Friedrich Merz i la líder d'Alternativa per Alemanya xoquen al Parlament per les polítiques anti-immigració del partit d'extrema dreta, que demana l'expulsió del país d'un milió de demandants d'asil. Merz les ha qualificat de plans de neteja ètnica. Més d'un miler de persones reclamen a Manresa més seguretat després de la mort violenta d'un veí de la comarca a mans, presumptament, d'un grup de menors. Els últims dos joves detinguts estan en llibertat vigilada, mentre que els altres dos arrestats continuen en un centre d'internament. L'alcalde de la capital del Bages demana un pacte de país per lluitar contra les armes blanques. Maria del Mar Bonet tornarà al Teatre Olímpia de París per celebrar el 50è aniversari de la seva actuació dins del festival Cançons en Llibertat. La cantautora mallorquina ha reeditat el disc gravat durant aquell cèlebre recital compartit amb Ovidi Montlló i Toti Soler i l'11 d'octubre tornarà a cantar al Temple de la Cançó Protesta.
1: Esports.
2: Golejada del Barça en el debut a la Champions, els blaugranes s'han imposat per 5-1 al Feyenoord amb dos gols de Rafinha, un de Adeyemi, un altre de Lamin i l'últim de Gabriel Jesús. Entre altres resultats destaquen el PSG 6, Slovan de Bratislava 1 amb hat-trick de Ferran Torres. A Tarragona ha començat la Lliga Catalana de Bàsquet amb victòries del Lleida davant del Joventut i del Manresa contra l'Andorra. I a la Champions d'handbol, el Barça ha debutat amb victòria davant de l'Horus de Dinamarca per 39-28.
0: I el temps dijous torna a l'estabilitat amb un matí amb sol i alguna boirina a l'interior i ambient fresc o fred al Pirineu. Tramuntana i mestral als dos extrems. A la tarda creixerà alguna nuvolada. Termòmetre normalitzat amb les màximes més altes tocant els 30 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació.

0: informació 24 hores.
1: Els serveis d'intel·ligència espanyols van informar al govern espanyol, la Guàrdia Civil i el Marroc d'una crida a les xarxes per entrar a Ceuta, difosa en grups de 180.000 seguidors. Ho van fer el dia abans de l'inici de la crisi, però amb trucades i missatges de WhatsApp dirigits a càrrecs menors. És el que es desprèn de documents policials, militars i d'altres departaments que el govern espanyol ha fet públics aquest dimecres, que també destaquen la inacció dels agents marroquins. Àlex Giral Robert.
2: Segons es recull els papers, el 29 de juliol al migdia, un membre del CNI escriu per WhatsApp a la delegació del govern espanyol a Ceuta que hi ha una crida a les xarxes per assaltar per terra i mar la frontera l'endemà, dia 30, aprofitant la festa del tron al Marroc. Hi ha dos grups amb un total de 180.000 seguidors, perquè et facis a la idea de l'abast de la difusió, li diu. I al vespre es truquen durant 11 minuts, però no ha transcendit què es diuen. També el dia abans, el CNI intenta trucar i escriu a un comandament de la Guàrdia Civil sobre la difusió de la sala a les xarxes, que li respon que és fora i li facilita els contactes dels que estan operatius. I llavors, trucada de telèfon de més de 7 minuts. I ja el 29 a mitja tarda, el CNI emet una nota als serveis d'intel·ligència marroquins informant-los que han detectat grups a les xarxes amb noms com Assalt a la tanca de Ceuta que estan viralitzant la convocatòria i els demanen col·laboració. Tot plegat, doncs, contactes informals que encaixen amb la defensa que la ministra Margarita Robles ha fet del paper del Centre Espanyol d'Intel·ligència.
3: Los servicios de inteligencia operan y actúan de muchas maneras. No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos.
2: I que ha xocat amb la versió del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
4: No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso.
2: A banda, entre els documents desclassificats n'hi ha diversos de la Guàrdia Civil i de l'Exèrcit que recullen la passivitat dels cossos i les forces de seguretat del Marroc, una actitud que, segons els escrits, contrasta amb la proactivitat i col·laboració del dia anterior a l'entrada massiva.
1: El govern espanyol s'embolica i no aconsegueix rebaixar els dubtes sobre la seva gestió a Ceuta amb la publicació dels informes. La Moncloa minimitza aquest avís que el CNI va donar per WhatsApp sobre les 180.000 persones i nega que fos oficial. És la tesi que també ha defensat Pedro Sánchez en un missatge a les xarxes. Per l'oposició, els informes evidencien que el president espanyol ha mentit. Madrid, Paula Brugets.
5: La Moncloa insisteix que no tenia notícies de la magnitud de l'entrada a Ceuta i en culpa el CNI assegura que l'avís del moviment a les xarxes socials es va enviar per WhatsApp, un mitjà impropi, diuen, per elevar una alerta important i tampoc va escalar a cap superior ni a la ministra de Defensa ni es va comunicar a Pedro Sánchez. També ho ha criticat el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, que és dels pocs que va rebre el WhatsApp del CNI.
6: Cuando el CNI tiene una alerta, se hace un informe, lo entrega en un sobre lacrado. Un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta.
5: I en un gest poc habitual, el CNI ha reaccionat en un comunicat en què assegura que va fer bé la seva feina i reconeix que la seva informació no anticipava la magnitud de l'entrada. El PP i Vox creuen que els documents demostren que Sánchez ha mentit. Esther Muñoz, portaveu del PP al Congrés.
7: Es evidente que el gobierno hizo una dejación de funciones manifiesta y dolosa. Tenían la información.
5: I els socis de Sánchez com Esquerra i Sumar posen en dubte la feina del CNI i apunten que hi ha sectors de l'Estat que van contra el president espanyol.
8: Corroboran el hecho de que hay una parte del Estado que va en contra del gobierno, en este caso el CNI.
9: Nosotros siempre lo hemos dicho, estamos muy preocupados con la estrategia que lanzó el señor Aznar de sabotaje del funcionamiento de la administración del Estado para desgastar al gobierno.
5: Tot i les crítiques, els socis coincideixen amb el govern espanyol que ningú va avisar de l'arribada de milers de persones a la frontera.
1: El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, dimiteix per sorpresa 2 anys després d'assumir el càrrec. El major del cos ha presentat la renúncia irrevocable per sorpresa i adduint motius personals. Era una aposta del govern de Salvador Illa que el va situar en aquest càrrec més polític. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que Trapero el va informar de la decisió a finals d'agost i que li hauria agradat que continués fins a acabar el mandat. Parlon no ha volgut entrar en les raons que l'han portat a dimitir i ha elogiat la feina feta durant aquests dos anys.
10: És una decisió personal que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entrarem en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat, això sí, amb l'empremta pròpia de la comissària en cap i del director general de la policia, el Ferran López, per entomar la feina que crec que aquests dos anys s'ha fet molt bé.
1: Com sentíem, el comissari Ferran López tornarà a assumir el càrrec de director general, que ja va exercir entre el 2017 i el 2018. Actualment estava al capdavant de la delegació del cos a Madrid. A banda d'aquest nomenament, Interior també ha comunicat un altre canvi. El cos policial tindrà per primer cop una dona com a comissari en cap. Serà Sílvia Catà, que ocuparà el càrrec que fins ara tenia Miquel Esquius, que es jubila. Catà, que és una aposta personal de Parlon, fins ara era comissària de la Regió Policial de Girona.
10: És la primera dona comissària en cap del cos i amb una trajectòria coneguda sobretot per l'aposta que ha fet per treballar des de les àrees bàsiques policials en les quals ha estat al capdavant i també des de la Regió Policial de Girona amb un model fonamentat en la proximitat.
1: Des d'Interior asseguren que la nova direcció mantindrà una línia continuista amb el focus en la lluita contra la multireincidència i el crim organitzat. I l'oposició i els socis de govern aplaudeixen la dimissió de Trapero, però hi veuen la debilitat del govern d'Illa. Junts i la CUP demanen el cap de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i critiquen que el substitut de Trapero sigui Ferran López, que va dirigir els Mossos durant l'aplicació del 155. Junts reclama que Parlon doni explicacions al Parlament i carrega fort contra López, mentre que Esquerra Republicana li dona un vot de confiança. Sentim primer Esther Capella i després el juntaire Salvador Vergés.
11: Personifica l'aplicació d'això, del 155, al cos de Mossos d'Esquadra, i ho personifica per la seva trajectòria, per la seva agenda, pels seus objectius i per les seves conviccions.
12: Compta amb experiència, coneixements, formació, reconegut per tothom, i en funció també de la seva gestió nosaltres valorarem.
1: El diputat de la CUP, Xavier Pellicer, també pronostica el final de la consellera Parlon per vulnerar de manera sistemàtica, diu, els drets a la mobilització popular.
13: Aquestes són les polítiques que han fet caure Trapero i que la faran caure a vostè i al seu govern si no les atura de forma immediata.
1: I des dels comuns, David Cid remarca la provisionalitat del govern.
14: És evident que estem un govern que va a crisi per setmana. Nova setmana, nova crisi, i per tant fa la sensació que tenim un govern que viu instal·lat en la provisionalitat.
1: El PP i Vox van més enllà. El primer veu en la dimissió de Trapero un govern en descomposició i el segon un naufragi. I els sindicats de Mossos es mostren sorpresos per la dimissió de Trapero i lamenten els canvis continus en la direcció del cos policial. El portaveu del sindicat majoritari Sap Fer Pol, Toni Castejón, ha explicat a 3Cat Info que demanaran explicacions a la conselleria per saber els motius d'aquest relleu.
15: Però sí que és veritat que en pocs dies ha dimitit el secretari general d'Interior, ara dimiteix el director general, tornem a tindre canvis i al final és veritat que en aquesta prefectura el cos de Mossos es fa molt complicat tindre una continuïtat, tot i que siguin molt professionals els que entrin, com eren els que marxaven. Però sempre tenim aquest xup-xup que, bueno, no beneficia el cos.
1: També des de la USPAC asseguren que els canvis continuats a la cúpula del cos generen inestabilitat. És per això que Fermín Gallart, portaveu del sindicat, demanava a Catalunya Ràdio que no es polititzi la direcció dels Mossos.
16: Sí que hi hauria d'haver una independència clara, no?, entre el que serien els càrrecs polítics i després el funcionament de lo que seria la direcció general de la policia, no?, del comissari en cap. Però també les polítiques de marcades de seguretat sempre venen des del Departament d'Interior. Llavors, bueno, ens agradi o no, sempre hi haurà aquesta relació político-policial doncs, bastant directa.
1: I el sindicat USTEC, el majoritari de mestres i professors, avisa que la dimissió de Trapero no taparà el cas de la filtració policial en una assemblea docent i que manté la via judicial per arribar fins al final per saber qui va donar aquest ordre.
0: 3Cat Info.
1: L'episodi de pluges intenses que ha obligat a restringir la mobilitat i a suspendre les classes al Baix Llobregat, al Garraf, l'Alt i al Baix Penedès i al Vallès Occidental ja ha superat la fase més complicada. Es manté, però, en alerta l'Inuncat, perquè encara poden aparèixer ruixats intensos a la Catalunya Central i al Ripollès. El telèfon d'emergències ha atès unes 300 trucades per incidències relacionades amb les pluges. Ho reconeixia la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, en declaracions a 3CAT Info.
17: De la zona de Barcelona, també de Sabadell, també del Vendrell, de la zona del Baix Penedès, i aquestes trucades han sigut bàsicament d'entrades d'aigua en baixos, també d'algun rescat d'algun vehicle, però no han revestit gravetat.
1: Bona part de l'aigua ha caigut sobre el mar i això ha permès aixecar les mesures abans del previst. Al migdia, les restriccions de mobilitat i l'activitat sanitària no urgent, i a les 5 de la tarda s'ha donat llum verda a les activitats educatives. Imma Soler ho justificava així.
17: Ha caigut força, però no amb quantitat com podíem esperar. Ha estat possible, tal com fem quan demanem les mesures que veiem una necessitat, perquè la probabilitat és alta, quan aquesta baixa també podem retirar aquestes mesures.
1: La pertorbació ha deixat registres localment intensos d'entre 80 i 90 litres per metre quadrat cap al Ripollès, el Berguedà i el nord d'Osona, i a la façana litoral han descarregat entre 40 i 50 litres en punts del Baix Llobregat i el Garraf. I les tempestes també han dificultat l'operativa de l'aeroport del Prat. La gran majoria dels vols programats per aquest dimecres han acumulat retards i en alguns moments les esperes han sigut de més d'una hora. També s'han hagut de cancel·lar una seixantena de vols pel mal temps. La circulació de trens també ha estat complicada. L'alta velocitat entre Barcelona i Madrid s'ha hagut d'aturar 2 hores al migdia perquè la tempesta havia malmès la catenària a Sant Vicenç dels Horts. Això ha afectat 21 trens i gairebé 7.000 passatgers. I a la línia del Garraf, durant bona part del matí, els trens de l'R2 Sud no circulaven i només hi passaven els trens regionals, que paraven a totes les estacions.
0: El temps.
1: És moment per la previsió de Gemma Puig.
18: De matinada encara alguna gota pot fregar a la mateixa línia de la costa, però clarament marxen aquests ruixats, s'afluixa la inestabilitat i tindrem un dijous fresc o fred, fins i tot cap al Pirineu, temperatures mínimes que poden quedar per sota d'aquests 5 graus, a alta muntanya, alguna tímida glaçada, i aquests valors també baixos cap a comarques interiors, cap a Ponent, 10, 11, 12 graus de mínima. Refrescada general, també la costa. Deixarem enrere fins i tot les mínimes tropicals, potser en algun sector de la costa central. Alguna boirina matinal, bandes de núvols prims, moltes estones de sol i a la tarda també aquest cel estones enterbolit, encara amb vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems i temperatures semblants, les màximes contingudes, els valors més alts tocant els 30.
0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: En parlàvem en titulars, el canceller alemany Friedrich Merz i la líder d'Alternativa per Alemanya han protagonitzat una sessió tensa al Parlament coincidint amb el seu primer cara a cara després de la victòria dels extremistes a les eleccions de Saxònia-Anhalt. Merz ha qualificat les polítiques antiimmigració de l'extrema dreta de plans de neteja ètnica. Berlín, Jordi Regàs.
19: Aquest dimecres, en el marc del debat de pressupostos, s'ha produït una agra picabaralla al Bundestag després de la victòria de l'extrema dreta a Saxònia-Anhalt. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
20: Els votants a Saxònia-Anhalt li han comunicat a vostè amb tota claredat, en la llengua de la sobirania democràtica, que la coalició de govern està acabada.
19: Amb les eleccions d'aquí a 2 caps de setmana a 2 altres estats federals, Biden ha aprofitat per tornar a subratllar les seves prioritats en immigració.
20: A Alemanya hi viuen més d'un milió de refugiats a qui s'han denegat les sol·licituds d'asil en més d'una ocasió. Què hi fan encara aquestes persones en aquest país? Haurien de ser deportades.
19: Merz ha contraatacat criticant la política migratòria de l'extrema dreta.
21: Si es fa realitat el que vostès propongen, seria una remigració, que no és res més que una neteja ètnica basada en el color de la pell i la procedència. No és res més que això.
19: Finalment, el canceller ha defensat el suport d'Alemanya-Ucraïna i ha criticat el silenci d'Alternativa per Alemanya per totes les ingerències russes dels mesos passats.
1: Més d'un miler de persones s'han tornat a manifestar pels carrers de Manresa per exigir més seguretat i justícia després de la mort d'un home la setmana passada apunyalat presumptament per un grup de menors. El jutge ha deixat en llibertat vigilada els últims 2 detinguts en relació amb el cas, mentre que els altres 2 continuen en un centre d'internament. L'alcalde de la capital del Bages demana un pacte de país per lluitar contra les armes blanques. Manresa, Nati Adell.
3: Manresa ha tornat a dir prou a la violència, a l'incivisme i a la indiferència, i prou també a usar la por per escampar l'odi. Han dit que volen els organitzadors una Manresa on la gent pugui caminar tranquil·la pel carrer. Volen recuperar la confiança amb un pla de seguretat amb calendaris, pressupost, responsables i objectius mesurables. Escoltem un fragment del manifest on posen diferents exemples del que no compten les estadístiques: la percepció d'inseguretat.
4: No compta els pares i mares que truquen als seus fills per saber si han arribat bé. No compta les persones grans que habiten determinats carrers a determinades hores. No compta el cansament acumulat després de petits episodis d'incivisme, amenaces, conflictes o intimidacions, que n'estem cansats.
3: Crits demanant justícia després de la intervenció emotiva de la germana de la víctima, la Yolanda, recordant el Carles i dient que la seva mort s'hauria pogut evitar.
22: Tothom hi ha perdut. Estem venguts. Si no fem alguna cosa, estem venguts. Volem justícia! Volem justícia!
3: Des de la Unitat de Comerciants i Botigues de Manresa, Toni Daura deia això.
23: Tampoc voldria que s'entengués que Manresa és, en fi, és el Far West, no? Que tots sabeu que això lamentablement passa arreu del país.
3: En aquest context, l'alcalde Marc Eloi ha demanat un pacte de país contra les armes blanques.
24: Penso que és inconcebible que els nostres adolescents vagin amb navalles, amb armes blanques, pel carrer. Per tant, em sembla que és urgent que hi hagi un pacte de país per erradicar l'ús de l'arma blanca entre els joves.
3: Davant els fets, ha dit que els pròxims dies es convocarà una taula de seguretat extraordinària.
1: El Ministeri de l'Interior ha obert un expedient al policia que va pagar a Elx un aficionat del Barça que portava una estelada. L'investiguen per una falta greu o molt greu, segons ha anunciat al Congrés el ministre Fernando Grande Marlaska, perquè va ser, diu, una agressió injustificada.
25: Ya se ha acordado la apertura de un expediente por infracción muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno la actuación a la que hace referencia.
1: El ministre ha promès depurar responsabilitats per aquest cas, que ha diferenciat de l'agressió policial a un seguidor de l'Europa, al Corcón, que també duia una estelada.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'11 d'octubre, Maria del Mar Bonet tornarà a l'Olímpia de París, la sala de música on fa 50 anys va tocar en un històric festival que portava el nom de Cançons en Llibertat. D'aquell recital, compartit amb Ovidi Montlloy, Toti i Soler, en va fer un disc que ara ha reeditat i remesclat. Però no només hi cantarà cançons de protesta, també temes del seu últim disc, París, Isabel Galí.
26: Me n'aniré de casa per es camí desvent.
27: Havíem vingut un parell de dies abans, havíem passejat per París. Va venir també el Toni Catany per fer les fotos del disc, l'Amèrica Sánchez per fer la portada, la meva mare, que li feia molta il·lusió, perquè a més era el meu cumpleaños.
28: D'aquell 27 d'abril de 1975, Maria del Mar Bonet en té records inoblidables. El concert al Temple de la Música de Protesta, com defineix a la Sala Olímpia, és un referent en la seva carrera. I tornarà l'11 d'octubre, amb el toc just de nostàlgia. Li fa il·lusió repetir aquell repertori, però també tocar els temes del seu nou disc, L'aigua no cansa.
27: Jo no he sigut mai una cantant de cançons de protesta, com es diu, no? Jo crec que les cançons sempre ho són, totes les cançons d'amor també. No, la qüestió és dir la veritat en les teves cançons, sigui el que sigui que parles. No?
28: Als seus 79 anys, Maria del Mar Bonet celebra que la veu no l'hagi abandonat. Només en aquest cas deixaria de cantar, diu. En el que serà el segon Olímpia de la seva carrera, tindrà Borja Penalba de taloner.
1: I ara us parlem d'una recerca arqueològica que s'ha fet al jaciment de Minferri, a Juneda, a les Garrigues. L'estudi ha permès datar-lo com el més antic de la península en la producció de plom fa uns 4.000 anys. Això són 8 segles abans del que es pensava fins ara, amb la introducció que en van fer els fenicis. Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: L'anàlisi d'escòries, que són residus de la mineria, i de gressols, que són els vasos que s'utilitzaven per reduir i fondre el metall, han permès, juntament amb la datació per carboni 14, identificar la seva antiguitat. A diferència d'altres jaciments on s'han trobat objectes de plom més antics, Minferri revela la fosa de plom més antiga. Sentim l'arqueòleg Andreu Moya, de l'empresa Il Tirta, que ha participat en la investigació.
5: La singularitat de Minferri és que es demostra, diguem-ne, amb el que s'ha analitzat, perquè no tenim l'objecte, sinó que el que tenim són les deixalles, d'alguna manera, de l'activitat vinculada al plom, s'ha provat, diguem-ne, que a la zona s'estava treballant o s'estava, diguem-ne, obtenint plom.
2: L'estudi, que s'ha publicat en una revista especialitzada, l'ha liderat la Universitat de Granada i ha comptat també amb la participació de la Universitat de Lleida i la de Cambridge, al Regne Unit.
1: I abans dels esports, encara us expliquem que Apple presenta el primer iPhone plegable, el Duo. A finals d'octubre arribarà a les botigues i tindrà un preu, segons les versions, entre els 2.340 i els 3.840 euros, i es convertirà en l'iPhone més car de la història. La mida de l'aparell és semblant a la d'un passaport, que s'obre en horitzontal, però que també es pot fer servir en vertical. Apple assegura que han aconseguit que es pugui fer servir d'una manera tan intuïtiva com l'iPad. El nou conseller delegat del gegant tecnològic, John Termos, ha presentat els nous models com a centres d'intel·ligència personal.
6: The new iPhone Duo.
7: El nou iPhone Duo, l'iPhone 18 Pro i l'iPhone 18 Pro Max han estat dissenyats per actuar com el teu centre personal intel·ligent, amb un rendiment i unes capacitats per oferir les experiències que més t'importen.
1: Assegura també que els nous productes incorporen una tecnologia que aconsegueix una profunda comprensió del context personal.
0: Esports.
1: Fins a dos quarts amb Sergi Andreu.
8: El Barça ha golejat el Feyenoord per 5-1 al Camp Nou en el debut de la Champions, partit corresponent a la primera jornada de la Lligueta. L'equip de Flick ha estat molt superior al seu rival i el descans ja dominava per 2-0. Els gols els han fet el primer Rafinha, al minut 3, culminant una bona jugada individual. El 22 a Adeyemi, gràcies a un bon xut des de la frontal amb la dreta. Ja a la segona part, el tercer l'ha fet Rafinha, al 56. El 77, Lamin, de falta directa, ha fet el quart. I Gabriel Jesús, de cap, al 85, ha fet el cinquè, quan feia pocs minuts que era al camp. El gol del Feyenoord l'ha fet Stein, al 82. Podem sentir la valoració del tècnic Hansi Flick, que reconeix que la temporada genera molta il·lusió.
9: Estem al començament de la temporada i sé i tu saps també que queda molt de camí per aquí. Però de moment és cert que fa molt bona pinta. I és perquè estem entrenant molt bé, molt dur, i que tothom a més té aquesta gana, aquesta fam de millorar. I això té un impacte sobre l'equip. Aquesta intensitat és el que necessitem.
8: Després del partit, Rodri s'ha disculpat per les seves paraules criticant el joc del València fa uns dies a Mestalla. El migcampista madrileny, d'altra banda, ha reconegut que l'inici de temporada del Barça és immillorable.
10: Está claro que es importante empezar bien. Yo siempre digo que lo más importante es cómo se acaban las temporadas, pero evidentemente que hemos empezado con un gran nivel, sobre todo con una gran predisposición al sacrificio, a correr, a generar una cultura de esfuerzo, de juego, y donde todos los jugadores, los que juegan, están comprometidos. Eso es lo más importante, crear esa idea colectiva. Y lo que dices, estamos haciendo las cosas muy bien al principio, así que hay que seguir la línea.
8: Aquest dimecres s'han disputat 5 partits més de la Lliga de Campions amb aquests resultats. PSG 6, Slovan de Bratislava 1, amb hat-trick de Ferran Torres. Liverpool 2, Atlètic de Madrid 1. Julián ha estat titular i ha jugat tot el partit. Nàpols 0, Arsenal 1. Stuttgart 3, Viking Stavanger 1. I Sporting de Portugal 3, Galatasaray 1.
0: 3CAT Info.
8: A Tarragona ha començat la Lliga Catalana de Bàsquet amb els dos primers partits. Ilerna Lleida 89, Assisa Joventut 84 i Andorra 74, Quitzenàs Manresa 83. Victòries, per tant, del Manresa i del Lleida. Podem sentir justament el tècnic dels lleidatans, Gerard Encuentra.
11: Juguem moltes situacions que jugàvem la temporada passada, l'únic que canvia és alguns jugadors, no? I això fa que a vegades tinguis un punt de més encert, més amenaça de 3, més focus ofensius. Jo crec que l'equip creu en el que estem fent.
8: També podem sentir les valoracions del tècnic del Manresa, Diego Ocampo.
6: Poco a poco, los jugadores me han ido aguantando a mí, nos hemos ido metiendo en el partido y creyendo en lo que hicimos. Y durante el partido hemos ido mejorando. Primero desde la presión al balón, después sobre las líneas de pase, porque hemos recuperado muchos balones y hemos, los no recuperados son pérdidas. Eso nos da mucha confianza. Contento de la progresión del equipo dentro del partido, pero ya tenemos que dejar de decir, es la última vez que lo digo, de que hay 10 jugadores nuevos.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: En ciclisme, cinquè triomf i segon consecutiu per Matthew Brennan en aquesta edició de la Vuelta, després dels 185 quilòmetres entre Dos Hermanas i Sevilla, corresponents a la 17a etapa. El balear Enric Mas manté un dia més el mallot vermell de líder amb 2 minuts i 6 segons sobre Fèlix Gal. Demà, 18a etapa, 32 quilòmetres de contrarrellotge individual entre el Puerto de Santa Maria i Jerez de la Frontera. Enric Mas reconeix que la d'aquest dijous és probablement la crono més important de la seva vida.
12: Puede ser que la afronte así. Al final, ya sabéis lo que me estoy jugando y tendré que sacar mi mejor Enric. Concentrado estamos en todo momento, lo que sí que tenemos que estar mentalizados y con confianza. Hemos hecho mucho trabajo durante muchos años y tenemos una buena oportunidad para intentar ganar la vuelta.
8: I aquest dimecres ha debutat a la Champions el Barça d'en Bol. Ho ha fet amb victòria davant de l'Horus de Dinamarca per 39-28. També ha debutat el Granollers a la Lliga Femenina d'en Bol amb victòria ajustada 16-15 contra l'Oviedo.
0: Són dos quarts de quatre.

0: Principals informacions a aquesta hora. El CNI va advertir als governs espanyol i marroquí que hi havia crides a assaltar Ceuta per terra i mar en grups de 180.000 seguidors a les xarxes. La Moncloa, però, defensa que no es va alertar de la magnitud ni de la fiabilitat de l'entrada, cosa que el CNI admet. El PP parla de mentida d'estat. Plega per sorpresa el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. El Departament d'Interior assegura que la dimissió es deu a motius personals. El substituirà Ferran López, que ja ho va fer durant l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. A partir d'ara us explicarem que el sindicat Metges de Catalunya anuncia una vaga indefinida que començarà a mitjans d'octubre. També que Brussel·les assegura que el nou reglament europeu d'habitatge permetrà que governs com el de la Generalitat limitin la compra especulativa de pisos amb més garanties jurídiques. I que el Departament de Cultura destinarà més de 31 milions d'euros a les arts escèniques, un centenar d'empreses i companyies es beneficiaran de les ajudes durant els pròxims 3 anys.
1: Esports.
2: El Barça golejat el Feyenoord en el debut a la Champions. Al Camp Nou ha guanyat per 5-1 amb dos gols de Rafinha, un de Adeyemi, un altre de Lamin i l'últim de Gabriel Jesús. També a la Champions, el PSG ha golejat 6-1 l'Slovan de Bratislava amb un hat-trick de Ferran Torres.
0: I el temps, dijous, torna a l'estabilitat amb un matí amb sol i alguna boirina a l'interior i ambient fresc o fred al Pirineu. Tramuntana i mestral, als dos extrems. A la tarda creixerà alguna nuvolada. Termòmetre normalitzat, amb les màximes més altes, tocant els 30 graus. Els serveis d'intel·ligència espanyols van informar al govern espanyol, la Guàrdia Civil i el Marroc d'una crida a les xarxes per entrar a Ceuta, difosa en grups de 180.000 seguidors. Ho van fer el dia abans de l'inici de la crisi, però amb trucades i missatges de WhatsApp dirigits a càrrecs menors. És el que es desprèn dels documents policials, militars i d'altres departaments que el govern espanyol ha fet públics aquest dimecres, que també destaquen la inacció dels agents marroquins. Àlex Giral Robert.
3: Segons es recull els papers, el 29 de juliol al migdia, un membre del CNI escriu per WhatsApp a la delegació del govern espanyol a Ceuta que hi ha una crida a les xarxes per assaltar per terra i mar la frontera l'endemà, dia 30, aprofitant la festa del tron al Marroc. Hi ha dos grups amb un total de 180.000 seguidors, perquè et facis a la idea de l'abast de la difusió, li diu. I al vespre es truquen durant 11 minuts, però no ha transcendit què es diuen. També el dia abans, el CNI intenta trucar i escriu a un comandament de la Guàrdia Civil sobre la difusió de la sala a les xarxes, que li respon que és fora i li facilita els contactes dels que estan operatius. I llavors, trucada de telèfon de més de 7 minuts. I ja el 29 a mitja tarda, el CNI emet una nota als serveis d'intel·ligència marroquins informant-los que han detectat grups a les xarxes amb noms com Assal, a la tanca de Ceuta, que estan viralitzant la convocatòria i els demanen col·laboració. Tot plegat, doncs, contactes informals que encaixen amb la defensa que la ministra Margarita Robles ha fet del paper del Centre Espanyol d'Intel·ligència.
4: Los servicios de inteligencia operan y actúan de muchas maneras. No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos.
3: I que ha xocat amb la versió del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
5: No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso.
3: A banda, entre els documents desclassificats n'hi ha diversos de la Guàrdia Civil i de l'Exèrcit que recullen la passivitat dels cossos i les forces de seguretat del Marroc, una actitud que, segons els escrits, contrasta amb la proactivitat i col·laboració del dia anterior a l'entrada massiva.
0: Més qüestions. La gerent del PSOE descarrega en Santos Cerdán la responsabilitat pel cas Leire. En la seva declaració com a imputada davant de l'Audiència Nacional, ha assegurat que va ser l'ex número 3 del partit qui va ordenar pagar les suposades maniobres contra jutges i fiscals. Madrid, Dani Sainz de Aja.
6: La UCO situa la gerent del PSOE com el vincle entre el partit i la trama de Leire 10, però Ana Fuentes no només assegura que no coneix l'exmilitant, sinó que en tot moment seguia ordres de Santos Cerdán. Segons fons judicials, li ha dit al jutge Pedraz que era l'exsecretari d'organització qui li manava pagar els viatges de 10 i contractar dos advocats amb els quals s'hauria finançat la trama. Va aconseguir considerar que eren pagaments ordinaris, assegura, i desconeixia la seva finalitat. No és l'única causa on s'investiga la caixa del PSOE. També hi ha el cas dels pagaments en efectiu de l'època d'Avalos. Pedro Sánchez insisteix que si el partit acaba imputat, serà sense motiu.
1: Yo le digo que si nos imputan, iremos a defender nuestra inocencia y las cosas bien hechas. Hemos hecho un ejercicio de striptease donde hemos dado las facturas, los recibos, todo. Lo que quiero decir con esto es que no hay financiación irregular del Partido Socialista. No la hay.
6: Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola, on ha tornat a reivindicar també la innocència de l'expresident Zapatero.
0: Al Congrés, el curs polític ha arrencat amb una primera sessió de control amb to de precampanya electoral i marcada per la crisi de Ceuta. El PP i Vox han assenyalat el president espanyol per actuar, diuen, condicionat pel Marroc. Sentim el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i Pedro Sánchez, que ha negat cap xantatge.
7: Y si Marruecos canta, usted se va. Ha desprotegido a su país y su país se lo hará pagar. Ponga fecha y nos vemos en las urnas. Muchas gracias.
8: Este gobierno, señoría, no acepta el chantaje de ningún partido, ningún país, ni por supuesto tampoco de ningún poder. Los veremos en las urnas y les volveremos a ganar.
0: El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, dimiteix per sorpresa 2 anys després d'assumir el càrrec. El major del cos ha presentat la renúncia irrevocable adduint motius personals. Era una aposta del govern de Salvador Illa que el va situar en aquest càrrec més polític. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que li hauria agradat que Trapero continués fins a acabar el mandat i no ha volgut entrar en les raons que l'han dut a dimitir.
9: És una decisió personal que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entraré en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat, això sí, amb l'empremta pròpia de la comissària en cap i del director general de la policia, el Ferran López, per entomar la feina que crec que aquests 2 anys s'ha fet molt bé.
0: El comissari Ferran López tornarà a substituir Trapero després que ja ho fes durant l'aplicació del 155. A banda d'aquest nomenament, Interior també ha comunicat un altre canvi. El cos policial tindrà per primera vegada una dona com a comissària en cap. Serà Sílvia Catà, que ocuparà el càrrec que fins ara tenia Miquel Esquius, que es jubila. I la sortida de Trapero de la cúpula d'Interior és un canvi molt rellevant, però no és un fet aïllat. Se suma a una cascada de relleus a la segona fila del govern de Salvador Illa des que ha tornat de vacances. En només 10 dies han canviat 5 alts càrrecs. Albert Prat.
10: Aquesta setmana al matí de Catalunya Ràdio, el president Salvador Illa descartava fer una gran remodelació del seu govern ara que ha superat l'equador del mandat.
11: Crec que el govern el que ha de fer és treballar i vegem bo canvis i canvis. El que s'ha de fer és també un punt d'assossegament i donar temps. Necessiten estabilitat als òrgans de decisió per poder desplegar aquestes polítiques i és el que intento generar aquest entorn d'estabilitat també en el meu govern.
10: El president no vol fer canvis de cara a la galeria, però hi ha hagut relleus importants a la segona línia. A més de Trapero, l'altre canvi sonat ha sigut el de la secretària general d'Educació. Recordem que Esther Niubó va destituir la seva número 2 arran del fiasco amb les proves PISA. Fa 10 dies, el Departament d'Interior va plegar el secretari general per motius personals, però no perdem de vista que era l'alt càrrec que hi havia jeràrquicament entre la consellera Parlon i Trapero. També ha renunciat el director general de Justícia Juvenil. És l'home que gestionava els centres d'internament dels menors que delinqueixen. I tot això coincideix en plena crisi per l'assassinat de Manresa. Ara bé, el govern diu que aquest relleu ja estava pactat de fa temps i que no té res a veure. I el Departament d'Empresa ha canviat el director del SOC, el Servei d'Ocupació. Aleguen també per motius personals.
0: El govern ha commemorat el 50è aniversari de la Diada de Sant Boi, la primera que es va celebrar després del franquisme i que va aplegar milers de catalans. L'acte ha reivindicat els valors democràtics i el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha remarcat que cal seguir-los defensant davant els autoritarismes.
12: El compromís democràtic. El compromís democràtic. I de què s'alimenta el compromís democràtic? S'alimenta, en primer lloc, de conviccions. És a dir, d'idees inscrites en el més profund del nostre pensament, de conviccions. Les conviccions no es canvien.
0: També ha intervingut en l'acte l'advocat Miquel Roca, un dels oradors de la Diada del 76, que afirma que 50 anys després cal seguir preservant la llibertat, sumant-hi totes les sensibilitats.
13: Unitat en la lluita per la llibertat, amb el missatge integrador d'una Catalunya diversa que necessita de tota la seva gent, per fer front als reptes que la llibertat recuperada ens plantejava de futur en aquell moment i ara.
0: L'acte també l'ha seguit el president del Parlament, Josep Rull, a més dels consellers del govern. La Coral Sant Jordi l'ha conclòs amb l'himne dels Segadors. El sindicat majoritari Metges de Catalunya ha convocat una vaga indefinida a partir de mitjans d'octubre. L'aturada, que encara no té data concreta, la farà juntament amb 6 sindicats de metges més d'arreu de l'estat espanyol. Els facultatius han complert l'amenaça de la setmana passada després que el govern espanyol aprovés al Consell de Ministres el nou Estatut Marc dels Serveis de Salut. Els facultatius insisteixen que volen un marc regulatori propi i consideren que el que s'ha aprovat no millora les seves condicions laborals. Xavier Lleonart és el secretari general de Metges de Catalunya.
14: Es farà una convocatòria de vaga indefinida, absolutament coincident amb la convocatòria estatal, per mirar de mostrar i de visibilitzar aquesta unitat d'acció, però, a més, distingint i culpabilitzant el govern de la Generalitat, que és el darrer i el màxim responsable de solventar aquesta situació a nivell català.
0: Un anunci de convocatòria que ha servit també per presentar la Unió Mèdica i Facultativa, l'UMIF. És la nova confederació de sindicats d'arreu de l'Estat, també Metges de Catalunya, que servirà com a instrument per convocar mobilitzacions.
15: 3CAT Info.
0: Més qüestions. Brussel·les diu que el nou Reglament Europeu d'Habitatge crea el marc legal necessari perquè Catalunya pugui limitar la compra especulativa de pisos. Per aconseguir-ho, el govern i els grups d'esquerres impulsen una llei que ara mateix està encallada al Parlament, perquè, segons el Consell de Garanties Estatutàries, la proposta vulnera el dret a la propietat privada. Amb el nou Reglament Europeu a la mà, però, les autoritats comunitàries esperen posar una mica d'ordre enmig d'aquests conflictes per l'habitatge. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
16: Gràcies al nou reglament d'habitatge, Brussel·les creu que Catalunya tindrà ara més cobertura legal per restringir la compra especulativa de pisos. Ho ha assegurat el màxim responsable d'habitatge de la Comissió Europea, el socialista danès Dan Jorgensen, en declaracions a Catalunya Ràdio i a l'Agència Catalana de Notícies.
17: El que volem amb aquesta proposta és fer possible que els governs lluitin contra la compra especulativa d'habitatges quan els compren i després no els utilitzen com a habitatges.
16: Aquest reglament europeu vol que les administracions puguin restringir la compra de segones residències en zones d'habitatge tensionat i limitar-hi també el lloguer turístic. Això sí, amb condicions per evitar que les mesures siguin més restrictives del compte i que es regeixin per un criteri de proporcionalitat. Però com que el nou reglament europeu no tindrà caràcter retroactiu, aquestes disposicions no afectaran els plans de l'Ajuntament de Barcelona d'eliminar de soc arrel tot el lloguer turístic d'aquí 2 anys.
0: En plana internacional, a la ciutat texana de Dallas ha arrencat una inèdita convenció del Partit Republicà destinada a convertir-se en un bany de masses a Donald Trump amb la vista posada en les eleccions de mig mandat. El president dels Estats Units ha acusat l'Iran de voler influir en aquests comicis i ha vaticinat que la guerra s'acabarà just després. Enviat especial a Dallas, Oriol Serra.
18: La convenció inèdita de 2 dies que el Partit Republicà està fent a Dallas, a Texas, ha començat marcada pels canvis a l'agenda per ordre del mateix Donald Trump. El president dels Estats Units ha decidit que serà el protagonista no només en la cloenda d'aquest dijous, sinó en la mateixa arrencada de la convenció. Trump, tot just abans d'emprendre el vol cap a Dallas, ha aprofitat per intentar desacreditar el Partit Demòcrata, insinuant que votar-lo és votar pels interessos del règim iranià.
19: I think the war will end. Crec que la guerra acabarà immediatament després de les eleccions, perquè ja no poden aguantar més. Estan desesperats per intentar influir en les eleccions perquè hi arribi un grup de gent dèbil i així els deixin tranquils i puguin tenir la seva arma nuclear.
18: La convenció republicana és insòlita perquè mai abans s'havia celebrat a les portes d'unes eleccions de mitja legislatura. Recordem que tindran lloc a principis de novembre. Als carrers de Dallas, alguns activistes pels drets civils i contraris a Trump han deixat sentir les seves veus. És el cas del Luke, contrari a l'existència de la policia d'immigració i duanes, coneguda com a ICE.
15: La immigració és un gran tema. Estic molt a favor d'abolir l'ICE. Penso que no podem tenir una agència que actuï així. Aquest país ha existit gairebé 250 anys sense l'ICE. L'ICE és més jove que jo i en tinc 23. No necessitem l'ICE. Hi ha millors maneres de gestionar la immigració.
18: La convenció també té per objectiu insistir en la campanya de demonització del Partit Demòcrata, al qual el trumpisme titlla d'estar dominat pel comunisme, l'enemic públic número 1 dels Estats Units.
0: I el petroli supera els $100 al barril per culpa de la guerra de l'Iran. Els atacs de les últimes hores han fet enfilar el preu del Brent. Els iranians han bombardejat una vintena de vaixells al Golf Pèrsic, entre els quals dos de nord-americans i bases dels Estats Units a Jordània, mentre que Washington ha enfonsat 5 petroliers iranians. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha llançat més amenaces.
20: L'intercanvi és bastant senzill. L'Iran continua intentant atacar els nostres vaixells de guerra i cada vegada que ho facin o intentin fer-ho perdran petroliers.
0: Mentrestant, l'Aràbia Saudita ha llançat aquest dimecres més de 50 atacs aèris contra els rebels hutis del Iemen, segons han informat aquests aliats de l'Iran. D'aquesta manera, en resposta a l'onada de bombardejos que els hutis van executar dimarts i que van fer desenes de ferits.
21: El temps.
0: Sentim la previsió del temps de Gemma Puig.
22: De matinada encara alguna gota pot fregar a la mateixa línia de la costa, però clarament marxen aquests ruixats, s'afluixa la inestabilitat i tindrem un dijous fresc o fred, fins i tot cap al Pirineu, temperatures mínimes que poden quedar doncs, per sota d'aquests 5 graus, a alta muntanya, alguna tímida glaçada, i aquests valors també baixos cap a comarques interiors, cap a Ponent, 10, 11, 12 graus de mínima. Refrescada general, també la costa. Deixarem enrere fins i tot les mínimes tropicals, potser en algun sector de la costa central. Alguna boirina matinal, bandes de núvols prims, moltes estones de sol i a la tarda també aquest cel estones enterbolit, encara amb vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems i temperatures semblants, les màximes contingudes, els valors més alts tocant els 30.
21: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: La Xina ha commemorat aquest dimecres el 50è aniversari de la mort de Mao Zedong, pare del socialisme xinès, fundador de la República Popular i líder del gegant asiàtic durant 27 anys. El país que va llegar Mao ha canviat molt en aquest mig segle, sobretot pel que fa a l'economia, però manté el culte a la seva figura i la fèrria estructura de partit únic. Pequín, Francesc Canals.
23: M'he arribat al mercat pequinès de Panjiayuan, on entre centenars de parades d'antiguitats o més aviat coses velles, Mao Zedong atrau nostàlgics i turistes. 50 anys després de la desaparició física del gran timoner, el maoisme perviu en pòsters, pins, bustos, estàtues a tota la Xina, però no només. Mao Zedong va proclamar la República Popular el 1949 i és considerat, per tant, el pare de la Xina comunista de manera indiscutible, malgrat els milions de morts que van provocar les seves polítiques durant l'anomenat Gran Salt Endavant o la Revolució Cultural. Després va venir l'obertura que va dur la Xina a l'actual estatus de potència, malgrat que la bona vida de la qual gaudeix la Deng, jubilada pequinesa, té a veure amb les reformes capitalistes, em diu al parc on es reuneix per cantar amb els amics, que ella adora a Mao.
24: Quan era petita vaig viure la Revolució Cultural. En aquella època, el poble xinès admirava molt el president Mao. Ja fa molts anys que no hi és, però per la gent de la meva generació, tot i que no puc dir que fos un déu, sempre viurà als nostres cors.
23: Concentració de poder, culte a la personalitat, purga dels dirigents rivals, són característiques del maoisme que, salvant les distàncies, els sinòlegs detecten en la Xina de Xi Jinping, que, a més, com la de Mao Zedong, busca en el nacionalisme el factor cohesionador.
0: Coincidint amb aquesta efemèride, s'ha editat en català una traducció del llibre Roig de Mao, el recull de cites del líder. Publicat el 1964, ha esdevingut un dels llibres més famosos de la història. La traductora del llibre al català, Núria Barberà, i la seva prologuista, Laura Llevadot, han explicat al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio què significa per elles aquesta obra.
25: Aprens no només a entendre el personatge, aprens també en quin moment estàvem, no? I quina Xina era la Xina d'aquell moment. No? Era una Xina més aviat pobra, no? D'uns 600 milions d'habitants, i ha canviat molt, no? Llavors, clar, amb aquest llibre transportes una mica també en aquest passat.
1: És sobretot com un llibre objecte, un llibre que orienta, que va ser com un símbol més aviat, però que d'alguna manera ens porta a una crítica del present, no? I en aquest sentit, doncs, és molt valuós tenir-lo en català perquè no hi era.
21: 3Cat Info.
0: Dos científics acusen de plagi OpenAI, que ha anunciat que ha resolt un dels problemes més difícils de la matemàtica moderna. Un científic de la competència, d'Anthropic, i un altre de la Universitat de Nova York, diuen que OpenAI s'ha aprofitat de càlculs que havien fet ells mateixos amb l'ajuda de ChatGPT. La polèmica està servida i té una derivada a les borses. Núria Har.
2: Doncs sí, perquè la fita d'OpenAI l'haurien aconseguit tard o d'hora els humans. En l'última dècada, la comunitat matemàtica internacional havia fet avenços molt importants en aquest problema, que ara la intel·ligència artificial diu haver resolt. El catedràtic de la UB, Xavier Rosoton, es pregunta de qui és el mèrit.
3: Llavors costa una mica d'acabar de veure com ha anat tot això, perquè el model d'OpenAI té mèrit, evidentment, perquè és el primer que ha resolt el problema, però s'ha beneficiat de totes les idees que encara eren privades d'aquests altres dos matemàtics que ho estaven a punt de fer-ho, i aquests dos matemàtics que estaven a punt de fer-ho s'han beneficiat, evidentment, de tots els avenços dels últims anys.
2: La controvèrsia s'ha d'entendre en el marc econòmic, perquè les companyies OpenAI i Anthropic estan a punt de sortir a borsa, i les dues ho volen fer més fortes que mai.
3: I llavors volen demostrar als seus inversors que el seu model és millor que el de la competència. I què han fet per intentar demostrar això? Doncs s'han agafat una mica a la matemàtica teòrica per competir i mostrar que el seu model és millor que el de la competència.
2: Si tot va bé, Anthropic podria debutar a borsa a finals del mes que ve, a final d'octubre, amb una sortida rècord.
0: El Departament de Cultura fa una aposta decidida per les arts escèniques i destinarà una aportació rècord de més de 31 milions d'euros del seu pressupost. Això suposa que en els pròxims 3 anys un centenar d'empreses i companyies es beneficiaran dels ajuts. El nombre de beneficiaris es multiplica per més de 3 des de la primera convocatòria dels ajuts al 2014. D'aquesta manera, dels 30 inicials, ara són 103 i un 66% de la dotació més respecte al període anterior. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, parla de l'objectiu d'aquesta xifra històrica.
4: Dotarà les arts escèniques, sobretot, jo crec que de major estabilitat. Amb aquests ajuts contribuïm de manera significativa a que les companyies pugueu planificar, com us deia, amb més seguretat, desenvolupar projectes a llarg termini i créixer tant en qualitat com en ambició artística i, per tant, econòmica, naturalment.
0: Els ajuts permeten enfortir el sector empresarial, el reforç de les estructures de les companyies, l'augment de produccions i que s'hi puguin destinar més recursos. La inversió pública en arts escèniques garanteix al sector una estabilitat i professionalització en els pròxims anys i consolida les arts escèniques del país com un dels puntals de la cultura catalana. I el Mercat de Música Viva de Vic arrencarà amb un concert inaugural provocador que qüestionarà què és la música en directe. La dramaturga Lucía del Greco ha creat una posada en escena a partir de la música d'Andrea Laszlo de Simone, un compositor italià que mai fa concerts. Marc Ruiz.
5: El títol del concert és ben explícit, Non Concerto, i està dedicat al disc Una longuíssima ombra, que té molt a veure amb els sentits, amb títols com Ricordo Tattile o Rifrazione. Tant Lucía del Greco com el Mercat de Música Viva de Vic han volgut ocultar què hi passarà, perquè l'expectativa també forma part dels concerts. I és que volen provocar la reflexió sobre què és aquesta experiència que anomenem concert i quin és el paper que hi té la música. Ha de ser en directe, pot ser gravada, cal que hi hagi una persona al centre de l'escenari i que tot giri al seu entorn. Per del Greco, la clau és l'emoció.
6: No ens quedem només en el pla atmosfèric de la música, sinó hi ha una reflexió al darrere que intenta no respondre a la pregunta de què és la música en directe, però sí generar potser més preguntes al voltant d'això, posant en el centre la reflexió sobre què passa si l'emoció està en l'espectador, independentment de la veritat de l'emoció del que passa en escena.
5: El Mercat de Música Viva de Vic se celebrarà del 16 al 20 de setembre i s'hi podran veure més de 70 propostes d'artistes com Quimi Portet, Marina Herlop, Nacho Vegas o Ginestà, entre d'altres.
26: In 2009, over 400 people left their everyday lives to go back in time to the Soviet.
0: La Mostra de Venècia ha presentat aquest dimecres un dels projectes més singulars, experimental i alhora monumental de tota la secció oficial a concurs, la pel·lícula russa Dau, que culmina una macrocreació artística dedicada durant 20 anys a retratar tant la figura del físic atòmic de l'era soviètica i Premi Nobel, Lev Landau, com la vida a l'URSS sota la dictadura comunista.
7: Aquesta pel·lícula de més de 3 hores del director rus Ilya Krasanovsky és la peça central que culmina el projecte gegantí Dau, començat a crear fa 2 dècades. El llargmetratge estrenat al Lido és l'últim lliurament d'una quinzena de cintes experimentals que van començar a estrenar-se el 2019, com ara Dau Regeneration, Dau Natasha o Dau Conformis. Tot el material està consagrat al científic soviètic Lev Landau, un desenvolupador de la bomba atòmica guardonat amb el Nobel l'any 1961. Ens ho explica el creador del projecte, Ilya Krasanovsky.
19: Primer de tot, és important diferenciar el projecte Dau del que és la pel·lícula Dau. Fa 20 anys em vaig concentrar sobretot en el projecte artístic Dau, en pel·lícules experimentals, instal·lacions, llibres i altres formats. I vaig necessitar un temps per no tocar la cinta original fins a fer la pel·lícula que podeu veure ara, que té un estil diferent, diàlegs, una història més clara.
7: Krasanovsky, per cert, s'ha desmarcat per la polèmica a Venècia pel fet que la Bienal ha permès l'exhibició d'un film rus en plena guerra amb Ucraïna. El protagonista que dona vida a Dau és el prestigiós director d'orquestra Teodor Currensis.
0: Esports. Amb Sergi Andreu.
8: Golejada del Barça en l'estrena a la Champions davant del Feyenoord al Camp Nou per 5-1. Els de Flick han estat molt superiors a l'equip neerlandès i al descans ja dominaven per 2-0 gràcies a 2 grans gols de Rafinha i de Adeyemi. A la segona part, els blaugranes han completat la golejada amb un altre gol de Rafinha, un de Lamine de falta directa al minut 77, i un cinquè, de Gabriel Jesús, de cap, quan feia pocs minuts que era al camp i faltaven 5 minuts per acabar el partit. Sentim la valoració de Hansi Flick, que ha posat en valor que té una plantilla, diu, molt completa.
9: Bé, és el que veig. De fet, l'entrenador, tenim una gran qualitat a l'entrenament i sempre es tracta d'això, de competir entre ells a l'entrenament. En cada posició tenim una gran qualitat i per nosaltres està molt bé veure això, que fem canvis i que l'equip segueix amb la mateixa idea, amb com volem jugar, i és una cosa fantàstica.
8: Hola. Olmo ha explicat d'aquesta manera el gran inici de temporada de l'equip.
10: No, para nosotros sí puede ser normal, ¿no? Tenemos no, trabajar, te diría. O sea, somos un equipo con mucha llegada, que quiere tener siempre la iniciativa, que crea muchas ocasiones, y al final tenemos la calidad necesaria arriba para acabar marcando esos goles que a lo mejor pueden parecer muchos, pero al final creamos esas ocasiones y tenemos ocasiones claras para marcar, y las difíciles también porque tenemos esa calidad que de sobra para realizarlas.
8: Després del partit, Rodri s'ha disculpat per les seves paraules criticant el joc del València fa uns dies a la banqueta de Mestalla. Aquest dimecres s'han disputat 5 partits més de la Lliga de Campions amb aquests resultats. PSG 6, Slovan Bratislava 1, amb hat-trick de Ferran Torres. Liverpool 2, Atlètic de Madrid 1. Julián ha estat titular i Araujo ha donat l'assistència d'esperó del primer gol del Liverpool. Nàpols 0, Arsenal 1. Stuttgart 3, Viking Stavanger Noruec 1. I Sporting de Portugal 3, Galatasaray 1. Més qüestions, parlem ara de bàsquet.
21: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
8: A Tarragona ha començat la Lliga Catalana de bàsquet amb els 2 primers partits ja disputats, i l'Erna Lleida 89, a Sisa Joventut 84, i a Morabanc Andorra 74, Quitzenàs Manresa 83. Aquest dijous es disputen aquests 2 partits, Girona-Lleida a 6:45 i Barça-Andorra a 9:00. D'altra banda, l'Espart Girona ha comunicat la baixa d'Axel Mercerón. La jugadora té un esguinç de grau 3 al lligament del turmell esquerre. En ciclisme, 5è triomf i 2è consecutiu per Matthew Brennan en aquesta edició de la Vuelta, després dels 185 quilòmetres entre Dos Hermanes i Sevilla, corresponents a la 17a etapa. El balear Enric Mas manté un dia més el mallot vermell de líder amb 2:06 d'avantatge sobre Fèlix Gal. Aquest dijous, 18a etapa, és un...

0: El CNI va advertir als governs espanyol i marroquí que hi havia crides a saltar Ceuta per terra i mar en grups de 180.000 seguidors a les xarxes. Són avisos que es van fer el dia abans amb trucades i whatsapps entre càrrecs menors. La Moncloa defensa que no es va alertar de la magnitud ni de la fiabilitat de l'entrada, cosa que el CNI admet i el PP parla de mentida d'estat. Plega per sorpresa el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. El Departament d'Interior assegura que la dimissió es deu a motius personals i nega desavinences. El substituirà Ferran López, que ja va substituir Trapero durant l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Interior també incorpora Sílvia Catà com a nova comissària en cap del cos. Serà la primera dona a assumir aquest càrrec. L'oposició i els socis del govern han celebrat la dimissió de Josep Lluís Trapero. Junts i la CUP demanen que la consellera Parlon s'aparti i critiquen que el substitut de Trapero sigui Ferran López, que va dirigir els Mossos durant el 155. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de xàfecs localment intensos a la Catalunya Central i al Ripollès. L'episodi de pluges que ha obligat a restringir la mobilitat, les classes i l'activitat sanitària al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Baix i al Penedès no ha deixat incidències destacables i les autoritats defensen les mesures preventives. El canceller alemany Friedrich Merz i la líder d'Alternativa per Alemanya xoquen al Parlament per les polítiques anti-immigració del partit d'extrema dreta, que demana l'expulsió del país d'un milió de demandants d'asil. Merz les ha qualificat de plans de neteja ètnica. Més d'un miler de persones reclamen a Manresa més seguretat després de la mort violenta d'un veí de la comarca a mans, presumptament, d'un grup de menors. Els últims dos joves detinguts estan en llibertat vigilada, mentre que els altres dos arrestats continuen en un centre d'internament. L'alcalde de la capital del Bages demana un pacte de país per lluitar contra les armes blanques. Maria del Mar Bonet tornarà al Teatre Olímpia de París per celebrar el 50è aniversari de la seva actuació dins del festival Cançons en Llibertat. La cantautora mallorquina ha reeditat el disc gravat durant aquell cèlebre recital compartit amb Ovidi Montlló i Toti Soler i l'11 d'octubre tornarà a cantar al Temple de la Cançó Protesta.
1: Esports.
2: Golejada del Barça en el debut a la Champions, els blaugranes s'han imposat per 5-1 al Feyenoord amb dos gols de Rafinha, un de Adeyemi, un altre de Lamin i l'últim de Gabriel Jesús. Entre altres resultats destaquen el PSG 6, Slovan de Bratislava 1 amb hat-trick de Ferran Torres. A Tarragona ha començat la Lliga Catalana de Bàsquet amb victòries del Lleida davant del Joventut i del Manresa contra l'Andorra. I a la Champions d'handbol, el Barça ha debutat amb victòria davant de l'Horus de Dinamarca per 39-28.
0: I el temps dijous torna a l'estabilitat amb un matí amb sol i alguna boirina a l'interior i ambient fresc o fred al Pirineu. Tramuntana i mestral als dos extrems. A la tarda creixerà alguna nuvolada. Termòmetre normalitzat amb les màximes més altes tocant els 30 graus.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els serveis d'intel·ligència espanyols van informar al govern espanyol, la Guàrdia Civil i el Marroc d'una crida a les xarxes per entrar a Ceuta, difosa en grups de 180.000 seguidors. Ho van fer el dia abans de l'inici de la crisi, però amb trucades i missatges de WhatsApp dirigits a càrrecs menors. És el que es desprèn de documents policials, militars i d'altres departaments que el govern espanyol ha fet públics aquest dimecres, que també destaquen la inacció dels agents marroquins. Àlex Giral Robert.
3: Segons es recull els papers, el 29 de juliol al migdia, un membre del CNI escriu per WhatsApp a la delegació

0: del govern espanyol a Ceuta que hi ha una crida a les xarxes per assaltar per terra i mar la frontera l'endemà, dia 30, aprofitant la festa del tron al Marroc. Hi ha dos grups amb un total de 180.000 seguidors, perquè et facis a la idea de l'abast de la difusió, li diu. I al vespre es truquen durant 11 minuts, però no ha transcendit què es diuen. També el dia abans, el CNI intenta trucar i escriu a un comandament de la Guàrdia Civil sobre la difusió de la sala a les xarxes, que li respon que és fora i li facilita els contactes dels que estan operatius. I llavors, trucada de telèfon de més de 7 minuts. I ja el 29 a mitja tarda, el CNI emet una nota als serveis d'intel·ligència marroquins informant-los que han detectat grups a les xarxes amb noms com Assal, a la tanca de Ceuta, que estan viralitzant la convocatòria i els demanen col·laboració. Tot plegat, doncs, contactes informals que encaixen amb la defensa que la ministra Margarita Robles ha fet del paper del Centre Espanyol d'Intel·ligència.
1: Los servicios de inteligencia operan y actúan de muchas maneras. No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos.
0: I que ha xocat amb la versió del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
2: No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso.
0: A banda, entre els documents desclassificats n'hi ha diversos de la Guàrdia Civil i de l'Exèrcit que recullen la passivitat dels cossos i les forces de seguretat del Marroc, una actitud que, segons els escrits, contrasta amb la proactivitat i col·laboració del dia anterior a l'entrada massiva.
3: El govern espanyol s'embolica i no aconsegueix rebaixar els dubtes sobre la seva gestió a Ceuta amb la publicació dels informes. La Moncloa minimitza aquest avís que el CNI va donar per WhatsApp sobre les 180.000 persones i nega que fos oficial. És la tesi que també ha defensat Pedro Sánchez en un missatge a les xarxes. Per l'oposició, els informes evidencien que el president espanyol ha mentit. Madrid, Paula Brugets.
4: La Moncloa insisteix que no tenia notícies de la magnitud de l'entrada a Ceuta i en culpa el CNI assegura que l'avís del moviment a les xarxes socials es va enviar per WhatsApp, un mitjà impropi, diuen, per elevar una alerta important i tampoc va escalar a cap superior ni a la ministra de Defensa ni es va comunicar a Pedro Sánchez. També ho ha criticat el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, que és dels pocs que va rebre el WhatsApp del CNI.
5: Cuando el CNI tiene una alerta, se hace un informe, lo entrega en un sobre lacrado. Un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta.
4: I en un gest poc habitual, el CNI ha reaccionat en un comunicat en què assegura que va fer bé la seva feina i reconeix que la seva informació no anticipava la magnitud de l'entrada. El PP i Vox creuen que els documents demostren que Sánchez ha mentit. Esther Muñoz, portaveu del PP al Congrés.
6: Es evidente que el gobierno hizo una dejación de funciones manifiesta y dolosa. Tenían la información.
4: I els socis de Sánchez com Esquerra i Sumar posen en dubte la feina del CNI i apunten que hi ha sectors de l'Estat que van contra el president espanyol.
7: Corroboran el hecho de que hay una parte del Estado que va en contra del gobierno, en este caso el CNI.
8: Nosotros siempre lo hemos dicho, estamos muy preocupados con la estrategia que lanzó el señor Aznar de sabotaje del funcionamiento de la administración del Estado para desgastar al gobierno.
4: Tot i les crítiques, els socis coincideixen amb el govern espanyol que ningú va avisar de l'arribada de milers de persones a la frontera.
3: El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, dimiteix per sorpresa 2 anys després d'assumir el càrrec. El major del cos ha presentat la renúncia irrevocable per sorpresa i adduint motius personals. Era una aposta del govern de Salvador Illa que el va situar en aquest càrrec més polític. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que Trapero el va informar de la decisió a finals d'agost i que li hauria agradat que continués fins a acabar el mandat. Parlon no ha volgut entrar en les raons que l'han portat a dimitir i ha elogiat la feina feta durant aquests 2 anys.
9: És una decisió personal que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entrarem en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat, això sí, amb l'empremta pròpia de la comissària en cap i del director general de la policia, el Ferran López, per entomar la feina que crec que aquests 2 anys s'ha fet molt bé.
3: Com sentíem, el comissari Ferran López tornarà a assumir el càrrec de director general, que ja va exercir entre el 2017 i el 2018. Actualment estava al capdavant de la delegació del cos a Madrid. A banda d'aquest nomenament, Interior també ha comunicat un altre canvi. El cos policial tindrà per primer cop una dona com a comissari en cap. Serà Sílvia Catà, que ocuparà el càrrec que fins ara tenia Miquel Esquius, que es jubila. Catà, que és una aposta personal de Parlon, Fins ara era comissària de la Regió Policial de Girona.
9: És la primera dona comissària en cap del cos, amb una trajectòria coneguda sobretot per l'aposta que ha fet per treballar des de les àrees bàsiques policials en les quals ha estat al capdavant i també des de la Regió Policial de Girona, amb un model fonamentat en la proximitat.
3: Des d'Interior asseguren que la nova direcció mantindrà una línia continuista amb el focus en la lluita contra la multireincidència i el crim organitzat. I l'oposició i els socis de govern aplaudeixen la dimissió de Trapero, però hi veuen la debilitat del govern d'Illa. Junts i la CUP demanen el cap de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i critiquen que el substitut de Trapero sigui Ferran López, que va dirigir els Mossos durant l'aplicació del 155. Junts reclama que Parlon doni explicacions al Parlament i carrega fort contra López, mentre que Esquerra Republicana li dona un vot de confiança. Sentim primer Esther Capella i després el juntaire Salvador Vergés.
10: Personifica l'aplicació d'això, del 155, al cos de Mossos d'Esquadra, i ho personifica per la seva trajectòria, per la seva agenda, pels seus objectius i per les seves conviccions.
11: Compta amb experiència, coneixements, formació, reconegut per tothom, i en funció també de la seva gestió nosaltres valorarem.
3: El diputat de la CUP, Xavier Pellicer, també pronostica el final de la consellera Parlon per vulnerar de manera sistemàtica, diu, els drets a la mobilització popular.
12: Aquestes són les polítiques que han fet caure Trapero i que la faran caure a vostè i el seu govern, si no les atura, de forma immediata.
3: I des dels comuns, David Cid remarca la provisionalitat del govern.
13: És evident que estem un govern que va a crisi per setmana. Nova setmana, nova crisi. I, per tant, fa la sensació que tenim un govern que viu instal·lat en la provisionalitat.
3: El PP i Vox van més enllà. El primer veu en la dimissió de Trapero un govern en descomposició i el segon un naufragi. I els sindicats de Mossos es mostren sorpresos per la dimissió de Trapero i lamenten els canvis continus en la direcció del cos policial. El portaveu del sindicat majoritari Sapfepol, Toni Castejón, ha explicat a 3Cat Info que demanaran explicacions a la conselleria per saber els motius d'aquest relleu.
14: Però sí que és veritat que en pocs dies ha dimitit el secretari general d'Interior, ara dimiteix el director general, tornem a tindre canvis i al final és veritat que en aquesta prefectura el cos de Mossos es fa molt complicat tindre una continuïtat, tot i que siguin molt professionals els que entrin, com eren els que marxaven. Però sempre tenim aquest xup-xup que, bueno, no beneficia el cos.
3: També des de la USPAC asseguren que els canvis continuats a la cúpula del cos generen inestabilitat. És per això que Fermín Gallart, portaveu del sindicat, demanava a Catalunya Ràdio que no es polititzi la direcció dels Mossos.
15: Sí que hi hauria d'haver una independència clara, no?, entre el que serien els càrrecs polítics i després el funcionament de lo que seria la direcció general de la policia, no?, del comissari en cap. Però també les polítiques de marcades de seguretat sempre venen des del Departament d'Interior. Llavors, bueno, ens agradi o no, sempre hi haurà aquesta relació político-policial doncs, bastant directa.
3: I el sindicat USTEC, el majoritari de mestres i professors, avisa que la dimissió de Trapero no taparà el cas de la filtració policial en una assemblea docent i que manté la via judicial per arribar fins al final per saber qui va donar aquest ordre.
16: 3Cat Info.
3: L'episodi de pluges intenses que ha obligat a restringir la mobilitat i a suspendre les classes al Baix Llobregat, al Garraf, l'Alt i al Baix Penedès i al Vallès Occidental ja ha superat la fase més complicada. Es manté, però, en alerta l'Inuncat, perquè encara poden aparèixer ruixats intensos a la Catalunya Central i al Ripollès. El telèfon d'emergències ha atès unes 300 trucades per incidències relacionades amb les pluges. Ho reconeixia la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, en declaracions a 3Cat Info.
17: De la zona de Barcelona, també de Sabadell, també del Vendrell, de la zona del Baix Penedès, i aquestes trucades han sigut bàsicament d'entrades d'aigua en baixos, també d'algun rescat d'algun vehicle, però no han revestit gravetat.
3: Bona part de l'aigua ha caigut sobre el mar i això ha permès aixecar les mesures abans del previst. Al migdia, les restriccions de mobilitat i l'activitat sanitària no urgent i a les 5 de la tarda s'ha donat llum verda a les activitats educatives. Imma Soler ho justificava així.
17: Ha caigut força, però no en quantitat. Podíem esperar, doncs ha estat possible, tal com fem quan demanem les mesures que veiem una necessitat perquè la probabilitat és alta, quan aquesta baixa doncs també podem retirar aquestes mesures.
3: La pertorbació ha deixat registres localment intensos d'entre 80 i 90 litres per metre quadrat cap al Ripollès, al Berguedà i al nord d'Osona, i a la façana litoral han descarregat entre 40 i 50 litres en punts del Baix Llobregat i el Garraf. I les tempestes també han dificultat l'operativa de l'aeroport del Prat. La gran majoria dels vols programats per aquest dimecres han acumulat retards i en alguns moments les esperes han sigut de més d'una hora. També s'han hagut de cancel·lar una seixantena de vols pel mal temps. La circulació de trens també ha estat complicada. L'alta velocitat entre Barcelona i Madrid s'ha hagut d'aturar dues hores al migdia perquè la tempesta havia malmès la catenària a Sant Vicenç dels Horts. Això ha afectat 21 trens i gairebé 7.000 passatgers. I a la línia del Garraf, durant bona part del matí, els trens de l'R2 Sud no circulaven i només hi passaven els trens regionals, que paraven a totes les estacions.
16: El temps.
3: És moment per la previsió de Gemma Puig.
18: De matinada encara alguna gota pot fregar a la mateixa línia de la costa, però clarament marxen aquests ruixats, s'afluixa la inestabilitat i tindrem un dijous fresc o fred, fins i tot cap al Pirineu. Temperatures mínimes que poden quedar doncs, per sota d'aquests 5 graus, a alta muntanya, alguna tímida glaçada, i aquests valors també baixos cap a comarques interiors, cap a Ponent, 10, 11, 12 graus de mínima. Refrescada general, també a la costa. Deixarem enrere fins i tot les mínimes tropicals, potser en algun sector de la costa central. Alguna boirina matinal, bandes de núvols prims, moltes estones de sol i a la tarda també aquest cel estones enterbolit, encara amb vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems i temperatures semblants, les màximes contingudes, els valors més alts tocant els 30.
16: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
3: En parlàvem en titulars, el canceller alemany Friedrich Merz i la líder d'Alternativa per Alemanya han protagonitzat una sessió tensa al Parlament coincidint amb el seu primer cara a cara després de la victòria dels extremistes a les eleccions de Saxònia-Anhalt. Merz ha qualificat les polítiques antiimmigració de l'extrema dreta de plans de neteja ètnica. Berlín, Jordi Regàs.
19: Aquest dimecres, en el marc del debat de pressupostos, s'ha produït una agra picabaralla al Bundestag després de la victòria de l'extrema dreta a Saxònia-Anhalt. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
20: Els votants a Saxònia-Anhalt li han comunicat a vostè amb tota claredat en la llengua de la sobirania democràtica que la coalició de govern està acabada.
19: Amb les eleccions d'aquí a dos caps de setmana a dos altres estats federals, Biden ha aprofitat per tornar a subratllar les seves prioritats en immigració.
20: A Alemanya hi viuen més d'un milió de refugiats a qui s'han denegat les sol·licituds d'asil en més d'una ocasió. Què hi fan encara aquestes persones en aquest país? Haurien de ser deportades.
19: Merz ha contraatacat criticant la política migratòria de l'extrema dreta.
21: Si es fa realitat el que vostès propongen, seria una remigració, que no és res més que una neteja ètnica basada en el color de la pell i la procedència. No és res més que això.
19: Finalment, el canceller ha defensat el suport d'Alemanya-Ucraïna i ha criticat el silenci d'Alternativa per Alemanya per totes les ingerències russes dels mesos passats.
3: Més d'un miler de persones s'han tornat a manifestar pels carrers de Manresa per exigir més seguretat i justícia després de la mort d'un home la setmana passada apunyalat presumptament per un grup de menors. El jutge ha deixat en llibertat vigilada els últims dos detinguts en relació amb el cas, mentre que els altres dos continuen en un centre d'internament. L'alcalde de la capital del Bages demana un pacte de país per lluitar contra les armes blanques. Manresa, Nàtia Adell.
22: Manresa ha tornat a dir prou a la violència, a l'incivisme i a la indiferència, i prou també a usar la por per escampar l'odi. Han dit que volen els organitzadors una Manresa on la gent pugui caminar tranquil·la pel carrer. Volen recuperar la confiança amb un pla de seguretat amb calendaris, pressupost, responsables i objectius mesurables. Escoltem un fragment del manifest on posen diferents exemples del que no compten les estadístiques. La percepció d'inseguretat.
23: No compta els pares i mares que truquen als seus fills per saber si han arribat bé. No compta les persones grans que habiten determinats carrers a determinades hores. No compta el cansament acumulat després de petits episodis d'incivisme, amenaces, conflictes o intimidacions, que n'estem cansats.
22: Crits demanant justícia després de la intervenció emotiva de la germana de la víctima, la Yolanda, recordant el Carles i dient que la seva mort s'hauria pogut evitar.
0: Tothom hi ha perdut. Estem venguts. Si no fem alguna cosa, estem venguts. Volem justícia! Volem justícia!
22: Des de la Unitat de Comerciants i Botiguers de Manresa, Toni Daura deia això.
1: Tampoc voldria que s'entengués que Manresa és, en fi, és el Far West, no? Que tots sabeu que això lamentablement passa arreu del país.
22: En aquest context, l'alcalde Marc Aloi ha demanat un pacte de país contra les armes blanques.
2: Penso que és inconcebible que els nostres adolescents vagin amb navalles, amb armes blanques, pel carrer. Per tant, em sembla que és urgent que hi hagi un pacte de país per erradicar l'ús de l'arma blanca entre els joves.
22: Davant els fets, ha dit que els pròxims dies es convocarà una taula de seguretat extraordinària.
3: El Ministeri de l'Interior ha obert un expedient al policia que va pagar a Elx un aficionat del Barça que portava una estelada. L'investiguen per una falta greu o molt greu, segons ha anunciat al Congrés el ministre Fernando Grande Marlaska, perquè va ser, diu, una agressió injustificada.
5: Ya se ha acordado la apertura de un expediente por infracción muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno la actuación a la que hace referencia.
3: El ministre ha promès depurar responsabilitats per aquest cas, que ha diferenciat de l'agressió policial a un seguidor de l'Europa, el Corcón, que també duia una estelada.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: L'11 d'octubre, Maria del Mar Bonet tornarà a l'Olímpia de París, la sala de música on fa 50 anys va tocar en un històric festival que portava el nom de Cançons en Llibertat. D'aquell recital, compartit amb Ovidi Montllor i Toti Soler, en va fer un disc que ara ha reeditat i remesclat. Però no només hi cantarà cançons de protesta, també temes del seu últim disc, París, Isabel Galí.
24: Me n'aniré de casa per es camí desvent.
25: Havíem vingut un parell de dies abans, havíem passejat per París. Va venir també el Toni Catany per fer les fotos del disc, l'Amèrica Sánchez per fer la portada, la meva mare, que li feia molta il·lusió, perquè a més era el meu cumpleaños.
26: D'aquell 27 d'abril de 1975, Maria del Mar Bonet en té records inoblidables. El concert al Temple de la Música de Protesta, com defineix a la Sala Olimpià, és un referent en la seva carrera. I tornarà l'11 d'octubre, amb el toc just de nostàlgia. Li fa il·lusió repetir aquell repertori, però també tocar els temes del seu nou disc, L'aigua no cansa.
25: Jo no he sigut mai una cantant de cançons de protesta, com es diu, no? Jo crec que les cançons sempre ho són, totes les cançons d'amor també, no? La qüestió és dir la veritat en les teves cançons, sigui el que sigui que parles, no?
26: Als seus 79 anys, Maria del Mar Bonet celebra que la veu no l'hagi abandonat. Només en aquest cas deixaria de cantar, diu. En el que serà el segon Olímpia de la seva carrera, tindrà Borja Penalba de taloner.
3: I ara us parlem d'una recerca arqueològica que s'ha fet al jaciment de Minferri, a Juneda, a les Garrigues. L'estudi ha permès datar-lo com el més antic de la península en la producció de plom fa uns 4.000 anys. Això són 8 segles abans del que es pensava fins ara, amb la introducció que en van fer els fenicis. Lleida, Pere Joan Albrecht.
27: L'anàlisi d'escòries, que són residus de la mineria, i de gressols, que són els vasos que s'utilitzaven per reduir i fondre el metall, han permès, juntament amb la datació per carboni 14, identificar la seva antiguitat. A diferència d'altres jaciments on s'han trobat objectes de plom més antics, Minferri revela la fosa de plom més antiga. Sentim l'arqueòleg Andreu Moya, de l'empresa Il Tirta, que ha participat en la investigació.
28: La singularitat de Minferri és que es demostra, diguem-ne, amb el que s'ha analitzat, perquè no tenim l'objecte, sinó que el que tenim són les deixalles, d'alguna manera, de l'activitat vinculada al plom, s'ha provat, diguem-ne, que a la zona s'estava treballant o s'estava, diguem-ne, obtenint plom.
27: L'estudi, que s'ha publicat en una revista especialitzada, l'ha liderat la Universitat de Granada i ha comptat també amb la participació de la Universitat de Lleida i la de Cambridge, al Regne Unit.
3: I abans dels esports, encara us expliquem que Apple presenta el primer iPhone plegable, el Duo. A finals d'octubre arribarà a les botigues i tindrà un preu, segons les versions, entre els 2.340 i els 3.840 euros. i es convertirà en l'iPhone més car de la història. La mida de l'aparell és semblant a la d'un passaport, que s'obre en horitzontal, però que també es pot fer servir en vertical. Apple assegura que han aconseguit que es pugui fer servir d'una manera tan intuïtiva com l'iPad. El nou conseller delegat del gegant tecnològic, John Termos, ha presentat els nous models com a centres d'intel·ligència personal.
4: The new iPhone Duo.
6: El nou iPhone Duo, l'iPhone 18 Pro i l'iPhone 18 Pro Max han estat dissenyats per actuar com el teu centre personal intel·ligent, amb un rendiment i unes capacitats per oferir les experiències que més t'importen.
3: Assegura també que els nous productes incorporen una tecnologia que aconsegueix una profunda comprensió del context personal.
16: Esports.
3: Fins a dos quarts amb Sergi Andreu.
7: El Barça ha golejat el Feyenoord per 5-1 al Camp Nou en el debut de la Champions, partit corresponent a la primera jornada de la Lligueta. L'equip de Flick ha estat molt superior al seu rival i el descans ja dominava per 2-0. Els gols els han fet el primer Rafinha al minut 3, culminant una bona jugada individual. El 22 Adeyemi, gràcies a un bon xut des de la frontal amb la dreta. Ja a la segona part, el tercer l'ha fet Rafinha al 56, el 77 Lamine de falta directa ha fet el quart, i Gabriel Jesús de cap al 85 ha fet el cinquè, quan feia pocs minuts que era al camp. El gol del Feyenoord l'ha fet Stein al 82. Podem sentir la valoració del tècnic Hansi Flick, que reconeix que la temporada genera molta il·lusió.
8: Bé, estem al començament de la temporada i sé i tu saps també que queda molt de camí per aquí. Però de moment és cert que fa molt bona pinta. I és perquè estem entrenant molt bé, molt dur, i que tothom a més té aquesta gana, aquesta fam de millorar. I això té un impacte sobre l'equip. Aquesta intensitat és el que necessitem.
7: Després del partit, Rodri s'ha disculpat per les seves paraules criticant el joc del València fa uns dies a Mestalla. El migcampista madrileny, d'altra banda, ha reconegut que l'inici de temporada del Barça és immillorable.
9: Está claro que es importante empezar bien. Yo siempre digo que lo más importante es cómo se acaban las temporadas, pero evidentemente que hemos empezado con un gran nivel, sobre todo con una gran predisposición al sacrificio, a correr, a generar una cultura de esfuerzo, de juego y donde todos los jugadores, los que juegan, están comprometidos. Eso es lo más importante, crear esa idea colectiva. Y lo que dices, estamos haciendo las cosas muy bien al principio, así que hay que seguir la línea.
7: Aquest dimecres s'han disputat 5 partits més de la Lliga de Campions amb aquests resultats. PSG 6, Slovan de Bratislava 1, amb hat-trick de Ferran Torres. Liverpool 2, Atlètic de Madrid 1. Julián ha estat titular i ha jugat tot el partit. Nàpols 0, Arsenal 1. Stuttgart 3, Viking Stavanger 1. I Sporting de Portugal 3, Galatasaray 1.
16: 3CAT Info.
7: A Tarragona ha començat la Lliga Catalana de Bàsquet amb els dos primers partits. Ilerna Lleida 89, Assisa Joventut 84 i Andorra 74, Quitzenàs Manresa 83. Victòries, per tant, del Manresa i del Lleida. Podem sentir justament el tècnic dels lleidatans, Gerard Encuentra.
10: Juguem moltes situacions que jugàvem la temporada passada, l'únic que canvia és alguns jugadors, no? I això fa que a vegades tinguis un punt de més encert, més amenaça de 3, més focus ofensius. Jo crec que l'equip creu en el que estem fent. I
7: també podem sentir les valoracions del tècnic del Manresa, Diego Ocampo.
11: Poco a poco, los jugadores me han ido aguantando a mí, nos hemos ido metiendo en el partido y creyendo en lo que hicimos. Y durante el partido hemos ido mejorando. Primero desde la presión al balón, después sobre las líneas de pase, porque hemos recuperado muchos balones y los no recuperados son pérdidas. Eso nos da mucha confianza. Contento de la progresión del equipo dentro del partido, pero ya tenemos que dejar de decir, eso es la última vez que lo digo, de que hay 10 jugadores nuevos.
16: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
7: En ciclisme, cinquè triomf i segon consecutiu per Matthew Brennan en aquesta edició de la Vuelta, després dels 185 quilòmetres entre Dos Hermanas i Sevilla, corresponents a la 17a etapa. El balear Enric Mas manté un dia més el mallot vermell de líder amb 2 minuts i 6 segons sobre Fèlix Gal. Demà, 18a etapa, 32 quilòmetres de contrarrellotge individual entre el Puerto de Santa Maria i Jerez de la Frontera. Enric Mas reconeix que la d'aquest dijous és probablement la crono més important de la seva vida.
4: Puede ser que la afronte así. Al final ya sabes lo que me estoy jugando y tendré que sacar mi mejor Enric. Concentrado estamos en todo momento, lo que sí que tenemos que estar mentalizados y con confianza. Hemos hecho mucho trabajo durante muchos años y tenemos una buena oportunidad para intentar ganar la vuelta.
7: I aquest dimecres ha debutat a la Champions el Barça d'handbol. Ho ha fet amb victòria davant de l'Horus de Dinamarca per 39-28. També ha debutat el Granollers a la Lliga Femenina d'handbol amb victòria ajustada 16-15 contra l'Oviedo.
16: Són dos quarts de cinc.

0: Principals informacions a aquesta hora. El CNI va advertir als governs espanyol i marroquí que hi havia crides a assaltar Ceuta per terra i mar en grups de 180.000 seguidors a les xarxes. La Moncloa, però, defensa que no es va alertar de la magnitud ni de la fiabilitat de l'entrada, cosa que el CNI admet. El PP parla de mentida d'estat. Plega per sorpresa el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. El Departament d'Interior assegura que la dimissió es deu a motius personals. El substituirà Ferran López, que ja ho va fer durant l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. A partir d'ara us explicarem que el sindicat Metges de Catalunya anuncia una vaga indefinida que començarà a mitjans d'octubre. També que Brussel·les assegura que el nou reglament europeu d'habitatge permetrà que governs com el de la Generalitat limitin la compra especulativa de pisos amb més garanties jurídiques. I que el Departament de Cultura destinarà més de 31 milions d'euros a les arts escèniques, un centenar d'empreses i companyies es beneficiaran de les ajudes durant els pròxims 3 anys.
1: Esports.
2: El Barça golejat el Feyenoord en el debut a la Champions. Al Camp Nou ha guanyat per 5-1 amb dos gols de Rafinha, un de Bellemi, un altre de Lamine i l'últim de Gabriel Jesús. També a la Champions, el PSG ha golejat 6-1 l'Slovan de Bratislava amb un hat-trick de Ferran Torres.
0: I el temps, dijous, torna a l'estabilitat amb un matí amb sol i alguna boirina a l'interior i ambient fresc o fred al Pirineu. Tramuntana i mestral, als dos extrems. A la tarda creixerà alguna nuvolada. Termòmetre normalitzat, amb les màximes més altes, tocant els 30 graus. Els serveis d'intel·ligència espanyols van informar al govern espanyol, la Guàrdia Civil i el Marroc d'una crida a les xarxes per entrar a Ceuta, difosa en grups de 180.000 seguidors. Ho van fer el dia abans de l'inici de la crisi, però amb trucades i missatges de WhatsApp dirigits a càrrecs menors. És el que es desprèn dels documents policials, militars i d'altres departaments que el govern espanyol ha fet públics aquest dimecres, que també destaquen la inacció dels agents marroquins. Àlex Giral Robert.
3: Segons es recull els papers, el 29 de juliol al migdia, un membre del CNI escriu per WhatsApp a la delegació del govern espanyol a Ceuta que hi ha una crida a les xarxes per assaltar per terra i mar la frontera l'endemà, dia 30, aprofitant la festa del tron al Marroc. Hi ha dos grups amb un total de 180.000 seguidors, perquè et facis a la idea de l'abast de la difusió, li diu. I al vespre es truquen durant 11 minuts, però no ha transcendit què es diuen. També el dia abans, el CNI intenta trucar i escriu a un comandament de la Guàrdia Civil sobre la difusió de la sala a les xarxes, que li respon que és fora i li facilita els contactes dels que estan operatius. I llavors, trucada de telèfon de més de 7 minuts. I ja el 29 a mitja tarda, el CNI emet una nota als serveis d'intel·ligència marroquins informant-los que han detectat grups a les xarxes amb noms com Assal, a la tanca de Ceuta, que estan viralitzant la convocatòria i els demanen col·laboració. Tot plegat, doncs, contactes informals que encaixen amb la defensa que la ministra Margarita Robles ha fet del paper del Centre Espanyol d'Intel·ligència.
4: Los servicios de inteligencia operan y actúan de muchas maneras. No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos.
3: I que ha xocat amb la versió del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
5: No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso.
3: A banda, entre els documents desclassificats n'hi ha diversos de la Guàrdia Civil i de l'Exèrcit que recullen la passivitat dels cossos i les forces de seguretat del Marroc, una actitud que, segons els escrits, contrasta amb la proactivitat i col·laboració del dia anterior a l'entrada massiva.
0: Més qüestions. La gerent del PSOE descarrega en Santos Cerdán la responsabilitat pel cas Leire. En la seva declaració com a imputada davant de l'Audiència Nacional, ha assegurat que va ser l'ex número 3 del partit qui va ordenar pagar les suposades maniobres contra jutges i fiscals. Madrid, Dani Sainz de Aja.
6: La UCO situa la gerent del PSOE com el vincle entre el partit i la trama de Leire 10, però Ana Fuentes no només assegura que no coneix l'exmilitant, sinó que en tot moment seguia ordres de Santos Cerdán. Segons fonts judicials, li ha dit al jutge Pedraz que era l'exsecretari d'organització qui li manava pagar els viatges de 10 i contractar dos advocats amb els quals s'hauria finançat la trama. Va considerar que eren pagaments ordinaris, assegura, i desconeixia la seva finalitat. No és l'única causa on s'investiga la caixa del PSOE. També hi ha el cas dels pagaments en efectiu de l'època d'Avalos. Pedro Sánchez insisteix que si el partit acaba imputat, serà sense motiu.
1: Yo le digo que si nos imputan, iremos a defender nuestra inocencia y las cosas bien hechas. Hemos hecho un ejercicio de striptease donde hemos dado las facturas, los recibos, todo. Lo que quiero decir con esto es que no hay financiación irregular del Partido Socialista. No la hay.
6: Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola, on ha tornat a reivindicar també la innocència de l'expresident Zapatero.
0: Al Congrés, el curs polític ha arrencat amb una primera sessió de control amb to de precampanya electoral i marcada per la crisi de Ceuta. El PP i Vox han assenyalat el president espanyol per actuar, diuen, condicionat pel Marroc. Sentim el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i Pedro Sánchez, que ha negat cap xantatge.
7: Y si Marruecos canta, usted se va. Ha desprotegido a su país y su país se lo hará pagar. Ponga fecha y nos vemos en las urnas. Muchas gracias.
8: Este gobierno, señoría, no acepta el chantaje de ningún partido, ningún país, ni por supuesto tampoco de ningún poder. Los veremos en las urnas y les volveremos a ganar.
0: El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, dimiteix per sorpresa 2 anys després d'assumir el càrrec. El major del cos ha presentat la renúncia irrevocable adduint motius personals. Era una aposta del govern de Salvador Illa que el va situar en aquest càrrec més polític. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que li hauria agradat que Trapero continués fins a acabar el mandat i no ha volgut entrar en les raons que l'han dut a dimitir.
9: És una decisió personal que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entrarem en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat, això sí, amb l'empremta pròpia de la comissària en cap i del director general de la policia, el Ferran López, per entomar la feina que crec que aquests 2 anys s'ha fet molt bé.
0: El comissari Ferran López tornarà a substituir Trapero després que ja ho fes durant l'aplicació del 155. A banda d'aquest nomenament, Interior també ha comunicat un altre canvi. El cos policial tindrà per primera vegada una dona com a comissària en cap. Serà Sílvia Catà, que ocuparà el càrrec que fins ara tenia Miquel Esquius, que es jubila. I la sortida de Trapero de la cúpula d'Interior és un canvi molt rellevant, però no és un fet aïllat. Se suma a una cascada de relleus a la segona fila del govern de Salvador Illa des que ha tornat de vacances. En només 10 dies han canviat 5 alts càrrecs. Albert Prat.
10: Aquesta setmana, al Matí de Catalunya Ràdio, el president Salvador Illa descartava fer una gran remodelació del seu govern ara que ha superat l'equador del mandat.
11: Crec que el govern el que ha de fer és treballar i la gent vol canvis i canvis. El que s'ha de fer és també un punt d'assossegament i donar temps. Necessiten estabilitat als òrgans de decisió per poder desplegar aquestes polítiques i és el que intento generar aquest entorn d'estabilitat també en el meu govern.
10: El president no vol fer canvis de cara a la galeria, però hi ha hagut relleus importants a la segona línia. A més de Trapero, l'altre canvi sonat ha sigut el de la secretària general d'Educació. Recordem que Esther Niubó va destituir la seva número 2 arran del fiasco amb les proves PISA. Fa 10 dies, el Departament d'Interior va plegar el secretari general per motius personals, però no perdem de vista que era l'alt càrrec que hi havia jeràrquicament entre la consellera Parlon i Trapero. També ha renunciat el director general de Justícia Juvenil. És l'home que gestionava els centres d'internament dels menors que delinqueixen. I tot això coincideix en plena crisi per l'assassinat de Manresa. Ara bé, el govern diu que aquest relleu ja estava pactat de fa temps i que no té res a veure. I el Departament d'Empresa ha canviat el director del SOC, el Servei d'Ocupació. Aleguen també per motius personals.
0: El govern ha commemorat el 50è aniversari de la Diada de Sant Boi, la primera que es va celebrar després del franquisme i que va aplegar milers de catalans. L'acte ha reivindicat els valors democràtics i el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha remarcat que cal seguir-los defensant davant els autoritarismes.
12: El compromís democràtic. El compromís democràtic. I de què s'alimenta el compromís democràtic? S'alimenta, en primer lloc, de conviccions. És a dir, idees inscrites en el més profund del nostre pensament, de conviccions. Les conviccions no es canvien.
0: També ha intervingut en l'acte l'advocat Miquel Roca, un dels oradors de la Diada del 76, que afirma que 50 anys després cal seguir preservant la llibertat, sumant-hi totes les sensibilitats.
13: Unitat en la lluita per la llibertat, amb el missatge integrador d'una Catalunya diversa que necessita de tota la seva gent per fer front als reptes que la llibertat recuperada ens plantejava de futur en aquell moment i ara.
0: L'acte també l'ha seguit el president del Parlament, Josep Rull, a més dels consellers del govern. La Coral Sant Jordi l'ha conclòs amb l'himne dels Segadors. El sindicat majoritari Metges de Catalunya ha convocat una vaga indefinida a partir de mitjans d'octubre. L'aturada, que encara no té data concreta, la farà juntament amb 6 sindicats de metges més d'arreu de l'estat espanyol. Els facultatius han complert l'amenaça de la setmana passada després que el govern espanyol aprovés al Consell de Ministres el nou Estatut Marc dels Serveis de Salut. Els facultatius insisteixen que volen un marc regulatori propi i consideren que el que s'ha aprovat no millora les seves condicions laborals. Xavier Lleonart és el secretari general de Metges de Catalunya.
14: Es farà una convocatòria de vaga indefinida, absolutament coincident amb la convocatòria estatal, per mirar de mostrar i de visibilitzar aquesta unitat d'acció, però, a més, distingint i culpabilitzant el govern de la Generalitat, que és el darrer i el màxim responsable de solventar aquesta situació a nivell català.
0: Un anunci de convocatòria que ha servit també per presentar la Unió Mèdica i Facultativa, l'UMIF. És la nova confederació de sindicats d'arreu de l'Estat, també Metges de Catalunya, que servirà com a instrument per convocar mobilitzacions.
15: 3CAT Info.
0: Més qüestions. Brussel·les diu que el nou Reglament Europeu d'Habitatge crea el marc legal necessari perquè Catalunya pugui limitar la compra especulativa de pisos. Per aconseguir-ho, el govern i els grups d'esquerres impulsen una llei que ara mateix està encallada al Parlament, perquè, segons el Consell de Garanties Estatutàries, la proposta vulnera el dret a la propietat privada. Amb el nou Reglament Europeu a la mà, però, les autoritats comunitàries esperen posar una mica d'ordre enmig d'aquests conflictes per l'habitatge. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
16: Gràcies al nou Reglament d'Habitatge, Brussel·les creu que Catalunya tindrà ara més cobertura legal per restringir la compra especulativa de pisos. Ho ha assegurat el màxim responsable d'habitatge de la Comissió Europea, el socialista danès Dan Jorgensen, en declaracions a Catalunya Ràdio i a l'Agència Catalana de Notícies.
17: El que volem amb aquesta proposta és fer possible que els governs lluitin contra la compra especulativa d'habitatges quan els compren i després no els utilitzen com habitatges.
16: Aquest reglament europeu vol que les administracions puguin restringir la compra de segones residències en zones d'habitatge tensionat i limitar-hi també el lloguer turístic. Això sí, amb condicions per evitar que les mesures siguin més restrictives del compte i que es regeixin per un criteri de proporcionalitat. Però com que el nou reglament europeu no tindrà caràcter retroactiu, aquestes disposicions no afectaran els plans de l'Ajuntament de Barcelona d'eliminar de soc arrel tot el lloguer turístic d'aquí 2 anys.
0: En plana internacional, a la ciutat texana de Dallas ha arrencat una inèdita convenció del Partit Republicà destinada a convertir-se en un bany de masses de Donald Trump amb la vista posada en les eleccions de mig mandat. El president dels Estats Units ha acusat l'Iran de voler influir en aquests comicis i ha vaticinat que la guerra s'acabarà just després. Enviat especial a Dallas, Oriol Serra.
18: La convenció inèdita de 2 dies que el Partit Republicà està fent a Dallas, a Texas, ha començat marcada pels canvis a l'agenda per ordre del mateix Donald Trump. El president dels Estats Units ha decidit que serà el protagonista no només en la cloenda d'aquest dijous, sinó en la mateixa arrencada de la convenció. Trump, tot just abans d'emprendre el vol cap a Dallas, ha aprofitat per intentar desacreditar el Partit Demòcrata, insinuant que votar-lo és votar pels interessos del règim iranià.
19: I think the war will end. Crec que la guerra acabarà immediatament després de les eleccions, perquè ja no poden aguantar més. Estan desesperats per intentar influir en les eleccions perquè hi arribi un grup de gent dèbil i així els deixin tranquils i puguin tenir la seva arma nuclear.
18: La convenció republicana és insòlita perquè mai abans s'havia celebrat a les portes d'unes eleccions de mitja legislatura. Recordem que tindran lloc a principis de novembre. Als carrers de Dallas, alguns activistes pels drets civils i contraris a Trump han deixat sentir les seves veus. És el cas del Luke, contrari a l'existència de la policia d'immigració i duanes, coneguda com a ICE.
15: La immigració és un gran tema. Estic molt a favor d'abolir l'ICE. Penso que no podem tenir una agència que actuï així. Aquest país ha existit gairebé 250 anys sense l'ICE. L'ICE és més jove que jo i en tinc 23. No necessitem l'ICE. Hi ha millors maneres de gestionar la immigració.
18: La convenció també té per objectiu insistir en la campanya de demonització del Partit Demòcrata, al qual el trumpisme titlla d'estar dominat pel comunisme, l'enemic públic número 1 dels Estats Units.
0: I el petroli supera els $100 al barril per culpa de la guerra de l'Iran. Els atacs de les últimes hores han fet enfilar el preu del Brent. Els iranians han bombardejat una vintena de vaixells al Golf Pèrsic, entre els quals dos de nord-americans i bases dels Estats Units a Jordània, mentre que Washington ha enfonsat 5 petroliers iranians. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha llançat més amenaces.
20: L'intercanvi és bastant senzill. L'Iran continua intentant atacar els nostres vaixells de guerra i cada vegada que ho facin o intentin fer-ho perdran petroliers.
0: Mentrestant, l'Aràbia Saudita ha llançat aquest dimecres més de 50 atacs aèris contra els rebels hutis del Iemen, segons han informat aquests aliats de l'Iran. D'aquesta manera, en resposta a l'onada de bombardejos que els hutis van executar dimarts i que van fer desenes de ferits.
21: El temps.
0: Sentim la previsió del temps de Gemma Puig.
22: De matinada encara alguna gota pot fregar a la mateixa línia de la costa, però clarament marxen aquests ruixats, s'afluixa la inestabilitat i tindrem un dijous fresc o fred, fins i tot cap al Pirineu, temperatures mínimes que poden quedar doncs, per sota d'aquests 5 graus, a alta muntanya, alguna tímida glaçada, i aquests valors també baixos cap a comarques interiors, cap a Ponent, 10, 11, 12 graus de mínima. Refrescada general, també la costa. Deixarem enrere fins i tot les mínimes tropicals, potser en algun sector de la costa central. Alguna boirina matinal, bandes de núvols prims, moltes estones de sol, i a la tarda també aquest cel estones enterbolit, encara amb vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems, i temperatures semblants, les màximes contingudes, els valors més alts tocant els 30.
21: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: La Xina ha commemorat aquest dimecres el 50è aniversari de la mort de Mao Zedong, pare del socialisme xinès, fundador de la República Popular i líder del gegant asiàtic durant 27 anys. El país que va llegar Mao ha canviat molt en aquest mig segle, sobretot pel que fa a l'economia, però manté el culte a la seva figura i la fèrria estructura de partit únic. Pequín, Francesc Canals.
23: M'he arribat al mercat pequinès de Panjiayuan, on entre centenars de parades d'antiguitats o més aviat coses velles, Mao Zedong atrau nostàlgics i turistes. 50 anys després de la desaparició física del gran timoner, el maoisme perviu en pòsters, pins, bustos, estàtues a tota la Xina, però no només. Mao Zedong va proclamar la República Popular el 1949 i és considerat, per tant, el pare de la Xina comunista de manera indiscutible, malgrat els milions de morts que van provocar les seves polítiques durant l'anomenat Gran Salt Endavant o la Revolució Cultural. Després va venir l'obertura que va dur la Xina a l'actual estatus de potència, malgrat que la bona vida de la qual gaudeix la Deng, jubilada pequinesa, té a veure amb les reformes capitalistes, em diu al parc on es reuneix per cantar amb els amics, que ella adora a Mao.
24: Quan era petita vaig viure la Revolució Cultural. En aquella època, el poble xinès admirava molt el president Mao. Ja fa molts anys que no hi és, però per la gent de la meva generació, tot i que no puc dir que fos un déu, sempre viurà als nostres cors.
23: Concentració de poder, culte a la personalitat, purga dels dirigents rivals, són característiques del maoisme que, salvant les distàncies, els sinòlegs detecten en la Xina de Xi Jinping, que, a més, com la de Mao Zedong, busca en el nacionalisme el factor cohesionador.
0: Coincidint amb aquesta efemèride, s'ha editat en català una traducció del llibre Roig de Mao, el recull de cites del líder. Publicat el 1964, ha esdevingut un dels llibres més famosos de la història. La traductora del llibre al català, Núria Barberà, i la seva prologuista, Laura Llevadot, han explicat al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio què significa per elles aquesta obra.
25: Aprens no només a entendre el personatge, aprens també en quin moment estàvem, no? I quina Xina era la Xina d'aquell moment. No? Era una Xina més aviat pobra, no? D'uns 600 milions d'habitants, i ha canviat molt, no? Llavors, clar, amb aquest llibre transportes una mica també en aquest passat.
1: És sobretot com un llibre objecte, un llibre que orienta, que va ser com un símbol més aviat, però que d'alguna manera ens porta a una crítica del present, no? I en aquest sentit, doncs, és molt valuós tenir-lo en català perquè no hi era.
21: 3Cat Info.
0: Dos científics acusen de plagi OpenAI, que ha anunciat que ha resolt un dels problemes més difícils de la matemàtica moderna. Un científic de la competència, d'Anthropic, i un altre de la Universitat de Nova York, diuen que OpenAI s'ha aprofitat de càlculs que havien fet ells mateixos amb l'ajuda de ChatGPT. La polèmica està servida i té una derivada a les borses. Núria Har.
2: Doncs sí, perquè la fita d'OpenAI l'haurien aconseguit tard o d'hora els humans. En l'última dècada, la comunitat matemàtica internacional havia fet avenços molt importants en aquest problema, que ara la intel·ligència artificial diu haver resolt. El catedràtic de la UB, Xavier Rosoton, es pregunta de qui és el mèrit.
3: Llavors costa una mica d'acabar de veure com ha anat tot això, perquè el model d'OpenAI té mèrit, evidentment, perquè és el primer que ha resolt el problema, però s'ha beneficiat de totes les idees que encara eren privades d'aquests altres dos matemàtics que estaven a punt de fer-ho, i aquests dos matemàtics que estaven a punt de fer-ho s'han beneficiat, evidentment, de tots els avenços dels últims anys.
2: La controvèrsia s'ha d'entendre en el marc econòmic, perquè les companyies OpenAI i Anthropic estan a punt de sortir a borsa, i les dues ho volen fer més fortes que mai.
3: I llavors volen demostrar als seus inversors que el seu model és millor que el de la competència. I què han fet per intentar demostrar això? Doncs s'han agafat una mica a la matemàtica teòrica per competir i mostrar que el seu model és millor que el de la competència.
2: Si tot va bé, Anthropic podria debutar a borsa a finals del mes que ve, a final d'octubre, amb una sortida rècord.
0: El Departament de Cultura fa una aposta decidida per les arts escèniques i destinarà una aportació rècord de més de 31 milions d'euros del seu pressupost. Això suposa que en els pròxims 3 anys un centenar d'empreses i companyies es beneficiaran dels ajuts. El nombre de beneficiaris es multiplica per més de 3 des de la primera convocatòria dels ajuts al 2014. D'aquesta manera, dels 30 inicials, ara són 103 i un 66% de la dotació més respecte al període anterior. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, parla de l'objectiu d'aquesta xifra històrica.
4: Dotarà les arts escèniques, sobretot, jo crec que de major estabilitat. Amb aquests ajuts contribuïm de manera significativa a que les companyies pugueu planificar, com us deia, amb més seguretat, desenvolupar projectes a llarg termini i créixer tant en qualitat com en ambició artística i, per tant, econòmica, naturalment.
0: Els ajuts permeten enfortir el sector empresarial, el reforç de les estructures de les companyies, l'augment de produccions i que s'hi puguin destinar més recursos. La inversió pública en arts escèniques garanteix al sector una estabilitat i professionalització en els pròxims anys i consolida les arts escèniques del país com un dels puntals de la cultura catalana. I el Mercat de Música Viva de Vic arrencarà amb un concert inaugural provocador que qüestionarà què és la música en directe. La dramaturga Lucía del Greco ha creat una posada en escena a partir de la música d'Andrea Laszlo de Simone, un compositor italià que mai fa concerts. Marc Ruiz.
5: El títol del concert és ben explícit, Non Concerto, i està dedicat al disc Una longuíssima ombra, que té molt a veure amb els sentits, amb títols com Ricordo tàctile o Rifrazione. Tant Lucía del Greco com el Mercat de Música Viva de Vic han volgut ocultar què hi passarà, perquè l'expectativa també forma part dels concerts. I és que volen provocar la reflexió sobre què és aquesta experiència que anomenem concert i quin és el paper que hi té la música. Ha de ser en directe, pot ser gravada, cal que hi hagi una persona al centre de l'escenari i que tot giri al seu entorn. Per del Greco, la clau és l'emoció.
6: No ens quedem només en el pla atmosfèric de la música, sinó hi ha una reflexió al darrere que intenta no respondre a la pregunta de què és la música en directe, però sí generar potser més preguntes al voltant d'això, posant en el centre la reflexió sobre què passa si l'emoció està en l'espectador, independentment de la veritat de l'emoció del que passa en escena.
5: El Mercat de Música Viva de Vic se celebrarà del 16 al 20 de setembre i s'hi podran veure més de 70 propostes d'artistes com Quimi Portet, Marina Herlop, Nacho Vegas o Ginestà, entre d'altres.
26: In 2009, over 400 people left their everyday lives to go back in time to the Soviet.
0: La Mostra de Venècia ha presentat aquest dimecres un dels projectes més singulars, experimental i alhora monumental de tota la secció oficial a concurs, la pel·lícula russa Dau, que culmina una macrocreació artística dedicada durant 20 anys a retratar tant la figura del físic atòmic de l'era soviètica i Premi Nobel, Lev Landau, com la vida a l'URSS sota la dictadura comunista.
7: Aquesta pel·lícula de més de 3 hores del director rus Ilya Krasanovsky és la peça central que culmina el projecte gegantí DAU, començat a crear fa 2 dècades. El llargmetratge estrenat al Lido és l'últim lliurament d'una quinzena de cintes experimentals que van començar a estrenar-se el 2019, com ara DAU Regeneration, DAU Natasha o DAU Conformis. Tot el material està consagrat al científic soviètic Lev Landau, un desenvolupador de la bomba atòmica guardonat amb el Nobel l'any 1961. Ens ho explica el creador del projecte, Ilya Krasanovsky.
19: Primer de tot, és important diferenciar el projecte DAU del que és la pel·lícula DAU. Fa 20 anys em vaig concentrar sobretot en el projecte artístic DAU, en pel·lícules experimentals, instal·lacions, llibres i altres formats. I vaig necessitar un temps per no tocar la cinta original fins a fer la pel·lícula que podeu veure ara, que té un estil diferent, diàlegs, una història més clara.
7: Krasanovsky, per cert, s'ha desmarcat per la polèmica a Venècia pel fet que la Bienal ha permès l'exhibició d'un film rus en plena guerra amb Ucraïna. El protagonista que dona vida a DAU és el prestigiós director d'orquestra Teodor Currensis.
0: Esports. Amb Sergi Andreu.
8: Golejada del Barça en l'estrena a la Champions davant del Feyenoord al Camp Nou per 5-1. Els de Flick han estat molt superiors a l'equip neerlandès i al descans ja dominaven per 2-0 gràcies a 2 grans gols de Rafinha i de Adeyemi. A la segona part, els blaugranes han completat la golejada amb un altre gol de Rafinha, un de Lamine de falta directa al minut 77, i un cinquè, de Gabriel Jesús, de cap, quan feia pocs minuts que era al camp i faltaven 5 minuts per acabar el partit. Sentim la valoració de Hansi Flick, que ha posat en valor que té una plantilla, diu, molt completa.
9: Bé, és el que veig. De fet, l'entrenador, tenim una gran qualitat a l'entrenament i sempre es tracta d'això, de competir entre ells a l'entrenament. En cada posició tenim una gran qualitat i per nosaltres està molt bé veure això, que fem canvis i que l'equip segueix amb la mateixa idea, amb com volem jugar, i és una cosa fantàstica.
8: Hola. Olmo ha explicat d'aquesta manera el gran inici de temporada de l'equip.
10: Bueno, para nosotros sí puede ser normal, ¿no? Tenemos que trabajar, te diría. O sea, somos un equipo con mucha llegada, que quiere tener siempre la iniciativa, que crea muchas ocasiones, y al final tenemos la calidad necesaria arriba para acabar marcando esos goles que a lo mejor pueden parecer muchos, pero al final creamos esas ocasiones y tenemos ocasiones claras para marcar, y las difíciles también porque tenemos esa calidad que de sobra para realizarlas.
8: Després del partit, Rodri s'ha disculpat per les seves paraules criticant el joc del València fa uns dies a la banqueta de Mestalla. Aquest dimecres s'han disputat 5 partits més de la Lliga de Campions amb aquests resultats. PSG 6, Slovan Bratislava 1, amb hat-trick de Ferran Torres. Liverpool 2, Atlètic de Madrid 1. Julián ha estat titular i Araujo ha donat l'assistència d'esperó del primer gol del Liverpool. Nàpols 0, Arsenal 1. Stuttgart 3, Viking Stavanger Noruec 1. I Sporting de Portugal 3, Galatasaray 1. Més qüestions? Parlem ara de bàsquet.
11: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
8: A Tarragona ha començat la Lliga Catalana de bàsquet amb els 2 primers partits ja disputats, i l'Erna Lleida 89, a Sisa Joventut 84, i a Morabanc Andorra 74, Quitzenàs Manresa 83. Aquest dijous es disputen aquests 2 partits, Girona-Lleida a 6:45 i Barça-Andorra a 9:00. D'altra banda, l'Espart Girona ha comunicat la baixa d'Axel Mercerón. La jugadora té un esguinç de grau 3 al lligament del turmell esquerre. En ciclisme, 5è triomf i 2è consecutiu per Matthew Brennan en aquesta edició de la Vuelta, després dels 185 quilòmetres entre Dos Hermanes i Sevilla, corresponents a la 17a etapa. El balear Enric Mas manté un dia més el mallot vermell de líder amb 2 minuts i 6 segons d'avantatge sobre Fèlix Gal. Aquest dijous, 18a etapa, és una contrarrellotge de 32 quilòmetres individual entre el Puerto de Santa Maria i Jerez de la Frontera. Més qüestions. Aquest dimecres s'ha debutat a la Champions el Barça d'handbol. Ho ha fet en victòria davant de l'Horus de Dinamarca per 39-28. també ha debutat el Granollers a la Lliga Femenina d'handbol. Ho ha fet també amb victòria, en aquest cas més ajustada, per 16-15 contra l'Oviedo. I el Granollers masculí, el d'handbol, ha confirmat la lesió del jugador Bruno Reguard. Té un esquinç de grau 3 al turmell. 3CAT Info.

0: El CNI va advertir als governs espanyol i marroquí que hi havia crides a saltar Ceuta per terra i mar en grups de 180.000 seguidors a les xarxes. Són avisos que es van fer el dia abans amb trucades i whatsapps entre càrrecs menors. La Moncloa defensa que no es va alertar de la magnitud ni de la fiabilitat de l'entrada, cosa que el CNI admet i el PP parla de mentida d'estat. Plega per sorpresa el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. El Departament d'Interior assegura que la dimissió es deu a motius personals i nega desavinences. El substituirà Ferran López, que ja va substituir Trapero durant l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Interior també incorpora Sílvia Catà com a nova comissària en cap del cos. Serà la primera dona a assumir aquest càrrec. L'oposició i els socis del govern han celebrat la dimissió de Josep Lluís Trapero. Junts i la CUP demanen que la consellera Parlon s'aparti i critiquen que el substitut de Trapero sigui Ferran López, que va dirigir els Mossos durant el 155. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de xàfecs localment intensos a la Catalunya Central i al Ripollès. L'episodi de pluges que ha obligat a restringir la mobilitat, les classes i l'activitat sanitària al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Baix i al Penedès no ha deixat incidències destacables i les autoritats defensen les mesures preventives. El canceller alemany Friedrich Merz i la líder d'Alternativa per Alemanya xoquen al Parlament per les polítiques anti-immigració del partit d'extrema dreta, que demana l'expulsió del país d'un milió de demandants d'asil. Merz les ha qualificat de plans de neteja ètnica. Més d'un miler de persones reclamen a Manresa més seguretat després de la mort violenta d'un veí de la comarca a mans, presumptament, d'un grup de menors. Els últims dos joves detinguts estan en llibertat vigilada, mentre que els altres dos arrestats continuen en un centre d'internament. L'alcalde de la capital del Bages demana un pacte de país per lluitar contra les armes blanques. Maria del Mar Bonet tornarà al Teatre Olímpia de París per celebrar el 50è aniversari de la seva actuació dins del festival Cançons en Llibertat. La cantautora mallorquina ha reeditat el disc gravat durant aquell cèlebre recital compartit amb Ovidi Montllor i Toti Soler i l'11 d'octubre tornarà a cantar al Temple de la Cançó Protesta.
1: Esports. Golejada del Barça en el debut a la Champions, els blaugranes s'han imposat per 5-1 al Feyenoord amb dos gols de Rafinha, un de Adeyemi, un altre de Lamine i l'últim de Gabriel Jesus. Entre altres resultats destaquen el PSG 6, Slovan de Bratislava 1 amb hat-trick de Ferran Torres. A Tarragona ha començat la Lliga Catalana de Bàsquet amb victòries del Lleida davant del Joventut i del Manresa contra l'Andorra. I a la Champions d'handbol, el Barça ha debutat amb victòria davant de l'Horus de Dinamarca per 39-28.
0: I el temps dijous torna a l'estabilitat amb un matí amb sol i alguna boirina a l'interior i ambient fresc o fred al Pirineu. Tramuntana i mestral als dos extrems. A la tarda creixerà alguna nuvolada. Termòmetre normalitzat, amb les màximes més altes tocant els 30 graus.
2: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3Cat Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els serveis d'intel·ligència espanyols van informar al govern espanyol, la Guàrdia Civil i el Marroc d'una crida a les xarxes per entrar a Ceuta, difosa en grups de 180.000 seguidors. Ho van fer el dia abans de l'inici de la crisi, però amb trucades i missatges de WhatsApp dirigits a càrrecs menors. És el que es desprèn de documents policials, militars i d'altres departaments que el govern espanyol ha fet públics aquest dimecres, que també destaquen la inacció dels agents marroquins. Àlex Giralt Robert.
3: Segons es recull els papers, el 29 de juliol al migdia, un membre del CNI escriu per WhatsApp a la delegació del govern espanyol a Ceuta que hi ha una crida a les xarxes per assaltar per terra i mar la frontera l'endemà, dia 30, aprofitant la festa del tron al Marroc. Hi ha dos grups amb un total de 180.000 seguidors, perquè et facis a la idea de l'abast de la difusió, li diu. I al vespre es truquen durant 11 minuts, però no ha transcendit què es diuen. També el dia abans, el CNI intenta trucar i escriu a un comandament de la Guàrdia Civil sobre la difusió de la sala a les xarxes, que li respon que és fora i li facilita els contactes dels que estan operatius. I llavors, trucada de telèfon de més de 7 minuts. I ja el 29 a mitja tarda, el CNI emet una nota als serveis d'intel·ligència

0: d'intel·ligència marroquins informant-los que han detectat grups a les xarxes amb noms com Assal, a la tanca de Ceuta, que estan viralitzant la convocatòria i els demanen col·laboració. Tot plegat, doncs, contactes informals que encaixen amb la defensa que la ministra Margarita Robles ha fet del paper del Centre Espanyol d'Intel·ligència.
1: Los servicios de inteligencia operan y actúan de muchas maneras. No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos.
0: I que ha xocat amb la versió del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
2: No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso.
0: A banda, entre els documents desclassificats n'hi ha diversos de la Guàrdia Civil i de l'Exèrcit que recullen la passivitat dels cossos i les forces de seguretat del Marroc, una actitud que, segons els escrits, contrasta amb la proactivitat i col·laboració del dia anterior a l'entrada massiva.
3: El govern espanyol s'embolica i no aconsegueix rebaixar els dubtes sobre la seva gestió a Ceuta amb la publicació dels informes. La Moncloa minimitza aquest avís que el CNI va donar per WhatsApp sobre les 180.000 persones i nega que fos oficial. És la tesi que també ha defensat Pedro Sánchez en un missatge a les xarxes. Per l'oposició, els informes evidencien que el president espanyol ha mentit. Madrid, Paula Brugets.
4: La Moncloa insisteix que no tenia notícies de la magnitud de l'entrada a Ceuta i en culpa el CNI assegura que l'avís del moviment a les xarxes socials es va enviar per WhatsApp, un mitjà impropi, diuen, per elevar una alerta important i tampoc va escalar a cap superior ni a la ministra de Defensa ni es va comunicar a Pedro Sánchez. També ho ha criticat el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, que és dels pocs que va rebre el WhatsApp del CNI.
5: Cuando el CNI tiene una alerta, se hace un informe, lo entrega en un sobre lacrado. Un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta.
4: I en un gest poc habitual, el CNI ha reaccionat en un comunicat en què assegura que va fer bé la seva feina i reconeix que la seva informació no anticipava la magnitud de l'entrada. El PP i Vox creuen que els documents demostren que Sánchez ha mentit. Esther Muñoz, portaveu del PP al Congrés.
6: Es evidente que el gobierno hizo una dejación de funciones manifiesta y dolosa. Tenían la información.
4: I els socis de Sánchez com Esquerra i Sumar posen en dubte la feina del CNI i apunten que hi ha sectors de l'Estat que van contra el president espanyol.
7: Corroboran el hecho de que hay una parte del Estado que va en contra del gobierno, en este caso el CNI.
8: Nosotros siempre lo hemos dicho, estamos muy preocupados con la estrategia que lanzó el señor Aznar de sabotaje del funcionamiento de la administración del Estado para desgastar al gobierno.
4: Tot i les crítiques, els socis coincideixen amb el govern espanyol que ningú va avisar de l'arribada de milers de persones a la frontera.
3: El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, dimiteix per sorpresa 2 anys després d'assumir el càrrec. El major del cos ha presentat la renúncia irrevocable per sorpresa i adduint motius personals. Era una aposta del govern de Salvador Illa que el va situar en aquest càrrec més polític. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que Trapero el va informar de la decisió a finals d'agost i que li hauria agradat que continués fins a acabar el mandat. Parlon no ha volgut entrar en les raons que l'han portat a dimitir i ha elogiat la feina feta durant aquests 2 anys.
9: És una decisió personal que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entrarem en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat, això sí, amb l'empremta pròpia de la comissària en cap i del director general de la policia, el Ferran López, per entomar la feina que crec que aquests 2 anys s'ha fet molt bé.
3: Com sentíem, el comissari Ferran López tornarà a assumir el càrrec de director general, que ja va exercir entre el 2017 i el 2018. Actualment estava al capdavant de la delegació del cos a Madrid. A banda d'aquest nomenament, Interior també ha comunicat un altre canvi. El cos policial tindrà per primer cop una dona com a comissària en cap. Serà Sílvia Catà, que ocuparà el càrrec que fins ara tenia Miquel Esquius, que es jubila. Catà, que és una aposta personal de Parlon, fins ara era comissària de la Regió Policial de Girona.
9: És la primera dona comissària en cap del cos i amb una trajectòria coneguda sobretot per l'aposta que ha fet per treballar des de les àrees bàsiques policials en les quals ha estat al capdavant i també des de la Regió Policial de Girona amb un model fonamentat en la proximitat.
3: Des d'Interior asseguren que la nova direcció mantindrà una línia continuista amb el focus en la lluita contra la multireincidència i el crim organitzat. I l'oposició i els socis de govern aplaudeixen la dimissió de Trapero, però hi veuen la debilitat del govern d'Illa. Junts i la CUP demanen el cap de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i critiquen que el substitut de Trapero sigui Ferran López, que va dirigir els Mossos durant l'aplicació del 155. Junts reclama que Parlon doni explicacions al Parlament i carrega fort contra López, mentre que Esquerra Republicana li dona un vot de confiança. Sentim primer Esther Capella i després el juntaire Salvador Vergés.
10: Personifica l'aplicació d'això, del 155, al cos de Mossos d'Esquadra, i ho personifica per la seva trajectòria, per la seva agenda, pels seus objectius i per les seves conviccions.
11: Compta amb experiència, coneixements, formació, reconegut per tothom, i en funció també de la seva gestió nosaltres valorarem.
3: El diputat de la CUP, Xavier Pellicer, també pronostica el final de la consellera Parlon per vulnerar de manera sistemàtica, diu, els drets a la mobilització popular.
12: Aquestes són les polítiques que han fet caure Trapero i que la faran caure a vostè i al seu govern si no les atura de forma immediata.
3: I des dels comuns, David Cid remarca la provisionalitat del govern.
13: És evident que estem un govern que va a crisi per setmana. Nova setmana, nova crisi, i per tant fa la sensació que tenim un govern que viu instal·lat en la provisionalitat.
3: El PP i Vox van més enllà. El primer veu en la dimissió de Trapero un govern en descomposició i el segon un naufragi. I els sindicats de Mossos es mostren sorpresos per la dimissió de Trapero i lamenten els canvis continus en la direcció del cos policial. El portaveu del sindicat majoritari Sapfepol, Toni Castejón, ha explicat a 3Cat Info que demanaran explicacions a la conselleria per saber els motius d'aquest relleu.
14: Però sí que és veritat que en pocs dies ha dimitit el secretari general d'Interior, ara dimiteix el director general, tornem a tindre canvis i al final és veritat que en aquesta prefectura el cos de Mossos es fa molt complicat tindre una continuïtat, tot i que siguin molt professionals els que entrin, com eren els que marxaven. Però sempre tenim aquest xup-xup que, bueno, no beneficia el cos.
3: També des de la USPAC asseguren que els canvis continuats a la cúpula del cos generen inestabilitat. És per això que Fermín Gallart, portaveu del sindicat, demanava a Catalunya Ràdio que no es polititzi la direcció dels Mossos.
15: Sí que hi hauria d'haver una independència clara, no?, entre el que serien els càrrecs polítics i després el funcionament de lo que seria la direcció general de la policia, no?, del comissari en cap. Però també les polítiques de mercades de seguretat sempre venen des del Departament d'Interior. Llavors, bueno, ens agradi o no, sempre hi haurà aquesta relació político-policial doncs, bastant directa.
3: I el sindicat USTEC, el majoritari de mestres i professors, avisa que la dimissió de Trapero no taparà el cas de la filtració policial en una assemblea docent i que manté la via judicial per arribar fins al final per saber qui va donar aquest ordre.
16: 3Cat Info.
3: L'episodi de pluges intenses que ha obligat a restringir la mobilitat i a suspendre les classes al Baix Llobregat, al Garraf, l'Alt i al Baix Penedès i al Vallès Occidental ja ha superat la fase més complicada. Es manté, però, en alerta l'Inuncat, perquè encara poden aparèixer ruixats intensos a la Catalunya Central i al Ripollès. El telèfon d'emergències ha atès unes 300 trucades per incidències relacionades amb les pluges. Ho reconeixia la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, en declaracions a 3Cat Info.
17: De la zona de Barcelona, també de Sabadell, també del Vendrell, de la zona del Baix Penedès, i aquestes trucades han sigut bàsicament d'entrades d'aigua en baixos, també d'algun rescat d'algun vehicle, però no han revestit gravetat.
3: Bona part de l'aigua ha caigut sobre el mar i això ha permès aixecar les mesures abans del previst. Al migdia, les restriccions de mobilitat i l'activitat sanitària no urgent i a les 5 de la tarda s'ha donat llum verda a les activitats educatives. Imma Soler ho justificava així.
17: Ha caigut força, però no amb quantitats com podíem esperar. Diu, doncs, ha estat possible, tal com fem quan demanem les mesures que veiem una necessitat, perquè la probabilitat és alta, quan aquesta baixa, doncs, també podem retirar aquestes mesures.
3: La pertorbació ha deixat registres localment intensos d'entre 80 i 90 litres per metre quadrat cap al Ripollès, al Berguedà i al nord d'Osona, i a la façana litoral han descarregat entre 40 i 50 litres en punts del Baix Llobregat i el Garraf. I les tempestes també han dificultat l'operativa de l'aeroport del Prat. La gran majoria dels vols programats per aquest dimecres han acumulat retards i en alguns moments les esperes han sigut de més d'una hora. També s'han hagut de cancel·lar una seixantena de vols pel mal temps. La circulació de trens també ha estat complicada. L'alta velocitat entre Barcelona i Madrid s'ha hagut d'aturar 2 hores al migdia perquè la tempesta havia malmès la catenària a Sant Vicenç dels Horts. Això ha afectat 21 trens i gairebé 7.000 passatgers. I a la línia del Garraf, durant bona part del matí, els trens de l'R2 Sud no circulaven i només hi passaven els trens regionals, que paraven a totes les estacions.
16: El temps.
3: És moment per la previsió de Gemma Puig.
18: De matinada encara alguna gota pot fregar a la mateixa línia de la costa, però clarament marxen aquests ruixats, s'afluixa la inestabilitat i tindrem un dijous fresc o fred, fins i tot cap al Pirineu. Temperatures mínimes que poden quedar doncs, per sota d'aquests 5 graus, a alta muntanya, alguna tímida glaçada, i aquests valors també baixos cap a comarques interiors, cap a Ponent, 10, 11, 12 graus de mínima. Refrescada general, també a la costa. Deixarem enrere fins i tot les mínimes tropicals, potser en algun sector de la costa central. Alguna boirina matinal, bandes de núvols prims, moltes estones de sol i a la tarda també aquest cel estones enterbolit, encara amb vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems i temperatures semblants, les màximes contingudes, els valors més alts tocant els 30.
16: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
3: En parlàvem en titulars, el canceller alemany Friedrich Merz i la líder d'Alternativa per Alemanya han protagonitzat una sessió tensa al Parlament coincidint amb el seu primer cara a cara després de la victòria dels extremistes a les eleccions de Saxònia-Anhalt. Merz ha qualificat les polítiques antiimmigració de l'extrema dreta de plans de neteja ètnica. Berlín, Jordi Regàs.
19: Aquest dimecres, en el marc del debat de pressupostos, s'ha produït una agra picabaralla al Bundestag després de la victòria de l'extrema dreta a Saxònia-Anhalt. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
20: Els votants a Saxònia-Anhalt li han comunicat a vostè amb tota claredat en la llengua de la sobirania democràtica que la coalició de govern està acabada.
19: Amb les eleccions d'aquí a dos caps de setmana a dos altres estats federals, Biden ha aprofitat per tornar a subratllar les seves prioritats en immigració.
20: A Alemanya hi viuen més d'un milió de refugiats a qui s'han denegat les sol·licituds d'asil en més d'una ocasió. Què hi fan encara aquestes persones en aquest país? Haurien de ser deportades.
19: Merz ha contraatacat criticant la política migratòria de l'extrema dreta.
21: Si es fa realitat el que vostès propongen, seria una remigració, que no és res més que una neteja ètnica basada en el color de la pell i la procedència. No és res més que això.
19: Finalment, el canceller ha defensat el suport d'Alemanya-Ucraïna i ha criticat el silenci d'Alternativa per Alemanya per totes les ingerències russes dels mesos passats.
3: Més d'un miler de persones s'han tornat a manifestar pels carrers de Manresa per exigir més seguretat i justícia després de la mort d'un home la setmana passada apunyalat presumptament per un grup de menors. El jutge ha deixat en llibertat vigilada els últims dos detinguts en relació amb el cas, mentre que els altres dos continuen en un centre d'internament. L'alcalde de la capital del Bages demana un pacte de país per lluitar contra les armes blanques. Manresa, Nati Adell.
22: Manresa ha tornat a dir prou a la violència, a l'incivisme i a la indiferència, i prou també a usar la por per escampar l'odi. Han dit que volen els organitzadors una Manresa on la gent pugui caminar tranquil·la pel carrer. Volen recuperar la confiança amb un pla de seguretat amb calendaris, pressupost, responsables i objectius mesurables. Escoltem un fragment del manifest on posen diferents exemples del que no compten les estadístiques. La percepció d'inseguretat.
23: No compta els pares i mares que truquen als seus fills per saber si han arribat bé. No compta les persones grans que habiten determinats carrers a determinades hores. No compta el cansament acumulat després de petits episodis d'incivisme, amenaces, conflictes o intimidacions, que n'estem cansats.
22: Crits demanant justícia després de la intervenció emotiva de la germana de la víctima, la Yolanda, recordant el Carles i dient que la seva mort s'hauria pogut evitar.
24: Tothom hi ha perdut. Estem venguts. Si no fem alguna cosa, estem venguts. Volem justícia! Volem justícia!
22: Des de la Unitat de Comerciants i Botiguers de Manresa, Toni Daura deia això.
25: Tampoc voldria que s'entengués que Manresa és, en fi, és el Far West, no? Que tots sabeu que això lamentablement passa arreu del país.
22: En aquest context, l'alcalde Marc Aloi ha demanat un pacte de país contra les armes blanques.
26: Penso que és inconcebible que els nostres adolescents vagin amb navalles, amb armes blanques, pel carrer. Per tant, em sembla que és urgent que hi hagi un pacte de país per erradicar l'ús de l'arma blanca entre els joves.
22: Davant els fets, ha dit que els pròxims dies es convocarà una taula de seguretat extraordinària.
3: El Ministeri de l'Interior ha obert un expedient al policia que va pagar a Elx un aficionat del Barça que portava una estelada. L'investiguen per una falta greu o molt greu, segons ha anunciat al Congrés el ministre Fernando Grande Marlaska, perquè va ser, diu, una agressió injustificada.
0: Ya se ha acordado la apertura de un expediente por infracción muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno la actuación a la que hace referencia.
3: El ministre ha promès depurar responsabilitats per aquest cas, que ha diferenciat de l'agressió policial a un seguidor de l'Europa, el Corcón, que també duia una estelada.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: L'11 d'octubre, Maria del Mar Bonet tornarà a l'Olímpia de París, la sala de música on fa 50 anys va tocar en un històric festival que portava el nom de Cançons en Llibertat. D'aquell recital, compartit amb Ovidi Montlló i Toti Soler, en va fer un disc que ara ha reeditat i remesclat. Però no només hi cantarà cançons de protesta, també temes del seu últim disc, París, Isabel Galí.
1: Quan aniré de casa per es camí desvent.
2: Havíem vingut un parell de dies abans, havíem assajat, havíem passejat per París. Va venir també el Toni Catany per fer les fotos del disc, l'Amèrica Sánchez per fer la portada, la meva mare, que li feia molta il·lusió, perquè a més era el meu cumpleaños.
5: D'aquell 27 d'abril de 1975, Maria del Mar Bonet en té records inoblidables. El concert al Temple de la Música de Protesta, com defineix a la Sala Olímpia, és un referent en la seva carrera. I tornarà l'11 d'octubre, amb el toc just de nostàlgia. Li fa il·lusió repetir aquell repertori, però també tocar els temes del seu nou disc, L'aigua no cansa.
2: Jo no he sigut mai una cantant de cançons de protesta, com es diu, no? Jo crec que les cançons sempre ho són, totes les cançons d'amor també. No, la qüestió és dir la veritat en les teves cançons, sigui el que sigui que parles. No?
5: Als seus 79 anys, Maria del Mar Bonet celebra que la veu no l'hagi abandonat. Només en aquest cas deixaria de cantar, diu. En el que serà el segon Olímpia de la seva carrera, tindrà Borja Penalba de taloner.
3: I ara us parlem d'una recerca arqueològica que s'ha fet al jaciment de Minferri, a Juneda, a les Garrigues. L'estudi ha permès datar-lo com el més antic de la península en la producció de plom fa uns 4.000 anys. Això són 8 segles abans del que es pensava fins ara, amb la introducció que en van fer els fenicis. Lleida, Pere Joan Albrecht.
6: L'anàlisi d'escòries, que són residus de la mineria i de gressols, que són els vasos que s'utilitzaven per reduir i fondre el metall, han permès, juntament amb la datació per carboni 14, identificar la seva antiguitat. A diferència d'altres jaciments on s'han trobat objectes de plom més antics, Minferri revela la fosa de plom més antiga. Sentim l'arqueòleg Andreu Moya, de l'empresa Il Tirta, que ha participat en la investigació.
7: La singularitat de Minferri és que es demostra, diguem-ne, amb el que s'ha analitzat, perquè no tenim l'objecte, sinó que el que tenim són les deixalles, d'alguna manera, de l'activitat vinculada al plom, s'ha provat, diguem-ne, que a la zona s'estava treballant o s'estava, diguem-ne, obtenint plom.
6: L'estudi, que s'ha publicat en una revista especialitzada, l'ha liderat la Universitat de Granada i ha comptat també amb la participació de la Universitat de Lleida i la de Cambridge, al Regne Unit.
3: I abans dels esports, encara us expliquem que Apple presenta el primer iPhone plegable, el Duo. A finals d'octubre arribarà a les botigues i tindrà un preu, segons les versions, entre els 2.340 i els 3.840 euros i es convertirà en l'iPhone més car de la història. La mida de l'aparell és semblant a la d'un passaport, que s'obre en horitzontal, però que també es pot fer servir en vertical. Apple assegura que han aconseguit que es pugui fer servir d'una manera tan intuïtiva com l'iPad. El nou conseller delegat del gegant tecnològic, John Termos, ha presentat els nous models com a centres d'intel·ligència personal.
8: The new iPhone Duo.
27: El nou iPhone Duo, l'iPhone 18 Pro i l'iPhone 18 Pro Max han estat dissenyats per actuar com el teu centre personal intel·ligent, amb un rendiment i unes capacitats per oferir les experiències que més t'importen.
3: Assegura també que els nous productes incorporen una tecnologia que aconsegueix una profunda comprensió del context personal.
16: Esports.
3: Fins a dos quarts amb Sergi Andreu.
4: El Barça ha golejat el Feyenoord per 5-1 al Camp Nou en el debut de la Champions, partit corresponent a la primera jornada de la Lligueta. L'equip de Flick ha estat molt superior al seu rival i el descans ja dominava per 2-0. Els gols els han fet el primer Rafinha al minut 3, culminant una bona jugada individual. El 22 Adeyemi, gràcies a un bon xut des de la frontal amb la dreta. Ja a la segona part, el tercer l'ha fet Rafinha al 56, el 77 Lamin de falta directa ha fet el quart, i Gabriel Jesús de cap al 85 ha fet el cinquè, quan feia pocs minuts que era al camp. El gol del Feyenoord l'ha fet Stein al 82. Podem sentir la valoració del tècnic Hansi Flick, que reconeix que la temporada genera molta il·lusió.
8: Bé, estem al començament de la temporada i sé i tu saps també que queda molt de camí per aquí. Però de moment és cert que fa molt bona pinta i és perquè estem entrenant molt bé, molt dur, i que tothom a més té aquesta gana, aquesta fam de millorar. I això té un impacte sobre l'equip. Aquesta intensitat és el que necessitem.
4: Després del partit, Rodri s'ha disculpat per les seves paraules criticant el joc del València fa uns dies a Mestalla. El migcampista madrileny, d'altra banda, ha reconegut que l'inici de temporada del Barça és immillorable.
9: Está claro que es importante empezar bien. Yo siempre digo que lo más importante es cómo se acaban las temporadas, pero evidentemente que hemos empezado con un gran nivel, sobre todo con una gran predisposición al sacrificio, a correr, a generar una cultura de esfuerzo, de juego, y donde todos los jugadores, los que juegan, están comprometidos. Eso es lo más importante, crear esa idea colectiva. Y lo que dices, estamos haciendo las cosas muy bien al principio, así que hay que seguir la línea.
4: Aquest dimecres s'han disputat 5 partits més de la Lliga de Campions amb aquests resultats. PSG 6, Slovan de Bratislava 1, amb hat-trick de Ferran Torres. Liverpool 2, Atlètic de Madrid 1. Julián ha estat titular i ha jugat tot el partit. Nàpols 0, Arsenal 1. Stuttgart 3, Viking Stavanger 1. I Sporting de Portugal 3, Galatasaray 1.
10: 3CAT Info.
4: A Tarragona ha començat la Lliga Catalana de Bàsquet amb els dos primers partits. Ilerna Lleida 89, Assisa Joventut 84 i Andorra 74, Quitzenàs Manresa 83. Victòries, per tant, del Manresa i del Lleida. Podem sentir justament el tècnic dels lleidatans, Gerard Encuentra.
11: Juguem moltes situacions que jugàvem la temporada passada, l'únic que canvia és alguns jugadors, no? I això fa que a vegades tinguis un punt de més encert, més amenaça de 3, més focus ofensius. Jo crec que l'equip creu en el que estem fent. I
4: també podem sentir les valoracions del tècnic del Manresa, Diego Ocampo.
12: Poco a poco los jugadores me han ido aguantando a mí, los hemos ido metiendo en el partido y creyendo en lo que hicimos. Y durante el partido hemos ido mejorando. Primero desde la presión al balón, después sobre las líneas de pase, porque hemos recuperado muchos balones y los no recuperados son pérdidas. Eso nos da mucha confianza. Contento de la progresión del equipo dentro del partido, pero ya tenemos que dejar de decir, es la última vez que lo digo, de que hay 10 jugadores nuevos.
10: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: En ciclisme, cinquè triomf i segon consecutiu per Matthew Brennan en aquesta edició de la Vuelta, després dels 185 quilòmetres entre Dos Hermanes i Sevilla, corresponents a la 17a etapa. El balear Enric Mas manté un dia més el mallot vermell de líder amb 2 minuts i 6 segons sobre Fèlix Gal. Demà, 18a etapa, 32 quilòmetres de contrarrellotge individual entre el Puerto de Santa Maria i Jerez de la Frontera. Enric Mas reconeix que la d'aquest dijous és probablement la crono més important de la seva vida.
13: Puede ser que la afronte así. Al final ya sabéis lo que me estoy jugando y tendré que sacar mi mejor Enric. Concentrado estamos en todo momento, lo que sí que tenemos que estar mentalizados y con confianza. Hemos hecho mucho trabajo durante muchos años y tenemos una buena oportunidad para intentar ganar la vuelta.
4: I aquest dimecres ha debutat a la Champions el Barça d'handbol. Ho ha fet amb victòria davant de l'Horus de Dinamarca per 39-28. També ha debutat el Granollers a la Lliga Femenina d'handbol amb victòria ajustada 16-15 contra l'Oviedo.
10: Són 6:15.

0: Principals informacions a aquesta hora. El CNI va advertir als governs espanyol i marroquí que hi havia crides a assaltar Ceuta per terra i mar en grups de 180.000 seguidors a les xarxes. La Moncloa, però, defensa que no es va alertar de la magnitud ni de la fiabilitat de l'entrada, cosa que el CNI admet. El PP parla de mentida d'estat. Plega per sorpresa el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. El Departament d'Interior assegura que la dimissió es deu a motius personals. El substituirà Ferran López, que ja ho va fer durant l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. A partir d'ara us explicarem que el sindicat Metges de Catalunya anuncia una vaga indefinida que començarà a mitjans d'octubre. També que Brussel·les assegura que el nou reglament europeu d'habitatge permetrà que governs com el de la Generalitat limitin la compra especulativa de pisos amb més garanties jurídiques. I que el Departament de Cultura destinarà més de 31 milions d'euros a les arts escèniques, un centenar d'empreses i companyies es beneficiaran de les ajudes durant els pròxims 3 anys.
1: Esports.
2: El Barça golejat el Feyenoord en el debut a la Champions. Al Camp Nou ha guanyat per 5-1 amb dos gols de Rafinha, un de Adeyemi, un altre de Lamine i l'últim de Gabriel Jesús. També a la Champions, el PSG ha golejat 6-1 l'Slovan de Bratislava amb un hat-trick de Ferran Torres.
0: I el temps, dijous, torna a l'estabilitat amb un matí amb sol i alguna boirina a l'interior i ambient fresc o fred al Pirineu. Tramuntana i mestral, als dos extrems. A la tarda creixerà alguna nuvolada. Termòmetre normalitzat, amb les màximes més altes, tocant els 30 graus. Els serveis d'intel·ligència espanyols van informar al govern espanyol, la Guàrdia Civil i el Marroc d'una crida a les xarxes per entrar a Ceuta, difosa en grups de 180.000 seguidors. Ho van fer el dia abans de l'inici de la crisi, però amb trucades i missatges de WhatsApp dirigits a càrrecs menors. És el que es desprèn dels documents policials, militars i d'altres departaments que el govern espanyol ha fet públics aquest dimecres, que també destaquen la inacció dels agents marroquins. Àlex Giral Robert.
3: Segons es recull els papers, el 29 de juliol al migdia, un membre del CNI escriu per WhatsApp a la delegació del govern espanyol a Ceuta que hi ha una crida a les xarxes per assaltar per terra i mar la frontera l'endemà, dia 30, aprofitant la festa del tron al Marroc. Hi ha dos grups amb un total de 180.000 seguidors, perquè et facis a la idea de l'abast de la difusió, li diu. I al vespre es truquen durant 11 minuts, però no ha transcendit què es diuen. També el dia abans, el CNI intenta trucar i escriu a un comandament de la Guàrdia Civil sobre la difusió de la sala a les xarxes, que li respon que és fora i li facilita els contactes dels que estan operatius. I llavors, trucada de telèfon de més de 7 minuts. I ja el 29 a mitja tarda, el CNI emet una nota als serveis d'intel·ligència marroquins informant-los que han detectat grups a les xarxes amb noms com Assal, a la tanca de Ceuta, que estan viralitzant la convocatòria i els demanen col·laboració. Tot plegat, doncs, contactes informals que encaixen amb la defensa que la ministra Margarita Robles ha fet del paper del Centre Espanyol d'Intel·ligència.
4: Los servicios de inteligencia operan y actúan de muchas maneras. No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos.
3: I que ha xocat amb la versió del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
5: No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso.
3: A banda, entre els documents desclassificats n'hi ha diversos de la Guàrdia Civil i de l'Exèrcit que recullen la passivitat dels cossos i les forces de seguretat del Marroc, una actitud que, segons els escrits, contrasta amb la proactivitat i col·laboració del dia anterior a l'entrada massiva.
0: Més qüestions. La gerent del PSOE descarrega en Santos Cerdán la responsabilitat pel cas Leire. En la seva declaració com a imputada davant de l'Audiència Nacional, ha assegurat que va ser l'ex número 3 del partit qui va ordenar pagar les suposades maniobres contra jutges i fiscals. Madrid, Dani Sainz de Aja.
6: La UCO situa la gerent del PSOE com el vincle entre el partit i la trama de Leire Díez, però Ana Fuentes no només assegura que no coneix l'exmilitant, sinó que en tot moment seguia ordres de Santos Cerdán. Segons fonts judicials, li ha dit al jutge Pedraz que era l'exsecretari d'organització qui li manava pagar els viatges de Díez i contractar dos advocats amb els quals s'hauria finançat la trama. Va considerar que eren pagaments ordinaris, assegura, i desconeixia la seva finalitat. No és l'única causa on s'investiga la Caixa del PSOE. També hi ha el cas dels pagaments en efectiu de l'època d'Avalos. Pedro Sánchez insisteix que si el partit acaba imputat, serà sense motiu.
1: Yo le digo que si nos imputan, iremos a defender nuestra inocencia y las cosas bien hechas. Hemos hecho un ejercicio de striptease donde hemos dado las facturas, los recibos, todo. Lo que quiero decir con esto es que no hay financiación irregular del Partido Socialista. No la hay.
6: Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola, on ha tornat a reivindicar també la innocència de l'expresident Zapatero.
0: Al Congrés, el curs polític ha arrencat amb una primera sessió de control amb to de precampanya electoral i marcada per la crisi de Ceuta. El PP i Vox han assenyalat el president espanyol per actuar, diuen, condicionat pel Marroc. Sentim el líder del PP, Albert Núñez Feijóo, i Pedro Sánchez, que ha negat cap xantatge.
7: Y si Marruecos canta, usted se va. Ha desprotegido a su país y su país se lo hará pagar. Ponga fecha y nos vemos en las urnas. Muchas gracias.
8: Este gobierno, señoría, no acepta el chantaje de ningún partido, ningún país, ni por supuesto tampoco de ningún poder. Los veremos en las urnas y les volveremos a ganar.
0: El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, dimiteix per sorpresa 2 anys després d'assumir el càrrec. El major del cos ha presentat la renúncia irrevocable adduint motius personals. Era una aposta del govern de Salvador Illa que el va situar en aquest càrrec més polític. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que li hauria agradat que Trapero continués fins a acabar el mandat i no ha volgut entrar en les raons que l'han dut a dimitir.
9: És una decisió personal que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entrarem en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat, això sí, amb l'empremta pròpia de la comissària en cap i del director general de la policia, el Ferran López, per entomar la feina que crec que aquests 2 anys s'ha fet molt bé.
0: El comissari Ferran López tornarà a substituir Trapero després que ja ho fes durant l'aplicació del 155. A banda d'aquest nomenament, Interior també ha comunicat un altre canvi. El cos policial tindrà per primera vegada una dona com a comissària en cap. Serà Sílvia Catà, que ocuparà el càrrec que fins ara tenia Miquel Esquius, que es jubila. I la sortida de Trapero de la cúpula d'Interior és un canvi molt rellevant, però no és un fet aïllat. Se suma a una cascada de relleus a la segona fila del govern de Salvador Illa des que ha tornat de vacances. En només 10 dies han canviat 5 alts càrrecs. Albert Prat.
10: Aquesta setmana, al Matí de Catalunya Ràdio, el president Salvador Illa descartava fer una gran remodelació del seu govern ara que ha superat l'equador del mandat.
11: Crec que el govern el que ha de fer és treballar i la gent vol canvis i canvis. El que s'ha de fer és també un punt d'assossegament i donar temps. Necessiten estabilitat als òrgans de decisió per poder desplegar aquestes polítiques i és el que intento generar aquest entorn d'estabilitat també en el meu govern.
10: El president no vol fer canvis de cara a la galeria, però hi ha hagut relleus importants a la segona línia. A més de Trapero, l'altre canvi sonat ha sigut el de la secretària general d'Educació. Recordem que Esther Niubó va destituir la seva número 2 arran del fiasco amb les proves PISA. Fa 10 dies, el Departament d'Interior va plegar el secretari general per motius personals, però no perdem de vista que era l'alt càrrec que hi havia jeràrquicament entre la consellera Parlon i Trapero. També ha renunciat el director general de Justícia Juvenil. És l'home que gestionava els centres d'internament dels menors que delinqueixen. I tot això coincideix en plena crisi per l'assassinat de Manresa. Ara bé, el govern diu que aquest relleu ja estava pactat de fa temps i que no té res a veure. I el Departament d'Empresa ha canviat el director del SOC, el Servei d'Ocupació. Aleguen també per motius personals.
0: El govern ha commemorat el 50è aniversari de la Diada de Sant Boi, la primera que es va celebrar després del franquisme i que va aplegar milers de catalans. L'acte ha reivindicat els valors democràtics i el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha remarcat que cal seguir-los defensant davant els autoritarismes.
12: El compromís democràtic. El compromís democràtic. I de què s'alimenta el compromís democràtic? S'alimenta, en primer lloc, de conviccions, és a dir, d'idees inscrites en el més profund del nostre pensament, de conviccions. Les conviccions no es canvien.
0: També ha intervingut en l'acte l'advocat Miquel Roca, un dels oradors de la Diada del 76, que afirma que 50 anys després cal seguir preservant la llibertat, sumant-hi totes les sensibilitats.
13: Unitat en la lluita per la llibertat, amb el missatge integrador d'una Catalunya diversa que necessita de tota la seva gent per fer front als reptes que la llibertat recuperada ens plantejava de futur en aquell moment i ara.
0: L'acte també l'ha seguit el president del Parlament, Josep Rull, a més dels consellers del govern. La Coral Sant Jordi l'ha conclòs amb l'himne dels Segadors. El sindicat majoritari Metges de Catalunya ha convocat una vaga indefinida a partir de mitjans d'octubre. L'aturada, que encara no té data concreta, la farà juntament amb 6 sindicats de metges més d'arreu de l'estat espanyol. Els facultatius han complert l'amenaça de la setmana passada després que el govern espanyol aprovés al Consell de Ministres el nou Estatut Marc dels Serveis de Salut. Els facultatius insisteixen que volen un marc regulatori propi i consideren que el que s'ha aprovat no millora les seves condicions laborals. Xavier Lleonart és el secretari general de Metges de Catalunya.
14: Es farà una convocatòria de vaga indefinida, absolutament coincident amb la convocatòria estatal, per mirar de mostrar i de visibilitzar aquesta unitat d'acció, però, a més, distingint i culpabilitzant el govern de la Generalitat, que és el darrer i el màxim responsable de solventar aquesta situació a nivell català.
0: Un anunci de convocatòria que ha servit també per presentar la Unió Mèdica i Facultativa, l'UMIF. És la nova confederació de sindicats d'arreu de l'Estat, també Metges de Catalunya, que servirà com a instrument per convocar mobilitzacions.
15: 3CAT Info.
0: Més qüestions. Brussel·les diu que el nou Reglament Europeu d'Habitatge crea el marc legal necessari perquè Catalunya pugui limitar la compra especulativa de pisos. Per aconseguir-ho, el govern i els grups d'esquerres impulsen una llei que ara mateix està encallada al Parlament, perquè, segons el Consell de Garanties Estatutàries, la proposta vulnera el dret a la propietat privada. Amb el nou Reglament Europeu a la mà, però, les autoritats comunitàries esperen posar una mica d'ordre enmig d'aquests conflictes per l'habitatge. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
16: Gràcies al nou reglament d'habitatge, Brussel·les creu que Catalunya tindrà ara més cobertura legal per restringir la compra especulativa de pisos. Ho ha assegurat el màxim responsable d'habitatge de la Comissió Europea, el socialista danès Dan Jorgensen, en declaracions a Catalunya Ràdio i a l'Agència Catalana de Notícies.
17: El que volem amb aquesta proposta és fer possible que els governs lluitin contra la compra especulativa d'habitatges quan els compren i després no els utilitzen com a habitatges.
16: Aquest reglament europeu vol que les administracions puguin restringir la compra de segones residències en zones d'habitatge tensionat i limitar-hi també el lloguer turístic. Això sí, amb condicions per evitar que les mesures siguin més restrictives del compte i que es regeixin per un criteri de proporcionalitat. Però com que el nou reglament europeu no tindrà caràcter retroactiu, aquestes disposicions no afectaran els plans de l'Ajuntament de Barcelona d'eliminar de soc arrel tot el lloguer turístic d'aquí 2 anys.
0: En plana internacional, a la ciutat texana de Dallas ha arrencat una inèdita convenció del Partit Republicà destinada a convertir-se en un bany de masses de Donald Trump amb la vista posada en les eleccions de mig mandat. El president dels Estats Units ha acusat l'Iran de voler influir en aquests comicis i ha vaticinat que la guerra s'acabarà just després. Enviat especial a Dallas, Oriol Serra.
18: La convenció inèdita de 2 dies que el Partit Republicà està fent a Dallas, a Texas, ha començat marcada pels canvis a l'agenda per ordre del mateix Donald Trump. El president dels Estats Units ha decidit que serà el protagonista no només en la cloenda d'aquest dijous, sinó en la mateixa arrencada de la convenció. Trump, tot just abans d'emprendre el vol cap a Dallas, ha aprofitat per intentar desacreditar el Partit Demòcrata, insinuant que votar-lo és votar pels interessos del règim iranià.
19: I think the war will end. Crec que la guerra acabarà immediatament després de les eleccions, perquè ja no poden aguantar més. Estan desesperats per intentar influir en les eleccions perquè hi arribi un grup de gent dèbil i així els deixin tranquils i puguin tenir la seva arma nuclear.
18: La convenció republicana és insòlita perquè mai abans s'havia celebrat a les portes d'unes eleccions de mitja legislatura. Recordem que tindran lloc a principis de novembre. Als carrers de Dallas, alguns activistes pels drets civils i contraris a Trump han deixat sentir les seves veus. És el cas del Luke, contrari a l'existència de la policia d'immigració i duanes, coneguda com a ICE.
15: La immigració és un gran tema. Estic molt a favor d'abolir l'ICE. Penso que no podem tenir una agència que actuï així. Aquest país ha existit gairebé 250 anys sense l'ICE. L'ICE és més jove que jo i en tinc 23. No necessitem l'ICE. Hi ha millors maneres de gestionar la immigració.
18: La convenció també té per objectiu insistir en la campanya de demonització del Partit Demòcrata, al qual el trumpisme titlla d'estar dominat pel comunisme, l'enemic públic número 1 dels Estats Units.
0: I el petroli supera els $100 al barril per culpa de la guerra de l'Iran. Els atacs de les últimes hores han fet enfilar el preu del Brent. Els iranians han bombardejat una vintena de vaixells al Golf Pèrsic, entre els quals dos de nord-americans i bases dels Estats Units a Jordània, mentre que Washington ha enfonsat 5 petroliers iranians. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha llançat més amenaces.
20: L'intercanvi és bastant senzill. L'Iran continua intentant atacar els nostres vaixells de guerra i cada vegada que ho facin o intentin fer-ho perdran petroliers.
0: Mentrestant, l'Aràbia Saudita ha llançat aquest dimecres més de 50 atacs aèris contra els rebels hutis del Iemen, segons han informat aquests aliats de l'Iran. D'aquesta manera, en resposta a l'onada de bombardejos que els hutis van executar dimarts i que van fer desenes de ferits.
21: El temps.
0: Sentim la previsió del temps de Gemma Puig.
22: De matinada encara alguna gota pot fregar a la mateixa línia de la costa, però clarament marxen aquests ruixats, s'afluixa la inestabilitat i tindrem un dijous fresc o fred, fins i tot cap al Pirineu, temperatures mínimes que poden quedar doncs, per sota d'aquests 5 graus, a alta muntanya, alguna tímida glaçada, i aquests valors també baixos cap a comarques interiors, cap a Ponent, 10, 11, 12 graus de mínima. Refrescada general, també a la costa. Deixarem enrere fins i tot les mínimes tropicals, potser en algun sector de la costa central. Alguna boirina matinal, bandes de núvols prims, moltes estones de sol i a la tarda també aquest cel estones enterbolit, encara amb vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems i temperatures semblants, les màximes contingudes, els valors més alts tocant els 30.
21: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: La Xina ha commemorat aquest dimecres el 50è aniversari de la mort de Mao Zedong, pare del socialisme xinès, fundador de la República Popular i líder del gegant asiàtic durant 27 anys. El país que va llegar Mao ha canviat molt en aquest mig segle, sobretot pel que fa a l'economia, però manté el culte a la seva figura i la fèrria estructura de partit únic. Pequín, Francesc Canals.
23: M'he arribat al mercat pequinès de Panjiayuan, on entre centenars de parades d'antiguitats o més aviat coses velles, Mao Zedong atrau nostàlgics i turistes. 50 anys després de la desaparició física del gran timoner, el maoisme perviu en pòsters, pins, bustos, estàtues a tota la Xina, però no només. Mao Zedong va proclamar la República Popular el 1949 i és considerat, per tant, el pare de la Xina comunista de manera indiscutible, malgrat els milions de morts que van provocar les seves polítiques durant l'anomenat Gran Salt Endavant o la Revolució Cultural. Després va venir l'obertura que va dur la Xina a l'actual estatus de potència, malgrat que la bona vida de la qual gaudeix la Deng, jubilada pequinesa, té a veure amb les reformes capitalistes, em diu al parc on es reuneix per cantar amb els amics, que ella adora a Mao.
24: Quan era petita vaig viure la Revolució Cultural. En aquella època, el poble xinès admirava molt el president Mao. Ja fa molts anys que no hi és, però per la gent de la meva generació, tot i que no puc dir que fos un déu, sempre viurà als nostres cors.
23: Concentració de poder, culte a la personalitat, purga dels dirigents rivals, són característiques del maoisme que, salvant les distàncies, els sinòlegs detecten en la Xina de Xi Jinping, que, a més, com la de Mao Zedong, busca en el nacionalisme el factor cohesionador.
0: Coincidint amb aquesta efemèride, s'ha editat en català una traducció del llibre Roig de Mao, el recull de cites del líder. Publicat el 1964, ha esdevingut un dels llibres més famosos de la història. La traductora del llibre al català, Núria Barberà, i la seva prologuista, Laura Llevadot, han explicat al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio què significa per elles aquesta obra.
25: Aprens no només a entendre el personatge, aprens també en quin moment estàvem, no? I quina Xina era la Xina d'aquell moment. No? Era una Xina més aviat pobra, no? D'uns 600 milions d'habitants, i ha canviat molt, no? Llavors, clar, amb aquest llibre transportes una mica també en aquest passat.
1: És sobretot com un llibre objecte, un llibre que orienta, que va ser com un símbol més aviat, però que d'alguna manera ens porta a una crítica del present, no? I en aquest sentit, doncs, és molt valuós tenir-lo en català perquè no hi era.
21: 3Cat Info.
0: Dos científics acusen de plagi OpenAI, que ha anunciat que ha resolt un dels problemes més difícils de la matemàtica moderna. Un científic de la competència, d'Anthropic, i un altre de la Universitat de Nova York, diuen que OpenAI s'ha aprofitat de càlculs que havien fet ells mateixos amb l'ajuda de ChatGPT. La polèmica està servida i té una derivada a les borses. Núria Har.
2: Doncs sí, perquè la fita d'OpenAI l'haurien aconseguit tard o d'hora els humans. En l'última dècada, la comunitat matemàtica internacional havia fet avenços molt importants en aquest problema, que ara la intel·ligència artificial diu haver resolt. El catedràtic de la UB, Xavier Rosoton, es pregunta de qui és el mèrit.
3: Llavors costa una mica d'acabar de veure com ha anat tot això, perquè el model d'OpenAI té mèrit, evidentment, perquè és el primer que ha resolt el problema, però s'ha beneficiat de totes les idees que encara eren privades d'aquests altres dos matemàtics que ho estaven a punt de fer-ho, i aquests dos matemàtics que estaven a punt de fer-ho s'han beneficiat, evidentment, de tots els avenços dels últims anys.
2: La controvèrsia s'ha d'entendre en el marc econòmic, perquè les companyies OpenAI i Anthropic estan a punt de sortir a borsa, i les dues ho volen fer més fortes que mai.
3: I llavors volen demostrar als seus inversors que el seu model és millor que el de la competència. I què han fet per intentar demostrar això? Doncs s'han agafat una mica a la matemàtica teòrica per competir i mostrar que el seu model és millor que el de la competència.
2: Si tot va bé, Anthropic podria debutar a borsa a finals del mes que ve, a finals d'octubre, amb una sortida rècord.
0: El Departament de Cultura fa una aposta decidida per les arts escèniques i destinarà una aportació rècord de més de 31 milions d'euros del seu pressupost. Això suposa que en els pròxims 3 anys un centenar d'empreses i companyies es beneficiaran dels ajuts. El nombre de beneficiaris es multiplica per més de 3 des de la primera convocatòria dels ajuts al 2014. D'aquesta manera, dels 30 inicials, ara són 103 i un 66% de la dotació més respecte al període anterior. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, parla de l'objectiu d'aquesta xifra històrica.
4: Dotarà les arts escèniques, sobretot, jo crec que de major estabilitat. Amb aquests ajuts contribuïm de manera significativa a que les companyies pugueu planificar, com us deia, amb més seguretat, desenvolupar projectes a llarg termini i créixer tant en qualitat com en ambició artística i, per tant, econòmica, naturalment.
0: Els ajuts permeten enfortir el sector empresarial, el reforç de les estructures de les companyies, l'augment de produccions i que s'hi puguin destinar més recursos. La inversió pública en arts escèniques garanteix al sector una estabilitat i professionalització en els pròxims anys i consolida les arts escèniques del país com un dels puntals de la cultura catalana. I el Mercat de Música Viva de Vic arrencarà amb un concert inaugural provocador que qüestionarà què és la música en directe. La dramaturga Lucía del Greco ha creat una posada en escena a partir de la música d'Andrea Laszlo de Simone, un compositor italià que mai fa concerts. Marc Ruiz.
5: El títol del concert és ben explícit, Non Concerto, i està dedicat al disc Una longuíssima ombra, que té molt a veure amb els sentits, amb títols com Ricordo tàctile o Rifrazione. Tant Lucía del Greco com el Mercat de Música Viva de Vic han volgut ocultar què hi passarà, perquè l'expectativa també forma part dels concerts. I és que volen provocar la reflexió sobre què és aquesta experiència que anomenem concert i quin és el paper que hi té la música. Ha de ser en directe, pot ser gravada, cal que hi hagi una persona al centre de l'escenari i que tot giri al seu entorn. Per del Greco, la clau és l'emoció.
6: No ens quedem només en el pla atmosfèric de la música, sinó hi ha una reflexió al darrere que intenta no respondre a la pregunta de què és la música en directe, però sí generar potser més preguntes al voltant d'això, posant en el centre la reflexió sobre què passa si l'emoció està en l'espectador, independentment de la veritat de l'emoció del que passa en escena.
5: El Mercat de Música Viva de Vic se celebrarà del 16 al 20 de setembre i s'hi podran veure més de 70 propostes d'artistes com Quimi Portet, Marina Herlop, Nacho Vegas o Ginestà, entre d'altres.
26: In 2009, over 400 people left their everyday lives to go back in time to the Soviet.
0: La Mostra de Venècia ha presentat aquest dimecres un dels projectes més singulars, experimental i alhora monumental de tota la secció oficial a concurs, la pel·lícula russa Dau, que culmina una macrocreació artística dedicada durant 20 anys a retratar tant la figura del físic atòmic de l'era soviètica i Premi Nobel, Lev Landau, com la vida a l'URSS sota la dictadura comunista.
7: Aquesta pel·lícula de més de 3 hores del director rus Ilya Krasanovsky és la peça central que culmina el projecte gegantí DAU, començat a crear fa 2 dècades. El llargmetratge estrenat al Lido és l'últim lliurament d'una quinzena de cintes experimentals que van començar a estrenar-se el 2019, com ara DAU Regeneration, DAU Natasha o DAU Conformis. Tot el material està consagrat al científic soviètic Lev Landau, un desenvolupador de la bomba atòmica guardonat amb el Nobel l'any 1961. Ens ho explica el creador del projecte, Ilya Krasanovsky.
8: Primer de tot, és important diferenciar el projecte DAU del que és la pel·lícula DAU. Fa 20 anys em vaig concentrar sobretot en el projecte artístic DAU, en pel·lícules experimentals, instal·lacions, llibres i altres formats. I vaig necessitar un temps per no tocar la cinta original fins a fer la pel·lícula que podeu veure ara, que té un estil diferent, diàlegs, una història més clara.
7: Krasanovsky, per cert, s'ha desmarcat per la polèmica a Venècia pel fet que la Bienal ha permès l'exhibició d'un film rus en plena guerra amb Ucraïna. El protagonista que dona vida a DAU és el prestigiós director d'orquestra Teodor Currensis.
0: Esports. Amb Sergi Andreu.
9: Golejada del Barça en l'estrena a la Champions davant del Feyenoord al Camp Nou per 5-1. Els de Flick han estat molt superiors a l'equip neerlandès i al descans ja dominaven per 2-0 gràcies a 2 grans gols de Rafinha i de Adeyemi. A la segona part, els blaugranes han completat la golejada amb un altre gol de Rafinha, un de Lamin de falta directa al minut 77, i un cinquè, de Gabriel Jesús, de cap, quan feia pocs minuts que era al camp i faltaven 5 minuts per acabar el partit. Sentim la valoració de Hansi Flick, que ha posat en valor que té una plantilla, diu, molt completa.
10: Bé, és el que veig. De fet, l'entrenador, tenim una gran qualitat a l'entrenament i sempre es tracta d'això, de competir entre ells a l'entrenament. En cada posició tenim una gran qualitat i per nosaltres està molt bé veure això, que fem canvis i que l'equip segueix amb la mateixa idea, amb com volem jugar, i és una cosa fantàstica.
9: Hola. Olmo ha explicat d'aquesta manera el gran inici de temporada de l'equip.
11: Bueno, para nosotros sí puede ser normal, ¿no? Tenemos ¿no? trabajar, te diría. O sea, somos un equipo con mucha llegada, que quiere tener siempre la iniciativa, que crea muchas ocasiones, y al final tenemos la calidad necesaria arriba para acabar marcando esos goles que a lo mejor pueden parecer muchos, pero al final creamos esas ocasiones y tenemos ocasiones claras para marcar, y las difíciles también porque tenemos esa calidad que de sobra para realizarlas.
9: Després del partit, Rodri s'ha disculpat per les seves paraules criticant el joc del València fa uns dies a la banqueta de Mestalla. Aquest dimecres s'han disputat 5 partits més de la Lliga de Campions amb aquests resultats. PSG 6, Slovan Bratislava 1, amb hat-trick de Ferran Torres. Liverpool 2, Atlètic de Madrid 1. Julián ha estat titular i Araujo ha donat l'assistència d'esperó del primer gol del Liverpool. Nàpols 0, Arsenal 1. Stuttgart 3, Viking Stavanger Noruec 1. I Sporting de Portugal 3, Galatasaray 1. Més qüestions, parlem ara de bàsquet.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
9: A Tarragona ha començat la Lliga Catalana de bàsquet amb els 2 primers partits ja disputats, i l'Erna Lleida 89, a Sisa Joventut 84, i a Morabanc Andorra 74, Quitzenàs Manresa 83. Aquest dijous es disputen aquests 2 partits, Girona-Lleida a 6:45 i Barça-Andorra a 9:00. D'altra banda, l'Espart Girona ha comunicat la baixa d'Axel Mercerón. La jugadora té un esguinç de grau 3 al lligament del turmell esquerre. En ciclisme, 5è triomf i 2è consecutiu per Matthew Brennan en aquesta edició de la Vuelta, després dels 185 quilòmetres entre 2 germanes i Sevilla, corresponents a la 17a etapa. El balear Enric Mas manté un dia més el mallot vermell de líder amb 2 minuts i 6 segons d'avantatge sobre Fèlix Gal. Aquest dijous, 18a etapa, és una contrarrellotge de 32 quilòmetres individual entre el Puerto de Santa Maria i Jerez de la Frontera. Més qüestions. Aquest dimecres s'ha debutat a la Champions el Barça d'handbol. Ho ha fet amb victòria davant de l'Horus de Dinamarca per 39-28. també ha debutat el Granollers a la Lliga Femenina d'handbol. Ho ha fet també amb victòria, en aquest cas més ajustada, per 16-15 contra l'Oviedo. I el Granollers masculí, el d'handbol, ha confirmat la lesió del jugador Bruno Reguard. Té un esquinç de grau 3 al turmell.
21: 3CAT Info.
12: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
13: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre. Més detalls, Ot Serra, bon dia.
1: Bon dia. La sentència ja s'està treballant i es dictaran les pròximes setmanes. Segons ha pogut saber aquest programa, el tribunal admet que no té més remei que aplicar l'amnistia després del pronunciament de Luxemburg del juliol passat. No hi ha interessos financers de la Unió Europea afectats i, per tant, assumeix que la llei no xoca amb el dret europeu.
0: Doncs aquesta és una notícia que us avancem avui també per començar aquest programa i que de seguida detallarem amb l'Ot Serra. I el govern espanyol, mentrestant, l'oposició també i la cúpula de la justícia coincideixen avui en aquest acte d'obertura de l'any judicial presidit pel rei Felip VI, i això després d'aquesta desclassificació dels documents sobre Ceuta, que només ha servit per encara fer més gran aquesta fractura entre la Moncloa i el CNI. Sí que hi va haver avisos, però per WhatsApp.
2: Cuando el CNI tiene una alerta, se hace un informe, lo entrega en un sobre lacrado, un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta.
0: Això deia el delegat del govern espanyol a Ceuta. Per cert, que avui al matí de Catalunya Ràdio també us avancem que en 10 anys Espanya només ha retornat 37 menors estrangers als països d'origen. Això és un 0,1% de tots els que han acabat arribant. El Barroc en tot aquest temps no n'ha acceptat cap. Un 0,1% dels que han arribat han tornat al seu país d'origen i el Marroc no n'ha acceptat cap. Avui en aquest programa també en parlarem a partir de 9:15 amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, sobre també els relleus a la cúpula dels Mossos i a veure si tenim més detalls de per què ha plegat Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè ahir no va quedar gaire clar.
3: No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
0: I avui que comencen els actes de la Diada, també parlarem de Ripoll i d'Aliança. L'associació Teixim Ripoll ha demanat als partits de l'oposició que no pactin ni amb el partit de Silvio Riols ni amb Vox. També els reclamen que facin marxa enrere en algunes polítiques del govern municipal i avui en parlarem amb una portaveu de Teixim Ripoll en temps d'àgora. També als Estats Units, atenció, perquè l'anunci de Donald Trump durant aquesta convenció del Partit Republicà que es celebra a Dallas ha dit que ha promès $5.000 per ciutadà si guanya les eleccions. Corresponsal als Estats Units, Oriol Serra, bon dia.
4: Bon dia, Ricard. Doncs sí, així d'entrada això sona a suborn en tota regla. Efectivament, Donald Trump ha promès aquests $5.000 a cada ciutadà nord-americà si el seu partit guanya les eleccions. Trump diu que el curs de l'economia nord-americana li ho permet.
0: Ara ho ampliarem amb Oriol Serra, corresponsal als Estats Units. I en temps d'agora també parlarem amb Josep Lluís Merlos sobre la polèmica pel circuit de Fórmula 1 que s'ha construït a Madrid pel gran premi d'aquesta setmana i que tantes queixes ha despertat entre els veïns. I a partir de les 11, àgora esportiva, perquè el Barça continua golejant, també en aquest cas a la Champions.
5: Lamine Yamal penja la pilota, la rematada de Gabriel Jesús! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
0: 5-1 contra el Feyenoord, amb l'estrena fins i tot del nou davanter blaugrana Gabriel Jesús. Ho analitzarem amb Ramon Besa, amb Laia Tudel, Joel Díaz, Carles Planchar i Carme Barceló.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: De seguida parlarem de molts temes, entre altres també el que pot passar avui al Fossar de les Moreres, on la prèvia de la Diada estarà marcada per la presència de Sílvia Orriols i la protesta també de veïns, entitats i partits d'esquerra contra l'assistència d'Aliança Catalana. Ho farem a partir d'1:15 amb l'anàlisi de Joan Puigcercós, Alícia Puig, Pere Rossinyol i Jofre Llombart.

0: Abans ens actualitzem amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Són les 6 i 6 i us avança aquest programa. Atenció, perquè el Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia de Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat. Ot Serra.
2: Després de la sentència de Luxemburg del juliol, el Tribunal de Comptes assumeix que no té més remei que aplicar l'amnistia. La consellera que porta el cas va demanar a les parts que diguessin si hi havia pagaments del referèndum o de l'acció exterior de la Generalitat que afectessin els interessos financers de la Unió Europea. I les defenses li han traslladat documents i certificats que acrediten que no. Segons ha pogut saber aquest programa, la sentència ja s'està preparant, és farragosa i es dictarà aquest mes. A tot estirar a principis d'octubre. Pot ser pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Recordem que els tribunals de comptes no van arribar a condemnar els implicats.
3: Un cop es va aprovar l'amnistia al Congrés, va suspendre el dictat de la sentència i va elevar una consulta al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Luxemburg, com dèiem, va avalar l'amnistia. De tota manera, aquest procediment ha estat un mal de cap perquè els afectats van haver de dipositar preventivament la fiança que se'ls reclamava. Inicialment van ser 9 milions i al final del procés la Fiscalia va reduir l'acusació a 3,2. Societat Civil Catalana, que exerceix l'acusació popular, reclama 5 milions.
0: Aquesta és una pota de l'aplicació de l'amnistia als líders del procés. El Tribunal de Comptes, com dèiem, avalarà l'amnistia a Puigdemont, a Junqueras i a una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat. L'altra pota és la que afecta el Tribunal Suprem.
4: El Suprem està pendent que el Tribunal Constitucional es pronunciï. La primera data encerclada del calendari és el 22 de setembre, quan s'abordarà el recurs d'empara de Jordi Turull. A partir d'aquí s'aniran estudiant els de la resta d'exiliats i condemnats per l'1 d'octubre. En aquesta partida és on es juga el retorn de Carles Puigdemont.
0: I encara una derivada més.
3: Sí, perquè Luxemburg va resoldre també el juliol que l'amnistia no contravenia la directiva de terrorisme. Aquí és l'Audiència Nacional la que ha de decidir si l'aplica per als 12 membres dels CDRs encausats. En aquest cas, el tribunal encara no s'ha mogut.
0: I com ja és habitual, el xoc entre el govern espanyol i els jutges marcarà l'acte d'obertura de l'any judicial que se celebra avui al Tribunal Suprem.
4: Els casos judicials que envolten Pedro Sánchez o el retard en l'aplicació de l'amnistia, enguany s'afegeix la crisi de Ceuta o la suspensió de la llei de nets.
0: Madrid, Dani Santeaja.
5: Les crítiques a la jutgessa que investiga l'entrada massiva d'immigrants i el rebuig a la suspensió del dret de vot de les persones nacionalitzades amb la llei de nets han afegit més llenya al foc. Això deia ahir Pedro Sánchez a Televisió Espanyola.
6: No estamos a favor ni compartimos la resolución del Tribunal Supremo. Les hemos pedido que lo intenten resolver cuanto antes, desde luego antes de las elecciones de 2027.
5: I és que un any més el president del govern espanyol plantarà la presidenta del Poder Judicial i el rei Felip VI, que parlarà per primer cop des de l'esclat de la crisi de Ceuta. Si serà el ministre de Justícia o el líder del PP. L'any passat Feijóo va evitar coincidir amb l'exfiscal general, llavors imputat. Avui s'estrena la seva substituta. Des de Madrid, Dani Sainz viaja pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció també a aquesta dada que us avança al matí de Catalunya Ràdio. Espanya només ha repatriat 37 menors estrangers dels més dels 32.000 que hi han arribat sols en els últims 10 anys.
4: S'han retornat al 0,1% i cap al Marroc. Són dades de la Fiscalia i demostren l'extrema dificultat per repatriar els menors arribats a Ceuta, cosa que reclamen el PP i Vox.
7: En 10 anys, el Marroc no ha acceptat la tornada de cap menor, no contesta trucades ni respon als expedients de la Fiscalia Espanyola. Ara mateix, 8 de cada 10 menors que hi ha a Ceuta són marroquins i retornar-los serà missió impossible, adverteix en declaracions a Catalunya Ràdio el número 2 del Ministeri d'Infància, Rubén Pérez.
8: Y por lo tanto vamos a hacer todo el procedimiento administrativo que nos corresponde a nosotros como país para callar muchas bocas, para demostrar que a veces, en vez de culpar al Estado español, tenemos que culpar a los que son responsables.
7: I les dades de la Fiscalia revelen que el Partit Popular tampoc retornava menors quan governava. Entre el 2015 i el 2017 només en van repatriar 11 dels més de 3.000 que havien arribat. Des de Madrid, Palabrujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Passen 10 minuts de les 6 del matí i els serveis d'intel·ligència espanyols van informar el govern, la Guàrdia Civil i el Marroc d'una crida a les xarxes per entrar a Ceuta difosa en grups amb 180.000 seguidors.
3: És el que es desprèn dels documents policials, militars i d'altres departaments que el govern espanyol ha fet públics. L'avís es va fer el dia abans de l'esclat de la crisi, però a través de trucades i missatges de WhatsApp dirigits a càrrecs menors. Tot i les informacions compilades, fonts de la Moncloa asseguren que el CNI no va emetre cap alerta formal que fes presagiar la crisi migratòria a la ciutat autònoma. Això encaixa amb la versió que havia donat la ministra de Defensa, Margarita Robles.
9: Los servicios de inteligencia operan y actúan de muchas maneras. No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos.
3: En canvi, deixen evidència aquestes paraules del ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska.
10: No hubo ningún informe
1: y tendré que utilizar también la palabra ni aviso.
3: A banda, entre els documents desclassificats n'hi ha diversos de la Guàrdia Civil i de l'Exèrcit que recullen la passivitat dels cossos i les forces de seguretat del Marroc, una actitud que, segons els escrits, contrasta amb la proactivitat i col·laboració del dia anterior a l'entrada massiva.
0: I els informes policials de la crisi de Ceuta empitjoren la situació de Pedro Sánchez.
4: Els informes són munició per al PP i Vox, que asseguren que Sánchez ha mentit i no va fer res per evitar l'entrada. Esther Muñoz, portaveu del PP al Congrés.
10: És evident que el gobierno hizo una dejación de funciones manifiesta y dolosa. Tenían la información. Son responsables directos de la invasión en Ceuta y, por supuesto, de los fallecidos.
4: En canvi, els socis del president espanyol, com Esquerra i Sumar, posen en dubte la feina del CNI i apunten que actua contra Sánchez seguint les ordres d'Aznar.
0: I Ferran López assumirà la direcció general dels Mossos d'Esquadra dimarts que ve, després de la dimissió, per sorpresa ahir, de Josep Lluís Trapero.
3: Interior assegura que marxa per motius personals i nega desavinències.
11: Tot i que ahir el major Trapero no va comparèixer per explicar la seva sortida, sí que ho va fer la consellera d'Interior, Núria Parlon, que va agrair la feina feta a Trapero durant els 2 anys que ha exercit el càrrec.
12: És una decisió personal que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entrarem en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat.
11: El comissari Ferran López torna a substituir Trapero després que ja ho fes quan el govern central va aplicar l'article 155 per l'1 d'octubre. Els Mossos també tindran per primera vegada una dona, Sílvia Catà, com a comissària en cap. Oriol Pujadó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: L'oposició i els socis del govern de Salvador Illa interpreten la dimissió de Trapero com una mostra més de debilitat i descontrol, diuen de l'executiu de Salvador Illa.
4: Veuen bé que Trapero plegui després de la polèmica infiltració de Mossos a les aules. Malgrat això, alguns partits, com Junts i la CUP, critiquen que el substitueixi Ferran López, que és qui va agafar les regnes dels Mossos durant l'aplicació del 155 a Catalunya.
0: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. L'associació Teixim Ripoll trasllada als partits que es presentin a les eleccions municipals la demanda de no pactar amb Aliança Catalana ni amb Vox. A més, també proposen revertir diverses polítiques impulsades durant aquest mandat.
3: L'entitat ripollesa, una plataforma ciutadana que promou la convivència, ha treballat un decàleg en què planteja no arribar a acords amb partits que, segons consideren, fomenten l'odi i la discriminació. A banda, plantegen recuperar recursos de serveis socials i impulsar polítiques d'atenció a les famílies i als infants vulnerables. Teixim Ripoll demana als partits que es presentin a les municipals que vetllin per la no discriminació per motius econòmics o d'origen i que garanteixin la igualtat de tracte a totes les entitats. A les darreres municipals, Aliança Catalana va guanyar, mentre que Vox no va presentar candidatura.
0: A partir de les 9 en parlarem, a partir de les 9, com dèiem, en aquesta proposta, a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio. I picabaralla a Alemanya entre el canceller Friedrich Merz i la líder d'Alternativa per Alemanya després de la victòria de l'extrema dreta a les eleccions de Saxònia-Anhalt.
4: Aquest dimecres, Merz ha qualificat les polítiques anti-immigració d'Alternativa per Alemanya de neteja ètnica.
13: Picabaralla agra al Bundestag després de la victòria de l'extrema dreta a Saxònia-Anhalt. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
14: Wähler in Sachsen-Anhalt.
15: Els votants de Saxònia-Anhalt li han comunicat a vostè amb tota claredat en la llengua de la sobirania democràtica que la coalició de govern està acabada.
13: Friedrich Merz ha contraatacat criticant la política migratòria de l'extrema dreta.
16: Si es fa realitat el que vostès propongen, seria una remigració, que no és res més que una neteja ètnica basada en el color de la pell i la procedència. No és res més que això.
13: Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció a l'última trampada. Als Estats Units, el partit republicà de Donald Trump ha dut a terme el primer dia d'una convenció insòlida amb Trump com a principal protagonista. Aquesta vegada, el president nord-americà ha anunciat un xec de $5,000 per cada ciutadà si el seu partit guanya les eleccions. Anem cap a Dallas, Oriol Serra.
17: Donald Trump ha tancat la primera jornada d'una convenció que no s'havia fet mai abans, a menys de 2 mesos d'unes eleccions de mig mandat. El president dels Estats Units ha fet un discurs d'1 hora i 3 quarts de durada en què ha lloat la seva pròpia gestió i ha advertit del perill que els demòcrates s'imposin al Congrés. Per aquest motiu ha fet una promesa tan surrealista com preocupant, perquè és un suborn democràtic en tota regla.
18: And here is my promise.
19: Aquesta és la meva promesa. Si els republicans guanyem les eleccions a la Cambra de Representants i al Senat dels Estats Units, i gràcies al nostre enorme èxit i fortalesa econòmica, emetré un dividend per a cada ciutadà dels Estats Units d'Amèrica per valor de $5,000.
17: La convenció republicana s'acabarà aquest dijous. Des de Dallas, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui el Banc Central Europeu tornarà a pujar els tipus d'interès amb l'objectiu de frenar una inflació disparada per culpa dels carburants. Rafael de Ribot.
16: El pronòstic dels analistes és que el BCE incrementarà els tipus d'interès un quart de punt fins al 2,5%. Serà la segona pujada des de l'inici de la guerra de l'Orient Mitjà. La majoria d'experts, però, ja preveuen que caldrà una altra pujada del preu del diner abans que s'acabi l'any. Montserrat Guillén és catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona.
14: Es preveu que sí que ens anem acostant al 3% als tipus d'interès, a poc a poc, en funció de com vagin venint les dades, sense espantar gaire ni a les empreses, ni a les consumidors, ni als ciutadans.
16: Aquest dimecres, l'Euribor, l'índex que revisa les hipoteques variables, ja superava el 3%. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
4: Molt bon dia.
0: La primera...

0: Les Spice Girls disparen els rumors a les xarxes d'un possible retorn després de publicar un vídeo a les xarxes. Si veuen les escales on l'any 1994 van gravar el videoclip d'aquesta cançó que sentim. També s'hi veu un diari al terra i un anunci que faran avui a les 2 del migdia.
1: La segona.

0: El duet argentí Catriel i Paco Amoroso tornen a la capital catalana, actuen avui al Palau Sant Jordi, on presentaran el seu segon àlbum Free Spirits. El concert és a 2:15 del vespre.
1: I la tercera? Tu.

I avui arrenca la versió de setembre del Talarn Experience, el festival de música que es fa a Talarn, al Pallars Jussà, entre els artistes, aquests que sentim, Lax en Busto, també Burning o La Frontera, tot plegat en un lloc idíl·lic com és el Pantà de Sant Antoni.

0: I qui té futur també és el Barça. Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia. Debut amb golejada de la Champions, 5-1 davant el Feyenoord. Gols de Lamine, Adeyemi, Gabriel Jesús i dos de Rafinha. Ferran Torres fa un hat-trick amb el PSG, 6-1 davant el Bratislava. I Julián Álvarez va ser titular amb l'Atlètic de Madrid, que va perdre al camp del Liverpool per 2-1.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Tot això avui, que és dijous, 10 de setembre del 2026. I a les últimes hores, a Catalunya ha nascut l'Enzo, amb 3 kg 330 grams a l'Hospital Universitari de Vic, i l'Índia, amb 2 kg 920 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, avui, abans de sortir de casa, agafeu una mica d'abric perquè la baixada de temperatures ha estat brusca. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia, molt contundent. Ara mateix al Pirineu tenim xifres de 4 graus a Camprodon, 4 graus a Puigcerdà, 2 a Esterri d'Àneu, a Vic, al centre de Catalunya, 10 graus, o al Ferràs, al Segrià, 10 graus també. A Barcelona en tenen 19, a Tarragona 18 graus. Ara mateix no hi ha cap lloc de Catalunya que passin dels 20 graus. Amb un dia de sol, un dia esplèndid, marxen les tempestes i sí que queda una mica de tramuntana al nord del Cap de Creus, que es mantindrà tot el dia, si bé la tarda fluixa una mica, arribaran algunes capes de núvols prims i aquests pròxims dies mantenim aquesta línia de temps. Demà per la diada les temperatures poden arribar entre els 25 i 30, per tant molt còmodes, potser una mica més de 30 en alguns llocs del sud del país o de les comarques de Ponent, i el cap de setmana puja suaument una mica més al termòmetre.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
4: A 3:15, entrevista a la consellera d'Interior, Núria Parlon, després de la dimissió del director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.
5: Després anirem fins al Fossar de les Moreres, on la prèvia de la diada estarà marcada per la presència de Sílvia Orriols i una protesta contra Aliança Catalana. També parlarem amb Carme Brugarola, de Teixit Ripoll, que demana als partits no arribar a acords amb Aliança ni amb Vox.
4: A 10:45 obrirem la taverna per parlar de restaurants a Sabadell, Besalú, Barcelona i el Delta de l'Ebre, amb Maria Nicolau, Marc Casanovas, Pau Aranós i Carla Xuriguera.
5: I a les 11, tertúlia esportiva de Champions després de la victòria del Barça contra el Feyenoord. L'analitzarem amb Ramon Besa, Carles Planchart, Joel Díaz, Laia Tudel i Carme Barceló.
4: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: Són les 6:21. I cada dia que estarà voltem pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit des de Jerusalem, Jordi Brascó, Bokertov.
6: Bokertov, Ricard.
0: A Moscou, Cristina Solías, Priviet.
7: Priviet.
0: I a Berlín saludem Jordi Regàs, Guten Morgen.
8: Guten Morgen, Ricard.
0: També a Madrid, Dani Santeja, bon dia.
9: Bon dia, Ricard.
0: Comencem per Israel, on falta un mes i mig per les eleccions generals. Ja tenim la llista dels partits que s'hi presentaran. I compte, perquè són un fotimer, Jordi.
6: Doncs sí, Ricard, ni més ni menys que 38 partits en un país, recordem, d'una mica més de 10 milions d'habitants. Destaca l'absència d'un partit que es va crear fa uns mesos expressament de cara a aquests comicis, un que es va anomenar Un lloc per a tothom i que reuneix àrabs i jueus i que oferia una mirada nova i alternativa basada sobretot en la comunitat. Convivència. Doncs bé, finalment han decidit no participar per textualment no malgastar vots que igualment aniran al bloc opositor de Benjamin Netanyahu.
0: A Alemanya, la setmana passada parlàvem de tot un seguit de sabotatges a línies elèctriques per tot el país. Doncs sembla que n'han enxampat l'autor. Jordi, què se'n sap?
8: Sí, l'han enxampat i, pel que sembla, no era cap agent rus. Era un home sol que anava recorrent a Alemanya en una tenda de campanya, suposadament un activista climàtic, que lligava un filferro a un coet pirotècnic i el llançava per sobre les línies d'alta tensió. Sembla que aquesta persona tindria problemes de salut mental. De fet, l'han enxampat perquè havia reivindicat els atacs amb dues notes on havia posat el seu nom real. Es desinfla així la teoria manifestada per alguns ministres de l'Interior que veien la mà de Rússia al darrere.
0: I el sabotejador alemany, doncs, que no era cap agent rus, doncs saltem cap a Rússia, precisament, però us expliquem que les autoritats del país volen acabar amb la picaresca que permet als cinemes projectar clandestinament pel·lícules de Hollywood. Ara, Cristina, com ho fan?
10: Doncs el cinema ven una entrada per una pel·lícula russa que té certificat de distribució, però abans d'emetre-la es projecta una estrena estrangera que no en té, com ha passat aquestes últimes setmanes amb Spider-Man i l'Odissea. És a dir, oficialment l'espectador rus no ha pagat per veure la pel·lícula de Hollywood, sinó que l'ha vist com a part d'una mena de servei previ a la sessió. Això les sales ho fan perquè quan va començar la guerra, les grans grans distribuïdores nord-americanes van abandonar Rússia i ara l'Associació de Propietaris de Cinemes vol erradicar aquesta pràctica pirata abans que acabi l'any.
0: I per últim, a Madrid les vagues, com Catalunya, també marquen l'inici del curs escolar. Els primers a sortir al carrer, Dani, són les educadores infantils.
7: A sortir al carrer i a no tornar a casa, literalment. Fa tres nits ja que campen davant la Puerta del Sol, però la vaga s'allarga més de 150 dies. Les educadores de 0 a 3 anys reclamen condicions de treball dignes.
9: Para reivindicar esa bajada de ratio, una mejora salarial, una mejora en todas las condiciones de la educación en infantil y que se nos oiga.
7: Això pel que fa al cicle infantil, els sindicats de professors de primària i secundària han seguit l'exemple de Catalunya i també convoquen vaga indefinida a partir del 14 d'octubre.
0: Així tenim el món. Falten 6 minuts per arribar al punt de 6:45 del matí. I demà farà 25 anys dels atemptats de l'11 de setembre i avui repassem, amb el professor Vincent, com aquells fets van canviar els viatges en avió. Freddy, bon dia.
1: Bon dia. Hi ha condicions que tenim molt interioritzades però que tenen l'origen en aquells atemptats. Per exemple, abans de l'11S, a l'equipatge de mà, tu hi podies portar ganivets o tisores. Però els terroristes, quan van atacar la tripulació per fer-se amb el control dels avions, van utilitzar cúters i ganivets que havien pogut passar pel control de seguretat. És per això que després es van prohibir tots els objectes que tallessin. Ara mateix no els pots portar dalt de l'avió. També es va millorar la formació als controls de seguretat i allò va engegar un neguit que va provocar canvis cada vegada que hi havia un intent d'atemptat. Per exemple, tot just 3 mesos després de l'11 de setembre...
11: Good evening. The man accused of trying to blow up an American airliner has appeared in court in Boston. After the FBI confirmed the man had managed to conceal a working explosive device in his shoes.
1: Es detenia un home que en un vol París-Miami volia fer esclatar una bomba que duia a les sabates. Des de llavors, alguns aeroports et fan treure les sabates per passar el control. O les botes, per exemple. I no es va quedar aquí. L'any 2006 es va detectar un complot amb explosius líquids i allò fa activar el famós límit de 100 mil·lilitres per pujar líquids a l'avió. I encara un altre canvi. Alguns dels segrestadors de l'11 de setembre havien pogut embarcar sense identificar-se. Nobody moves. És el cas de Mohamed Atta, qui adreçant als passatgers quan va segrestar l'avió que es va estavellar contra la primera de les Torres Bessones. Després dels atemptats, es va autoritzar als aeroports a comprovar la identificació en qualsevol moment. De fet, a la Unió Europea, el 2002, es va aprovar una regulació que exigia a les aerolínies que confirmessin que el passatger que embarcava en l'avió era la mateixa persona que havia facturat les maletes. I encara un altre canvi que, paradoxalment, va estar a l'origen d'una altra tragèdia aèria.
12: S'ha estavellat als Alps francesos un avió que feia la ruta entre Barcelona i Düsseldorf, Alemanya, segons informen diversos mitjans francesos.
1: En certa manera, la tragèdia de Germanwings té l'origen en els canvis posteriors a l'11 de setembre. Els terroristes de l'11S van entrar a les cabines i es van fer amb el control dels avions amb una relativa facilitat. Arran d'allò, es va canviar el disseny de les portes per fer-les inexpugnables i es va canviar el protocol. Les portes de la cabina sempre estarien tancades amb clau i només s'hi pot entrar si el pilot autoritza. Aquest canvi és el que va facilitar que anys després, a Germanwings, el copilot es pogués tancar sol a la cabina fins que va estavellar-se als Alps.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
13: Ja hi tornem a ser.
14: 11a temporada del Tot Costa.
15: Por qué? Por qué?
13: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
14: Nova temporada amb els vells clàssics.
15: No sé si són muy simpáticos. No sé.
2: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
15: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. I was looking back to see if she was looking back to see if I was
0: looking back at her. Hi ha 2 minuts per arribar al punt de 6:45 del matí. Anem als esports amb Robert Prat. El Barça s'estrena amb golejada a la Champions. 5-1 davant del Feyenoord amb Rafinha i Lamine com a líders d'aquest equip.
1: Els dos van fer un partidàs, el Barça va mostrar la superioritat davant el conjunt dels Països Baixos, 2 gols de Rafinha, un de Deiemi, un de Lamin i un de Gabriel Jesús. Dani Olmo juga doble grana.
16: Somos un equipo con mucha llegada, que quiere tener siempre la iniciativa, que crea muchas ocasiones, y al final tenemos la calidad necesaria arriba para, pues para acabar marcando esos goles que a lo mejor pueden parecer muchos, pero al final creamos esas ocasiones.
0: I Ferran Torres fa un hat-trick en el seu debut a la Champions amb el PSG.
1: Gols a cabassos de Ferran Torres, contribueix amb els seus 3 gols a la victòria de l'equip francès 6-1 davant l'Slovan de Bratislava.
17: Es buena señal de que estoy acoplándome, estoy intentando tener rendimiento inmediato, que es importante porque hoy en día tenemos muchos partidos, no hay prácticamente descanso, entonces es importante pues acoplarse lo más rápido posible.
0: Simeone fa jugar Julián Álvarez de titular, però no evita la derrota de l'Atlètic de Madrid.
1: Els matalassers es van avançar al marcador, però el Liverpool va remuntar i va acabar guanyant 2-1 l'Atlètic de Madrid. Simeone, tècnic matalasser.
18: Y el partido de Julián fue muy bueno. Se hizo cargo todo el tiempo de la pelota. Todo el tiempo. Del minuto 1 al minuto 90. Y eso, la verdad, que me pone contento.
1: L'Arsenal va guanyar 0-1 al camp del Nàpols. A la Lliga Catalana de Bàsquet, victòries de l'Ilerna, Lleida i del Manresa davant el Joventut i l'Andorra. Avui Girona, Lleida, quarts de 7. Barça-Andorra a partir de les 9. Debut en victòria del Barça a la Champions en vol, 39-28 davant l'Horus. A 3 quarts de 9, Espanya-Austràlia, el Mundial Femení de Bàsquet. I semifinals definides a l'Open de Tenis dels Estats Units, amb l'eliminació del Caraz, Shelton, Tiafoe, Kachanov, Zverev, Andona, Sabalenka, Pegula i Goff, Rybakina.
0: En punt 2:15. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Capellades a les 7:28.
3: I es pondrà a les 8:11 del vespre.
0: Les temperatures a aquesta hora?
19: Artés 10 graus, al Masroig 14 i a Barcelona 17.
0: I pel que fa al temps després de les tempestes, avui arriba la refrescada. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia, sí, la refrescada ha baixat, la temperatura ha baixat de 5 a 10 graus a tot arreu, una miqueta més en algunes valls del Pirineu. Avui serà un dia de sol, amb una temperatura al migdia molt agradable, que en general arribarà entre els 25 i 27 graus, podrien fregar els 30 a Ponent i al sud.
0: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí? Maria Fernández Noguera, bon dia.
20: Bon dia. Pel que fa a les carreteres, ja comencem a veure a aquesta hora les retencions habituals a la Ronda de Dalt, al nus de la Trinitat i a la Ronda Litoral en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, hi ha hagut un nou robatori de cable de coure, aquest cop a l'R3. La circulació entre la Garriga i Puigcerdà ha quedat interrompuda i Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera entre aquestes dues estacions. I, mentrestant, a Ferrocarrils de la Generalitat, la línia Barcelona-Vallès, el funicular de Vallvidrera està aturat a causa d'una avaria i també hi ha servei alternatiu.
0: Tot això avui, que és dijous, 10 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Tribunal de Comptes.
3: Segons us pot avançar al matí, el Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia Puigdemont, Junqueras, Turull, Romeva, Bassa i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, tot i que no havia arribat a condemnar-los a l'espera de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que va arribar a l'estiu. La sentència s'espera per aquest mes.
0: Menors estrangers.
19: Espanya repatria 37 dels més de 32.000 menors estrangers que hi ha arribat sols en els últims 10 anys. El Marroc no n'ha acceptat cap. Són dades que us avança aquest programa i que demostren l'extrema dificultat de portar a terme la repatriació de menors arribats a Ceuta que reclamen PP i Vox.
0: També és una impossibilitat, perquè ho diu el dret internacional i perquè és una llei que va aprovar el govern de Mariano Rajoy en el seu moment per protegir aquests menors estrangers no acompanyats. Ferran López.
3: Dimarts que ve assumirà la direcció general dels Mossos d'Esquadra després de la dimissió de Trapero. Avui al matí de Catalunya Ràdio, Núria Parrón, la consellera d'Interior, analitzarà els canvis a la cúpula de la policia a partir de 9:45.
0: Teixim Ripoll.
19: La plataforma ciutadana a favor de la convivència demana als partits que es presentin a les municipals que no pactin amb Aliança Catalana ni Vox. També proposen recuperar recursos de serveis socials i impulsar polítiques d'atenció a les famílies i als infants vulnerables.
0: Tipus d'interès.
3: El Banc Central Europeu tornarà a pujar-los avui. Els analistes creuen que els elevarà un quart de punt, fins al 2,5%, i estaran pendents de si l'organisme deixa la porta oberta una altra pujada abans d'acabar l'any. El BCE pretén frenar així l'escalada de la inflació.
0: I què més ens deixa la matinada? Brussel·les, Frederic, bon dia.
21: Una proposta de la Comissió per aplicar noves normes a les licitacions públiques. La idea és crear una plataforma per millorar l'accés i reduir la càrrega administrativa de les empreses. Bàsicament es tracta de l'última mesura de les iniciatives de Brussel·les per intentar millorar i afinar el mercat únic.
0: I amb què se'n va a dormir Estats Units?
21: Amb la polèmica encara pel dineral que Donald Trump ha pagat com a plus alguns dels seus assessors o assessores, com la polèmica Natalie Harp, coneguda perquè l'acompanya tot arreu i per les seves cartes on diu que només vol fer-lo feliç. Harp, que ja té un salari de $150,000 l'any, rebrà un plus de $45,000 que la Casa Blanca ha justificat com regal en efectiu per les festes de Nadal.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
21: Amb un judici als Estats Units justament contra Huawei. En l'inici d'aquest procés per pràctiques anticompetitives, el fiscal ha descrit l'empresa xinesa com una organització criminal que, segons diu, robava a companyies nord-americanes per construir el seu imperi de telecomunicacions.
0: Repassem també les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
4: Bon dia.
0: Centrades en aquesta desclassificació dels documents sobre la sala Ceuta.
4: El periòdico i El País expliquen que el CNI va alertar Interior i Rabat d'un assalt per tanca i mar, i La Vanguardia que el CNI es va limitar a avisar per WhatsApp sobre crides a les xarxes. Des de Madrid, la premsa conservadora posa el dit a la llaga del govern espanyol. El Mundo titula que tots els cossos de l'Estat van alertar de l'assalt massiu, i La Razón també hi sucapà explicant que el govern va rebre 18 avisos abans de l'assalt. També en portada, el relleu al capdavant dels Mossos, a l'ara foto de la consellera Parlon, custodiada a banda i banda per Ferran López i Sílvia Catà, el nou director general de la policia i la nova cap dels Mossos, respectivament. I tant El Periódico com La Vanguardia hi afegeixen context i titulant que el canvi passa després de mesos de discrepàncies entre Trapero i Parlon. I el Barça, que també treu el cap a les portades, un Barça espectacular, diu La Vanguardia, un Barça que balla sota la pluja, titula El Periódico. 1-5, que també s'explica en fotografies, els jugadors celebrant-ho plegats a l'ara, Lamin llançant un petó a La Vanguardia i Adeyemi fent un salt enrere al Periódico.
0: I què hi trobem avui a la premsa comarcal, Ara García?
5: El Segre destaca que l'ocupació turística durant el pont de la Diada superarà el 80% a l'Alt Pirineu i l'Aran i a les comarques de Ponent. El Patronat de Turisme de Lleida preveu que el pic d'ocupació sigui de divendres a diumenge. A les cases de turisme rural i els bungalows s'espera arribar al 80% d'ocupació i als hotels al 90% en el cas del Pirineu. El Diari de Girona diu que la ciutat es convertirà durant 3 dies en la capital mundial de la ayahuasca. Acollirà de l'11 al 13 de setembre el Fòrum Mundial de la Ayahuasca. Serà, segons el diari, un punt de trobada entre pobles indígenes, científics, metges, investigadors i experts en la matèria d'arreu del món. I cap al sud, circular sense casc per la vorera o carregar una altra persona són les conductes en patinet elèctric més multades a Tarragona. La Guàrdia Urbana ha registrat 643 denúncies des del 2023, de les quals 505 corresponen a aquests tres comportaments. Així ho destaca el diari de Tarragona.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat.
21: El Barça debuta amb golejada de la Champions, 5-1 davant el Feyenoord, gols de Lamine Adeyemi, Gabriel Jesús i 2 de Rafinha. Ferran Torres fa un hat-trick amb el PSG, 6-1 davant el Bratislava. I Julián Álvarez va ser titular amb l'Atlètic de Madrid. Va perdre el camp del Liverpool per 2-1.
0: Ara són les 6:35, de seguida t'ampliarem què està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans mirem cap a les midterm. Les eleccions de mig mandat dels Estats Units queden 54 dies i aquesta és l'anàlisi que en fa el nostre especialista, Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
22: Good morning, Catalunya. Dimarts passat, el president Donald Trump va demanar al Tribunal Suprem que certifiqués el seu pla per limitar el vot per correu. A principis d'any, Trump ja havia signat una ordre executiva per convertir el servei de correu nord-americà, un òrgan tradicionalment neutral, en un àrbitre per dirimir qui pot o no votar. De fa temps, el president va desenvolupar un sistema de paperetes més estricte i difícil, i al seu torn va exigir al sistema de correus que guardés una llista del padró electoral. Aquesta és una decisió inaudita en un moment transcendental, perquè fins a un 30% dels americans van votar per correu l'any 2024 i fins a 8 estats del país voten quasi exclusivament d'aquesta forma. De fet, si ens posem estrictes, l'executiu de Washington no controla el sistema, ho fan els estats. El problema és que el Suprem pot trigar molt temps en dictaminar sentència, amb la qual cosa podem arribar a viure unes eleccions formalment perfectes, però amb molta gent a qui es deixarà sense veu ni vot.
23: El matí de Catalunya Ràdio.
24: 6:45 del matí.
2: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
24: Catalunya es desperta amb una notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio. El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia a Puigdemont, Junqueras, Turull, Romeva, Ibassa i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat.
19: Després de la sentència de Luxemburg del juliol, el Tribunal de Comptes assumeix que no té més remei que aplicar l'amnistia. La consellera que aporta el cas va demanar a les parts que diguessin si hi havia pagaments del referèndum o de l'acció exterior de la Generalitat que afectessin els interessos financers de la Unió Europea, i les defenses li han traslladat documents i certificats que acrediten que no. Segons han pogut saber aquest programa, la sentència ja s'està preparant, és farragosa i es dictarà aquest mateix mes. A tot estira a principis d'octubre.
24: I avui, obertura de l'any judicial amb el rerefons del xoc entre el govern espanyol i els jutges.
19: Sí, se celebra avui al Tribunal Suprem els casos judicials que envolten Pedro Sánchez o el retard de l'aplicació de l'amnistia. Aquest any s'afegeix la crisi de Ceuta o la recent suspensió de la llei de nets.
24: I ara una dada que també us avança aquest programa. En 10 anys, el Marroc no ha acceptat la tornada de cap menor.
19: Són dades de la Fiscalia i demostren extrema dificultat per repatriar els menors arribat de Ceuta, cosa que reclamen el PP i Vox. I això coincideix amb una altra dada. 8 de cada 10 menors que hi ha a Ceuta són marroquins. Rubén Pérez, número 2 del Ministeri d'Infància.
6: Y por lo tanto vamos a hacer todo el procedimiento administrativo que nos corresponde a nosotros como país para callar muchas bocas, para demostrar que a veces, en vez de culpar al Estado español, tenemos que culpar a los que son responsables.
19: En 10 anys, Espanya repatria 37 menors estrangers dels més de 32.000 que hi han arribat sols en els últims 10 anys, però, com dèiem, cap al Marroc. Les dades de la Fiscalia també revelen que el PP tampoc tornava menors quan governava entre el 2015 i el 17 i només en va retornar 11 dels més de 3.000 que havien arribat.
24: Justament els documents sobre Ceuta que ha fet públics el govern de Sánchez constaten que els serveis d'intel·ligència espanyols van avisar de manera informal d'una crida a les xarxes per entrar a Ceuta difosa en grups amb 180.000 seguidors.
19: Tot i aquestes informacions, des de la Moncloa asseguren que el CNI no va emetre cap alerta formal que fes presagiar la crisi migratòria. De fet, critica que es quedés en un WhatsApp i no es calés a instàncies superiors. El delegat del govern espanyol a Ceuta, que és dels pocs que va rebre el WhatsApp del CNI, carrega contra els serveis d'intel·ligència.
7: Cuando el CNI tiene una alerta, se hace un informe, lo entrega en un sobre lacrado, un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta.
19: El PP i Vox asseguren que Sánchez ha mentit i no va fer res per evitar aquesta entrada, mentre que Esquerra i Sumar sí que posen en dubte la feina del CNI i apunten que actua contra Sánchez i seguint les ordres d'Aznar.
24: I avui al Matí de Catalunya Ràdio, a partir de 8:45, parlarem amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, sobre la dimissió per sorpresa de Josep Lluís Trapero.
19: Ferran López serà qui assumirà la direcció general dels Mossos d'Esquadra dimarts que ve. Interior assegura que marxa Trapero per motius personals i nega desavinences. Ahir, a la compareixença posterior a la notícia, Parlon deia això.
8: No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
19: L'oposició i els socis de govern d'Illa interpreten la dimissió com una mostra més de debilitat i descontrol de l'executiu de Salvador Illa. Tot i això, ho veuen bé que Trapero plegui després de la polèmica infiltració dels Mossos.
24: Txell Vallespí.
9: Junts i Esquerra volen que la consellera d'Interior doni explicacions al Parlament sobre la dimissió de Trapero, però discrepen sobre el nomenament de Ferran López com a director general de la policia. Sentim les crítiques del juntaire Salvador Vergés i el vot de confiança que li dona la republicana Esther Capella.
10: Personifica l'aplicació d'això, del 155 al cos de Mossos d'Esquadra i ho personifica per la seva trajectòria, per la seva agenda, pels seus objectius i per les seves conviccions.
25: Compta amb experiència, coneixements, formació, reconegut per tothom i en funció també de la seva gestió nosaltres valorarem.
9: La majoria de partits recelen que un mosso torni a ostentar la direcció política del cos i aplaudeixen en canvi que per primera vegada a la història hi hagi una comissària en cap. Txell Vallespí pel Matí de Catalunya Ràdio.
24: Us avança el Matí de Catalunya Ràdio. L'Estat reconeix com a víctima de la transició Gustau Muñoz, el jove que la policia espanyola va matar a fa 48 anys durant la manifestació de la Diada del 1978 a Barcelona.
19: Gairebé 50 anys després de l'assassinat, l'Estat atorga a Muñoz el reconeixement de víctima en defensa i reivindicació de les llibertats i els drets democràtics, la nomenclatura oficial que reben les víctimes del període de la transició. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, el seu germà, Marc Muñoz, valora així el reconeixement.
26: El mínim és processar els autors materials de l'assassinat, no? Això seria el primer pas per dir, bueno, es comencen a fer les coses en un cert sentit. Per nosaltres és un crim de lesa humanitat, però no pot prescriure perquè es va fer per acabar contra una dissidència política.
19: Com és habitual per la Diada, demà l'esquerra independentista homenatjarà Muñoz al carrer Ferran de Barcelona, lloc on el van matar. A més, l'Ajuntament ja ha comunicat a la família que els propers dies hi instal·larà una placa en record seu.
24: 556 persones van morir per suïcidi l'any passat, una xifra que repunta lleugerament en comparació amb el 2024, en què van morir 9 persones menys.
19: Segons el Departament de Salut, però, la tendència dels últims 3 anys és que la taxa de suïcidis va a la baixa, concretament un 17% menys des del 2022.
24: Mònica Mas.
27: Bon dia. També es redueix el nombre de persones que intenten suïcidar-se, les anomenades temptatives, un 7% menys que l'any 2024. I pugen, en canvi, les ideacions suïcides, és a dir, persones que consulten els serveis de salut perquè pensen en un pla per treure's la vida. El psiquiatre i director del Pla de Prevenció del Suïcidi, Diego Palau, creu que això és positiu perquè els ajuda a detectar i a fer seguiment d'aquestes persones amb risc de suïcidi.
28: En els últims 3-4 anys hem observat que ja més de la meitat de les persones que consulten hospitals ho fan perquè tenen un pla suïcida i abans això no passava. Venia majoritàriament perquè havien fet ja una tentativa. O sigui, d'alguna manera s'ha incrementat la consciència de que el risc de suïcidi és un problema de salut i les persones consulten als hospitals.
27: Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
24: I dimiteix un enginyer britànic d'Anthropic que alerta literalment que la IA ens podria matar a tots a finals de la dècada.
19: En un fil publicat a X, Jacob Coxon alerta que ni aquesta startup ni OpenAI estan actuant de manera responsable perquè no inverteixen prou, diu, en seguretat i demana no subestimar el poder de la intel·ligència artificial. El seu cap li dona la raó i xifra la probabilitat que la IA pugui matar l'espècie humana la pròxima dècada en més d'un 10%.
24: Cultura, Fira Tàrrega aixeca el taló avui de l'edició número 46, que convertirà la ciutat de l'Urgell en un gran mercat de les arts escèniques amb 57 espectacles.
1: Un espectacle inaugural que es diu Incontinuo, de la companyia Kamchatka, un muntatge teatral que vol fer reflexionar sobre el fenomen de la migració.
24: Marta Vivas.
27: Fira Tàrrega reuneix artistes consolidats i talents emergents i el seu mercat de les arts escèniques acollirà fins a 1.300 professionals d'arreu del món. 57 espectacles, el 60% dels quals gratuïts, un 35% d'estrenes i fins a 11 companyies internacionals procedents de països com Alemanya, Bèlgica, Corea del Sud, Irlanda o Tunísia. La companyia catalana Kamchatka inaugurarà l'edició amb Incontinuo aquest vespre a l'Hort del Barceloní. Anna Giribet és la directora artística de la Fira.
11: Que ens parlarà del coratge d'aquells que han de marxar de les seves terres estimades.
27: El lema d'aquesta edició és Celebrem, un concepte que vincula la festa i el fet de compartir un espai amb desconeguts que viuen les mateixes experiències, el que farem a partir d'avui i fins diumenge a Tàrrega. Des de Tàrrega, Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
24: I ara cap a Osona per parlar del mercat de música viva de Vic.
1: Que arrencarà amb un concert en què vol reflexionar sobre la música en directe a partir de l'últim disc de l'italià Andrea Laszlo Di Simone, A una lunghissima ombra.
24: Marc Ruiz.
12: La dramaturga Lucia del Greco ha creat una posada en escena a partir de la música d'Andrea Laszlo Di Simone, un compositor italià que mai fa concerts. La intenció és que el públic es pregunti quin espai té la música en concerts en què l'artista sembla que sigui el centre, si la música acaba sent superflua, si al contrari no hi pot haver res gravat, o si la música gravada és una eina que ajuda a transmetre emoció. Ni tan sols han revelat si Di Simone hi serà o no. Lucia del Greco.
13: Ens estem movent cap a camins on passa en segon pla el que és la música, posant al centre el que és el cantant o l'ídol, que és quasi el canal a través del qual a la gent li arriba la música. També a mi em semblava interessant preguntar-nos quin és el lloc que queda per la música en tot això.
24: Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio. Ara, París. Aigo, vos demanam, aigo. Perquè l'11 d'octubre Maria del Mar Bonet tornarà a l'Olímpia de París, la sala de música on fa 50 anys va tocar en un històric festival que portava el nom de Cançons en Llibertat.
1: D'aquell recital, compartit amb Ovidi Montllor i Toti Solent, va fer un disc que ara ha reeditat i remesclat, però no només hi cantarà cançó de protesta, sinó també temes del seu últim disc. N'ha parlat en aquesta emissora.
14: Jo no he sigut mai una cantant de cançons de protesta, com es diu, no? Jo crec que les cançons sempre ho són. Totes les cançons d'amor també. No, la qüestió és dir la veritat en les teves cançons, sigui tu que sigui que parles, no.
1: L'11 d'octubre tindrà Borja Penalba de teloner.
24: Té una previsió per avui. El Ministeri de Cultura es reuneix amb les comunitats autònomes i la policia per abordar la seguretat als museus després dels últims robatoris.
1: Els últims han sigut el Museu Arqueològic de Badajoz, el Museu d'Albacete i el Museu de Villena, a Alacant. Un informe d'Europol havia advertit de l'aparició de delinqüents menys especialitzats i més violents que busquen or, pedres precioses i antiguitats per després col·locar-ho al mercat il·legal. Al llarg del mes d'agost, Cultura havia demanat informació de les dues comunitats autònomes sobre els museus més susceptibles a patir aquest tipus de robatoris.
24: Passen 2 minutes a 3:15 del matí. Pel que fa al temps, aquest matí toca abrigar-se. Eloi Cordomí, bon dia.
15: Bon dia. Sí, la baixada de la temperatura ha estat molt brusca. Ara mateix al Pirineu hi ha xifres, hi ha valors de 2 a 7 graus de temperatura, a l'interior entre els 10 i 16 graus i a la costa entre els 17 i 19 graus. Avui, però, serà un dia de sol. Un dia, però, que en aquests moments encara bufa tramuntana, bona part de la Costa Brava. A mesura que vagi passant el dia anirà quedant restringida al nord del Cap de Creus i un dia amb 4 núvols prims poc importants. La temperatura pot arribar entre els 28 i 30, els llocs més càlids de Ponent, del Sud, potser la Costa Daurada, la resta entre 25 i 27 graus. Demà puja una mica la temperatura, potser hi haurà més llocs que puguin arribar als 30 graus. I de cara al cap de setmana, la pujada també de la temperatura serà suau, un temps que serà assolellat.
24: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
0: Doncs pel que fa a les carreteres, hi ha les retencions habituals a totes dues rondes de Barcelona, en sentit Llobregat, en especial a la ronda litoral. I pel que fa al transport públic, a l'R3 la circulació està interrompuda entre la Garriga i Puigcerdà a causa d'un nou robatori de cable de coure. Renfe ha establert un servei d'autobusos entre aquestes dues estacions. Mentrestant, a Ferrocarrils de la Generalitat, el funicular de Vallvidrera està aturat a causa d'una avaria i hi ha també servei alternatiu per carretera.
2: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
3: Avui hem rebut el missatge de la Merche, de Castelldefels. Ha assistit a dos concerts d'Aitana al Palau Sant Jordi i es queixa per la presència de gent fumant amb vapejadors i també pel que considera una calor excessiva dins del recinte.
4: Si us plau, si algú pot revisar el sistema d'aire condicionat del Sant Jordi, estaria genial. He anat a diversos concerts a l'estiu i mai havíem passat tanta calor com la que van passar als concerts d'Aitana.
3: Des del Palau Sant Jordi responen que el personal actua sempre que detecta l'ús de vapejadors, però que en esdeveniments de gran afluència no sempre es pot intervenir immediatament. Pel que fa a la calor, expliquen que el sistema de climatització va funcionar amb normalitat, però que la temperatura extraordinàriament elevada a l'exterior va provocar la sensació que explica la Merche.
2: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
5: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Avui, que el Banc Central Europeu apujarà els tipus d'interès, les borses del continent es despertaran tenyides de vermell. Ahir van patir caigudes pronunciades per l'augment del preu del petroli. El Brent, el barril de Brent, ja supera els $100. L'IBEX 35 ha perdut gairebé un 2% i s'allunya dels 20.000 punts. Els resultats de l'IBEX també han contribuït a les pèrdues de la borsa espanyola. Han sigut pitjors del que s'esperaven els inversors. Davant la previsió que aquesta setmana la Reserva Federal dels Estats Units també ha pujat els tipus d'interès, els principals índexs de Wall Street ahir van perdre al voltant d'un 0,70%. Els parquets oberts a aquesta hora, els asiàtics, també s'estimben. La borsa de Hong Kong cau un 1,40% i la de Tòquio un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
16: Garriga, què fots?
17: Estic esperant els primers visitants del tour.
16: Quin tour? Què dius?
17: La tarda, Catalunya Ràdio Free Tour. Gent de fora que no coneguin el programa i que així els fem conèixer.
16: You should know now about La Tarda de Catalunya Ràdio.
18: Where can I find it?
17: Participen del nostre programa Svetlana.
16: And Antoni Bassas.
18: Antoni Bassas.
16: Veus com ho sap?
17: And Lídia Heredia.
2: Woo! La Tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
20: La millor.
21: La millor.
20: La millor.
21: Hora del dia.
20: On la magia.
21: La millor hora del dia. Catalunya.
24: Deu minuts i les 7 del matí, aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Barcelona. Marc Jurado, bon dia.
29: Bon dia.
24: Des de Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
30: Hola, bon dia.
24: A Girona, Núria Paraire, bon dia.
31: Bon dia.
24: I des de les comarques de Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
32: Hola, bon dia.
24: A Barcelona, Marc, pendents avui dels actes centrals de la Diada.
29: Sí, entre altres, al Fossar de les Moreres, a les 5 de la tarda hi ha la mobilització de l'esquerra independentista i a la mateixa hora està previst que hi sigui la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols. Explicarem totes les ofrenes aquí a Catalunya Ràdio, això un parell d'hores abans de l'acte institucional del Parlament de Catalunya, motiu de la Diada. Tot plegat l'endemà, canviem de tema. Per cert, que Manresa ha tornat a sortir al carrer per exigir més seguretat i reformes per evitar la multireincidència. Els dos últims detinguts han quedat en llibertat vigilada. Els dos primers continuen en un centre d'internament.
24: Saltem a les comarques del sud del país. El Priorat celebra la inversió de 300.000 euros que ha fet Endesa per millorar el servei de 13 municipis de la comarca, Ricard.
30: Sí, aquesta era una reivindicació dels ajuntaments davant dels reiterats talls de llum, sobretot associats als temporals de vent. Mireu, només cal pensar que el mal estat de la línia de mitja tensió, que ara s'ha renovat, va causar dos incendis forestals a Porrera i que va ser l'any 2024. Què ha fet Endesa? Doncs substituir una setantena de suports de fusta de la línia aèria per uns de fibra. La companyia diu que beneficiarà prop de 2.500 clients de la comarca.
24: A Lleida parlem del 40è aniversari de la denominació d'origen Costers del Segre, Pere Joan.
33: Una DO que celebra els seus primers 40 anys en un acte que es farà aquest vespre a la Llotja de Lleida. Hi participaran, sens dubte, els representants de la trentena de cellers que agrupa la DO, que representen més de 300 viticultors. Compostés del Segre té prop de 4.000 hectàrees de vinya distribuïdes en una setantena de municipis de 8 comarques. Una ADO que afronta reptes com el canvi climàtic, l'accés a l'aigua o posicionar millor els seus vins en un mercat molt competitiu.
24: I acabem a les comarques gironines. Platja d'Aro a poc es consolida com a escenari per a rodatges, Núria?
6: Doncs sí, en 10 anys s'hi han fet un centenar de rodatges d'anuncis publicitaris, sèries o pel·lícules. L'any 2016 l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró va posar en marxa la Film Office, l'oficina que s'encarrega de promocionar el municipi, i n'estan satisfets. S'hi han rodat escenes de films o sèries com H, Todos Mienten, o Marlowe, No sé decir adiós i Calladita, i fins i tot un anunci de Tinder. I et comento, novetats als aiguamolls de l'Empordà. Han assolit una xifra rècord de gros roig, un ocell amb força similituds amb el Bernat Pascaire. És un ocell gros, de llarg bec i coll alt i prim. Per primera vegada, el parc arriba a les 80 parelles reproductores.
24: Doncs així tenim el país quan falten 6 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
7: Debut del Barça a la Champions amb golejada, 5-1 davant el Feyenoord, gols de Lamine, Adeyemi, Gabriel Jesús i dos de Rafinha, que va ser un dels líders de l'equip. Ferran Torres fa un hat-trick amb el PSG, 6-1 davant el Bratislava, i Julián Álvarez va ser titular amb l'Atlètic de Madrid, però no va poder evitar la derrota al camp del Liverpool per 2-1. Avui a 9:15, Espanya-Austràlia, el Mundial Femení de Bàsquet, a la Lliga Catalana, victòries de l'Ilerna, Lleida i del Manresa davant el Joventut i l'Andorra. Avui Girona, Lleida, 7:15, Barça-Andorra a partir de 9:00.
24: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
8: Atenció, Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
9: Pichi, che, que bueno que viniste! Que bueno que viniste! Ha marcado la
8: transformación! Un rúpido espíritu!
9: Encara Messi!
10: 50 anys de futbol en català, des de 1976.
11: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
10: On va començar tot.
11: A Catalunya Ràdio.
10: On tot continua.
11: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
10: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
11: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Què t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
10: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
11: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, celebrant 50 anys de futbol en català.
10: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.
11: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
19: La nostra gosseta, a veure si ha sobreviscut aquest passeig. Mercè, qui ho decidirà, això?
22: Ho decidirà el Pau. Pau. Petonets, Pau.
23: Petonets?
19: No. És dels millors moments que s'ha viscut en aquest programa. La Mercè li ha preguntat d'on ets, ell ha entès petonets i ell molt educadament ha mantingut la situació i ha contestat petonets.
11: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
10: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
24: Quan falten 4 minuts per les 7, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells, avui sobre les declaracions de Nacho Abad al programa En Boca de Todos.
25: Ahir, al programa En Boca de Todos, de Nacho Abad, en 4, el presentador va lamentar els mals resultats en l'informe PISA i va dir que Espanya està tan cap a baix que ocupa el lloc 487 a nivell mundial. Tenint en compte que al món hi ha 195 països, l'afirmació és una bona prova dels problemes de comprensió lectora i matemàtiques que l'informe denuncia.
24: I avui que parlem dels avisos del CNI per l'entrada massiva de migrants a Ceuta, Marc Garriga ens recomana la pel·lícula Sicario.
26: Denis Villeneuve, el genial director canadenc de les noves adaptacions de Dune, va estrenar el 2015 aquesta pel·lícula sobre com opera la frontera entre els Estats Units i Mèxic, concretament el paper que hi juguen els agents d'intel·ligència i les forces de policia especials, totes dues amb operacions grises, pressions polítiques i manipulacions que deriven en una situació caòtica sobre el terreny. És una cinta molt realista, crua, rodada amb estil i alhora amb múscul, un thriller trepidant, incòmode i finalment terrorífic. Sicario, la protagonitzen Emily Blunt i Benicio del Toro, i la podeu trobar de lloguer a Prime Video i Apple TV.
24: I què deien els altres ahir, Jovany?
0: Ahir al matí vam sentir com Carlos Herrera assenyalava els que considera els principals culpables dels mals resultats de l'informe PISA.
1: Ese jardín putrefacto de pedagogos que han puesto sus manos sucias son una plaga, literalmente, los psicopedagogos. Que han creado...
0: Aquí parlàvem del relleu a la cúpula de la policia catalana i va venir de poc que no canviem també el president.
3: La Generalitat a Palau amb el president Salvador Illa.
0: I també vam sentir com un tal Francesc Soler, escriptor i periodista al matí de Catalunya Ràdio, feia una aparició estel·lar en un programa d'aquests del cor de Telecinco.
4: Francesc, muy buenas tardes, encantado de saludarte.
5: Buenas tardes.
4: ¿Nos cuesta pensar que alguien atractivo pueda ser malo? ¿Por qué?
5: Sí, absolutamente, porque el cerebro nos engaña. Hay una cosa que se llama efecto halo, que es lo que permite que cuando veamos a alguien...
0: A quarts d'onze sentirem què diuen els altres avui.
24: Gràcies, Jovany.

0: Bon dia, Can Elias.
1: Bon dia, Francesc, des que estàs a Telecinco tens una altra cara.
0: Quina cançó ens despertes avui?
1: Vinga, va, amb una d'aquestes que t'agrada, un dels grans èxits de Nirvana, Kurt Cobain al capdavant de Nirvana amb Smells Like Teen Spirit, i és que tal dia com avui, un 10 de setembre, però de l'any 1991, es publicava mundialment aquesta cançó, es va convertir en tot un himne del grunge. El nom, de fet, va sortir de la vocalista de Bikini Kill, Kathleen Hanna, que va escriure en una paret Kurt Cobain fa olor de Teen Spirit, referint-se a un desodorant, tot i que Kurt Cobain ho va interpretar com un eslògan revolucionari. Una cançó que segueix sonant amb la mateixa potència 35 anys després d'haver-se publicat.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui Protecció Civil manté el pla per inundacions en fase d'alerta perquè encara poden aparèixer pluges a la Catalunya Central i també al Ripollès. No consten grans incidents i, de fet, avui continuarem també debatent l'efectivitat de les alertes, com les que ahir també teníem. De moment, notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio. El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia a Puigdemont, Junqueras, Turull, Romeva, Bassa i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat. Ot Serra.
1: Després de la sentència de Luxemburg del juliol, el Tribunal de Comptes assumeix que no té més remei que aplicar l'amnistia. La consellera que porta el cas va demanar a les parts que diguessin

0: Ha estat bastant complicat, perquè els afectats van haver de dipositar de manera preventiva la fiança que se'l reclamava. Inicialment es van dir 9 milions d'euros. Al final del procés, la Fiscalia ho va reduir a 3,2. Societat Civil Catalana, que fa l'acusació particular, reclama 8 milions.
1: Aquesta és una
0: 5 milions, perdó.
1: Aquesta és una pota de l'aplicació de l'amnistia als líders del procés. N'hi ha dues més. Una és la que afecta el Tribunal Suprem.
0: Sí, perquè està pendent que el Constitucional es pronunciï. La primera data encerclada del calendari és el 22 de setembre, quan s'abordarà el recurs d'empara de Jordi Turull. A partir d'aquí s'aniran estudiant els de la resta d'exiliats i condemnats per l'1 d'octubre. En aquesta partida és on hi ha el retorn de Carles Puigdemont.
1: I la segona, l'Audiència Nacional.
0: El Tribunal de Luxemburg va resoldre, també el juliol, que l'amnistia no contravenia la directiva de terrorisme, vam explicar aquí en directe. Aquí, com deies, és l'Audiència Nacional la que ha de decidir si l'aplica pels 12 membres del CDR que estan encausats.
1: I aquesta és, doncs, la notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio i que arriba també el dia en què a Madrid es fa l'acte d'obertura de l'any judicial. I a banda dels conflictes entre el govern espanyol i alguns jutjats per l'aplicació precisament de la llei d'amnistia, ara la tibantor ha augmentat per la crisi de Ceuta o per la suspensió de la llei de nets. Madrid, Dani Sateaja.
2: Les crítiques a la jutgessa que investiga l'entrada massiva d'immigrants i el rebuig a la suspensió del dret de vot de les persones nacionalitzades amb la llei de nets han afegit més llenya al foc. Això deia ahir Pedro Sánchez a Televisió Espanyola.
3: No estamos a favor ni compartimos la resolución del Tribunal Supremo. Les hemos pedido que lo intenten resolver cuanto antes, desde luego antes de las elecciones de 2027.
2: I és que un any més el president del govern espanyol plantarà la presidenta del Poder Judicial i el rei Felip VI, que parlarà per primer cop des de l'esclat de la crisi de Ceuta. Si serà el ministre de Justícia o el líder del PP. L'any passat Feijó va evitar coincidir amb l'exfiscal general, llavors imputat. Avui s'estrena la seva substituta. Des de Madrid, Dani Sainz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Tot això mentre la publicació dels informes policials i d'intel·ligència sobre l'entrada de persones a Ceuta no han calmat els ànims, al contrari. Amb els mateixos textos, l'oposició acusa el govern espanyol d'inacció, mentre que l'executiu espanyol ho minimitza.
0: Sí, repassem els fets. Un missatge de WhatsApp. Això és el que hem tingut a les últimes hores. Un missatge de WhatsApp que sabem que s'envia una mica abans de les dues del 29 de juliol, per tant, el dia abans de l'entrada massiva a Ceuta. És un missatge que envia el CNI, els Serveis Secrets Espanyols, al cap de gabinet del delegat del govern espanyol a Ceuta. Aquí es pot llegir. A les xarxes socials hi ha una crida per un assalt per Tanca i Mar demà a les 8. Amb la festa del tron, les seves forces de seguretat estaran atrafegades, és el que diu aquest missatge, que afegeix. Hi ha dos grups amb 180.000 seguidors perquè te'n facis una idea de l'abast.
1: I amb això el govern espanyol diu que queda avalada la seva tesi, que sí que va haver avisos d'un augment de la tensió a la frontera, però que no hi havia cap indici que parlés d'entrada massiva. El Partit Popular, en canvi, carrega.
4: Es evidente que el gobierno hizo una dejación de funciones manifiesta y dolosa. Tenían la información. Son responsables directos de la invasión en Ceuta. Y, por supuesto, de los fallecidos.
1: Això ho deia la portaveu del Partit Popular al Congrés, Esther Muñoz. En les últimes setmanes, els populars, i també Vox, han insistit en demanar que retornin de cop totes les persones que van entrar a Ceuta, incloent els menors. I com hem anat explicant, això no es pot fer.
0: El Conveni Europeu de Drets Humans prohibeix explícitament les expulsions col·lectives de persones estrangeres. S'ha de fer cas per cas, molt especialment en el cas de les persones vulnerables i en el cas dels menors. Recordem que el 2021 no es va fer així, es va fer una expulsió per la via ràpida i això va costar una condemna del Suprem que va inhabilitar dos als càrrecs. Cal, en qualsevol cas, segons la llei, garanties que el menor que es vulgui traslladar al seu país d'origen anirà amb els seus pares o amb els seus tutors. Això es va reforçar amb una llei del 2015, quan governava el Partit Popular, Mariano Rajoy, que per complir-la cal la cooperació dels governs dels països d'origen, com és el cas, en aquesta situació, del Marroc.
1: I el que avui expliquem també al matí de Catalunya Ràdio és que això no sempre passa. Les dades de la Fiscalia demostren l'extrema dificultat per repatriar els menors arribats a Ceuta. En els últims 10 anys, a Espanya han entrat 32.000 menors estrangers i d'aquests se n'ha repatriat un 0,1%. Al Marroc, ni un. Paula Brujats, bon dia.
5: En 10 anys, el Marroc no ha acceptat la tornada de cap menor, no contesta trucades ni respon als expedients de la Fiscalia Espanyola. Ara mateix, 8 de cada 10 menors que hi ha a Ceuta són marroquins i retornar-los serà missió impossible, adverteix en declaracions a Catalunya Ràdio el número 2 del Ministeri d'Infància, Rubén Pérez.
6: Y por lo tanto vamos a hacer todo el procedimiento administrativo que nos corresponde a nosotros como país para callar muchas bocas, para demostrar que a veces, en vez de culpar al Estado español tenemos que culpar a los que son responsables.
5: I les dades de la Fiscalia revelen que el Partit Popular tampoc retornava menors quan governava. Entre el 2015 i el 2017 només en van repatriar 11 dels més de 3.000 que havien arribat. Des de Madrid, Palau Brugats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui a l'Àgora del Matí ens acompanyarà Joan Puigcercós, Alícia Puig, Pere

0: Rossinyol i Jofre Llombart, amb qui comentarem aquesta actualitat i altres coses que de seguida expliquem. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui és dijous 10 de setembre, ens despertem amb una bona refrescada. La temperatura ha baixat de 8 a 10 graus en moltes comarques, fins i tot en alguns llocs una mica més. Ara mateix tenen 4 graus a Guardiola de Berguedà, 5 a Viella, 10 a Olot o 16 graus al Vendrell. Avui farà sol amb 4 núvols prims, amb tramuntana aquest matí encara a la Costa Brava, després quedarà restringida al nord del Cap de Creus, i una temperatura suau que en general quedarà entre els 25 i 27 graus a gairebé tot arreu, potser una mica més al sud i a les comarques de Ponent. Aquests pròxims dies, també per la diada, continuarà fent sol, temps tranquil, i les temperatures de cara a diumenge ja s'enfilaran fins als 28 o 32 graus a les zones més càlides.
3: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, avui ens despertem amb les retencions habituals a l'entrada a Barcelona per la Pota Nord, a Santa Coloma de Gramenet, i a les dues rondes en sentit Llobregat, a la del litoral a Sant Adrià i a la de dalt de Roquetes a Vall d'Hebron.
0: Ara són les 7 i 7. I repassem el que cal saber d'aquest dijous 10 de setembre amb Sílvia Solanes, amb Francesc Soler, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
4: Bon dia.
0: A banda del que parlàvem de la crisi amb Ceuta, que seguirem ampliant, també hi ha discrepàncies.
5: Quan faltin pocs minuts per les 9, parlarem amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, per saber més detalls sobre els relleus de la cúpula dels Mossos. El mateix dia que s'anunciava que Sílvia Catà substituirà Miquel Esquius a la direcció policial, el major Trapero anunciava la dimissió com a cap polític del cos.
6: No crec que siguin les causes aquestes discrepàncies de criteri que l'hagin portat a decidir això.
7: La consellera va admetre que amb Trapero ha tingut diferències, però no va acabar d'aclarir els motius del seu adeu dos anys després d'assumir el càrrec.
0: Oriol Pujador.
8: Tot i que ahir el major Trapero no va comparèixer per explicar la seva sortida, sí que ho va fer la consellera d'Interior, Núria Parlon, que va agrair la feina feta a Trapero durant els dos anys que ha exercit el càrrec.
6: És una decisió personal que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entrarem en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat.
8: El comissari Ferran López torna a substituir Trapero després que ja ho fes quan el govern central va aplicar l'article 155 per l'1 d'octubre. Els Mossos també tindran per primera vegada una dona, Sílvia Catà, com a comissària en cap. Oriol Pujador pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Pluja de crítiques.
9: Tant l'oposició com els socis llegeixen la marxa de Trapero com una nova mostra de la debilitat del govern. Pràcticament tots havien demanat que Trapero plegués, però critiquen que assumeixi la direcció general de la policia qui dirigia els Mossos durant l'aplicació del 155. Sentim els portaveus d'Esquerra, Junts i la CUP.
10: Compta amb experiència, coneixements i en funció també de la seva gestió, nosaltres valorarem.
11: Personifica l'aplicació d'això, del 155, per la seva trajectòria, per la seva agenda i per les seves conviccions.
12: Aquestes són les polítiques que han fet caure Trapero i que la faran caure a vostè i al seu govern si no les atura.
0: Amb aquests relleus, en només 10 dies han plegat 5 alts càrrecs de la Generalitat.
13: La de Trapero és l'última sortida fins ara d'una sèrie de canvis a la segona fila del govern des que s'ha reprès el curs polític. I l'altre relleu sonat ha sigut el de la secretària general d'Educació. La consellera Niubó va destituir la seva número 2 per intentar reconduir la crisi al departament. A Interior ha plegat el secretari general per motius personals, però no perdem de vista que és l'alt càrrec que hi havia entre Parlon i Trapero. En els últims dies també ha renunciat el director general de Justícia Juvenil, l'home que gestionava les mesures de control als menors que delinqueixen. Ha sigut després de l'assassinat a Manresa, però el govern assegura que la seva sortida ja estava pactada de fa temps. I al departament d'Empresa, el conseller ha canviat el director del SOC, el Servei d'Ocupació. També aleguen per motius personals. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Cordó sanitari.
5: Us ho avança el matí de Catalunya Ràdio. L'associació Teixim Ripoll demana als partits que es presentin a les properes municipals que no pactin amb Aliança ni amb Vox. També proposen revertir diverses polítiques impulsades durant aquest mandat pel govern de Sílvia Oriols.
7: Teixim Ripoll, plataforma ciutadana que promou la convivència, ha fet un decàleg en què planteja no arribar a acords amb partits que, segons consideren, fomenten l'odi i la discriminació.
0: A partir de les 9 en parlarem d'aquesta proposta amb la portaveu de l'entitat Carme Bruguerola. I la diada escalfa motors al Fossar de les Moreres.
9: Avui serem aquest espai emblemàtic de l'independentisme i dels actes de la vigília de l'11 de setembre. Com ha passat els últims anys, Aliança Catalana ha anunciat que participarà als actes d'aquesta tarda. No coincidirà amb la resta de partits, però entitats i veïns ja han anunciat protestes contra la presència dels ultres.
0: Per cert que Sílvia Oriols ha difamat en les últimes hores contra l'expresident de l'ANC, Lluís Llach. Ha escrit Oriols a les xarxes. El que hauria de fer és donar explicacions del que feia al Senegal.
4: perquè potser, diu Oriols, el blanquet racista que s'aprofita dels vulnerables és ell.
0: I encara sobre l'extrema dreta, Alemanya puja la tensió política després de la victòria d'Alternativa per Alemanya a les eleccions de Saxònia-Anhalt. Neteja ètnica.
5: Així és com ha qualificat el canceller Friedrich Merz les polítiques antiimmigració del partit ultra.
0: Berlín, Jordi Regàs.
14: Picabaralla agra al Bundestag després de la victòria de l'extrema dreta Saxònia-Anhalt. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
15: Wähler in Sachsen-Anhalt.
16: Els votants de Saxònia-Anhalt li han comunicat a vostè amb tota claredat en la llengua de la sobirania democràtica que la coalició de govern està acabada.
14: Friedrich Merz ha contraatacat criticant la política migratòria de l'extrema dreta.
17: Si es fa realitat el que vostès propongan seria una remigració, que no és res més que una neteja ètnica basada en el color de la pell i la procedència. No és res més que això.
14: Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: $5.000.
7: Sorprenent anunci el que ha fet aquesta matina del president dels Estats Units, Donald Trump, durant l'inici de la convenció del Partit Republicà. Sense donar detalls de com ho farà, ha promès $5.000 per cada ciutadà si el seu partit guanya les eleccions.
0: Enviat especial a Dallas, Oriol Serra.
18: Donald Trump ha tancat la primera jornada d'una convenció que no s'havia fet mai abans, a menys de 2 mesos d'unes eleccions de mig mandat. El president dels Estats Units ha fet un discurs d'una hora i 3/4 de durada en què ha lloat la seva pròpia gestió i ha partit del perill que els demòcrates s'imposin al Congrés. Per aquest motiu, ha fet una promesa tan surrealista com preocupant perquè és un suborn democràtic en tota regla. And here is my promise.
19: Aquesta és la meva promesa. Si els republicans guanyem les eleccions a la Cambra de Representants i al Senat dels Estats Units, i gràcies al nostre enorme èxit i fortalesa econòmica, emetré un dividend per a cada ciutadà dels Estats Units d'Amèrica per valor de $5.000.
18: La convenció republicana s'acabarà aquest dijous. Des de Dallas, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Encén les alarmes.
20: Ha dimitit un enginyer britànic d'Anthropic que alerta literalment que la IA ens podria matar a tots a finals de la dècada. En diversos missatges a X, Jacob Coxon alerta que ni aquesta startup ni OpenAI estan invertint prou en seguretat i demanen no subestimar el poder de la intel·ligència artificial.
4: Avisar que les decisions clau estan en molt poques mans, que hi ha gent Anthropic que és conscient dels perills, però que diu estan atrapats en una cursa per anar més ràpid i arribar més lluny. El seu cap li ha donat la raó i xifra la probabilitat que la IA pugui matar l'espècie humana la pròxima dècada en més d'un 10%.
0: I en esport, Robert Prat, llançats.
21: El Barça goleja 5-1 al Feyenoord en la seva estrena a la Champions. Gols de Lamine Adeyemi, Gabriel Jesús i 2 de Rafinha. Dani Olmo.
22: No, siempre van a estar arriba las expectativas. Somos el Barça, vamos a competir por todo y lo estamos demostrando desde el principio y es lo que queremos hacer. No va a ser fácil continuar en esta línea porque siempre digo que lo más difícil es mantenerse, pero creo que aún tenemos margen de mejora en algunas facetas. Lo seguiremos haciendo, como bien has dicho, es el inicio de temporada. Aún queda mucho, así que seguiremos trabajando.
21: Ferran Torres marca 3 gols amb el PSG, 6-1 davant el Bratislava. Julián Álvarez és titular amb l'Atlètic de Madrid, però no evita la derrota. 2-1 al camp del Liverpool. Simeone.
23: Y el partido de Julián fue muy bueno. Se hizo cargo todo el tiempo de la pelota. Todo el tiempo. Del minuto 1 al minuto 90. Y eso, la verdad, que me pone contento.
0: És 7:15.
5: Us saludem des del quios del costat de la ràdio. Ara mateix molta fresqueta, 17 graus de temperatura, i les portades d'avui estan centrades en la desclassificació dels documents sobre l'entrada a Ceuta. El periòdic i El País expliquen que el CNI va alertar Interior i Rabat d'un assalt per tanca i mar, i La Vanguardia que el CNI es va limitar a avisar per WhatsApp sobre les crides a les xarxes. Des de Madrid, la premsa conservadora apreta una mica més el govern espanyol. Per exemple, l'ABC titula que els documents proven que el govern i Marroc van ser avisats de la invasió, diuen. Els altres dos temes de portada d'avui, la dimissió de Trapero i la victòria del Barça. A l'Ara, fotografia de la consellera Parlon, custodiada per Ferran López i Sílvia Catà, el nou director general de la policia i la nova cap dels Mossos. I el Barça, com dèiem, també treu el cap en les portades. Ens quedem, però, amb la del periòdico, que titula Un Barça que balla sota la pluja, i l'acompanya d'una fotografia del jugador Adeyemi fent una voltereta enrere per celebrar el gol.
1: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
24: Tomarem bon dia, passa un minut d'un 7:45. Us informa Marc Prodó per les comarques de Barcelona. Tenim 13 graus a Castellgalí, 14 a Cardedeu i 17 a Esplugues. Carreteres, Mireia Sala.
3: Retencions a la C32 a Alella, en sentit Barcelona, per un vehicle avariat que talla un carril. Problemes també a la C32 a Sant Boi del Llobregat, a la B23 a Sant Feliu i a les dues rondes en sentit Llobregat.
24: Manresa torna a sortir al carrer per exigir més seguretat i reformes per evitar la multireincidència a Tiadell.
2: Demanen un pla de seguretat concret i efectiu.
6: No compta el cansament acumulat després de petits episodis d'incivisme, amenaces, conflictes o intimidacions, que n'estem cansats.
2: Crits demanant justícia després de la intervenció de la germana de la víctima dient que la seva mort s'hauria pogut evitar.
8: Tothom hi ha perdut. Estem venguts. Volem justícia.
2: Davant la situació que viu Manresa, l'alcalde Marc Eloi ha demanat això.
10: Que és urgent que hi hagi un pacte de país per erradicar l'ús de l'arma blanca entre els joves.
2: Des de Manresa, en Nati Adell, pel matí de Catalunya Ràdio.
24: I precisament llibertat vigilada pels dos menors detinguts aquesta setmana en relació al crim de Manresa.
7: Concretament, llibertat vigilada amb tractament terapèutic. El magistrat ha valorat aquests dos detinguts haurien tingut un paper secundari.
15: La policia, però, atribueix als dos primers arrestats una intervenció més activa i determinant. És per això que són en un centre d'internament en règim tancat.
24: Més notícies. El Vallès Oriental, Gualba, renova la potabilitzadora.
7: Ho fa per evitar més problemes d'aigua.
15: Les obres per la creació de la nova planta es faran aquest any i costaran més de 500.000 euros.
24: I més obres al Berguedà, satisfacció a Olvan amb la nova licitació del polígon.
7: Destacant que es van fent passos perquè tirin davant, segons explica el Regió 7.
15: L'alcalde, Sebastià Prat, confia que la contractació avanci favorablement per tal que les obres puguin posar-se en marxa entre final d'any i inici del vinent.
24: I parlem del mercat de música viva de Vic, que arrencarà amb un concert que vol reflexionar sobre la música en directe amb Marc Ruiz.
25: La intenció és que el públic es pregunti quin espai té la música en concerts en què l'artista sembla que sigui el centre, si la música acaba sent superflua, si al contrari no hi pot haver res gravat, o si la música gravada és una eina que ajuda a transmetre emoció. Ni tan sols han revelat si De Simone hi serà o no. Lucia El Greco.
26: Ens estem movent cap a camins on passa en segon pla el que és la música, posant al centre el que és el cantant o l'ídol, que és quasi el canal a través del qual a la gent li arriba la música. També a mi em semblava interessant preguntar-nos quin és lloc que queda per la música en tot això.
25: Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
24: I una previsió per avui a Barcelona. Tatuaje en el cuello, el pelo negro. Concert del duo argentí Catriel i Paco Moroso, avui al Palau Sant Jordi. Passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
27: Bon dia. En el sorteig del cupon diario celebrat ahir, el número premiat va ser...
28: el 65.545-65545 de la sèrie 31031.
27: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
29: El matí de Catalunya Ràdio.
30: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
31: La veritat és que va sobre rodes.
30: Tan content estàs?
31: Això també.
30: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
32: Professionals, sou els que convertiu les cases en llars i les obres en confort. A Obramat us acompanyem amb solucions completes, marques líders al millor preu i assessorament professional. 20 anys construint junts. Obramat.
0: És un quart i mig de vuit i avui és dijous 10 de setembre del 2026, vigília de la Diada Nacional de Catalunya, un dia que sona així.
1: Els sons del matí.
0: Pels que sortiu de casa d'hora avui, toca màniga llarga.
24: Avui la temperatura ha baixat d'entre 5 i 12 graus a gairebé tot arreu.
0: El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia a Puigdemont.
33: Segons ha pogut saber aquest programa, el Tribunal admet que no té més remei que aplicar l'amnistia després del pronunciament de Luxemburg del juliol passat.
34: Los servicios de inteligencia operan y actúan de muchas maneras. No hace falta ir a informes manuscritos.
35: Es evidente que el gobierno hizo una dejación de funciones manifiesta.
36: És una decisió personal que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat.
0: Aquests són els sons del matí. Ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia amb Francesc Soler. Document.
24: escrit original o oficial que serveix de base, de prova o de suport d'alguna cosa. La paradoxa és que els documents policials que hi va desclassificar el govern espanyol sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta sembla que el contradiguin quan assegura que no sabia que es preparava un assalt a la tanca de Ceuta, nom que, per cert, portava un dels grups de WhatsApp identificats prèviament pel CNI.
0: Any judicial.
24: Període durant el qual els òrgans jurisdiccionals duen a terme les seves activitats jurisdiccionals. L'any judicial comença l'1 de setembre i acaba el 31 de juliol, tot i que avui s'obre amb tota la pompa. Després d'anys amb la política profundament judicialitzada, començant pels líders del procés i acabant per la mateixa dona de Pedro Sánchez, l'obertura de l'any judicial sol convertir-se en una estira i arronsa amb l'executiu, que té bastant poc d'institucional.
0: Neteja ètnica.
24: Eliminació planificada i sistemàtica d'una ètnia per mitjà de la deportació o l'extermini, que es du a terme amb l'objectiu d'homogeneïtzar la composició ètnica de la població d'un territori. El canceller Merz acusa Alternativa per Alemanya de promoure-la quan anuncia que vol deportar 1 milió de refugiats. I això quan Sèrbia acaba d'acomiadar amb honors d'estat el criminal de guerra Ratko Mladic, conegut com el carnisser de Bòsnia i no precisament per despatxar salsitxes. Europa 2026.
0: Posem-hi tres xifres, Lara García. 556.
3: Són les persones que van morir per suïcidi l'any passat, una xifra que repunta lleugerament en comparació amb el 2024, en què van morir 9 persones menys. Segons el Departament de Salut, però, la tendència dels últims 3 anys és que la taxa de suïcidis va a la baixa, concretament un 17% menys des del 2022.
0: 2,5%.
3: Avui està prevista una nova pujada dels tipus d'interès. Els analistes preveuen que el Banc Central Europeu els incrementarà un quart de punt, fins al 2,5%, en un nou intent de controlar la inflació que s'ha disparat per culpa de l'energia i de les tensions a l'Orient Mitjà.
0: 160%.
3: És l'augment que han tingut les morts per calor a les ciutats del sud d'Europa durant l'última dècada respecte als anys 90, en alerta un estudi de Lancet Countdown Europe amb participació de l'Institut de Salut Global de Barcelona.
0: I el veig, tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig un jugador del Barça, concretament Adeyemi, fent una tombarella a l'aire. És a l'Spotify Camp Nou. En segon pla hi veig també somrient un Lamine Yamal.
7: Sí, és la imatge que ha triat el periòdico per il·lustrar la golejada d'ahir del Barça a la Champions davant el Feyenoord 5-1. La forta pluja al principi del partit no va aturar els blaugranes. Rafinha va marcar 2 gols. Lamine va celebrar com a capità el primer gol de falta de la seva carrera i van completar la golejada Adeyemi i Gabriel Jesús.
0: A la segona hi veig els Reis de Noruega, vestits de negre, saludant des d'un balcó, i estan en un costat acompanyats en 3 persones més, també vestits de negre i saludant.
7: Aquestes 3 persones són la reina vídua Sònia, la princesa hereva Ingrid Alexandra i el príncep Sverre Magnus. És la primera sortida al balcó del Palau Reial de la família reial noruega després del funeral ahir de Harald V. Van ser uns funerals d'estat comparables amb els d'Elisabet II d'Anglaterra. Al comiat també van assistir els reis Felip i Letícia. És una imatge que veiem a diaris i xarxes.
0: I a la tercera imatge, en aquest cas ens l'envien des de Lleida, on veiem camps de pomeres i també una nova eina per mesurar la mida dels fruits. Pere Joan Álvarez, de què estem parlant?
4: A veure, fins ara, per mesurar el que els pagesos anomenen calibre dels fruits, es feien servir peus de rei o anelles amb mides diferents. Doncs bé, això passa a la història, perquè a partir d'ara el que veiem és el pagès amb el mòbil i un element annex al telèfon d'uns 25 centímetres de longitud que prèviament s'ha imprès en 3D. L'app ja està disponible i de moment dic que veiem pomeres perquè s'ha desenvolupat en pomes, però ben aviat de ben segur que també ho veurem amb altres fruits.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui a la cara ve del temps ens fixem en una gran tempesta que vam tenir a sobre del Mediterrani. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, ahir tots esperàvem una gran tempesta que deixés aiguats, potser alguna torrentada que fes baixar algun cotxe, algun contenidor. Per sort això no va passar, però sí que vam tenir aquí a Catalunya més de 50 litres per metre quadrat en alguns barris de Barcelona, de Badalona i de Sitges, i fins a 90 litres per metre quadrat a Ripoll, Alpens, a la comarca del Lluçanès. Ara bé, la gran tempesta d'ahir va passar desapercebuda per molts catalans. Va ser una tempesta que va néixer sobre el mar a tan sols 20 quilòmetres de Tarragona i es va fent grossa, grossa, es va anar fent grossa, grossa, fins que va arribar a les Illes Balears. Allà va produir aiguats que van deixar 69 litres per metre quadrat a Manacor, 66 a Llucmajor, i malauradament una persona va morir a Felanitx en ser arrossegada per l'aigua. Una mostra de la violència d'aquesta tempesta va ser que, en arribar a les Illes Balears, va deixar ràfegues de fins a 150 km per hora a Banyalbufar i més de 100 a Capdepera. Però la tempesta va continuar creixent i al vespre tenia una dimensió descomunal que anava des de les Illes Balears fins a la costa oest de Sardenya, més de 400 km de diàmetre d'un gran sistema convectiu que, per sort, va perdre força just abans d'arribar a terra ferma a Sardenya.
2: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
6: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
8: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia mineral ferri que atreu en les figures del déu Príap. I la resposta era magnetita. La magnetita és un mineral que atreu perquè és magnètic. I en les figures de Príap destaca el seu membre descomunal, el que en podríem dir una magnetita. Avui dijous, un Enigmàrius d'altíssima dificultat. Ens hipotequem per por a l'altíssim, de 8 lletres. Ens hipotequem per por a l'altíssim, 8 lletres.
6: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. Donald Trump diu a la seva xarxa social que la Lluna és territori nord-americà. Marc Amorós, bon dia.
9: Bon dia. Ja sabem tots l'afició que té el president nord-americà de canviar els noms a llacs i golfs per apropiar-se'ls i rebatejar-los amb el nom d'Amèrica, o també de difondre imatges de Groenlàndia o del Canadà, on semblen formar part dels Estats Units. La notícia també la recorda, diu ara que Trump ha publicat un missatge a Truth Social, la seva xarxa social, on reclama la territorialitat de la Lluna per als Estats Units. La Lluna és nostra, diu Trump, en una fotografia on es veu la Lluna amb la Terra de fons convertida en mem amb aquest text i al seu costat la bandera nord-americana. De fet, segons la notícia, en el missatge, Trump no hi diu res més, simplement difon la imatge amb aquest text inclòs.
0: I això és real o fals?
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
11: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
9: Que som irreal o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que Donald Trump diu a la seva xarxa social que la Lluna és territori nord-americà és una notícia real. El president nord-americà va publicar aquest missatge el 6 de setembre. Ara bé, per molt que ho anunciï Trump, la Lluna ni cap altra cosa celeste no pot ser propietat de cap país. Ho diu el Tractat de les Nacions Unides.
0: Gràcies, Marc.
9: Adéu, bon dia.
0: I per arribar al punt de 7:45, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la periodista Sandra Sabatés.
12: Avui és un bon dia per parlar d'un dels principals problemes de salut pública al món, el suïcidi. A Espanya es tracta de la segona mort per causes externes. Darrere d'aquestes dades s'amaguen autèntics drames personals, que si alguna cosa tenen en comú és un patiment emocional extrem que afecta tant els que pateixen aquesta conducta tan complexa com el seu entorn. Ara fa mig any es va aprovar la creació de l'Observatori per la Prevenció del Suïcidi per abordar aquest repte tan sanitari com social, i està en marxa la línia 024 d'atenció a la conducta suïcida, un servei confidencial i gratuït. Avui, Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi, és un bon moment per prendre consciència, també a través de la música. Look out!

0: Són 8:15. I avui és dijous, 10 de setembre. Ens despertem amb temperatures clarament més baixes. 3 graus a Puigcerdà, 12 a la Bisbal d'Empordà i 14 a Ascó. El dia en què entrevistarem la consellera d'Interior, Núria Parlon, quan falti un quart d'hora per les 9 del matí. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Cide Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia. Bon dia.
2: Que tal com ha avançat el matí de Catalunya Ràdio, el Tribunal de Comptes amnistiarà Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa, Raül Romeva i una trentena dels càrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre.
1: Després de la sentència de la Justícia Europea, fonts del Tribunal expliquen aquest programa que la decisió no pot ser una altra i que la sentència estarà a punt en poques setmanes.
2: Aquest programa també ha tingut accés a unes dades de la Fiscalia que demostren que les exigències de PP i Vox amb els immigrants a Ceuta no són viables. En 10 anys el Marroc no ha acceptat el retorn de cap menor que havia arribat a Espanya.
1: De fet, durant aquest temps, Espanya només ha retornat 37 menors no acompanyats, un 0,1% del total.
2: Donald Trump promet, sense concretar com ho farà, $5.000 per a cada ciutadà dels Estats Units si els republicans guanyen les eleccions de mig mandat.
1: El Banc Central Europeu tornarà a pujar avui els tipus d'interès. Segons els experts, ho farà un quart de punt, fins al 2,5%, per intentar frenar la inflació.
2: Per cert, que el barril de Brent ha tornat a superar els $100. Era un llistó que no solia des de mitjans del mes de maig.
1: Avui el Ministeri de Cultura reuneix amb la policia i les comunitats autònomes per abordar la seguretat als museus després dels últims robatoris. L'Europol avisa que sobretot busquen or, pedres precioses i antiguitats.
3: En esports, el Barça debuta amb golejada de la Champions, 5-1 davant el Feyenoord, gols de Lamine Adeyemi i Gabriel Jesús i 2 de Rafinha. Ferran Torres fa un hat-trick amb el PSG, 6-1 davant el Bratislava, i Julián Álvarez va ser titular amb l'Atlètic de Madrid, que va perdre el camp del Liverpool 2-1.
0: I pel que fa al temps, aquest matí cal abrigar-se bé. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, tenim temperatures d'entre 1 i 5 graus al Pirineu, de 10 a 15 a l'interior i en cap cas superen els 20 graus a la costa. Amb un dia de sol, encara amb tramuntana a la Costa Brava, després quedarà restringida al nord del Cap de Creus, i al migdia, temperatures més còmodes, de 25 a 27 graus, potser arriben als 30 a Ponent i al sud. El temps serà tranquil encara aquests pròxims dies i lleugerament més càlid.
0: I mobilitat també a aquesta hora. No hi ha servei de tren entre la Garriga i Puigcerdà. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. Sí, a l'R3 la circulació està interrompuda entre la Garriga i Puigcerdà a causa d'un nou robatori de cable de coure. Renfe ha establert un servei d'autobusos entre totes dues estacions. I tampoc circulen a aquesta hora els trens de la línia R6 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un porc senglar. També els ferrocarrils, el funicular de Vallvidrera està aturat a causa d'una avaria i hi ha servei alternatiu per carretera.
0: I a les carreteres, un vehicle avariat complica el trànsit a l'entrada de Barcelona des del Maresme. Mireia Sala.
6: Sí, el cotxe avariat talla un carril a l'Ella i provoca 2 quilòmetres de cua. També hi ha retencions als accessos a Barcelona per la C-58 venint del Vallès i a la C-32 a Sant Boi, la B-23 a Sant Feliu i la 2 a Sant Vicenç dels Horts. Lentitud també a les dues rondes, sobretot en sentit Llobregat.
0: Ho rematem també amb les portades. Marc Jurado.
7: Sí, centrades, Ricard, en la desclassificació dels documents sobre la sala Ceuta, El Periódico i El País expliquen que el CNI va alertar Interior i Rabat d'un assalt per Tanca i Mar, i La Vanguardia que el CNI es va limitar a avisar per WhatsApp sobre crides a les xarxes. Des de Madrid, esclar, la premsa conservadora posa el dit a la llaga del govern espanyol. El Mundo titula que tots els cossos de l'Estat van alertar de l'assalt massiu i La Razón també s'ho capa, explicant que el govern espanyol va rebre 18 avisos abans de l'assalt. També en portada el relleu al capdavant dels Mossos, a l'ara foto de la consellera Parlon, custodiada per Ferran López i Sílvia Catà, el nou director general de la policia i la nova cap dels Mossos, i el Barça amb el 5-1 també treu el cap a les portades. Un Barça espectacular, diu La Vanguardia. Ens quedem amb la foto del Periódico amb Adeyemi fent un salt enrere en l'aire.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio hi tindrem Joan Puigcercós, Alicia Puig, Pere Rossinyol i Jofre Llombart. Però abans són les 7:33. I aquesta hora obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades a la premsa. Pau Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui reflexions sobre el paper del govern espanyol a Ceuta, però també sobre la dimissió de Josep Lluís Trapero.
8: L'editorial de l'Ara creu que els avisos del CNI retraten el govern espanyol. El Mundo coincideix que els líders de l'executiu espanyol queden retratats i assegura que van fer un exercici d'ocultació i de mentida. La directora del Periódico, la Gemma Martínez, també considera que els informes desclassificats mostren que hi havia prou informació per activar una resposta extraordinària. Més tebis són, d'una banda, La Vanguardia, que creu que les alertes sobre Ceuta no van ser totalment explícites en el seu conjunt, però que sí hi havia indicis eloqüents, i sobretot més tebi El País, que creu a l'editorial que els documents no aporten una resposta definitiva sobre si el govern espanyol havia rebut l'avís d'una crisi imminent. I sobre la dimissió de Trapero, el director de La Vanguardia, el Jordi Juan, explica que les seves opinions no sempre han coincidit amb les de la consellera Núria Parlon, mentre que el periòdico recorda que és la tercera vegada que Trapero deixa una responsabilitat perquè no comparteix el model policial del conseller de torn. Primer va ser amb un govern de Convergència, després de Junts i d'Esquerra i ara del PSC.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
9: Val la pena seguir els detalls de la investigació de l'Ajuntament de París, els gestors de la Torre Eiffel, ho trobareu als diaris, per haver amagat les dones que hi treballen a petició d'una secta religiosa que visitava la torre. Es veu que segueixen un codi que els imposa una separació estricta i absoluta de gèneres. El pitjor no és la petició, sinó l'acceptació dels gestors, que deuen trobar normals aquestes demandes. No era França una república laica i democràtica? No serveixen ni les excuses ni el no tornarà a passar, perquè, com veieu, sempre torna a passar.
10: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta en les condicions.
11: 45.712.
12: Em toca?
11: Això és el número de la loteria, ara?
12: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los. A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a citroen.es.
13: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'excés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm, testades oftalmològicament i dermatològicament, de Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
14: 205 cavalls i només 4,3 litres?
15: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
16: Al Com Viatja sabem que un gran viatger és qui diu: és una oportunitat única, encara que sigui el cinquè viatge de l'any. Si tens més de 55 anys, ja pots reservar el teu viatge nacional o internacional i continuar sumant noves destinacions a la teva llista. A més, àpats, begudes i visites amb guia oficial incloses. Al Com Viatges. Sabem de viatgers.
17: El dia que vaig intentar aixecar 50 quilos al gimnàs, vaig patir molt menys que el dia que vaig intentar donar-me'n de baixa.
18: Descobreix el cas sencer a 3cat.cat, equip 012.
19: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
20: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
21: Catalunya Ràdio.
0: Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Barcelona perd una estrella Michelin.
2: Tanca el restaurant Slow and Low de Frank Beltri, ubicat a tocar del Mercat de Sant Antoni amb estrella Michelin des del 2022. Abaixarà definitivament la persiana el 17 d'octubre. És una notícia inesperada que Beltri va anunciar ahir a Instagram.
22: Después de un largo periodo de reflexión, hemos decidido que Slow and Low cerrará sus puertas como restaurante gastronómico. Lo que me llevo de este proyecto es el haber sido capaces de construir un estilo propio.
2: En una entrevista deia que no el sortia rendible.
0: Avui ho comentarem també a la taverna, a partir de 11:15. I per què és notícia Xavier García Albiol avui?
1: Doncs perquè ha iniciat els tràmits per expropiar el monestir de Sant Jeroni de la Murtra, joia del gòtic català inaugurat el 1416, perquè passi a formar part del patrimoni públic de la ciutat i convertir-lo en un recinte temàtic dedicat al descobriment d'Amèrica. Directament vol fer-hi el Museu del Descobriment per explicar el vincle entre Colom i la ciutat. Badalona ho recull el periòdico i el diari de Girona.
0: I per què competeixen Barcelona i Salou a Madrid i Dubai?
2: Doncs per ser el destí més innovació dels Smart Travel News Awards. Aquestes quatre ciutats formen part de 10 candidatures seleccionades, on també hi ha Benidorm, Bilbao, Cabo de Gata, Màlaga, Portugal i València. El resultat es decidirà per votació popular al desembre i ho llegim al diari Més.
0: I què ha anat a Madrid de visita a inspirar-se?
1: Doncs el ministre francès de Treball literalment ha dit: visito Espanya per aprendre a compaginar les pujades de temperatura i el món laboral. L'han entrevistat al País, diu que França busca implementar noves mesures laborals amb la mirada posada als serveis bàsics, com els hospitals, on diu és incompatible agafar-se un permís de 5 dies per una onada de calor. Una de les mesures que li han agradat és la jornada intensiva.
0: i paguen justos per pecadors.
2: Hi ha malestar entre les famílies d'una escola de Palma que ha eliminat els viatges d'estudis després que l'any passat hi hagués un episodi de balcòning entre els seus alumnes. Es tracta del CEI Paina Moll i Marquès. No només afecta els alumnes de sisè que acaben a etapa, sinó també eliminen les colònies d'infantil. Tot plegat ha quedat a mans de l'inspecció educativa i els alumnes han fet samarretes on es llegeix "Volem viatges d'estudis, no és culpa nostra". Ho veiem al Diari de Mallorca.
0: I què es comença a recuperar?
1: Doncs els ponts de la vall de la Riera de Merlès, malmesos després de la gran i inèdita riuada que hi va haver el 4 de juny. Llegim a la Rella que els ponts de la Cortada i de la Fàbrica ja són transitables i que s'ha pogut actuar el pont medieval de Sant Martí, símbol del municipi.
0: I ara els destacats en internacional i economia amb Frederic Vincent i Pau Foradada.
3: A Israel, el Haaretz es fa ressò de la querella que ha anunciat Benjamin Netanyahu contra el diari per haver explicat que sí estava el cas d'un avís d'un atac imminent de Hamas abans de la matança del 7 d'octubre. Netanyahu, evidentment, ho nega. El diari, que és molt crític amb el primer ministre, també recull que els partits han tancat les llistes de cara a les eleccions israelianes del mes que ve i que les enquestes mostren un empat ara mateix entre el bloc pro Netanyahu i l'oposició. El diari The Guardian explica en portada que els rabins del Regne Unit donen suport la iniciativa del govern de prohibir el comerç entre el país i els assentaments israelians a Cisjordània. I l'avís que la intel·ligència artificial ens pot matar a tots abans del 2030 apareix en moltes portades. El Washington Post explica que Anthropic, que és d'on és l'enginyer que ha fet aquest avís, s'ha forjat la reputació de ser l'empresa d'intel·ligència artificial que prioritza la seguretat, però que ara hi ha empleats que temen que s'hagi afegit a la mateixa cursa dels altres. L'alemany Die Welt parla també en portada de l'Armageddon de la intel·ligència artificial i a França Liberation posa l'accent en la falta de regulació i destaca l'estratègia del caos, així en parla, l'estratègia del caos dels gegants del sector.
4: Un dels grans protagonistes avui a la premsa econòmica és Apple. L'Expansió apunta que el nou conseller delegat de la companyia, John Ternus, s'estrena amb la proposta trencadora d'un iPhone plegable que es vendrà a partir dels 2.339 euros. El diari recorda que els iPhone 18 Pro també pujaran de preu. De fet, l'Economista titula que el nou iPhone plegable arribarà a Espanya el 23 d'octubre. L'altre protagonista d'avui a la premsa econòmica és el Banc Central Europeu. Cinco Días escriu textualment que el BCE ha preparat el seu vestit d'ortodòxia per a la primera decisió sobre els tipus d'interès després de l'estiu. Assegura que els apujarà un quart de punt, però sense un rumb clar. L'organisme té dubtes sobre què fer en un futur, assegura el diari. I l'ON Economia destaca que el cost de les hipoteques tocarà màxims abans d'aquesta pujada de tipus, cosa que farà que el crèdit sigui encara més car.
0: Set i 42, i què destaquem avui a la premsa esportiva? Robert Prat.
5: Que el Barça ha debutat en mode campió en aquesta Champions. Aquest any pot ser el bo a Europa. Salam.

Espectacular, titula el Mundo Deportivo. El Flick Team espanta la Champions i confirma el seu estat de gràcia. Devastadors al terreny de joc, una màquina de fer gols amb ratxes brutals. Un altre bany de joc, remarca el diari Esport, una nova maneta ara a la Champions. Rafinha i Lamine fan oblidar Lewandowski, Ferran i Julián Álvarez. Aquest Barça és una tempesta. L'esportiu juga amb el temps, diu que ja pot ploure, que aquest Barça autoritari ple de recursos resol el debut a la Champions amb una nova maneta, la quarta en 5 partits. Un Barça que balla sota la pluja, explica La Vanguardia. Joan Josep Pallàs diu que aquest Barça és felicitat i que no hi ha un minut avorrit o especulatiu.

0: El periòdico afegeix que aquest Barça il·lumina Europa amb un flic que demostra que qualsevol jugador li serveix, perquè tothom té el joc molt assumit. Albert Blai escriu que aquest Barça és l'embriaguesa de qui és conscient dels seus poders. I El País, Ramon Besa, afegeix que el Feyenoord va fer d'espectador de Rafinha, que és la bandera del Barça. L'equip ataca, defensa, corre, acaba i remata les jugades com ho fa ell.
1: Hosti, no l'haig tocat. Ha anat collonut, eh?
2: Són les 7:44. I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalies, bon dia.
3: Bon dia.
2: Gerard Jubany, bon dia.
4: Bon dia.
2: Atenció, rep l'alta mèdica i mentre espera a la porta de l'hospital, l'atropella un cotxe de policia. Haurà de tornar al quiròfan.
4: Ha passat a l'Hospital Culen de la ciutat de Santa Fe, a l'Argentina. Hem llegit a Les Províncies que l'Alexis, de 21 anys, va rebre l'alta mèdica després d'operar-se d'una fractura de fèmur. Quan estava esperant que el recollissin a les portes de l'hospital, assegut en una cadira de rodes, un cotxe de la policia va perdre el control i el va empastir. L'Alexis no ha tingut danys greus, això sí, haurà de tornar a entrar al quiròfan perquè el clau que li havien col·locat es va trencar. Ai.
5: Val. I just a la sortida, eh?
2: Toro 2, el nou videojoc taurí que et permet escollir entre ser torero o toro.
6: Es tracta d'un simulador 3D per a PlayStation 4 i 5, Nintendo Switch i Xbox One. Toro 2 comença des de la Devesa i permet a l'usuari avançar progressivament fins a arribar a algunes de les places més prestigioses del món. El joc incorpora una modalitat pensada per competir contra altres jugadors i decidir qui controla el torero i qui el toro. Ho hem vist a ABC Sevilla.
2: Sí, si vols que t'envesteixin o si vols envestir.
6: Vaja, un clàssic de la vida. Pel que fa al toro, hi ha dos actors...
2: El toro s'agafa per les banyes, eh?
6: Depèn. Hi ha toreros que, més que agafar-les, les porten.
2: L'ésser humà ja hauria fet servir drogues fa 25.000 anys en forma de nous de Betel?
4: Sí, un estudi encapçalat per la Universitat de Griffith ha estudiat les restes de dos caçadors recol·lectors del Pleistocè tardà i l'Holocè mitjà. I han descobert que l'ésser humà ja hauria fet servir drogues fa uns 25.000 anys. Concretament, haurien ingerit nous de Betel, un estimulant vegetal molt estès a l'Àsia i al Pacífic Sud, que s'acostuma a mastegar. Precisament, els investigadors s'han centrat en les dents, que presentaven un desgast inusual, ho explica el 20 Minutos.
2: I qui fa anys avui, Canalies?
6: El director, productor i guionista Guy Ritchie, en fa 58. També felicitem Guy. Josep Pedrerol, el periodista esportiu, en fa 61. I acabem felicitant a l'exjugadora de bàsquet, Laia Palau. Avui suma un any més i arriba als 40.
2: I el santoral?
6: Avui és Sant Agustí, Sant Salvi i Sant Nicolau.
2: Sant Nicolau és que diuen, no?
6: No, però descobreix.
2: La merda els hi cau, la tita els hi penja i el gat se la menja. No, anem al quios vintage amb Albert Om.
7: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai. Tal dia com avui, de fa 40 anys.
8: 10 de setembre de 1986. Falten només 38 dies perquè el Comitè Olímpic Internacional proclami la ciutat que organitzarà els Jocs de 1992. La revista Newsweek publica un reportatge en què diu que la favorita és Barcelona. A Catalunya ja s'han inscrit 61.547 persones per ser voluntaris olímpics, en el cas que Barcelona sigui finalment l'escollida. I ara fa 40 anys va ser un impacte que ETA assassinés una exdirigent seva per haver trencat amb la banda i haver-se acollit a les mesures de reinserció. A la Lloyes la tenien en el punt de mira i li van disparar 3 trets al cap mentre jugava amb el seu fill de 4 anys a Ordícia, al seu poble. Acabo amb els preparatius de l'11 de setembre de 1986. El president Pujol havia de visitar els municipis afectats pels focs de l'estiu a l'Alt Empordà i al Bages, i el PSC va celebrar un acte en solitari a Sant Boi per celebrar els 10 anys de la Diada de 1976.
9: No vaig saltar mai en paracaigudes, ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
10: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
11: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
2: D'aquí 12 minuts seran les 8 del matí. Repassem els bàsics, els titulars bàsics en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Segons us avança aquest programa, al matí de Catalunya Ràdio, el Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia de Puigdemont, Junqueras, Turull, Romeva i Bassa i una trentena exalts càrrecs de la Generalitat.
3: Tot i que no havia arribat a condemnar-los, a l'espera de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que va arribar a l'estiu, la sentència s'espera ara per aquest mes.
2: I també us avança aquest programa. El Marroc no ha acceptat el retorn de cap menor en els últims 10 anys.
12: Són dades de la Fiscalia que demostren l'extrema dificultat de portar a terme la repatriació de menors arribats a Ceuta que reclamen el PP i Vox. A Espanya només ha repatriat 37 dels més de 32.000 menors estrangers que han arribat sols en l'última dècada. Cap al Marroc. Rubén Pérez, número 2 del Ministeri d'Infància.
13: Y por lo tanto vamos a hacer todo el procedimiento administrativo que nos corresponde a nosotros como país para callar muchas bocas, para demostrar que a veces, en vez de culpar al Estado español, tenemos que culpar a los que son responsables.
2: I els documents sobre Ceuta constaten que els serveis d'intel·ligència espanyols van avisar de manera informal d'una crida a les xarxes per entrar a la ciutat autònoma.
3: La Moncloa critica que es quedés en un WhatsApp el delegat del govern espanyol a Ceuta, que és dels pocs que el va rebre, carrega contra els serveis d'intel·ligència.
14: Cuando el CNI tiene una alerta, se hace un informe, lo entrega en un sobre lacrado, un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta.
3: El PP i Vox asseguren que Sánchez no va fer res per evitar l'entrada.
2: Avui, a partir de 8:45, la consellera d'Interior, Núria Parlon, serà al matí de Catalunya Ràdio després de la dimissió de Josep Lluís Trapero.
12: Dimarts que ve, Ferran López assumirà la direcció general dels Mossos d'Esquadra.
2: I el Banc Central Europeu tornarà a pujar avui els tipus d'interès.
3: Els analistes creuen que els elevarà un quart de punt fins al 2,5. Pretén frenar així l'escalada de la inflació.
2: I els esports, el Barça goleja 5-1 al Feyenoord en la seva estrena a la Champions.
12: Amb gols de Lamine, Adeyemi, Gabriel Jesús i dos de Rafinha.
2: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. Comencem per les comarques de Barcelona. Marc Jurado, bon dia.
15: Bon dia.
2: A Lleida també, Estela Bussoms, bon dia.
16: Hola, bon dia.
2: Tarragona, Manel Sastre, bon
17: dia. Què tal, bon dia.
2: I des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
18: Hola, bon dia també.
2: Arrenquem avui a Manresa, Marc.
3: Sí, pendents de si els Mossos fan més detencions pel crim de la setmana passada a la capital del Bages perquè la investigació continua oberta. Ahir, de fet, hi va haver manifestació al vespre per demanar més seguretat. Els darrers dos menors detinguts estan en llibertat vigilada amb tractament terapèutic. Els dos primers segueixen en un centre d'internament de menors en règim tancat. Això en un dia en el qual a Barcelona estarem molt pendents dels actes de la Diada al Fossar de les Moreres i les concentracions de signe contrari previstes.
2: I a Lleida avui destaquem també un aniversari relacionat amb el vi, els 40 anys de la denominació d'origen Costers del Segre. Estela.
16: I ho celebren aquest vespre a la Llotja de Lleida amb representants de la trentena de cellers que agrupa la DO, que representen més de 300 viticultors. Costers del Segre té prop de 4.000 hectàrees de vinya distribuïdes en una setantena de municipis, des del Pallars fins a les Garrigues, i afronta reptes com el canvi climàtic, l'accés a l'aigua o posicionar millor els seus vins en un mercat molt competitiu. D'altra banda, una cita que els amants del teatre no es poden perdre. Fira Tàrrega, la 46a edició, arrenca aquest vespre amb Incontinuo, de la companyia catalana Kamchatka, una reflexió de gran format sobre el fet migratori. Fins diumenge a Tàrrega s'hi presentaran 57 espectacles.
2: I més coses, perquè inversió d'Endesa al Priorat per millorar el servei en 13 poblacions que tenien talls constants d'electricitat, Manel.
19: Sí, s'ha renovat una línia de mitjana tensió que, al marge dels problemes de subministrament energètic, va arribar a causar dos incendis forestals. Els treballs s'han fet amb helicòpter per accedir a les zones més escarpades. Ara la comarca també reclama millores a les telecomunicacions, que és una altra demanda històrica. Avui també és notícia que l'Agència Catalana de l'Aigua licita per 2,8 milions d'euros les obres de construcció de la planta per regenerar l'aigua procedent de la depuradora de Valls, i que l'Audiència de Tarragona ha condemnat a 18 anys de presó l'home declarat culpable d'assassinar-ne un altre el 2024 a Tortosa i el va acabar llançant al riu Ebre amb una pedra lligada als peus.
2: I des de Girona parlem primer de cinema. Platja d'Aro es consolida com a centre de gravacions cinematogràfiques, Fèlix.
20: Doncs sí, en 10 anys s'hi han fet un centenar de rodatges d'anuncis publicitaris, sèries o pel·lícules. El 2016 l'Ajuntament de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró va posar en marxa la Film Office, que és l'oficina que s'encarrega de promocionar el municipi, i n'estan molt satisfets. S'hi han rodat films o sèries com Enteno Marlow o un anunci de Tinder precisament aquesta nit, i roden també part d'un capítol d'una nova sèrie que estan produint els Javis. I en un àmbit ben diferent, hi ha novetats. Els Aiguamolls de l'Empordà han assolit una xifra rècord, diuen, d'una espècie poc habitual a la zona. Es diu agró roig. És un ocell gros de bec llarg i coll prim. Per primera vegada en aquest parc hi han censat 80 parelles d'aquest ocell.
2: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona, que tingueu un bon dia.
15: Bon dia.
18: Adéu, bon dia.
15: Bon dia. Bon dia,
18: adéu.
15: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
2: I si heu de sortir de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, ja fa estona que estem avisant d'aquesta refrescada que ha fet avui. Quines temperatures tenim ara mateix, Eloi?
17: Bon dia, doncs mira, ara mateix 5 graus a Ribes de Freser, 0 graus, gairebé 0 graus a Das, a la Cerdanya, 10 graus a Vic, 12 a Falset, a Tarragona 17, 19 a Barcelona. Avui fresca ara mateix, però al migdia temperatura suau de 25 a 27 graus. Avui farà un dia de sol. Sí que pot pujar una mica més la temperatura en alguns llocs de les comarques de l'oest o del sud, fins i tot a la Costa Daurada, i amb tramuntana, que encara bufa la Costa Brava, però anirà perdent força. I aquests pròxims dies encara mantenim aquesta línia de temps. Temps assolellat, temps molt tranquil i una progressiva pujada a la temperatura que farà que segurament diumenge ja tinguem més valors de 28 a 32 graus al migdia.
2: I pel que fa al trànsit, problemes per un vehicle avariat al Nus del Llobregat a la Ronda de Dalt. Mireia Sala.
18: En aquest punt hi ha un carril tallat i això alenteix el trànsit. Una avaria també complica la circulació a la C32 a Alella i retencions també a la C16 abans d'entrar als túnels de Vallvidrera a causa d'unes obres i els accessos a Barcelona per la C58 venint del Vallès, a la C32 a Sant Boi, la B23 a Sant Feliu i la 2 a Sant Vicenç dels Horts.
21: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
2: I a 5 minuts per les 8 del matí, ara és el moment de repassar el preu de les coses. Avui parlem d'activitats esportives extraescolars. Pol.
22: Sí, comença el curs, comencen les extraescolars. El cost depèn de cada disciplina, evidentment. Comencem pel bàsquet, per exemple. Hem parlat amb la mare, que el seu fill de 14 anys juga a la S de l'Hospitalet de Llobregat.
23: Pago 50 euros de quota de soci només un cop l'any, 65 euros cada mes durant 9 mesos i 60 euros més de la llicència federativa.
22: Una família que porta el seu fill al club de vòlei Cabrils, al Maresme, paga 44 euros al mes.
24: El que passa que en això se li ha d'afegir l'equipació, que són uns 60 euros més, la federació i l'assegurança mèdica que els hi fan, que serien uns 60 més. Són dinerets.
22: Més esports. La Meritxell té dues filles que fan taekwondo al Club Wons, al barri de Sants, a Barcelona.
25: Em fan dos dies a la setmana i la quota de les dues em costa 112 euros i mig al mes.
22: I quan costa, per exemple, patinatge artístic, ens ho explica una família que el seu fill fa aquesta extraescolar a Vilanova i la Geltrú, pagant 70 euros al mes, però en aquest cas el cost de l'equipació també és més elevat.
26: Els patins, que són bàsics, oscil·len entre 300 i 400 euros. Si vol competir, necessita el mallot, que és entre 100 i 150 euros, el que ha de fer una modista.
22: I acabem amb un dels clàssics de les extraescolars, el futbol. La Cristina porta el seu fill al Club Unió Barcelonista Catalònia.
27: El cost anual és de 690 euros, més mutualitat i afiliació.
2: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui dijous, què costa, atenció, un semàfor? Ot Serra, bon dia.
28: Bon dia. Esparreguera s'ha adjudicat recentment la instal·lació d'un semàfor a l'avinguda Rafel Casanova. L'import sense IVA és de 3.800 euros. Inclou el bàcul de cer de 6 metres d'alçada, dos baixants i 4 unitats òptiques amb tecnologia LED. En general, els municipis es fan càrrec d'aquestes obres, però en aquest cas s'ha de reemplaçar el semàfor a conseqüència d'un accident, així que l'Ajuntament reclamarà els diners a l'assegurança.
29: De pujar al sisè pis a visitar la sisena meravella, només hi ha un vol. Descobreix Llatinoamèrica des de 258 euros per trajecte volant amb Iberia. Reserva i consulta les condicions de viatges al Corte Inglés abans del 23 de setembre.
30: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia d'avui? Elisenda Pineda, bon dia.
31: Bon dia, Ricard. Doncs mira, la xarxa bull amb un vídeo de la cantant Aitana, que aquests dies ha fet més hores que un parellams oferint 4 concerts al Palau Sant Jordi. S'ha fet un fart de cantar superestrella, aquesta noia, saps? Mm. Bé, doncs tots sabem que Aitana no és sospitosa de manifestar-se davant el monument a Rafel Casanova aquesta diada, però s'ha fet viral amb aquest discurs perpetrat a l'escenari. Escoltem-lo.
32: Però és veritat que jo, que he nascut aquí a Barcelona, gràcies a l'escola, gràcies a estar al col·le, he pogut aprendre perfectament el català i m'agradaria poder practicar-ho més. M'agradaria mantenir la llengua perquè és el més important que tenim també aquí a Catalunya.
31: Déu-n'hi-do, no hauria de ser notícia que una catalana defensi l'ús del català, però tenint la llengua com la tenim, ens menjarem les engrunes i proclamo Aitana patrona substituta de la Moreneta pels dies que aquesta no pugui assumir les seves responsabilitats, per exemple, la segona quinzena de juliol.
2: Sí, és la típica, agafes vacances, sí.
31: Aquí està. Ara només queda esperonar l'Aitana Ricard a mantenir la llengua també quan fas entrevistes a Catalunya. Només li queda un esforç més i creu de Sant Jordi.
2: Apuntem. Gràcies, Elisenda.
31: A tu.

per arribar al punt de les 8 del matí, una cançó dedicada a tota la gent que davant d'una injustícia decideix no mirar cap a una altra banda. Perquè també hi ha una manera de fer país, que és aquesta, no conformar-se. Bon dia, Catalunya!

0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia. Retencions per un vehicle variat al Nus del Llobregat i un altre també cotxe variat a la C32 a Alella, en sentit Barcelona. Aturades també a la C16 abans d'entrar als túnels de Vallvidrera per unes obres i els accessos a Barcelona per la C58 venint del Vallès, a la C32 a Sant Boi, la B23 a Sant Feliu i la 2 a Pallejà.
0: El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. El pronunciament del Tribunal Suprem encara està pendent de la decisió del Constitucional després de la sentència de la Justícia Europea. Els serveis secrets espanyols van alertar per telèfon i WhatsApp de la crida a les xarxes de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El contingut dels documents desclassificats reobren la divisió dins el govern del PSOE, mentre socis i oposició aixequen el to de les crítiques contra Pedro Sánchez. Espanya només ha repatriat 37 menors estrangers dels més de 32.000 que hi han arribat sols en els últims 10 anys. S'ha retornat al 0,1% dels menors i el Marroc no n'ha acceptat cap. Donald Trump obre la convenció del Partit Republicà Dallas anunciant que pagarà $5.000 a tots els seus

0: tendència a la baixa des del 2022. Preocupen especialment, però, els casos de les dones entre els 40 i els 60 anys i també els homes més grans de 80. La DEO Costers del Segre està de celebració. La denominació d'origen, que aplega més d'una trentena de cellers de 8 comarques diferents, fa 40 anys mirant cap al futur i l'adaptació a un clima i a unes tendències de mercat canviants. I Tàrrega es converteix un any més en la capital del teatre al carrer. Avui s'inaugura la 46a edició de la Fira, que acollirà fins diumenge una seixantena d'espectacles.
1: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça debuta amb golejada a la Champions. 5-1 davant el Feyenoord, amb gols de Lamine, Jamal, Adeyemi, Gabriel Jesús i dos de Rafinha. Ferran Torres fa un hat-trick amb el PSG, 6-1 davant a Bratislava, i Julián Álvarez és titular amb l'Atlètic de Madrid, que perd al camp del Liverpool 2-1. Avui a la Champions, Bayern Múnich, Bodo Glimt, Manchester United, Saba i Fenerbahçe, Roma, entre d'altres. Debut amb victòria del Barça a la Champions d'handbol, 39-28 davant l'Horus danès. I a la Lliga Catalana de Bàsquet, avui Girona, Lleida, 6:45, i Barça, Andorra, a les 9, els dos partits per Esport 3.
0: Matí de fresca i fins i tot fred al Pirineu. Avui recuperarem el temps tranquil, però no la calor intensa d'inicis de setmana. Sol, algunes pinzellades de núvols prims i calor continguda al migdia, amb màximes entre els 24 i 29 graus en molts casos.
1: Trescat Info.
0: 8:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Com us dèiem, el Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. El Tribunal assumeix que no té més remei que aplicar-la després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que descarta que les despeses del referèndum afectessin els interessos de la Unió Europea. La sentència ja està preparada, és farragosa i es dictarà aquest mes. A tot estirar a començaments del mes que ve. El Tribunal de Comptes no va arribar a condemnar els acusats, va celebrar el judici, però va suspendre la sentència quan es va aprovar la llei d'amnistia i va fer una consulta al Tribunal de Luxemburg que, com dèiem, es va pronunciar el mes de juliol. També va resoldre que l'amnistia no contravenia la directiva de terrorisme. Aquí és l'Audiència Nacional Espanyola la que ha de decidir si l'aplica pels 12 membres dels CDRs encausats. En aquest cas, el Tribunal encara no s'ha mogut. Una altra pota de l'aplicació de l'amnistia als líders dels procés és la que afecta al Tribunal Suprem, que està pendent que el Constitucional es pronunciï. La primera data marcada al calendari és el 22 de setembre, quan s'abordarà el recurs d'empara de Jordi Turull. A partir d'aquí s'aniran estudiant el de la resta d'exiliats i condemnats per l'1 d'octubre. En aquesta partida és on es juga el retorn de Carles Puigdemont.
1: 3CAT Info.
0: Els serveis d'intel·ligència espanyols van informar al govern de Pedro Sánchez, a la Guàrdia Civil i també al Marroc d'una crida a les xarxes per entrar a Ceuta, difosa en grups amb 180.000 seguidors. És el que es desprèn dels documents que el govern espanyol ha fet públics. L'avís es va fer el dia abans de l'esclat de la crisi, però a través de trucades i missatges de WhatsApp dirigits a càrrecs menors. Totes les informacions compilades, fonts de la Moncloa, asseguren que el CNI no va emetre cap alerta formal que fes presagiar la crisi migratòria a la ciutat autònoma. Això encaixa amb la versió que havia donat la ministra de Defensa, Margarita Robles.
3: Los servicios de inteligencia operan y actúan de muchas maneras. No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos.
0: En canvi, deixa en evidència aquestes paraules del ministre de l'Interior, de Fernando Grande Marlaska.
4: No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso.
0: A banda, entre els documents desclassificats n'hi ha diversos de la Guàrdia Civil i de l'Exèrcit que recullen la passivitat dels cossos i de les forces de seguretat del Marroc, una actitud que, segons els escrits, contrastem la proactivitat i la col·laboració del dia anterior a l'entrada massiva. En aquesta qüestió, encara, els informes policials de la crisi a Ceuta empitjoren la situació de Pedro Sánchez. La Moncloa, però, minimitza l'avís del CNI sobre les 180.000 persones i critica que es quedés en un WhatsApp i no escalés a instàncies superiors. Els informes són munició pel PP i Vox, que asseguren que Sánchez ha mentit i no va fer res per evitar l'entrada. Esther Muñoz és la portaveu dels populars al Congrés.
5: És evident que el govern hizo una dejación de funciones manifiesta y dolosa. tenían la información.

0: formación. Son responsables directos de la invasión en Ceuta y, por supuesto, de los fallecidos.
1: En canvi, els socis del president espanyol, com Esquerra Republicana i Suma, posen en dubte la feina del CNI i apunten que actue contra Sánchez seguint les ordres de José María Aznar.
2: Corroboran el hecho de que hay una parte del Estado que va en contra del gobierno, en este caso el CNI.
3: Nosotros siempre lo hemos dicho, estamos muy preocupados con la estrategia que lanzó el señor Aznar de sabotaje del funcionamiento de la administración del Estado para desgastar al gobierno.
1: I atenció a aquesta dada, Espanya només ha repatriat 37 menors estrangers dels més de 32.000 que hi han arribat sols en els últims 10 anys. S'ha retornat el 0,1% dels menors i cap al Marroc. Són dades de la Fiscalia, que us explica Trescat Info, i demostren l'extrema dificultat per repatriar els menors arribats a Ceuta, cosa que reclamen PP i Vox. Madrid, Paula Brujats.
4: En 10 anys el Marroc no ha acceptat la tornada de cap menor, no contesta trucades ni respon als expedients de la Fiscalia espanyola, ni a més de 600 encallats des de fa anys. Dels menors que van arribar a Ceuta, 8 de cada 10 són marroquins i retornar-ne algun serà missió impossible, per més que s'intenti, diu el número 2 del Ministeri d'Infància, Rubén Pérez, en declaracions a Trescat Info.
5: Y por lo tanto vamos a hacer todo el procedimiento administrativo que nos corresponde a nosotros como país para callar muchas bocas, para demostrar que a veces, en vez de culpar al Estado español, tenemos que culpar a los que son responsables, porque del lado de Marruecos no se colaboró ni siquiera para identificar las víctimas.
4: Les dades de la Fiscalia desmunten la tesi de la dreta i l'extrema dreta, les traves burocràtiques, la falta de col·laboració dels països d'origen i l'obligació de respectar l'interès superior del menor dificulta els retorns, i l'exemple és que només el 0,1% s'ha repatriat en 10 anys. Amb aquesta experiència, el Ministeri d'Infància urgeix les comunitats a ser solidàries per començar el trasllat de nens i nenes de Ceuta cap a la península.
5: Mientras no conseguimos que este procedimiento se pueda concluir o incluso se pueda iniciar desde el punto de vista de una respuesta proactiva de Marruecos, lo que no podemos es tener a menores hacinados en instalaciones que se han creado de emergencia y, por tanto, en muchas ocasiones no cumplen estándares, ni siquiera los estándares de la legislación española.
4: Les dades de la Fiscalia demostren que el Partit Popular tampoc repatriava menors quan governava. Entre el 2015 i el 2017 només en van tornar 11 dels més de 3.000 que havien arribat. La majoria dels retorns que es fan de menors són cap a Algèria.
6: Doncs ja s'acaba l'estiu.
7: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
6: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
7: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
6: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Un estiu que els canviarà la vida.
11: Catalina!
12: Se tropezó con un escalón.
10: El retorn al cinema de Lluís Omar.
13: És una provocació darrere un altre.
10: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
14: Abuelo!
15: No deixaràs de sentir-me prou.
10: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
16: Tresca Info.
1: 8 i 11 minuts als Estats Units, el partit republicà de Donald Trump ha dut a terme el primer dia d'una convenció insòlita amb el propi Trump com a principal protagonista. Aquesta vegada el president nord-americà ha anunciat un xec per a cada ciutadà si el seu partit guanya les eleccions. Anem cap a Dallas, Oriol Serra.
17: Donald Trump ha tancat la primera jornada d'una convenció que no s'havia fet mai abans, a menys de 2 mesos d'unes eleccions de mig mandat. El president dels Estats Units ha fet un discurs d'una hora i 3/4 de durada en què ha lloat la seva pròpia gestió i ha advertit del perill que els demòcrates s'imposin al Congrés. Per aquest motiu ha fet una promesa tan surrealista com preocupant perquè és un suborn democràtic en tota regla.
18: And here is my promise.
19: Aquesta és la meva promesa. Si els republicans guanyem les eleccions a la Cambra de Representants i al Senat dels Estats Units, i gràcies al nostre enorme èxit i fortalesa econòmica, emetré un dividend per a cada ciutadà dels Estats Units d'Amèrica per valor de $5,000.
17: La convenció republicana s'acabarà aquest dijous.
1: Avui està prevista una nova pujada de tipus d'interès, segons els pronòstics dels analistes. El Banc Central Europeu els incrementarà un quart de punt, fins al 2,5%, en un nou intent de controlar la inflació que s'ha disparat per culpa de l'energia i de les tensions a l'Orient Mitjà. És la segona pujada de tipus des de l'inici del conflicte i els analistes cada vegada tenen més coll avall que n'hi podria haver una altra abans que acabi l'any, perquè la inflació a la zona euro s'ha enfilat a l'agost al 3,3%, molt per sobre de l'objectiu del 2% que considera òptim el BCE. Amb l'increment que s'aprovarà avui, el preu del diner se situarà al nivell més elevat des de fa un any i mig, però encara hi ha marge per tornar-lo a retocar fins al 2,75%. Així ho creu la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, que, això sí, desaconsella anar més enllà.
11: Quan els tipus ja estan pujant per sobre del 3, estaria afectant ja masses actors, masses decisions, les famílies, les empreses, posaria molt de pressió sobre el consum, possiblement cauria el consum, aleshores, si vols mantenir marges, hauries de pujar preus, però si puges preus encara baixes més el consum i entres en una roda de desacceleració que és molt perillosa.
1: En tot cas, i preveient que l'escenari apunta a noves pujades, l'Euribor ja ho està anticipant. Ahir l'indicador de referència en el mercat de les hipoteques variables ja se situava en el 3,1%. El comissari Ferran López assumirà la direcció dels Mossos d'Esquadra dimarts que ve, després de la dimissió per sorpresa ahir de Josep Lluís Trapero. Interior assegura que marxa per motius personals i nega desavinences. La consellera Núria Parlon va explicar que Trapero la va informar de la decisió a finals d'agost, però no va voler entrar en les raons que l'han portat a plegar.
14: És una decisió personal que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entrarem en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat.
1: El comissari Ferran López tornarà a assumir el càrrec de director general que ja va exercir, de fet, durant l'aplicació del 155 a Catalunya. Junts i la CUP ho han criticat i demanen al cap de Parlon. En canvi, Esquerra dona un vot de confiança a López. Sentim la republicana Esther Capella, el juntaire Salvador Vergés i el diputat de la CUP, Xavier Pellicer.
20: Compta amb experiència, coneixements i en funció també de la seva gestió, nosaltres valorarem.
21: Personifica l'aplicació d'això, del 155, per la seva trajectòria, per la seva agenda i per les seves conviccions.
22: Aquestes són les polítiques que han fet caure Trapero i que la faran caure a vostè i al seu govern si no les atura.
1: El PP veu en la dimissió de Trapero un govern en descomposició i Vox un naufragi. Interior també va anunciar un altre canvi al cos de Mossos d'Esquadra. Per primera vegada hi haurà una dona com a comissària en cap. Serà Sílvia Catà, que ocuparà el càrrec que fins ara tenia Miquel Esquius, que es jubile. Fins ara Catà era comissària de la regió policial de Girona. Doncs així arribem a un quart de nou del matí. Fem atenció al trànsit i a la previsió meteorològica. Equip Viari, Mireia Sala, com estan les coses? Bon dia.
23: Bon dia. Doncs a aquesta hora hi ha aturades per accedir a Barcelona per la C58 i la C33 de Montcada al nus de la Trinitat. Retencions també a la C32 a Alella per un vehicle avariat que talla un carril i a Sant Boi i Cornellà. La situació també és complicada a la B23 a Sant Feliu i a l'A2 a Sant Vicenç dels Horts. A més, al nus del Llobregat hi ha un carril tallat per una avaria i també s'hi formen cues. Lentitud també a la Ronda de Dalt del nus de la Trinitat al Museu de la Ciència en sentit Llobregat i de Cornellà a Pedralbes en sentit Besòs. Pel que fa al transport públic, a la línia de Rodalies R3 la circulació està interrompuda entre la Garriga i Puigcerdà a causa d'un robatori de cable de coure. Renfe ha establert un servei d'autobusos entre totes dues estacions. Tampoc circulen a aquesta hora els trens de la línia R6 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un porc senglar. Això és tot. Renovem dades als titulars de 8:45.
1: El temps. Amb l'Enric Agut.
24: Déu-n'hi-do la refrescada, valors baixos, s'han desplomat les temperatures, fins i tot amb alguna glaçada tímida al Pirineu, al cap de Becaire 1-0, també dècimes negatives a Das, a l'aeròdrom. A l'interior també valors de 12-13 graus, ambient fred, fresc, i també la costa s'ha baixat dels 19 graus. Avui no hem tingut nit tropical a cap indret de Catalunya, feia molt temps que això no ho podíem dir, setmanes i setmanes d'aquestes calorades i també de nits tropicals i tòrrides. Un dia de tranquil·litat, un dia de sol. S'ha format alguna boira, alguna boirina fruit de la humitat d'ahir en zones on ha plogut, per exemple a Osona, però avui el dia serà tranquil. També la tarda la tramuntana anirà perdent força, també el mestral acabarà per desaparèixer de les Terres de l'Ebre i la temperatura diurna avui doncs una calor molt amigable perquè les temperatures màximes a molts indrets estaran al voltant dels 25, 26, 27, 28 graus, 29, 30, on pugin més.
16: Tresca.info.
0: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Tresca Info.
1: Més coses, 656 persones van morir per suïcidi l'any passat, una xifra que repunta lleugerament en comparació amb el 2024, en què van morir 9 persones menys. Segons el Departament de Salut, però, la tendència dels darrers 3 anys és que la taxa de suïcidis va a la baixa, concretament un 17% menys des del 2022. També redueix el nombre de persones que intenten suïcidar-se, les anomenades temptatives, un 7% menys que l'any 2024. I pugen, en canvi, un 17% les ideacions suïcides, és a dir, persones que consulten els serveis de salut perquè pensen en un pla per treure's la vida. El psiquiatre i director del Pla de Prevenció del Suïcidi, Diego Palao, creu que això és positiu perquè els ajuda a detectar i fer seguiment d'aquestes persones amb risc de suïcidi.
2: En els últims 3-4 anys hem observat que hi ha més de la meitat de les persones que consulten hospitals ho fan perquè tenen un pla suïcida, i abans això no passava. Venien majoritàriament perquè havien fet ja una tentativa. O sigui, d'alguna manera s'ha incrementat la consciència de que el risc de suïcidi és un problema de salut i les persones consulten als hospitals.
1: I afegeix que les franges d'edat que més els preocupen són les dones de mitjana edat entre els 40 i els 60, perquè observen un lleuger repunt de mortalitat per suïcidi, i també els homes més grans de 80 anys.
2: Són homes que queden sols, que tenen patologies mèdiques, amb molts casos amb dolor, etc. I que, bueno, aquí l'acció ha de ser molt proactiva, no? I serà un dels objectius del nou pla pres d'abordar aquestes franges d'edat.
1: Ara el departament ja treballa en un nou pla de prevenció del suïcidi per l'any que ve, on sobretot es vol reduir les recaigudes de les temptatives de suïcidi. Això passa per identificar millor les persones que estan en risc per poder-los donar suport i un tractament preventiu. I un nou tractament millora els principals símptomes de la narcolèpsia, un trastorn neurològic incurable que dificulta als pacients mantenir-se desperts durant el dia. 2 assajos clínics en fase 3 mostren que la nova teràpia aconsegueix rebaixar molt la somnolència, augmentar la capacitat de mantenir-se despert i reduir en un 89% la cataplexia, aquells episodis sobtats de pèrdua de to muscular que es desencadenen per emocions com el riure o la sorpresa i que poden arribar a fer caure la persona a terra. La narcolèpsia afecta entre 20 i 60 persones per cada 100.000 habitants i moltes d'elles experimenten també cataplexia. Els resultats dels assajos s'han publicat al New England Journal of Medicine i ha participat Àlex Iranzo, que és cap de la unitat del son del Clínic Barcelona i investigador de l'IDIBAPS.
16: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
1: La denominació d'origen Costers del Segre celebra 40 anys amb el repte d'adaptar-se a les noves demandes i tendències del mercat del vi. Actualment aplega més d'una trentena de cellers de 8 comarques diferents. El canvi climàtic, l'accés a l'aigua, la sostenibilitat i posicionar millor els seus vins són també deures que es marquen com a DO. Repassem amb la Noelia Caselles aquestes 4 dècades de trajectòria.
3: La denominació d'origen Costers del Segre va néixer l'any 1986 i el seu primer president, de fet ho va ser durant 25 anys, va ser Magí Reventós.
4: Era la necessitat de modernitzar la vinya d'aquell temps i també, doncs, de posar sobre la taula la possibilitat de que diversos cellers tiressin endavant els seus projectes, que fins aquell moment, doncs, era una visió decadent de lo que era la vinya i els cellers d'aquella època.
3: Aquella feina va permetre modernitzar el sector a Lleida i els seus successors, Xavier Ferrer i Tomàs Cusiner, van treballar en fer-lo sostenible i en donar a conèixer la DO, com explica Cusiner.
5: Moltes vegades el que ens falta és el mateix reconeixement del nostre propi territori des d'aquest punt de vista, i per tant també va ser una de les principals motivacions.
3: Un posicionament al mercat que també defensa amb fermesa el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
25: No hi pot haver cap restaurant de Catalunya que no tingui, que quan demanis la carta
6: de vins no hi hagin els vins catalans o de les denominacions d'origen.
3: Des de l'any passat, qui porta el comandament de la DO és Isidre Ribalta i la llista de deures és clara.
7: Adaptar la vinya al canvi climàtic, fer un ús més eficient de l'aigua, avançar cap a una viticultura més sostenible, millorar la prevenció i el control de les plagues i oferir als cellers noves eines per afrontar un mercat cada vegada més competitiu i uns hàbits de consum en plena transformació.
3: Una transformació que ja es nota als cellers, que aposten per vins blancs, tot i que hi continuen predominant els negres. Costes del Segre agrupa 34 cellers, més de 300 viticultors i 3.700 hectàrees de vinya distribuïdes en 8 comarques. Justament avui se celebra a la Llotja de Lleida un dels actes principals del 40è aniversari.
16: Trescat Info.
1: Targa es converteix un any més en l'epicentre del teatre al carrer. Avui s'inaugura una 46a edició de la fira que desplegarà fins diumenge 57 espectacles aplegats sota la idea de celebració. Enviada especial a Targa, Marta Vives.
8: Tot a punt per aquesta 46a edició de Fira Tàrrega que celebra el talent, la trobada i les arts escèniques. La programació d'enguany es conforma de 57 espectacles, el 60% dels quals gratuïts, un 35% d'estrenes i fins a 11 companyies internacionals procedents de països diferents. Anna Giribetten és la directora artística i explica a Catalunya Ràdio que està tot a punt.
9: Tenim a moltes de les companyies i bona part dels 1.300 professionals acreditats ja a la ciutat. L'equip Veïns i Ciutats a ple rendiment al servei de les arts de carrer, al servei del país, per encarar el que prevíem una edició molt especial de 4 dies intensos, plens d'espectacles pels carrers i raconets de Targa.
8: La companyia catalana Kamchatka inaugurarà l'edició amb In Continuo, una experiència immersiva sobre l'exili i la immigració a l'Hort del Barceloní, que comptarà amb música en directe i una cinquantena de voluntaris. Anna Giribet.
9: Ens parlarà del coratge d'aquells que han de marxar de les seves terres estimades.
8: Que la Fira Tàrrega és un referent internacional ho constaten els 1.300 professionals acreditats, un rècord d'inscripcions. La programació que es desplegarà a partir d'avui ja té un 64% d'entrades venudes amb 29 funcions exaurides de 8 espectacles diferents.
12: Atenció, Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
25: Pizzi, che, que bueno que viniste!
16: Encara 50 anys de futbol en català, des de 1976.
26: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
16: On va començar tot.
26: A Catalunya Ràdio.
16: On tot continua.
26: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
16: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
26: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Què t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
16: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
26: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona SER Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
16: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur. Esports.
1: Montse Raya, bon dia.
27: Hola, bon dia.
28: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
27: El Barça s'estrena amb golejada a la Champions de futbol masculina. 5-1 davant el Feyenoord, amb Rafinha i Lamine Yamal com a líders de l'equip. Els dos van fer un partidàs i el Barça va demostrar la superioritat davant el conjunt dels Països Baixos. 2 gols de Rafinha, un de Adeyemi, un de Lamine Yamal i un de Gabriel Jesus. Hansi Flick, tècnic blaugrana.
29: Estem al començament de la temporada i sé i tu saps també que queda molt de camí per aquí. Però de moment és cert que fa molt bona pinta i és perquè estem entrenant molt bé, molt dur, i que tothom a més té aquesta gana, aquesta fam de millorar, i això té un impacte sobre l'equip. Aquesta intensitat és el que necessitem.
27: El pròxim partit a la Champions del Barça serà el dimarts 13 d'octubre al camp del Galatasaray. Avui l'equip farà un entrenament a porta tancada i la pròxima cita serà aquest diumenge a la Lliga al camp del Llevant a 4:45 de la tarda. De la jornada a la Champions destaca el hat-trick de Ferran Torres en el seu debut europeu amb el PSG. L'ex-blaugrana contribueix amb els seus 3 gols a la victòria de l'equip francès 6-1 davant l'Slovan de Bratislava.
10: Es buena señal de que estoy acoplándome, estoy intentando tener rendimiento inmediato, que es importante porque hoy en día tenemos muchos partidos, no hay prácticamente descanso, entonces es importante pues acoplarse lo más rápido posible.
27: Simeone fa jugar Julián Álvarez de titular, però no evita la derrota de l'Atlètic de Madrid. Els matalassers es van avançar a marcador, però Liverpool va remuntar i va acabar guanyant 2-1 l'Atlètic de Madrid. Simeone, tècnic matalasser.
11: Y el partido de Julián fue muy bueno. Se hizo cargo todo el tiempo de la pelota. Todo el tiempo. Del minuto 1 al minuto 90. Y eso, la verdad, que me pone contento.
27: L'Arsenal va guanyar 0-1 al camp del Nàpols. Avui, a la Champions, juguen 3 campions d'Europa. El Bayern Múnich contra el Bodo Glimt. El Manchester United rep el Sabah. I el PSV Eindhoven, el Shakhtar Donetsk. També juguen els partits Fenerbahçe-Roma, Slavia Praga-Lens. I el Commodore Sens Fàbregas rep el Leipzig. I a la UEFA Youth League, la Champions juvenil, el Barça juga aquest matí a 9:15 contra el Feyenoord, el Johan Cruyff. A la primera jornada del partit es va suspendre i per l'alerta de temporal.
13: 3CAT Info.
27: Debut amb victòria del Barça a la Champions d'handbol, 39-28 davant l'Horus danès. Sentim el jugador blaugrana Peter Csikuza.
14: Primer partit de Champions de la temporada al Palau. Sempre hi ha nervis, tothom vol marcar molts gols, tothom vol ensenyar i bueno, sort que ens hem posat les piles, el Sergei també una màquina, ha parat moltíssim i bueno, com ja hem vist la segona part, sempre sortim més enxufats, encara que hem de sortir la primera, i res, hem de seguir així.
27: A la Lliga Femenina d'handbol, debut amb victòria del Granollers contra l'Oviedo per 16-15. Al Mundial Femení de Bàsquet, avui Espanya-Austràlia, en partit de quarts de final a 9:15 del vespre. A la Lliga Catalana de Bàsquet, victòries de l'Ilerna Lleida, del Quinzenàs Manresa. Els de Gerard Encuentres van imposar davant la 6a Joventut per 89-84. El Manresa va superar l'Andorra per 74-83. Avui a la Lliga Catalana Girona-Lleida, 6:45 de la tarda, i Barça-Andorra a 9:00. Els dos partits es poden veure per Esport 3. I han quedat definides les semifinals a l'Open de tenis dels Estats Units amb l'eliminació d'Alcaraz, Shelton Tiafoe i Khachanov Zverev. Direm també que el torneig femení, les semifinals les jugaran la bielorussa Arina Sabalenka, primera favorita, contra Jessica Pegula, i Elena Rybakina contra Coco Gauff.
15: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.

0: Dos quarts de nou del matí, situació del trànsit. Mireia, bon dia.
1: Bon dia. Lentitud a la P7 de Mollet del Vallès a Barberà en sentit sud. Retencions també a l'entrada a Barcelona per la B23 de Sant Feliu a Esplugues, per la 2 a Sant Vicenç dels Horts i la C32 a Sant Boi del Llobregat. Venint del nord, també hi ha problemes a la C32 a l'Ella, a la Pota Nord, i destaquem també les dues rondes que van molt carregades, sobretot el primer tram de la Ronda de Dalt en sentit Llobregat.
0: Fem un repàs a les principals informacions d'aquest dijous 10 de setembre. El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Els serveis secrets espanyols van alertar per telèfon i WhatsApp de la crida a les xarxes de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El contingut dels documents desclassificats reobre la divisió dins del govern del PSOE. I Donald Trump obre la convenció del Partit Republicà Dallas anunciant que pagarà $5.000 a tots els ciutadans nord-americans si guanya les pròximes eleccions. De tot això n'hem parlat la primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que hi ha hagut almenys 5 morts i 87 desapareguts en l'incendi d'un ferri a les Filipines. Les autoritats del país diuen que a l'embarcació hi havia 134 persones i que n'han rescatat 42. Avui es posa en marxa una nova versió del visor Eurovir Portal, que permet fer un seguiment en temps real dels moviments de totes les espècies d'ocells d'Europa. I també us parlarem d'una aplicació de mòbil basada en la intel·ligència artificial que permet mesurar els fruits al camp. L'eina és gratuïta i pionera al món. I en esports, Montse, victòria contundent del Barça.
2: Sí, per 5-1 davant el Feyenoord. El debut a la Champions de futbol. Gols de Lamine Yamal, Adeyemi, Gabriel Jesús i dos de Rafinha. I també debut amb triomf del Barça a la Champions d'handbol 39-28 davant l'Horus Danès.
0: Matí de fresca i fins i tot fred al Pirineu. Avui recuperarem el temps tranquil. Sol, algunes pinzellades de núvols prims i calor continguda al migdia, a màximes entre els 24 i 29 graus en molts casos. Dos quarts de nou i dos minuts, el Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. El Tribunal assumeix que no té més remei que aplicar-la després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del mes de juliol, que descarta que les despeses del referèndum afectessin els interessos de la Unió Europea. La sentència ja s'està preparant, és farragosa i es dictarà aquest mes a tot estirar a començaments del mes que ve. El Tribunal de Comptes no va arribar a condemnar els acusats. Va celebrar el judici, però va suspendre la sentència quan es va aprovar la llei d'amnistia i va fer una consulta al Tribunal de Luxemburg, que, com dèiem, es va pronunciar el juliol. També va resoldre que l'amnistia no contravenia la directiva de terrorisme. Aquí és l'Audiència Nacional Espanyola la que ha de decidir si l'aplica pels 12 membres dels CDRs encausats. En aquest cas, el Tribunal encara no s'ha mogut. Una altra pota de l'aplicació de l'amnistia als líders del procés és la que afecta al Suprem, que està pendent que el Tribunal Constitucional es pronunciï. La primera data marcada al calendari és el 22 de setembre, quan s'abordarà el recurs d'empara de Jordi Turull. A partir d'aquí s'aniran estudiant els de la resta d'exiliats i condemnats per l'1 d'octubre. En aquesta partida és on es juga el retorn de l'expresident Carles Puigdemont.
3: 3CAT Info.
0: Els serveis d'intel·ligència espanyols van informar el govern de Pedro Sánchez, la Guàrdia Civil i el Marroc d'una crida a les xarxes per entrar a Ceuta, difós en grups amb 180.000 seguidors. És el que es desprèn dels documents que el govern espanyol ha fet públics. L'avís es va fer el dia abans de l'esclat de la crisi, però a través de trucades i missatges de WhatsApp dirigits a càrrecs menors. Totes les informacions compilades, fons de la Moncloa, asseguren que el CNI no va emetre cap alerta formal que fes presagiar la crisi migratòria a la ciutat autònoma. Això encaixa amb la versió que ja havia donat la ministra de Defensa, Margarita Robles.
4: Los servicios de inteligencia operan y actúan de muchas maneras. No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos.
0: En canvi, deixa en evidència aquestes paraules del ministre Fernando Grande Marlaska.
5: No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso.
0: A banda, entre els documents desclassificats n'hi ha de diversos de la Guàrdia Civil i de l'Exèrcit que recullen la passivitat dels cossos i les forces de seguretat del Marroc, una actitud que, segons els escrits, contrasta amb la proactivitat i col·laboració del dia anterior a l'entrada massiva. Com ja és habitual, el xoc entre el govern espanyol i els jutges marcarà avui l'acte d'obertura de l'any judicial, es fa al Tribunal Suprem. Els casos judicials que envolten Pedro Sánchez o el retard en l'aplicació justament de l'amnistia, enguany s'afegeix la crisi de Ceuta o la suspensió del dret de vot dels nacionalitzats per la llei de nets. Madrid, Ani Sáenz de Aja.
6: Les crítiques a la jutgessa que investiga l'entrada massiva d'immigrants i el rebuig a la suspensió del dret de vot de les persones nacionalitzades amb la llei de nets han afegit més llenya al foc. Això deia ahir Pedro Sánchez a Televisió Espanyola.
7: No estamos a favor ni compartimos la resolución del Tribunal Supremo. Les hemos pedido que lo intenten resolver cuanto antes, desde luego antes de las elecciones de 2027.
6: I és que un any més el president del govern espanyol plantarà la presidenta del Poder Judicial i el rei Felip VI, que parlarà per primer cop des de l'esclat de la crisi de Ceuta. Si serà el ministre de Justícia o el líder del PP. L'any passat Feijó va evitar coincidir amb l'exfiscal general, llavors imputat. Avui s'estrena la seva substituta.
0: Protagonisme un dia més per Donald Trump. Als Estats Units, el Partit Republicà dut a terme el primer dia d'una convenció insòlita amb el mateix president nord-americà com a principal protagonista. Aquesta vegada Trump ha anunciat un xec per cada ciutadà si el seu partit guanya les eleccions. Anem cap a Dallas, Oriol Serra.
8: Donald Trump ha tancat la primera jornada d'una convenció que no s'havia fet mai abans, a menys de 2 mesos d'unes eleccions de mig mandat. El president dels Estats Units ha fet un discurs d'una hora i 3/4 de durada en què ha lloat la seva pròpia gestió i ha advertit del perill que els demòcrates s'imposin al Congrés. Per aquest motiu ha fet una promesa tan surrealista com preocupant perquè és un suborn democràtic en tota regla.
9: And here is my promise.
10: Aquesta és la meva promesa. Si els republicans guanyem les eleccions a la Cambra de Representants i al Senat dels Estats Units, i gràcies al nostre enorme èxit i fortalesa econòmica, emetré un dividend per a cada ciutadà dels Estats Units d'Amèrica per valor de $5,000.
8: La convenció republicana s'acabarà aquest dijous.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 2:15 de 9, fa 50 anys, Sant Boi de Llobregat va acollir la primera manifestació de l'11 de setembre després de la mort del dictador Franco. S'hi van aplegar milers de catalans, era un repte organitzatiu per l'oposició democràtica i, de fet, una prova de foc per a un règim que, a contracor, començava a obrir-se. És un reportatge de Joan Rossinyol.
11: Som intransigents en la nostra moderadíssima posició perquè no volem que la prudència ens faci traïdors.
12: Tot Catalunya present a Sant Boi, titulava el diari Avui, el primer en català des de la República l'endemà de la diada del 1976. Franco ja era mort i Suárez era president del govern per designació reial.
13: Després just de la mort de Franco, el que té claríssim el franquisme és que la situació no es pot mantenir exactament igual com estava. I per tant ha de cedir davant de les forces de l'oposició. Cedir fins a un cert punt.
12: Un cert punt, com diu Enric Alpena, periodista i director de l'Enguàrdia, que va topar amb la diada. Ja s'havien repartit els cartells convocant tothom a celebrar-la al Parc de la Ciutadella de Barcelona, però el ministre Martín Villa i el governador civil Salvador Sánchez Terán es van fer enrere a l'últim moment, com recordava aquest últim ara fa 25 anys.
14: Por qui va ser una explosió del nacionalisme català que difícilment iba a comprender el resto de España.
12: L'assemblea no donava el braç a torça i finalment es va arribar a una solució de consens. Es faria a Sant Boi de Llobregat. El règim confiava que, sent un lloc més difícil d'arribar-hi, el catalanisme punxaria, però no va ser així. Lluïsa Moret, alcaldessa de Sant Boi.
15: Sant Boi es va convertir l'11 de setembre del 76 en una punta de llança d'aquesta lluita de país per recuperar la commemoració de la nostra Diada Nacional.
12: Miquel Sallarès, de l'Assemblea, home de Convergència Democràtica, va carregar-se a l'esquena bona part de l'organització d'aquell acte. La por era que l'extrema dreta no el rebentés.
16: Per primera vegada es va organitzar la trobada entre els serveis de, diguem-ne, de seguretat o de mobilització, com li volguessis dir, de l'Assemblea, la Guàrdia Civil i el Cos General de Policia. Vull dir, amb una col·laboració, doncs, que va anar bé.
12: Moret tenia 11 anys al 76 i recorda veure des de casa, acompanyada de l'àvia, les riuades de gent amb senyeres, també molts nouvinguts.
15: Recordo ben bé, doncs, com a la Universitat hi havia una senyera, com els estamenys del costat de casa van anar, molts d'aquests estamenys, que també buscaven el mateix, buscaven la democràcia, els drets, les llibertats.
12: Tot i el pes del suc, els oradors d'aquell acte van ser un independentista de pedra picada, com Jordi Carbonell, Octavi Saltor, un home de la democràcia cristiana, i Miquel Roca, El missatge d'aquella tarda era clar.
13: Llibertat, amnistia, estatut d'autonomia i autodeterminació dels pobles, aquesta sempre s'oblida, però aquesta és clau, eren uns punts mínims, però eren prou importants com perquè tots els que estaven dins de l'Assemblea estiguessin d'acord.
12: I què en queda d'aquella experiència mig segle després? Sallarès ho té clar.
16: Sumar és guanyar.
0: Tragèdia a les Filipines. Almenys 5 persones han mort i 87 més estan desaparegudes després que s'ha incendiat un ferri a l'oest del país i a prop d'una zona turística de la província de Palawan. Segons les autoritats filipines, a l'embarcació hi havia 134 passatgers i tripulants. Han rescatat 42 persones. Les autoritats continuen les tasques de rescat i de recerca dels desapareguts. Les morts per calor a les ciutats del sud d'Europa durant l'última dècada han augmentat un 160% respecte als anys 90. Ho alerta un estudi de The Lancet en què participa l'Institut de Salut Global de Barcelona, IsGlobal. A Espanya l'augment és semblant del 136%. L'informe constata que Europa s'està escalfant més ràpidament que qualsevol altra regió del món i que les ciutats, especialment les del sud, ho tenen cru davant els efectes del canvi climàtic. Tot plegat també ha fet augmentar el risc d'incendis forestals a la zona sud en un 7% pràcticament als últims 20 anys. L'investigador de l'IsGlobal, José Chen, assegura que no és un fet aïllat. N'ha parlat a 3CAT Info.
17: Les ciutats estan sofrent amb els efectes del canvi climàtic, de la exposició a les de calor, a la pol·lució de l'aire, i tot això contribueix per a empeorar els efectes del canvi climàtic. I per això estem verificant any a any que la tendència empeora i que els efectes també empeoren.
0: El canvi climàtic també té efectes clars a les illes de calor de les ciutats, on la temperatura és més alta que la del seu entorn. Segons l'informe, les ciutats del sud no havien sumat mai tants dies en què el centre hi fes un grau i mig més de calor que als afores.
17: Aquesta diferència entre la temperatura en la ciutat i l'entorn se verificó en quasi 20% de les ciutats espanyoles. Granada fue la que contabilizó más días de isla de calor urbano, superior a 1,5 grados, y esto fue 10 veces más que la media urbana espanyola.
0: Per cert, segons l'informe que ha publicat aquesta matinada el Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, aquest mes d'agost ha estat el més calorós que s'ha registrat mai al món. Les temperatures a què s'ha arribat han estat 1,6 graus per sobre de les de l'època preindustrial. Ja es pot fer un seguiment en temps real d'on i de com es mouen totes les espècies d'ocells d'Europa. Una nova versió del visor Eurobeer Portal, que comença a funcionar avui, ofereix informació actualitzada en temps real de la distribució setmanal de prop de 600 espècies d'aus que viuen al continent. La informació la recullen prop de 200.000 observadors d'ocells que introdueixen cada any uns 75 milions de dades, 1 milió de les quals des de Catalunya, on hi ha més 11.000 persones que hi participen. Gabriel Gargallo, coordinador del projecte i director de l'Institut Català d'Ornitologia, ens explica com funciona.
18: Veuràs dos mapes, i aquí en aquests dos mapes pots escollir quina espècie vols veure en un cantó i a l'altre, de tal manera que fàcilment pots comparar on estan dues espècies, les dues espècies que més t'agradin. I com que és en temps real, doncs pots veure on estan a tot arreu d'Europa fins justament aquesta setmana.
0: El portal està pensat perquè qualsevol aficionat a la ornitologia pugui consultar si hi ha cigonyes al seu país o per quines zones passen les orenetes en el seu procés migratori. Però també és útil per planificar la protecció de les aus i fins i tot per prevenir la propagació de malalties.
18: Estem utilitzant aquestes dades per intentar millorar tot el que és el monitoratge de la grip aviar. Com que podem saber on estan els ocells pràcticament en temps real, no?, les utilitzem per ajudar la Unió Europea, de fet, a tenir eines, diguéssim, que els facilitin preveure millor on hi haurà el proper brot de grip aviar i, per tant, actuar en benefici tant dels ocells com de l'economia.
0: En la recollida de totes aquestes dades hi participen una cinquantena d'associacions ornitològiques de 41 països.
19: 10 minuts per saber què hi ha darrere d'un fenomen social, d'una decisió política, d'un conflicte internacional, d'una història sorprenent. Cada dia t'expliquem un tema d'actualitat en menys de 10 minuts.
3: El Radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
19: Cada dia trobaràs un nou capítol del Radar al web i l'app de 3CAT Info, perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: 3:15 del matí. Actualitzem dades pel que fa al trànsit i al transport públic. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
1: Hola, bon dia. Lentitud a aquesta hora a la P7 de Mollet a Barberà del Vallès en sentit sud. En retencions també a l'entrada de Barcelona per la B23, de Sant Feliu de Llobregat a Esplugues, per l'A2 a Sant Vicenç dels Horts i la C32 a Viladecans. Entrant a Barcelona des del Maresme encara hi ha lentitud a la C32 a Lella per un vehicle avariat que tallava un carril, però el vehicle ja s'ha retirat i en aquests moments ja no hi ha aturades. També destaquem les dues rondes de Barcelona que van molt carregades, sobretot el primer tram de la ronda de dalt en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, a la línia de Rodalies R3 la circulació està interrompuda entre la Garriga i Puigcerdà a causa d'un robatori de cable de coure. Renfe ha establert un servei d'autobusos entre totes dues estacions. Això és tot. Renovem dades als titulars de les 9.
3: El temps.
0: La previsió meteorològica és de l'Enric Agut.
20: A tot el país s'ha notat la refrescada, la baixada de la temperatura, més que notable, déu-n'hi-do com ha baixat, i fins i tot hem tingut algunes dècimes negatives del Pirineu, al Cap de Baqueira, a Glaçat, 1/0. Al Cap de Baqueira, a Das, a l'aeròdrom, 2 dècimes negatives. Feia molt temps que les temperatures no baixaven dels 20 graus, a la costa s'ha baixat, no hem tingut cap valor tropical ni tòrrid, moltes setmanes que això no passava. Doncs avui, primer dia ja que hem tingut aquestes xifres, un matí per sortir abrigat, però de dia la temperatura a molts indrets estarà entre els 25 i els 28 graus, on pugin més, 29, 30, 31. Pugen en algunes zones bastant respecte a ahir, perquè es van quedar molt curtes, per exemple, comarques de Girona o també el Pirineu, però serà un ambient molt confortable. El vent anirà a la baixa, quedarà una mica tramuntant a la tarda al nord de l'Empordà, i els propers dies es mantindrà el temps tranquil. Hi ha el contrast tèrmic, nits fresques o fredes en punts de muntanya o a l'interior en alguns sectors, i de dia la temperatura pot pujar una mica.
0: Han ingressat en estat crític un veí de Tremp ferit en l'incendi que ahir a la nit va cremar la cuina de casa seva. En recollim les dades a Lleida, de la Bosoms.
21: Cap a 11:15 de la nit, 4 dotacions dels bombers van treballar en el foc que es va declarar al segon pis d'un edifici del carrer Alcalde Rossell de Tremp, al número 8. Les flames van afectar sobretot la cuina, però en una de les habitacions els bombers hi van trobar un home de 78 anys afectat per la inhalació del fum que s'havia estès per tot l'habitatge. També van rescatar el seu gos. El SEM va atendre la víctima al mateix lloc dels fets i finalment el van traslladar en estat crític a la cambra hiperbàrica de l'Hospital Moisès Broggi de Sant Joan d'Espí, que és l'espai especialitzat per atendre aquest tipus d'intoxicacions. Poc abans de les 11, el foc ja estava apagat i no hi ha afectació estructural.
0: Manresa torna a sortir al carrer per exigir més seguretat i reformes per evitar la multireincidència. Els últims 2 menors detinguts en relació amb la mort d'un home la setmana passada han quedat en llibertat vigilada, mentre els altres 2 continuen en un centre d'internament. Manresa, Nàtia Dell.
22: Manresa ha tornat a dir prou a la violència, a l'incivisme i a la indiferència, i prou també a usar la por per escampar l'odi. Han dit que volen els organitzadors una Manresa on la gent pugui caminar tranquil·la pel carrer. Volen recuperar la confiança amb un pla de seguretat amb calendaris, pressupost, responsables i objectius mesurables. Escoltem un fragment del manifest on posen diferents exemples del que no compten les estadístiques, la percepció d'inseguretat.
23: No compta els pares i mares que truquen als seus fills per saber si han arribat bé. No compta les persones grans que habiten determinats carrers a determinades hores. No compta el cansament acumulat després de petits episodis d'incivisme, amenaces, conflictes o intimidacions, que n'estem cansats.
22: Crits demanant justícia després de la intervenció emotiva de la germana de la víctima, la Yolanda, recordant el Carles i dient que la seva mort s'hauria pogut evitar.
24: Tothom hi ha perdut. Estem venguts. Si no fem alguna cosa, estem venguts. Volem justícia! Volem justícia!
22: Des de la unitat de comerciants i botigues de Manresa, Toni Daura deia això.
25: Tampoc voldria que s'entengués que Manresa és, en fi, és el Far West, no? Que tots sabeu que això lamentablement passa arreu del país.
22: En aquest context, l'alcalde Marc Aloi ha demanat un pacte de país contra les armes blanques.
26: Penso que és inconcebible que els nostres adolescents vagin amb navalles, amb armes blanques, pel carrer. Per tant, em sembla que és urgent que hi hagi un pacte de país per erradicar l'ús de l'arma blanca entre els joves.
22: Davant els fets, ha dit que els pròxims dies es convocarà una taula de seguretat extraordinària.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar.
2: entendre.
0: Endesa inverteix més de 300.000 euros per millorar el servei en 13 poblacions del Priorat després de les queixes dels ajuntaments pels reiterats talls de llum. El mal estat de la línia de mitjana tensió, que ara s'ha renovat a causa de dos incendis forestals a Porrera i Cabassers l'any 2024. Tarragona, Recarbuigues.
4: Els últims temporals de vent havien posat en evidència l'estat precari de la xarxa elèctrica al Priorat. La caiguda dels obsolets pals de fusta de la línia aèria de mitjana tensió provocava talls de subministrament en moltes poblacions. Ara, Endesa ha invertit 315.000 euros per substituir una setantena de suports de fusta per uns de fibra. A més, ha instal·lat aïlladors d'última generació. Els treballs s'han fet en helicòpter per poder accedir a les zones més escarpades i evitar el pas de maquinària pesada en entorns naturals. La companyia diu que beneficiarà prop de 2.500 clients de 13 pobles del Priorat. El president del Consell Comarcal, Sergi Méndez, diu a 3CatInfo que era una inversió molt reivindicada per acabar amb els talls de llum i evitar incendis com els del 2024.
5: Davant del perill constatat que tenien aquestes línies aèries de fusta en el risc de generar incendis, com vam tenir ja l'experiència a Cabassers i a Porrera ara fa un parell d'anys. Així que esperem que això també ajudi a estabilitzar el servei d'electricitat estable i sense incidències a la nostra comarca.
4: El Priorat també reclama millores en les telecomunicacions. Mantenen converses amb la Secretaria General de Telecomunicacions de la Generalitat, però les operadores encara no han planificat cap calendari d'actuació.
0: I ara us parlem d'una aplicació de mòbil basada en la intel·ligència artificial que permet mesurar els fruits al camp. L'eina és gratuïta i pionera al món. L'han desenvolupat la Universitat de Lleida i l'IRTA i inicialment es pot aplicar les pomes, però en un futur està previst que també es pugui fer altres fruits. Lleida, per Joan Álvarez.
6: Fins ara els pagesos mesuraven la mida dels fruits, el que anomenen calibre, de forma manual, amb peus de rei o amb anelles. Doncs bé, a partir d'ara disposen d'una aplicació digital més precisa, Fruit Measure App. N'explica el funcionament el responsable del projecte, el professor Eduard Gregori.
7: Utilitza un suport que s'imprimeix en 3D i que s'acobla al mòbil. Llavors, un cop acoblat al mòbil, simplement cal apropar el suport a la poma, es fa la fotografia, i de forma instantània l'aplicació detecta la poma, o en el cas que sigui una agrupació de pomes, les diferents pomes que veia a la foto, i estima el calibre de totes elles.
6: Mesura la mida dels fruits és clau per destriar les peces de fruita, el que se'n diu la clarida, per fer prediccions de collita més fiables i per organitzar-ne la comercialització. Doncs bé, l'estalvi de temps i la precisió d'aquesta aplicació ajuda a millorar la gestió de l'explotació també des del punt de vista econòmic.
7: És un estalvi de temps important. Això es tradueix, evidentment, en un estalvi econòmic. I després, evidentment, doncs, si tu coneixes la variabilitat o si el pagès coneix la variabilitat de la seva finca, o sigui, si hi ha parts de la seva finca on els calibres són diferents que en altres, no, sempre pot aplicar d'una forma diferenciada, no? Aquí entra el concepte d'agricultura de precisió.
6: La tecnologia s'ha validat amb més de 3.000 fruits corresponents a 5 varietats diferents de poma, a les quals s'ha fotografiat per desenvolupar l'eina. Els seus impulsors han triat de moment la poma perquè és el fruit que més han estudiat en els últims 10 anys. Tot i això, ja treballen per desenvolupar aquesta eina digital en la resta de fruits del mercat.
0: En 10 anys s'ha fet a Platja d'Aro prop de 100 rodatges de films, sèries o anuncis publicitaris. El municipi de la Costa Brava s'ha anat consolidant com a escenari des de la creació de l'oficina de l'Ajuntament que promou aquestes activitats. Precisament aquesta nit a Rode, en un espai d'oci de la població, part d'un capítol de la nova sèrie produïda pels Javis, Maria Rovira.
9: Des que es va crear el 2016 l'oficina d'atenció al rodatge, el Film Office de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, s'han comptabilitzat un total de 96 projectes entre rodatges de films, curtmetratges, documentals, espots publicitaris o reportatges fotogràfics. L'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, destaca la tasca que s'ha fet de promoció de la imatge del municipi i que des que es va crear l'oficina s'hi han rodat projectes de forma continuada.
10: La setmana passada vam gestionar un anunci internacional que era per l'empresa Tinder, que tenia lloc a Platja d'Aro. Aquest estiu es va rodar també amb una instal·lació privada en aquest sentit, que és l'Hostal de la Gavina, a Segaró, un llargmetratge de ficció, i sabem que aquesta tardor en tindrà lloc un altre. Normalment el nostre camí de ronda, sobretot primavera i estiu, és objecte de molts rodatges, sobretot publicitaris, alguns de fotografia i altres d'audiovisual. Per tant, realment la Film Office és un espai del nostre ajuntament que funciona.
9: Sobre el rodatge d'aquesta nit, l'alcalde explica que no se'ls hi han donat detalls, només l'espai privat on es rodarà i que hi participaran una cinquantena de figurants.
10: El rodatge es portarà a terme en una instal·lació privada, que és del Parc d'Atraccions Pepe. No tindrà lloc, diguéssim, a l'espai públic. Sí que és veritat que el rodatge té un permís específic per poder rodar al llarg de tota la nit i, per tant, lògicament, tot aquell que participi treballarà tota la nit de dijous per rodar aquestes escenes. No sabem res de la història, sí que sabem que es tracta d'un capítol, d'una sèrie de ficció, i que rodem unes escenes concretes d'aquest capítol.
9: En aquests 10 anys del Film Office al municipi s'hi han rodat escenes de films o sèries com H, Todos Mienten o Marlowe a S'Agaró o No se decirá Dios i Calladita a Platja d'Aro.
0: Esports. Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça s'estrena amb golejada a la Champions de futbol. 5-1 davant el Feyenoord, amb Rafinha i Lamine Yamal com a líders de l'equip. Els dos van fer un partidàs i el Barça va demostrar la superioritat davant el conjunt dels Països Baixos. Dos gols de Rafinha, un de Adeyemi, un de Lamine Yamal i un de Gabriel Jesús. Sentim un dels nous fitxatges blaugrana, Rodri.
8: Está claro que es importante empezar bien. Yo siempre digo que lo más importante es cómo se acaban las temporadas, pero evidentemente que hemos empezado con un gran nivel, sobre todo con una gran predisposición al sacrificio, a correr, a generar una cultura de esfuerzo, de juego y donde todos los jugadores, los que juegan, están comprometidos. Eso es lo más importante, crear esa idea colectiva. I lo que dices, estamos haciendo las cosas muy bien al principio, así que hay que seguir la línea.
2: El pròxim partit de la Champions del Barça serà el dimarts 13 d'octubre al camp del Galatasaray. Avui l'equip farà un entrenament a porta tancada i la pròxima cita serà aquest diumenge a la Lliga, al camp del Llevant, a 4:15 de la tarda.
3: 3Cat Info.
2: De la jornada a la Champions destaca el hat-trick de Ferran Torres en el seu debut europeu amb el PSG. L'ex-blaugrana contribueix amb aquests 3 gols a la victòria del aquí francès, per 6-1 davant l'Slovan de Bratislava.
11: Es buena señal de que estoy acoplándome, estoy intentando tener rendimiento inmediato, que es importante porque hoy en día tenemos muchos partidos, no hay prácticamente descanso, entonces es importante pues acoplarse lo más rápido posible.
2: I també destaca de la jornada d'ahir la derrota de l'Atlètic de Madrid a la Champions. Simeone fa jugar Julián Álvarez de titular, però no eviten aquesta derrota 2-1 contra el Liverpool. Simeone, tècnic, va entrar a la C.
12: Y el partido de Julián fue muy bueno. Se hizo cargo todo el tiempo de la pelota. Todo el tiempo. Del minuto 1 al minuto 90. Y eso, la verdad, que me pone contento.
2: L'Arsenal va guanyar 0-1 al camp del Nàpols. Avui a la Champions, el Bayern Múnich juga contra el Bodoglim, el Manchester United rep el Sabà, i el PSV Eindhoven, el Shakhtar Donetsk, com a partits destacats, també juguen el Fenerbahçe Roma, Slavia Praga, el Lens, i el Coma de Cesc Fàbregas rep el Leipzig. I a la UEFA Youth League, la Champions Juvenil, el Barça juga aquest matí a 9:15 contra el Feyenoord, el Johan Cruyff, a la primera jornada de partit es va suspendre ahir per l'alerta de temporal. Debut amb victòria del Barça a la Champions d'handbol, 39-28 davant l'Horus danès. Sentim el jugador blaugrana Peter Txikuza.
13: Primer partit de Champions de la temporada al Palau. Sempre hi ha nervis, tothom vol marcar molts gols, tothom vol ensenyar i bueno, sort que ens hem posat les piles. El Sergei també, una màquina, ha parat moltíssim.
2: A la Lliga Femenina d'handbol, debut amb victòria del Granollers contra l'Oviedo per 16-15. Sentim la jugadora de l'equip ballesà, Mariona Bruach.
14: Bueno, crec que en defensa hem estat molt correctes i hem sigut molt regulars. A la porteria ens ha ajudat moltíssim i hem sigut fortes i dures. I en atac sí que és veritat que se'ns ha anat complicant en alguns moments del partit, ens han anat canviant la defensa, però bueno, crec que ho hem sabut tirar endavant, hem fent cas a l'entrenador, sent disciplinades i ja està.
2: El Mundial Femení de Bàsquet, Espanya-Austràlia, en partit de quarts de final avui a 9:45 del vespre. A la Lliga Catalana de Bàsquet, victòries de l'Ilerna Lleida, del Kitzenas Manresa. Ahir, els de Gerard Encuentres van imposar davant la 6 a Joventut per 89-84.
15: Juguem moltes situacions que jugàvem la temporada passada. L'únic que canvia és pues, alguns jugadors, no? I això fa que pues, a vegades tinguis un punt de més encert, més amenaça de 3, més focus ofensius. Jo crec que l'equip creu en el que estem fent.
2: Avui a la Lliga Catalana, Girona, Lleida, 6:45 i Barça, Andorra, a les 9. Els dos partits es poden veure per Esport 3. I han quedat definides les semifinals de l'Open dels Estats Units de tennis amb l'eliminació d'Alcaraz, Shelton Tiafoe i Khachanov Zverev. De matinada, Zverev s'ha imposat a Van de Schansloop 6-2, 7-5 i 6-1. I Khachanov s'ha imposat a Block 6-2, 7-5, 3-2 i abandonament del belga. En dones, també semifinals definides, Sabalenka Pegula i Rybakina Goff. I en dobles, els defensors del títol, el català Marcel Granollers i Horacio Ceballos, han quedat eliminats de matinada en quarts de final davant la parella Ram Salisbury per un doble 6-4.
3: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 9. I a aquesta hora el primer titular és per la informació del trànsit. Equip viari.
1: Retencions a la C58 de Sant Quirze a Badia per accedir a la P7 i problemes també a la P7 de Mollet a Barberà en sentit sud. A més, encara hi ha retencions a l'entrada a Barcelona per la C58 i a les dues rondes de Barcelona. Pel que fa al transport públic, ja s'ha restablert el servei de trens a l'R3, que havia quedat interromput entre la Garriga i Puigcerdà a causa d'un robatori de cable de coure. Segons Renfe, els trens recuperaran progressivament les freqüències de pas habituals. En canvi, no circulen els trens de la línia R6 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un porc senglar que obliga a mantenir protocols de bioseguretat.
0: El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, segons ha avançat al Matí de Catalunya Ràdio. El pronunciament del Tribunal Suprem encara està pendent de la decisió del Constitucional després de la sentència de la Justícia Europea. Els documents desclassificats sobre la crisi de Ceuta revelen que els serveis d'intel·ligència espanyols van alertar el dia abans d'una crida a les xarxes per entrar a la ciutat, difosa en grups amb 180.000 seguidors. La Moncloa defensa que el CNI no va fer cap avís formal sobre la magnitud ni la fiabilitat d'aquestes alertes, mentre que el PP ho qualifica de mentida d'estat. Espanya només ha repatriat 37 menors estrangers dels més de 32.000 que hi han arribat sols en els últims 10 anys. S'ha retornat el 0,1% dels menors i el Marroc no n'ha acceptat cap. Són dades de la Fiscalia que demostren l'extrema dificultat per repatriar els menors arribats a Ceuta, que és la reclamació que fan el PP i Vox. Donald Trump obre la convenció del Partit Republicà a Dallas anunciant que pagarà $5.000 a tots els ciutadans nord-americans si guanya

0: de la Fira, que acollirà fins diumenge una seixantena d'espectacles.
1: Esports. El Barça debut amb golejada a la Champions, 5-1 davant el Feyenoord, amb gols de Lamine Yamal, Adeyemi, Gabriel Jesús i dos de Rafinha. Ferran Torres fa un hat-trick amb el PSG, 6-1 davant el Bratislava, i Julián Álvarez és titular a l'Atlètic de Madrid, que perd amb el Liverpool 2-1. Avui a la Champions, Bayern Múnich, Bodo Glimt, Manchester United, Sabà i Fenerbahçe Roma, entre d'altres. Debut amb victòria del Barça a la Champions d'handbol, 39-28 davant l'Horus Danès, i a la Lliga Catalana de Bàsquet avui Girona Lleida 2:15 i Barça Andorra a les 9 els dos partits per Esport 3.
0: I pel que fa al temps, matí de fresca i fins i tot fred al Pirineu. Avui recuperarem el temps tranquil. Sol, algunes pinzellades de núvols prims i calor continguda al migdia, amb màximes entre els 24 i els 29 graus en molts casos.
1: 3CAT Info.
0: Molt bon dia. Passen 4 minuts de les 9 del matí. És dijous, és 10 de setembre del 2026. A aquesta hora us informa Anna Escura i Aixàs.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. El Tribunal assumeix que no té més remei que aplicar-la després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que descarta que les despeses del referèndum afectessin els interessos de la Unió Europea. La sentència ja s'està preparant, és farragosa i es dictarà aquest mes, a tot estirar a principis d'octubre. El Tribunal de Comptes no va arribar a condemnar els acusats, va celebrar el judici, però va suspendre la sentència quan es va aprovar la llei d'amnistia i va fer una consulta al Tribunal de Luxemburg, que, com dèiem, es va pronunciar el juliol. També va resoldre que l'amnistia no contravenia la directiva de terrorisme. Aquí és l'Audiència Nacional la que ha de decidir si l'aplica per als 12 membres dels CDRs encausats. En aquest cas, el Tribunal encara no s'ha mogut. Una altra pota de l'aplicació de l'amnistia als líders del procés és la que afecta al Tribunal Suprem, que està pendent del Tribunal Constitucional que es pronunciï. La primera data marcada al calendari és el 22 de setembre, quan s'abordarà el recurs d'empara de Jordi Turull. A partir d'aquí s'aniran estudiant els de la resta d'exiliats i condemnats per l'1 d'octubre. En aquesta partida és on es juga el retorn de Carles Puigdemont. Els serveis d'intel·ligència espanyols van informar al govern de Pedro Sánchez, la Guàrdia Civil i el Marroc d'una crida a les xarxes per entrar a Ceuta, difosa en grups amb 180.000 seguidors. És el que es desprèn dels documents que el govern espanyol ha fet públics. L'avís es va fer el dia abans de l'esclat de la crisi, però a través de trucades i missatges de WhatsApp dirigits a càrrecs menors. Tot i les informacions compilades, fonts de la Moncloa asseguren que el CNI no va emetre cap alerta formal que fes presagiar la crisi migratòria a la ciutat autònoma. Això encaixa amb la versió que havia donat la ministra de Defensa, Margarita Robles.
2: Los servicios de inteligencia operan y actúan de muchas maneras. No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos.
0: En canvi, deixa en evidència aquestes paraules del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
3: No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso.
0: A banda, entre els documents desclassificats, n'hi ha diversos de la Guàrdia Civil i de l'Exèrcit que recullen la passivitat dels cossos i les forces de seguretat del Marroc. Una actitud que, segons els escrits, contrasta amb la proactivitat i col·laboració del dia anterior a l'entrada massiva. I atenció a aquesta dada. Espanya només ha repatriat 37 menors estrangers dels més de 32.000 que hi han arribat sols en els últims 10 anys. S'ha retornat el 0,1% dels menors i cap al Marroc. Són dades de la Fiscalia, que us explica aquesta emissora, i que demostren l'extrema dificultat per repatriar els menors arribats a Ceuta, cosa que reclamen el PP i Vox. Ens amplia aquesta informació des de Madrid la Paula Brujats.
4: En 10 anys, el Marroc no ha acceptat la tornada de cap menor, no contesta trucades ni respon als expedients de la Fiscalia espanyola, ni a més de 600 encallats des de fa anys. Dels menors que van arribar a Ceuta, 8 de cada 10 són marroquins i retornar-ne algun serà missió impossible, per més que s'intenti, diu el número 2 del Ministeri d'Infància, Rubén Pérez, en declaracions a 3Cat Info.
5: Y por lo tanto vamos a hacer todo el procedimiento administrativo que nos corresponde a nosotros como país para callar muchas bocas, para demostrar que a veces, en vez de culpar al Estado español, tenemos que culpar a los que son responsables, porque del lado de Marruecos no se colaboró ni siquiera para identificar las víctimas.
4: Les dades de la Fiscalia desmunten la tesi de la dreta i l'extrema dreta, les traves burocràtiques.

0: La falta de col·laboració dels països d'origen i l'obligació de respectar l'interès superior del menor dificulta els retorns i l'exemple és que només el 0,1% s'ha repatriat en 10 anys. Amb aquesta experiència, el Ministeri d'Infància urgeix les comunitats a ser solidàries per començar el trasllat de nens i nenes de Ceuta cap a la península.
1: Mientras no conseguimos que este procedimiento se pueda concluir o incluso se pueda iniciar desde el punto de vista de una respuesta proactiva de Marruecos, lo que no podemos es tener a menores hacinados en instalaciones que se han creado de emergencia y, por tanto, en muchas ocasiones no cumplen estándares, ni siquiera los estándares de la legislación española.
0: Les dades de la Fiscalia demostren que el Partit Popular tampoc repatriava menors quan governava. Entre el 2015 i el 2017 només en van tornar 11 dels més de 3.000 que havien arribat. La majoria dels retorns que es fan de menors són cap a Algèria.
2: Com ja és habitual, el xoc entre el govern espanyol i els jutges marcarà l'acte d'obertura de l'any judicial que es celebra avui al Tribunal Suprem. Els casos judicials que envolten Pedro Sánchez o el retard en l'aplicació de l'amnistia, enguany s'hi afegeix la crisi de Ceuta o la suspensió del dret de vot dels nacionalitzats per la llei de nets. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Les crítiques a la jutgessa que investiga l'entrada massiva d'immigrants i el rebuig a la suspensió del dret de vot de les persones nacionalitzades amb la llei de nets han afegit més llenya al foc. Això deia ahir Pedro Sánchez a Televisió Espanyola.
4: No estamos a favor ni compartimos la resolución del Tribunal Supremo. Les hemos pedido que lo intenten resolver cuanto antes, desde luego antes de las elecciones de 2027.
3: I és que un any més el president del govern espanyol plantarà la presidenta del Poder Judicial i el rei Felip VI, que parlarà per primer cop des de l'esclat de la crisi de Ceuta. Si serà el ministre de Justícia o el líder del PP. L'any passat Feijóo va evitar coincidir amb l'exfiscal general, llavors imputat. Avui s'estrena la seva substituta.
2: Dilluns, durant l'entrevista institucional al Matí de Catalunya Ràdio, el president Salvador Illa descartava fer una gran remodelació del govern ara que ha superat l'equador del seu mandat.
5: En aquests dos anys que venen, president, vostè contempla fer canvis al seu govern?
6: No, jo crec que el govern el que ha de fer és treballar i la gent vol canvis i canvis. El que s'ha de fer és també un punt d'assossegament i donar temps. Necessiten estabilitat els òrgans de decisió per poder desplegar aquestes polítiques i és el que intento generar aquest entorn d'estabilitat també en el meu govern.
2: Canvis de consellers, per tant, se n'esperen pocs, però en canvi, en només 10 dies, han plegat 5 alts càrrecs de la Generalitat. L'últim relleu ha afectat la cúpula dels Mossos d'Esquadra, amb l'adeu del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i l'entrada de Sílvia Catà com a nova comissària en cap. Ens ho amplia l'Albert Prat.
7: La de Trapero és l'última sortida fins ara d'una sèrie de canvis a la segona fila del govern des que s'ha reprès el curs polític i l'altre relleu sonat ha sigut el de la secretària general d'Educació. La consellera Niubó va destituir la seva número 2 per intentar reconduir la crisi al departament. A Interior ha plegat el secretari general per motius personals, però no perdem de vista que és l'alt càrrec que hi havia entre Parlon i Trapero. En els últims dies també ha renunciat el director general de Justícia Juvenil, l'home que gestionava les mesures de control als menors que delinqueixen. Ha sigut després de l'assassinat a Manresa, però el govern assegura que la seva sortida ja estava pactada de fa temps. I el Departament d'Empresa, el conseller ha canviat el director del SOC, el Servei d'Ocupació. També al·leguen per motius personals.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Als Estats Units, el Partit Republicà de Donald Trump ha dut a terme el primer dia d'una convenció insòlita amb el mateix Trump com a principal protagonista. Aquesta vegada, el president nord-americà ha anunciat un xec per a cada ciutadà si el seu partit guanya les eleccions. Des de Dallas ens n'informa l'Oriol Serra.
9: Donald Trump ha tancat la primera jornada d'una convenció que no s'havia fet mai abans, a menys de 2 mesos d'unes eleccions de mig mandat. El president dels Estats Units ha fet un discurs d'una hora i 3/4 de durada en què ha lloat la seva pròpia gestió i ha advertit del perill que els demòcrates s'imposin al Congrés. Per aquest motiu ha fet una promesa tan surrealista com preocupant perquè és un suborn democràtic en tota regla.
10: And here is my promise.
11: Aquesta és la meva promesa. Si els republicans guanyem les eleccions a la Cambra de Representants i al Senat dels Estats Units, i gràcies al nostre enorme èxit i fortalesa econòmica, emetré un dividend per a cada ciutadà dels Estats Units d'Amèrica per valor de $5,000.
9: La convenció republicana s'acabarà aquest dijous.
2: Rússia ha llançat un atac amb drons i míssils contra diversos ports ucraïnesos del Mar Negre l'endemà d'un atac de Kiev contra una de les seves principals bases navals. 4 persones han mort i una vintena han resultat ferides al port de Mykolaiv, segons fonts d'Ucraïna. L'atac aeri hauria destruït un magatzem de drons a la zona i també hauria danyat 2 vaixells al port d'Odessa. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, continua avui al Canadà una gira internacional per aconseguir més defenses antiaèries a l'Iran de cara a la campanya militar de l'hivern. Zelensky ha viatjat des de Noruega, on va acudir als funerals del rei Harald. Segons ha explicat el govern noruec, el vol del president ucraïnès des de Moldàvia cap a Oslo es va haver de retardar per la presència de drons a l'espai aeri moldau. No hi ha constància, però, que els drons arribessin a amenaçar directament l'avió en què viatjava Zelensky.
8: 3Cat Info.
2: Avui està prevista una nova pujada del tipus d'interès. Segons els pronòstics dels analistes, el Banc Central Europeu els incrementarà un quart de punt fins al 2,5% en un nou intent de controlar la inflació que s'ha disparat per culpa de l'energia i les tensions a l'Orient Mitjà. És la segona pujada de tipus des de l'inici del conflicte i els analistes cada vegada tenen més coll avall que n'hi podria haver una altra abans que s'acabi l'any, perquè la inflació a la zona euro s'ha enfilat a l'agost al 3,3%, molt per sobre de l'objectiu del 2% que considera òptim el BCE. Amb l'increment que s'aprovarà avui, el preu del diner se situarà al nivell més elevat des de fa un any i mig, però encara hi ha marge per tornar-lo a retocar fins al 2,75%. Així ho creu la catedràtica d'Economia de la UB, Montserrat Guillén, que això sí, desaconsella anar més enllà.
12: Quan els tipus ja estan pujant per sobre del 3, estaria afectant ja masses actors, masses decisions, les famílies, les empreses, posaria molt de pressió sobre el consum, possiblement cauria el consum, aleshores si vols mantenir marges hauries de pujar preus, però si puges preus encara baixes més el consum i entres en una roda de desacceleració que és molt perillosa.
2: La professora d'Economia i Empresa de la UOC, Elisabet Ruiz d'Otres, és al parer que el BCE mantindrà la cautela que abans de decidir una nova pujada s'esperarà a veure com avança la situació.
13: Dependrà una mica de com acabi aquest conflicte, no? Si realment acaba. De fet, abans de l'estiu esperàvem que finalitzés ja o canviés una mica la tendència i al final no ha estat així, no? Com que ja estan havent-hi problemes amb tot l'abastiment del gas i del petroli, això no deixa d'impactar a la inflació i veurem com evoluciona, perquè des del juliol que la inflació no ha deixat de pujar.
2: En tot cas, i preveient que l'escenari apunta a noves pujades, l'Euribor ja ho està anticipant. Ahir, l'indicador de referència en el mercat de les hipoteques variables ja se situava en el 3,1%. I amb aquesta informació hem arribat al punt d'un quart de 10. Obrim l'àrea de servei i ho fem, com sempre, amb la informació del trànsit. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
14: Bon dia, Anna. Doncs trànsit lent encara a la C58 de Sant Quirze del Vallès a Badia per accedir a la P7. Problemes també en aquesta P7, però en el sentit contrari, de Mollet a Barberà en direcció a Barcelona i Tarragona. A més, encara hi ha retencions a l'entrada a Barcelona per la C58 a Montcada i a les dues rondes de Barcelona, a la de dalt de Roquetes a Pedralbes en sentit Llobregat i a la ronda del litoral les retencions van de Sant Adrià a Ciutat Vella i també a la zona del Morrot. Pel que fa al transport públic, no circulen els trens de la línia R6 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un porc senglar que obliga a mantenir protocols de bioseguretat. Fins aquí la informació viària. Renovem dades a un quart de 10.
8: El temps.
2: Una crònica de l'Enric Agut.
15: Déu-n'hi-do la refrescada, valors baixos, s'han desplomat les temperatures, fins i tot amb alguna glaçada tímida al Pirineu, al Cap de Becaire 1 sota 0, també dècimes negatives a Das, a l'aeròdrom. A l'interior també valors de 12-13 graus, ambient fred, fresc, i també la costa s'ha baixat dels 19 graus. Avui no hem tingut nit tropical a cap indret de Catalunya, feia molt temps que això no ho podíem dir, setmanes i setmanes d'aquestes calorades i també de nits tropicals i tòrrides. Un dia de tranquil·litat, un dia de sol. S'ha format alguna boira, alguna boirina fruit de la humitat d'ahir en zones on ha plogut, per exemple a Osona, però avui el dia serà tranquil. També la tarda la tramuntana anirà perdent força, també el mestral acabarà per desaparèixer de les Terres de l'Ebre i la temperatura diurna avui doncs una calor molt amigable perquè les temperatures màximes a molts indrets estaran al voltant dels 25, 26, 27, 28 graus, 29, 30, on pugin més.
8: 3Cat Info.
16: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
17: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
16: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
17: Papa!
16: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
18: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
20: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
19: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
21: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
22: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
23: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
24: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per tres accidents.
25: No podem acceptar que hi hagin...
24: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius.
26: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els detectius investiguen cada vegada més...
22: Catalunya Migdia.
27: Cada dia a les dues.
24: I a partir de les tres...
27: L'espai de reflexió a la tertúlia.
22: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
21: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
22: 3CAT Info.
2: Les morts per calor a les ciutats del sud d'Europa durant l'última dècada han augmentat un 160% respecte als anys 90. Ho alerta un estudi del Lancet Countdown Europe en què participa l'Institut de Salut Global de Barcelona, l'IS Global. A Espanya l'augment és semblant, del 136%. L'informe constata que Europa s'està escalfant més ràpidament que qualsevol altra regió del món i que les ciutats, especialment les del sud, ho tenen cru davant dels efectes del canvi climàtic. Tot plegat també ha fet augmentar el risc d'incendis forestals a la zona sud en un 7% pràcticament els últims 20 anys. L'investigador de l'IS Global, José Chen, assegura que no és un fet aïllat. Ho ha dit a 3CAT Info.
28: Les ciutats estan sofrent amb els efectes del canvi climàtic, de la exposició a olles de calor, a la pol·lució de l'aire, i tot això contribueix per a empeorar els efectes del canvi climàtic. I per això estem verificant any a any que la tendència empeora i que els efectes també empeoren.
2: El canvi climàtic també té efectes clars a les illes de calor de les ciutats, on la temperatura és més alta que la del seu entorn. Segons l'informe, les ciutats del sud no havien sumat mai tants dies en què el centre hi fes un grau i mig més de calor que als afores.
28: Aquesta diferència entre la temperatura en la ciutat i l'entorn se verificó en quasi 20% de les ciutats espanyoles. Granada fue la que contabilizó más días de isla de calor urbano, superior a 1,5 grados, y esto fue 10 veces más que la media urbana espanyola.
2: Per cert, segons l'informe que ha publicat aquesta matinada el Servei del Canvi Climàtic de Copernicus, aquest mes d'agost ha estat el més calorós que s'ha registrat mai al món. Les temperatures a què s'ha arribat han estat 1,6 graus per sobre de les de l'època preindustrial. Condemnat a 18 anys de presó, l'home que un jurat popular ja va declarar culpable d'assassinar-ne un altre el 2024 a Tortosa, al Baix Ebre. El segon acusat d'aquest cas també ha estat condemnat per encobriment, però no ingressarà a la presó. Tarragona, Manel Sastre.
29: L'Audiència de Tarragona li imposa aquests 18 anys de presó per assassinat amb traïdoria i més de 100.000 euros d'indemnització als familiars de la víctima. Els fets van passar al març del 2024, després d'una baralla per una timba de cartes. L'ara condemnat, després d'agredir-lo amb una barra de ferro, el va llançar al riu Ebre amb una pedra lligada als peus. La Fiscalia demanava inicialment 25 anys de presó per als dos encausats. En la sentència, que avança l'Agència Catalana de Notícies, també es condemna l'altre home implicat en aquest cas per un delicte d'encobriment, però l'eximeix de complir els 3 anys de presó, perquè és el cunyat de l'autor material del crim i només l'obliga a pagar 26.000 euros d'indemnització.
2: Manresa torna a sortir al carrer per exigir més seguretat i reformes per evitar la multireincidència. Els últims dos menors detinguts en relació amb la mort d'un home la setmana passada han quedat en llibertat vigilada, mentre els altres dos continuen en un centre d'internament. Manresa, Nàtia Dell.
0: Manresa ha tornat a dir prou a la violència, a l'incivisme i a la indiferència, i prou també a usar la por per escampar l'odi. Han dit que volen els organitzadors una Manresa on la gent pugui caminar tranquil·la pel carrer. Volen recuperar la confiança amb un pla de seguretat amb calendaris, pressupost, responsables i objectius mesurables. Escoltem un fragment del manifest on posen diferents exemples del que no compten les estadístiques, la percepció d'inseguretat.
1: No compta els pares i mares que truquen als seus fills per saber si han arribat bé. No compta les persones grans que habiten determinats carrers a determinades hores. No compta el cansament acumulat després de petits episodis d'incivisme, amenaces, conflictes o intimidacions, que n'estem cansats.
0: Crits demanant justícia després de la intervenció emotiva de la germana de la víctima, la Yolanda, recordant el Carles i dient que la seva mort s'hauria pogut evitar.
3: Tothom hi ha perdut. Estem venguts. Si no fem alguna cosa, estem venguts. Volem justícia! Volem justícia!
0: Des de la Unitat de Comerciants i Botigues de Manresa, Toni Daura deia això.
4: Tampoc voldria que s'entengués que Manresa és, en fi, és el Far West, no? Que tots sabeu que això lamentablement passa arreu del país.
0: En aquest context, l'alcalde Marc Eloi ha demanat un pacte de país contra les armes blanques.
5: Penso que és inconcebible que els nostres adolescents vagin amb navalles, amb armes blanques, pel carrer. Per tant, em sembla que és urgent que hi hagi un pacte de país per erradicar l'ús de l'arma blanca entre els joves.
0: Davant els fets, ha dit que els pròxims dies es convocarà una taula de seguretat extraordinària.
6: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: Tàrrega es converteix un any més en l'epicentre del teatre al carrer. Avui s'inaugura una 46a edició de la Fira que acollirà fins diumenge 57 espectacles aplegats sota la idea de celebració. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
7: Tot a punt per aquesta 46a edició de la Fira Tàrrega que celebra el talent, la trobada i les arts escèniques. La programació d'enguany es conforma de 57 espectacles, el 60% dels quals gratuïts, un 35% estrenes i fins a 11 companyies internacionals de diferents països. Anna Giribet n'és la directora artística i explica a Catalunya Ràdio que estan preparats.
9: Tenim a moltes de les companyies i bona part dels 1.300 professionals acreditats ja a la ciutat. L'equip Veïns i Ciutats a ple rendiment al servei de les arts de carrer, al servei del país, per encarar el que prevíem una edició molt especial de 4 dies intensos.
7: La companyia catalana Camxat, que inaugurarà aquest vespre l'edició amb Incontinuo, a l'Hort del Barceloní, amb una cinquantena de voluntaris. Anna Giribet.
9: Que ens parlarà del coratge d'aquells que han de marxar de les seves terres estimades.
7: Que Fira Tàrrega és un referent internacional ho constata als 1.300 professionals acreditats d'arreu del món. La programació que es desplegarà a partir d'avui ja té un 64% d'entrades venudes amb 29 funcions exaurides de 8 espectacles diferents.

0: 3Cat Info. Esports.
1: Fins a 10:15 amb la Montse Raya. Montse, bon dia.
2: Hola, bon dia. Estrena europea del Barça amb golejada a la Champions de futbol, amb inici de partit sota una intensa pluja. 5-1 davant el Feyenoord, amb una clara superioritat blaugrana. Dos gols de Rafinha, un de Adeyemi, un de Lamine Yamal i un de Gabriel Jesús. I el públic del Camp Nou xalant amb l'equip, com explica Hansi Flick, tècnic del Barça.
3: Bé, jo estic molt content de poder parlar només de divertir-nos, perquè jo sóc l'entrenador del Barça i estic molt content de ser aquí, i crec que en els 5 primers partits ho hem fet molt bé, hem marcat molts gols, i el que és més important per mi és que estem jugant a més com un equip, com una unitat.
2: El pròxim partit del Barça a la Champions serà el dimarts 13 d'octubre al camp del Galatasaray. Avui l'equip farà un entrenament a porta tancada i la pròxima cita serà aquest diumenge a la Lliga al camp de Llevant a 16:45. Per cert, també a la Lliga, a partit de l'Espanyol que ha de jugar dimarts que ve al camp del Rayo, es jugarà segurament a Butarque. El club de Vallecas ho ha anunciat, tot i que confia que l'auditoria externa favorable de la Comunitat de Madrid el permeti jugar al seu camp. De la jornada a la Champions d'ahir destaca el hat-trick de Ferran Torres en el seu debut europeu amb el PSG. L'ex-blaugrana contribueix amb els seus 3 gols a la victòria de l'equip francès 6-1 davant l'Slovan de Bratislava.
4: Es buena señal de que estoy acoplándome, estoy intentando tener rendimiento inmediato, que es importante porque hoy en día tenemos muchos partidos, no hay prácticamente descanso, entonces es importante pues acoplarse lo más rápido posible.
2: Simeone fa jugar Julián Álvarez de titular, però no evita la derrota de l'Atleti de Madrid. Els matalassers es van avançar marcador, però Liverpool va remuntar i va acabar guanyant 2-1 l'Atlètic de Madrid. L'Arsenal, per la seva banda, va guanyar 0-1 al camp del Nàpols. Avui a la Champions, Bayern Múnich, Bodo Glimt, Manchester United, Sabà i PSV Eindhoven, Shakhtar Donetsk. Com a partits destacats també juguen el Fenerbahçe Roma, Slavia Praga, Lens i el Comodo Cesc Fàbregas, que rep el Leipzig. I a la UEFA Youth League, la Champions juvenil, el Barça juga en uns minuts, a 9:15, contra Feyenoord, el Johan Cruyff, a la primera jornada de la competició. El partit es va suspendre i per alerta de temporal.
0: 3Cat Info.
2: Pel que fa a la Champions d'handbol, debut també amb victòria del Barça, 39-28 davant l'Horus danès. Sentim el jugador blaugrana Peter Txikuza.
5: Primer partit de Champions de la temporada al Palau. Sempre hi ha nervis, tothom vol marcar molts gols, tothom vol ensenyar i, bueno, sort que ens hem posat les piles, el Sergei també, una màquina, ha parat moltíssim i, bueno, com ja hem vist la segona part, sempre sortim més enxufats, encara que hem de sortir la primera i res, hem de seguir així.
2: A la Lliga Femenina d'handbol, debut amb victòria del Granollers contra l'Oviedo per 16-15. Josep Morales, entrenador de l'equip ballesà.
6: Ho hem lluitat, hem treballat, sabíem, ho havíem parlat que segurament el partit seria fins al final. Sí que és veritat que hem començat molt, molt, molt bé, però després la seva defensa amb aquests imparells, amb aquestes sortides, no ens ha acabat de sortir, ens hem atabalat i situacions que hem perdut pilotes, ens hem precipitat, etc.
2: El Mundial Femení de Bàsquet Espanya-Austràlia avui en partit de quarts de final a 9:15 del vespre. A la Lliga Catalana de Bàsquet, victòries de l'Ilerna Lleida i del Quinzenàs Manresa. Els de Gerard Encuentres van imposar ahir davant la Issa Joventut per 89-84 i a Manresa va superar l'Andorra per 74-83. Diego Campo, entrenador de l'equip del Bages.
7: Algunos jugadores solo tienen un papel y no los cambiamos de ahí para que tengan el anclaje. Otros jugadores, por su inteligencia, como hoy Pierre, que acabó jugando unos minutos de 4 por necesidades, s'adapten rápido.
2: Avui a la Lliga Catalana, Girona-Lleida 6:45 i Barça-Andorra a 9:00 els dos partits per Esport 3. I a l'Open dels Estats Units de tenis, en dobles, els defensors del títol, el català Mercè Granollers i l'argentí Horacio Ceballos, han quedat eliminats de matinada en quarts de final davant la parella Ram Salisbury en un doble 6-4.

0: Són 9:15. Fins a aquesta hora us hem explicat que el Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, segons ha avançat al Matí de Catalunya Ràdio. El pronunciament del Tribunal Suprem encara està pendent de la decisió del Constitucional després de la sentència de la Justícia Europea. Els documents desclassificats sobre la crisi de Ceuta revelen que els serveis d'intel·ligència espanyols van alertar el dia abans d'una crida a les xarxes per entrar a la ciutat, difosa en grups amb 180.000 seguidors. La Moncloa defensa que el CNI no va fer cap avís formal sobre la magnitud ni la fiabilitat d'aquestes alertes, mentre que el PP ho qualifica de mentida d'estat. Donald Trump obre la convenció del Partit Republicà a Dallas anunciant que pagarà $5.000 a tots els ciutadans nord-americans si guanya les pròximes eleccions. La trobada és insòlita perquè arriba a només 2 mesos dels comicis de mig mandat. I tot seguit destacarem que hi ha hagut almenys 5 morts i 87 desapareguts en l'incendi d'un ferri a les Filipines. Les autoritats del país diuen que a l'embarcació hi havia 134 persones i que n'han rescatat 42. Els equips de recerca treballen a contrarrellotge per mirar de trobar més supervivents. 556 persones van morir per suïcidi l'any passat, una xifra que repunta lleugerament respecte del 2024, tot i que el Departament de Salut destaca una tendència a la baixa des del 2022. Preocupen especialment, però, els casos de les dones d'entre els 40 i els 60 anys i també els homes més grans de 80. L'ADO Costers del Segre està de celebració. La denominació d'origen, que aplega més d'una trentena de cellers de 8 comarques diferents, fa 40 anys mirant cap al futur a l'adaptació a un clima i a unes tendències de mercat canviants. I pel que fa als esports, Montse?
1: Doncs debut del Barça amb golejada a la Champions de futbol 5-1 davant el Feyenoord amb gols de Lamine Yamal, Adeyemi, Gabriel Jesús i 2 de Rafinha. I debut amb victòria del Barça a la Champions d'handbol 39-28 davant l'Horus danès.
0: I pel que fa al temps, matí de fresca i fins i tot fred al Pirineu. Avui recuperarem el temps tranquil. Sol, algunes pinzellades de núvols prims i calor continguda al migdia, amb màximes entre els 24 i els 29 graus en molts casos. Passen 3 minuts de 9:45 del matí. El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, segons ha avançat el Matí de Catalunya Ràdio. El Tribunal assumeix que no té més remei que aplicar-la després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que descarta que les despeses del referèndum afectessin els interessos de la Unió Europea. La sentència ja s'està preparant, és farragosa i es dictarà aquest mes a tot estirar a principis d'octubre. El Tribunal de Comptes no va arribar a condemnar els acusats, va celebrar el judici, però va suspendre la sentència quan es va aprovar la llei d'amnistia i va fer una consulta al Tribunal de Luxemburg que, com dèiem, es va pronunciar el juliol. També va resoldre que l'amnistia no contravenia la directiva de terrorisme. Aquí és l'Audiència Nacional la que ha de decidir si l'aplica per als 12 membres dels CDRs encausats. En aquest cas, el Tribunal encara no s'ha mogut. Una altra pota de l'aplicació de l'amnistia als líders del procés és la que afecta al Tribunal Suprem, que està pendent que el Tribunal Constitucional es pronunciï. La primera data marcada al calendari és el 22 de setembre, quan s'abordarà el recurs d'empara de Jordi Turull. A partir d'aquí, s'aniran estudiant els de la resta d'exiliats i condemnats per l'11 d'octubre. En aquesta partida és on es juga el retorn de Carles Puigdemont. Els serveis d'intel·ligència espanyols van informar al govern de Pedro Sánchez, la Guàrdia Civil i el Marroc d'una crida a les xarxes per entrar a Ceuta, difosa en grups amb 180.000 seguidors. És el que es desprèn dels documents que el govern espanyol ha fet públics. L'avís es va fer el dia abans de l'esclat de la crisi, però a través de trucades i missatges de WhatsApp dirigits a càrrecs menors. Tot i les informacions compilades, fons de la Moncloa asseguren que el CNI no va emetre cap alerta formal que fes presagiar la crisi migratòria a la ciutat autònoma. Això encaixa amb la versió que havia donat la ministra de Defensa, Margarita Robles.
2: Los servicios de inteligencia operan y actúan de muchas maneras. No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos.
0: En canvi, deixa en evidència aquestes paraules del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
3: No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso.
0: A banda, entre els documents desclassificats n'hi ha diversos de la Guàrdia Civil i de l'Exèrcit que recullen la passivitat dels cossos i les forces de seguretat del Marroc. Una actitud que, segons els escrits, contrasta amb la proactivitat i col·laboració del dia anterior a l'entrada massiva. I als Estats Units, el Partit Republicà de Donald Trump ha dut a terme el primer dia d'una convenció insòlita amb el mateix Trump com a principal protagonista. Aquesta vegada, el president nord-americà ha anunciat un xec per a cada ciutadà si el seu partit guanya les eleccions. Dallas, Oriol Serra.
4: Donald Trump ha tancat la primera jornada d'una convenció que no s'havia fet mai abans, a menys de 2 mesos d'unes eleccions de mig mandat. El president dels Estats Units ha fet un discurs d'una hora i 3/4 de durada en què ha lloat la seva pròpia gestió i ha advertit del perill que els demòcrates s'imposin al Congrés. Per aquest motiu ha fet una promesa tan surrealista com preocupant perquè és un suborn democràtic en tota regla.
5: And here is my promise.
6: Aquesta és la meva promesa. Si els republicans guanyem les eleccions a la Cambra de Representants i al Senat dels Estats Units, i gràcies al nostre enorme èxit i fortalesa econòmica, emetré un dividend per a cada ciutadà dels Estats Units d'Amèrica per valor de $5,000.
4: La convenció republicana s'acabarà aquest dijous.
0: Tragèdia a les Filipines. Almenys 5 persones han mort i 87 més estan desaparegudes després que s'ha incendiat un ferri a l'oest del país, a prop d'una zona turística de la província de Palawan. Segons les autoritats filipines, a l'embarcació hi havia 134 passatgers i tripulants. Han rescatat 42 persones. Les autoritats continuen les tasques de rescat i de recerca dels desapareguts.
7: 3CAT Info.
0: 556 persones van morir per suïcidi l'any passat, una xifra que repunta lleugerament en comparació amb el 2024, en què van morir 9 persones menys. Segons el Departament de Salut, però, la tendència dels últims 3 anys és que la taxa de suïcidis va a la baixa, concretament un 17% menys des del 2022. També es redueix el nombre de persones que intenten suïcidar-se, les anomenades temptatives, un 7% menys que l'any 2024. I pugen, en canvi, un 17%, les ideacions suïcides, és a dir, persones que consulten els serveis de salut perquè pensen en un pla per treure's la vida. El psiquiatre i director del Pla de Prevenció de Suïcidi, Diego Palau, creu que això és positiu perquè els ajuda a detectar i fer seguiment d'aquestes persones amb risc de suïcidi.
8: En els últims 3-4 anys hem observat que hi ha més de la meitat de les persones que consulten hospitals ho fan perquè tenen un pla suïcida. I abans això no passava. Venia majoritàriament perquè havien fet ja una tentativa. O sigui, d'alguna manera s'ha incrementat la consciència de que el risc de suïcidi és un problema de salut i les persones consulten als hospitals.
0: I afegeix que les franges d'edat que més els preocupen són les de dones de mitjana edat, entre els 40 i els 60 anys, perquè observen un lleuger repunt de mortalitat per suïcidi, i també els homes més grans de 80.
8: Són homes que queden sols, que tenen patologies mèdiques, en molts casos amb dolor, etc., i que, bueno, aquí l'acció ha de ser molt proactiva, no? I serà un dels objectius del nou pla pres d'abordar aquestes franges d'edat.
0: Ara el departament ja treballa en un nou pla de prevenció del suïcidi per a l'any que ve, on sobretot es vol reduir les recaigudes de les temptatives de suïcidi. Això passa per identificar millor les persones que estan en risc per poder-los donar un suport i un tractament preventiu. Un nou tractament millora els principals símptomes de la narcolèpsia. És un trastorn neurològic incurable que dificulta als pacients mantenir-se desperts durant el dia. 2 assajos clínics en fase 3 mostren que la nova teràpia aconsegueix rebaixar molt la somnolència, augmentar la capacitat de mantenir-se despert i reduir en un 89% la cataplexia, aquells episodis sobtats de pèrdua de to muscular que es desencadenen per emocions com el riure o la sorpresa i que poden arribar a fer caure la persona a terra. La narcolèpsia afecta entre el 20 i 60 persones per cada 100.000 habitants, i moltes d'elles experimenten també cataplexia. Els resultats dels assajos s'han publicat al New England Journal of Medicine i hi ha participat Àlex Iranzo, cap de la unitat del son del Clínic Barcelona i investigador de l'IDIBAPS. A l'agost, l'Administració d'Aliments i Medicaments dels Estats Units va aprovar aquest tractament, que també s'ha autoritzat a la Xina i al Japó. Mentrestant, els metges anuncien una vaga indefinida a partir de mitjans d'octubre. L'ha convocat el sindicat majoritari Metges de Catalunya, que ja va advertir que tornarien a mobilitzar-se després que el govern espanyol aprovés al Consell de Ministres el nou Estatut Marc dels Serveis de Salut. Els facultatius insisteixen que volen un marc regulador propi i consideren que el que s'ha aprovat no millora les seves condicions laborals. Xavier Lleonart és el secretari general del sindicat i remarca que l'aturada coincidirà amb la que es farà també a nivell estatal.
7: Per mirar de visibilitzar aquesta unitat d'acció, però distingint i culpabilitzant el govern de la Generalitat, que és el màxim responsable de solventar aquesta situació a nivell català.
9: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Endesa inverteix més de 300.000 euros per millorar el servei en 13 poblacions del Priorat després de les queixes dels ajuntaments pels reiterats talls de llum. El mal estat de la línia de mitjana tensió, que ara s'ha renovat, va causar dos incendis forestals a Porrera i Cabassers l'any 2024. Des de Tarragona ens ho explica Enric Arboigas.
10: Els últims temporals de vent havien posat en evidència l'estat precari de la xarxa elèctrica al Priorat. La caiguda dels obsolets pals de fusta de la línia aèria de mitjana tensió provocava talls de subministrament en moltes poblacions. Ara, Endesa ha invertit 315.000 euros per substituir una setantena de suports de fusta per uns de fibra. A més, ha instal·lat aïlladors d'última generació. Els treballs s'han fet en helicòpter per poder accedir a les zones més escarpades i evitar el pas de maquinària pesada en entorns naturals. La companyia diu que beneficiarà prop de 2.500 clients de 13 pobles del Priorat. El president del Consell Comarcal, Sergi Méndez, diu a 3Cat Info que era una inversió molt reivindicada per acabar amb els talls de llum i evitar incendis com els del 2024.
11: Davant del perill constatat que tenien aquestes línies aèries de fusta en el risc de generar incendis, com vam tenir ja l'experiència a Cabassers i a Porrera ara fa un parell d'anys. Així que esperem que això també ajudi a estabilitzar el servei d'electricitat estable i sense incidències a la nostra comarca.
10: El Priorat també reclama millores en les telecomunicacions. Mantenen converses amb la Secretaria General de Telecomunicacions de la Generalitat, però les operadores encara no han planificat cap calendari d'actuació.
0: Brussel·les diu que el nou reglament europeu d'habitatge permetrà que Catalunya pugui limitar la compra especulativa de pisos. La llei catalana que ho vol regular està encallada al Parlament perquè el Consell de Garanties Estatutàries creu que vulnera el dret a la propietat privada. Amb la nova normativa europea, però, les autoritats comunitàries esperen posar ordre enmig dels conflictes per l'habitatge. Brussel·les, Bruno Fortea.
12: La Comissió Europea creu que Catalunya tindrà ara més cobertura legal per restringir la compra especulativa de pisos. Ho ha assegurat el comissari europeu d'habitatge, Dan Jorgensen, en declaracions a Catalunya Ràdio i l'Agència Catalana de Notícies.
13: El que volem amb aquesta proposta és fer possible que els governs lluitin contra la compra especulativa d'habitatges quan els compren i després no els utilitzen com habitatges.
12: Aquest reglament europeu també permetrà limitar els lloguers turístics, però aplicant sempre criteris proporcionals per evitar mesures més restrictives del compte. Això sí, com que la llei europea no té caràcter retroactiu, no afectarà els plans de Barcelona de revocar totes les llicències turístiques.
9: 3Cat Info.
0: L'actriu i traductora Cristina Genevat debuta com a escriptora al llibre Sorra, on a partir de tres dones en edats diferents parla de la invisibilitat d'aquestes quan arriben a una edat madura, del desig i del pas del temps. Genevat, en una entrevista al programa Les dones i els dies de Catalunya Ràdio, ha explicat que la novel·la també reflexiona sobre el que comporta fer-se gran, i ens ho explica la Montse Pujol.
14: Cristina Genevat presenta tres personatges de 12, 23 i 47 anys, a partir de les quals explora el pes de la memòria i la manera com construïm els records. A partir del personatge de la dona de més edat, l'actriu i traductora planteja com algú es pot sentir quan, en una edat ja avançada, la vida se li capgira en un no-res.
15: Sí, ella està patint moltíssim perquè la seva parella doncs l'ha deixat per una dona més jove. I clar, a ella se li passa la vida per davant, no? En quant a, sobretot això, el que és el desig i assumir que ella, aquesta arma, que és l'arma de la seducció física, aquesta ja no la té i ha de descobrir quines altres té, no? És aquest moment.
14: La reflexió sobre les diferents generacions de dones que travessa la novel·la porta Genevat a preguntar-se si s'ha avançat prou socialment i alerta sobre la por que hi ha a fer-se gran.
15: Jo crec que més que mai estem empoderades i som més visibles que mai, però hi ha una obsessió amb el físic tremendo i això no ens ha passat. I això no sé si estem més avançades o menys que les nostres mares.
14: Sorra al públic avui l'editorial La Magrana.

0: Són 3:15, obrim l'àrea de servei i ho fem, com sempre, amb la informació del trànsit. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, Anna. Ha millorat força la situació del trànsit, però encara hi ha intensitat a l'AP7 de Mollet a Barberà en sentit sud i a les dues rondes de Barcelona, a la de dalt de Roquetes a Pedralbes en sentit Llobregat i a la ronda del litoral de Sant Adrià a Ciutat Vella i també a la zona del Morrot. Pel que fa al transport públic, no circulen els trens de la línia R6 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un porc senglar que obliga a mantenir protocols de bioseguretat. El transport entre aquestes localitats es fa amb autobús. A la R2 Sud, a causa d'una incidència en la infraestructura entre Vilanova i la Geltrú i Sitges, els trens poden quedar aturats més temps de l'habitual. I a la R7, entre Barcelona, Fabra i Puig i Montcada Bifurcació, el servei ferroviari es fa amb els trens de la línia R4. Fins aquí la informació viària. Renovem dades d'aquí a mitja hora.
2: El temps.
0: Una informació de l'Enric Agut.
3: A tot el país s'ha notat la refrescada, la baixada de la temperatura, més que notable, déu-n'hi-do com ha baixat, i fins i tot hem tingut algunes dècimes negatives del Pirineu, al Cap de Becaire, a Glaçat, 1/0. Al Cap de Becaire, a Das, a l'aeròdrom, 2 dècimes negatives. Feia molt temps que les temperatures no baixaven dels 20 graus, a la costa s'ha baixat, no hem tingut cap valor tropical ni tòrrid, moltes setmanes que això no passava. Doncs avui, primer dia ja que hem tingut aquestes xifres, un matí per sortir abrigat, però de dia la temperatura a molts indrets estarà entre els 25 i els 28 graus, on pugin més, 29, 30, 31. Pugen en algunes zones bastant respecte a ahir, perquè es van quedar molt curtes, per exemple, comarques de Girona o també el Pirineu, però serà un ambient molt confortable. El vent anirà a la baixa, quedarà una mica tramuntant a la tarda al nord de l'Empordà, i els propers dies es mantindrà el temps tranquil i el contrast tèrmic. Nits fresques o fredes en punts de muntanya o a l'interior en alguns sectors, i de dia la temperatura pot pujar una mica.
4: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
5: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
6: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
5: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
4: Escolteu-nos i fem pinya.
5: 3Cat Info.
0: La denominació d'origen Costers del Segre celebra 40 anys amb el repte d'adaptar-se a les noves demandes i tendències del mercat del vi. Actualment aplega més d'una trentena de cellers de 8 comarques diferents. El canvi climàtic, l'accés a l'aigua, la sostenibilitat i posicionar millor els seus vins són també deures que es marquen com a denominació d'origen. Repassem amb la Noelia Caselles aquestes 4 dècades de trajectòria.
7: La denominació d'origen Costers del Segre va néixer l'any 1986 i el seu primer president, de fet ho va ser durant 25 anys, va ser Magí Reventós.
8: Era la necessitat de modernitzar la vinya d'aquell temps i també doncs, de posar sobre la taula la possibilitat de que diversos cellers tiressin endavant els seus projectes, que fins aquell moment doncs, era una visió decadent de lo que era la vinya i els cellers d'aquella època.
7: Aquella feina va permetre modernitzar el sector a Lleida i els seus successors, Xavier Ferrer i Tomàs Cusiner, van treballar en fer-lo sostenible i en donar a conèixer la DO, com explica Cusiner.
9: Moltes vegades el que ens falta és el mateix reconeixement del nostre propi territori des d'aquest punt de vista, i per tant també va ser una de les principals motivacions.
7: Un posicionament al mercat que també defensa amb fermesa el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
10: No hi pot haver cap restaurant de Catalunya que no tingui que quan demanis la carta de vins no hi hagin els vins catalans o de les denominacions d'origen.
7: Des de l'any passat, qui porta el comandament de la DO és Isidre Ribalta i la llista de deures és clara.
11: Adaptar la vinya al canvi climàtic, fer un ús més eficient de l'aigua, avançar cap a una viticultura més sostenible, millorar la prevenció i el control de les plagues i oferir als cellers noves eines per afrontar un mercat cada vegada més competitiu i uns hàbits de consum en plena transformació.
7: Una transformació que ja es nota als cellers, que aposten per vins blancs, tot i que hi continuen predominant els negres. Costers del Segre agrupa 34 cellers, més de 300 viticultors i 3.700 hectàrees de vinya distribuïdes en 8 comarques. Justament avui se celebra a la Llotja de Lleida un dels actes principals del 40è aniversari.
0: Els aiguamolls de l'Empordà assoleixen una xifra rècord de gros roig. És un ocell amb força similituds amb el Bernat Pascaire. Per primera vegada, el parc arriba a les 80 parelles reproductores. Girona Pau Bartrolí.
12: Són pràcticament 30 parelles més de la xifra habitual de gros roig, que normalment oscil·len entre les 40 i les 60 parelles dels aiguamolls de l'Empordà. La dada evidencia una temporada de cria molt bona, que s'explica sobretot per l'abundància de les pluges d'aquest hivern i primavera. Pons Feliu, director del parc, diu que l'augment de l'aigua ha estat clau per assolir aquesta xifra històrica.
13: El que volen és aigua, no només per reproduir-se, tenir llocs amb hàbitats adequats per poder fer el niu i per poder-se reproduir, sinó també per l'alimentació. Si tenim aigua suficient, aquestes espècies troben peix, troben amfibis, troben insectes aquàtics, etc. I per tant és clau poder tenir nivells d'aigua elevats.
12: Per poder fer el recompte, s'han sobrevolat amb dron els canyissars.
13: El que fem és un vol amb dron, passem per sobre del canyissar i contem el nombre de parelles que hi ha, el nombre de nius, tasses que fan de branques sobre el canyissar, i contem el nombre de parelles reproductores d'aquesta espècie. Hem trobat també, gràcies al dron, que a més de gros roig, també tenim dues parelles de Bernat Pascaire, que és una espècie que antigament no criava els aiguamolls, ara la tenim criant també reproduint-se aquí.
12: La gros roig cada primavera torna de l'Àfrica i cria entre vegetació aquàtica. Des que es tenen registres l'any 1993 que els aiguamolls no havien registrat tanta aigua acumulada. El nivell s'ha mantingut, malgrat la calor d'aquest estiu, gràcies a l'aigua acumulada de l'hivern.
0: I ja es pot fer un seguiment en temps real d'on i com es mouen totes les espècies d'ocells d'Europa. Una nova versió del visor Eurobird Portal, que comença a funcionar avui, ofereix informació actualitzada en temps real de la distribució setmanal de prop de 600 espècies d'aus que viuen al continent. La informació la recullen prop de 200.000 observadors d'ocells que introdueixen anualment uns 75 milions de dades, un milió de les quals des de Catalunya, on hi ha més d'11.000 persones que hi participen. Gabriel Gargallo és coordinador del projecte i director de l'Institut Català d'Ornitologia i ens explica com funciona.
14: Veuràs dos mapes i aquí en aquests dos mapes pots escollir quina espècie vols veure en un cantó i a l'altre, de tal manera que fàcilment pots comparar on estan dues espècies, les dues espècies que més t'agradin. I com que és en temps real, doncs pots veure on estan a tot arreu d'Europa fins a justament aquesta setmana.
0: El portal està pensat perquè qualsevol aficionat a l'ornitologia pugui consultar si hi ha cigonyes al seu país o per quines zones passen les orenetes en el seu procés migratori, però també és útil per planificar la protecció de les aus i fins i tot per prevenir la propagació de malalties. En la recollida de totes aquestes dades hi participen una cinquantena d'associacions ornitològiques de 41 països.
15: ¿Qué pasa si te coge la maldad?
16: Te va consumiendo poco a poco hasta que te mata.
15: A nosotros la casa nos protegerá, ¿verdad?
0: Demà arriba als cinemes el thriller psicològic El Nido, dirigida per Hugo Stuben i protagonitzada per Michel Gené, Luisa Gabassa i Pablo Derqui. Es tracta d'un film sobre les herències familiars i la maldat. La Montse Pujol ja ha vist la pel·lícula i ha parlat amb el director i amb Michel Gené.
17: El Nido proposa un joc de peces que el públic ha d'anar relacionant per descobrir la història de la Marta, una dona que viu aïllada a la muntanya, en una casa de la qual no poden sortir ni la seva mare, qui té lligada, ni el seu fill. El director, Hugo Stuben, ha explicat a Catalunya Ràdio que volia fer un thriller que fes pensar.
18: Hablamos mucho de la maldad. Entonces, como que queríamos hablar un poco de ciertas cosas, como de tres pilares importantes, que son estos, para armar un thriller y de repente, bueno, que el espectador estuviera atrapado y que te contara algo más, que no solo fuera un thriller que tuviera o varios giros o de repente una sorpresa final.
17: Michel Gené es posa la pell de la Marta, mare d'un nen i amb un passat fosc arran de la mala relació que va tenir amb la mare. El personatge que interpreta Gené, que hem pogut veure al film Dime tu nombre i en sèries com Els hereus de la terra, Berlín, l'espin-off de La casa de papel i Isabel, domina tot el que passa a casa, on ningú pot entrar i on mana ella sobre el fill i la mare. Gené ha explicat a Catalunya Ràdio com és el personatge que interpreta.
19: És una dona molt dura, però també molt vulnerable. També hi ha una nena dins que a moments surt, sobretot a les seqüències que està amb el nen. Veus aquella vulnerabilitat i veus a la nena, no?, una mica. Però sí, ella ho vol controlar tot, però no es pot controlar tot sempre.
17: L'actriu nascuda a Barcelona ha afegit que era un paper que esperava des de feia temps.
19: I quan vaig llegir el guió el primer cop em vaig quedar boja. M'encanta, crec que tota l'estona passen coses i vas entenent a poc a mesura que avança la pel·lícula el que està passant i m'ha agradat moltíssim, la veritat.
17: El Nido es va rodar en una casa de Vallgorguina, al Vallès Oriental.
2: Esports.
1: Fins a les 10 del matí amb la Montse Raya. Montse, bon dia.
20: Hola, bon dia. Estrena europea del Barça amb golejada a la Champions de futbol amb inici de partit sota una intensa pluja. 5-1 davant el Feyenoord amb una clara superioritat blaugrana. Dos gols de Rafinha, un de Adeyemi, un de Lamine Yamal, que va estrenar-se lluint el braçal de capità, i un de Gabriel Jesús, i el públic del Camp Nou xalant. Rodri, un dels nous fitxatges blaugrana, veu l'equip amb molta fam i molt compromès.
21: Está claro que hemos hecho un trabajo sensacional y que no es fácil marcar los cinco goles, pero bueno, esto demuestra un poco la voracidad de este equipo, que tiene hambre, que tiene ganas de conseguir grandes cosas. Y a lo que te referías del vestuario, es un vestuario que conozco a muchos de antes, y bueno, lo que proyectaban desde fuera era eso. Y evidentemente también ese es uno de los motivos por estar aquí, ¿no? Una generación que tiene hambre de conseguir grandes cosas y aquí estoy para sumar.
20: El pròxim partit del Barça a la Champions serà el dimarts 13 d'octubre al camp del Galatasaray. Finalment, el Barça ha decidit avui donar el dia lliure a la plantilla, tot i que hi havia un entrenament planificat aquest matí. L'equip tornarà als entrenaments demà al matí i la pròxima cita serà aquest diumenge a la Lliga al camp del Llevant a 16:45 de la tarda. Per cert, també a la Lliga de Futbol, a partir que l'Espanyol té dimarts que ve al camp del Rayo, es jugarà segurament a Butarque. El club de Vallecas ho ha anunciat, tot i que confia que l'auditoria externa favorable de la Comunitat de Madrid sobre l'estat del seu camp els permeti jugar allà. Tornem a la Champions, perquè de la jornada d'ahir destaca el hat-trick de Ferran Torres en el seu debut europeu amb el PSG. L'ex-blaugrana contribueix amb els seus 3 gols a la victòria de l'equip francès 6-1 davant l'Slovan de Bratislava. Simeone fa jugar Julián Álvarez de titular, però no evita la derrota de l'Atlètic de Madrid, que cau amb el Liverpool 2-1. Simeone, tècnic matalasser.
22: Y el partido de Julián fue muy bueno. Se hizo cargo todo el tiempo de la pelota. Todo el tiempo. Del minuto 1 al minuto 90. Y eso, la verdad, que me pone contento.
20: L'Arsenal va guanyar 0-1 al camp del Nàpols. Avui a la Champions destaquem 3 partits. El Bayern Múnich Bodo Glimt, el Manchester United Sabà i el PSV Eindhoven Shakhtar Donetsk. També juguen els partits Fenerbahçe Roma, Slavia Praga Lens i el Còmode Cesc Fàbregas, que rep el Leipzig. I a la UEFA Youth League, la Champions juvenil, el Barça juga aquesta hora contra Feyenoord al Johan Cruyff a la primera jornada. Al minut de 21 de la primera part, els blaugranes perden 0-1. El partit es va suspendre ahir per l'alerta de temporal. A la Champions d'handbol, debut amb triomf de l'actual campió, el Barça, per 39-28 davant l'Horus danès. Sentim el jugador blaugrana Dikamem.
23: Muy importante ganar en casa. Con este formato también no se puede perder puntos y aún más en casa, o sea que sabíamos que no iba a ser fácil. Creo que no hicimos una muy buena primera parte, pero al final sacamos un muy buen resultado contra un buen equipo y eso es la línea para seguir.
20: A la Lliga Femenina d'handbol, debut amb victòria del Granollers contra l'Oviedo per 16-15. Sentim la jugadora vallesana Mariona Broach.
24: Personalment, força contenta. Per ser el primer partit, crec que m'he deixat anar. Veient les baixes, doncs, les petites, ja ho vaig dir, hem de donar la cara. I crec que bueno, ho he aconseguit, tot i que segur que es pot millorar perquè he tingut errors. Però bueno, a seguir treballant i ja està.
20: Al Mundial Femení de Bàsquet, la selecció espanyola juga avui en quarts de final contra Austràlia, 8:45 del vespre. Pel que fa a la Lliga Catalana, victòries de l'Ilerna Lleida i del Kitsanàs Manresa ahir. Els de Gerard Encuentra es van imposar davant la 6a Joventut, 89-84. El Manresa va guanyar l'Andorra, 74-83. I avui, en aquesta Lliga Catalana que juga a Tarragona, tindrem 2 partits més. El Girona Lleida, 6:45, i el Barça Andorra a la 9. Des del bàsquet Girona sentim Moncho Fernández, el tècnic.
25: Ganes de jugar perquè hem estat molt de temps entrenant, doncs, els jugadors i també l'estat. Volem jugar i, bueno, és una preparació molt diferent.
20: Els 2 partits es poden veure per Esport 3. I a l'Open dels Estats Units de tennis, eliminació en dobles del català Mercè Granollers i Horacio Ceballos en quarts de final davant la parella Ram Salisbury.
2: Trescat Info.

0: En punt les 10 del matí. La consellera d'Interior, Núria Parlon, admet discrepàncies amb Josep Lluís Trapero, però ho desvincula de la seva dimissió com a director general del cos de Mossos d'Esquadra. Parlon ha reiterat que hauria preferit que acabés el mandat. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio. El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, segons ha avançat el programa de Ricard Ostrell. El pronunciament del Tribunal Suprem encara està pendent de la decisió del Constitucional després de la sentència de la Justícia Europea. Els serveis secrets espanyols van alertar per telèfon i WhatsApp de la crida a les xarxes de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El contingut dels documents desclassificats reobren la divisió dins el govern del PSOE, mentre socis i oposició aixequen el to de les crítiques contra Pedro Sánchez. Donald Trump obre la convenció del Partit Republicà Dallas anunciant que pagarà $5,000 a tots els ciutadans nord-americans si guanya les pròximes eleccions. La trobada és insòlita perquè arriba a només 2 mesos dels comicis de mig mandat. El Banc Central Europeu tornarà a pujar avui els tipus d'interès. Previsiblement ho farà d'un quart de punt fins a situar-lo al 2,5% enmig de l'escalada de la inflació europea derivada de l'encariment de l'energia. L'organisme també podria deixar la porta oberta a una altra pujada abans d'acabar aquest any. 556 persones van morir per suïcidi l'any passat, una xifra que repunta lleugerament respecte del 2024, tot i que el Departament de Salut destaca una tendència a la baixa des del 2022. Preocupen en especial els casos de les dones d'entre els 40 i els 60 anys i també els homes més grans de 80. Una nova teràpia millora els principals símptomes de la narcolèpsia, un trastorn que dificulta els afectats mantenir-se desperts durant tot el dia. El nou tractament aconsegueix rebaixar molt la somnolència i reduir en gairebé un 90% la cataplexia. I l'actriu i traductora Cristina Genevat debuta com a escriptora al llibre Sorra. En una entrevista al programa Les dones i els dies de Catalunya Ràdio, Genevat ha explicat que a la novel·la vol reflexionar sobre el que comporta fer-se gran.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.

0: De bàsquet, avui Girona, Lleida, 6:45 i Barça, Andorra, 9:00 per Esport 3.
1: I el temps, jornada ben tranquil·la, assolellada, perdó, i amb bona visibilitat, calor continguda al migdia, màximes entre 24 i 29 graus en molts casos. Aquesta propera nit tornarà a ser ben fresca.
2: Trescat Info.
1: 10:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Com us dèiem, la consellera d'Interior, Núria Parlon, admet discrepàncies amb Josep Lluís Trapero, però ho desvincula de la seva dimissió com a director general dels Mossos d'Esquadra. Parlon ha qualificat de correcta la seva relació amb Trapero i ha reiterat que hauria preferit que esgotés el mandat. Són declaracions que ha fet fa uns minuts al matí de Catalunya Ràdio.
3: Ens hem tensionat en segons quins moments, sí. Òbviament, doncs un conseller té una visió que doncs et fa dir, jo considero que això s'ha de fer d'aquesta forma, és normal. Per tant, a mi quan toques fer una valoració de la seva feina al capdavant de la Direcció General de la Policia, per mi ha estat bona. La relació, per mi, ha estat la correcta, l'adequada.
1: La consellera també ha explicat que els Mossos d'Esquadra desplegaran un dispositiu actiu i flexible durant els actes de la Diada per evitar enfrontaments entre grups amb interessos polítics de signe contrari. Parlon feia referència sobretot a l'acte d'Aliança Catalana d'aquesta tarda al Fossar de les Moreres i a les contramanifestacions que s'hi han convocat. El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. El Tribunal assumeix que no té més remei que aplicar-la després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del mes de juliol, que descarta que les despeses del referèndum afectessin els interessos de la Unió Europea. La sentència ja s'està preparant, és farragosa, i es dictarà aquest mes, a tot estirar començaments d'octubre. El Tribunal de Comptes no va arribar a condemnar els acusats, va celebrar el judici, però va suspendre la sentència quan es va aprovar la llei d'amnistia i va fer una consulta al Tribunal de Luxemburg que, com dèiem, es va pronunciar el mes de juliol. També va resoldre que l'amnistia no contravenia la directiva de terrorisme. És aquí on l'Audiència Nacional ha de decidir si l'aplica per als 12 membres dels CDRs encausats. En aquest cas, el Tribunal encara no s'ha mogut. Una altra pota de l'aplicació de l'amnistia als líders del procés és la del Suprem, que està pendent que el Tribunal Constitucional es pronunciï. La primera data marcada al calendari és el 22 de setembre, quan s'abordarà el recurs d'empara de Jordi Turull. A partir d'aquí s'aniran estudiant la resta d'exiliats i condemnats per l'1 d'octubre. En aquesta partida és on es juga el retorn de l'expresident Carles Puigdemont. I també hi ha causes obertes al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra Josep Maria Jové i Lluís Salvador per l'organització del referèndum i a l'Audiència de Barcelona contra Marta Rovira per desobediència. Des del grup parlamentari d'Esquerra a Madrid, Teresa Jordà confia que la decisió del Tribunal de Comptes sigui el primer pas que segueixin la resta de tribunals. N'ha parlat a TV3.
4: I en el moment doncs, que el Tribunal de Justícia Europeu va donar llum verda, evidentment aquesta escalada es havia de produir. I ja era hora. Això també demostra que l'estratègia d'aquesta llei d'amnistia era l'estratègia bona i en qualsevol cas a l'espera del que es pugui anar produint.
1: Des de Junts, Míriam Nogueres espera que d'una vegada per totes els tribunals deixin de resistir-se a aplicar l'amnistia per uns fets que no s'haguessin hagut de judicialitzar mai.
5: Que s'acabi d'una vegada amb aquest procés judicial que, òbviament, no tenia cap sentit fer-lo, perquè al final els catalans van fer allò que fan qualsevol democràcia, que és decidir el futur polític del nostre país. El govern de Catalunya el que va fer va ser complir aquest mandat dels ciutadans.
1: El socialista José Zaragoza confia que amb l'aplicació de l'amnistia Catalunya passi pàgina de l'independentisme.
6: La necessitat de recuperar la normalitat a Catalunya i que ens queda ja poques decisions més perquè això arribi i arribarà. I això és important per la convivència a Catalunya, però sobretot pel futur dels catalans. Els catalans volen recuperar la capacitat de no estar centrats en un debat estèril, que era el debat de la independència.
1: I per Gerardo Pissarello, diputat dels Comuns, ja era hora que la justícia s'avingués a complir la llei.
7: Això s'hauria d'haver produït abans. És evident que per part de diferents òrgans de l'Estat, sobretot d'àmbits del poder judicial, hi ha hagut una actitud deliberada per retrasar l'aplicació d'una llei aprovada majoritàriament.
8: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
9: T'ha anat bé de gust la rutina?
8: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar...

0: Això es nota.
1: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
2: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: 3GAT Info.
5: 10 i 9 minuts, els serveis d'intel·ligència espanyols van informar el govern de Pedro Sánchez, la Guàrdia Civil i el Marroc d'una crida a les xarxes per entrar a Ceuta difosa en grups amb 180.000 seguidors. És el que es desprèn dels documents que el govern espanyol ha fet públics. L'avís es va fer el dia abans de l'esclat de la crisi, però a través de trucades i missatges de WhatsApp dirigits a càrrecs menors. Tot i les informacions compilades, fons de la Moncloa asseguren que el CNI no va emetre cap alerta formal que fes presagiar la crisi migratòria a la ciutat autònoma. A banda, entre els documents desclassificats n'hi ha diversos de la Guàrdia Civil i de l'Exèrcit que recullen la passivitat dels cossos i de les forces de seguretat del Marroc, una actitud que, segons els escrits, contrasta amb la proactivitat i col·laboració del dia anterior a l'entrada massiva. Doncs bé, atenció a aquesta dada, perquè Espanya només ha repatriat 37 menors estrangers dels més de 32.000 que hi han arribat només en els últims 10 anys. S'ha retornat al 0,1% dels menors i cap al Marroc. Són dades de la Fiscalia, que us explica 3CAT Info, i demostren l'extrema dificultat per repatriar els menors arribats a Ceuta, cosa que reclamen PP i Vox. Madrid, Paula Brujats.
6: En 10 anys, el Marroc no ha acceptat la tornada de cap menor, no contesta trucades ni respon als expedients de la Fiscalia espanyola, ni a més de 600 encallats des de fa anys. Dels menors que van arribar a Ceuta, 8 de cada 10 són marroquins i retornar-ne alguns serà missió impossible, per més que s'intenti, diu el número 2 del Ministeri d'Infància, Rubén Pérez, en declaracions a 3CAT Info.
7: Y por lo tanto vamos a hacer todo el procedimiento administrativo que nos corresponde a nosotros como país para callar muchas bocas, para demostrar que a veces, en vez de culpar al Estado español, tenemos que culpar a los que son responsables, porque del lado de Marruecos no se colaboró ni siquiera para identificar las víctimas.
6: Les dades de la Fiscalia desmunten la tesi de la dreta i l'extrema dreta, les traves burocràtiques, la falta de col·laboració dels països d'origen i l'obligació de respectar l'interès superior del menor dificulta els retorns, i l'exemple és que només el 0,1% s'ha repatriat en 10 anys. Amb aquesta experiència, el Ministeri d'Infància urgeix les comunitats a ser solidàries per començar el trasllat de nens i nenes de Ceuta cap a la península.
7: Mientras no conseguimos que este procedimiento se pueda concluir o incluso se pueda iniciar desde el punto de vista de una respuesta proactiva de Marruecos, lo que no podemos es tener a menores hacinados en instalaciones que se han creado de emergencia y, por tanto, en muchas ocasiones no cumplen estándares, ni siquiera los estándares de la legislación española.
6: Les dades de la Fiscalia demostren que el Partit Popular tampoc repatriava menors quan governava. Entre el 2015 i el 2017 només en van tornar 11 dels més de 3.000 que havien arribat. La majoria dels retorns que es fan de menors són cap a Algèria.
4: 3CAT Info.
8: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
9: Segur que no n'hi ha per tant.
10: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: 3CAT Info.
5: Sortim a l'exterior. Als Estats Units, el Partit Republicà de Donald Trump ha dut a terme el primer dia d'una convenció insòlita amb el mateix president nord-americà com a principal protagonista. Aquesta vegada Trump ha anunciat un xec per a cada ciutadà si el seu partit guanya les eleccions. Dallas, Oriol Serra.
11: Donald Trump ha tancat la primera jornada d'una convenció que no s'havia fet mai abans, a menys de 2 mesos d'unes eleccions de mig mandat. El president dels Estats Units ha fet un discurs d'una hora i 3/4 de durada en què ha lloat la seva pròpia gestió i ha advertit del perill que els demòcrates s'imposin al Congrés. Per aquest motiu ha fet una promesa tan surrealista com preocupant, perquè és un suborn democràtic en tota regla.
12: And here is my promise.
13: Aquesta és la meva promesa. Si els republicans guanyem les eleccions a la Cambra de Representants i al Senat dels Estats Units, i gràcies al nostre enorme èxit i fortalesa econòmica, emetré un dividend per a cada ciutadà dels Estats Units d'Amèrica per valor de $5,000.
11: La convenció republicana s'acabarà aquest dijous.
5: Encara de l'àmbit internacional, Rússia ha llançat un atac amb drons i míssils contra diversos ports ucraïnesos del Mar Negre l'endemà d'un atac de Kiev contra una de les seves principals bases navals. 4 persones han mort i una vintena han quedat ferides al port de Mykolaiv, segons fonts d'Ucraïna. L'atac aeri hauria destruït un magatzem de drons a la zona i també hauria danyat 2 vaixells al port d'Odessa. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky continua avui al Canadà una gira internacional per aconseguir més defenses antiaèries a l'Iran de cara a la campanya militar de l'hivern. Zelensky ha viatjat des de Noruega, on va acudir als funerals del rei Harald. Segons ha explicat el govern noruec, el vol del president ucraïnès des de Moldàvia cap a Oslo es va haver de retardar per la presència de drons a l'espai aeri moldau. No hi ha constància per que els drons arribessin a amenaçar directament l'avió en què viatjava Zelensky. I avui està prevista una nova pujada de tipus d'interès. Segons els pronòstics, els analistes del Banc Central Europeu els incrementarà un quart de punt fins al 2,5% en un nou intent de controlar la inflació que s'ha disparat per culpa de l'energia i les tensions a l'Orient Mitjà. És la segona pujada de tipus des de l'inici del conflicte i els analistes cada vegada tenen més coll avall que n'hi podria haver un altre abans que acabi l'any perquè la inflació a la zona euro s'ha enfilat a l'agost al 3,3%, molt per sobre de l'objectiu del 2% que considera òptim el BCE. Amb l'increment que s'aprovarà avui, el preu del diner se situarà al marge més elevat des de fa un any i mig. Un quart d'11 del matí. Repassar la situació del trànsit i del transport públic. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
0: Bon dia, Carme. La novetat d'aquesta hora és un accident a la Nacional 340 que obliga a tallar aquesta carretera al Vendrell, al Baix Penedès, en tots dos sentits. Els Mossos estan desviant el trànsit, però igualment hi ha retencions en les dues direccions. A l'AP7 encara hi ha intensitat a Barberà del Vallès en sentit sud i lentitud també a la Ronda de Dalt de Roquetes a Pedralbes en sentit Llobregat i a la Ronda del Litoral de Sant Adrià a Ciutat Vella. Pel que fa al transport públic, a la R2 Sud s'ha resolt la incidència en la infraestructura que hi havia i els trens en recuperen els horaris de pas habituals, segons Renfe. Destaquem també que la línia R6 de Ferrocarrils de la Generalitat, el servei entre Masquefa i Piera, es fa amb autobús perquè un tren ha atropellat un porc senglar i s'han de mantenir els protocols de bioseguretat dels agents rurals. Fins aquí la informació viària. Renovem dades d'aquí a mitja hora.
9: El temps.
5: Amb l'Enric Agut.
14: Cel clar, temps ben tranquil a Catalunya, molt bona visibilitat. Es nota que han entrat vents diferents del nord, del nord-oest, també amb les pluges d'ahir, l'atmosfera ha quedat neta i ha marxat la posa suspensió que teníem i també la calor tan forta. Ahir ja van caure molt les temperatures i avui també ha refrescat. S'ha notat aquesta massa d'aire més fresca que ha entrat i també ens ha portat fred en alguns indrets, no només fresca, sinó també fred. Hi ha una glaçada al Pirineu. Cap de Baqueira ha arribat a una mínima de 1 sota 0, també dècimes negatives a l'aeròdrom de Das a la Cerdanya, també la mateixa comarca EG, una temperatura d'un grau, 2 a Barruera, 3 a Prades i les més altes, però també per sota dels 20 graus, Barcelona mínima de 19, Tortosa 18. Una nit per sota dels 20 graus. No hem tingut cap valor tropical. A Catalunya feia molt, molt temps que això no passava. Bé, la tarda també serà plàcida, tranquil·la, amb una temperatura que es recupera respecte a la d'ahir, però igualment la calor molt continguda, podríem dir amigable, amb màximes que estaran entre els 24, 28 graus, amb una xifra de 30-31. Per exemple, Tortosa podria arribar als 31 graus, Lleida als 28, Girona als 27, Barcelona als 27 i Tarragona també al voltant dels 28-29 graus.
5: ...556 persones van morir per suïcidi l'any passat. És una xifra que repunta lleugerament en comparació amb el 2024... en què van morir 9 persones menys, segons el Departament de Salut, però la tendència dels darrers 3 anys és que la taxa de suïcidis va a la baixa, concretament un 17% menys des del 2022. També redueix el nombre de persones que intenten suïcidar-se, les anomenades temptatives, un 7% menys que l'any 2024. I pugen, en canvi, un 17% les ideacions suïcides, és a dir, persones que consulten els serveis de salut perquè pensen en un pla per treure's la vida. El psiquiatre i director del Pla de Prevenció del Suïcidi, Diego Palao, creu que això és positiu perquè els ajuda a detectar i fer seguiment d'aquestes persones amb risc de suïcidi.
15: En els últims 3-4 anys hem observat que hi ha més de la meitat de les persones que consulten hospitals ho fan perquè tenen un pla suïcida i abans això no passava. Venia majoritàriament perquè havien fet ja una tentativa. O sigui, d'alguna manera s'ha incrementat la consciència de que el risc de suïcidi és un problema de salut i les persones consulten als hospitals.
5: I afegeix que les franges d'edat que més els preocupen són les de dones de mitjana edat, entre 40 i 60 anys, perquè observen un lleuger repunt de mortalitat per suïcidi, i també els homes més grans de 80.
15: Són homes que queden sols, que tenen patologies mèdiques, en molts casos amb dolor, etc., i que bueno, aquí l'acció ha de ser molt proactiva, no? I serà un dels objectius del nou pla pres d'abordar aquestes franges d'edat.
5: Encara en l'àmbit mèdic, un nou tractament millora els principals símptomes de la narcolèpsia, un trastorn neurològic incurable que dificulta als pacients mantenir-se desperts durant el dia. Dos assajos clínics en fase 3 mostren que la nova teràpia aconsegueix rebaixar molt la somnolència, augmentar la capacitat de mantenir-se despert i reduir en un 89% la cataplexia, aquells episodis sobtats de pèrdua de to muscular que es desencadenen per emocions com el riure o la sorpresa i que poden arribar a fer caure la persona a terra, desmaiar-se, de fet. La narcolèpsia afecta entre 20 i 60 persones per cada 100.000 habitants i moltes d'elles experimenten també cataplexia. Els resultats dels assajos s'han publicat al New England Journal of Medicine i ha participat Àlex Iranzo, cap de la unitat del son del Clínic Barcelona i investigador de l'IDIBAPS. A l'agost, l'Administració d'Aliments i Medicaments dels Estats Units va aprovar aquest tractament, que també s'ha autoritzat a la Xina i al Japó.
9: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
5: Els ecomalls de l'Empordà assoleixen una xifra rècord d'agroroig, un ocell amb força similituds amb el Bernat Pescaire. Per primera vegada al parc arriba a les 80 parelles reproductores. Girona, Pau Bartrolí.
16: Són pràcticament 30 parelles més de la xifra habitual de gros roig, que normalment oscil·len entre les 40 i les 60 parelles dels aiguamolls de l'Empordà. La dada evidencia una temporada de cria molt bona, que s'explica sobretot per l'abundància de les pluges d'aquest hivern i primavera. Pons Feliu, director del parc, diu que l'augment de l'aigua ha estat clau per assolir aquesta xifra històrica.
17: El que volen és aigua, no només per reproduir-se, tenir llocs amb hàbitats adequats per poder fer el niu i per poder-se reproduir, sinó també per l'alimentació. Si tenim aigua suficient, aquestes espècies troben peix, troben amfibis, troben insectes aquàtics, etc. I per tant és clau poder tenir nivells d'aigua elevats.
16: Per poder fer el recompte, s'han sobrevolat amb dron els canyissars.
17: El que fem és un vol amb dron, passem per sobre del canyissar i contem el nombre de parelles que hi ha, el nombre de nius, tasses que fan de branques sobre el canyissar, i contem el nombre de parelles reproductores d'aquesta espècie. Hem trobat també, gràcies al dron, que a més d'agroroig, també tenim dues parelles de Bernat Pescaire, que és una espècie que antigament no criava els aiguamolls, ara el tenim criant també reproduint-se aquí.
16: L'agroroig cada primavera torna de l'Àfrica i cria entre vegetació aquàtica. Des de que es tenen registres l'any 1993 que els aiguamolls no havien registrat tanta aigua acumulada. El nivell s'ha mantingut, malgrat la calor d'aquest estiu, gràcies a l'aigua acumulada de l'hivern.
5: La plataforma d'usuaris de Rodalies Dignitat a les Vies denuncia que al cap d'un mes del col·lapse ferroviari del dia de l'eclipsi encara no han rebut resposta a la petició d'informació que van fer sobre l'operatiu que es va muntar. L'entitat considera que el problema de fons és la falta de trens en general per atendre el servei i de personal, concretament el dia de l'eclipsi, per informar els viatgers. En relació amb aquest operatiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, admetia un error de previsió a l'entrevista d'aquesta setmana al Matí de Catalunya Ràdio.
18: L'anada als llocs on millor es visualitzava l'eclipsi va ser una anada gradual, la tornada va ser una tornada sobtada, va haver-hi com vostè diu, un error de previsió, va haver-hi un excés d'oferta de trens a les Terres de l'Ebre i un defecte d'oferta de trens a Tarragona. He demanat que es prengui nota d'això i que es revisi.
5: Segons dades recopilades per Dignitat a les Vies, el dia de l'eclipsi va haver 115 places menys en sentit Barcelona-Tarragona que el dia anterior i només 1.766 més en sentit contrari. A més, per la tornada des del corredor sud, només un dels trens extres previstos en doble composició va acabar tenint un increment real de capacitat. L'actriu i traductora Cristina Genevat debuta com a escriptora al llibre Sorra, una partida de tres dones en edats diferents. Parla de la invisibilitat d'aquestes quan arriben a una edat madura, del desig i del pas del temps. Genevat, en una entrevista al programa Les dones i els dies de Catalunya Ràdio, ha explicat que a la novel·la també reflexiona sobre el que comporta fer-se gran. Montse Pujol.
19: Cristina Genevat presenta tres personatges de 12, 23 i 47 anys, a partir de les quals explora el pes de la memòria i la manera com construïm els records. A partir del personatge de la dona de més edat, l'actriu i traductora planteja com algú es pot sentir quan, en una edat ja avançada, la vida se li capgira en un no-res.
20: Sí, ella està patint moltíssim perquè la seva parella doncs l'ha deixat per una dona més jove. I clar, a ella se li passa la vida per davant, no? En quant a, sobretot això, el que és el desig, i assumir que ella aquesta arma, que és l'arma de la seducció física, aquesta ja no la té i ha de descobrir quines altres té, no? És aquest moment.
19: La reflexió sobre les diferents generacions de dones que travessa la novel·la porta Genevat a preguntar-se si s'ha avançat prou socialment i alerta sobre la por que hi ha a fer-se gran.
20: Jo crec que més que mai estem empoderades i som més visibles que mai, però hi ha una obsessió amb el físic tremendo i això no ens ha passat. I això no sé si estem més avançades o menys que les nostres mares.
19: Sorra el públic avui l'editorial La Magrana.
21: Atenció, Koeman, tocho para que lo pica, Koeman!
22: Pizzi, che, que bueno que viniste!
23: Encara Messi. 50 anys de futbol en català, des de 1976.
24: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
23: On va començar tot.
24: A Catalunya Ràdio.
23: On tot continua.
24: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
23: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
24: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Què t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
23: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
24: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona SER Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
23: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur. Esport.
5: Montse Raya, bon dia.
25: Hola, bon dia. Estrena europea del Barça amb golejada a la Champions de futbol amb un inici de partit sota una intensa pluja. 5-1 davant el Feyenoord amb una clara superioritat de Blaugrana. Dos gols de Rafinha, un de Deiemi, un de Lamine Yamal i un de Gabriel Jesús. El públic del Camp Nou xalant. Hansi Flick, l'entrenador del Barça, està molt satisfet de la plantilla que té.
26: Bé, és el que veig. De fet, l'entrenador, tenim una gran qualitat de l'entrenament i sempre es tracta d'això, de competir entre ells a l'entrenament. En cada posició tenim una gran qualitat i per nosaltres està molt bé veure això, que fem canvis i que l'equip segueix amb la mateixa idea, amb com volem jugar, i és una cosa fantàstica.
25: Hola. El pròxim partit del Barça a la Champions serà el dimarts 13 d'octubre al camp del Galatasaray. Finalment, el Barça ha decidit donar el dia lliure a la plantilla, tot i que hi havia un entrenament planificat per aquest matí. L'equip tornarà als entrenaments demà al matí i la pròxima cita serà aquest diumenge a la Lliga, al camp del Llevant, a un quart de 5 de la tarda. Per cert, també la Lliga, a partir que l'Espanyol té dimarts que ve al camp del Rayo, jugarà segurament a Butarque. El club de Vallecas ho ha anunciat, tot i que confia que l'auditoria externa favorable de la Comunitat de Madrid sobre l'estat del seu camp els permeti jugar allà.
23: 3Cat Info.
25: De la jornada a la Champions d'ahir, destaca el hat-trick de Ferran Torres en el seu debut europeu amb el PSG. L'ex blaugrana ha contribuït amb aquests 3 gols a la victòria de l'equip francès 6-1 davant l'Slovan de Bratislava.
27: Es buena señal de que estoy acoplándome, estoy intentando tener rendimiento inmediato, que es importante porque hoy en día tenemos muchos partidos, no hay prácticamente descanso, entonces es importante pues acoplarse lo más rápido posible.
25: Simeone fa jugar Julián Álvarez de titular, però no evita la derrota de l'Atlètic de Madrid. Els matalassers es van avançar marcador, però Liverpool va remuntar i va acabar guanyant 2-1. L'Arsenal també va guanyar 0-1 al camp del Nàpols. Avui a la Champions destaquen 3 partits: el Bayern Múnich, Bodo Glimt, el Manchester United, Sabah i el PSV Eindhoven Shakhtar Donetsk. I també jugarà el Comodo Cesc Fàbregas, que s'afronta el primer partit de Champions de la seva història. El Comodo rep el Leipzig.
28: Jo entenc molt bé que el tema és que aquest serà el primer partit de Champions de la història del Comodo, però per mi aquest serà un partit més on volem fer el millor per guanyar.
29: Volíem fer el millor per vincere la partita.
25: També juguen avui els partits Fenerbahçe-Roma i Slavia-Praga-Lanz. I a la UEFA Youth League, la Champions Juvenil, el Barça juga a aquesta hora contra Feyenoord al Johan Cruyff a la primera jornada. Els blaugranes perden 0-2 al descans del partit. Un partit que es va suspendre ahir per l'alerta de temporal. A la Champions d'handbol, debut en triomf de l'actual campió el Barça per 39 a 28 davant l'Horus danès. Sentim el jugador blaugrana Peter Txikuza.
1: Primer partit de Champions de la temporada al Palau. Sempre hi ha nervis, tothom vol marcar molts gols, tothom vol ensenyar i, bueno, sort que ens hem posat les piles, el Sergei també una màquina.
25: A la Lliga Femenina d'handbol, debut amb victòria del Granollers contra l'Oviedo per 16-15. I al Mundial Femení de Bàsquet, Espanya-Austràlia, avui en partit de quarts de final a 8:45 del vespre. Miguel Méndez, seleccionador espanyol.
2: El equipo australiano, que es sobre todo muy fuerte físicamente, ¿no? Jugadoras muy parecidas de tamaño y de peso y con mucha experiencia, muchas formadas en Estados Unidos, muchas jugando en NBA y es un equipo muy, muy duro físicamente. Y lo que vamos a intentar es que ellas adapten a nuestro estilo, más que nosotros al suyo y yo creo que el equipo está muy preparado para jugar pues cualquier tipo de baloncesto que se plantee.
25: A la Lliga Catalana de Bàsquet, victòries de l'Ilerna Lleida i del Kitsanàs Manresa, i els de Gerard Encuentres van imposar a la 6a Joventut 89-84, el Manresa va superar l'Andorra 74-83. Avui, en aquesta Lliga Catalana que juga a Tarragona, hi haurà els partits a Girona-Lleida 6:45 i Barça-Andorra a les 9, tots dos per Esport 3. A l'Open dels Estats Units de tennis, en dobles, els defensors del títol, el català Mercè Granollers i l'argentí Horacio Ceballos, han quedat eliminats de matinada en quarts de final davant la parella Ram Salisbury en un doble 6-4 en una hora i mitja de partit. Ja han quedat definides les semifinals individuals, amb l'eliminació d'Alcaraz, Shelton, Tiafoe i Shahanov Zverev. En dones, les semifinals enfrontaran la bielorussa Sabalenka, primera favorita, l'estatunidenca Pegula i la kazakh Rybakina contra Coco Gauff.
5: Dos quarts d'11 del matí, fem un repàs a les principals notícies de la jornada a aquesta hora. La consellera d'Interior, Núria Parlon, admet discrepàncies amb Josep Lluís Trapero, però ho desvincula de la seva sortida de la Direcció General del Cos de Mossos d'Esquadra. Parlon va anunciar ahir la renúncia al càrrec de Trapero després de 2 anys anar al càrrec. El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. El pronunciament del Suprem encara està pendent de la decisió del Tribunal Constitucional després de la sentència de la Justícia Europea. I Donald Trump obre la convenció del Partit Republicà a Dallas anunciant que pagarà $5.000 a tots els ciutadans nord-americans si guanya les pròximes eleccions. De tot plegat n'hem parlat aquesta primera mitja hora. A partir d'ara també us volem explicar que el xoc entre el govern espanyol i els jutges marcarà una vegada més l'acte d'obertura de l'any judicial que se celebra al Tribunal Suprem avui. Els casos judicials que envolten Pedro Sánchez o el retard en l'aplicació de l'amnistia, enguany s'hi afegeix l'entrada massiva de migrants a Ceuta o la suspensió de la llei de nets. Un any més, el president espanyol no assistirà a aquest acte. Demà arriba al cinema el thriller psicològic El Nido, dirigida per Hugo Stuben i protagonitzada per Michelle Jenner, Luisa Gavassa i Pablo Derqui. Es tracta d'un film sobre les herències familiars i la maldat. I a l'espai Mapa Mundi parlarem del Japó i del seu trànsit entre el pacifisme a l'exportació d'armes sota lideratge femení. En esports, victòria clara, claríssima del Barça. I Montse.
25: Sí, debut amb golejada a la Champions de futbol, 5-1 davant el Feyenoord, gols de Lamine Yamal, Adeyemi, Gabriel Jesús i 2 de Rafinha. I també debut amb victòria del Barça a la Champions d'handbol, 39-28 davant l'Horus danès.
5: I pel que fa al temps, jornada ben tranquil·la, solellada i amb bona visibilitat, calor continguda al migdia, màximes entre 24 i 29 graus en molts casos. Aquesta propera nit tornarà a ser ben fresca. Dos quarts d'11 i 2 minuts, la consellera d'Interior, Núria Parlon, admet discrepàncies amb Josep Lluís Trapero, però ho desvincula de la seva dimissió com a director general dels Mossos d'Esquadra. Parlon ha qualificat de correcta la seva relació amb Trapero i ha reiterat que hauria preferit que continués al càrrec fins al final del mandat. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
3: Ens hem tensionat en segons quins moments, sí. Òbviament, doncs un conseller té una visió que doncs et fa dir, jo considero que això s'ha de fer d'aquesta forma, és normal. Per tant, a mi quan toca fer una valoració de la seva feina al capdavant de la Direcció General de la Policia, per mi ha estat bona, la relació per mi ha estat la correcta, l'adequada.
5: La consellera també ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que els Mossos d'Esquadra desplegaran un dispositiu actiu i flexible durant els actes de la Diada per evitar enfrontaments entre grups amb interessos polítics de signe contrari. Parlon feia referència sobretot a l'acte d'Aliança Catalana d'aquesta tarda al Fossat de les Moreres i a les contramanifestacions que s'hi han convocat. El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, segons ha avançat al Matí de Catalunya Ràdio. El Tribunal assumeix que no té més remei que aplicar-la després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que descarta que les despeses del referèndum afectessin els interessos de la Unió Europea. La sentència ja s'està preparant i es dictarà aquest mes a tot estir a començaments d'octubre. El Tribunal de Comptes no arriba a condemnar els acusats, va celebrar el judici, però va suspendre la sentència quan es va aprovar la llei d'amnistia i va fer una consulta al Tribunal de Luxemburg. També va resoldre que l'amnistia no contravenia la directiva de terrorisme. Aquí és l'Audiència Nacional Espanyola la que ha de decidir si l'aplica per als 12 membres dels CDRs encausats. En aquest cas, el Tribunal encara no s'ha mogut. Una altra pota de l'aplicació de l'amnistia als líders del procés és la del Tribunal Suprem, que està pendent que el Constitucional es pronunciï. La primera etapa marcada al calendari és el 22 de setembre, quan s'abordarà el recurs d'empara de Jordi Turull. A partir d'aquí s'aniran estudiant els de la resta d'exiliats i condemnats per l'1 d'octubre. En aquesta partida és on es juga el retorn de Carles Puigdemont. Des del grup parlamentari d'Esquerra a Madrid, Teresa Jordà confia que la decisió del Tribunal de Comptes sigui el primer pas que segueixin la resta de tribunals. N'ha parlat a TV3.
0: I en el moment doncs, que el Tribunal de Justícia Europeu va donar llum verda, evidentment aquesta escalada es havia de produir. I ja era hora. Això també demostra que l'estratègia d'aquesta llei d'amnistia era l'estratègia bona i en qualsevol cas a l'espera del que es puguin anar produint.
5: Des de Junts, Míriam Nogueres espera que d'una vegada per totes els tribunals deixin de resistir-se a aplicar l'amnistia per uns fets que no s'haguessin hagut de judicialitzar mai.
4: Que s'acabi d'una vegada amb aquest procés judicial que, òbviament, no tenia cap sentit fer-lo, perquè al final els catalans van fer allò que fan qualsevol democràcia, que és decidir el futur polític del nostre país. El govern de Catalunya el que va fer va ser complir aquest mandat dels ciutadans.
5: El socialista José Zaragoza confia que amb l'aplicació de l'amnistia Catalunya passi pàgina de l'independentisme i Gerardo Pisarello, diputat dels Comuns, diu que ja era hora que la justícia s'avingués a complir amb la llei.
6: Si agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
7: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
6: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allí a l'habitació i no ens ho creiem.
8: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Un estiu que els canviarà la vida.
11: Catalina!
12: Se tropezó con un escaló.
10: El retorn al cinema de Lluís Omar.
13: És una provocació darrere l'altre.
10: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
14: Abuelo!
30: No deixaràs de sentir-me prou.
10: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
31: Tresca Info.
5: Dos quarts i mig d'11, la publicació dels informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta encés encara més l'enfrontament polític de l'oposició amb el govern espanyol i dins també del mateix executiu. La documentació demostra que els serveis d'intel·ligència espanyols van alertar el govern, la Guàrdia Civil i el Marroc d'una crida a les xarxes per entrar a Ceuta, difosa en grups amb 180.000 seguidors. L'avís es va fer el dia abans de l'esclat de la crisi a través de trucades i missatges de WhatsApp dirigits a càrrecs menors. El govern espanyol sosté que no va tenir informació directa ni oficial per part del CNI, un organisme que depèn del Ministeri de Defensa que encapçala Margarita Robles. Mentrestant, el PP afirma que Sánchez ha mentit que està bé al cas de tot i que no va fer res per evitar-ho. El diputat del PP a Madrid, Santi Rodríguez, n'ha parlat a TV3.
32: Aquests documents desmenteixen completament el relat que ha sostingut el president del govern i la majoria del govern durant tots aquests dies. Per tant, és molt evident que sabien que se'n venia una de grossa, que van optar per no fer absolutament res. Totes aquestes proves posen en evidència que el govern i el seu president ha estat mentint durant tot aquest temps.
5: I creu que Sánchez ja no té més arguments per no convocar eleccions. I com ja és habitual, el xoc entre el govern espanyol i els jutges marcarà l'acte d'obertura de l'any judicial que es fa avui al Tribunal Suprem. Els casos judicials que envolten Pedro Sánchez o el retard en l'aplicació d'amnistia, enguany s'afegeix la crisi de Ceuta o la suspensió del dret de vot de nacionalitzats per la llei de nets. Madrid, Anís Sainz de Aja.
9: Les crítiques a la jutgessa que investiga l'entrada massiva d'immigrants i el rebuig a la suspensió del dret de vot de les persones nacionalitzades amb la llei de nets han afegit més llenya al foc. Això deia ahir Pedro Sánchez a Televisió Espanyola.
11: No estamos a favor ni compartimos la resolución del Tribunal Supremo. Les hemos pedido que lo intenten resolver cuanto antes, desde luego antes de las elecciones de 2027.
9: I és que un any més el president del govern espanyol plantarà la presidenta del Poder Judicial i el rei Felip VI, que parlarà per primer cop des de l'esclat de la crisi de Ceuta. Si serà el ministre de Justícia o el líder del PP. L'any passat Feijó va evitar coincidir amb l'exfiscal general, llavors imputat. Avui s'estrena la seva substituta.
5: Canviem de qüestió, marxem a Dallas. Als Estats Units, el Partit Republicà de Donald Trump ha dut a terme el primer dia d'una convenció insòlita amb el mateix Trump com a principal protagonista. Aquesta vegada el president nord-americà ha anunciat un xec per a cada ciutadà si el seu partit guanya les eleccions. Ens ho explica des d'allà mateix l'Oriol Serra.
14: Donald Trump ha tancat la primera jornada d'una convenció que no s'havia fet mai abans, a menys de 2 mesos d'unes eleccions de mig mandat. El president dels Estats Units ha fet un discurs d'una hora i 3/4 de durada en què ha lloat la seva pròpia gestió i ha advertit del perill que els demòcrates s'imposin al Congrés. Per aquest motiu ha fet una promesa tan surrealista com preocupant perquè és un suborn democràtic en tota regla.
15: And here is my promise.
16: Aquesta és la meva promesa. Si els republicans guanyem les eleccions a la Cambra de Representants i al Senat dels Estats Units, i gràcies al nostre enorme èxit i fortalesa econòmica, emetré un dividend per a cada ciutadà dels Estats Units d'Amèrica per valor de $5,000.
14: La convenció republicana s'acabarà aquest dijous.
31: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Ja es pot fer un seguiment en temps real d'on i com es mouen totes les espècies d'ocells d'Europa. Una nova versió del visor Eurobird Portal, que comença a funcionar avui, ofereix informació actualitzada en temps real de la distribució setmanal de prop de 600 espècies d'aus que viuen al continent. La informació la recullen prop de 200.000 observadors d'ocells que introdueixen cada any uns 75 milions de dades, 1 milió de les quals des de Catalunya, on hi ha més d'11.000 persones que hi participen, per cert. Gabriel Gargallo, coordinador del projecte i director de l'Institut Català d'Ornitologia, ens explica com funciona.
17: Veuràs dos mapes i aquí en aquests dos mapes pots escollir quina espècie vols veure en un cantó i a l'altre, de tal manera que fàcilment pots comparar on estan dues espècies, les dues espècies que més t'agradin. I com que és en temps real, doncs pots veure on estan a tot arreu d'Europa fins justament aquesta setmana.
5: El portal està pensat perquè qualsevol aficionat a l'ornitologia pugui consultar si hi ha cigonyes al seu país o per quines zones passen les orenetes en el seu procés migratori, però també és útil per planificar la protecció de les aus i fins i tot per prevenir la propagació de malalties. En la recollida de totes aquestes dades hi participen una 50ena d'associacions ornitològiques de 41 països. I obrim ara la crònica de cultura.
18: ¿Qué pasa si te coge la maldad?
19: Te va consumiendo poco a poco hasta que te mata.
5: Demà arriba als cinemes el thriller psicològic El Nido, dirigida per Hugo Stuben i protagonitzada per Michelle Jenner, Luisa Gavassa i Pablo Derqui. Es tracta d'un film sobre les herències familiars i la maldat. La Montse Pujols ha vist la pel·lícula i ha pogut parlar amb el director i amb Michelle Jenner.
20: El Nido proposa un joc de peces que el públic ha d'anar relacionant per descobrir la història de la Marta, una dona que viu aïllada a la muntanya, en una casa de la qual no poden sortir ni la seva mare, qui té lligada, ni el seu fill. El director, Hugo Stuben, ha explicat a Catalunya Ràdio que volia fer un thriller que fes pensar.
21: Hablamos mucho de la maldad, entonces como que queríamos hablar un poco de ciertas cosas, como de tres pilares importantes, que son estos, para armar un thriller y de repente, bueno, que el espectador estuviera atrapado y que te contara algo más, que no solo fuera un thriller que tuviera o varios giros o de repente una sorpresa final.
20: Michelle Jenner es posa la pell de la Marta, mare d'un nen i amb un passat fosc arran de la mala relació que va tenir amb la mare. El personatge que interpreta Jenner, que hem pogut veure al film Dime tu nombre i en sèries com Els hereus de la terra, Berlín, l'espin-off de La casa de papel, i Isabel, domina tot el que passa a casa, on ningú pot entrar i on mana ella sobre el fill i la mare. Jenner ha explicat a Catalunya Ràdio com és el personatge que interpreta.
22: És una dona
0: molt dura, però també molt vulnerable. També hi ha una nena dins que a moments surt, sobretot a les seqüències que està amb el nen, veus aquella vulnerabilitat i veus a la nena, no?, una mica. Però sí, ella ho vol controlar tot, però no es pot controlar tot sempre.
20: L'actriu nascuda a Barcelona ha afegit que era un paper que esperava des de feia temps.
0: I quan vaig llegir el guió el primer cop em vaig quedar boja. M'encanta, crec que tota l'estona passen coses i vas entenent poc a poc a mesura que avança la pel·lícula el que està passant i m'ha agradat moltíssim, la veritat.
20: El Nido es va rodar en una casa de Vallgorguina, al Vallès Oriental.
5: I Targa es converteix un any més en l'epicentre del teatre al carrer. Avui s'inaugura una 46a edició de la Fira, que acollirà fins diumenge 57 espectacles aplegats sota la idea de celebració. Enviada especial a Targa, Marta Vives.
1: Tot a punt per aquesta 46a edició de la Fira Tàrrega, que celebra el talent, la trobada i les arts escèniques. La programació d'enguany es conforma de 57 espectacles, el 60% dels quals gratuïts, un 35% estrenats, i fins a 11 companyies internacionals de diferents països. Anna Giribet n'és la directora artística i explica a Catalunya Ràdio que estan preparats.
2: Tenim a moltes de les companyies i bona part dels 1.300 professionals acreditats ja a la ciutat. L'equip Veïns i Ciutats a ple rendiment al servei de les arts de carrer, al servei del país, per encarar el que prevíem una edició molt especial de 4 dies intensos.
1: La companyia catalana Kamchatka inaugurarà aquest vespre l'edició amb In Continuo, a l'Hort del Barceloní, amb una cinquantena de voluntaris. Anna Giribet.
2: Que ens parlarà del coratge d'aquells que han de marxar de les seves terres estimades.
1: Que Fira Tàrrega és un referent internacional ho constata als 1.300 professionals acreditats d'arreu del món. La programació que es desplegarà a partir d'avui ja té un 64% d'entrades venudes amb 29 funcions exaurides de 8 espectacles diferents.
5: 3:15 del matí, fem una pausa, ens aturem en el trànsit i el temps. Actualitzem dades. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
3: Bon dia, Carme. Doncs ara mateix hi ha retencions a la P7 a Santa Perpètua en direcció a Martorell per un vehicle avariat que talla un carril. Al Baix Penedès se circula en pas alternatiu a la Nacional 340 al Vendrell per un accident que hi ha hagut fa mitja hora i també hi ha cua. De la resta de la xarxa viària encara va força carregada a la ronda del litoral, però ja sense cues importants. Pel que fa al transport públic, ja s'ha restablert el servei de tren a la R6 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Masquefa i Piera, que havia quedat interromput per l'atropellament d'un porc senglar a primera hora del matí. I això és tot. Renovem dades d'aquí a mitja hora.
31: El temps.
5: Enric Agut.
4: Temps molt tranquil, avui, tant al matí com a la tarda. Amb algun núvol prim a la tarda hem tingut alguna boirina, algun banc de boira, fruit de la humitat i de la fresca. Déu-n'hi-do com ha refrescat. A tot el país hem estat per sota dels 20 graus. Les mínimes més altes, 18 graus a Tortosa, 19 a Barcelona, amb moltes xifres de 10, 11, 12, 13, 14 a l'interior i també valors que han baixat per sota dels 5 graus. Prades, una mínima de 3, Barruera de 2 i alguna glaçada tímida. Al cap de Baqueira ha assolit una mínima de 1 sota 0 i dècimes negatives a DAS, al seu aeròdrom. L'estació està a fora del poble, han tingut dècimes negatives. Les màximes pujaran respecte a ahir perquè hi van caure. Igualment, moltes xifres s'agustaran entre els 24 i els 29. Puntualment es pot arribar als 30-31, per exemple, a l'interior de les Terres de l'Ebre. La tramuntana quedarà residual a la tarda voltant del Cap de Creus i al mar també cap a l'àrea del Cap de Creus. Barandins s'anirà tranquil·litzant. Ahir les onades eren ben altes a la boia de Begur, 4-5 metres d'onada màxima. Avui ja només parlem de maró a la tarda, onades a voltant d'un metre d'alçada.
5: Apple presenta el primer iPhone plegable. El Duo arribarà a les botigues a finals d'octubre i la versió bàsica costarà 2.340 euros. La més cara s'enfilarà fins gairebé als 4.000 i serà l'iPhone més car de la història. La mida de l'aparell és semblant a la d'un passaport i es pot desplegar per duplicar la mida de la pantalla. John Termus és el nou conseller delegat del gigant tecnològic.
22: The new iPhone Duo.
23: El nou iPhone Duo, l'iPhone 18 Pro i l'iPhone 18 Pro Max han estat dissenyats per actuar com el teu centre personal intel·ligent, amb un rendiment i unes capacitats per oferir les experiències que més t'importen.
5: Apple entra així en el mercat dels mòbils amb pantalla plegable que els seus competidors ja fa temps que exploten.
31: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món.
6: Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info. Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
7: El Japó, del pacifisme a l'exportació d'armes sota lideratge femení.
8: Sanae Takaichi és la primera dona que ocupa el càrrec de primera ministra al Japó. Se la coneix com la dama de ferro. De fet, admira Margaret Thatcher i va arrasar les eleccions que la van portar al poder com a líder del Partit Liberal Demòcrata, un partit que ha governat el Japó gairebé interrompudament durant més de 70 anys.
12: Ingrid Pastor, artista tèxtil i directora de Casa Nakano, casada amb un japonès, viu a Kyoto des de fa 3 anys.
13: Bueno, Takaichi es un personaje que no deja indiferente a nadie. No ha llegado al poder con un discurso feminista o de igualdad de género, sino nacionalista, pro-arme, apegado a los valores tradicionales de Japón. Es una paradoja y dice mucho de Japón, ¿no? Aquí se la ve pues más como una Margaret Thatcher japonesa, como muy fuerte, pragmática. Lo que sí es innegable es que su presencia en un cargo de tanto poder sí que cambia algo el imaginario colectivo, ¿no?
8: Takaichi ha obert un meló controvertit. Per primer cop des de la Segona Guerra Mundial, el Japó vendrà armes a l'exterior, coincidint amb un moment convuls al món i davant l'agressivitat creixent de la Xina, a qui l'uneixen unes relacions conflictives que s'endinsen en el passat militarista del Japó. En ple segle XXI, de fet, el Japó encara viu constret per la condició de perdedor de la Gran Guerra.
12: Amadeu Jansana, director de programes econòmics de Casa Àsia, especialista en el Japó.
22: Encara hi ha una cua de tot el que va passar després de la Segona Guerra Mundial, on Japó doncs, va invadir pràcticament tota Àsia. En aquell moment, doncs, òbviament, doncs, el Japó, dintre d'aquestes condicions de rendició, doncs, es va veure obligat a renunciar doncs, a tot tipus d'estratègia militar. I, efectivament, doncs, bueno, han passat molts anys, però això, des d'un punt de vista social, doncs, tampoc podem dir que Àsia s'hagi superat.
8: L'essència pacifista del Japó neix precisament de la Segona Guerra Mundial. L'article 9 de la Constitució, imposada pels Estats Units, li va prohibir involucrar-se en cap conflicte armat. Té forces d'autodefensa, però no un exèrcit formal, i diverses lleis posteriors li havien impedit fins ara exportar armes o que el pressupost de defensa superés l'1%. Una prohibició i l'altra estan canviant sota el lideratge de Takaichi. Empreses com Mitsubishi, Subaru o Kawasaki fabriquen armes punteres i les volen vendre. De moment s'han tancat acords amb Austràlia o les Filipines. La flexibilització en les exportacions d'aquest material aconseguirà diversos objectius.
12: Lluc Vidal, especialista en política exterior japonesa de la UOC.
24: L'objectiu és doble, fer créixer l'economia japonesa i exportar en aquells sectors en els que té més avantatge comparativa, que és amb la tecnologia, amb la tecnologia militar, i crear, com deies tu, una xarxa d'aliats, d'amics democràtics. No? Ells li diuen l'estratègia de l'Indo-Pacífic.
8: Segons Vidal, la Xina és la que determina de forma concloent la política exterior japonesa, sobretot pel suport del Japó a Taiwan, un suport que Takaichi ha mostrat públicament i que ha molestat molt el gegant veí.
24: El Japó diu, és el meu veí, tinc unes relacions excel·lents amb Taiwan, tot el que afecta la seguretat de Taiwan té un impacte directe, i això és el que no ha agradat a Beijing, que ho digui la primera ministra, en la seguretat nacional del Japó.
8: Però no és només la Xina, també Corea del Nord amb els seus assajos nuclears, o Rússia, amb qui el Japó no ha firmat mai la pau. També suposen amenaces i expliquen, segons els experts consultats, que el Japó cregui ara que necessita gastar més en defensa. El seu pressupost en aquest capítol pujarà fins al 2% del PIB. A més del capítol de seguretat nacional, Takaichi té altres reptes sobre la taula. La quarta economia del món està estancada, però també té molts aspectes positius, segons defensa Jansana.
22: Hi ha molt poc atur, efectivament, no? Per tant, el que passa és que no està creixent. I a més, doncs, hi ha una competència tecnològica i d'innovació doncs, creixent, de dos països, de Corea del Sud i de Xina, doncs, que fa que les empreses japoneses doncs, tinguin, no?, una situació complicada. No? Però realment tampoc ho veig tan malament. Té coses molt bones.
8: El Japó, un país punter en molts àmbits que fusiona tradició i modernitat, que sorprèn i fascina els occidentals, i al qual encara li queden unes quantes barreres per superar.
9: Japó sí és un país con estructuras de género muy tradicionales. Las mujeres siguen enfrentando expectativas muy rígidas. Se espera que al casarse adopten el apellido del marido. Es un machismo más estructural, más silencioso, como más interiorizado. Y entonces, en cierta manera, lo hace más difícil de visibilizar y de transformar, ¿no?
7: És un reportatge de Cèlia Cernades. Podeu trobar la versió ampliada al podcast Mapamundi, disponible a 3cat.info.
5: I abans dels esports encara us explicarem que el Departament de Cultura fa una aposta decidida per les arts escèniques i destinarà una aportació rècord de més de 31 milions d'euros del seu pressupost. Això suposa que en els pròxims 3 anys un centenar d'empreses i companyies es beneficiaran dels ajuts. El nombre de beneficiaris es multiplica per més de 3 des de la primera convocatòria dels ajuts l'any 2014. D'aquesta manera, dels 30 inicials ara són 103 i un 66% de la dotació més respecte al període anterior. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, parla de l'objectiu d'aquesta xifra històrica.
10: Amb aquests ajuts contribuïm de manera significativa a que les companyies pugueu planificar, com us deia, amb més seguretat, desenvolupar projectes a llarg termini i créixer tant en qualitat com en ambició artística i, per tant, econòmica, naturalment.
5: Els ajuts plurianuals permeten enfortir el sector empresarial i que s'hi puguin destinar més recursos.
11: 10 minuts per saber què hi ha darrere d'un fenomen social, d'una decisió política, d'un conflicte internacional, d'una història sorprenent. Cada dia t'expliquem un tema d'actualitat en menys de 10 minuts.
31: El Radar, el podcast diari de notícies a 3cat Info, amb Eloi Barrera.
11: Cada dia trobaràs un nou capítol del Radar al web i l'app de 3cat Info, perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.

0: Esports.
1: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. 22 gols en 5 partits disputats. Aquest és el resum de l'estrena del Barça masculí de futbol aquesta temporada. Els últims 5 gols els va fer ahir el Barça al debut a la Champions, 5-1 davant el Feyenoord. 2 gols de Rafinha, un de Adeyemi, un de Lamine Yamal i un de Gabriel Jesús. Dani Olmo, el jugador blaugrana, explica com s'entén aquesta superioritat de l'equip en declaracions a Movistar.
3: Somos un equipo con mucha llegada, que quiere tener siempre la iniciativa, que crea muchas ocasiones y al final tenemos la calidad necesaria arriba para acabar marcando esos goles que a lo mejor pueden parecer muchos, pero al final creamos esas ocasiones.
2: El pròxim partit de Barça a la Champions serà el dimarts 13 d'octubre al camp del Galatasaray. Hansi Flick ha donat el dia lliure a la plantilla i l'equip tornarà als entrenaments demà al matí. La pròxima cita serà aquest diumenge a la Lliga al camp del Llevant a 4:15 de la tarda. També a la Lliga, el partit que l'Espanyol té dimarts que ve al camp del Rayo jugarà segurament a Butarque. El club de Vallecas ho ha anunciat, tot i que confia que l'auditoria externa favorable de la Comunitat de Madrid sobre l'estat del seu camp els permeti jugar allà. De la jornada de la Champions destaca el hat-trick de Ferran Torres en el seu debut europeu amb el PSG. L'ex-blaugrana contribueix amb aquests 3 gols a la victòria de l'equip francès 6-1 davant l'Slovan de Bratislava. Simeone fa jugar Julián Álvarez de titular, però no evita la derrota de l'Atlètic de Madrid 2-1 contra el Liverpool. L'Arsenal va guanyar 0-1 al camp del Nàpols. Avui a la Champions destaquem 3 partits. El Bayern Múnich, Bodo Glimt, el Manchester United, Sabah i el PSV Eindhoven, Shakhtar Donetsk. El còmode Cesc Fàbregas juga el primer partit de Champions de la seva història i rep el Leipzig.
4: Per mi, questo el mio obiettivo.
5: Per mi aquest és el gran objectiu, el gran somni. Que l'equip jugui a la nostra manera, amb la nostra identitat i filosofia a cada partit i davant del rival que sigui. Òbviament amb els detalls que canvien, en funció de com va el partit.
4: Obviamente con el detalle de ogni partita que cambia piano piano.
2: També es juguen avui el Fenerbahçe a Roma i l'Slavia Praga a Lens. A la UEFA Youth League, la Champions Juvenil, el Barça juga a aquesta hora contra Feyenoord, el Johan Cruyff a la primera jornada, minut 63 de partit. Ja a la segona part, els blaugranes perden 0-2. El partit es va suspendre i per l'alerta de temporal.
0: Trescat Info.
2: A la Champions d'handbol, debut amb triomf de l'actual campió del Barça per 39-28 davant l'Horus danès. Sentim el jugador blaugrana Dikamem.
6: Muy importante ganar en casa. Con este formato también no se puede perder puntos y aún más en casa. O sea que sabíamos que no iba a ser fácil. Creo que no hicimos una muy buena primera parte, pero al final sacamos un muy buen resultado contra un buen equipo y eso es la línea para seguir.
2: A la Lliga Femenina d'handbol, debut amb victòria del Granollers contra l'Oviedo per 16-15. I al Mundial Femení de Bàsquet a Espanya s'enfronta a Austràlia avui en partit de quarts de final a 8:45 del vespre. Miguel Méndez, seleccionador espanyol.
7: El equipo australiano, que es sobre todo muy fuerte físicamente, ¿no? Jugadoras muy parecidas de tamaño y de peso y con mucha experiencia, muchas formadas en Estados Unidos, muchas jugando en NBA y es un equipo muy, muy duro físicamente. Y lo que vamos a intentar es que ellas adapten a nuestro estilo, más que nosotros al suyo y yo creo que el equipo está muy preparado para jugar pues cualquier tipo de baloncesto que se plantee.
2: A la Lliga Catalana de Bàsquet, victòries ahir de l'Ilerna Lleida i del Kitza Nas Manresa. Per cert, que el Joventut i Kei van der Burs han arribat a un acord per a la rescissió del contracte que unia el jugador neerlandès amb el club. Van der Burs ha disputat 14 partits oficials amb la samarreta verd i negra. Avui a la Lliga Catalana, Girona-Lleida 6:45 i Barça-Andorra a 9:00, els dos partits per Esport 3. I a l'Open de tenis dels Estats Units en dobles, els defensors del títol, el català Mercè Granollers i Horacio Ceballos, han quedat eliminats de matinada en quarts de final davant la parella Ram Salisbury en un doble 6-4 en 1.5 hores de partit.
0: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 11. El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. El pronunciament del Tribunal Suprem encara està pendent de la decisió del Constitucional després de la sentència de la Justícia Europea. La consellera d'Interior, Núria Parlon, admet discrepàncies amb Josep Lluís Trapero, però ho desvincula de la seva dimissió com a director general del cos de Mossos d'Esquadra. Parlon ha reiterat que hauria preferit que esgotés el mandat. Són declaracions també al matí de Catalunya Ràdio. Espanya només ha repatriat 37 menors estrangers dels més de 32.000 que hi han arribat sols en els últims 10 anys. S'ha retornat el 0,1% dels menors i el Marroc no n'ha acceptat cap. Són dades de la Fiscalia que demostren l'extrema dificultat per repatriar els menors arribats a Ceuta, que és la reclamació que fan el PP i Vox. Donald Trump obre la convenció del Partit Republicà a Dallas anunciant que pagarà $5.000 a tots els ciutadans nord-americans si guanya les pròximes eleccions. La trobada és insòlita perquè arriba a només 2 mesos dels comicis de mig mandat. El Banc Central Europeu tornarà a pujar avui els tipus d'interès. Previsiblement ho farà d'un quart de punt fins a situar-lo al 2,5%. Enmig de l'escalada de la inflació europea derivada de l'encariment de l'energia, l'organisme també podria deixar la porta oberta a una altra pujada abans d'acabar l'any. Tàrrega es converteix un any més en la capital del teatre al carrer. Avui s'inaugura la 46a edició de la Fira, que acollirà fins diumenge una 60ena d'espectacles.
1: Esports. Jornada de descans avui del Barça, que hi va golejar el Feyenoord per 5-1 en l'estrena de la Champions masculina de futbol. Van marcar Lamine Yamal, Adeyemi, Gabriel Jesús i Rafinha, que va fer 2 gols. També ahir a la Champions, PSG 6, Bratislava 1, amb hat-trick de Ferran Torres, i Liverpool 2, Atlètic de Madrid 1. A la UEFA Youth League, la Champions juvenil, a Barça juga contra Feyenoord a aquesta hora. El Johan Cruyff, minut 63, els blaugranes perden 0-2. Debut amb victòria del Barça a la Champions d'handbol, 39-28 davant l'Oros Danès, i a la Lliga Catalana de Bàsquet, avui Girona, Lleida, a quarts de 7, i Barça-Andorra a les 9 per Esport 3.
0: I pel que fa al temps, avui jornada ben tranquil·la, assolellada i amb bona visibilitat. Calor continguda al migdia, màximes entre els 24 i 29 graus en molts casos. Aquesta propera nit tornarà a ser ben fresca.
2: Trescat Info.
0: Molt bon dia, passen 3 minuts de les 11 del matí. És dijous 10 de setembre del 2026. Aquesta hora us informa Anna Escurellaixas.
2: Trescat Info.

0: com dèiem, es va pronunciar el juliol. També va resoldre que l'amnistia no contravenia la directiva de terrorisme. Aquí és l'Audiència Nacional la que ha de decidir si l'aplica per als 12 membres dels CDRs encausats. En aquest cas, el tribunal encara no s'ha mogut. Una altra pota de l'aplicació de l'amnistia als líders del procés és la del Tribunal Suprem, que està pendent que el Tribunal Constitucional es pronunciï. La primera data marcada al calendari és el 22 de setembre, quan s'abordarà el recurs d'empara de Jordi Turull. A partir d'aquí s'aniran estudiant els de la resta d'exiliats i condemnats per l'1 d'octubre. En aquesta partida és on es juga el retorn de Carles Puigdemont. I també hi ha casos obertes al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra Josep Maria Jové i Lluís Salvadó per l'organització del referèndum i a l'Audiència de Barcelona contra Marta Rovira per desobediència. Des del grup parlamentari d'Esquerra a Madrid, Teresa Jordà confia que la decisió del Tribunal de Comptes sigui el primer pas que segueixin la resta de tribunals. N'ha parlat a TV3.
1: I en el moment que el Tribunal de Justícia Europeu va donar llum verda, evidentment aquesta escalada es havia de produir. I ja era hora. Això també demostra que l'estratègia d'aquesta llei d'amnistia era l'estratègia bona i, en qualsevol cas, a l'espera del que es pugui anar produint.
0: Des de Junts, Míriam Nogueras espera que d'una vegada per totes els tribunals deixin de resistir-se a aplicar l'amnistia per uns fets que no s'haguessin hagut de judicialitzar mai.
2: Que s'acabi d'una vegada amb aquest procés judicial que, òbviament, no tenia cap sentit fer-lo, perquè al final els catalans van fer allò que fan qualsevol democràcia, que és decidir el futur polític del nostre país. El govern de Catalunya el que va fer va ser complir aquest mandat dels ciutadans.
0: El socialista José Zaragoza confia que amb l'aplicació de l'amnistia Catalunya passi pàgina de l'independentisme.
3: La necessitat de recuperar la normalitat a Catalunya i que ens queda ja poques decisions més perquè això arribi i arribarà. I això és important per la convivència a Catalunya, però sobretot pel futur dels catalans. Els catalans volen recuperar la capacitat de no estar centrats en un debat estèril, que era el debat de la independència.
0: I per Gerardo Pisarello, diputat dels Comuns, ja era hora que la justícia s'avingués a complir la llei.
4: Això s'hauria d'haver produït abans. És evident que per part de diferents òrgans de l'Estat, sobretot d'àmbits del poder judicial, hi ha hagut una actitud deliberada per retrasar l'aplicació d'una llei aprovada majoritàriament.
5: 3CAT Info.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, admet discrepàncies amb Josep Lluís Trapero, però ho desvincula de la seva dimissió com a director general dels Mossos d'Esquadra. Parlon ha qualificat de correcta la seva relació amb Trapero i ha reiterat que hauria preferit que continués el càrrec fins al final del mandat. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
6: Ens hem tensionat en segons quins moments i, òbviament, doncs un conseller té una visió que doncs et fa dir, jo considero que això s'ha de fer d'aquesta forma, és normal. Per tant, a mi quan toca fer una valoració de la seva feina al capdavant de la Direcció General de la Policia, per mi ha estat bona, la relació per mi ha estat la correcta, l'adequada.
0: La consellera també ha explicat al matí de Catalunya Ràdio que els Mossos d'Esquadra desplegaran un dispositiu actiu i flexible durant els actes de la Diada per evitar enfrontaments entre grups amb interessos polítics de signe contrari. Parlon feia referència sobretot a l'acte d'Aliança Catalana d'aquesta tarda al Fossar de les Moreres i a les contramanifestacions que s'hi han convocat. I atenció a aquesta dada. Espanya només ha repatriat 37 menors estrangers dels més de 32.000 que hi han arribat sols en els últims 10 anys. S'ha retornat el 0,1% dels menors i cap al Marroc. Són dades de la Fiscalia, que us explica aquesta emissora, i que demostren l'extrema dificultat per repatriar els menors arribats a Ceuta, que és la cosa que reclamen el PP i Vox. Des de Madrid, Paula Brujats.
7: En 10 anys, el Marroc no ha acceptat la tornada de cap menor, no contesta trucades ni respon als expedients de la Fiscalia Espanyola. N'hi ha més de 600 encallats des de fa anys. Dels menors que van arribar a Ceuta, 8 de cada 10 són marroquins i retornar-ne algun serà missió impossible, per més que s'intenti, diu el número 2 del Ministeri d'Infància, Rubén Pérez, en declaracions a 3CAT Info.
8: Y por lo tanto vamos a hacer todo el procedimiento administrativo que nos corresponde a nosotros como país para callar muchas bocas, para demostrar que a veces, en vez de culpar al Estado español, tenemos que culpar a los que son responsables, porque del lado de Marruecos no se colaboró ni siquiera para identificar las víctimas.
7: Les dades de la Fiscalia desmunten la tesi de la dreta i l'extrema dreta, les traves burocràtiques, la falta de col·laboració dels països d'origen i l'obligació de respectar l'interès superior del menor dificulta els retorns, i l'exemple és que només el 0,1% s'ha repatriat en 10 anys. Amb aquesta experiència, el Ministeri d'Infància urgeix les comunitats a ser solidàries per començar el trasllat de nens i nenes de Ceuta cap a la península.
8: mientras no conseguimos que este procedimiento se pueda concluir o incluso se pueda iniciar desde el punto de vista de una respuesta proactiva de Marruecos,

0: Lo que no podemos es tener a menores hacinados en instalaciones que se han creado de emergencia y, por tanto, en muchas ocasiones no cumplen estándares, ni siquiera los estándares de la legislación española.
1: Les dades de la Fiscalia demostren que el Partit Popular tampoc repatriava menors quan governava entre el 2015 i el 2017. Només en van tornar 11 dels més de 3.000 que havien arribat. La majoria dels retorns que es fan de menors són cap a Algèria.
2: I com ja és habitual, el xoc entre el govern espanyol i els jutges marcarà l'acte d'obertura de l'any judicial que es celebra avui al Tribunal Suprem. Els casos judicials que envolten Pedro Sánchez o el retard en l'aplicació de l'amnistia, enguany s'afegeix la crisi de Ceuta o la suspensió del dret de vot dels nacionalitzats per la llei de nets. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Les crítiques a la jutgessa que investiga l'entrada massiva d'immigrants i el rebuig a la suspensió del dret de vot de les persones nacionalitzades amb la llei de nets han afegit més llenya al foc. Això deia ahir Pedro Sánchez a Televisió Espanyola.
4: No estamos a favor ni compartimos la resolución del Tribunal Supremo. Les hemos pedido que lo intenten resolver cuanto antes, desde luego antes de las elecciones de 2027.
3: I és que un any més el president del govern espanyol plantarà la presidenta del Poder Judicial i el rei Felip VI, que parlarà per primer cop des de l'esclat de la crisi de Ceuta. Si serà el ministre de Justícia o el líder del PP. L'any passat Feijóo va evitar coincidir amb l'exfiscal general, llavors imputat. Avui s'estrena la seva substituta.
2: Als Estats Units, el Partit Republicà de Donald Trump ha dut a terme el primer dia d'una convenció insòlita amb el mateix Trump com a principal protagonista. Aquesta vegada, el president nord-americà ha anunciat un xec per a cada ciutadà si el seu partit guanya les eleccions. Oriol Serra.
5: Donald Trump ha tancat la primera jornada d'una convenció que no s'havia fet mai abans, a menys de 2 mesos d'unes eleccions de mig mandat. El president dels Estats Units ha fet un discurs d'una hora i 3/4 de durada en què ha lloat la seva pròpia gestió i ha advertit del perill que els demòcrates s'imposin al Congrés. Per aquest motiu ha fet una promesa tan surrealista com preocupant perquè és un suborn democràtic en tota regla.
6: And here is my promise.
7: Aquesta és la meva promesa. Si els republicans guanyem les eleccions a la Cambra de Representants i al Senat dels Estats Units, i gràcies al nostre enorme èxit i fortalesa econòmica, emetré un dividend per a cada ciutadà dels Estats Units d'Amèrica per valor de $5.000.
5: La convenció republicana s'acabarà aquest dijous.
2: Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, prenen el control de l'estratègica ciutat de Moka al Mar Roig. És un punt clau per al comerç marítim internacional en plena escalada dels preus del petroli. Moka era el principal port del Iemen que continuava en mans del govern reconegut internacionalment que té el suport militar de l'Aràbia Saudita. El control dels accessos al Mar Roig per part dels hutis dificultaria més el comerç de petroli i gas condicionat pel tancament de l'estret d'Hormuz. El preu del barril de petroli Brent continua a l'alça i s'ha situat per damunt dels $102. I Rússia ha llançat un atac amb drons i míssils contra diversos ports ucraïnesos del Mar Negre l'endemà d'un atac de Kiev contra una de les seves principals bases navals. 4 persones han mort i una vintena han resultat ferides al port de Mykolaiv, segons fonts d'Ucraïna. L'atac aeri hauria destruït un magatzem de drons a la zona i també hauria danyat 2 vaixells al port d'Odessa. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky continua avui al Canadà una gira internacional per aconseguir més defenses antiaèries a l'Iran de cara a la campanya militar d'hivern. I avui està prevista una nova pujada del tipus d'interès. Segons els pronòstics dels analistes, el Banc Central Europeu els incrementarà 1/4 punt, fins al 2,5%, en un nou intent de controlar la inflació que s'ha disparat per culpa de l'energia i les tensions a l'Orient Mitjà. És la segona pujada de tipus des de l'inici del conflicte i els analistes cada vegada tenen més coll avall que n'hi podria haver una altra abans que s'acabi l'any, perquè la inflació a la zona euro s'ha enfilat a l'agost al 3,3%. Molt per sobre de l'objectiu del 2% que considera òptim el BCE. Amb l'increment que s'aprovarà avui, el preu del diner se situarà en al nivell més elevat des de fa un any i mig, però encara hi ha marge per tornar-lo a retocar fins al 2,75%. Així ho creu la catedràtica d'Economia de la UB, Montserrat Guillén, que això sí, desaconsella anar allà.
8: Quan els tipus ja estan pujant per sobre del 3, estaria afectant ja masses actors, masses decisions, les famílies, les empreses, posaria molt de pressió sobre el consum, possiblement cauria el consum, aleshores, si vols mantenir marges, hauries de pujar preus, però si puges preus encara baixes més el consum, entres en una roda de desacceleració que és molt perillosa.
2: La professora d'Economia i Empresa de la UOC, Elisabet Ruiz Dotres, és del parer que el BCE mantindrà la cautela i que abans de decidir una nova pujada s'esperarà a veure com avança la situació.
9: Dependrà una mica de com acabi aquest conflicte, no? Si realment acaba. De fet, abans de l'estiu esperàvem que finalitzés ja o canviés una mica la tendència i al final no ha estat així, no? Com que estan havent-hi problemes amb tot l'abastiment del gas i del petroli, això no deixa d'impactar a la inflació i veurem com evoluciona, perquè des del juliol que la inflació no ha deixat de pujar.
2: En tot cas, i preveient que l'escenari apunta a noves pujades, l'Euribor ja ho està anticipant. Ahir, l'indicador de referència en el mercat de les hipoteques variables ja se situava en el 3,1%. Amb aquesta informació hem arribat pràcticament al punt d'un quart de 12. Obrim àrea de servei i ho fem, com sempre, amb la informació del trànsit. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
10: Bon dia, Anna. Es mantenen les retencions a l'AP7 de Mollet a Santa Perpètua en direcció a Barcelona i Tarragona per un vehicle avariat que talla un carril. I aturades també en aquesta AP7, però a Martorell i en sentit nord. Al Baix Penedès se circula en pas alternatiu a la Nacional 340 al Vendrell a causa d'un accident i també es formen cues en els dos sentits. De la resta de la xarxa viària encara va força plena a la ronda del litoral, però sense cues importants. Pel que fa al transport públic, Renfe programat un dispositiu especial per a l'11 de setembre amb motiu de la Diada i ofereix 25.000 places addicionals a les línies R1, R2, R4, R11 i R16. Això és tot, renovem dades d'aquí mitja hora.
2: El temps. Una crònica de l'Enric Agut.
11: Cel clar, temps ben tranquil a Catalunya, molt bona visibilitat. Es nota que han entrat vents diferents del nord, del nord-oest, també amb les pluges d'ahir, l'atmosfera ha quedat neta i ha marxat la posa suspensió que teníem i també la calor tan forta. Ahir ja van caure molt les temperatures i avui també ha refrescat. S'ha notat aquesta massa d'aire més fresca que ha entrat i també ens ha portat fred en alguns indrets, no només fresca, sinó també fred. Hi ha una glaçada al Pirineu. Cap de Baqueira ha arribat a una mínima de 1 sota 0, també dècimes negatives a l'aeròdrom de Das a la Cerdanya, també a la mateixa comarca G, una temperatura d'un grau, 2 a Barruera, 3 a Prades i les més altes, però també per sota dels 20 graus, Barcelona, mínima de 19, Tortosa, 18. Una nit per sota dels 20 graus, no hem tingut cap valor tropical. A Catalunya feia molt, molt temps que això no passava. Bé, la tarda també serà plàcida, tranquil·la, amb una temperatura que es recupera respecte a la d'ahir, però igualment la calor molt continguda, podríem dir amigable, amb màximes que estaran entre els 24, 28 graus, alguna xifra de 30-31. Per exemple, a Tortosa podria arribar als 31 graus, Lleida als 28, Girona als 27, Barcelona als 27 i Tarragona també al voltant dels 28-29 graus.
12: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
13: Només pel fet de comprar el cupó diari?
12: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
13: Mira que bé!
12: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
14: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
16: Pep Cruz, Marta Marcos, Gemma Martínez i Eroli Leri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
15: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
2: 3Cat Info. Fa 50 anys, Sant Boi de Llobregat va acollir la primera manifestació de l'11 de setembre després de la mort de Franco. S'hi van aplegar milers de catalans. Era un repte organitzatiu per a l'oposició democràtica i una prova de foc per a un règim que, a contracor, començava a obrir-se. És un reportatge d'en Joan Rossinyol.
17: Som intransigents en la nostra moderadíssima posició perquè no volem que la prudència ens faci traïdors.
18: Tot Catalunya present a Sant Boi, titulava el diari Avui, el primer en català des de la República l'endemà de la Diada del 1976. Franco ja era mort i Suárez era president del govern per designació reial.
19: Just de la mort de Franco, el que té claríssim el franquisme és que la situació no es pot mantenir exactament igual com estava. I per tant ha de cedir davant de les forces de l'oposició. Cediu fins a un cert punt,
18: Un cert punt, com diu Enric Alpena, periodista i director de l'Enguàrdia, que va topar amb la Diada. Ja s'havien repartit els cartells convocant tothom a celebrar-la al Parc de la Ciutadella de Barcelona, però el ministre Martín Villa i el governador civil Salvador Sánchez Terán es van fer enrere a l'últim moment, com recordava aquest últim ara fa 25 anys.
20: Per què va ser una explosió del nacionalisme català que difícilment iba a comprender el resto de España.
18: L'assemblea no donava el braç a torça i finalment es va arribar a una solució de consens. Es faria a Sant Boi de Llobregat. El règim confiava que sent un lloc més difícil d'arribar-hi, el catalanisme punxaria, però no va ser així. Lluïsa Moret, alcaldessa de Sant Boi.
21: Sant Boi es va convertir l'11 de setembre del 76 en una punta de llança d'aquesta lluita de país per recuperar la commemoració de la nostra Diada Nacional.
18: Miquel Sellarès, de l'Assemblea, home de Convergència Democràtica, va carregar-se a l'esquena bona part de l'organització d'aquell acte. La por era que l'extrema dreta no el rebentés.
22: Per primera vegada es va organitzar la trobada entre els serveis de seguretat o de mobilització, com li volguessis dir, de l'Assemblea, la Guàrdia Civil i el Cos General de Policia. Vull dir, amb una col·laboració que va anar bé.
18: Moret tenia 11 anys al 76 i recorda veure des de casa, acompanyada de l'àvia, les riuades de gent amb senyeres, també molts nouvinguts.
21: Recordo ben bé doncs, com a la Universitat hi havia una senyera, com els estamenys del costat de casa van anar, molts d'aquests estamenys, que també buscaven el mateix, buscaven la democràcia, els drets, les llibertats.
18: Tot i el pes del suc, els oradors d'aquell acte van ser un independentista de pedra picada, com Jordi Carbonell, Octavi Saltó, un home de la democràcia cristiana, i Miquel Roca. El missatge d'aquella tarda era clar.
19: Llibertat, amnistia, estatut d'autonomia i autodeterminació dels pobles, aquesta sempre s'oblida, però aquesta és clau, eren uns punts mínims, però eren prou importants com perquè tots els que estaven dins de l'Assemblea estiguessin d'acord.
18: I què en queda d'aquella experiència mig segle després? Sellarès ho té clar.
22: Sumar és guanyar.
2: Recordem que demà, 11 de setembre, aquesta emissora farà un seguiment especial de tots els actes de la Diada des de primera hora del matí. La plataforma d'usuaris de Rodalies Dignitat a les Vies denuncia que al cap d'un mes del col·lapse ferroviari del dia de l'eclipsi encara no ha rebut resposta a la petició d'informació que va fer sobre l'operatiu que es va muntar. L'entitat considera que el problema de fons és la falta de trens en general per atendre el servei i de personal, concretament el dia de l'eclipsi, per informar els viatgers. En relació amb aquest operatiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, admetia un error de previsió a l'entrevista d'aquesta setmana al Matí de Catalunya Ràdio.
23: L'anada als llocs on millor es visualitzava l'eclipsi va ser una anada gradual, la tornada va ser una tornada sobtada, va haver-hi com vostè diu, un error de previsió, va haver-hi un excés d'oferta de trens a les Terres de l'Ebre i un defecte d'oferta de trens a Tarragona. He demanat que es prenguin nota d'això i que es revisi.
2: Segons dades recopilades per Dignitat a les Vies, el dia de l'eclipsi hi va haver 115 places menys en sentit Barcelona-Tarragona que el dia anterior i només 1.766 més en sentit contrari. A més, per la tornada des del Corredor Sud, només un dels trens extres previstos en doble composició va acabar tenint un increment real de capacitat. Han ingressat en estat crític un veí de Tremp ferit en l'incendi que ahir a la nit va cremar la cuina de casa seva. Estela Bosons.
24: Cap a quarts d'11 de la nit, quatre dotacions dels bombers van treballar en el foc que es va declarar al segon pis d'un edifici del carrer Alcalde Rossell de Tremp, al número 8. Les flames van afectar sobretot la cuina, però en una de les habitacions els bombers hi van trobar un home de 78 anys afectat per la inhalació del fum que s'havia estès per tot l'habitatge. També van rescatar el seu gos. El SEM va atendre la víctima al mateix lloc dels fets i finalment el van traslladar estat crític a la cambra hiperbàrica de l'Hospital Moisès Broggi de Sant Joan d'Espí, que és l'espai especialitzat per atendre aquest tipus d'intoxicacions. Poc abans de les 11, el foc ja estava apagat i no hi ha afectació estructural.
25: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
2: Tàrrega es converteix un any més en l'epicentre del teatre al carrer. Avui s'inaugura una 46a edició de la Fira que desplegarà fins diumenge 57 espectacles aplegats sota la idea de celebració. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
0: Tot a punt per aquesta 46a edició de Fira Tàrrega que celebra el talent, la trobada i les arts escèniques. La programació d'enguany es conforma de 57 espectacles, el 60% dels quals gratuïts, un 35% d'estrenes i fins a 11 companyies internacionals procedents de països diferents. Anna Giribet és la directora artística i explica a Catalunya Ràdio que està tot a punt.
1: Tenim a moltes de les companyies i bona part dels 1.300 professionals acreditats ja a la ciutat. L'equip Veïns i Ciutats a ple rendiment al servei de les arts de carrer, al servei del país, per encarar el que prevíem una edició molt especial de 4 dies intensos, plens d'espectacles pels carrers i raconets de Targa.
0: La companyia catalana Kamchatka inaugurarà l'edició amb In Continuo, una experiència immersiva sobre l'exili i la immigració a l'hort del barceloní, que comptarà amb música en directe i una cinquantena de voluntaris. Anna Giribet.
1: Ens parlarà del coratge d'aquells que han de marxar de les seves terres estimades.
0: Que la Fira Tàrrega és un referent internacional ho constaten els 1.300 professionals acreditats, un rècord d'inscripcions. La programació que es desplegarà a partir d'avui ja té un 64% d'entrades venudes, amb 29 funcions exaurides de 8 espectacles diferents.
2: I un últim apunt cultural, l'11 d'octubre, Maria del Mar Bonet tornarà a l'Olímpia de París, la sala de música on fa 50 anys va tocar en un històric festival que portava el nom de Cançons en Llibertat. D'aquell recitat, compartit amb Ovidi Montllor i Toti Soler, en va fer un disc que ara ha reeditat i remesclat. Però no només hi cantarà la cançó de protesta, també tenia altres temes del seu últim disc. La Isabel Galí ha parlat amb ella a París.

0: vingut un parell de dies abans, havíem passejat per París. Va venir també el Toni Catany per fer les fotos del disc, l'Amèrica Sánchez per fer la portada, la meva mare, que li feia molta il·lusió, perquè a més era el meu cumpleaños.
1: D'aquell 27 d'abril de 1975, Maria del Mar Bonet en té records inoblidables. El concert al Temple de la Música de Protesta, com defineix a la Sala Olimpia, és un referent en la seva carrera. I tornarà l'11 d'octubre, amb el toc just de nostàlgia. Li fa il·lusió repetir aquell repertori, però també tocar els temes del seu nou disc, L'aigua no cansa.
0: Jo no he sigut mai una cantant de cançons de protesta, com es diu, no? Jo crec que les cançons sempre ho són, totes les cançons d'amor també. No, la qüestió és dir la veritat en les teves cançons, sigui el que sigui que parles. No?
1: Als seus 79 anys, Maria del Mar Bonet celebra que la veu no l'hagi abandonat. Només en aquest cas deixaria de cantar, diu. En el que serà el segon Olímpia de la seva carrera, tindrà Borja Penalba de taloner.
2: I amb aquesta notícia hem arribat a 3 minuts al punt de les 12. La informació esportiva amb la Montse Raya. Montse, bon dia.
3: Hola, bon dia. 22 gols en 5 partits disputats. Aquest és el resum de l'estrena del Barça masculí de futbol aquesta temporada. Els últims 5 gols els van fer ahir al debut de la Champions, 5-1 davant el Feyenoord. 2 gols de Rafinha, un de Adeyemi, un de Lamine Yamal i un de Gabriel Jesús. I així veu la temporada l'entrenador Hansi Flick.
4: Estem al començament de la temporada i sé i tu saps també que queda molt de camí per aquí. Però de moment és cert que fa molt bona pinta i és perquè estem entrenant molt bé, molt dur, i que tothom a més té aquesta gana, aquesta fam de millorar. I això té un impacte sobre l'equip. Aquesta intensitat és el que necessitem.
3: Flick ha donat el dia lliure a la plantilla i l'equip tornarà als entrenaments demà al matí. La pròxima cita, aquest diumenge, a la Lliga, al Camp del Llevant, a 4:15 de la tarda.
5: 3Cat Info.
3: De la jornada de Champions destaca el hat-trick de Ferran Torres ahir en el seu debut europeu amb el PSG. L'ex-blaugrana va fer aquests 3 gols en el triomf de l'equip francès, 6-1 davant l'Slovan Bratislava.
6: És bona senyal de que estoy acoplándome, estoy intentando tener rendimiento inmediato, que es importante porque hoy en día tenemos muchos partidos, no hay prácticamente descanso, entonces es importante pues acoplarse lo más rápido posible.
3: Simeone fa jugar Julián Álvarez de titular, però no evita la derrota de l'Atlètic de Madrid 2-1 contra el Liverpool. L'Arsenal va guanyar 0-1 al camp del Nàpols. Avui a la Champions, Bayern Múnich Bodo Glimt, Manchester United Sabà i PSV Eindhoven Shakhtar Donetsk com a partits destacats. I una estrena històrica, el Còmode Cesc Fàbrega juga el seu primer partit a la Champions en la seva història, rep al Leipzig.
7: Jo capisco...
8: Jo entenc molt bé que el tema és que aquest serà el primer partit de Champions de la història del Como, però per mi aquest serà un partit més on volem fer el millor per guanyar.
7: Volíem fer el melio per vincer la partita.
3: I a la UEFA Youth League, la Champions juvenil, fa només uns instants s'ha acabat el partit del Barça contra el Feyenoord, el Johan Cruyff, partit de la primera jornada on els blaugranes han perdut 1-2. Ha marcat Nil Vicens de penal a la segona part del partit. A partit es va suspendre i per l'alerta del temporal. Debut amb triomf del Barça a la Champions d'handbol també. Per 39-28 van superar l'Horus danès a la Lliga Femenina d'handbol. Debut amb victòria del Granollers contra l'Oviedo 16-15. El Mundial de Bàsquet Femení Espanya-Austràlia, quarts de final avui a 9:15. A la Lliga Catalana de Bàsquet Girona-Lleida, 7:15 i Barça-Andorra a 9:00 del vespre. Els dos partits es poden veure en directe per Esport 3.

0: Són 11:45. Fins ara us hem explicat que el Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. El pronunciament del Tribunal Suprem encara està pendent de la decisió del Constitucional després de la sentència de la Justícia Europea. La consellera d'Interior, Núria Parlon, admet discrepàncies amb Josep Lluís Trapero, però ho desvincula de la seva dimissió com a director general del cos de Mossos d'Esquadra. Parlon ha reiterat que hauria preferit que esgotés el mandat. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio. Donald Trump obre la convenció del Partit Republicà a Dallas anunciant que pagarà $5,000 a tots els ciutadans nord-americans si guanya les pròximes eleccions. La trobada és insòlita perquè arriba quan falten només 2 mesos per als comicis de mig mandat. I tot seguit us explicarem que 556 persones van morir per suïcidi l'any passat, una xifra que repunta lleugerament respecte del 2024, tot i que el Departament de Salut destaca una tendència a la baixa des del 2022. Preocupen especialment, però, els casos de les dones d'entre els 40 i els 60 anys i també els homes més grans de 80. I una nova teràpia millora els principals símptomes de la narcolèpsia, que és un trastorn que dificulta als afectats mantenir-se desperts durant el dia. El nou tractament aconsegueix rebaixar molt la somnolència i reduir en gairebé un 90% la cataplexia, que són els episodis sobtats de pèrdua de to muscular que poden fer caure la persona a terra. Els resultats dels assajos clínics s'han publicat a New England Journal of Medicine. I pel que fa als esports, Montse?
1: El Barça debuta amb golejada a la Champions, 5-1 davant el Feyenoord. Gols de Lamine Yamal, Adeyemi, Gabriel Jesús i 2 de Rafinha. També debuta amb victòria del Barça a la Champions d'handbol, 39-28 davant l'Horus danès.
0: I pel que fa al temps, avui una jornada ben tranquil·la, assolellada i amb bona visibilitat. Calor continguda al migdia, màximes entre els 24 i els 29 graus en molts casos. Aquesta propera nit tornarà a ser ben fresca. El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. El Tribunal assumeix que no té més remei que aplicar-la després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que descarta que les despeses del referèndum afectessin els interessos de la Unió Europea. La sentència ja s'està preparant, és farragosa, i es dictarà aquest mes o a tot estirar a principis d'octubre. El Tribunal de Comptes no va arribar a condemnar els acusats. Va celebrar el judici, però va suspendre la sentència quan es va aprovar la llei d'amnistia i va fer una consulta al Tribunal de Luxemburg, que, com dèiem, es va pronunciar el juliol. També va resoldre que l'amnistia no contravenia la directiva de terrorisme. Aquí és l'Audiència Nacional la que ha de decidir si l'aplica per als 12 membres dels CDRs acusats. En aquest cas, el Tribunal encara no s'ha mogut. Una altra pota de l'aplicació de l'amnistia als líders del procés és la del Tribunal Suprem, que està pendent que el Tribunal Constitucional es pronunciï. La primera data marcada al calendari és el 22 de setembre, quan s'abordarà el recurs d'empara de Jordi Turull. A partir d'aquí, s'aniran estudiant els de la resta d'exiliats i condemnats per l'1 d'octubre. En aquesta partida és on es juga el retorn de Carles Puigdemont. I també hi ha causes obertes al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra Josep Maria Jové i Lluís Salvador per l'organització del referèndum i a l'Audiència de Barcelona contra Marta Rovira per desobediència. Des del grup parlamentari d'Esquerra a Madrid, Teresa Jordà confia que la decisió del Tribunal de Comptes sigui el primer pas que segueixin la resta de tribunals. N'ha parlat a TV3.
2: I en el moment doncs, que el Tribunal de Justícia Europeu va donar llum verda, evidentment aquesta escalada s'havia de produir. I ja era hora. Això també demostra que l'estratègia d'aquesta llei d'amnistia era l'estratègia bona i en qualsevol cas a l'espera del que es pugui anar produint.
0: Des de Junts, Míriam Nogueras espera que d'una vegada per totes els tribunals deixin de resistir-se a aplicar l'amnistia per uns fets que no s'haguessin hagut de judicialitzar mai.
3: Que s'acabi d'una vegada amb aquest procés judicial que, òbviament, no tenia cap sentit fer-lo, perquè al final els catalans van fer allò que fan qualsevol democràcia, que és decidir el futur polític del nostre país. El govern de Catalunya el que va fer va ser complir aquest mandat dels ciutadans.
0: El socialista José Zaragoza confia que amb l'aplicació de l'amnistia Catalunya passi pàgina de l'independentisme.
4: La necessitat de recuperar la normalitat a Catalunya i que ens queda ja poques decisions més perquè això arribi i arribarà. I això és important per la convivència a Catalunya, però sobretot pel futur dels catalans. Els catalans volen recuperar la capacitat de no estar centrats en un debat estèril, que era el debat de la independència.
0: I per Gerardo Pisarello, diputat dels Comuns, ja era hora que la justícia s'avingués a complir la llei.
5: Això s'hauria d'haver produït abans. És evident que per part de diferents òrgans de l'Estat, sobretot d'àmbits del poder judicial, hi ha hagut una actitud deliberada per retrasar l'aplicació d'una llei aprovada majoritàriament.
6: 3CAT Info.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, admet discrepàncies amb Josep Lluís Trapero, però ho desvincula de la seva dimissió com a director general dels Mossos d'Esquadra. Parlon ha qualificat de correcta la seva relació amb Trapero i ha reiterat que hauria preferit que continués el càrrec fins al final del mandat. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
7: Ens hem tensionat en segons quins moments, sí. Òbviament, doncs un conseller té una visió que doncs et fa dir jo... Considero que això s'ha de fer d'aquesta forma, és normal. Per tant, a mi quan toca fer una valoració de la seva feina al capdavant de la Direcció General de la Policia, per mi ha estat bona. La relació per mi ha estat la correcta, l'adequada.
0: La consellera també ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que els Mossos d'Esquadra desplegaran un dispositiu actiu i flexible durant els actes de la Diada per evitar enfrontaments entre grups amb interessos polítics de signe contrari. Parlon feia referència sobretot a l'acte d'Aliança Catalana d'aquesta tarda al Fossar de les Moreres i a les contramanifestacions que s'hi han convocat. I als Estats Units, el Partit Republicà de Donald Trump ha dut a terme el primer dia d'una convenció insòlita amb el mateix Trump com a principal protagonista. Aquesta vegada, el president nord-americà ha anunciat un xec per a cada ciutadà si el seu partit guanya les eleccions. Dallas, Oriol Serra.
8: Donald Trump ha tancat la primera jornada d'una convenció que no s'havia fet mai abans, a menys de 2 mesos d'unes eleccions de mig mandat. El president dels Estats Units ha fet un discurs d'una hora i 3/4 de durada en què ha lloat la seva pròpia gestió i ha advertit del perill que els demòcrates s'imposin al Congrés. Per aquest motiu ha fet una promesa tan surrealista com preocupant perquè és un suborn democràtic en tota regla. And here is my promise.
9: Aquesta és la meva promesa. Si els republicans guanyem les eleccions a la Cambra de Representants i al Senat dels Estats Units, i gràcies al nostre enorme èxit i fortalesa econòmica, emetré un dividend per a cada ciutadà dels Estats Units d'Amèrica per valor de $5,000.
8: La convenció republicana s'acabarà aquest dijous.
0: 556 persones van morir per suïcidi l'any passat, una xifra que repunta lleugerament en comparació amb el 2024, en què van morir 9 persones menys. Segons el Departament de Salut, però, la tendència dels últims 3 anys és que la taxa de suïcidis va a la baixa, concretament un 17% menys des del 2022. També es redueix el nombre de persones que intenten suïcidar-se, les anomenades temptatives, un 7% menys que l'any 2024, i pugen, en canvi, un 17% les ideacions suïcides, és a dir, persones que consulten els serveis de salut perquè pensen en un pla per treure's la vida. El psiquiatre i director del Pla de Prevenció del Suïcidi, Diego Palau, creu que això és positiu perquè els ajuda a detectar i a fer seguiment d'aquestes persones amb risc de suïcidi.
10: En els últims 3-4 anys hem observat que hi ha més de la meitat de les persones que consulten hospitals ho fan perquè tenen un pla suïcida. I abans això no passava. Venien majoritàriament perquè havien fet ja una tentativa. O sigui, d'alguna manera s'ha incrementat la consciència de que el risc de suïcidi és un problema de salut i les persones consulten als hospitals.
0: I afegeix que les franges d'edat que més els preocupen són les dones de mitjana edat, entre els 40 i els 60 anys, perquè observen un lleuger repunt de mortalitat per suïcidi. I també els homes més grans de 80, amb soledat no desitjada i amb malalties cròniques. Un nou tractament millora els principals símptomes de la narcolèpsia. És un trastorn neurològic incurable que dificulta als pacients mantenir-se desperts durant el dia. 2 assajos clínics en fase 3 mostren que la nova teràpia aconsegueix rebaixar molt la somnolència, augmentar la capacitat de mantenir-se despert i reduir en un 89% la cataplexia, és a dir, aquells episodis sobtats de pèrdua de to muscular que es desencadenen per emocions com el riure o la sorpresa i que poden arribar a fer caure la persona a terra. La narcolèpsia afecta entre 20 i 60 persones per cada 100.000 habitants i moltes d'elles experimenten també cataplexia. Els resultats dels assajos s'han publicat al New England Journal of Medicine i hi ha participat Àlex Iranzo, que és el cap de la unitat del SON del Clínic Barcelona i investigador de l'IDIBAPS. A l'agost, l'Administració d'Aliments i Medicaments dels Estats Units va aprovar aquest tractament, que també s'ha autoritzat a la Xina i al Japó.
6: 3CAT Info.
0: Condemnat a 18 anys de presó, l'home que un jurat popular ja va declarar culpable d'assassinar-ne un altre el 2024 a Tortosa, al Baix Ebre. El segon acusat d'aquest cas també ha estat condemnat per encobriment, però no ingressarà a la presó. Tarragona, Manel Sastre.
11: L'Audiència de Tarragona li imposa aquests 18 anys de presó per assassinat amb traïdoria i més de 100.000 euros d'indemnització als familiars de la víctima. Els fets van passar el març del 2024, després d'una baralla per una timba de cartes. L'ara condemnat, després de donar-li cops amb una barra de ferro, el va llançar al riu Ebre amb una pedra lligada als peus. Durant el judici va explicar així l'agressió.
12: Se ha caído en el suelo y él se ha montado encima y ha empezado a apretarle del cuello hasta que no... ha dejado de respirar.
13: ¿Usted pensó que estaba muerto el señor Basile?
12: Ya sabes que es que he muerto.
14: Ya, de que no respirar, yo hago es que no respires.
12: Pues sí, claro.
11: La fiscalia demanava inicialment 25 anys de presó per als dos encausats. En la sentència també es condemna l'altre home implicat en aquest cas per un delicte d'encobriment, però l'eximeix de complir els 3 anys de presó perquè és el cunyat de l'automaterial del crim. Només l'obliga a pagar 26.000 euros d'indemnització.
0: I ara us parlem d'una aplicació de mòbil basada en la intel·ligència artificial que permet mesurar els fruits al camp. L'eina és gratuïta i pionera al món. L'han desenvolupat la Universitat de Lleida i l'IRTA i inicialment es pot aplicar a les pomes, però en un futur està previst que també es pugui fer a altres fruits. Des de Lleida ens ho explica en Pere Joan Álvarez.
15: Fins ara els pagesos mesuraven la mida dels fruits, el que anomenen calibre, de forma manual, amb peus de rei o amb anelles. Doncs bé, a partir d'ara disposen d'una aplicació digital més precisa, Fruit Measure App. N'explica el funcionament el responsable del projecte, el professor Eduard Gregori.
16: Utilitza un suport que s'imprimeix en 3D i que s'acobla al mòbil. Llavors, un cop acoblat al mòbil, simplement cal apropar el suport a la poma, es fa la fotografia, i de forma instantània l'aplicació detecta la poma, o en el cas que sigui una agrupació de pomes, les diferents pomes que veia la foto, i estima el calibre de totes elles.
15: Mesurar la mida dels fruits és clau per destriar les peces de fruita, el que se'n diu la clarida, per fer prediccions de collita més fiables i per organitzar-ne la comercialització. Doncs bé, l'estalvi de temps i la precisió d'aquesta aplicació ajuda a millorar la gestió de l'explotació, també des del punt de vista econòmic.
16: És un estalvi de temps important. Això es tradueix, evidentment, en un estalvi econòmic. I després, evidentment, doncs, si tu coneixes la variabilitat o si el pagès coneix la variabilitat de la seva finca, o sigui, si hi ha parts de la seva finca on els calibres són diferents que en altres, no, sempre pot aplicar d'una forma diferenciada. No? Aquí entra el concepte d'agricultura de precisió.
15: La tecnologia s'ha validat amb més de 3.000 fruits corresponents a 5 varietats diferents de poma, a les quals s'ha fotografiat per desenvolupar l'eina. Els seus impulsors han triat de moment la poma perquè és el fruit que més han estudiat en els últims 10 anys. Tot i això, ja treballen per desenvolupar aquesta eina digital en la resta de fruits del mercat.
0: En 10 anys s'ha fet a Platja d'Aro prop de 100 rodatges de films, sèries o anuncis publicitaris. Precisament aquesta nit es roda en un espai d'oci de la població part d'un capítol de la nova sèrie produïda pels Javis. Ens ho explica la Maria Rovira.
17: Des que es va crear el 2016 l'oficina d'atenció al rodatge, el Film Office de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, s'han comptabilitzat un total de 96 projectes entre rodatges de films, curtmetratges, documentals, espots publicitaris o reportatges fotogràfics. L'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, destaca la tasca que s'ha fet de promoció de la imatge del municipi i que des que es va crear l'oficina s'hi han rodat projectes de forma continuada.
18: La setmana passada vam gestionar un anunci internacional que era per l'empresa Tinder, que tenia lloc a Platja d'Aro. Aquest estiu es va rodar també amb una instal·lació privada en aquest sentit, que és l'Hostal de la Gavina, a S'Agaró, un llargmetratge de ficció, i sabem que aquesta tardor en tindrà lloc un altre. Normalment el nostre camí de ronda, sobretot primavera i estiu, és objecte de molts rodatges, sobretot publicitaris, alguns de fotografia i altres d'audiovisual. Per tant, realment la Film Office és un espai del nostre ajuntament que funciona.
17: Sobre el rodatge d'aquesta nit, l'alcalde explica que no se'ls hi han donat detalls, només l'espai privat on es rodarà i que hi participaran una cinquantena de figurants.
18: El rodatge es portarà a terme en una instal·lació privada, que és del Parc d'Atraccions Pepes. No tindrà lloc, diguéssim, a l'espai públic. Sí que és veritat que el rodatge té un permís específic per poder rodar al llarg de tota la nit i, per tant, lògicament, tot aquell que participi treballarà tota la nit de dijous per rodar aquestes escenes. No sabem res de la història, sí que sabem que es tracta d'un capítol, d'una sèrie de ficció, i que rodem unes escenes concretes d'aquest capítol.
17: En aquests 10 anys del Film Office al municipi s'hi han rodat escenes de films o sèries com H, Todos Mienten o Marlowe a S'Agaró o No se decirá adiós i Calladita a Platja d'Aro.
0: Són 3:15, obrim l'àrea de servei. Ho fem, com sempre, amb la informació del trànsit. Mireia Sala, bon dia.
19: Bon dia. L'AP7 és la via més conflictiva a aquesta hora. Es mantenen les retencions de Mollet a Santa Perpètua en direcció Barcelona i Tarragona per un vehicle avariat que talla un carril. A la Ronda de Dalt també hi ha cua a l'altura de Pedralbes per un accident en sentit Besòs. Finalment, al Baix Penedès se circula encara en pas alternatiu a la Nacional 340 al Vendrell a causa d'un accident de fa una estona i es formen cues també en els dos sentits. Pel que fa al transport públic, en motiu de la Diada Nacional de Catalunya, demà, Renfe reforça les línies R1, R2, R4, R11 i R16. I TMB reforça també el servei de metro, sobretot la línia 3, la verda. Això és tot. Tornem a més informació viària d'aquí a mitja hora.
6: El temps.
0: Una crònica de l'Enric Agut.
20: Temps molt tranquil avui, tant al matí com a la tarda. Amb algun núvol prim a la tarda hem tingut alguna bogina, algun banc de boira, fruit de la humitat i de la fresca. Déu-n'hi-do com ha refrescat. A tot el país hem estat per sota dels 20 graus. Les mínimes més altes, 18 graus a Tortosa, 19 a Barcelona, amb moltes xifres de 10, 11, 12, 13, 14 a l'interior i també valors que han baixat per sota dels 5 graus. Prades, una mínima de 3, Barruera de 2 i alguna glaçada tímida. Al cap de Baqueira ha assolit una mínima de 1 sota 0 i dècimes negatives d'AS al seu aeròdrom. L'estació està a fora del poble, han tingut dècimes negatives. Les màximes pujaran respecte a ahir perquè hi van caure. Igualment, moltes xifres s'ajustaran entre els 24 i els 29. Puntualment es pot arribar als 30-31, per exemple, a l'interior de les Terres de l'Ebre. La tramuntana quedarà residual a la tarda voltant del Cap de Creus i el mar també cap a l'àrea del Cap de Creus. Barandins s'anirà tranquil·litzant. Ahir les onades eren ben altes a la boia de Begur, 4-5 metres d'onada màxima. Avui ja només parlem de maror a la tarda, onades a voltant d'un metre d'alçada.
6: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Des d'avui ja es poden consultar les dades d'on són i per on es mouen totes les espècies d'ocells que hi ha a Europa. Ha entrat en funcionament una nova versió del visor Eurobird Portal, on hi ha informació en temps real dels moviments de prop de 600 espècies d'aus. Gabriel Gargallo, director de l'Institut Català d'Ornitologia, és el coordinador d'aquest projecte que s'alimenta de les observacions de més de 200.000 ornitòlegs.
21: Mai havíem tingut una eina que ens permetés veure on estan tots els ocells d'Europa en cada moment de l'any i amb dades fins ahir. Aquest visor permet de forma molt visual veure tots aquests grans patrons diferents que tenen els espècies que conviuen amb nosaltres, no? I això penso per mi és el que és més excitant, no?
0: Les morts per calor a les ciutats del sud d'Europa durant l'última dècada han augmentat un 160% respecte als anys 90. Ho alerta un estudi del Lancet Countdown Europe en què participa l'Institut de Salut Global de Barcelona, l'IS Global. A Espanya l'augment és semblant, del 136%. L'informe constata que Europa s'està escalfant més ràpidament que qualsevol altra regió del món i que les ciutats, especialment les del sud, ho tenen cru davant dels efectes del canvi climàtic. Tot plegat també ha fet augmentar el risc d'incendis forestals a la zona sud en un 7% pràcticament els últims 20 anys. L'investigador de l'AIS Global, José Chen, assegura que no és un fet aïllat. Ho ha dit a 3Cat Info.
22: Las ciudades están sufriendo con los efectos del cambio climático, de la exposición a olas de calor, a la polución del aire y todo eso contribuye para empeorar los efectos del cambio climático y por eso estamos verificando año a año que la tendencia empeora y que los efectos también empeoran.
1: L'esport és competició, però també són històries d'ara i de sempre.
2: Rècords és l'espai de documentals radiofònics sobre l'esport de Cat Ràdio.
1: Històries explicades en profunditat, sense pressa, a partir de testimonis directes.
2: Rècords, el podcast de l'equip de la redacció d'esports de Cat Ràdio.
3: Aquest 2026 ha fet 10 anys d'una de les pèrdues més sentides de l'univers blaugrana.
2: 24 de març de 2016. Catalunya Ràdio.
23: La notícia aquesta hora és la mort de Johan Cruyff, el creador del Dream Team. Ha mort als 68 anys a causa del càncer que patia.
3: El 24 de març del 2016 moria Johan Cruyff, mite del Barça i una de les personalitats més importants i revolucionàries del món del futbol.
24: Crec que el personatge més influent que hi ha hagut mai al futbol mundial, perquè no només va canviar un club com a jugador, com a entrenador, com va ser l'Ajax, sinó va canviar dos, com a jugador i com a entrenador a Barcelona. Hi ha un abans i un després.
25: Creo que hablar de Cruyff es hablar de fútbol en su máxima expresión.
26: Per mi ha sido el mejor entrenador que yo tuvo como futbolista.
27: Para mí, Mister siempre será amigo, siempre será padre futbolísticamente.
28: Ens va canviar la mentalitat. Va canviar la mentalitat en un país que tenia anhels de passar del blanc i negre al color i desitjava, doncs, entrar a la modernitat.
29: Que no tenia ninguna formulació científica, però que tot lo que hacía, luego la ciència lo terminava demostrando. Es como que tenía una intuición tan grande que se adelantó a su tiempo y que no necesitaba comprobaciones para llevar a la práctica todo lo que se le ocurría y que lo convertían en un revolucionario.
3: Un Cruyff que arriba al 1973 al Barça i que fa campió de Lliga al club blaugrana amb el mític 0-5 al Madrid. Però més enllà de l'aspecte futbolístic, Cruyff comença a deixar empremta per la seva forta personalitat que el porta, per exemple, a posar el seu fill Jordi en plena dictadura.
30: El teu fill va ser, segons tu dius, el primer Jordi inscrit al registre.
24: Sí, porque se nació 74. Aquí se llaman mucho Jordi, pero no podía escribirlo.
30: Y había que escribir Jorge.
24: Sí, y como he venido de Holanda y en Holanda y no esos papeles estaba escrito como Jordi, y aquí hay que copiarlo.
30: ¿Y qué le ibas a decir al registrador? Cuando te hay que poner Jorge.
24: No, ha dicho que no podía, y que no, tú solo copia y...
3: Cruyff marxa del Barça el 1978 i encara juga als Estats Units, al Llevant, abans de retirar-se als Països Baixos. Amb només 38 anys ja entrena l'Ajax d'un jove Van Basten. Quan arriba el 88 per ser nou entrenador del Barça, ja deixa moments memorables com la primera roda de premsa en què aireja públicament la llista d'altes i baixes de la plantilla.
31: Urruti.
24: No continua, no.
31: Gerardo.
24: Tampoco.
31: Rojo.
24: No.
31: Clos.
24: No.
31: Hughes.
24: En principio, no.
31: Archibald.
24: No.
31: Moratalla.
24: Un duda aún.
31: López López.
24: Duda.
31: Duda.
24: López López se queda.
31: Se queda, López López.
3: Cruyff aposta per la Masia i a la temporada 90-91 guanya la primera de les quatre lligues consecutives del Dream Team. Aquell any, però, també té un infart que acaba amb un mític anunci antitabac.
24: Soc Johan Cruyff. A la meva vida he tingut dos grans vicis. Fumar i jugar a futbol. El futbol m'ha donat tota la vida. En canvi, fumar quasi me la treu.
3: El 92, el Dream Team toca el cel després d'aconseguir a Wembley la primera Copa d'Europa en futbol contra la Sampdoria. És el famós dia del salit i disfrutar.
24: O sigui, és l'única vegada que van a jugar un final de Copa de l'Europa, però almenys no disfrutes, perquè eres idiota i que ara estàs aquí i no disfrutes.
3: L'expressió de la flor de Cruyff arriba després del famós penal que falla Jukić del Deportivo a l'últim segon i que dona la quarta lliga consecutiva al Barça. El Barça, però, cau 4-0 contra el Milan a la final d'Atenes i comença a ser el principi de la fi de Cruyff com a entrenador. Els dos anys següents, Cruyff intenta reconstruir l'equip, però els resultats no arriben i les relacions amb el president Núñez se'n van ressentint. Amb altres frases memorables de l'univers cruyffista.
24: Creo que tenía que haber insistido más, mucho más, para que se compre esta gente, porque, lógicamente, el dinero para un club de fútbol cualquiera Instituto Deportivo no tiene que estar en el banco, tiene que estar en un campo.
3: Finalment, Johan Cruyff acaba destituït i passarà un temps fins que pugui acomiadar-se del Camp Nou en un partit homenatge que enfronta el seu Dream Team al Barça de Van Gaal.
24: Solo Dios sabe cuánto tiempo hemos tenido que esperar a este momento fantástico.
3: Cruyff no torna mai oficialment al Barça, però és un dels grans mentors de Laporta i el gran avalador d'entrenadors com Rijkaard o Guardiola. és una de les coses de les que està més orgullós.
4: A mi m'orgullo ser més gran el quantitat d'entrenadores que hoy día son entrenadores que han jugado conmigo.
5: Sí.
4: Si veo Lautaro, sí. Si veo esto, si veo Puma, sí. Sí. Y digo, ostras, estos son amantes del fútbol.
3: Ja sabem que Cruyff valora gairebé més el com que el què.
7: Para mí, de todos los triunfos y de todos los trofeos que todo me han dado de todos los 30 y tantos años, yo creo que el mejor trofeo ha sido ser o jugar el mejor fútbol del mundo. Yo creo que ese es un título que vale mucho más que cualquier otro.
3: Johan Cruyff mor al març del 2026 als 68 anys, però amb una vida plena i gaudida com poques.
7: Yo me he pasado en el fútbol, pero fabulosamente bien. De todas las cosas, hasta con los problemas, porque era mi vida, mi manera de pensar, y lo he pasado, pero fantásticamente bien.
2: Records, el podcast de l'equip de la redacció d'esports de Cat Ràdio. Ronaldo
1: Versís Moreira. Records, a l'app i al web de Cat Ràdio i al 3Cat.
2: Esports.
0: Fins a les 12 amb la Montse Raya. Montse, bon dia.
8: Hola, bon dia. Jornada de descans avui del Barça, que ahir va golejar el Feyenoord per 5-1 en l'estrena de la Champions masculina de futbol. Van marcar Lamine Yamal, Adeyemi, Gabriel Jesús i Rafinha, que va fer dos gols. Un inici espectacular de temporada de l'equip blaugrana resumit en aquestes xifres. 22 gols en 5 partits disputats entre Lliga i Champions. El primer capità blaugrana, Rafinha, se'n felicita.
9: Una temporada tan larga como es, hay muchos altos y bajos y bueno, empezar la temporada así obviamente nos da mucha confianza y la idea es seguir así, intentar que los bajos sean mínimamente lo que podamos y seguir haciendo buenos partidos, así es lo que queremos.
8: El pròxim partit de Barça a la Champions serà el dimarts 13 d'octubre al camp del Galatasaray. Flick ha donat el dia lliure a la plantilla. L'equip tornarà als entrenaments demà al matí. La pròxima cita serà aquest diumenge a la Lliga al camp del Llevant a 4:15 de la tarda. També a la Lliga, a partir que l'Espanyol té dimarts que ve al camp del Rayo, jugarà segurament a Butarque. El club de Vallecas ho ha anunciat, tot i que confia que l'auditoria externa favorable de la Comunitat de Madrid sobre l'estat del seu camp els permeti jugar allà.
2: 3Cat Info.
8: De la jornada de la Champions de futbol destaca el hat-trick de Ferran Torres en el seu debut europeu amb el PSG. L'ex-blaugrana va contribuir en el 6-1 de l'equip francès davant el Slovan de Bratislava. Simeone va fer jugar Julián Álvarez de titular, però no va evitar la derrota de l'Atlètic de Madrid 2-1 contra el Liverpool. Ronald Araujo, l'ex-blaugrana, va ser titular com a lateral dret amb l'equip anglès.
10: Y no, la salida del Barça muy bien también. Creo que era algo que habíamos hablado con el club, habíamos hablado con el míster. La verdad que le tengo un cariño enorme al Barça, siempre estoy muy agradecido por todo el jugador que soy hoy, gran parte es gracias a ellos y nada, muy feliz, creo que tenemos una linda relación y yo le tengo un aprecio grande.
8: L'Arsenal va guanyar 0-1 al camp del Nàpols. Avui a la Champions destaquem tres partits, el Bayern Múnich Bodo Glimt, el Manchester United Sabà i el PSV Eindhoven Shakhtar Donetsk. I el Comodo Cesc Fàbregas juga el primer partit de Champions de la seva història, rep al Leipzig. A la UEFA Youth League, la Champions juvenil, el Barça ha perdut aquest matí contra el Feyenoord, el Johan Cruyff a la primera jornada per 1-2, ha marcat Nil Vicens de penal a la segona part. I encara en futbol, la final del Mundial 2030 serà al Marroc, segons el president de la federació d'aquest país, Fouzi Lekia. Diu que la final del Mundial es jugarà al gran estadi Hassan II de Casablanca, encara en construcció. A la Champions d'handbol, debut en triomf de l'actual campió, el Barça, 39-28 davant l'Horus danès. Sentim el blaugrana Peter Txikuza.
11: Primer partit de Champions de la temporada al Palau. Sempre hi ha nervis, tothom vol marcar molts gols, tothom vol ensenyar i, bueno, sort que ens hem posat les piles, el Sergei també una màquina.
8: A la Lliga Femenina d'handbol, debut amb victòria del Granollers contra l'Oviedo 16-15. I al Mundial Femení de Bàsquet, Espanya-Austràlia, avui en quarts de final a 8:45 del vespre, Miguel Méndez, seleccionador espanyol.
12: El equipo australiano, que es sobre todo muy fuerte físicamente, ¿no? Jugadoras muy parecidas de tamaño y de peso y con mucha experiencia, muchas formadas en Estados Unidos, muchas jugando en NBA y es un equipo muy, muy duro físicamente. Y lo que vamos a intentar es que ellas adapten a nuestro estilo, más que nosotros al suyo y yo creo que el equipo está muy preparado para jugar pues, cualquier tipo de baloncesto. proceso que se plantee.
8: A la Lliga Catalana de Bàsquet, avui Girona Lleida, 6:15, i Barça Andorra a 9:00, els dos partits per Esport 3. El Joventut i Keye Van der Burs han arribat a un acord per a la rescissió del contracte del jugador neerlandès. I a la Vuelta, avui contra rellotge individual de 32 quilòmetres entre el Puerto de Santa Maria i Jerez de la Frontera. El balear Enric Mas segueix de líder amb els 2 minuts i 6 segons sobre Gal. Matthew Brennan va aconseguir ahir el 5è triomf a la Vuelta, el segon consecutiu en imposar-se a l'etapa.
2: Trescat Info.

0: La miopia infantil es triplica entre els 8 i els 12 anys, segons un estudi de la UPC que determina com ens podem avançar el diagnòstic per aturar la malaltia. L'ús de pantalles augmenta el risc i fer activitats a l'aire lliure és un factor protector. El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. El pronunciament del Tribunal Suprem encara està pendent de la decisió del Constitucional després de la sentència de la Justícia Europea. Aquesta hora engega el Tribunal Suprem l'acte solemne de l'obertura de l'any judicial a mig de l'enèsim enfrontament entre el govern espanyol i la judicatura. Un dels últims casos és la investigació que ha engegat l'Audiència Nacional Espanyola per l'entrada multitudinària de migrants a Ceuta. Per cert, que Espanya només ha repatriat 37 menors estrangers dels més de 32.000 que hi han arribat sols en els últims 10 anys. S'ha retornat al 0,1% dels menors i el Marroc no n'ha acceptat cap. Són dades de la Fiscalia que demostren l'extrema dificultat per repatriar els menors arribats a Ceuta, que és el que reclamen al PP i Vox. La consellera Núria Parlon anuncia el matí de Catalunya Ràdio un dispositiu dels Mossos proporcionat i flexible davant les concentracions de signe contrari previstes aquesta tarda al Fossar de les Moreres. Aliança Catalana n'ha convocat una i n'hi ha una altra que agrupa l'esquerra independentista, antifeixista i veïnal. Donald Trump obre la convenció del Partit Republicà a Dallas, anunciant que pagarà $5.000 a tots els ciutadans nord-americans si guanya les pròximes eleccions. La trobada és insòlita perquè arriba a només 2 mesos dels comicis de mig mandat. I el Banc Central Europeu tornarà a pujar avui els tipus d'interès, previsiblement ho farà d'un quart de punt fins a situar-lo al 2,5%. Enmig de l'escalada de la inflació europea derivada de l'encariment de l'energia, l'organisme també podria deixar la porta oberta a una altra pujada abans d'acabar l'any.
1: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. Jornada de descans. Avui el Barça, que ahir va golejar el Feyenoord per 5-1 en l'estrena de la Champions masculina de futbol. Va marcar la Minya Mala, de Yemi, Gabriel Jesús i Rafinha, que va fer 2 gols. A la UEFA Youth League, la Champions juvenil, el Barça ha perdut aquest matí 1-2 contra Feyenoord en partit de la primera jornada disputat al Johan Cruyff. Debut amb victòria del Barça a la Champions d'handbol, 39-28 davant l'Horus Danès, i a la Lliga Catalana de Bàsquet, avui Girona-Lleida, quarts de set, i Barça-Andorra a les 9, els 2 partits per Esport 3.
0: Ens espera una tarda de sol, com també ho serà la diada si instal·la un contrast evident entre les màximes i les mínimes. Les temperatures nocturnes ja seran força fresques, mentre que durant el dia farà una calor, això sí, suau.
3: Trescat Info.
0: 12:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, sigueu benvinguts. El Tribunal de Comptes

0: Diputats va celebrar el judici, però va suspendre la sentència quan es va aprovar la llei d'amnistia i va fer una consulta al Tribunal de Luxemburg, que, com dèiem, es va pronunciar el mes de juliol. També va resoldre que l'amnistia no contravenia la directiva de terrorisme. Aquí és l'Audiència Nacional Espanyola la que ha de decidir si l'aplica pels 12 membres dels CDRs encausats. En aquest cas, el tribunal encara no s'ha mogut. Una altra pota de l'aplicació de l'amnistia als líders del procés és la del Tribunal Suprem, que està pendent que el Tribunal Constitucional es pronunciï. La primera data marcada al calendari és el 22 de setembre, quan s'abordarà el recurs d'Empara de Jordi Turull. A partir d'aquí s'aniran estudiant els de la resta d'exiliats i condemnats per l'1 d'octubre, i és en aquesta partida on es juga el retorn de Carles Puigdemont. I també hi ha causes obertes al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra Josep Maria Jové i Lluís Salvador per l'organització del referèndum i a l'Audiència de Barcelona contra Marta Rovira per desobediència. Doncs bé, el que fem ara és marxar cap a Madrid. En marxa l'acte d'obertura de l'any judicial, un acte presidit pel rei que aplegui la plana major de la judicatura i que se celebre enmig de la tensió entre el poder judicial i la Moncloa, entre altres, per la investigació que està fent dels fets de Ceuta la jutgessa Maria Tardón, que havia anat a les files del Partit Popular. Ens ho explica, per tant, des de Madrid, la Tania Tàpia.
1: Un acte amb discursos de dues dones, la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, que s'estrena en aquest format després de la condemna Álvaro García Ortiz, i de la presidenta del Poder Judicial i del Tribunal Suprem, la catalana Isabel Perelló. En l'acte, com és habitual, se sentiran crides a respectar la independència judicial per part del govern espanyol, i és el ministre de Justícia, Félix Bolaños, també hi ha el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, així com la plana major de la judicatura. El rei Felip VI presideix l'acte i, tot i no tenir discurs, és habitual que després parli de forma distesa amb els periodistes dels passadissos. I avui, amb un tema central, la crisi de Ceuta. Està en entredit el paper del monarca en la crisi amb un viatge que es farà també a Melilla, però que encara no s'ha concretat. I també hi ha tensió entre el govern i els jutges per les crítiques d'alguns ministres a la jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, és la que investiga l'entrada massiva a la ciutat autònoma. Alguns l'han criticat per anar anys enrere a les llistes del PP i ser regidora a Madrid, tot i que anava d'independent. Aquests xocs també s'han produït arran de l'anomenada Llei de Nets. Pedro Sánchez ha manat pressa al Suprem perquè resolgui abans de les properes eleccions si els fills o nets d'exiliats podran votar. De moment, el tribunal ha suspès temporalment la seva inscripció al cens i ho ha fet a petició de Vox. Un Sánchez que també ha demanat justícia per a la seva dona i el seu germà, que diu que són innocents, i ha acusat part dels jutges de fer política.
0: I pel que fa als menors migrants, atenció a aquesta dada, Espanya només ha repatriat 37 menors estrangers dels més de 32.000 que hi han arribat sols en els últims 10 anys. S'ha retornat el 0,1% dels menors i cap al Marroc. Són dades de la Fiscalia, que us explica 3CAT Info, i que demostren l'extrema dificultat per repatriar els menors arribats a Ceuta, cosa que reclamen PP i Vox. Tornem a Madrid ara amb la Paula Brujats.
2: En 10 anys, el Marroc no ha acceptat la tornada de cap menor, no contesta trucades ni respon als expedients de la Fiscalia espanyola, ni a més de 600 encallats des de fa anys. Dels menors que van arribar a Ceuta, 8 de cada 10 són marroquins i retornar-ne algun serà missió impossible, per més que s'intenti, diu el número 2 del Ministeri d'Infància, Rubén Pérez, en declaracions a 3CAT Info.
3: Y por lo tanto vamos a hacer todo el procedimiento administrativo que nos corresponde a nosotros como país para callar muchas bocas, para demostrar que a veces, en vez de culpar al Estado español, tenemos que culpar a los que son responsables, porque del lado de Marruecos no se colaboró ni siquiera para identificar las víctimas.
2: Les dades de la Fiscalia desmunten la tesi de la dreta i l'extrema dreta, les traves burocràtiques, la falta de col·laboració dels països d'origen i l'obligació de respectar l'interès superior del menor dificulta els retorns, i l'exemple és que només el 0,1% s'ha repatriat en 10 anys. Amb aquesta experiència, el Ministeri d'Infància urgeix les comunitats a ser solidàries per començar el trasllat de nens i nenes de Ceuta cap a la península.
3: Mientras no conseguimos que este procedimiento se pueda concluir o incluso se pueda iniciar desde el punto de vista de una respuesta proactiva de Marruecos, lo que no podemos es tener a menores hacinados en instalaciones que se han creado de emergencia y, por tanto, en muchas ocasiones no cumplen estándares, ni siquiera los estándares de la legislación española.
2: Les dades de la Fiscalia demostren que el Partit Popular tampoc repatriava menors quan governava. Entre el 2015 i el 2017 només en van tornar 11 dels més de 3.000 que havien arribat. La majoria dels retorns que es fan de menors són cap a Algèria.
4: 3CAT Info.
5: Oh,
4: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.

0: Segur que no n'hi ha per tant.
1: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: 3CAT Info.
3: 12 i 10 minuts, els Mossos d'Esquadra es preparen per les concentracions convocades aquesta tarda i vespre al Fossar de les Moreres, la vigília de la Diada, d'una banda la d'Aliança Catalana i de l'altra la de diverses organitzacions de l'esquerra independentista, antifeixista i veïnals que volen plantar cara a la formació de Sílvia Orriols. L'objectiu dels Mossos és evitar que hi pugui haver enfrontaments entre els dos col·lectius, per això l'estratègia anirà en la línia de la concentració de la setmana passada a la plaça Sant Jaume, quan van coincidir dos actes de signe contrari van estar separats per un dispositiu d'agents i de furgons. Segons ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Interior, Núria Parlon, els Mossos són conscients de l'ambient que hi pot haver.
4: Tindrem un dispositiu proporcionat i flexible per poder anar a reaccionar recursos d'acord amb l'evolució dels esdeveniments. No som ingenus i sabem que ens trobarem en situacions complexes des del punt de vista de l'ordre públic.
3: Per cert, que Parlon ha admès discrepàncies amb Josep Lluís Trapero, però ho desvincula de la seva dimissió com a director general dels Mossos d'Esquadra. Parlon ha qualificat de correcta la seva relació amb Trapero i ha reiterat que hauria preferit que continués al càrrec fins al final del mandat. Són declaracions a la mateixa entrevista.
4: Ens hem tensionat en segons quins moments, sí. Òbviament, doncs un conseller té una visió que doncs et fa dir, jo considero que això s'ha de fer d'aquesta forma, és normal. Per tant, a mi quan toca fer una valoració de la seva feina al capdavant de la Direcció General de la Policia, per mi ha estat bona. La relació, per mi, ha estat la correcta, l'adequada.
2: 3CAT Info.
3: Com us avançàvem als titulars, la miòpia infantil es triplica entre els 8 i els 12 anys, segons un estudi de la UPC que determina com ens podem avançar al diagnòstic per aturar aquesta malaltia. L'ús de pantalles n'augmenta el risc i, en canvi, fer activitats a l'aire lliure és un factor protector. Anem cap a Terrassa, Marta Bellés.
5: L'Organització Mundial de la Salut considera la miopia com una pandèmia. Les investigadores del grup de recerca de visió, optometria i salut de la UPC han fet un estudi inèdit al sud d'Europa que segueix 2.500 escolars des dels 8 als 12 anys per veure l'evolució de la salut visual. La principal conclusió és que en aquesta franja d'edat la miopia es triplica. A la primera revisió, als escolars de tercera primària, hi ha un 12% de prevalença. A quart, l'any següent, un 17%, i a sisè de primària s'enfila fins superar el 28%. Els factors hereditaris no es poden combatre, però sí d'altres que són determinants i que venen causats per l'estil de vida. Laura Aguissassola, coordinadora de la recerca.
6: Moltes hores de treball en visió propera és un factor de risc, clar. Una altra vegada, les xarxes, els elements electrònics a visió propera ens estan preocupant, i per altra banda, el contrari, que seria nens que no passen tantes hores en enganxats en les tauletes o en els mòbils i, per tant, estan jugant o fent esport a l'aire lliure i en contacte amb el sol, aquest constitueix un factor protector. Tenen molta menys probabilitat d'esdevenir miops.
5: L'estudi també determina com ens podem avançar al diagnòstic abans que es detectin problemes de visió.
6: Ens hem donat compte que mesurant la longitud axial ens podem avançar en aquests resultats i podem obtenir dades que ens informen sobre la possibilitat de que aquest nen sigui miop abans de que es desenvolupi i es faci evident aquesta miop. Mesura de la longitud axial i dels radis de curvatura ens permeten avançar-nos. Ens donen una anticipació, inclús amb 2 anys, de quan aquest nen pot desenvolupar la miopia.
5: L'aparició de la miopia és més precoç en les nenes i avança més ràpid. Les responsables de l'estudi consideren que la salut pública hauria de preocupar-se molt més dels problemes de visió.
3: Gràcies, Marta. I ens fixem ara als Estats Units, on el Partit Republicà de Donald Trump ha dut a terme el primer dia d'una convenció insòlita amb el mateix president nord-americà com a principal protagonista. Aquesta vegada Trump ha anunciat un xec per a cada ciutadà si el seu partit guanya les eleccions. Dallas, Oriol Serra.
7: Donald Trump ha tancat la primera jornada d'una convenció que no s'havia fet mai abans, a menys de 2 mesos d'unes eleccions de mig mandat. El president dels Estats Units ha fet un discurs d'una hora i 3/4 de durada en què ha lloat la seva pròpia gestió i ha advertit del perill que els demòcrates s'imposin al Congrés. Per aquest motiu ha fet una promesa tan surrealista com preocupant, perquè és un suborn democràtic en tota regla.
8: And here is my promise.
0: Aquesta és la meva promesa. Si els republicans guanyem les eleccions a la Cambra de Representants i al Senat dels Estats Units, i gràcies al nostre enorme èxit i fortalesa econòmica, emetré un dividend per a cada ciutadà dels Estats Units d'Amèrica per valor de $5,000.
7: La convenció republicana s'acabarà aquest dijous.
3: Doncs així hem arribat a un quart d'una del migdia. Fem atenció ara al trànsit i a la previsió meteorològica. Situació aquesta hora a carreteres i autopistes del país i al transport públic. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
8: Bon dia. Doncs continuen les retencions a la P7 de Mollet a Santa Perpètua en sentit sud per un vehicle avariat que talla un carril. A la A26 també hi ha un carril tallat per una avaria a Montagut, a la Garrotxa. A l'Alt Empordà se circula en pas alternatiu per la Nacional 260 a Navata per esfondraments i a l'Anoia lentitud a la 2 a Jorba en direcció Lleida. Pel que fa als accessos a Barcelona, a la Ronda de Dalt hi ha un carril tallat a Collserola en sentit Besòs per un accident i això causa retencions des de Pedralbes. A la mateixa via hi ha lentitud i aturades entre el nus de la Trinitat i Collserola en sentit Llobregat. Finalment, a la Ronda del Litoral, retencions a Sant Adrià de Besòs en direcció al nus del Llobregat. Això és tot. Tornem amb més informació viària a 3:15.
2: El temps.
3: Amb el Francesc Mauri.
9: Tarda de sol, algun núvol prim, 4 núvols a la costa central, nord-est, i també de cara a demà durant la diada, però el sol protagonista. I tot això amanit amb una temperatura extraordinàriament més confortable i suportable. Contrastada, això sí, amb nits ja fresques a gran part del país, fins i tot fredes al Pirineu, i també màximes contingudes. Calor de dia, evidentment, és l'època, però una calor molt més suau.
2: Tresca Info.
10: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
11: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Tresca Info.
3: Un quart d'una i dos minuts, uns 550.000 vehicles està previst que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre avui i demà, coincidint amb aquest cap de setmana llarg de la diada. I a aquesta hora en podem parlar amb el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. Senyor Lamiel, bon dia.
12: Hola, molt bon dia.
3: Serà un cap de setmana de molta mobilitat que coincideix amb el final de la temporada d'estiu i amb una previsió de bon temps. Quines seran les vies més afectades? La P7 la donem per descomptada, suposo.
12: Jo diria, ho qualificaria més d'elevada mobilitat, però tampoc ha de ser una operació d'una enorme mobilitat. És evident, com molt bé descrivia vostè, que és un cap de setmana llarg. Hem de pensar en un cap de setmana llarg, però un cop acabades de passar les vacances fa molt poc. Per tant, la mobilitat que hi pugui haver serà una mobilitat diferent a quan fa molts dies que no has fet un cap de setmana llarg i, per tant, tens ganes de fer-lo, no? La Mercè, per exemple, seria un cas més singular, i aquest sí que estem fent tota una sèrie d'anàlisis perquè tindrem un cap de setmana molt llarg a la Mercè, i aquí sí que preveiem una molt alta mobilitat. Però aquí, que és un cap de setmana llarg, el que preveiem és una sortida important avui, buscant anys anteriors que s'hi assemblin, preveiem una sortida important avui i un pic de retencions, de retencions en els caps de setmana anterior, sempre en busquem dos, vam arribar a uns pics de retenció molt similars de 75 quilòmetres de retenció al conjunt de la xarxa viària, cap a l'entorn de les 6, un quart de 7 de la tarda. Per tant, podria donar-se aquest mateix comportament que en aquests altres dos anys amb els quals ens comparem, de cap de setmana llarg per la diada. Per tant, hem d'estar atents i, per tant, seguir i programar-nos i valorar quin és el millor moment per sortir i seguim-nos per veure quines congestions hi han, però s'espera que aquesta tarda hi hagi una punta de sortida important. I sí, evidentment, una de les vies que més concentra mobilitat i distribueix més mobilitat en aquests caps de setmana llarg és l'AP7, que també coincideix en aquesta mateixa franja horària les seves puntes màximes de retenció.
3: I no sé vostès quines mesures especials preveuen en aquesta autopista per evitar que hi hagi problemes.
12: L'autopista té problemes en dos punts concrets, que són problemes estructurals propis de l'autopista. Per això la millor solució i la millor manera d'abordar aquesta sortida, la sortida, és programar-se, informar-se i mirar quin és el millor moment. I els problemes estructurals es produeixen a l'alçada de Martorell quan s'ajunta l'A2 i l'AP7, perquè allà la via supera les intensitats de vehicles hora que pots suportar. Quan passes de 4.500, 5.000 vehicles hora i ho superes, doncs l'autopista no té més capacitat i allà el que es tracta és d'evitar aquestes hores. I a Parets, quan s'ajunten l'AP7 i la C33, passa exactament el mateix. Se superen les intensitats horàries que poden suportar les vies d'alta capacitat i, per tant, hi haurà congestió. No esperem una gran congestió. Sempre això depèn de si es produeixen accidents o no es produeixen accidents. En canvi, en el retorn sí que tenim mesures. En el retorn de diumenge, que és on preveiem o podríem preveure més problemes, nosaltres és on esperem més problemes, aquí hi han carrils addicionals, tant al nord de l'AP7, des de Llinars fins a Montornès, un carril addicional també al sud, des de Vilafranca fins a Molins de Rei, i un carril addicional a la C32 per donar més capacitat a aquestes vies i poder facilitar el retorn. I també hi haurà restricció de vehicles pesants des de les 5 de la tarda fins a les 10 de la nit per també donar més capacitat. També ens hem coordinat amb els nostres companys de Mossos d'Esquadra de Trànsit per garantir que es compleixin aquestes restriccions, per vigilar aquest cap de setmana, i aquí vull fer un toc d'atenció especial a les motos després d'aquests períodes de mal temps, com és el que hem passat ahir, per exemple, després venen acompanyats aquests períodes de mal temps d'un període de molt bon temps o d'una certa bonança, una temperatura agradable, les motos surten. Per tant, cal sortir amb precaució, prudència, respectar els senyals i respectar les velocitats. Per això hem reforçat i reforçarem aquest cap de setmana, que en vam parlar amb els companys de Mossos d'Esquadra de Trànsit, el control de motos. I també vull dir una cosa, en la sortida, que m'ho he deixat, les vies que inicialment presenten més problemes, a part dels que jo li he descrit de l'AP7, són les dues rondes, la B10 i la B20, que concentren tota la sortida a unes hores i congestionen.
3: Senyor Lamiel, a més de la mobilitat cap a la costa, pressuposo que la gent aprofitarà encara el bon temps, també preveuen que hi hagi retencions cap a destinacions de muntanya?
12: Doncs mai es pot dir, però no han de ser les més significatives. De totes maneres, per evitar algun dels problemes que tenim detectats, com per exemple a la zona del Ripollès, a la Nacional 260, hi ha unes obres que fa molt temps que duren i que això en caps de setmana com aquest i en el retorn o en la sortida de cap de setmana poden causar problemes. Allà, a aquestes obres, hi tindrem senyalitzadors per donar pas alternatiu a més fluid i que no hi hagin congestions. Preveiem que hi haurà mobilitat, però les congestions no les esperem i, en tot cas, en el retorn de diumenge, a tothom també li recomano que s'ha de tornar per la C16 especialment, que és la carretera que va des del que és la Cerdanya fins al Berguedà, aquell tros que és un carril per sentit, es programi també i s'informi, perquè allà sí que sempre hi poden haver congestions si es concentra el retorn.
3: El dispositiu especial de trànsit comptarà amb més de 1.600 agents que faran més d'un miler de controls. A vostè, què és el que més el preocupa?
12: El que li comentava abans, bàsicament les motos, d'acord? Ara vam tenir dos mesos molt dolents, que van ser el maig i juny, amb molts accidents amb moto i accidents mortals també. Pensi que de les víctimes que tenim a la P7, 7 són motos. Doncs nosaltres el que vam concentrar és molta atenció a les motos i hem anat contenint el que és la sinistralitat i evitant que tornés a produir-se unes puntes d'increment de víctimes ferides greus o mortals, no? Per tant, ara estem contenint, hem aconseguit tenir uns mesos una mica més amb menys sinistralitat, mai són bons, però amb menys sinistralitat de motoristes, sobretot juliol i agost vam contenir aquesta sinistralitat, i aquest cap de setmana prestarem especialment atenció als motoristes també. I també en recomanar als conductors que surtin aquest cap de setmana que sí, el que sabem segur és que en cap de setmana la sinistralitat se'ns concentra a les tardes. I l'any passat no era així, però aquest any torna a ser així com altres anys anteriors, és el diumenge a la tarda. Per tant, molta atenció a aquestes franges horàries d'aquest diumenge a la tarda.
3: Entesos. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, que tingui un molt bon cap de setmana. Gràcies.
12: Igualment. Bona diada a tothom.
3: Bona diada. Bon dia.
2: Esports.
3: Montse Raya, bon dia.
13: Hola, bon dia. El Barça descansa avui després de golejar el Feyenoord per 5-1 en l'estrena de la Champions masculina de futbol. Van marcar Lamine Yamal, Adeyemi, Gabriel Jesús i Rafinha, que va fer dos gols. Un inici espectacular de temporada de l'equip blaugrana resumit en aquestes xifres. 22 gols en 5 partits disputats entre Lliga i Champions. I Hansi Flick, l'entrenador blaugrana, no entén que Rafinha no estigui ni nominat a la pilota d'or.
14: Bé, esclar que ha jugat un partit fantàstic i esclar que tots dos haurien d'estar en aquesta llista. Són massa bons per no estar-hi. Però bé, al final això no es pot canviar, és com és, i però sí, són uns futbolistes fantàstics i es mereixerien estar en aquesta llista.
13: El pròxim partit del Barça a la Champions serà el dimarts 13 d'octubre al camp del Galatasaray. El Barça tornarà als entrenaments demà al matí. La pròxima cita serà aquest diumenge a la Lliga al camp del Llevant a 4:15 de la tarda. Per cert, també la Lliga, el partit que l'Espanyol té dimarts que ve al camp del Rayo, es jugarà segurament a Butarque. El club de Vallecas ho ha anunciat, tot i que confia que l'auditoria externa favorable de la Comunitat de Madrid sobre l'estat del seu camp els permeti jugar allà.
2: 3Cat Info.
13: Avui a la Champions de futbol destaquen tres partits: el Bayern Múnich Bodo Glimt, el Manchester United Sabah i el PSV Eindhoven Shakhtar Donetsk. Pel que fa al Como de Cesc Fàbregas, juga primer partit de Champions de la seva història i rep el Leipzig.
15: Per mi aquest és el gran objectiu, el gran somni, que l'equip jugui a la nostra manera, amb la nostra identitat i filosofia a cada partit i davant del rival que sigui. Òbviament amb els detalls que canvien, en funció de com va el partit.
16: Obviamente con el detalle de ogni partita que cambia piano piano.
13: També juguen avui el Fenerbahçe Roma i l'Eslavia Praga Lans. De la jornada de Champions ahir, destaca el hat-trick de Ferran Torres en el seu debut europeu amb el PSG. L'equip francès va golejar 6-1 l'Slovan de Bratislava. Simeone va fer jugar Julián Álvarez de titular, però no va evitar la derrota de l'Atlètic de Madrid 2-1 contra el Liverpool. L'ex-blaugrana Ronald Araujo va ser titular com a lateral dret amb l'equip anglès.
17: Vino un lindo club, un club important que és igual de grande que el Barça, mucha exigencia también, y nada, estoy disfrutando de estar adentro de la cancha, que es lo más lindo, y después se ve el resultado del trabajo.
13: L'Arsenal va guanyar 0-1 al camp del Nàpols. I a la UEFA Youth League, la Champions Juvenil, el Barça ha perdut aquest matí contra Feyenoord al Johan Cruyff a la primera jornada per 1-2. Ha marcat Nil Vicens de penal a la segona part. Encara en futbol, la final del Mundial 2030 serà al Marroc, segons el president de la federació d'aquest país, Fouzi Lekia. Diu que la final es jugarà al gran estadi Hassan II de Casablanca, encara en construcció. A la Champions d'handbol, debut amb triomf de l'actual campió, el Barça, per 39-28 davant l'Horus danès. Sentim el jugador blaugrana dir que
18: muy importante ganar en casa. Con este formato también no se puede perder puntos y aún más en casa. O sea que sabíamos que no iba a ser fácil. Creo que no hicimos una muy buena primera parte, pero al final sacamos un muy buen resultado contra un buen equipo y eso es la línea para seguir.
13: A la Lliga Femenina d'Handbol debuta amb victòria del Granollers contra l'Oviedo, 16-15, i fa només uns minuts l'equip vallesà ha confirmat la greu lesió de la jugadora Martina Capdevila, que té un trencament complet del lligament encreuat anterior i del lligament col·lateral medial del genoll dret. Al Mundial Femení de Bàsquet Espanya-Austràlia, avui en quarts de final a 8:45 del vespre, a la Lliga Catalana de Bàsquet, Girona-Lleida a 7:15 i Barça-Andorra a 9:00, els dos partits. Per Esport 3 i la waterpolista Maika García l'han presentat fa uns minuts oficialment com a nova jugadora del Sant Andreu. García va denunciar fa uns dies que el Sabadell no li havia renovat el contracte, tot i que se li havia acabat just després del seu procés de maternitat. A la volta avui, contrarrellotge individual de 32 quilòmetres entre Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera, Enric Mas, el balear, segueix de líder amb aquests 2 minuts i 6 segons que té sobre Félix Gall.

0: Dos quarts d'una del migdia, fem un repàs a les principals informacions d'aquest dijous 10 de setembre. La miopia infantil es triplica entre els 8 i els 12 anys, segons un estudi de la UPC. L'ús de pantalles n'augmenta el risc i fer activitats a l'aire lliure és un factor protector. El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. El pronunciament del Tribunal Suprem encara està pendent de la decisió del Constitucional després de la sentència de la Justícia Europea. I Espanya només ha repatriat 37 menors estrangers dels més de 32.000 que hi han arribat sols en els últims 10 anys. S'ha retornat el 0,1% dels menors i el Marroc no n'ha acceptat cap. Notícies destacades d'aquesta primera mitja hora, en què recordem també està en marxa la inauguració del curs judicial. A partir d'ara us explicarem que les morts per calor a les ciutats del sud d'Europa durant l'última dècada han augmentat un 160% respecte als anys 90. Ho alerta un estudi de The Lancet en què practica i participa l'Institut de Salut Global de Barcelona, l'IS Global. A Espanya l'augment és semblant del 136%. I la Deocoses del Segre està de celebració, la denominació d'origen, que aplega més d'una trentena de cellers de 8 comarques diferents fa 40 anys i mira cap al futur per adaptar-se a un clima i a unes tendències de mercat que són canviants. En esports, Montse?
1: El Barça descansa avui després de golejar ja la Champions de futbol 5-1 al Feyenoord, amb gols de Lamine Yamal, Adeyemi, Gabriel Jesús i dos de Rafinha. Avui a la Lliga Catalana de Bàsquet, Girona, Lleida, quarts de set i Barça Andorra a les 9. Els dos partits en directe per Esport 3.
0: Tarda de sol, com també ho serà demà la diada, demà 11 de setembre. S'instal·la un contrast evident entre les màximes i les mínimes. Les temperatures nocturnes ja seran força fresques, mentre que durant el dia farà una calor suau. Dos quarts d'una i dos minuts, la miopia infantil, us dèiem, es triplica entre els 8 i els 12 anys, segons un estudi de l'UPC que determina com ens podem avançar al diagnòstic per aturar aquesta malaltia. El que està clar és que l'ús de les pantalles no augmenta el risc i, en canvi, fer activitats a l'aire lliure és un factor protector. Ens en dona totes les dates des de Terrassa, la Marta Vallès.
2: L'Organització Mundial de la Salut considera la miopia com una pandèmia. Les investigadores del grup de recerca de visió, optometria i salut de la UPC han fet un estudi inèdit al sud d'Europa que segueix 2.500 escolars des dels 8 als 12 anys per veure l'evolució de la salut visual. La principal conclusió és que en aquesta franja d'edat la miopia es triplica. A la primera revisió, als escolars de tercer de primària, hi ha un 12% de prevalença. A quart, l'any següent, un 17%. I a sisè de primària s'enfila fins a superar el 28%. Els factors hereditaris no es poden combatre, però sí d'altres que són determinants i que venen causats per l'estil de vida. Laura Aguissassola, coordinadora de la recerca.
3: Moltes hores de treball en visió propera és un factor de risc. Clar, una altra vegada, les xarxes, els elements electrònics de visió propera ens estan preocupant. I per altra banda, el contrari que seria nens que no passen tantes hores enganxats en les tauletes o en els mòbils i, per tant, estan jugant o fent esport a l'aire lliure i en contacte amb el sol, aquest constitueix un factor protector. Tenen molta menys probabilitat d'esdevenir miops.
2: L'estudi també determina com ens podem avançar al diagnòstic abans que es detectin problemes de visió.
3: Ens hem donat compte que mesurant la longitud axial ens podem avançar en aquests resultats i podem obtenir dades que ens informen sobre la possibilitat de que aquest nen sigui miop abans de que es desenvolupi i es faci evident aquesta miopia. Mesura de la longitud axial i dels radis de curvatura ens permeten avançar-nos. Ens donen una anticipació, inclús amb 2 anys, de quan aquest nen pot desenvolupar la miopia.
2: L'aparició de la miopia és més precoç en les nenes i avança més ràpid. Les responsables de l'estudi consideren que la salut pública hauria de preocupar-se molt més dels problemes de visió.
0: Canviem radicalment de qüestió. El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. El tribunal assumeix que no té més remei que aplicar-la després de la sentència del Tribunal de la Justícia de la Unió Europea, que es va fer pública el juliol, i que descarta que les despeses del referèndum afectessin els interessos de la Unió. La sentència ja s'està preparant i es dictarà aquest mes. mes o a tot estirar començaments del mes que ve, del mes d'octubre. El Tribunal de Comptes no va arribar a condemnar els acusats, va celebrar el judici, però va suspendre la sentència quan es va aprovar la llei d'amnistia i va fer una consulta al Tribunal de Luxemburg, que, com dèiem, es va pronunciar el juliol. També va resoldre que l'amnistia no contravenia la directiva de terrorisme. Aquí és l'Audiència Nacional Espanyola la que ha de decidir si l'aplica pels 12 membres dels CDRs encausats. En aquest cas, el tribunal encara no s'ha mogut. Una altra pota de l'aplicació de l'amnistia als líders del procés és la del Tribunal Suprem, que està pendent que el Tribunal Constitucional es pronunciï. La primera data que està marcada al calendari és la del 22 de setembre, quan s'abordarà el recurs d'empara de Jordi Turull. A partir d'aquí s'aniran estudiant el de la resta d'exiliats i condemnats per l'UO. En aquesta partida és on es juga al retorn de Carles Puigdemont. I també hi ha causes obertes al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra Josep Maria Jové i Lluís Salvador per l'organització del referèndum i a l'Audiència de Barcelona contra Marta Rovira per desobediència. Des del grup parlamentari d'Esquerra Madrid, Teresa Jordà confia que la decisió del Tribunal de Comptes sigui el primer pas que segueixin la resta de tribunals. N'ha parlat a TV3.
4: I en el moment doncs, que el Tribunal de Justícia Europeu va donar llum verda, evidentment aquesta escalada s'havia de produir. I ja era hora. Això també demostra que l'estratègia d'aquesta llei d'amnistia era l'estratègia bona i en qualsevol cas a l'espera del que es pugui anar produint.
0: Des de Junts, Míriam Nogueres espera que d'una vegada per totes els tribunals deixin de resistir-se a aplicar l'amnistia per uns fets que no s'haguessin hagut de judicialitzar mai.
5: Que s'acabi d'una vegada amb aquest procés judicial que, òbviament, no tenia cap sentit fer-lo perquè al final els catalans van fer allò que fan qualsevol democràcia, que és decidir el futur polític del nostre país. El govern de Catalunya el que va fer va ser complir aquest mandat dels ciutadans.
0: El socialista José Zaragoza confia que amb l'aplicació de l'amnistia Catalunya passi pàgina de l'independentisme.
6: La necessitat de recuperar la normalitat a Catalunya i que ens queda ja poques decisions més perquè això arribi i arribarà. I això és important per la convivència a Catalunya, però sobretot pel futur dels catalans. Els catalans volen recuperar la capacitat de no estar centrats en un debat estèril, que era el debat de la independència.
0: Pels comuns ja era hora que la justícia s'avingués a complir la llei.
7: Un estiu que els canviarà la vida.
8: Catalina!
9: Se tropezó con un escalón.
7: El retorn al cinema de Lluís Omar.
10: És una provocació darrere l'altre.
7: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
11: Abuelo!
12: No deixaràs de sentir-me prou.
7: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
13: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
14: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
13: Passa amb tots els Rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
14: Apa.
13: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
15: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: Tresca Info.
0: Atenció a aquesta dada. Espanya només ha repatriat 37 menors estrangers dels més de 32.000 que hi han arribat sols en els últims 10 anys. S'ha retornat el 0,1% dels menors i cap d'ells al Marroc. Són dades de la Fiscalia, que us explica Trescat Info, i que demostra l'extrema dificultat per repatriar els menors arribats a Ceuta, cosa que reclamen PP i Vox. Madrid, Paula Brujats.
17: En 10 anys, el Marroc no ha acceptat la tornada de cap menor, no contesta trucades ni respon als expedients de la Fiscalia espanyola, n'hi ha més de 600 encallats des de fa anys. Dels menors que van arribar a Ceuta, 8 de cada 10 són marroquins i retornar-ne alguns serà missió impossible, per més que s'intenti, diu el número 2 del Ministeri d'Infància, Rubén Pérez, en declaracions a 3Cat Info.
18: Y por lo tanto vamos a hacer todo el procedimiento administrativo que nos corresponde a nosotros como país para callar muchas bocas, para demostrar que a veces, en vez de culpar al Estado español, tenemos que culpar a los que son responsables, porque del lado de Marruecos no se colaboró ni siquiera para identificar las víctimas.
17: Les dades de la Fiscalia desmunten la tesi de la dreta i l'extrema dreta, les traves burocràtiques, la falta de col·laboració dels països d'origen i l'obligació de respectar l'interès superior del menor dificulta els retorns, i l'exemple és que només el 0,1% s'ha repatriat en 10 anys. Amb aquesta experiència, el Ministeri d'Infància urgeix les comunitats a ser solidàries per començar el trasllat de nens i nenes de Ceuta cap a la península.
18: Mientras no conseguimos que este procedimiento se pueda concluir o incluso se pueda iniciar desde el punto de vista de una respuesta proactiva de Marruecos, Lo que no podemos es tener a menores hacinados en instalaciones que se han creado de emergencia y, por tanto, en muchas ocasiones no cumplen estándares, ni siquiera los estándares de la legislación española.
17: Les dades de la Fiscalia demostren que el Partit Popular tampoc repatriava menors quan governava. Entre el 2015 i el 2017 només en van tornar 11 dels més de 3.000 que havien arribat. La majoria dels retorns que es fan de menors són cap a Algèria.
0: Tornem a casa nostra. Els Mossos d'Esquadra es preparen per les concentracions convocades aquesta tarda i vespre al Fossar de les Moreres, la vigília de la Diada. D'una banda, la d'Aliança Catalana i de l'altra, la de diverses organitzacions de l'esquerra independentista, antifeixistes i veïnals que volen plantar cara a la formació de Sílvia Orriols. L'objectiu dels Mossos és evitar que pugui haver enfrontaments entre els dos col·lectius. Per això l'estratègia anirà en la línia de la concentració de la setmana passada a la plaça Sant Jaume, quan van coincidir dos actes de signe contrari. Van estar separats per un dispositiu d'agents i per furgons. Segons ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Interior, Núria Parlon, els Mossos són conscients de l'ambient que hi pot haver.
8: Tindrem un dispositiu proporcionat i flexible per poder anar a reaccionar en recursos d'acord amb l'evolució dels esdeveniments. No som ingenus i sabem doncs, que ens trobarem en situacions complexes des del punt de vista de l'ordre públic.
0: Anem ara cap a Tarragona. La Fiscalia Anticorrupció es queixa que els grans bancs no estan facilitant els comptes de les empreses investigades en el cas Montoro. La fiscal que porta el cas exigeix al jutge accions més contundents, Manel Sastre.
11: La fiscal Carmen García Cerdà ha enviat un escrit al magistrat del Tribunal de Tarragona que porta el cas perquè insti els responsables de les entitats bancàries a portar tots els documents requerits anteriorment. Fiscalia demana al jutge que els recordi que mantenir aquesta posició podria ser un delicte de desobediència. La Fiscalia, en aquest escrit al qual ha tingut accés 3CAT Info, recorda al jutge que ja s'han reclamat diverses vegades aquests documents sobre els moviments bancaris, socis i suposats testaferros de les empreses implicades. El cas investiga l'exministre del PP, Cristóbal Montoro, per impulsar suposadament canvis legals per afavorir empreses gasistes a canvi de comissions.
16: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, prenen el control de l'estratègica ciutat de Moka al Mar Roig, un punt clau per al comerç marítim internacional en plena escalada del preu del petroli. Moka era el principal port del Iemen, que continuava en mans del govern reconegut internacionalment i que té el suport militar de l'Aràbia Saudita. El port de Moka va ser el principal punt mundial d'exportació de cafè fins al segle XVII i està situat molt a prop de l'estret de Bab el-Mandeb, per on passa tot el trànsit de vaixells pel Mar Roig. El control dels accessos per part dels hutis condicionaria més el comerç mundial de petroli i gas després del bloqueig de l'estret d'Hormuz. El preu del barril de petroli Brent, el de referència a Europa, continua a l'alça i s'ha situat per damunt dels 102 dòlars. I Rússia i Ucraïna intensifiquen els atacs contra instal·lacions portuàries. Els atacs russos amb drons i míssils han fet almenys 6 morts i més d'una vintena de ferits als ports de Mykolaiv i Odessa. L'atac aeri ha destruït un magatzem de drons a la zona i també ha danyat dos vaixells al port d'Odessa. Ucraïna, mentrestant, ha atacat amb drons per primera vegada el principal port comercial rus al Mar Caspi. Els aparells han estat interceptats per les defenses aèries, però la resta han provocat diversos incendis. Els atacs russos han fet 2 morts en altres regions de Rússia. Volodymyr Zelensky, mentrestant, es troba al Canadà dins d'una gira internacional per aconseguir més defenses antiaèries per fer front a la campanya militar de l'hivern. Zelensky ha viatjat des de Noruega, on van els funerals del rei Harald. Segons ha explicat el govern noruec, el vol del president ucraïnès des de Moldàvia cap a Oslo es va haver de retardar per la presència de drons a l'espai aeri moldau. No hi ha constància, però, que els drons arribessin a amenaçar directament l'avió en què viatjava el president ucraïnès. I parlem ara d'un altre president, en aquest cas el de França, Emmanuel Macron, que reclama que s'acceleri la indústria espacial europea per retallar distàncies respecte als Estats Units i la Xina. La crida l'ha fet a la cimera sobre l'espai que reuneix avui a París una desena de caps d'estat.
19: La nostra Europa espacial continua sent fràgil i hem d'accelerar.
0: Macron ha instat Europa a desplegar els seus propis vols amb astronautes europeus amb una primera missió per d'aquí 10 anys. L'Agència Espacial Europea calcula que Europa necessita una inversió de 10.000 milions d'euros durant una dècada per assolir la independència espacial.

0: Doncs amb aquesta informació arribem a 3:15 del migdia. Obrim àrea de servei. I actualitzem dates pel que fa al trànsit i al transport públic. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, Carme. Doncs la novetat aquesta hora és un vehicle avariat a la C32 a Sitges que obliga a tallar aquesta via en direcció a Tarragona i això provoca, òbviament, cues. A més, continuen també les retencions a la P7 de Mollet a Santa Perpètua en sentit nord per un vehicle avariat que talla també un carril. A l'Alt Empordà se circula en pas alternatiu per la Nacional 260 a Navata per esfondraments i a l'Anoia lentitud encara a l'A2 a Jorba en direcció a Lleida. Pel que fa als accessos a Barcelona, a la Ronda de Dalt hi ha un carril tallat a Collserola en sentit Besòs per un accident i això causa retencions des de Pedralbes. Destaquem també que el Servei Català de Trànsit preveu la sortida de 550.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona per aquest cap de setmana llarg de la Diada. Sobretot es preveu molta mobilitat cap a la Costa Brava i la Costa Daurada. Trànsit posa en marxa un dispositiu especial amb més de 1.600 agents que faran més d'un miler de controls en vies de molta mobilitat i en carreteres secundàries. Això és tot. Tornem amb més informació viària a 1:15.
0: El temps. Francesc Mauri.
2: Vigília de la Diada, tranquil·la, tarda de sol, alguns núvols, també de cara a demà, algunes nuvolades, però locals, a punts de muntanya del nord-est, domini del sol a gran part de Catalunya i tranquil·litat. I sobretot s'instal·la ja aquesta tònica de temperatures molt més suportables. Una calor suau a migdia i fins i tot fresca de nit o fred a l'àrea pirinenca. Hem de parlar, per tant, d'un contrast evident entre aquestes nits ja molt més fresques i els dies càlids, però amb suavitat, una calor continguda.
0: Doncs parlem de temperatures perquè les morts per calor a les ciutats del sud d'Europa han augmentat un 160% respecte als anys 90. Ho alerta un estudi de The Lancet en què participa l'Institut de Salut Global de Barcelona, l'IS Global. A Espanya, l'augment és semblant del 136%. L'informe constata que Europa s'està escalfant més ràpidament que qualsevol altra regió del món i que les ciutats, en especial les del sud, ho tenen cru davant els efectes del canvi climàtic. Tot plegat també ha fet augmentar el risc d'incendis forestals a la zona sud en un 7%, pràcticament, els últims 20 anys. L'investigador de l'IS Global, José Chen, assegura que no és un fet aïllat. Ho ha dit a 3CAT Info.
3: Les ciutats estan sofrent amb els efectes del canvi climàtic, de la exposició a olles de calor, a la pol·lució de l'aire i todo eso contribuye para empeorar los efectos del cambio climático y por eso estamos verificando año a año que la tendencia empeora y que los efectos también empeoran.
0: El canvi climàtic també té efectes clars a les illes de calor de les ciutats on la temperatura és més alta que la del seu entorn. Segons l'informe, les ciutats del sud no havien suat mai tants dies en què el centre hi fes 1,5 graus més de calor que els afores.
3: Esta diferència entre la temperatura en la ciudad y el entorno se verificó en casi 20% de las ciudades españolas. Granada fue la que contabilizó más días de isla de calor urbano, superior a 1,5 grados, y esto fue 10 veces más que la mèdia urbana espanyola.
0: Per cert, segons l'informe que ha publicat aquesta matinada el Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, aquest mes d'agost ha estat el més calorós que s'ha registrat mai al món. Les temperatures a què s'ha arribat han estat 1,6 graus per sobre de les de l'època preindustrial. Han rescatat més de 150 persones a les Canàries després de 15 dies de travessia des de Gàmbia a l'Àfrica Occidental. Salvament Marítim explica que a l'interior de la embarcació hi havia un cadàver. El rescat s'ha produït a prop de l'illa de l'Hierro, enmig d'un fort onatge, i almenys 7 dels migrants han acabat a l'hospital per tractar-los per deshidratació i hipotèrmia. Tots els rescatats, entre els quals 15 menors, són de països subsaharians. Fa una setmana van morir almenys 80 persones que van estar gairebé un mes en un caiuco fent pràcticament el mateix recorregut.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La denominació d'origen Costers del Segre celebra 40 anys amb el repte d'adaptar-se a les noves demandes i tendències del mercat del vi. Actualment aplega més d'una trentena de cellers de 8 comarques que van des de la Plana de Lleida i fins al Pallars. El canvi climàtic, l'accés a l'aigua, la sostenibilitat i posicionar millor els seus vins són també deures que es marquen com a DO. Repassem amb la Noelia Caselles aquestes 4 dècades de trajectòria.
5: La denominació d'origen Costers del Segre va néixer l'any 1986 i el seu primer president, de fet ho va ser durant 25 anys, va ser Magí Reventós.
6: Era la necessitat de modernitzar la vinya d'aquell temps i també doncs, de posar sobre la taula la possibilitat de que diversos cellers tiressin endavant els seus projectes, que fins aquell moment doncs, era una visió decadent de lo que era la vinya i els cellers d'aquella època.
5: Aquella feina va permetre modernitzar el sector a Lleida i els seus successors, Xavier Ferrer i Tomàs Cusiner, van treballar en fer-lo sostenible i en donar a conèixer la DO, com explica Cusiner.
7: Moltes vegades el que ens falta és el mateix reconeixement del nostre propi territori des d'aquest punt de vista i, per tant, també va ser una de les principals motivacions.
5: Un posicionament al mercat que també defensa amb fermesa el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
8: No hi pot haver cap restaurant de Catalunya que no tingui que, quan demanis la carta de vins, no hi hagin els vins catalans o de les denominacions d'origen.
5: Des de l'any passat, qui porta el comandament de la DO és Isidre Ribalta i la llista de deures és clara.
9: Adaptar la vinya al canvi climàtic, fer un ús més eficient de l'aigua, avançar cap a una viticultura més sostenible, millorar la prevenció i el control de les plagues i oferir als cellers noves eines per afrontar un mercat cada vegada més competitiu i uns hàbits de consum en plena transformació.
5: Una transformació que ja es nota als cellers, que aposten per vins blancs, tot i que hi continuen predominant els negres. Costers del Segre agrupa 34 cellers, més de 300 viticultors i 3.700 hectàrees de vinya distribuïdes en 8 comarques. Justament avui se celebra a la Llotja de Lleida un dels actes principals del 40è aniversari.
0: L'11 d'octubre, Maria del Mar Bonet tornarà a l'Olímpia de París, la sala de música on fa 50 anys va tocar en un històric festival que portava el nom de Cançons en Llibertat. D'aquell recital compartit amb Ovidi Montlló i Toti Soler, en va fer un disc que ara ha reeditat i remesclat. Però no només hi cantarà cançons de protesta, també temes del seu últim disc. La Isabel Galí ha parlat amb ella a París.

0: vingut un parell de dies abans, havíem passejat per París. Va venir també el Toni Catany per fer les fotos del disc, l'Amèrica Sánchez per fer la portada, la meva mare, que li feia molta il·lusió, perquè a més era el meu cumpleaños.
1: D'aquell 27 d'abril de 1975, Maria del Mar Bonet en té records inoblidables. El concert al Temple de la Música de Protesta, com defineix a la Sala Olimpia, és un referent en la seva carrera. I tornarà l'11 d'octubre, amb el toc just de nostàlgia. Li fa il·lusió repetir aquell repertori, però també tocar els temes del seu nou disc, L'aigua no cansa.
0: Jo no he sigut mai una cantant de cançons de protesta, com es diu, no? Jo crec que les cançons sempre ho són, totes les cançons d'amor també. No, la qüestió és dir la veritat en les teves cançons, sigui el que sigui que parles. No?
1: Als seus 79 anys, Maria del Mar Bonet celebra que la veu no l'hagi abandonat. Només en aquest cas deixaria de cantar, diu. En el que serà el segon Olímpia de la seva carrera, tindrà Borja Penalba de taloner.

0: I ara anem molt més a prop, a Targa, que es converteix un any més en l'epicentre del teatre al carrer. Avui s'inaugura una 46a edició de la Fira que desplegarà fins diumenge 57 espectacles aplegats sota la idea de celebració, enviada especial a la capital de l'Urgell, Marta Vives.
1: Tot a punt per aquesta 46a edició de Fira Tàrrega que celebra el talent, la trobada i les arts escèniques. La programació d'enguany es conforma de 57 espectacles, el 60% dels quals gratuïts, un 35% d'estrenes i fins a 11 companyies internacionals procedents de països diferents. Anna Giribet és la directora artística i explica a Catalunya Ràdio que està tot a punt.
2: Tenim a moltes de les companyies i bona part dels 1.300 professionals acreditats ja a la ciutat. L'equip Veïns i Ciutats a ple rendiment al servei de les arts de carrer, al servei del país, per encarar el que prevíem una edició molt especial de 4 dies intensos, plens d'espectacles pels carrers i raconets de Targa.
1: La companyia catalana Kamchatka inaugurarà l'edició amb In Continuo, una experiència immersiva sobre l'exili i la immigració a l'Hort del Barceloní, que comptarà amb música en directe i una cinquantena de voluntaris. Anna Giribet.
2: Ens parlarà del coratge d'aquells que han de marxar de les seves terres estimades.
1: Que la Fira Tàrrega és un referent internacional ho constaten els 1.300 professionals acreditats, un rècord d'inscripcions. La programació que es desplegarà a partir d'avui ja té un 64% d'entrades venudes, amb 29 funcions exaurides de 8 espectacles diferents.
3: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
4: Hola, bon dia. El Barça descansa avui després de golejar i el Feyenoord neerlandès per 5-1 en l'estrena de la Champions masculina de futbol. Van marcar Lamine Yamal, Adeyemi, Gabriel Jesús i Rafinha, que va fer 2 gols. Un inici espectacular de temporada per a l'equip blaugrana resumit en aquestes xifres. 22 gols en 5 partits disputats entre Lliga i Champions. El blaugrana Rodri veu així l'equip.
5: Está claro que es importante empezar bien. Yo siempre digo que lo más importante es cómo se acaban las temporadas, pero evidentemente que hemos empezado con un gran nivel, sobre todo con una gran predisposición al sacrificio, a correr, a generar una cultura de esfuerzo, de juego y donde todos los jugadores, los que juegan, están comprometidos. Eso es lo más importante, crear esa idea colectiva. I el que dices, estamos haciendo las cosas muy bien al principio, así que hay que seguir la línea.
4: El pròxim partit del Barça a la Champions serà el dimarts 13 d'octubre al camp del Galatasaray. El Barça tornarà als entrenaments demà al matí. La pròxima cita serà aquest diumenge a la Lliga, al camp del Llevant, a 4:15 de la tarda.
3: 3CAT Info.
4: Avui a la Champions de futbol destaquem 3 partits. El Bayern Múnich-Bodo Glimt, el Manchester United-Sabach i el PSV Eindhoven Shakhtar Donetsk. El Como de Cesc Fàbregas juga el seu primer partit de Champions en la seva història i rep el Leipzig.
6: Jo entenc molt bé que el tema és que aquest serà el primer partit de Champions de la història del Como, però per mi aquest serà un partit més on volem fer el millor per guanyar.
7: Volíem fer el millor per vincer la partida.
4: També juguen avui el Fenerbahçe Roma i l'Eslavia Praga Lans. De la jornada d'ahir a la Champions destaca el hat-trick de Ferran Torres en el seu debut europeu amb el PSG, que va golejar 6-1 l'Slovan Bratislava. Simeone va fer jugar Julián Álvarez de titular, però no va evitar la derrota de l'Atlètic de Madrid 2-1 contra el Liverpool. Amb l'equip anglès com a lateral dret titular, l'exblaugrana Ronald Araujo.
8: Y nada, no, la salida del Barça muy bien también. Creo que era algo que habíamos hablado con el club, habíamos hablado con el míster. La verdad que le tengo un cariño enorme al Barça, siempre estoy muy agradecido por todo el jugador que soy hoy, gran parte es gracias a ellos y nada, muy feliz, creo que tenemos una linda relación y yo le tengo un aprecio grande.
4: I a la UEFA Youth League, la Champions juvenil de futbol, el Barça ha perdut aquest matí contra el Feyenoord, el Johan Cruyff, per 1-2 a la primera jornada de la competició. Ha marcat Nil Vicens de penal a la segona part. A la Champions d'handbol, debut també amb triomf de l'actual campió, el Barça, 39-28 davant l'Horus Danès. Sentim el jugador blaugrana Dikamem.
9: Muy importante ganar en casa. Con este formato también no se puede perder puntos y aún más en casa. O sea que sabíamos que no iba a ser fácil. Creo que no hicimos una muy buena primera parte, pero al final sacamos un muy buen resultado contra un buen equipo y eso es la línea para seguir.
4: A la Lliga Femenina d'Handbol, Granollers ha confirmat la greu lesió de la jugadora Martina Capdevila, que té un trencament complet del lligament encreuat anterior i del lligament col·lateral medial del genoll dret. L'equip ballesà va debutar amb victòria a la Lliga I contra l'Oviedo 16-15 al Mundial Femení de Bàsquet. Espanya-Austràlia avui en quarts de final a 8:45. I a la Lliga Catalana, Girona-Lleida a 7:15 i Barça-Andorra a 9:00. També parlem de waterpolo. Maica García, nova jugadora del Sant Andreu Barcelona, David Gallofré.
10: Segons la jugadora, el Reial Decret 1006 estableix que, en aquests casos, el contracte s'ha d'allargar automàticament una temporada. Maica ha explicat així com ha viscut la seva sortida del club.
11: El Sabadell crec que m'ha tractat amb respecte durant molts anys i sento molt d'orgull, no, per aquest club. Però, bueno, ells m'han demostrat, doncs, bueno, al final... No el club, perquè jo no em dirigeixo només al club, crec que, com sempre diem, no? El club també ho porten unes persones, hi ha una gestió del club i jo estic descontenta amb aquesta gestió. Crec que no ha sigut... No em mereixo això, però ni jo ni cap altra persona.
10: Ara la waterpolista afronta una nova etapa al Sant Andreu amb la voluntat de continuar competint al màxim nivell. Maica vol lluitar per tots els títols amb el seu nou equip i manté intacte el seu gran objectiu.
3: Trescat Info.

0: Bon dia, és la una. Arrenquem aquest informatiu explicant-vos que hi ha 5 dotacions dels bombers de Barcelona treballant en un incendi a la muntanya de Montjuïc. El foc s'ha declarat fa poca estona i afecta una zona de matolls prop de la carretera de Miramar. La columna de fum és molt visible des del port i d'altres punts de la ciutat. De seguida que tinguem més informació sobre aquest tema, us l'ampliarem. La Fiscalia General de l'Estat aprofita l'acte d'obertura de l'any judicial per reivindicar la independència dels jutges espanyols i afegir que no cedeixen a pressions ni influències. Teresa Peramtó també ha reclamat el retorn a plena seguretat i normalitat a Ceuta. Comença el trasllat de menors migrants de Ceuta cap a la península. 5 nenes arribaran a Navarra, és l'única comunitat que fins ara s'ha ofert públicament a acollir. El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, segons ha avançat el Matí de Catalunya Ràdio. El pronunciament del Tribunal Suprem encara està pendent de la decisió del Constitucional després de la sentència de la Justícia Europea. La consellera Núria Parlon ha anunciat al Matí de Catalunya Ràdio un dispositiu dels Mossos proporcional i flexible davant les concentracions de signe contrari previstes aquesta tarda al Fossar de les Moreres. Aliança Catalana n'ha convocat una i n'hi ha una altra que agrupa l'esquerra independentista, antifeixista i veïnal. La miopia infantil es triplica entre els 8 i els 12 anys, segons un estudi de l'UPC. L'ús de pantalles n'augmenta el risc i fer activitats a l'aire lliure és un factor protector. L'actriu i traductora Cristina Genevat debuta com a escriptora al llibre Sorra. En una entrevista al programa Les dones i els dies de Catalunya Ràdio, Genevat ha explicat que a la novel·la vol reflexionar sobre el que comporta fer-se gran.
1: Esports.
2: El Barça reprendrà els entrenaments demà després de golejar i el Feyenoord 5-1 en l'estrena de la Champions masculina de futbol. Van marcar Lamine Yamal, Adeyemi, Gabriel Jesús i 2 gols Rafinha. A la Lliga Catalana de Bàsquet, avui Girona Lleida, 6:15 i Barça Andorra a 9:00, els dos partits per Esport 3. I la waterpolista Maika García l'han presentat fa uns minuts oficialment com a nova jugadora del Sant Andreu. García avança que denunciarà el Sabadell per no renovar automàticament el seu contracte, que va acabar just després del seu procés de maternitat.
0: I pel que fa al temps, tarda de sol, com també ho serà la diada. S'instal·la un contrast evident entre les màximes i les mínimes. Les temperatures nocturnes ja seran força fresques, mentre que durant el dia farà una calor suau.
1: 3CAT Info.
0: Molt bon dia, passen poc més de 3 minuts de la una del migdia. És dijous 10 de setembre del 2026. Aquesta hora us informa Anna Escurell Aixàs.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha reivindicat la independència dels jutges espanyols i ha assegurat que no cedeixen a pressions ni influències. Ho ha fet en l'acte d'inauguració solemne de l'any judicial presidit pel rei Felip VI i en presència del ministre de Justícia, Félix Bolaños. Seguint-lo hi ha la Tània Tàpia des de Madrid. Tània, molt bon dia.
3: Bon dia, sí, un acte que està encara en marxa amb un tema central, la crisi de Ceuta, i que se celebra enmig de les crítiques d'alguns membres del govern espanyol a la jutgessa que investiga els fets, Maria Tardón, per haver anat fa anys a les llistes del PP de Madrid, també enmig dels xocs amb l'executiu, que ha qüestionat el paper dels jutges en causes que afecten el PSOE i l'entorn de Pedro Sánchez. La presidenta del Poder Judicial, la catalana Isabel Perelló, ha enviat aquest missatge.
4: Nuestra independencia es la mejor garantía que podemos ofrecerles para que estén convencidos de que a la hora de tomar una decisión lo haremos sin ceder a influencias, presiones ni injerencias.

0: La direcció de la investigació dels casos penals i ha defensat també una altra reforma impulsada per la Moncloa perquè el càrrec de fiscal general es decideixi cada 5 anys per evitar que coincideixi amb els canvis de govern.
1: Gràcies, Tània. Bon dia.
0: Bon dia.
1: I mentrestant, comença el trasllat de menors migrants de Ceuta cap a la península. Les primeres de sortir de la ciutat autònoma seran 5 nenes i es reallotjaran a Navarra, que és l'única comunitat que, per ara, s'ha ofert a acollir. Ho ha anunciat la presidenta navarresa, la socialista María Chivite.
2: Puedo decirle que están a punto de llegar a Navarra 5 niñas menores de Ceuta. Porque este gobierno ayudaremos a Ceuta, no en la pancarta, sino con hechos, enviando vacunas, acogiendo a menores y lo que sea necesario dentro de nuestras posibilidades, de nuestras responsabilidades.
1: Després de dies de bloqueig, el president de Ceuta, del PP, ha desbloquejat els primers trasllats. El Ministeri d'Infància ho celebra i urgeix la resta de comunitats a seguir els passos de Navarra. Veuen urgent traslladar cap a la península unes 700 nenes migrants que es troben en situació d'extrema vulnerabilitat.
3: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
1: El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, segons ha avançat el Matí de Catalunya Ràdio. El Tribunal assumeix que no té més remei que aplicar-la després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que descarta que les despeses del referèndum afectessin els interessos de la Unió Europea. La sentència ja s'està preparant, és farragosa i es dictarà aquest mes a tot estirar a principis d'octubre. El Tribunal de Comptes no va arribar a condemnar els acusats. Va celebrar el judici, però va suspendre la sentència quan es va aprovar la llei d'amnistia i va fer una consulta al Tribunal de Luxemburg que, com dèiem, es va pronunciar el juliol. També va resoldre que l'amnistia no contravenia la directiva de terrorisme. Aquí és l'Audiència Nacional la que ha de decidir si l'aplica per als 12 membres dels CDRs encausats. En aquest cas, el Tribunal encara no s'ha mogut. Una altra pota de l'aplicació de l'amnistia als líders del procés és la del Tribunal Suprem, que està pendent que el Tribunal Constitucional es pronunciï. La primera data marcada al calendari és el 22 de setembre, que és quan s'abordarà el recurs d'empara de Jordi Turull. A partir d'aquí, s'aniran estudiant la resta d'exiliats i condemnats per l'1 d'octubre. En aquesta partida és on es juga el retorn de Carles Puigdemont. I també hi ha causes obertes al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra Josep Maria Jové i Lluís Salvador per l'organització del referèndum i a l'Audiència de Barcelona contra Marta Rovira per desobediència. Des del grup parlamentari d'Esquerra a Madrid, Teresa Jordà confia que la decisió del Tribunal de Comptes sigui el primer pas que segueixin la resta de tribunals. N'ha parlat a TV3.
4: I en el moment doncs, que el Tribunal de Justícia Europeu va donar llum verda, evidentment aquesta escalada es havia de produir. I ja era hora. Això també demostra que l'estratègia d'aquesta llei d'amnistia era l'estratègia bona i en qualsevol cas a l'espera del que es pugui anar produint.
1: Des de Junts, Míriam Nogueras espera que d'una vegada per totes els tribunals deixin de resistir-se a aplicar l'amnistia per uns fets que no s'haguessin hagut de judicialitzar mai.
5: Que s'acabi d'una vegada amb aquest procés judicial que, òbviament, no tenia cap sentit fer-lo perquè al final els catalans van fer allò que fan qualsevol democràcia, que és decidir el futur polític del nostre país. El govern de Catalunya el que va fer va ser complir aquest mandat dels ciutadans.
1: El socialista José Zaragoza confia que amb l'aplicació de l'amnistia Catalunya passi pàgina de l'independentisme.
6: La necessitat de recuperar la normalitat a Catalunya i que ens queda ja poques decisions més perquè això arribi i arribarà. I això és important per la convivència a Catalunya, però sobretot pel futur dels catalans. Els catalans volen recuperar la capacitat de no estar centrats en un debat estèril, que era el debat de la independència.
1: Per Gerardo Pisarello, diputat dels Comuns, ja era hora que la justícia s'avingués a complir la llei.
7: Això s'hauria d'haver produït abans. És evident que per part de diferents òrgans de l'Estat, sobretot d'àmbits del poder judicial, hi ha hagut una actitud deliberada per retrasar l'aplicació d'una llei aprovada majoritàriament.
1: Els Mossos d'Esquadra es preparen per a les concentracions convocades aquesta tarda i vespre al Fossar de les Moreres, la vigília de la Diada, d'una banda la d'Aliança Catalana i de l'altra la de diverses organitzacions de l'esquerra independentistes, antifeixistes i veïnals que volen plantar cara a la formació de Sílvia Orriols. L'objectiu dels Mossos és evitar que hi pugui haver enfrontaments entre els dos col·lectius. Per això, l'estratègia anirà en la línia de la concentració de la setmana passada a la plaça Sant Jaume, quan van coincidir dos actes de signe contrari, van estar separats per un dispositiu d'agents i furgons. Segons ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Interior, Núria Parlon, els Mossos són...

0: conscients de l'ambient que hi pot haver.
1: Tindrem un dispositiu proporcionat i flexible per poder anar a reaccionar recursos d'acord amb l'evolució dels esdeveniments. No som ingenus i sabem que ens trobarem en situacions complexes des del punt de vista de l'ordre públic.
0: Rescaten més de 150 persones a les Canàries després de 15 dies de travessa des de Gàmbia a l'Àfrica Occidental. Salvament Marítim explica que a l'interior de l'embarcació hi havia un cadàver. El rescat s'ha produït a prop de l'illa del Hierro, enmig d'un fort onatge, i almenys 7 dels migrants han acabat a l'hospital per tractar-los per deshidratació i hipotèrmia. Tots els rescatats, entre els quals 15 menors, són de països subsaharians. Fa una setmana van morir almenys 80 persones que van estar gairebé un mes en un caiuc fent pràcticament el mateix recorregut.
2: 3Cat Info.
0: El president francès Emmanuel Macron reclama que s'acceleri la indústria espacial europea per retallar distàncies respecte als Estats Units i la Xina. La crida l'ha feta a la cimera sobre l'espai que reuneix avui a París una desena de caps d'estat.
3: La nostra Europa espacial continua sent fràgil i hem d'accelerar.
0: Macron ha instat Europa a desplegar els seus propis vols amb astronautes europeus amb una primera missió per d'aquí a 10 anys. L'Agència Espacial Europea calcula que Europa necessita una inversió de 10.000 milions d'euros durant una dècada per assolir la independència espacial. Rússia i Ucraïna intensifiquen els atacs contra instal·lacions portuàries. Els atacs russos amb drons i míssils han causat almenys 6 morts i més d'una vintena de ferits als ports de Mykolaiv i Odessa. L'atac aeri ha destruït un magatzem de drons a la zona i també ha danyat dos vaixells al port d'Odessa. Ucraïna, mentrestant, ha atacat amb drons per primera vegada el principal port comercial rus al Mar Caspi. Els aparells han estat interceptats per les defenses aèries, però les restes han provocat diversos incendis. Els atacs russos han causat 2 morts en altres regions de Rússia. Volodymyr Zelensky es troba al Canadà dins d'una gira internacional per aconseguir més defenses antiaèries per fer front a la campanya militar de l'hivern. Zelensky ha viatjat des de Noruega, on va acudir als funerals del rei Harald. Segons ha explicat el govern noruec, el vol del president ucraïnès des de Moldàvia cap a Oslo es va haver de retardar per la presència de drons a l'espai aeri moldau. No hi ha constància, però, que els drons arribessin a amenaçar directament l'avió en què viatjava Zelensky.
2: 3Cat Info.
4: 3Cat Info.
0: Uns 550.000 vehicles està previst que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre avui i demà, coincidint amb aquest cap de setmana llarg de la dia. El director del Servei Català del Trànsit, Ramon Lamiel, avisa a aquesta emissora que els pics de més congestió registraran aquesta tarda a la P7.
5: S'espera que aquesta tarda hi hagi una punta de sortida important. I sí, evidentment, una de les vies que més concentra mobilitat i distribueix més mobilitat en aquests caps de setmana llarg és l'AP7, que també coincideix en aquesta mateixa franja horària les seves puntes màximes de retenció.
0: Uns problemes estructurals que té l'AP7 a Martorell quan s'ajunta amb l'AP2 i a Parets del Vallès, on passa el mateix amb la C33 i la via no pot absorbir tota la mobilitat, segons ha explicat l'AMIL. Trànsit posa en marxa un dispositiu especial amb més de 1.600 agents que faran més d'un miler de controls, especialment entre motoristes.
5: Cal sortir amb precaució, prudència, respectar els senyals i respectar les velocitats. Per això hem reforçat i reforçarem aquest cap de setmana, que en vam parlar amb els companys de Mossos d'Esquadra de Trànsit, el control de motos.
0: El retorn de diumenge es preveu més complicat i Trànsit obrirà els carrils addicionals al nord i sud de la P7 i també a la C32. A més, es restringirà la circulació de vehicles pesants. I precisament les obres de desdoblament de l'R3 entre Parets i la Garriga s'hauran acabat al febrer. El Ministeri de Transports ha ratificat el calendari previst inicialment en una visita d'obres, tot i la caiguda d'un mur a Montcada per les pluges del mar passat. Anem-hi en directe a l'estació de Granollers Canovelles amb el Joan Garcia i el Martí Cuní. Joan, bon dia.
6: Hola, bon dia. Una estació renovada amb ascensors que eviten haver de creuar les vies i andanes allargades per rebre trens dobles i una infraestructura ja preparada per col·locar-hi la doble via en direcció a Parets. Això és el que hem vist aquí a l'estació de Granollers Canovelles, una estació fora de servei des de fa gairebé un any perquè s'hi fa el desdoblament de la R3 entre Parets i la Garriga, que ha de donar més fiabilitat a la línia. El mur que va caure a Montcada per les pluges el mes de març passat no endarrerirà finalment el calendari definitiu de l'obra, segons ha dit el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano.
4: La idea es que las obras finalicen estas de la doble, de la duplicación de vía entre Parets y La Garriga en el mes de febrero. Se cumplirán entonces los 16 meses de obra previstos. En el caso de Montcada Bifurcación teníamos los problemas que nos ha ocasionado la cementera. Yo creo que se han resuelto bien, con rapidez, y también tengo que decirles que antes de que finalice el año esas obras estarán terminadas.
6: I la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha concretat millores que l'usuari de la R3 ha de notar ja els pròxims dos anys.
7: Aquest pla de serveis també ferroviaris que hem treballat des del departament a 2030-2040 ja ens estableix com a objectiu millorar la fiabilitat i el temps de viatge a la R3. En el desplegament ja inicial del pla, per tant 2027-2028, ja es plantegen millores en les freqüències i en els serveis semidirectes.
6: Unes obres, les de la R3, que avancen tot i la xacra del robatori de cable. Avui n'hi ha tornat a haver un altre. El secretari d'Estat ha explicat que n'hi ha hagut 63 només a la R3 aquest any i que s'ha hagut d'aprovar un contracte per valor de 17 milions d'euros per dotar de 70 quilòmetres de cable.
0: Des de l'estació de Granollers, Canovelles, era la crònica del Joan García amb el suport tècnic del Martí Cuní. Joan, gràcies, bon dia.
6: Bon dia.
0: Passant dos minuts d'un quart de dues del migdia, obrim l'àrea de servei, connectem amb l'equip viari. Mireia Sala, bon dia.
8: Bon dia. S'ha reobert el trànsit la C32 a Sitges, que estava tallada en sentit Tarragona per un vehicle avariat. Ara, però, hi ha un tram de cua perquè se circula per un sol carril. A més, també hi ha aturades a la P7 a Santa Perpètua en direcció Martorell perquè hi ha un carril tallat per una altra avaria. Pel que fa als accessos a Barcelona, a la Ronda de Dalt hi ha un carril tallat a Collserola en sentit Besòs per un accident i això causa retencions des de Pedralbes. I a la Ronda del Litoral, lentitud des del Fòrum fins a la Barceloneta en sentit Llobregat i el Morrot en sentit Besòs. Pel que fa al transport públic, en motiu de la Diada Nacional de Catalunya, Renfe reforça demà les línies R1, R2, R4, R11 i R16. I TMB reforça també el servei de metro, sobretot la línia 3, la verda. Això és tot. Tornem amb més informació viària d'aquí a mitja hora.
2: El temps.
0: Una crònica del Francesc Mauri.
9: Tarda de sol, algun núvol prim, 4 núvols a la costa central, nord-est, i també de cara a demà durant la diada, però el sol protagonista. I tot això amanit amb una temperatura extraordinàriament més confortable i suportable. Contrastada, això sí, amb nits ja fresques a gran part del país, fins i tot fredes al Pirineu, i també màximes contingudes. Calor de dia, evidentment, és l'època, però una calor molt més suau.
2: Catalunya al dia. Informatiu diari de 3CAT Info amb les notícies de les nostres comarques. T'expliquem el que passa aquí, al teu voltant, al costat de casa. Catalunya al dia. De tu a tu, amb confiança, amb rigor, amb complicitat. Catalunya al dia, de dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, a 3CAT Info, amb Estel Batet Carles.
10: I som i t'escoltem.
11: Atenció, Koeman, Tocho, Falaguero, pica, Koeman!
12: Pizzi, che, que bueno que viniste! Que bueno que viniste! Ha marcat un altre
11: gol! Un rúpid espino!
12: Encara Messi, encara Messi, encara Messi!
2: 50 anys de futbol en català, des de 1976.
13: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
2: On va començar tot.
13: A Catalunya Ràdio.
2: On tot continua.
13: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
2: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
13: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Que te jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
2: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
13: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona SER Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
2: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur. 3CAT Info.
0: 5 dotacions dels bombers de Barcelona treballen en un incendi a la muntanya de Montjuïc. El foc, com dèiem, s'ha declarat fa poca estona i afecta una zona de matolls i vegetació prop de la carretera de Miramar a trucar dels jardins de Mossèn Costa i Llobera. La columna de fum és molt visible des del port i d'altres punts de la ciutat. Com dèiem, ampliarem aquesta informació a mesura que anem tenint més dades.
2: 3CAT Info.
0: La miopia infantil es triplica entre els 8 i els 12 anys, segons un estudi de l'UPC, que determina com ens podem avançar al diagnòstic per aturar la malaltia. L'ús de pantalles no augmenta el risc i fer activitats a l'aire lliure és un factor protector. Terrassa, Marta Vallès.
10: L'Organització Mundial de la Salut considera la miopia com una pandèmia. Les investigadores del grup de recerca de visió, optometria i salut de l'UPC han fet un estudi inèdit al sud d'Europa que segueix 2.500 escolars des dels 8 als 12 anys per veure l'evolució de la salut visual. La principal conclusió és que en aquesta franja d'edat la miopia es triplica. A la primera revisió, als escolars de tercer de primària, hi ha un 12% de prevalença. A quart, l'any següent, un 17%. I a sisè de primària s'enfila fins a superar el 28%. Els factors hereditaris no es poden combatre, però sí d'altres que són determinants i que venen causats per l'estil de vida. Laura Aguissassol, la coordinadora de la recerca.
14: Moltes hores de treball en visió propera és un factor de risc. Clar, una altra vegada les xarxes, els elements electrònics de visió propera ens estan preocupant i per altra banda, el contrari que seria nens que no passen tantes hores enganxats en les tauletes o en els mòbils i per tant estan jugant o fent esport a l'aire lliure i en contacte amb el sol, aquest constitueix un factor protector. Tenen molta menys probabilitat d'esdevenir miops.
10: L'estudi també determina com ens podem avançar al diagnòstic abans que es detectin problemes de visió.
14: Ens hem donat compte que mesurant la longitud axial ens podem avançar en aquests resultats i podem obtenir dades que ens informen sobre la possibilitat de que aquest nen sigui miop abans de que es desenvolupi i es faci evident aquesta miopia. Mesura de la longitud axial i dels radis de curvatura ens permeten avançar-nos. Ens donen una anticipació, inclús amb 2 anys, de quan aquest nen pot desenvolupar la miopia.
10: L'aparició de la miopia és més precoç en les nenes i avança més ràpid. Les responsables de l'estudi consideren que la salut pública hauria de preocupar-se molt més dels problemes de visió.
0: Condemnat a 18 anys de presó, l'home que un jurat popular ja va declarar culpable d'assassinar-ne un altre el 2024 a Tortosa, al Baix Ebre. El segon acusat d'aquest cas també ha estat condemnat per encobriment, però no ingressarà a la presó. Tarragona, Manel Sastre.
15: L'Audiència de Tarragona li imposa aquests 18 anys de presó per assassinat amb traïdoria i més de 100.000 euros d'indemnització als familiars de la víctima. Els fets van passar al març del 2024, després d'una baralla per una timba de cartes. L'ara condemnat, després de donar-li cops amb una barra de ferro, el va llançar al riu Ebre amb una pedra lligada als peus. Durant el judici va explicar així l'agressió.
16: Se ha caído en el suelo y él se ha montado encima y ha empezado a apretarle del cuello hasta que no... ha dejado ya respirar.
17: ¿Usted pensó que estaba muerto el señor Basile?
16: ¿Sabes que es que es muerto?
18: Ya, de que no respirar, yo hago es que no respires.
16: Pues sí, claro.
15: La fiscalia demanava inicialment 25 anys de presó per als dos encausats. En la sentència també es condemna l'altre home implicat en aquest cas per un delicte d'encobriment, però l'eximeix de complir els 3 anys de presó perquè és el cunyat de l'automaterial del crim, només l'obliga a pagar 26.000 euros d'indemnització.
2: 3CAT Info.
0: L'actriu i traductora Cristina Genevat debuta com a escriptora al llibre Sorra, on a partir de 3 dones en edats diferents parla de la invisibilitat d'aquestes quan arriben a una edat madura, del desig i del pas del temps. Genevat, en una entrevista a Les dones i els dies, Genevat, en una entrevista al programa Les dones i els dies de Catalunya Ràdio, ha explicat que la novel·la també reflexiona sobre el que comporta fer-se gran. Ens explica la Montse Pujol.
19: Cristina Genevat presenta 3 personatges de 12, 23 i 47 anys, a partir de les quals explora el pes de la memòria i la manera com construïm els records. A partir del personatge de la dona de més edat, l'actriu i traductora planteja com algú es pot sentir quan, en una edat ja avançada, la vida se li capgira en un no-res.
20: Sí, ella... està patint moltíssim perquè la seva parella doncs l'ha deixat per una dona més jove. I clar, a ella se li passa la vida per davant, no? En quant a, sobretot això, el que és el desig i assumir que ella, aquesta arma, que és l'arma de la seducció física, aquesta ja no la té i ha de descobrir quines altres té, no? És aquest moment.
19: La reflexió sobre les diferents generacions de dones que travessa la novel·la porta Genevat a preguntar-se si s'ha avançat prou socialment i alerta sobre la por que hi ha a fer-se gran.
20: Jo crec que més que mai estem empoderades i som més visibles que mai, però hi ha una obsessió amb el físic tremendo i això no ens ha passat. I això no sé si estem més avançades o menys que les nostres mares.
19: Sorra el públic avui l'editorial La Magrana.
1: Esports.
0: Fins a 2:15 amb la Montse Raya. Montse, bon dia.
21: Hola, bon dia. El Barça reprèn els entrenaments demà després de golejar i el Feyenoord per 5-1 en l'estrena de la Champions masculina de futbol. Van marcar Lamine Yamal, Adeyemi, Gabriel Jesús i Rafinha, que va fer 2 gols. Un inici espectacular de temporada de l'equip blaugrana resumit en aquestes xifres. 22 gols en 5 partits disputats entre Lliga i Champions. El tècnic de Barça, Hansi Flick, ho veu així.
22: Estem al començament de la temporada i sé i tu saps també que queda molt de camí per aquí. Però de moment és cert que fa molt bona pinta i és perquè estem entrenant molt bé, molt dur, i que tothom a més té aquesta gana, aquesta fam de millorar. I això té un impacte sobre l'equip. Aquesta intensitat és el que necessitem.
21: El pròxim partit de Barça a la Champions és el pròxim dimarts, 13 d'octubre, al camp del Galatasaray. El Barça torna als entrenaments demà al matí, la pròxima cita diumenge a la Lliga, al camp del Llevant, a 16:45 de la tarda.
1: 3CAT Info.
21: Avui a la Champions de futbol destaquen 3 partits. El Bayern Múnich, Bodo Glimt, el Manchester United, Sabah, i el PSV Eindhoven, Shakhtar Donetsk. I el Como juga el primer partit en la seva història de la Champions. Rep el Leipzig, un Como dirigit per l'exblaugrana Cesc Fàbregas.
23: Per mi, questo è il mio obiettivo.
24: Per mi aquest és el gran objectiu, el gran somni, que l'equip jugui a la nostra manera, amb la nostra identitat i filosofia a cada partit i davant del rival que sigui. Òbviament amb els detalls que canvien, en funció de com va el partit.
23: Obviamente con el detalle de ogni partita que cambia piano piano.
21: També juguen avui a Fenerbahçe Roma i l'Eslàvia Praga Lans. De la jornada de la Champions ahir destaca el hat-trick de Ferran Torres en el seu debut europeu amb el PSG, que va golejar 6-1 l'Slovan de Bratislava. Simeone va fer jugar Julián Álvarez de titular, però no va evitar la derrota a l'Atlètic de Madrid 2-1 contra el Liverpool. A un Liverpool on hi ha de titular al lateral dret l'exblaugrana Ronald Araujo, que en parla així a Movistar.
25: Sin duda lo estoy siguiendo, la verdad que están volando, lo brille, muy contento por los compañeros, al final mucho tiempo en el Barça, y bueno, bien, ellos también tienen un gran equipo, obviamente que son candidatos a ganar la Champions, y bueno, lo voy siguiendo y la verdad que me pone muy feliz su momento.
21: A la UEFA Youth League, la Champions juvenil, el Barça ha perdut aquest matí contra Feyenoord, el Johan Cruyff a la primera jornada per 1-2, ha marcat Nil Vicens de penal a la segona part. A la Champions d'handbol debut en triomf de l'actual campió, el Barça, 39-28 davant l'Horus danès. Sentim el jugador blaugrana Peter Txikuza.
26: Primer partit de Champions de la temporada al Palau. Sempre hi ha nervis, tothom vol marcar molts gols, tothom vol ensenyar i, bueno, sort que ens hem donat les piles, el Sergei també una màquina.
21: A la Lliga Femenina d'handbol, el Granollers ha confirmat la greu lesió de la jugadora Martina Capdevila, que té un trencament complet del lligament encreuat anterior i del lligament col·lateral medial del genoll dret. L'equip ballesà va debutar amb victòria a la Lliga i contra l'Oviedo 16-15. Al Mundial Femení de Bàsquet, avui Espanya-Austràlia, quarts de final, 8:45 del vespre, i a la Lliga Catalana de Bàsquet, Girona-Lleida, 6:45, i Barça-Andorra a les 9, els 2 partits per Esport 3. I la waterpolista Maika García l'han presentat avui com a nova jugadora del Sant Andreu. García denuncia que el Sabadell no li havia renovat el contracte, això ho va fer fa uns dies, i tot i que se li havia acabat just després del seu procés de maternitat.
27: Sí, estic amb el... Sí, bueno, crec que és bastant evident. No sé si ho vaig fer públic, també ja vaig parlar dilluns a l'entrevista. Estic al meu equip jurídic i, bueno, s'està tramitant. Tot això ho estan portant elles i en breu hi haurà... Sí, encara no s'ha rebut, però sí.
21: A la volta avui contra rellotge individual de 32 quilòmetres amb Enric Mas, que continua de líder.

0: Són 2:15. Fins ara us hem explicat que la fiscal general de l'Estat aprofita l'acte d'obertura de l'any judicial per reclamar que es retorni la plena seguretat i normalitat a Ceuta. Segons Teresa Parramato, preservar el principi de legalitat no ha de topar amb la humanitat i el respecte a la dignitat de totes les persones. Comença el trasllat de menors migrants de Ceuta cap a la península. Les primeres de sortir de la ciutat autònoma seran 5 nenes i es reallotjaran a Navarra, que per ara és l'única comunitat que s'ha ofert a acollir. El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. El pronunciament del Tribunal Suprem encara està pendent de la decisió del Constitucional després de la sentència de la Justícia Europea. I tot seguit us explicarem que han localitzat a Figueres un dels arsenals clandestins d'armes més gran que s'han desmantellat mai a l'Estat. A més, 556 persones van morir per suïcidi l'any passat, una xifra que repunta lleugerament respecte del 2024, tot i que el Departament de Salut remarca una tendència a la baixa des del 2022. Preocupen especialment, però, els casos de les dones d'entre els 40 i els 60 anys i també els homes més grans de 80. I una nova teràpia millora els principals símptomes de la narcolèpsia, que és un trastorn que dificulta als afectats mantenir-se desperts durant el dia. I pel que fa als esports, Montse?
1: El Barça reprèn els entrenaments demà després de golejar i a la Champions de futbol 5-1 davant el Feyenoord. Van marcar Lamine Yamal, Adeyemi, Gabriel Jesús i 2 gols Rafinha.
0: I pel que fa al temps, jornada ben tranquil·la, assolellada i amb bona visibilitat, calor continguda al migdia, màximes entre els 24 i els 29 graus en molts casos. Aquesta propera nit tornarà a ser ben fresca. Passen 2:30 del punt de 2:15 del migdia. La presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha reivindicat la independència dels jutges espanyols i ha assegurat que no cedeixen a pressions ni influències. Ho ha fet en l'acte d'inauguració solemne de l'any judicial, presidit pel rei Felip VI, i en presència del ministre de Justícia, Félix Bolaños. Seguint-ho a Madrid, hi tenim la Tània Tàpia.
2: La presidenta del Poder Judicial, la catalana Isabel Perelló, ha enviat aquest missatge.
3: Nuestra independencia es la mejor garantía que podemos ofrecerles para que estén convencidos de que a la hora de tomar una decisión lo haremos sin ceder a influencias, presiones ni injerencias de ningún tipo.
2: I ha afirmat que les crítiques són legítimes si són fonamentades, diu, però no si són desqualificacions, i se'ls acusa de viatge ideològic, una situació, diu, que encara és més greu si ve de càrrecs públics. Una defensa de la independència que també ha fet la fiscal general de l'Estat, Teresa Parramato, que ha lamentat, diu, la desqualificació sistemàtica de la seva feina.
4: Se atribuyen gratuitamente motivaciones espurias donde únicamente existe valoración jurídica. Se distingue entre buenos y malos fiscales, olvidando que todos y todas pertenecemos a una institución única que actúa de forma imparcial en los procedimientos.
2: Parramato reivindica també la reforma de la justícia que impulsa el govern espanyol i que, entre d'altres, dona a la Fiscalia la direcció de la investigació dels casos penals, i ha defensat també una altra reforma impulsada per la Moncloa perquè el càrrec de fiscal general es decideixi cada 5 anys per evitar que coincideixi amb els canvis de govern.
0: Comença el trasllat de menors migrants de Ceuta cap a la península. Les primeres de sortir de la ciutat autònoma seran 5 nenes i es reallotjaran a Navarra, que és l'única comunitat que per ara s'ha ofert a acollir. Ho ha anunciat la presidenta navarresa, la socialista María Chivite.
5: Puedo decirle que están a punto de llegar a Navarra 5 niñas menores de Ceuta. Porque este gobierno ayudaremos a Ceuta, no en la pancarta, sino con hechos, enviando vacunas, acogiendo a menores y lo que sea necesario dentro de nuestras posibilidades, de nuestras responsabilidades.
0: Després de dies de bloqueig, el president de Ceuta, del PP, ha desbloquejat els primers trasllats. El Ministeri d'Infància ho celebra i urgeix la resta de comunitats a seguir els passos de Navarra. Veuen urgent traslladar cap a la península unes 700 nenes migrants que es troben en situació d'extrema vulnerabilitat.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. El Tribunal assumeix que no té més remei que aplicar-la després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que descarta que les despeses del referèndum afectessin els interessos de la Unió Europea. La sentència ja s'està preparant, és farragosa i es dictarà aquest mes a tot estirar a principis d'octubre. El Tribunal de Comptes no va arribar a condemnar els acusats, va celebrar el judici, però va suspendre la sentència quan es va aprovar la llei d'amnistia i va fer una consulta al Tribunal de Luxemburg que, com dèiem, es va pronunciar el juliol. També va resoldre que l'amnistia no contravenia la directiva de terrorisme. Aquí és l'Audiència Nacional la que ha de decidir si l'aplica per als 12 membres dels CDRs encausats. En aquest cas, el Tribunal encara no s'ha mogut. Una altra pota de l'aplicació de l'amnistia als líders del procés és la del Tribunal Suprem, que està pendent que el Tribunal Constitucional es pronunciï. La primera data marcada al calendari és el 22 de setembre, és quan s'abordarà el recurs d'empara de Jordi Turull. A partir d'aquí, s'aniran estudiant els de la resta d'exiliats i condemnats per l'1 d'octubre. En aquesta partida és on es juga el retorn de Carles Puigdemont. I també hi ha causes obertes al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra Josep Maria Jové i Lluís Salvador per l'organització del referèndum i a l'Audiència de Barcelona contra Marta Rovira per desobediència. Des del grup parlamentari d'Esquerra a Madrid, Teresa Jordà confia que la decisió del Tribunal de Comptes sigui el primer pas que segueixin la resta de tribunals. N'ha parlat a TV3.
7: I en el moment doncs, que el Tribunal de Justícia Europeu va donar llum verda, evidentment aquesta escalada es havia de produir. I ja era hora. Això també demostra que l'estratègia d'aquesta llei d'amnistia era l'estratègia bona i en qualsevol cas a l'espera del que es pugui anar produint.
0: Des de Junts, Míriam Nogueras espera que d'una vegada per totes els tribunals deixin de resistir-se a aplicar l'amnistia per uns fets que no s'haguessin hagut de judicialitzar mai.
8: Que s'acabi d'una vegada amb aquest procés judicial que, òbviament, no tenia cap sentit fer-lo, perquè al final els catalans van fer allò que fan qualsevol democràcia, que és decidir el futur polític del nostre país. El govern de Catalunya el que va fer va ser complir aquest mandat dels ciutadans.
0: El socialista José Zaragoza confia que amb l'aplicació de l'amnistia Catalunya passi pàgina de l'independentisme.
9: La necessitat de recuperar la normalitat a Catalunya i que ens queda ja poques decisions més perquè això arribi i arribarà. I això és important per la convivència a Catalunya, però sobretot pel futur dels catalans. Els catalans volen recuperar la capacitat de no estar centrats en un debat estèril, que era el debat de la independència.
0: I per Gerardo Pisarello, diputat dels Comuns, ja era hora que la justícia s'avingués a complir la llei.
10: Això s'hauria d'haver produït abans. És evident que per part de diferents òrgans de l'Estat, sobretot d'àmbits del poder judicial, hi ha hagut una actitud deliberada per retrasar l'aplicació d'una llei aprovada majoritàriament.
6: 3CAT Info.
0: La Fiscalia Anticorrupció es queixa que els grans bancs no estan facilitant els comptes de les empreses investigades en el cas Montoro. La fiscal que porta el cas exigeix al jutge accions més contundents. Tarragona, Manel Sastre.
11: La fiscal Carmen García Cerdà ha enviat un escrit al magistrat del Tribunal de Tarragona que porta el cas perquè insti els responsables de les entitats bancàries a portar tots els documents requerits anteriorment. Fiscalia demana al jutge que els recordi que mantenir aquesta posició podria ser un delicte de desobediència. La Fiscalia, en aquest escrit al qual ha tingut accés 3CAT Info, recorda al jutge que ja s'han reclamat diverses vegades aquests documents sobre els moviments bancaris, socis i suposats testaferros de les empreses implicades. El cas investiga l'exministre del PP, Cristóbal Montoro, per impulsar suposadament canvis legals per afavorir empreses gasistes a canvi de comissions.
0: Localitzen a Figueres un dels arsenals clandestins d'armes més grans que s'han desmantellat mai a l'Estat. Des de la capital de l'Alt Empordà, aquestes armes es distribuïen a bandes dedicades al crim organitzat, narcotràfic i segrestos. La Policia Nacional ha detingut 7 persones. Des de Girona ens amplia aquesta informació en Fèlix Martín.
12: El líder de la banda és un expert en armes que havia estat a l'exèrcit rus i que en un taller de Figueres transformava armament de fogueig en armes reals. Un operatiu que ha tret al carrer més de 600 armes de foc, i això ho ha posat en valor el delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto.
13: Pero lo que sí que es seguro es que han evitado futuros asesinatos a sueldo. Si han participado o no en los últimos crímenes, por ejemplo, encargados aquí en Cataluña, en ajustes de cuentas, que están en investigación y por lo tanto no me aventuro más, pero lo que es seguro es lo que se está evitando. Pueden comprobar cada arma, pueden comprobar que evidentemente esas armas no están para estar en un almacén. Esas almas son para vender.
12: Ha fet registres al taller de Figueres, a casa del detingut a l'Escala, a l'Alt Empordà, també a Badajoz i a Alacant, que és d'on feien els primers enviaments a través d'empreses de missatgeria. Han intervingut exactament 644 armes, de les quals 220 ja estaven modificades per disparar amb foc real, sobretot pistoles, però també subfusells. Dels 7 detinguts, 2 han ingressat a presó, un d'ells, el principal investigat a Figueres, avui mateix han fet la setena detenció a Barcelona.
0: Als Estats Units, el Partit Republicà de Donald Trump ha dut a terme el primer dia d'una convenció insòlita amb el mateix Trump com a principal protagonista. Aquesta vegada, el president nord-americà ha anunciat un xec per a cada ciutadà si el seu partit guanya les eleccions. Dallas, Oriol Serra.
14: Donald Trump ha tancat la primera jornada d'una convenció que no s'havia fet mai abans, a menys de 2 mesos d'unes eleccions de mig mandat. El president dels Estats Units ha fet un discurs d'una hora i 3/4 de durada en què ha lloat la seva pròpia gestió i ha advertit del perill que els demòcrates s'imposin al Congrés. Per aquest motiu ha fet una promesa tan surrealista com preocupant perquè és un suborn democràtic en tota regla.
15: And here is my promise.
16: Aquesta és la meva promesa. Si els republicans guanyem les eleccions a la Cambra de Representants i al Senat dels Estats Units, i gràcies al nostre enorme èxit i fortalesa econòmica, emetré un dividend per a cada ciutadà dels Estats Units d'Amèrica per valor de $5,000.
14: La convenció republicana s'acabarà aquest dijous.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 556 persones van morir per suïcidi l'any passat. És una xifra que repunta lleugerament en comparació amb el 2024, en què van morir 9 persones menys. Segons el Departament de Salut, però, la tendència dels últims 3 anys és que la taxa de suïcidis va a la baixa, concretament un 17% menys des del 2022. També es redueix el nombre de persones que intenten suïcidar-se, les anomenades temptatives, un 7% menys que l'any 2024. I pugen, en canvi, un 17% les ideacions suïcides, és a dir, persones que consulten els serveis de salut perquè pensen en un pla per treure's la vida. El psiquiatre i director del Pla de Prevenció de Suïcidi, Diego Palau, creu que això és positiu perquè els ajuda a detectar i fer seguiment d'aquestes persones amb risc de suïcidi.
17: En els últims 3-4 anys hem observat que hi ha més de la meitat de les persones que consulten hospitals ho fan perquè tenen un pla suïcida. I abans això no passava. Venia majoritàriament perquè havien fet ja una tentativa. O sigui, d'alguna manera s'ha incrementat la consciència de que el risc de suïcidi és un problema de salut i les persones consulten als hospitals.
0: I afegeix que les franges d'edat que més els preocupen són les dones de mitjana edat, entre els 40 i els 60 anys, perquè observen un lleuger repunt de mortalitat per suïcidi. I també els homes més grans de 80 anys, amb soledat no desitjada i amb malalties cròniques. I un nou tractament millora els principals símptomes de la narcolèpsia, que és un trastorn neurològic incurable que dificulta als pacients mantenir-se desperts durant el dia. 2 assajos clínics en fase 3 mostren que la nova teràpia aconsegueix rebaixar molt la somnolència, augmentar la capacitat de mantenir-se despert i reduir en un 89% la cataplexia, és a dir, aquells episodis sobtats de pèrdua de to muscular que es desencadenen per emocions com el riure o la sorpresa i que poden arribar a fer caure la persona a terra. La narcolèpsia afecta entre 20 i 60 persones per cada 100.000 habitants i moltes d'elles experimenten també catalèpsia. Els resultats que dels assajos s'han publicat al New England Journal of Medicine i hi ha participat Àlex Iranzo, cap de la unitat del SONG del Clínic Barcelona i investigador de l'IDIVAPS. A l'agost, l'Administració d'Aliments i Medicaments dels Estats Units va aprovar aquest tractament que també s'ha autoritzat a la Xina i al Japó. I encara en clau de salut, les morts per calor a les ciutats del sud d'Europa han augmentat un 160% respecte als anys 90. Ho alerta un estudi del Lancet Countdown Europe en què participa l'Institut de Salut Global de Barcelona, l'IES Global. A Espanya, l'augment és semblant, del 136%. L'informe constata que Europa s'està escalfant més ràpidament que qualsevol altra regió del món i que les ciutats, especialment les del sud, ho tenen cru davant els efectes del canvi climàtic. Tot plegat també ha fet augmentar el risc d'incendis forestals a la zona sud en un 7% pràcticament els últims 20 anys. L'investigador de l'IES Global, José Chen, assegura que no és un fet aïllat. Ho ha dit a 3CAT Info.
18: Les ciutats estan sofrent amb els efectes del canvi climàtic, de la exposición a ondas de calor, a la polución del aire, y todo eso contribuye para empeorar los efectos del cambio climático. Y por eso estamos verificando año a año que la tendencia empeora y que los efectos también empeoran.
0: El canvi climàtic també té efectes clars a les illes de calor de les ciutats, on la temperatura és més alta que la del seu entorn. Segons l'informe, les ciutats del sud no havien sumat mai tants dies en què el centre hi fes un grau i mig més de calor que als afores.
18: Esta diferència entre la temperatura en la ciutat y el entorno se verificó en casi 20% de las ciudades españolas. Granada fue la que contabilizó más días de isla de calor urbano, superior a 1,5 grados, y esto fue 10 veces más que la media urbana española.
0: Per cert, segons l'informe que ha publicat aquesta matinada el Servei del Canvi Climàtic de Copernicus, aquest mes d'agost ha estat el més calorós que s'ha registrat mai al món. Les temperatures a què s'ha arribat han estat 1,6 graus per sobre de les de l'època preindustrial. Tres quarts de dues, obrim l'àrea de servei i ho fem com sempre amb la informació del trànsit. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
19: Bon dia, Anna. La via més conflictiva ara mateix és l'AP7 en diversos trams. Hi ha retencions a l'altura de Riudellots de la Selva, en sentit Girona, perquè un vehicle avariat obliga a tallar dos carrils. Al Vallès, la circulació de l'AP7 és lenta en sentit sud, entre Mollet i Barberà. I al Montsià, unes obres a l'altura d'Amposta tallen un carril en aquesta autopista i el trànsit se lenteja en aquest tram. A banda de l'AP7, se circula en pas alternatiu per esfondraments a la carretera nacional 260 a Navata, a l'Alt Empordà. Finalment, a les rondes de Barcelona hi ha trànsit lent amb retencions, sobretot en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, en motiu de la Diada Nacional de Catalunya, Renfe reforça demà les línies R1, R2, R4, R11 i R16, i TMB reforça també el servei de metro, sobretot la línia 3, la verda. Això és tot. Fins aquí la informació viària.
6: El temps.
0: Una informació del Francesc Mauri.
20: Vigília de la Diada, tranquil·la, tarda de sol, alguns núvols, també de cara a demà, algunes nuvolades, però locals, a punts de muntanya del nord-est, domini del sol a gran part de Catalunya i tranquil·litat. I sobretot s'instal·la ja aquesta tònica de temperatures molt més suportables. Una calor suau a migdia i fins i tot fresca de nit o fred a l'àrea pirinenca. Hem de parlar, per tant, d'un contrast evident entre aquestes nits ja molt més fresques i els dies càlids, però amb suavitat, una calor continguda.
6: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La denominació d'origen Costers del Segre celebra 40 anys amb el repte d'adaptar-se a les noves demandes i tendències del mercat del vi. Actualment aplega més d'una trentena de cellers de 8 comarques, des de la Plana de Lleida fins al Pallars. El canvi climàtic, l'accés a l'aigua, la sostenibilitat i posicionar millor els seus vins són també deures que es marquen com a DO. Repassem amb la Noelia Casellas aquestes 4 dècades de trajectòria.
21: La denominació d'origen Costers del Segre va néixer l'any 1986 i el seu primer president, de fet ho va ser durant 25 anys, va ser Magí Reventós.
22: Era la necessitat de modernitzar la vinya d'aquell temps i també doncs, de posar sobre la taula la possibilitat de que diversos cellers tiressin endavant els seus projectes, que fins aquell moment doncs, era una visió decadent de lo que era la vinya i els cellers d'aquella època.
21: Aquella feina va permetre modernitzar el sector a Lleida i els seus successors, Xavier Ferrer i Tomàs Cusiner, van treballar en fer-lo sostenible i en donar a conèixer la DO, com explica Cusiner.
23: Moltes vegades el que ens falta és el mateix reconeixement del nostre propi territori des d'aquest punt de vista i, per tant, també va ser una de les principals motivacions.
21: Un posicionament al mercat que també defensa amb fermesa el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
24: No hi pot haver cap restaurant de Catalunya que no tingui que quan demanis la carta de vins, no hi hagin els vins catalans o de les denominacions d'origen.
21: Des de l'any passat, qui porta el comandament de la DO és Isidre Ribalta i la llista de deures és clara.
25: Adaptar la vinya al canvi climàtic, fer un ús més eficient de l'aigua, avançar cap a una viticultura més sostenible, millorar la prevenció i el control de les plagues i oferir als cellers noves eines per afrontar un mercat cada vegada més competitiu i uns hàbits de consum en plena transformació.
21: Una transformació que ja es nota als cellers, que aposten per vins blancs, tot i que hi continuen predominant els negres. Costes del Segre agrupa 34 cellers, més de 300 viticultors i 3.700 hectàrees de vinya distribuïdes en 8 comarques. Justament avui se celebra a la Llotja de Lleida un dels actes principals del 40è aniversari.
0: I ara us parlem d'una aplicació de mòbil basada en la intel·ligència artificial que permet mesurar els fruits al camp. L'eina és gratuïta i pionera al món. L'han desenvolupat la Universitat de Lleida i l'IRTA. I inicialment es pot aplicar a les pomes, però en un futur està previst que també es pugui fer a altres fruits. Des de Lleida ens amplia aquesta informació en Pere Joan Álvarez.
1: Fins ara, els pagesos mesuraven la mida dels fruits, el que anomenen calibre, de forma manual, amb peus de rei o amb anelles. Doncs bé, a partir d'ara disposen d'una aplicació digital més precisa, Fruit Measure App. N'explica el funcionament el responsable del projecte, el professor Eduard Gregori.
2: Utilitza un suport que s'imprimeix en 3D i que s'acobla al mòbil. Llavors, un cop acoblat al mòbil, simplement cal apropar el suport a la poma, es fa la fotografia, i de forma instantània l'aplicació detecta la poma, o en el cas que sigui una agrupació de pomes, les diferents pomes que veia la foto, i estima el calibre de totes elles.
1: Mesurar la mida dels fruits és clau per destriar les peces de fruita, el que se'n diu la clarida, per fer prediccions de collita més fiables i per organitzar-ne la comercialització. Doncs bé, l'estalvi de temps i la precisió d'aquesta aplicació ajuda a millorar la gestió de l'explotació, també des del punt de vista econòmic.
2: És un estalvi de temps important. Això es tradueix, evidentment, en un estalvi econòmic. I després, evidentment, doncs, si tu coneixes la variabilitat o si el pagès coneix la variabilitat de la seva finca, o sigui, si hi ha parts de la seva finca on els calibres són diferents que en altres, no, sempre pot aplicar d'una forma diferenciada, no? Aquí entra el concepte d'agricultura de precisió.
1: La tecnologia s'ha validat amb més de 3.000 fruits corresponents a 5 varietats diferents de poma, a les quals s'ha fotografiat per desenvolupar l'eina. Els seus impulsors han triat de moment la poma perquè és el fruit que més han estudiat en els últims 10 anys. Tot i això, ja treballen per desenvolupar aquesta eina digital en la resta de fruits del mercat.
0: I abans de la informació cultural, un últim apunt molt relacionat amb la natura i la tecnologia, i és que des d'avui ja es poden consultar les dades d'on són i per on es mouen totes les espècies d'ocells que hi ha a Europa. Ha entrat en funcionament una nova versió del visor Eurobird Portal, on hi ha informació en temps real dels moviments de prop de 600 espècies d'aus.
3: In 2009, over 400 people left their everyday lives to go back in time to the Soviet Union.
0: La Mostra de Venècia ha presentat un dels projectes més singulars, experimental i alhora monumental de tota la secció oficial a concurs, la pel·lícula russa Dau, que culmina una macrocreació artística dedicada durant 20 anys a retratar tant la figura del físic atòmic de l'era soviètica i Premi Nobel Lev Landau com la vida sota la dictadura comunista. Ens ho explica l'enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
4: Aquesta pel·lícula de més de 3 hores del director rus Ilya Krasanovsky és la peça central que culmina el projecte gegantí Dau, començat a crear fa 2 dècades. El llargmetratge estrenat al Lido és l'últim lliurament d'una quinzena de cintes experimentals que van començar a estrenar-se el 2019, com ara Dau Regeneration, Dau Natasha o Dau Conformis. Tot el material està consagrat al científic soviètic Lev Landau, un desenvolupador de la bomba atòmica guardonat amb el Nobel l'any 1961. Ens ho explica el creador del projecte, Ilya Krasanovsky.
5: Primer de tot, és important diferenciar el projecte Dau del que és la pel·lícula Dau. Fa 20 anys em vaig concentrar sobretot en el projecte artístic Dau, en pel·lícules experimentals, instal·lacions, llibres i altres formats. I vaig necessitar un temps per no tocar la cinta original fins a fer la pel·lícula que podeu veure ara, que té un estil diferent, diàlegs, una història més clara.
4: La història explica d'una manera lliure i radical 4 dècades en la vida de Dau, del 1928 al 1968. El projecte, però, va molt més enllà, perquè en aquests anys ha recollit unes 700 hores de rodatge improvisat i experimental en centenars d'actors i persones anònimes tancades i aïllades durant anys en un plató gegant a Ucraïna, vivint sota les mateixes normes de l'era soviètica. Krasanovski, per cert, s'ha desmarcat per la polèmica a Venècia pel fet que la Bienal ha permès l'exhibició d'un film rus en plena guerra amb Ucraïna.
5: Vaig començar a rodar aquesta pel·lícula en un moment que era impossible imaginar cap mena de guerra entre Rússia i Ucraïna. No havia arribat l'era vegana, encara eren vegetarians, i ara podem veure en un marc més ampli el que ha passat en aquests 20 anys, perquè han passat moltes coses i moltes més que en passaran.
4: El protagonista que dona vida a Dau és el prestigiós director d'orquestra Theodor Currensis.
0: Esports. Montserrat Raya, bon dia.
7: Hola, bon dia. Aquesta hora comencem amb una novetat del motor. Ja sabíem que el pilot de MotoGP, Àlex Rins, deixarà el Mundial a final de temporada. Avui, el circuit de Misano Adriático ha fet un nou anunci. Damià Aguilar, enviat especial. Bon dia.
8: Hola, bon dia. Àlex Rins, amb 30 anys, anuncia que retira del motociclisme i ho fa amb un cert desencant. Així ho ha explicat el circuit del Gran Premi de San Marino.
9: Teníamos dos opciones bastante buenas para ir a Superbike, ¿vale? Pero no voy a ir. He encontrado algo que realmente me llama mucho más la atención, que no os puedo decir lo que es, porque no está cerrado todavía. Las novedades que te puedo decir es que mi carrera deportiva en sobre les dues ruedes s'acabó.
8: El barceloní marxa desencantat per la poca competitivitat que ha desplegat els darrers anys amb una mecànica curta com són l'Honda i la Yamaha actualment, però diu que està orgullós del que ha fet. Subcampió de Moto2 i Moto3. El 2020 va ser tercer de MotoGP, un pilot que podrà presumir d'haver-los guanyat una cursa a Marc Márquez i Valentino Rossi.
7: En futbol, el Barça reprèn demà els entrenaments després de golejar i el Feyenoord per 5-1 en l'estrena de la Champions masculina de futbol. Van marcar Lamine Yamal, Adeyemi, Gabriel Jesús i Rafinha, que va fer dos gols. Un inici espectacular de temporada de l'equip blaugrana resumit en aquestes xifres. 22 gols en 5 partits disputats entre Lliga i Champions. El primer capità del Barça, Rafinha, té clar que són un equip fort.
10: Bueno, la verdad es que creo que jugando delante de nuestra afición tenemos siempre que demostrar un perfecto fútbol o un casi perfecto fútbol y bueno, con el apoyo de la afición todo va mucho más fácil, ¿no? Entonces creo que hemos estado muy bien, la verdad, desde el principio del partido, controlamos bien el partido y las ocasiones que tuvimos pudimos marcar los goles. Entonces empezar así nos da mucha confianza.
7: El pròxim partit del Barça a la Champions serà el dimarts 13 d'octubre al camp del Galatasaray. Abans, aquest diumenge, a la Lliga, el Barça jugarà al camp del Llevant a 4:45 de la tarda.
0: 3CAT Info.
7: Avui a la Champions destaquen 3 partits. El Bayern Múnich Bodo Glimt, el Manchester United Sabah i el PSV Eindhoven Shakhtar Donetsk. El Como italià juga avui el primer partit de Champions en la seva història i rep el Leipzig. L'equip està dirigit per l'exblaugrana Cesc Fàbregas, que mira de treure's pressió.
11: Jo entenc molt bé que el tema és que aquest serà el primer partit de Champions de la història del Como, però per mi aquest serà un partit més on volem fer el millor per guanyar.
7: També juguen avui el Fenerbahçe a Roma i l'Slavia Praga a Lens. De la jornada de la Champions, ahir destaca el hat-trick de Ferran Torres en el seu debut europeu amb el PSG, que va golejar 6-1 l'Slovan de Bratislava. Simeone va fer jugar Julián Álvarez de titular, però no va evitar la derrota de l'Atlètic de Madrid 2-1 contra el Liverpool. Per cert, amb l'equip anglès, titular al lateral dret, un ex-blaugrana, Ronald Araujo.
13: Y nada, no, la salida del Barça muy bien también. Creo que era algo que habíamos hablado con el club, habíamos hablado con el míster. La verdad que le tengo un cariño enorme al Barça, siempre estoy muy agradecido por todo el jugador que soy hoy, gran parte es gracias a ellos y nada, muy feliz, creo que tenemos una linda relación y yo le tengo un aprecio grande.
7: Pel que fa a la UEFA Youth League, la Champions juvenil, el Barça ha perdut aquest matí contra el Feyenoord, el Johan Cruyff 1-2, gol de Nil Vicens de penal. I a la Champions d'handbol, debut en triomf del Barça, 39-28 davant l'Horus danès. A la Lliga Femenina d'handbol, el Granollers ha confirmat la greu lesió de la jugadora Martina Capdevila, trencament complet del lligament encreuat anterior i del lligament col·lateral del genoll dret. Al Mundial Femení de Bàsquet, Espanya-Austràlia en quarts de final avui a 9:15. A la Lliga Catalana de Bàsquet, Girona-Lleida 7:15 i Barça-Andorra 9:00 i per Esport 3. I la waterpolista Maika García L'han presentat avui oficialment com a nova jugadora del Sant Andreu. Va denunciar fa uns dies que el Sabadell no li havia renovat el contracte, tot i que se li havia acabat just després del seu procés de maternitat, i diu que portarà el cas a la justícia.
12: Sí, estic amb el... Sí, bueno, crec que és bastant evident. No sé si ho vaig fer públic, també hi vaig parlar dilluns a l'entrevista. Estic amb el meu equip jurídic.
1: El Tribunal de Comptes aplicarà l'amnistia a Puigdemont, Junqueras, Mas i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat. Bon dia, són les dues.
14: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
1: Aquesta decisió del Tribunal de Comptes arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés l'aplicació de la llei en considerar-la conforme al dret de la Unió Europea i que, a més, no hi havia hagut desviació de diners de la Unió. Segons ha pogut saber el Matí de Catalunya Ràdio, la sentència ara s'està preparant i probablement estarà llesta a finals d'aquest mes o a principis d'octubre, Natàlia Ramon.
15: Quan el Tribunal de Comptes apliqui la llei, ja només quedaran per pronunciar-se el Tribunal Suprem i l'Audiència Nacional, que de moment esperen la sentència del Constitucional, que veurà el cas en la sessió prevista el dia 22 i que podria desencallar definitivament tots els casos que queden pendents. Així ho esperen Junts i Esquerra.
16: Que s'acabi d'una vegada amb aquest procés judicial que, òbviament, no tenia cap sentit.
17: En el moment doncs, que el Tribunal de Justícia Europeu va donar llum verda, evidentment aquesta escalada s'havia de produir. I ja era hora.
1: Mentrestant, tot és a punt ja per la diada d'aquest any 2026. Els actes oficials comencen aquest vespre al Parlament amb la hissada de la bandera.
15: I també al Fossar de les Moreres, on la consellera d'Interior i els Mossos d'Esquadra han preparat un dispositiu especial per separar dues convocatòries, la dels grups independentistes i antifeixistes i la d'Aliança Catalana.
18: No som ingenus i sabem que ens trobarem en situacions complexes des del punt de vista de l'ordre públic. Per tant, tindrem un dispositiu actiu.
1: I avui, a Madrid, comença l'any judicial amb un acte al Tribunal Suprem on hi ha el rei i la plana major de la judicatura i també del govern. La presidenta del Consell General del Poder Judicial ha defensat la independència dels jutges espanyols. Madrid, Tània Tàpia.
26: Sí, la crisi de Ceuta ha aplanat l'acte que vam de saber, de fet, a fons de la Casa del Rei, que confirmen que ja treballen conjuntament amb un viatge a Ceuta amb Pedro Sánchez, un acte on la presidenta dels jutges, Isabel Perelló, ha criticat durament les desqualificacions que reben per decisions que no agraden al govern espanyol. Diu que acusar-los de fer política és extremadament greu i és acusar-los de delinquir.
27: No es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción. Y si estas descalificaciones proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales, la gravedad es todavía mayor.
1: I atenció també a aquesta dada que us hem donat a primera hora del matí a Catalunya Ràdio. Espanya només ha pogut repatriar 37 menors estrangers dels més de 32.000 que han arribat sols els últims 10 anys.
15: I cap d'ells no s'ha pogut repatriar cap al Marroc, que no col·labora en res per localitzar les famílies de les criatures o els seus tutors. Són dades de la Fiscalia que demostren l'extrema dificultat per repatriar els menors arribats a Ceuta aquest any. De moment, s'ha acordat portar 5 nenes de Ceuta cap a la península.
1: Madrid, Paula Brujats.
28: Sí, són 5 nenes que arribaran avui mateix a Navarra, a Ceuta, a Cedir. Ha tancat un primer acord per als trasllats i a la pràctica això vol dir que el PP reconeix que retornar nens i nenes al Marroc serà missió impossible, com demostren aquestes dades que us estem explicant. El Marroc bloqueja totes les repatriacions per més que s'intenti, com diu el número 2 del Ministeri d'Infància.
29: Para callar muchas bocas, para demostrar que a veces, en vez de culpar al Estado español, tenemos que culpar a los que son responsables, porque del lado de Marruecos no se colaboró ni siquiera para identificar las víctimas.
1: I a la informació internacional anirem als Estats Units. Allà, el Partit Republicà de Donald Trump ha començat una convenció insòlita a Dallas de cara a les eleccions legislatives de mig mandat, on el mateix president és el protagonista, tot i que no és candidat.
15: Trump sembla que no les té totes i davant la possibilitat de perdre la majoria al Congrés o al Senat, ha ofert un xec de $5.000 per cada ciutadà si el seu partit guanya les eleccions.
1: Dallas, Oriol Serra.
30: La de l'anomenat suborn democràtic ha estat una de les ocurrències de Donald Trump durant l'hora i gairebé tres quarts de discurs que ha fet a Dallas. N'hi ha hagut d'altres, però, com per exemple insinuar que el vot pels demòcrates és fer un favor a l'Iran.
1: I a tot això, el Banc Central Europeu tornarà a pujar els tipus d'interès, segons tots els analistes.
15: Probablement quedaran al 2,5%, un quart de punt més que no pas ara, per tal de controlar la inflació que s'ha disparat per la guerra a l'Orient Mitjà i la pujada del preu de l'energia. Ho sabrem de seguida.
1: I en temps de cultura anirem fins a Tàrrega, on avui comença la 46a edició de la Fira de Teatre al Carrer. I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
15: Bon dia.
1: El Barça goleja també en el seu debut a la Champions contra el Feyenoord.
15: Barça 5, Feyenoord 1. Repassarem la victòria amb gols de Rafinha, Lamine, Adeyemi i Gabriel Jesús. Nova denúncia dels veïns del Bernabéu pel partit que s'ha de jugar de l'NFL al novembre a l'estadi del Madrid. I Maica García denunciarà el Sabadell per no renovar automàticament el seu contracte després de ser mare, ho ha dit en la presentació com a jugadora del Sant Andreu.
1: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
2: Molt bon dia. Doncs les principals retencions les tenim ja a les dues rondes de Barcelona, a la de dalt del

0: tot cas, la bonança que tenim ara mateix, aquest sol que hi ha, sense la calor de les últimes setmanes, doncs serà la nota predominant, no només avui, sinó, de fet, durant tot el cap de setmana, que això sí, cada dia hi haurà una mica més de temperatura, sense arribar, insisteixo, a les calorades dels últims dies. Però ara mateix no hi ha pluges a la vista.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les dues i gairebé 7 minuts. El Tribunal de Comptes desencalla finalment l'amnistia i l'aplicarà les pròximes setmanes a Carles Puigdemont, a Oriol Junqueras i Artur Mas, entre d'altres, per les despeses del procés, segons que ha avançat avui al matí de Catalunya Ràdio. No serà, però, l'amnistia definitiva per Puigdemont i Junqueras, que encara estan pendents del que diguin aquesta tardor el Constitucional i el Tribunal Suprem, Raül Flores.
2: La Justícia Europea va respondre aquest juliol als dubtes que li van plantejar l'Audiència Nacional i també el Tribunal de Comptes sobre l'aplicació de l'amnistia. I els va respondre que s'havia d'aplicar en aquests casos perquè no afecten interessos de la Unió Europea. Estem parlant de l'Audiència Nacional, on hi ha els CDRs acusats de terrorisme i els del Tribunal de Comptes, amb una trentena d'exalts càrrecs per les despeses del procés. Aquí és on hi ha, com deies, Òscar, Puigdemont, Junqueras i Mas, entre d'altres, fins a una trentena d'exalts càrrecs. Dos mesos després, l'Audiència no ha mogut fitxa en els casos de terrorisme, però fons del Tribunal de Comptes sí. Han explicat al matí de Catalunya Ràdio que no tenen més opció que aplicar l'amnistia les properes setmanes a molt estirar a principis d'aquest octubre. I és un gir de guió en aquests casos perquè les defenses dels acusats van criticar que el tribunal intentava dilatar-los l'aplicació de la sentència tot i la sentència europea. De fet, l'oblit judicial al Tribunal de Comptes pot coincidir amb el pas més esperat per Puigdemont i per Junqueras, la decisió del Constitucional sobre l'amnistia definitiva en els seus casos, la que afecta el delicte de malversació, que es començarà a tractar en dues setmanes i que podria resoldre's aquest octubre.
0: Junts i Esquerra Republicana han celebrat que el Tribunal de Comptes s'avingui finalment a aplicar-los amnistia. Què han dit exactament?
2: Doncs que ja era hora i que la justícia va tard a aplicar-los amnistia. Són Teresa Jordà d'Esquerra i Míriam Nogueres de Junts en declaracions als matins de TV3.
3: Ja era hora. Això també demostra que l'estratègia d'aquesta llei d'amnistia era l'estratègia bona i en qualsevol cas a l'espera del que es pugui anar produint.
4: Que s'acabi d'una vegada amb aquest procés judicial que òbviament no tenia cap sentit fer-lo perquè al final els catalans van fer allò que fan qualsevol democràcia, que és decidir el futur polític del nostre país.
2: Gerardo Pisarello dels Comuns també critica retards de la justícia.
5: Hi ha hagut una actitud deliberada per retrasar l'aplicació d'una llei aprovada majoritàriament.
2: I des del PSC, José Zaragoza confia que l'aplicació de l'amnistia allunya el debat sobre la independència.
6: És important per la convivència a Catalunya, però sobretot pel futur dels catalans. Els catalans volen recuperar la capacitat de no estar centrats en un debat estèril, que és el debat de la independència.
2: L'amnistia al Tribunal de Comptes és imminent, mentre que en altres organismes, com el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, es resisteixen a aplicar-la en els casos contra els exalts càrrecs d'Esquerra al govern, Josep Maria Jové i Lluís Salvador.
0: Mentrestant, els Mossos d'Esquadra preparen un ampli dispositiu de seguretat per aquesta tarda al Fossar de les Moreres, on la vigília de la Diada s'han convocat dues concentracions. D'una banda, la d'Aliança Catalana, i de l'altra, la d'organitzacions de l'esquerra independentista i antifeixista, que volen evitar que els de Sílvia Orriols es puguin fer seva a aquesta plaça, símbol de la defensa dels drets i les llibertats dels catalans, Pilar García.
7: Sí, el Departament d'Interior és conscient que l'ambient serà molt tens i vol evitar qualsevol enfrontament. Per això planteja un dispositiu en la línia del de la setmana passada a la plaça Sant Jaume, on van coincidir dues manifestacions de símbol oposat. Hi havia efectius i furgons que separaven els dos grups. Ara bé, el Fossar de les Moreres és un espai més petit i amb una estructura diferent. En qualsevol cas, segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, els Mossos estaran preparats. Ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio.
8: Tindrem un dispositiu proporcionat i flexible per poder anar reaccionant recursos d'acord amb l'evolució dels esdeveniments. No som ingenus i sabem tots que ens trobarem en situacions complexes des del punt de vista de l'ordre públic. Per tant, tindrem un dispositiu actiu.
7: Els col·lectius de l'esquerra independentista i antifeixistes volen evitar que els seguidors d'Aliança Catalana trepitgin la plaça, com han explicat Daniela de l'Organització Juvenil Socialista i Patri Vallejo de l'Organització Endavant.
9: El que no podem fer és normalitzar la presència de l'extrema dreta i menys encara als nostres carrers i en un lloc tan significat històricament com és el Fossar de les Moreres.
10: Ocuparem el Fossar, no deixarem que ells entrin i que defensarem el Fossar, defensarem l'independentisme popular i defensarem els drets del conjunt d'aquest país.
7: Sílvia Orriols ha fet un vídeo a la xarxa X en què

0: anuncia que els volen fer responsables de qualsevol aldarull.
1: Volen que hi hagi una batalla campal al fossar i poder-nos acusar d'aquests actes violents. Evidentment, això no passarà perquè nosaltres no som gent violenta. Per tant, si venen a agredir-nos, el que farem és amorrar-los a terra fins que els Mossos puguin identificar-los i puguin aixecar acte.
0: El fossar de les Moreres també serà escenari aquesta nit d'ofrenes florals de partits i entitats. Al vespre, al Parlament començaran els actes oficials de la Diada, amb la hissada de la Senyera, encapçalada pel president de la Cambra, Josep Rull, acompanyat de Salvador Illa.
2: Anem a Madrid perquè l'endemà de saber que el Centre Nacional d'Intel·ligència va avisar per WhatsApp al govern espanyol sobre una possible entrada de migrants a Ceuta, la ministra de Defensa, de qui depèn directament el CNI, reconeix que es podria haver actuat millor.
3: És un acontecimiento que era por su magnitud difícilmente alcanzable, no solamente en España, sino en cualquier país de Europa. Lecciones aprendidas. Que todo se puede hacer mejor, sin ninguna duda.
2: Aquesta crisi a Ceuta ha marcat l'acte d'inauguració de l'any judicial, on la cúpula judicial ha rebutjat les pressions polítiques que reben. Ho han fet enmig del xoc i les crítiques del govern espanyol a alguns jutges, com ara la jutge que investiga l'entrada massiva del 30 de juliol, per haver anat a les llistes electorals del Partit Popular. Anem a Madrid, com dèiem, Tània Tàpia, bon dia.
4: Bon dia. És d'extraordinària gravetat que s'acusi els jutges de fer política de lawfare, ha dit Isabel Perelló. Això seria atribuir-los un delicte sentenciat. Ho ha dit assegut a tocar del ministre de Justícia, Félix Bolaños, i també al costat del rei, Felip VI. Per cert, fons de la Zarzuela acaben de confirmar que treballen fa temps, abans de la crisi de Ceuta, amb un viatge conjunt a Ceuta dels reis, de Felip i de Letícia, amb Pedro Sánchez, encara però sense data. L'any judicial arrenca enmig de les crítiques de membres del govern espanyol per decisions que afecten el PSOE, l'entorn de Pedro Sánchez, però també per la crisi de Ceuta, i avui el Poder Judicial ha tancat files. La presidenta del Consell General, Isabel Perelló, rebutja que s'assenyali des del govern els jutges que volen, diu, influir en política.
5: No és admissible que la descalificació pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción. El respeto y la lealtad institucional exigen tener presente siempre esta responsabilidad.
4: Crítiques sí, diu, per allò un jutge es pot equivocar i per això estan els recursos, però no accepten, diu, desqualificacions sense fonament. En la mateixa línia, la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, que s'estrenava en un acte com aquest, també feia una reflexió en el mateix sentit.
6: Se atribuyen gratuitamente motivaciones espurias donde únicamente existe valoración jurídica. Se distingue entre buenos y malos fiscales, olvidando que todos y todas pertenecemos a una institución única que actúa de forma imparcial en los procedimientos.
4: Pere Mató ha exigit més pressupost i autonomia per a la Fiscalia si volen reforçar, diu, la seva independència, i sobre Ceuta ha reclamat que torni la normalitat i la legalitat, però que es protegeixin els drets humans, especialment en el cas dels menors.
2: Doncs precisament sobre això, l'última hora, és que comencen els trasllats dels menors que hi ha a Ceuta cap a la península. Les primeres a sortir seran 5 nenes que acollirà Navarra després d'un acord amb Ceuta, del Partit Popular, que fins ara bloquejava els trasllats i només acceptava el retorn de tots els nens i nenes cap al Marroc. Tornem a Madrid, ara amb Paula Brujats. Bon dia.
7: Sí, bon dia. Després de setmanes de disputa, Ceuta cedeix i tanca el primer cor per començar els trasllats. Avui mateix arribaran a Navarra 500 nenes de les 700 que hi ha en centres improvisats a Ceuta i en situació d'extrema vulnerabilitat. La presidenta navarresa, la socialista Maria Chivite, ha reclamat a les comunitats, la gran majoria governades pel Partit Popular, que deixin de bloquejar, que s'ofereixin a acollir i que segueixin els seus passos.
8: Porque este gobierno ayudaremos a Ceuta, no en la pancarta, sino con hechos, acogiendo a menores y lo que sea necesario dentro de nuestras posibilidades, de nuestras responsabilidades.
7: El futur dels 2.400 menors que hi ha a Ceuta passa per l'acollir Espanya, i és que avui us estem explicant que en 10 anys només s'ha pogut repatriar 37 dels més de 32.000 menors que han arribat sols a Espanya, és a dir, només s'ha tornat el 0,1% del total, una xifra irrisòria, i cap ha tornat al Marroc. Les autoritats marroquines bloquegen les repatriacions, ni tan sols contesten les trucades d'Espanya. Com expliquen declaracions a Catalunya Ràdio, Rubén Pérez, que és el número 2 del Ministeri d'Infància.
9: Somos conscientes de que eso tiene que ser el interés superior del menor, pero no se puede cristalizar, es la experiencia, el diálogo del Estado español lo tiene abierto, pero desde luego lo que no vamos a hacer desde el Ministerio de Juventud es ingenuo. ¿Que Marruecos no responde? Pues yo creo que tiene que ser Marruecos la que explique cuál es el motivo para que esta respuesta no se dé.
7: I aquestes dades desmunten també les tesis de la dreta i l'extrema dreta del PP i Vox i evidencien que repatriar els menors és missió impossible.
2: Passa un minut d'un quart de tres de la tarda. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses, per exemple, en una nova constatació dels efectes sobre la salut que té la calor.
10: Catalunya migdia.
11: El dia que vaig intentar aixecar 50 quilos al gimnàs vaig patir molt menys que el dia que vaig intentar donar-me'n de baixa.
12: Descobreix el cas sencer a 3cat.cat, equip 012.
13: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
14: Aquí el tens.
13: Ja?
15: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
16: No tots els herois porten capa. N'hi ha que porten casc, cinta mètrica i un nivell a la mà. Cada dia els professionals de la construcció fan molt més que obres, construeixen benestar. I en aquesta feina, Obramat els fa costat. Amb solucions completes, marques líderes al millor preu, estoc immediat i assessorament professional. 20 anys construint junts. Obramat.
17: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta ha mort a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
18: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Catalunya migdia. Passant 3 minuts d'un quart. De seguida anem amb aquests efectes de la calor a la salut, però anem ara primer amb una última hora, i és que el Banc Central Europeu acaba de pujar els tipus d'interès fins al 2,5% per mirar de contenir la inflació que s'està enfilant, sobretot per culpa d'uns preus de l'energia que estan desbocats. Avui, sense anar més lluny, el preu del petroli ja supera els 104 dòlars al barril de Brent. El BCE augmenta un quart de punt el preu del diner, però tant dirigents del mateix organisme com experts ja vaticinen que en caldrà un altre augment a la tardor si es manté el bloqueig a l'estret d'Hormuz i continua la guerra a l'Orient Mitjà. Anem a Brussel·les. Bruno Forte, Amires, bon dia.
19: Hola, bon dia. Després de donar una treva a l'estiu, el Banc Central Europeu torna avui a la càrrega amb un nou augment dels tipus d'interès. És el segon cop que els apuja des que va començar el conflicte a l'Orient Mitjà. I el que acostuma a passar quan s'alcen els tipus és que les hipoteques i els préstecs s'encareixen. Amb l'increment d'avui, el preu del diner assoleix el nivell més elevat des de fa un any i mig. Però molts experts encara veuen marge perquè els tipus pugin del 2,5% actual al 2,75%. És el que pensa la catedràtica d'Economia de l'UB, Montserrat Guillén, que desaconsella, això sí, anar més enllà.
20: Quan els tipus ja estan pujant per sobre del 3, estaria afectant ja masses actors, masses decisions, les famílies, les empreses, possiblement cauria el consum, aleshores, si vols mantenir marges, hauries de pujar preus, però si puges preus encara baixes més el consum, entres en una roda de desacceleració que és molt perillosa.
19: En tot cas, l'Euríbor, que és l'indicador que marca el preu de les hipoteques variables, porta tot el mes de setembre per sobre del 3%, i no seria descartable veure'l una mica més amunt si es confirma aquesta nova pujada de tipus abans que acabi l'any.
2: Com us dèiem, la mortalitat per calor a les ciutats del sud d'Europa ja és un 160% més alta que als anys 90, tot i les mesures que majoritàriament s'estan adoptant per atenuar els efectes de l'escalfament global. Són dades d'un informe publicat avui per Lancet Countdown Europe, en què participa l'Institut de Salut Global de Barcelona, l'IS Global. Montse Poblet.
21: L'informe constata que Europa s'està escalfant més ràpidament que qualsevol altra regió del món i que les ciutats, especialment les del sud, són les que més ho pateixen. Si ens fixem en les espanyoles, l'increment de morts associades a la calor ha estat del 136%, amb casos especialment greus com el de Castelló de la Plana, on han pujat un 563%, o Barcelona, on han augmentat un 482%. José Chen és investigador de l'IES Global i un dels autors de la
22: Las ciudades están sufriendo con los efectos del cambio climático.
10: de la exposición a olas de calor, a la polución del aire, y todo eso contribuye para empeorar los efectos del cambio climático. La tendencia empeora y que los efectos también empeoran.
21: Tot això, malgrat que un 88% de les ciutats europees ja estan prenent mesures per mitigar els efectes de l'escalfament global en la salut. Bàsicament, augmentar la vegetació i canviar paviments perquè absorbeixin menys calor. Chen ens posa l'exemple de Girona per demostrar l'efectivitat d'aquestes mesures.
10: En Girona, la exposició al calor és gran, però la mortalitat és un poc inferior a la de Barcelona. Debido a medidas que han implementado, es la única ciudad en Cataluña que tiene un percentatge de superfície arbòria superior a 30%.
21: Ara bé, l'estudi també demostra que queda molt camí per recórrer. Amb les mesures preses fins ara per les ciutats, només s'ha aconseguit rebaixar la temperatura una mitjana de 0,7 graus.
2: Doncs ja que parlem de temperatures, avui s'ha sabut que el mes d'agost aquest any ha estat el més calorós registrat mai a escala global. Copernicus ha confirmat que la temperatura s'ha situat 1,65 graus per sobre de l'època preindustrial. Avui, per sort, no fa tanta calor com les últimes setmanes, però això no vol dir que ens haguem lliurat dels incendis. Els bombers treballen en un incendi de vegetació a la muntanya de Montjuïc de Barcelona, Marriera.
14: El foc s'ha declarat aquest migdia i afecta una zona de matolls i vegetació a prop de la carretera de Miramar, just a sota del castell de Montjuïc. Per això, com a mesura preventiva, s'ha confinat la gent que hi ha al castell. 8 dotacions terrestres dels bombers de Barcelona i 3 mitjans aeris dels bombers de la Generalitat treballen en les feines d'extinció d'aquest foc que ha provocat una columna de fum molt visible des de diferents punts de la ciutat.
2: Cada setmana moren més de 10 persones a Catalunya per suïcidi. 556 persones en total durant tot l'any passat. Una xifra que repunta lleugerament en comparació amb l'any 2024. Segons el Departament de Salut, però, la tendència dels últims 3 anys és que la taxa de suïcidis va a la baixa, concretament un 17% menys des del 2022. Mònica Mas.
22: Sí, també es redueix el nombre de persones que intenten suïcidar-se, les anomenades temptatives, un 7% menys que l'any 24, i pujan, en canvi, un 17% les ideacions suïcides, és a dir, persones que consulten els serveis de salut perquè pensen en un pla per treure's la vida. El psiquiatre i director del Pla de Prevenció del Suïcidi, Diego Palau, creu que el fet que hi hagi més persones que comuniquin la seva ideació suïcida els ajuda a detectar-ho i fer millor seguiment.
23: En els últims 3-4 anys hem observat que hi ha més de la meitat de les persones que consulten hospitals ho fan perquè tenen un pla suïcida. I abans això no passava. Venia majoritàriament perquè havien fet ja una tentativa. O sigui, d'alguna manera s'ha incrementat la consciència de que el risc de suïcidi és un problema de salut i les persones consulten als hospitals.
22: I afegeix que les franges d'edat que més els preocupen són les dones de mitjana edat entre 40 i 60 anys, perquè observen un lleuger repunt de mortalitat per suïcidi també els homes més grans de 85.
23: Són homes que queden sols, que tenen patologies mèdiques, molts casos amb dolor, etc. I que bueno, aquí l'acció ha de ser molt proactiva, no? I serà un dels objectius del nou pla pres d'abordar aquestes franges d'edat.
22: El 75% de les persones que es treuen la vida són homes. Avui és el Dia Mundial del Suïcidi.
2: I ja que parlem de salut, un estudi de la UPC conclou que la miopia infantil es triplica entre els 8 i els 12 anys. L'ús de les pantalles és un factor de risc, mentre que més hores de son i activitats a l'aire lliure redueixen aquest risc. La recerca identifica com anticipar-nos al diagnòstic. Terrassa, Marta Vallès.
24: L'estudi segueix la salut visual de 2.500 escolars de 16 centres de la ciutat. A la primera revisió, a tercer de primària, hi ha una prevalença del 12%. A quart hi ha son al 17%. I a sisè, als 12 anys, prop del 29%. L'herència genètica és determinant, però també hi ha factors que podem modificar per aturar la progressió de la miopia. Laura Guissasola coordina la recerca.
25: Moltes hores de treball amb visió propera és un factor de risc i, per altra banda, el contrari que seria nens que no passen tantes hores enganxats en les tauletes o en els mòbils i, per tant, estan jugant o fent esport a l'aire lliure i en contacte amb el sol, aquest constitueix un factor protector.
24: Podem anticipar el diagnòstic abans de detectar que els infants no hi veuen bé.
25: Mesura de la longitud axial i dels radis de curvatura ens permeten avançar-nos, inclús amb 2 anys de quan aquest nen pot desenvolupar la miopia.
24: Les nenes tenen miopia més precoç i l'avenç és més ràpid. El nivell socioeconòmic familiar també influeix i els escolars magribins i llatinoamericans són més propensos a la miopia per la longitud més llarga dels ulls.
2: La policia ha desmantellat a Figueres un dels arsenals clandestins més grans intervinguts mai a tot l'estat, de més de 600 armes valorades en 5 milions d'euros. Hi ha 7 detinguts, l'últim avui mateix a Barcelona, i ara s'investigarà si aquest podria ser l'origen dels assassinats els últims mesos a Catalunya vinculats al crim organitzat. Tota la informació l'han explicada fa poca estona des de Girona, Fèlix Martín.
0: Exactament, han intervingut 644 armes, algunes de foc real, però la majoria de fogueig. 221 ja les havien manipulat per disparar, i les altres 400 les tenien a punt per fer el mateix. Sobretot pistoles, però també subfusells. Qui ho feia és un expert de l'Àsia, amb experiència militar, que havia estat a l'exèrcit rus. Inicialment vivia a Benidorm, a la Marina Baixa, i des d'aquí feia els enviaments per a tot l'estat, fent servir empreses de missatgeria. Però quan es van fer les primeres detencions, es va traslladar a Catalunya. El responsable de l'operatiu policial, Enrique Azorín, i també el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, han valorat la importància de treure de circulació totes aquestes armes que acaben el crim organitzat.
1: Los laboratorios de policía científica nuestros lo determinarán haciendo pues esa balística identificativa, comparativa.
3: Pero lo que sí que es seguro es que han evitado futuros asesinatos a sueldo. Si han participado o no en los últimos crímenes, por ejemplo, encargados aquí en Cataluña, en ajustes de cuentas, esas almas son para vender.
0: En el que portem d'any, la Policia Nacional a Catalunya ha desarticulat 38 grups de crim organitzat amb més de 500 detinguts.
2: Anem a la informació internacional. Donald Trump promet $5,000 a cada ciutadà major d'edat dels Estats Units si el Partit Republicà guanya les eleccions de mig mandat que s'han de fer aquest mes de novembre. És la primera vegada que un president ofereix un pagament directe als ciutadans en plena campanya electoral per condicionar el seu vot, i no ha explicat d'on sortiran els diners. Ho ha anunciat a Dallas, a l'estat de Texas, durant una convenció republicana. Dallas, Oriol Serra, bon dia.
4: Bon dia. Donald Trump ha tingut el bany de masses que cercava envoltat dels seus, això sí, i sense acabar d'omplir el pavelló esportiu dels Dallas Mavericks. Un Trump que, com és habitual, s'ha autoensabonat i fins i tot ha arribat a dir als electors que votin a les eleccions de mig mandat al Congrés com si ell s'hi presentés. I per si això fos poc, ha verbalitzat el que es podria considerar un suborn democràtic, oferint $5,000 a tots els ciutadans nord-americans majors d'edat si el Partit Republicà guanya les eleccions.
5: And here is my promise. If the Republicans...
6: Aquesta és la meva promesa. Si els republicans guanyem les eleccions a la Cambra de Representants i al Senat dels Estats Units, i gràcies al nostre enorme èxit i fortalesa econòmica, emetré un dividend per a cada ciutadà dels Estats Units d'Amèrica per valor de $5,000.
4: El president dels Estats Units ha mirat de ridiculitzar permanentment els demòcrates i fins i tot de demonitzar-los.
6: Si no tenim la majoria, es poden perdre tantes coses. Aquesta gent és molt destructiva, no tenen cor. Ens hem d'assegurar que no tenen l'oportunitat de destruir el nostre país.
4: Donald Trump ha assegurat que si el Partit Republicà es fa amb la majoria al Congrés, la guerra contra l'Iran s'acabarà l'endemà mateix de les eleccions. Si pel contrari són els demòcrates qui guanyen, ha advertit que l'Iran es farà amb la bomba atòmica.
2: I dels Estats Units anem a França. Allà el president Emmanuel Macron ha reclamat que Europa faci front comú a la indústria espacial per retallar distàncies respecte als Estats Units i la Xina. La petició l'ha feta a la cimera sobre l'espai que reuneix a París una desena de caps d'estat. Brussel·les fa una crida perquè s'inverteixi a gran escala en aquest sector. París, Isabel Galí, bon dia.
26: Bon dia. La presidenta de la Comissió Europea ha proposat multiplicar per 5 el finançament actual per defensa, seguretat i espai. El que passa més enllà de 100 quilòmetres cel en l'aire serà el cor del Fons Europeu per la Competitivitat, ha dit Ursula von der Leyen.
27: We need investment at scale.
28: We must... Necessitem inversió a gran escala. Hem de mantenir l'ambició i aconseguir tirar-ho endavant, perquè les tecnologies que financem avui determinaran la nostra competitivitat demà.
26: La primera cimera espacial internacional ha quedat desdibuixada amb un veto velat de Donald Trump, que va suggerir als presidents de SpaceX i de tres companyies nord-americanes més que no viatgessin a París. Tampoc hi ha vingut Friedrich Merz, tot i que Alemanya copresideix l'esdeveniment. L'anfitrió Emmanuel Macron no ha pogut fer més que constatar la fragilitat europea.
29: Si Europa no actua de forma conjunta, no ho fa plegada per assegurar els seus volums, tenir aquesta visibilitat i assegurar els seus llançaments institucionals, no podrà construir la seva competitivitat.
26: Macron ha proposat imitar el model nord-americà, llançaments europeus a l'espai per objectius comuns i reforç financer a la indústria.
2: I potser recordareu que fa un mes vam explicar un nou mètode d'assetjament per part dels colons jueus a Cisjordània que consistia a aïllar palestins dins de casa seva. Doncs bé, a la ciutat de Qusra, dues famílies continuen atrapades un mes després. El nostre corresponsal, el Jordi Brascó, ha pogut accedir a casa seva i parlar-hi. Qusra, Jordi Brascó, bon dia.
7: Bon dia. El primer que destaca de les cases assetjades és una enorme bandera nord-americana. La va portar el Luai des d'Ohio, on es va fartar de veure com els colons amenaçaven la seva família. Diu que és la seva manera d'enviar un missatge al món, que un ciutadà nord-americà està en perill. L'exèrcit israelià controla la zona, l'ha declarat àrea militar tancada i ha aconseguit mantenir els colons a una certa distància, però a efectes pràctics els veïns segueixen atrapats a casa.
8: Ens exigeixen que ens coordinem amb ells, però rebre la seva aprovació tarda de 2 a 3 dies. Ni jo ni ningú hem pogut sortir de casa. Ni cap altre membre de la família ni amics ens ha pogut visitar o portar menjar.
7: Per fer arribar el menjar se les han d'empescar. L'última jugada, amagar-lo al camió de la brossa. També han hagut de tirar d'imaginació per entretenir-se. La solució l'han trobat en els veïns de les dues cases del costat, també assetjades. Cada nit es reuneixen, però el Youssef sap que no és suficient per les seves dues filles.
9: El més difícil són les nenes. Estan aïllades de tot i no poden veure altres nens com elles. Estan tot el dia plorant i patint. Intentem entrenar-les perquè s'acostumin a viure en una presó.
7: Fora de les cases encara hi ha els matalassos que utilitzaven els colons, que s'ho miren des d'unes caravanes a uns 200 metres, preparats per tornar a atacar en qualsevol moment.
2: I tornem a Catalunya abans de la publicitat per explicar que les obres de desdoblament de l'R3 entre Parets i la Garriga s'hauran acabat el mes de febrer. Ho ha ratificat el Ministeri de Transports en una visita d'obres que s'ha fet a Granollers. Anem a l'estació de Granollers Canovelles, Joan Garcia i Martí Cuní.
11: Una estació renovada amb ascensors que eviten haver de creuar les vies i andanes allargades per rebre trens dobles i una infraestructura ja preparada per col·locar-hi la doble via en direcció a Parets. Això és el que hem vist a Granollers Canovelles, una estació fora de servei des de fa gairebé un any perquè s'hi fa el desdoblament de l'R3 entre Parets i la Garriga, que ha de donar més fiabilitat a la línia. El mur que va caure a Montcada per les pluges al mes de març no endarrerirà el calendari final de l'obra, segons ha dit el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santana.
12: La idea és que les obres finalicen estas de la duplicación de vía entre Parets i la Garriga en el mes de febrero. Se cumplirán entonces los 16 meses de obra previstos. En el caso de Montcada bifurcació teníamos los problemas que nos ha ocasionado la cementera. Yo creo que se han resuelto bien, con rapidez, y también tengo que decirles que antes de que finalice el año esas obras estarán terminadas.
11: I la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha concretat millores que l'usuari ha de notar ja els pròxims 2 anys.
13: Aquest pla de serveis també ferroviaris que hem treballat des del departament 2030-2040 ja ens estableix com a objectiu millorar la fiabilitat i el temps de viatge a la R3. En el desplegament ja inicial del pla, per tant 2027-2028, ja es plantegen millores en les freqüències i en els serveis semidirectes.
11: Unes obres de les de l'R3 que avancen tot i la xacra del robatori de coure. N'hi ha hagut 63 només en el que portem d'any. L'últim, avui mateix. El Ministeri ha aprovat un contracte d'emergència per 17 milions d'euros per reposar 70 quilòmetres de cable.
2: Passant 4 minuts de 2 quarts, una pausa i de seguida la cultura.
15: Catalunya migdia.
16: Un grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina amb bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
17: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Autoplus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
18: Kia. Movement that inspires.
15: Catalunya Ràdio. Som 3K.
30: Catalunya Ràdio.
15: Som
30: 3CAT. Som 3CAT.
2: Passant 5 minuts de 2 quarts. Tàrrega es converteix un any més en l'epicentre del teatre al carrer. Avui s'inaugura la 46a edició de la Fira, que acollirà fins diumenge 57 espectacles aplegats sota la idea de celebració. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
1: Tot a punt per aquesta 46a edició de la Fira Tàrrega, que celebra el talent, la trobada i les arts escèniques. La programació d'enguany es conforma de 57 espectacles, el 60% dels quals gratuïts, un 35% estrenes i fins a 11 companyies internacionals de diferents països. Anna Giribet n'és la directora artística i explica a Catalunya Ràdio que estan preparats.
3: Tenim a moltes de les companyies i bona part dels 1.300 professionals acreditats ja a la ciutat. L'equip Veïns i Ciutats a ple rendiment al servei de les arts de carrer, al servei del país, per encarar el que prevíem una edició molt especial de 4 dies intensos.
1: La companyia catalana Kamchatka inaugurarà aquest vespre l'edició amb Incontinuo, a l'Hort del Barceloní, amb una cinquantena de voluntaris. Anna Giribet.
3: Que ens parlarà del coratge d'aquells que han de marxar de les seves terres estimades.
1: Que Fira Tàrrega és un referent internacional ho constata als 1.300 professionals acreditats d'arreu del món. La programació que es desplegarà a partir d'avui ja té un 64% d'entrades venudes amb 29 funcions exaurides de 8 espectacles diferents.
2: I ara anem a Venècia.
10: I was overwhelmed by the beauty of the film.
14: Eppure chiesa ero venuto.
2: La figura de Bernardo Bertolucci, un dels cineastes italians més universals del segle XX, protagonitza dues de les cintes presentades a la Mostra de Venècia. La pel·lícula a concurs de Echo Chamber, que recupera l'últim guió del creador de Novecento abans de morir, i el macrodocumental de 7 hores Joie de Vivre, dirigit per Luca Guadagnino. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
19: El documental fora de competició que Guadagnino dedica a un dels seus grans mestres és monumental, exhaustiu i enciclopèdic. Començant pel títol, Joie de Vivre, una expressió oral típica de Berlusconi que continua així. Notes, pensaments, paraules, reflexions, cares, visions al voltant de Bernardo Bertolucci i la cinefília del segle XX que ja no existeix. La cinta dedica 435 minuts a retratar la figura del geni creador de L'últim tango a París o L'últim emperador amb entrevistes amb grans cineastes italians i de Hollywood i escenes de pel·lícules analitzades al detall i amb tota profunditat. Guadagnino n'ha parlat quan ha rebut el premi honorífic Cartier Filmmaker.
20: El premi no entra en el que succede dopo.
21: El premi no té relació amb el que diré ara, però he tret un documental que es titula Joie de Vivre. És una pel·lícula que he fet literalment per amor. Per amor Bernardo Bertolucci i per amor a tot el que em va ensenyar. Gràcies per ser aquí i espero que tingueu paciència en les dues projeccions d'avui i demà, que són 7 hores.
19: Diego Camber és una pel·lícula del director Andrea Palaoro que adapta l'últim guió i projecte cinematogràfic que el creador estava escrivint abans de la seva mort l'any 2018.
2: I ara un llibre. Per què les dones han estat gairebé esborrades dels llibres d'història, tot i que des de la prehistòria i fins al segle XX han caçat, construït imperis, governat i liderat exèrcits? La novel·la gràfica Les grans oblidades, de la francesa Titoua Lecoq i Marie Dubois, vol respondre a aquesta pregunta i restituir la memòria de moltes dones oblidades. Montse Camps.
22: Des d'una visió actual i amb molt sentit de l'humor, el llibre arrenca a la prehistòria i qüestiona la representació de l'home de Cromanyó com a caçador, mentre la dona es quedava a la cova cuidant els fills. Tot el contrari, apunta que també caçava i era artista. És el primer de molts exemples que analitza l'obra que vol demostrar que les dones han tingut un paper clau, però que han estat invisibilitzades de manera conscient per historiadors i poders polítics per una raó que explica en una entrevista a aquesta emissora la il·lustradora Marie Dubois.
23: Et souvent, il s'agit à
24: constatem que això es tracta d'una qüestió estrictament econòmica, no? Té a veure amb la història de l'economia i amb una filosofia sexista en el que els homes volen tenir només per ells tot el poder i el que fan és treure-li el poder a les dones i les releguen, no?, a una esfera diferent. Les treuen de la memòria, no?, de la història per poder ells mantenir la seva dominació.
22: Dubois confia que aquesta novel·la gràfica sigui útil pels més joves en un moment de regressió i d'una mirada més conservadora sobre les dones. Les grans oblidades el publica en català Garbuix Books.
2: I una última cosa. Perquè avui a Lleida és dia gros per la denominació d'origen Costers del Segre, que celebra que fa 40 anys que produeix vi. Aplega més d'una trentena de cellers des de la Plana fins al Pallars. Noèlia Caselles, l'aniversari arriba juntament amb el repte d'adaptar-se a les noves tendències del mercat.
0: Sí, de vins més frescos, més joves. Uns deures que els cellers ja han començat a treballar juntament amb l'adaptació al canvi climàtic, l'ús eficient de l'aigua i la sostenibilitat. Isidre Ribalta és el president de l'ADO.
4: Sí que es va modificant, cada vegada s'està fent més blanc que negre, continua sent la tendència dins de la denominació d'origen, hi ha més negre que blanc, actualment.
0: Costers del Segre va néixer el 1986 en un moment complicat per al sector. Magí Reventós en va ser el primer president.
5: Era la necessitat de modernitzar la vinya d'aquell temps, que fins aquell moment doncs era una visió decadent de lo que era la vinya.
0: Des de llavors, la DO, que plega territoris molt diversos, i això es nota en les vinyes i el vi, s'ha reivindicat com a producte de qualitat i s'ha consolidat. Avui ho celebra amb una gran festa a la Llotja de Lleida.
30: Catalunya migdia.
2: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
6: Bona tarda.
2: Amb un Rafinha imparable.
6: Ahir, dos gols més de Rafinha en la nova golejada del Barça davant el Feyenoord.
8: Gol del 9, gol del 9, gol del 9, gol del 9, 9. Gol de l'11, que és el 9. Gol de Rafinha, que no para de fer gols. S'empatxarà a fer gol Rafinha i ens deixarà fòrics si, a més de fer-ne tants, els fa tan bonics. Quin golaç!
6: Debut del Barça ahir a la Champions, també amb golejada. 5-1 va guanyar el Feyenoord i l'equip que manté l'efectivitat golejadora d'aquest inici de temporada, i amb un Rafinha que, com ara sentíem que deia el Bernat, segueix trobant-se d'allò més bé fent de nou. Ramon Salmorri.
9: És evident que, Laia, aquest Barça de moment funciona. Flick va introduir 5 canvis a l'11 inicial: Koundé, Christensen, Cancelo, Olmo i Adeyemi, i el Barça va fer altra vegada 5 gols per quarta temporada en els 5 partits d'aquesta temporada. Un de Lamine, un de Adeyemi, també Gabriel Jesús de cap en l'estrena al Camp Nou, i 2 de Rafinha. El primer, als 3 minuts, sota una pluja apocalíptica al Camp Nou, compta amb Rafinha perquè el seu rendiment és d'un fora de sèrie. Dades del laboratori de la TDT, 13 rematades aquesta temporada, 12 porteria, una al pal, i d'aquestes 13 rematades, 8 gols.
25: Una temporada tan larga como es, hay muchos altos y bajos, y bueno, empezar la temporada así obviamente nos da mucha confianza, y la idea es seguir así, intentar que los bajos sean mínimamente lo que podamos, y seguir haciendo buenos partidos, así es lo que queremos.
9: Primer missatge a Europa del Barça de Hansi Flick. Gio Van Bronckhorst, el tècnic del Feyenoord, diu que ara mateix el Barça és el millor equip del món, i Flick subratlla els entrenaments, fins al punt que fa una confessió a la sala de premsa un cop acabat el partit, perquè eleva aquest apartat dels entrenaments i l'equipara, o fins i tot el posa per sobre, del millor Bayern que va entrenar.
26: Després del partit de València, per exemple, el següent entrenament crec que ha estat el millor entrenament que he vist el dia després del partit, en els dos últims anys, fins i tot quan entrenava el Bayern de Múnich. És increïble, i això és el que necessitem. Aquesta actitud, aquesta mentalitat, la necessitem en tots els entrenaments, i, com dic, en aquests moments la tenim. I això fa que estiguem orgullosos i contents.
27: Sí, hola.
6: I a banda dels gols de Rafinha, una altra de les imatges del partit d'ahir va ser veure Lamine Yamal, amb només 19 anys, amb el braçalet de capità i marcant, Salmo.
9: Sí, sense ser el millor partit de Lamine, és un partit que deixa moltes coses. La primera, aquesta imatge que dius tu, quan a la recta final del partit se'l veu jugant amb el braçal de capità, braçal que li cedeix a Rafinha. I després, el somriure d'orella a orella que fa després del gol, i un gol de falta, i va recorrent tot el camp, somrient, anant a buscar, anant a abraçar-se a Rafinha per celebrar amb ell aquest gol a la banqueta.
25: Sí, bueno, porque al final ya lo conozco, ya sé cuando se está yendo así del partido, porque las cosas no se están saliendo, Y bueno, al final dentro del campo le intentaba animar diciéndole que las cosas iban a pasar, que iba a marcar gol para no dejarse irse del partido, ¿no? Y al final ha podido marcar y yo salí muy contento por él y seguramente que él también lo necesitaba este gol. Y bueno, la verdad es que esto es lo más importante, ¿no? Que uno esté contento por el otro. Creo que un equipo ganador se hace así.
6: Doncs bon debut del Barça a la Champions amb aquesta victòria 5-1 davant del Feyenoord. Després d'aquest partit, Rodri va demanar disculpes per haver dit que els jugadors del València eren molt dolents.
9: Sí, és la manera de tancar definitivament aquesta mini-polèmica, diguem-ho així, amb Rodri i el seu vídeo a la banqueta de Mestalla. Va sortir en zona mixta, ho va demanar ell i abans de respondre als mitjans de comunicació va dir això.
7: En esta vida, cuando uno comete un error, pues hay que salir a pedir disculpas. Este es el caso. Me gustaría pedir disculpas a todos aquellos que han sentido ofendidos, seguidores del Valencia, aficionados, jugadores, cualquiera que se haya podido sentir ofendido por mis palabras. También quiero dejar claro que fue una expresión de sorpresa. Cualquiera que vea el vídeo lo puede ver. En ningún momento quise burlarme o sacar de contexto ningún mal momento de ningún equipo. Todo lo contrario.
6: I de la resta de partits de Champions que es van jugar ahir, destaquen la victòria del Liverpool amb Araujo de titular i el hat-trick de Ferran Torres a Udalserra.
11: Per un costat, Ferran Torres, que en la seva estrena europea amb el PSG va aconseguir un hat-trick en la golejada dels francesos sobre l'Slovan de Bratislava per 6-1. El davanter valencià ha començat amb molt bon peu a l'equip parisenc.
12: Es buena señal de que estoy acoplándome, estoy intentando tener rendimiento inmediato, que es importante porque hoy en día tenemos muchos partidos, no hay prácticamente descanso, entonces es importante pues acoplarse lo más rápido posible.
11: A més dels tres gols de Ferran, Dembélé amb dos gols va ser un altre dels protagonistes destacats ahir al Parc dels Prínceps de París. Mentrestant, el Liverpool va superar l'Atlètic de Madrid per 2-1, capgirant un 0-1 en contra el primer quart d'hora. Ronald Araujo va ser titular amb els Reds, jugant de lateral dret i assistint d'esperó en la jugada de l'empat dels anglesos.
13: Vino un lindo club, un club importante que es igual de grande que el Barça, mucha exigencia también. Y nada, estoy disfrutando de estar dentro de la cancha, que lo más lindo, y después se ve el resultado del trabajo.
11: Un Araujo que segueix el Barça cada partit i que els veu candidats a la Champions, així com també al Liverpool. I a l'Atlètic de Madrid, mentrestant, Julián Álvarez va jugar els 90 minuts i va ser un dels més destacats de l'equip del Cholo Simeone.
15: Y el partido de Julián fue muy bueno. Se hizo cargo todo el tiempo de la pelota. Todo el tiempo. Del minuto 1 al minuto 90. Y eso, la verdad, que me pone contento.
11: D'ahir també destaca la victòria de l'actual subcampió de la competició, l'Arsenal, al camp del Nàpols per 0-1, amb un gol del noruec Ødegaard.
6: I avui es tanca la primera jornada d'aquesta Champions amb 6 partits més i un debut històric.
11: El del còmode Cesc Fàbregas, que després d'acabar quart la temporada passada a la Sèrie A, aquest any s'estrena per primer cop a la Champions jugant a casa davant el Leipzig. El tècnic català, però, vol treure-li transcendència a aquest fet.
16: Jo capisco...
17: Jo entenc molt bé que el tema és que aquest serà el primer partit de Champions de la història del Como, però per mi aquest serà un partit més on volem fer el millor per guanyar.
16: Volíem fer el millor per vincere la partita.
11: D'avui també destaca el partit Bayern de Múnich-Bodø Glimt de Noruega, una de les revelacions de la Champions de l'any passat, o el debut també històric del Sava Bakú de l'Azerbaiyán, que s'estrenarà al camp del Manchester United.
6: Seguim parlant de futbol. Després del Cornellà, Leo Messi treballa per comprar l'aldenc Marcos García.
18: Està en marxa un procés d'auditories de compra, el que se'n diu due diligence, que segons els experts es pot allargar un parell de setmanes. Messi ha triat l'aldenc, és el club professional per fer-lo créixer. A hores d'ara, l'equip del País Valencià és tercer per la cua a segona i per això va destituir Claudio Barragán, el tècnic. L'Ajuntament d'Elda i el club demanen confidencialitat en aquestes negociacions que farien que Messi fos el comprador en solitari del club esportiu aldenc. Per ara, només una veu oficial que n'hagi parlat públicament és l'alcalde d'Elda, Rubén Alfaro.
27: Se brinda esa oportunidad con, bueno, pues con el mejor jugador del mundo, que es Leo Messi, que está cercano a cerrar esa operación de compra del club, donde nos sitúa a nuestra ciudad, a Elda, pues a nivel del panorama nacional e internacional del deporte, ¿no?
18: Alfaro insisteix que el consistori donarà suport a aquest projecte i, evidentment, pendents d'aquesta auditoria, Messi compraria el 100% de les accions de l'aldenc i les compraria el grup inversor colombià TH.
6: I nova denúncia dels veïns del Bernabéu, en aquest cas pel partit que s'ha de jugar a l'estadi del Madrid, de l'NFL, Carles Vila.
1: L'associació veïnal de perjudicats pel Bernabéu ha tornat a buscar solucions als tribunals per les seves discrepàncies amb l'Ajuntament de Madrid, aquest cop per haver autoritzat la celebració l'any passat d'un partit de la NFL a l'estadi madridista. L'associació creu que aquesta activitat no estava prevista a la normativa de sorolls i que el consistori va afavorir novament només els interessos del club blanc. Els veïns, a la demanda presentada, qüestionen que aquest esdeveniment pugui entrar en algunes de les activitats excepcionals que contempla la llei del soroll i que, per tant, no tenia cap motivació legal al permís atorgat per l'Ajuntament. En aquest sentit, les excepcions contemplades a la llei s'enquadren en esdeveniments d'especial projecció oficial, actes religiosos o culturals. No figura, però, cap activitat esportiva privada amb interès comercial. Des de l'Ajuntament de Madrid es respecta els drets dels veïns a denunciar el que consideren necessari, però també asseguren que el partit de la NFL era una activitat esportiva

0: Doncs més problemes amb estadis de primera divisió. Dimarts que ve l'Espanyol juga al camp del Rayo, però encara no saben quin camp ho haurà de fer, perquè Vallecas no es pot jugar, Sergi.
1: No, Vallecas no sembla que hagi de ser l'estadi d'aquest partit contra l'Espanyol. El Rayo, de fet, ha anunciat avui al seu web que el proper partit com a local el jugarà d'entrada a Butarque, és a dir, a Leganés, com ha passat en aquest tram inicial de temporada. Tot i que, compte, manté l'esperança que l'auditoria externa favorable de la Comunitat de Madrid arribi a temps per poder canviar l'escenari del partit i així poder jugar a Vallecas. I a més tenint en compte que l'Ajuntament de Leganés ja li demana 50.000 euros per partit al Rayo per poder jugar al seu estadi. Això serà dimarts que ve, sisena jornada de Lliga. Abans, però, l'Espanyol jugarà dissabte, aquest dissabte, 4:45, al camp de l'Osasuna, amb dos noms propis com a focus d'interès. El d'en Luis Miguel Ramis, el tècnic dels navarresos, que va ser l'entrenador de l'Espanyol tot just abans que arribés Manolo, entre el novembre del 23 i el març del 24, i a més un altre nom propi, el de Brian Zaragoza, que podria ser titular al Sadar, allà on va destacar fa un parell de temporades com a jugador de l'Osasuna.
0: Una mica més de 8 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i després...
2: Jo estic descontenta amb aquesta gestió, crec que no em mereixo això.
0: Maica García denunciarà el Sabadell.
3: Catalunya migdia. Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Gaudeix per ser del club amb el 2x1 del iogurt grec natural Oikos Pack de 4. Si en compres dos, acumules 2,45 € al pròxim sec estalvi. I això són calarons per tu? Fins al 23 de setembre.
5: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
6: Pep Cruz, Marta Marcos, Gemma Martínez i Eroli Leri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
5: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
7: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
8: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
9: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
10: Hi haurà cotxes elèctrics?
9: Sí, senyora. I tots a preu de sardina.
11: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
12: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
0: Ahir va començar la Lliga Catalana de Bàsquet a Tarragona amb un Lleida que va donar la sorpresa i avui debuta el Barça, Ernest Macià.
13: Doncs sí, el nou Barça de Sekulić que debuta a les 9 del vespre per Esport 3 contra el mateix rival que diumenge passat l'Andorra, que de fet és l'únic partit que ha jugat el Barça fins ara aquesta pretemporada. El cap de setmana diumenge va guanyar el Barça i avui, doncs, partit contra un equip que justament l'Andorra ahir va perdre i això pràcticament l'elimina de les possibilitats de ser a la final. L'Andorra que va perdre amb el Manresa 74-83 i per tant, doncs bé, el Manresa serà la final si demà guanya el Barça, cosa que ja anirem veient. En tot cas, doncs en funció de punts anotats i rebuts a vegades, en cas de múltiple empat entre els tres equips del grup pot haver-hi alguna sorpresa. Recordem que el Manresa és, de fet, l'actual campió. I això sí, parlant de sorpreses, el que comentaves al principi, el Lleida va guanyar a tot una penya el Joventut de Ricky Rubio i la Provítola amb remuntada inclosa. Aquest és el tècnic lleidatà Gerard Encuentra.
14: Juguem moltes situacions que jugàvem la temporada passada, l'únic que canvia és alguns jugadors, no? I això fa que pues, a vegades tinguis un punt de més encert, més amenaça de tres, més focus ofensius. Jo crec que l'equip creu en el que estem fent. I...
13: Si avui el Lleida guanya el Girona, 6:45, també per Esport 3, serà finalista. En canvi, si guanya el Girona, el grup s'obre de bat a bat.
0: I més bàsquet, a la selecció espanyola femenina juga aquest vespre l'accés a les semifinals del Mundial d'Alemanya, enfrontant-se a Austràlia, Odal.
10: Les australianes van superar Itàlia per un ajustat 82-80 i aquest vespre 8:45 seran les rivals de les espanyoles en l'última eliminatòria dels quarts de final. El seleccionador espanyol Miguel Méndez destaca les qualitats de la selecció australiana.
12: El equipo australiano, que es sobre todo muy fuerte físicamente, ¿no? Jugadoras muy parecidas de tamaño y de peso y con mucha experiencia, muchas formadas en Estados Unidos, muchas jugando en NBA y es un equipo muy, muy duro físicamente. Y lo que vamos a intentar es que ellas adapten a nuestro estilo, más que nosotros al suyo y yo creo que el equipo está muy preparado para jugar pues cualquier tipo de baloncesto que se plantee.
10: A l'equip espanyol hi ha la catalana Mariona Ortiz i la jugadora asturiana de l'Uni Girona, Iana Martín. Si l'equip espanyol guanya Austràlia, a semifinals es trobarà amb els Estats Units, que és la primera selecció classificada, després de guanyar aquest matí Hongria de forma contundent per 108-56. Ara, a 3:15, ha començat el França-Xina i a 6:15 es jugarà el Bèlgica-Alemanya.
0: Ho dèiem abans de la pausa, Maica García denunciarà el Sabadell, ho ha dit en la presentació com a nova jugadora de l'equip de waterpolo del Sant Andreu, David Gallofré.
15: Maica García ha estat molt crítica amb el Sabadell i ha avançat que denunciarà el club ballesà per no renovar automàticament el seu contracte que va acabar el 31 d'agost, gairebé un any després de ser mare. Segons la jugadora, el Reial Decret 1006 estableix que en aquests casos el contracte s'ha de prorrogar automàticament una temporada. Maica García ha explicat així com ha viscut la seva sortida del club ballesà.
16: El Sabadell crec que m'ha tractat amb respecte durant molts anys i sento molt d'orgull, no, per aquest club, però bueno, ells m'han demostrat, no el club, perquè jo no em dirigeixo només al club, el club també ho porten unes persones, hi ha una gestió del club i jo estic descontenta amb aquesta gestió. Crec que no em mereixo això, però ni jo ni cap altra persona.
15: Ara, amb el Sant Andreu, vol lluitar per tots els títols i manté intacte el seu gran objectiu, arribar als Jocs Olímpics de Los Angeles del 2028.
0: En motor, Àlex Rins es retira. L'enviat especial de Damià Aguilar ha aterrat al circuit de Misano, a San Marino, i s'ha trobat amb aquest anunci del pilot de MotoGP, Damià.
17: Àlex Rins ja ens havia anunciat que a final de temporada deixarà MotoGP amb 30 anys i després de 14 temporades al Mundial. Avui ha anat un pas més enllà.
18: Teníamos dos opciones bastante buenas para ir a Superbike, pero no voy a ir. Mi carrera deportiva en sobre las dos ruedas se acabó. Tengo que estar satisfecho de lo que he conseguido.
17: Àlex Rins ha estat subcampió de Moto3 i Moto2 i el 2020 tercer classificat de MotoGP. El pilot barceloní se sent orgullós de la seva carrera esportiva, però marxa un pèl desencantat. Ara està treballant per obrir-se un nou camí en alguna disciplina de cotxes que no ha volgut avançar.
0: La Volta Ciclista a Espanya, avui encetem el pòquer d'etapes que decidiran el vencedor final. El líder, Enric Mas, té una prova de foc en la 18a etapa avui en un terreny que li és advers, David Ubach.
19: Es tracta d'una contrarrellotge de 32 quilòmetres entre el Puerto de Santa Maria i Jerez, que fa ben poca estona que ha arrencat, i que donarà pas a les etapes de muntanya, tant de demà com de dissabte. Mas és conscient que afronta una de les etapes avui més importants de la seva vida, tal com admeten declaracions a Televisió Espanyola.
20: Puede ser que la afronte así, ya sabes lo que me estoy jugando y tendré que sacar mi mejor Enric. Hemos hecho mucho trabajo durante muchos años y tenemos una buena oportunidad de intentar ganar la vuelta.
19: A la general, el balear del Movistar avantatge de poc més de 2 minuts l'austríac Félix Gall, segon, i tot un especialista com l'eslovè Primo Roglic, tercer, i especialista, com dèiem, contra el cronòmetre. Els favorits prendran la sortida pocs minuts abans de les 5 de la tarda.
0: I el US Open, després de l'eliminació d'Alcaraz aquesta matinada, també ha quedat fora Marcel Granollers, campió en dobles de l'edició passada. Carles.
21: Granollers i Horacio Ceballos han caigut a la ronda de quarts de final. La parella campiona ha perdut contra el nord-americà Rajat Rab i el britànic Joe Salisbury per un doble 6-4. Els seus rivals havien guanyat, recordem, les edicions de l'US Open del 2021 i el 2023. De fet, aquesta ronda estava condicionada per l'enfrontament de 8 anys de final, on el barceloní de 40 anys va necessitar atenció mèdica per unes molèsties al turmell i, de fet, aquesta matinada també li ha passat factura aquesta lesió. De la jornada d'avui cal destacar els partits de semifinals del quadre femení. Arina Sabalenka s'enfrontarà Jessica Pegula. La tenista bielorussa buscarà el seu primer títol en una final de Grand Slam d'aquesta temporada. L'altre partit de semifinals el jugaran Coco Gauff i Elena Rybakina. Recordem que també està definit el quadre masculí pel que fa a les semifinals. Ben Shelton s'enfrontarà al també nord-americà Francis Tiafoe. A l'altra eliminatòria, el cap de sèrie número del torneig, Alexander Zverev, jugarà contra el rus Karen Khachanov.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports, el Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
1: Són les 3. Catalunya Migdia. Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat que el Tribunal de Comptes aplicarà l'amnistia a Puigdemont, a Junqueras, a Artur Mas i a una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat. Finalment, el Tribunal pren aquesta decisió després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés l'aplicació de la llei en considerar-la conforme al dret de la Unió Europea i que, a més, no hi ha hagut desviació de diners de la Unió Europea. Segons ha pogut saber avui al matí de Catalunya Ràdio, la sentència ara s'està preparant i probablement estarà llesta a finals d'aquest mes o principis d'octubre, tot està. També hem repassat els actes de la Diada. Els actes oficials començaran aquest vespre al Parlament, però també al Fossar de les Moreres, on la consellera d'Interior i els Mossos d'Esquadra han preparat un dispositiu especial per separar les dues convocatòries que hi ha aquesta tarda, la dels grups de l'esquerra independentista i antifeixistes i la d'Aliança Catalana. I hem passat també per Madrid, perquè en l'obertura de l'any judicial ha planat la crisi de Ceuta en tots els discursos dels òrgans de govern dels jutges i, a més, s'ha confirmat que la Casa Reial prepara una visita del rei juntament amb Pedro Sánchez a Ceuta. Tot això us ho hem explicat a la primera hora de Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
2: Doncs justament des d'aquesta celebració de l'inici de l'any judicial hem sabut que el Tribunal Suprem aplicarà l'amnistia a Carles Puigdemont després que el Constitucional dicti la primera sentència sobre la malversació. Un escenari que fonts del Tribunal de Garanties situen a principis del mes d'octubre a Madrid. Tània Tàpia, bona tarda.
22: Bona tarda. El Tribunal Suprem acatarà la decisió del Tribunal Constitucional sobre l'amnistia just després de la primera sentència sobre la malversació. No plantejarà cap dubte a Europa i, segons reconeixen fonts del Suprem, no hi ha més remei que aplicar el criteri del Constitucional. Això serà, segons càlculs del Tribunal de Garanties, cap a l'octubre, quan s'estudiarà el cas de Dolors Bassa. En aquella sentència, el ponent de la qual és Cándido Conde Pumpido, ja quedarà clara la interpretació del delicte de la malversació i serà, per tant, aplicable a la resta de casos pendents. També el de l'expresident Puigdemont, encara que el Constitucional tenia previst abordar el seu cas més endavant. Fonts del Suprem aclareixen que, un cop tinguin la sentència i els arguments del Constitucional, poden actuar d'ofici o, si ho demanen, les defenses, però sí, com sigui, els moviments seran, asseguren, ràpids.
2: I ara anem cap a Barcelona perquè els bombers treballen en un incendi de vegetació a la muntanya de Montjuïc. El foc s'ha declarat aquest migdia i afecta una zona de matolls i vegetació a prop de la carretera de Miramar, just de sota del castell. Per això, com a mesura preventiva, s'han confinat les persones que hi havia al castell de Montjuïc. Fins allà hi ha anat la Montse Poblet. Montse, bona tarda.
23: Hola, bona tarda. La columna de fum que fa una estona es veia des de diferents punts de la ciutat de Barcelona ja no hi és. No hi ha flama, però la zona cremada fumeja molt. El que està cremat és la vessant de Montjuïc que dona al port i que està just a sota del castell, a sobre dels jardins Costa i Llobera. És una zona molt escarpada, que està molt seca i, per tant, encara es trigarà a donar el foc per controlat, però la perspectiva és bona. Hi ha 8 dotacions dels bombers treballant, remullant amb mànegues tot el que ha cremat i també sobrevolen la zona 3 helicòpters dels bombers de la Generalitat. El foc ha començat a quarts d'una per causes que encara es desconeixen. Montse Poblet, Catalunya Ràdio, Barcelona.
2: I la consellera de Salut, Olga Pané, ha obert la porta a negociar amb el sindicat Metges de Catalunya després que hagin anunciat una vaga indefinida a partir de l'octubre en protesta per l'Estatut Marc que impulsa el govern espanyol. La consellera ho ha dit en la inauguració del nou centre d'atenció primària a Hostalric. Allà hi ha anat en Pau Bartolí.
24: Bona tarda. Pané assegura que s'està reunint amb els sindicats, que els metges tenen la porta oberta i insisteix que el Departament de Salut treballarà perquè la vaga no consolidi.
25: Per tant, nosaltres, en aquest sentit, intentarem ajudar a que millorin les condicions perquè aquesta vaga no consolidi, no es faci realitat, i ja ho saben els metges que hem tingut sempre la porta oberta per parlar amb ells dels temes que ens afectin aquí.
24: Pané també ha dit que vol que aquesta sigui l'última generació de metges amb guàrdies de 24 hores.
1: Passant 4 minuts de les 3.
26: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
1: I des de fins a les 4 amb el Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital. Bona tarda.
4: Bona tarda i bona hora.
1: La Lourdes Ciuró, advocada. Bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
1: I el també advocat Marc Molins. Bona tarda.
6: Bona tarda.
1: Els titulars del dijous, podríem dir.
5: Sí, ens retrobem per primer cop.
1: A l'inici de temporada sempre ens passa que la gent té compromisos, les vacances, els uns, els altres, i sempre ens costa una mica agafar el ritme. Jo diria que és el primer dia que esteu els tres titulars del dijous. Per tant,
6: he de dir que a fora no m'havia fixat, però ara que m'hi fixo està molt moreno el Marc.
1: Bueno, compte.
6: És el primer dia d'escola.
5: Molt,
1: senyal que ha pres el sol, escolta'm, sí, sí. Això, molt bé. Tots titulars, també la Dèria. Ja la vam saludar dijous passat i, per tant, mantenim el costum de saludar els dijous la Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
7: Bona tarda.
1: Què tal,
7: ja
1: com vas?
7: Som tots.
1: Ja hi som tots, exacte. Sí, sí.
7: Exacte.
1: Que aquí estan intentant posar aigua amb el tap a l'ampolla. O sigui, no...
5: És que, escolta, teniu un tap tan fashion,
1: clar,
5: transparent...
1: No, és de vidre.
5: Que sembla que estigui...
1: És de vidre, però, clar, era un punt còmic com el Ferran apropava el got, la Lourdes intentava posar aigua, no queia res i no acabaven d'entendre per què. Jo pensava, no els ho podia dir, perquè tenia el micro obert, i és que tens el micro, el tap posat.
6: Això de posar aigua als estudis de ràdio, jo he vist moltes vegades que acaba malament,
1: Sí, acaba aigua per tot arreu. Sí. No hem arribat aquí, però al final hem descobert que primer s'ha de treure el tap abans de posar l'aigua. Molt bé.
7: Molt bé.
1: Anem avançant.

0: feina. És una poeta que s'ha donat a conèixer a través de la pantalla, sap moure's molt bé en aquesta representació del que som quan tenim públic i ens miren, entén molt bé el mitjà i és molt bona sacsejant l'opinió pública, però de vegades se li gira la truita, no? I en aquesta entrevista que li va fer Catalunya Ràdio, Juana Dolores va dir, i s'ha fet viral, va dir aquesta frase, no? Va dir: mai ningú ha estimat el català per obligació, no es pot reduir a un deure. Estimar per obligació es veu que no es pot fer, però conèixer una llengua per obligació i després estimar-la sí que és possible. No estimam allò que no coneixem, i perquè la gent que parla una llengua tingui el dret d'emprar-la, ha d'existir l'obligació, el deure, de conèixer aquella llengua, no? Torna al tema educatiu. Jo som fruit de la normalització lingüística, no? Fins als meus 11 anys, més o manco, el centre on jo anava, que era un col·legi públic d'on vàrem sortir gent que després hem estimat molt la cultura, com per exemple Joan Miquel Oliver d'Antònia Font, una part de la companyia La Calòrica, Carles Rabassa, darrer Premi Sant Jordi, tots aquests vàrem estudiar al mateix centre, a Palma. Totes les classes eren en castellà fins que vaig fer 11 anys. Potser teníem 2 hores de català a la setmana i prou fins en aquell moment, no? El 1986 es va regular la llei de normalització lingüística i a partir del curs 87-88, crec, si no m'equivoc, totes les classes varen passar a ser en llengua catalana. Allò va ser, ja us ho podeu imaginar, no? L'associació de pares i mares queixant-se perquè seria un retrocés, preocupació perquè el canvi era massa brusc, no sabrien parlar en castellà, etc, etc, etc. Evidentment no va passar res d'això, i de fet a moltes llars els fills sabien escriure millor el català que els seus pares catalanoparlants, perquè a diferència d'ells, dels pares, l'havien pogut aprendre a l'escola. D'altra banda, a classe teníem lectures obligatòries i ens obligaven a llegir llibres que no sempre eren per gent de la nostra edat. Jo record que vaig agafar molta mania a Miguel Delibes perquè ens van fer llegir La sombra de cipreses alargada i jo tenia 10 anys. Mm. O sigui, vaig odiar molt de temps després d'això, no? Però el fet d'obligar-nos a llegir llibres, tant en castellà com en català, ens va donar disciplina perquè després havíem de fer treballs sobre els capítols, no? Escriure sobre el que havíem llegit desenvolupava no només la comprensió lectora, sinó la capacitat d'explicar, d'exposar el que havíem entès d'aquelles lectures, no? És a dir, apreníem a dedicar temps a la lectura i a dedicar temps a pensar. Com dic, no pots estimar el que no coneixes i no coneixes allò que no aprens, no? I moltes vegades, si no t'obliguen, no aprens coses que acabaries estimant, no? I per això, obligar a llegir, obligar a aprendre, en realitat respon a un dret. És un deure, però perquè és un dret, no? El dret a tenir una bona educació i eines per enfrontar la vida. L'altre dia, Aitana va voler parlar en català en un dels concerts que va fer a Barcelona, va defensar l'escola pública que li va ensenyar aquesta llengua, el català, ella ve de família castellanoparlant, i aquesta és una prova de la importància que té l'obligació en l'educació. I pel que fa a les prohibicions, ja s'ha demostrat que el mal ús i l'abús de les pantalles afecta la salut mental i el desenvolupament del coneixement. Per tant, no hauríem de tenir por de començar a tractar-les com es tracten el tabac, l'alcohol o el joc, no?, que provoquen addiccions. És a dir, que hi hagi una edat mínima per fer-les servir, aquestes pantalles, i precaució i moderació a totes les edats. Per tant, jo estic a favor d'aquestes dues paraules que moltes vegades fan por, que són l'obligació i la prohibició dins l'àmbit de l'educació.
1: Doncs a veure si a la taula també ho estan o no.
2: Ui. Què, Ferran, comences tu, com sempre, o què?
3: No, jo senzillament el de la Juana...
2: Ha de saber l'audiència que tenim una regla no escrita que comença el Ferran, continuo jo i normalment acaba el Marc.
4: Sí, sí,
2: no?
4: Sí.
1: Però després us queixeu que el Ferran té molta possessió de micròfon.
2: De
1: pilota. Si li cediu sí, la primera possessió de micròfon, llavors ella controla.
3: Això és una llegenda urbana, és una fake news.
1: Un dia farem allò com a la TDT, que abans de calcular, a veure què hi surt.
3: A mi em va semblar, jo estic molt d'acord amb la Llucia, amb el tema de la Juana Dolores, que diu. No, em van semblar unes declaracions molt fora de lloc i que em sembla que defensar el català sembla que sempre sigui anar com demanant perdó, no? I, ostres, jo només aspiro que la meva llengua sigui com les altres i sigui tan simpàtica o tan antipàtica i tan necessària com totes les altres. I després, pel que comentava, no?, de l'educació, doncs, deia al principi, obligació de les lectures, la prohibició de les pantalles, doncs sí, jo crec que hi ha coses que a l'àmbit educatiu o en molts altres, doncs han de ser obligades, i altres que han d'estar prohibides, perquè al llarg de la nostra vida està bé que ja ho descobreixis quan vas a l'escola i t'estàs formant, doncs de coses obligades i de coses prohibides en tenim moltes, no? Mm. Evidentment han de ser raonables, han de ser

0: fruit del consens, han d'estar justificades, la gent les ha d'entendre, no? És com allò que es diu, no? Del pagar impostos. Al final, la legitimació de pagar impostos és que tinguem clar que estan ben administrats i que van a un bé que genera un ampli consens i que reverteix en el bé de tota la societat, no? Com, per exemple, doncs les escoles, els hospitals o iniciatives culturals de tota mena.
1: Bé, el tema que presenta la Llucia, l'enfoco d'una altra, que faria per una altra banda, no? A part del tema de la llengua, que puc compartir 100% el que dieu, eh? Però és veritat que l'informe PISA ens preocupa, ens ha deixat molt, molt tocats, perquè al final estem parlant del que seran les persones que dirigiran aquest país i les que seran els professionals d'aquí 4 dies, que seran els nostres adults, la gent que, per altra banda, ens hauran de pagar les pensions, la gent que haurà de preocupar-se que el país i la seva societat, en el moment que ells tinguin la responsabilitat de més de passar-hi al davant, doncs funcioni, i és preocupant que aquesta formació ara mateix doncs flaquegi. I aquest flaqueja de l'educació i aquest mal resultat de l'informe PISA, sense entrar en la debacle i desastre i ignominiós que ha patit Catalunya, que això és dona per 3 tertúlies més, però per parlar així en general de l'estat espanyol i també de Catalunya, valdria la pena que, home, plans educatius canviants constantment. Si a més a més hi afegeixes a les pantalles que diem i la distorsió que provoquen en els alumnes i en els joves aquestes addiccions que efectivament s'haurien de tractar. Si a més hi afegeixes que aquí havíem tingut doncs, durant una època llarga, pel meu gust massa llarga, la por de posar que el nen ha tret un 3,5, no, sinó que la necessita millorar, progressa adequadament, sobretot no li fem mal i no li causem un trauma. Que els pares pugen a les barbes dels mestres i són els pares els que es diuen els mestres que el seu nen és la nena, és el millor que hi ha i que fa suspenent-lo de matemàtiques. La capacitat que tenen els joves de no respectar els mestres, algú deia algun dia, cal tornar a parlar de vostè? Home, no ho sé, però és evident que la vida et posa en plans de diferent relació. Hi ha persones que, vulguis o no, per algun motiu, doncs sigui un cap en una feina, sigui un mestre en una escola, sigui un professor de màster en el teu curs, o sigui un presentador, un conductor d'un programa de televisió al qual et sotmets quan et diu calla que et passes del temps. Per tant, sempre hi ha algú que porta una batuta, que porta una regla, i és bo que els joves comencin a aprendre de que no sempre tot està permès, de que la vida no és perquè ells siguin feliços, sinó que se'ls han de donar les eines perquè puguin tirar endavant, de que sovint han d'anar a fer coses que no els agraden, això passa per les obligacions i per les prohibicions que diu la Llucia, i crec que aniria molt millor si aquesta educació, aquests debats que tenim, que els nostres fills no són reis, són persones que s'han de formar, i que l'escola no ho pot tot, sinó que les famílies s'han de responsabilitzar, i que qui mana les escoles són els mestres i els claustres de professors, doncs potser si féssim aquestes reflexions amb ganes de que tot funcionés, perquè al final el material més sensible són els nostres fills, i si a més a més aquí afegim que la carrera de mestre o per fer de professor primera hauria de ser una de les carreres que tingués més exigència d'accés, i segona que fos de les més ben pagades que hi ha al país, crec que podríem revertir el sistema i els mals resultats de PISA. I dit això, m'agradaria saber, per passar la pinzellada per Catalunya, perquè no em puc estar, quin és el model que té la Conselleria i el Govern de Catalunya del model educatiu? Què és el que pensa fer, per exemple, amb la inclusiva? Va dir la consellera en una entrevista no fa gaire que el problema de PISA...
0: Referia al decret. Va dir que referia al decret.
1: Bueno, no sé, jo vull saber quin és el model que té el Govern de Catalunya per l'educació dels canalls, de les criatures.
2: Jo, al fil d'aquesta reflexió que feia la Llucia, sobre l'obligació i la prohibició, i escoltant també a la Lourdes, em venia un record de fa temps d'una discussió amb uns pares, és a dir, que estava demanant qualsevol cosa, és a dir, qualsevol cosa d'aquestes que demanem, i recordo el retret, no? Ostres, si m'estimeu, això m'ho heu de donar i tal. I recordo que la resposta va ser...
3: No, el xantatge emocional no el gastem mai, el xantatge emocional.
2: Havíem entrat en una dinàmica d'aquestes de confondre l'interès, la conveniència, l'emoció, i recordo moltíssim la resposta amb uns pares en el sentit de, mira, precisament perquè t'estimem, precisament perquè et volem bé, això no t'ho donarem i això serà que no.
0: I a la una casa.
2: El plantejament que fa la Llucia, el fil de l'obligació i la prohibició, per mi entronca molt amb aquest debat. És a dir, de l'educació i de l'escola, del model i del format, en depèn el concepte i el que desitgem, l'anhel, pels nostres petits, pels nostres adolescents, pels nostres universitaris, i és la, penso, que és la seva funció, precisament això que deies, Lourdes, no vetllar tant per la felicitat i pel benestar, que també, però pensar en que aquesta felicitat i aquest benestar exigeix transmetre un concepte clar, que és el de les prohibicions, el de les obligacions, en alguna mesura, jo dic, evidentment, en tota la cura, amb un cert patiment, amb la meritocràcia, amb l'esforç, perquè aquesta és l'única forma amb la que podem construir ciutadans lliures i voluntaris, no? Si no interioritzes l'obligació i la prohibició de petit, d'adolescent, de mitjà, quan ets gran ni ets lliure ni ets voluntari. Per tant, ferm partidari, igual que la Llucia, ferm partidari de que aquests conceptes es projectin quan abans en el nostre model educatiu.
1: I s'han de poder conèixer. Existeixen obligacions i existeixen les prohibicions, existeix la llibertat, només faltaria, existeix el deure
2: evident,
1: i el dret.
2: Evident.
1: Són paraules que s'han de conjugar. Mm. Perquè si només vestim la societat amb drets i amb llibertats, que sí, però també hi ha les llibertats porten aparellades obligacions i prohibicions també a vegades.
3: El dimarts quan es van conèixer les dades de l'informe PISA, aquí al programa parlàvem amb Francesc Padró, catedràtic de polítiques educatives de la Pompeu Fabra i que havia estat responsable de polítiques educatives de la UNESCO i analista de l'OCDE precisament, i ens deia que ell ho atribuïa als mals resultats de PISA, que són mundials, eh? És a dir, a Catalunya no van anar gens bé, a Espanya tampoc no van anar gens bé, a Europa no van anar gens bé i a tot arreu hi va haver una davallada. I ell parlava d'una banda de la pandèmia, deia que encara hi ha efecte de la pandèmia perquè els alumnes que van fer aquestes proves l'any passat van perdre pràcticament dos cursos, a més en una època important d'aprendre a llegir, etc. L'ús de les pantalles, que havia dit que no havíem estat bé a l'hora d'establir uns límits, és a dir, les pantalles òbviament han d'estar a les classes, però potser no en la quantitat i el nombre d'hores que les tenim encara a hores d'ara, i després, que aquí és una entronca, jo crec, amb el que deia la Llucia, la pèrdua de la cultura de l'esforç. Uh-huh. I ell deia, on han anat una mica menys malament és en aquells països on encara es calcula molt o es valora molt la cultura de l'esforç, i parlava del Japó, de la Xina, és a dir, de països on encara aquesta cultura de l'esforç, que aquí potser s'ha perdut una mica, no? I que a vegades ens hem acostumat tots plegats a, escolta'm, si això m'ha de costar molt, doncs és igual, no cal, saps? Ja ho faré d'una altra manera més còmoda. I jo crec que entra una mica en aquesta línia de la prohibició o no, dels controls i dels límits, no? D'alguna manera.
2: Just.
0: Sí, després també el tema, jo crec, en el nostre cas particular, si jo estic d'acord en que la pandèmia i les pantalles és un problema global i mundial i de tot Occident, pràcticament ja tot el món, i en el nostre cas jo crec que el tema dels recursos, de la manca de recursos, no? Que explica doncs la segregació escolar, el problema amb l'escola inclusiva, el fet de que hàgim allargat l'educació fins als 16 i volem que tots els alumnes l'acabin. És a dir, jo me'n recordo quan jo era petit, doncs hi havia gent, no molta, però és dir, l'educació obligatòria era fins als 14 anys i hi havia molta gent doncs que no l'acabava i desapareixia, no? Ara volem que tothom acabi i que hi sigui fins als 16, vol dir que hi ha gent que ja, bueno, que és gran, que no té ganes d'estudiar i que està per allà fent l'onso, no? I d'alguna forma, doncs això acaba condicionant el conjunt. I quan no hi ha recursos, doncs és molt difícil que les coses surtin bé.
3: Bé, doncs en tot cas, el diagnòstic, diguem-ne, el tenim clar. Ara, a veure quin és el tractament a fer. Aquest és el que aquí potser segurament tenim més dubtes, veure què és el que va fent i com van les coses.
4: D'aquesta dèria en surt una altra, ara, escoltant en Marc, que és que ara ja la gent ja no vol les coses, ara les necessita.
3: Que hi afegeix un punt de dramatisme a les peticions. Llucia, gràcies, bona tarda.
4: Que vagi molt bona ferrada.
3: Passen 20 minuts de les 3, fem una pausa i en tornar anirem a Madrid, perquè tenim novetat sobre l'aplicació de l'amnistia. Ara ho comentem.
5: Catalunya migdia.
6: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
7: Xato! L'estiu s'acaba.
8: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: 205 cavalls i només 4,3 litres?
10: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou i power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
11: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
5: Catalunya migdia.
12: Atenció, Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
13: Sí, Pichi, che, que bueno que viniste! Que bueno que viniste! Ha marcado los tres goles!
12: Un rústico, Espino!
13: Encara Messi, encara Messi, encara Messi!
14: 50 anys de futbol en català, des de 1976.
15: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
14: On va començar tot.
15: A Catalunya Ràdio.
14: On tot continua.
15: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
14: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
15: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Que te jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
14: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
15: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona SER Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
14: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.
15: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
3: D'aquí a 7 minuts seran 2:45 de la tarda. Som a Catalunya Migdia amb el Ferran Casas, la Lourdes Ciuró i el Marc Molins. El dia en què hem començat dient que el Tribunal de Comptes aplicarà l'amnistia als líders del procés i a una trentena dels càrrecs de l'administració. Això perquè el Tribunal de Comptes va ser qui va fer la consulta a la justícia europea i la sentència del Tribunal Europeu, el TJUE, ja va dir que la llei era bona i que no hi veia la malversació. Però ara també hem d'afegir que el Tribunal Suprem també aplicarà l'amnistia a Carles Puigdemont i als altres els líders del procés quan el Constitucional dicti la primera sentència sobre la malversació. Un escenari que a hores d'ara se situa probablement a principis d'octubre, és a dir, d'aquí a 15 dies mal comptats. Anem a Madrid. Tània Tàpia, bona tarda.
16: Què tal? Bona tarda.
3: Tot això surt del Tribunal Suprem on heu estat aquest matí en l'obertura de l'any judicial i s'ha fet allò que el Ferran segur que sap de què parlo, que és allò dels corrillos, que agraden tant a Madrid,
0: El Salón de Passos Perdidos.
16: Ah, sí, hi havia un còctel, us haig de dir que no he provat res,
3: Un còctel,
16: ni un
3: altres
16: canapé, res, no? De res. Aquí, aquí continuo enganxada a la cadira.
3: Has de saber molt comportar-te en els còctels per rascar a menjar,
0: Els
3: que,
0: espanyol,
3: els que som una mica vergonyosos, a mi em costa una mica i a vegades passo gana. Si és allò... És, no, hi haurà un pica-pica, malament.
0: Si estàs en un peix gros, normalment el cambrer ve.
3: Ah, bé. O sigui, així és que no estic mai amb peixos grossos. Digues, digues, Tània.
0: Està amb algú del Suprem.
16: No, és un dia interessant, fora de bromes, perquè aquí hi ha la plana major de la justícia, Tribunal Constitucional, Suprem, presidents de tribunals superiors, fins i tot el rei, Avui ja ho heu parlat, això, de que també s'ha confirmat que preparen aquest viatge a Ceuta. Doncs bé, pel que fa a l'amnistia, doncs, recapitulem una mica. Sabeu que al setembre, el dia 22, hi ha ple constitucional per abordar ja aquests recursos d'empara que van presentar aquells que no se'ls va amnistiar la malversació, entre ells hi ha Carles Puigdemont. Doncs bé, el primer que s'havia de veure és el de Jordi Turull, el ponent, però, d'aquesta sentència és conservador, segurament l'hauran de canviar, i el següent que es veurà ja al ple de l'octubre, en principis no ho sabem encara, l'octubre, és el de Dolors Bassa. La sentència aquí la fa el president del Constitucional, és Candido Conde Pumpido, i per tant, podria ser la primera que coneguem ja en profunditat pel posicionament del Constitucional. I aquesta primera sentència ens expliquen que ja tindrà arguments, doctrina sobre com interpretar la malversació i el fet, doncs, que no se'ls hagi emparat els seus drets fonamentals no amnistiant-los per aquest delicte. Doncs bé, en base a això, el que ens reconeixen en el Suprem és que caldrà aplicar-ho a tothom, també a Puigdemont, és a dir, encara que es parli de Dolors Bassa, com que s'entrarà en el fons, hi haurà argument, el del recurs de Puigdemont, que s'havia de veure més endavant, també es podria, doncs, ja quedar interpretat, diguéssim. Llavors, amb això, el Tribunal Suprem què fa? Doncs el que ens diuen fons d'aquest tribunal, recordem-ho, Puigdemont està en mans de Pablo Llarena, doncs ens diuen que el que faran és acatar. Puigdemont té un ordre de detenció si torna, ho recordeu? Doncs bé, ens diuen que en base a la decisió del TC, que s'espera que és favorable per Puigdemont, doncs l'haurà d'aplicar, haurà de deixar que aquesta ordre de detenció i després, en tot cas, la sala penal ja hauria d'amnistiar-lo per malversació. Per tant, no arrossegaran els peus, tanquen la porta a portar aquest tema a Europa, com sí que ha fet el Tribunal de Comptes, i per tant, un cop el Constitucional marqui la doctrina, el Suprem no ha de trigar en actuar, ho pot fer d'ofici o si li demanen les defenses.
3: Això diríem que no hauria de ser notícia. És a dir, quan hi ha un tribunal superior que marca una línia, doncs els altres, els que estan per sota, abans que dèiem de qui té l'autoritat, diguem-ne, l'acaten i per tant segueixen el camí. Però no ha passat últimament. I per tant, que ara es digui, no, això passarà, en el moment en què es marqui la línia, tots els altres l'acatarem, doncs és notícia. Que, li he dit que no ens hauria de sorprendre, però ens sorprèn.
1: Val a dir que el TC no és jeràrquic. Ja, és a dir, no, és a sobre de, no passa per davant del Suprem. Vinga, a dir, no és un tribunal... el Suprem és l'últim tribunal d'instàncies i el qual es pot recórrer en cas de disconformitat amb la sentència.
3: Si et marca una línia el TJUE d'una banda, el Constitucional d'una altra, al final, home, sí, poden mantenir-la, però...
1: La cosa és que, fins ara, aquesta actuació del Suprem de no voler acatar els resultats del TJUE i la sentència del TJUE dient que amb ell no l'afectava perquè el Tribunal Suprem no havia fet la consulta en els tribunals europeus, com si havien fet els TSJs i les audiències, deia, a mi no, això no m'afecta perquè jo no he preguntat res. Mm. És una bona notícia pel sistema. És una bona notícia pel sistema, perquè si el Tribunal Constitucional resol, interpreta i fa una extrapolació de les paraules del TJUE a les casuístiques concretes de cada una de les persones amnistiables, és bo que el Tribunal Suprem hagi dit que el contingut d'aquesta sentència ha dit, si és i dona resposta en els termes que nosaltres mantenim la no aplicabilitat de l'amnistia, és a dir, en els termes de que ens dona resposta que no és malversació, nosaltres ho acatarem. És una bona notícia, perquè no podria ser d'altra manera. La insubmissió del Tribunal Suprem no podia ser, no podia mantenir-se perquè el propi sistema d'aquesta manera grinyolava moltíssim. Celebrar-ho, perquè al final no deixa de donar garanties, no deixa de ser un pas més amb la seguretat jurídica que han de tenir les resolucions judicials, i al cap i a la fi, doncs, escolta, la resolució del Tribunal de Comptes, per exemple, conforme havia processat, per exemple, un company de Sabadell, una persona de Sabadell, el Josep Suárez, que havia sigut delegat del govern al Regne Unit i a Irlanda del Nord, per haver fet reunions en l'exercici del seu càrrec de delegat del govern, per presentar llibres, per celebrar Sant Jordi, per fer diades i per obrir portes a empreses catalanes en la zona del Regne Unit i a l'Irlanda del Nord. Tot això ho enquadraven en la malversació de fons públics i, per tant, fent entrar el clau per la cabota, articular tot una parella judicial, de dir, escolta, o, per exemple, declaracions que havien fet els mandataris catalans, com el president Mas, a aeroports americans, que anaven per inaugurar a qualsevol tema d'alguna empresa que situava als Estats Units d'Amèrica, li preguntaven pel procés i, acte seguit, la imputació del Tribunal de Cuentas era perquè vas parlar del procés i vas articular aquesta anada a les Amèriques per fer difusió del procés. Home, era tot agafat una mica, bueno, una mica no, del tot amb pinces. Per tant, celebrar que el Tribunal Suprem, i amb això acabo, acabi d'incorporar, doncs, aquesta doctrina que sigui del Tribunal Constitucional, i celebrar-ho per les persones que estan amb aquesta pena.
0: Jo amb això faré poc temps per recollir i passar-li la pilota al Marc. Jo la sensació que tinc, escoltant el que ha passat als Corrillos allà al Tribunal Suprem, és que assumeixen d'alguna forma que la seva fugida endavant dels dos darrers anys, perquè és una autèntica fugida endavant, el que ha fet l'alta judicatura i concretament el Tribunal Suprem, ja s'acaba, i que amb la sentència del TJUE i amb les sentències que vindran, pronunciaments del Tribunal Constitucional o avui mateix del Tribunal de Comptes, el Tribunal Suprem ja no té escapatòria per aplicar l'amnistia, encara que estiguin radicalment en contra de l'amnistia que com a ciutadans, no com a jutges crec, però com a ciutadans hi tenen tot el dret, però han d'aplicar la llei.
2: Totalment d'acord, és a dir, al final la funció característica del poder judicial és dirimir els conflictes, però fer-ho, i això crec que és essencial, d'una forma previsible, no? És a dir, quan l'apel·lar al poder judicial implica llançar una qüestió i no tens unes expectatives mínimament fonamentades de com es resoldrà, la funció, insisteixo, característica del poder judicial es perd, perquè ens ha de contribuir a la seguretat jurídica. En un escenari de dubte respecte a la interpretació de la norma, doncs, efectivament, sobre la discrecionalitat, que no l'arbitrarietat, però quan aquest dubte s'aïlla per part de l'intèrpret o encara d'una forma més punyent, no?, per part del legislador, i sent així la voluntat inequívoca, la d'amnistia als fets associats al moviment independentista, quan això succeeix, l'obligació del poder judicial no pot ser cap altra que la d'aplicar les conseqüències, no? Això en general i en particular ens han de permetre tancar aquest episodi. L'aplicació de l'amnistia, la tornada de Puigdemont, l'aplicació dels efectes de la llei, el permetre la lliure participació de tots els afectats en aquesta situació, els seus drets polítics, contribueix al tancament d'un episodi que comença a ser urgent a Catalunya.
1: Tancament d'un episodi que no vol dir oblit d'una pretensió legítima.
2: No, en absolut.
1: És un tema polític pendent de resolució, que ara acaba una etapa, acaba una forma d'haver intentat el que és l'anhel de molts catalans, que ha anat com ha anat i ha acabat com ha acabat, i al final doncs, hem de poder retre comptes del que ha passat i assenyalar errors i encerts, que hi ha hagut de tot. Però això, això és una llei de l'oblit, no?
2: No és oblit de l'opció, però sí hauria de ser aprenentatge de la forma de concreció, no? Perquè el que tampoc podem és que en base a aquest no oblit ens tornéssim a trobar amb una reiteració del que objectivament no cap en un estat de dret, al meu entendre.
1: Sí, o sigui, totes les ideologies que es defensen democràticament i són votades hi caben. Hi ha una ideologia que va ser l'independentisme, que va, en un moment determinat va tenir un suport molt majoritari. I això no s'ha donat resposta. O sigui, a mi em suggeria allò de dir, escolta, l'independentisme només és legal si perd. Quan guanya ja no és legal. Llavors...
0: Bueno, és una ideologia permesa, però que no es pot dur a terme.
1: Correcte, és una cosa romàntica. No,
0: és dir, vostè pot ser independentista, però el seu projecte polític no té cabuda en aquest estat. No es pot dur a terme.
2: Jo no crec que aquest sigui l'aprenentatge. Perquè... Això sí que és un déjà vu, molt déjà vu, però l'aprenentatge pot ser...
0: Clar, hi ha una forma de fer la independència.
2: És correcta i és concreta. No, no la independència. De fer la independència, la governança d'una comunitat de veïns, la d'una comunitat autònoma, la d'un estat, la unilateralitat no cap.
0: Ja, però aquí...
2: En democràcia no cap.
0: Aquí hi ha un problema, que és un problema del demos. D'aquí és el demos, d'aquí... És a dir, on recau la sobirania? És a dir, en el moment en el que hi ha determinats sectors de l'Estat i segurament l'esperit del legislador, quan va fer la Constitució, és pensar que si Catalunya no era una nació, s'hi apropava molt, resulta que és una nació que no té dret a decidir el seu futur, perquè la forma que tindria Catalunya, d'acord amb la llei espanyola, de convertir-se en un estat independent seria amb un procediment de reforma agravada de la Constitució que ja sabem que són 2/3 parts, convocar eleccions,
2: discutir,
0: una altra vegada 2/3 parts, un referèndum... Vull dir, és a dir, necessitem un ampli suport, necessitaria, si Catalunya volgués ser independent, un ampli suport a Lugo, a Cádiz i a Getafe per poder-se convertir en un estat independent. És bastant complicat.
2: O sigui, podem discutir, i torna a ser el déjà vu, però si l'alternativa és, com es va fer, de la declaració de la República durant 13 segons i després la suspensió de la declaració de la República, no hem après que aquesta no és una fórmula o un mecanisme valent en democràcia...
0: Perquè consti que l'independentisme no volia fer això.
2: No,
0: l'independentisme es va veure abocat a fer això. Això és com quan deien... Això és com quan a les portes de l'1 d'octubre es deia, bueno, però és que no hi ha meses electorals convocades, no hi ha un cens públic que es pugui... I deies, bueno, i això de qui és culpa? Això és culpa dels que han intentat organitzar el referèndum o això és culpa dels que estan impedint que es convoqui el referèndum?
1: Però és que abans del referèndum de l'1 d'octubre hi va haver una anada per 3 representants del Parlament de Catalunya, Marta Rovira, el Herrera i el Jordi Turull, que van anar a demanar al Congrés dels Diputats la cessió de la competència en base a la Constitució espanyola per poder fer el referèndum, encardinant amb el que deia el Ferran del demos. Què és el demos? Quin és el poble que ha de poder dir si vol o no vol? Perquè encara que hagués votat tot l'estat espanyol, si Catalunya diu que vol i la resta no, som allà mateix. Per tant, el demos en aquest cas era deixa'm la competència per aquesta qüestió, votem i veiem què fem un cop resulti això i com ho tractem. Però això no es va donar mai. Doncs segurament hi ha errors que s'havien de cometre, perquè Catalunya és una terra que porta molts anys de reivindicació i hem arribat fins aquí. I ara hem arribat amb una amnistia que és un final d'una reivindicació legítima que ha acabat, en aquest cas, amb amnistia. I esperem que successives generacions, pel meu pare, tinguin èxit.
3: Bé, doncs en tot cas hem tornat al 2017, tot i que la notícia d'avui és això, que s'aplicarà l'amnistia. No es pot posar data, Tània? És a dir, això calculem que serà cap a l'octubre, perquè a finals de setembre es comencen a veure els recursos i, per tant, hi haurà decisions a partir de finals de setembre, principis d'octubre.
16: Clar, l'octubre, quan es vegi el recurs de Dolors Bassa, que és el que es preveu que hi pugui haver més, diguéssim, un acord més unànim, i s'ha d'escriure, aquesta sentència està ja argumentada, però s'ha d'escriure i el Suprem, fins que no li enviïn res per escrit, és a dir, fins que no conegui els arguments, és a dir, no només el fallo, el que coneixem com la decisió, sinó tota, diguéssim, l'argumentació, no decidirà. Per tant, ens situem a l'octubre en aquesta sentència, s'ha d'escriure. A finals d'any hauria d'estar resolt aquest tema. Hi ha el tema de les, com dèiem, de les mesures cautelars, d'aquesta ordre de detenció, això depèn directament de Llarena, això és el que ens diuen que seria força immediat, i l'aplicació en si de l'amnistia per la part de la malversació depèn de la sala. S'interpreta que en el Tribunal Suprem van de la mà uns i altres, però parlem de coses de jutges diferents. Per tant, aquí encara hi ha alguns capítols més per escriure, però sí que el titular és aquest, que la intenció doncs, és doncs, acatar, ja sí, el que digui el Constitucional en aquest sentit.
3: A nosaltres ens interessava molt què pugui passar amb l'amnistia, però, òbviament, clar, a inici de l'any judicial, totes les autoritats jurídiques, polítiques, també hi havia el rei Felip VI, clar, s'ha parlat molt de Ceuta, per exemple, però també hi ha hagut un, anava a dir, encàrrec, vaja, una indirecta força directa cap al govern espanyol, no?
16: Sí, perquè són ja diverses les crítiques que han fet directes en els jutges per casos que no agraden, com el germà de Pedro Sánchez, la dona de Pedro Sánchez, també investigacions que afecten el Partit Socialista, i també la jutgessa que investiga el cas de Ceuta, Maria Tardón, i tot perquè en època d'Álvarez de Manzano va anar a les llistes del Partit Popular de Madrid, de l'Ajuntament, va ser en regidor, va ser com a independent, però alguns ministres, especialment Òscar Puente, diuen doncs, que això l'inhabilita per portar aquest cas, i critiquen també la filtració, recordeu, de l'informe policial el que va doncs, demanar i que va demanar que no es passés a ningú més que només amb ella directament. Doncs bé, avui, davant d'aquestes acusacions directes del govern espanyol de l'UFER, la presidenta del Poder Judicial, la catalana Isabel Perelló, responia així.
17: Esta es una imputación de extraordinaria gravedad que puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva.
16: És a dir, que s'està acusant els jutges de delinquir, de prevaricar, si el govern espanyol els està acusant d'això. És a dir, ha dit que crítiques sí, les assumeixen, però desqualificacions. No diu que el que està en joc és la separació de poders, per tant, la democràcia, i que no és una queixa corporativista.
3: Bé, doncs...
0: No,
3: digues. No.
0: Abans deies, Òscar, el tema de tornar al 17, i és veritat, però jo crec que, clar, que el problema és que hi tornem perquè s'està resolent el tema jurídic. No? Ja va passar amb els indults, després va passar amb l'amnistia, també amb la reforma del Codi Penal. Per tant, s'estan fent passos, s'estan prenent mesures per resoldre el tema jurídic, les conseqüències que va tenir el 17, però no s'ha pres ni una mesura, no s'ha abordat l'arrel del conflicte, que és una arrel política.
1: I el que és, que és déu-n'hi-do, és... fins a quin punt, jo crec que és una cosa que se'n parla poc, que diu aquell, no? És a dir, és normal que els jutges puguin anar a llistes de sigui el partit que sigui i puguin tornar després a la judicatura sense més problema? Fins a quin abast té aquesta incompatibilitat? És normal que llavors es vinculi, perquè si demanem que els jutges doncs, s'ha de respectar la independència judicial, no crec que estiguin cridats a fer política, o no haurien d'estar cridats a fer política, igual que no tenen el dret de vaga. Per tant, tot això, per mi, mentre es continuï perpetuant l'accés de la política a la judicatura i de la judicatura a la política. Ara tenim Fernando Grande Marlaska, que és jutge, havíem tingut el jutge Garzón, la pròpia Margarita Robles, Juan Carlos Campo, el Constitucional. Jo no sé si això és sa.
2: Jo penso que no és insà, és a dir, jo crec que és bo que retroalimentin els alts càrrecs i que la preparació ho és en els dos sentits, no? La preparació i la capacitat ho és en els dos sentits. El que penso que sí que s'ha de donar un pas al davant, i subscric en aquest cas les paraules de Perelló, és amb la necessitat de deslindar molt bé fins a on és crítica i on comença la desqualificació. Perquè si cada vegada que el poder judicial es manifesta contra els meus interessos, l'explicació que donem a aquella manifestació és que hi ha una pèrdua de la imparcialitat i que s'està fent política, és a dir, curiosament, sempre, quan em va contra el meu plantejament polític, llavors és que és un mal jutge, és un prevaricador i està fent política. Clar, és que la funció de la política és optar, en moltes ocasions, amb un codi binari, de blancs, negres, un zero, amor-odi, és a dir, i quan, insisteixo, quan cada vegada que em perjudica és que em tenen mania, és una mica allò del col·legi, no? La funció del poder judicial és manifestar-se, el sistema de garanties és robust, totes les decisions es poden apel·lar i hem d'estar disposats en ocasions a cometre errors i que siguin esmenats pel poder judicial, igual que el poder judicial ha d'entendre que els cometrà i la ciutadania pot manifestar-se, però amb respecte i sense que la crítica impliqui una desqualificació ni del poder ni del professional.
1: Passa que si tens un àrbitre que posem per cas, posem el terreny futbolístic, si tu tens un àrbitre que t'ha de pitar i havia sigut aquest àrbitre president del Real Madrid i juga a Barça-Real Madrid, és legítim pensar que aquest àrbitre pitarà a favor o no pitarà a favor de segons qui? La sensació és el que moltes vegades no està bé. I el fet de poder pensar que em va a la contra perquè és d'un altre color polític, perquè a més he anat amb unes llistes, jo crec que això contamina. Jo crec que s'hauria de preservar. No s'hauria d'haver-hi una de facilitat de transitar de la judicatura a la política i viceversa.
0: Clar, és que aquí el problema és que hi ha un corporativisme molt fort, perquè el que diu la senyora Perelló, quan ella diu que parlar de l'Ofer és una imputació d'una extraordinària gravetat, segurament té raó, però el poder judicial és molt poc curós, per exemple, quan hi ha associacions de jutges que es dediquen a fer posicionaments polítics i fins i tot a opinar, com va passar amb la llei de l'amnistia, que ara n'estem parlant. Jo recordo, quan es va fer l'acord polític entre Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i el PSOE per la llei de l'amnistia, que es va anunciar el dia de la Castanyada, amb un paràgraf es va convocar un ple del Consell General del Poder Judicial per posicionar-se contra la llei. Les associacions de jutges van fer comunicats supercontundents contra una llei de la que no coneixien ni el contingut. Només sabien que hi havia un paràgraf. Per tant, aquesta senyora no pot demanar que no li diguin que fa l'oferta i que tothom sigui tan curós amb ella i tenir unes associacions de jutges que són el braç armat del PP i de Vox.
3: 18 minuts per arribar a les 4. Estic patint per la Tània, que no ha dinat. Tània,
1: Tània,
3: és hora de dinar.
16: No faré jo aquella frase del Pedro Sánchez de son las 5 i no he comido. No passa res.
3: Són les,
16: no hi ha reserves, que venim de l'estiu. 3:42.
3: Són les 3:42.
16: Estic a fer vacances i tinc reserves, no patiu.
3: Vinga, doncs, ànims. Gràcies, Tània, bona tarda. Fem una pausa i de seguida entrem en la Diada. Demà, Diada Nacional de Catalunya, però aquesta tarda estarem molt pendents del Fossar de les Moreres. I ara vull sentir la vostra opinió, perquè es preveu una tarda mogudeta.
5: Catalunya migdia.
15: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
5: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
15: I amb productes del territori.
5: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
15: Vinga, va, comencem!
6: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
18: Únic? S'escriu amb H o sense H?
19: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
15: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
20: La IA és bona?
21: A quina edat puc tenir mòbil? Com sé si una notícia és veritat?
22: Cada dia et fas més preguntes i cada pregunta n'obre una altra.
23: I això per què passa?
24: I a qui m'he de creure?
25: I què puc fer jo?
22: Per això fem l'Infocà.
26: Per trobar respostes a les preguntes que t'importen
22: ben explicades. Perquè fent preguntes és com es comença a entendre el món.
27: Infocà, de dilluns a dijous al Super3 i a la plataforma 3CAT.

0: comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
1: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
2: Estàvem buscant un nom i no li trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I sona, no?
3: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
4: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
1: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
4: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
6: Són 3:15, som al Catalunya Migdia amb Ferran Casas, Lourdes Ciuró i Marc Molins. Avui a Madrid estàvem pendents d'aquesta obertura de l'any judicial, però a Catalunya ja estem en els preparatius de la Diada Nacional de Catalunya, que serà demà, 11 de setembre. Per cert, a partir de les 8 del matí, programació especial a Catalunya Ràdio, el matí amb el Ricard Ostrell, el Catalunya Migdia el farem de 2 hores amb tertúlia, el Francesc Garriga durant la tarda, el Manel Elias per fer-ne el resum després, vull dir que programació especial pendent des de primera hora de tot el que passi a la Diada Nacional de Catalunya. Però les mogudes, podrien dir, poden començar aquesta tarda. Els Mossos d'Esquadra preparen un ampli dispositiu per aquesta tarda al Fossar de les Moreres, on la vigília de la Diada s'han convocat dues concentracions. D'una banda, la d'Aliança Catalana i de l'altra, la d'organitzacions de l'esquerra independentista i antifeixistes. Encara queda una hora i mitja perquè comencin aquestes concentracions, però ja hi tenim allà l'Àlex Giral. Àlex, bona tarda.
7: Hola, Òscar, bona tarda.
6: Quin ambient hi ha ara mateix al Fossar de les Moreres?
7: Doncs mira, t'anava a dir que molt calmat i continua calmat, però és veritat que des de fa qüestió de 3-4 minuts, no sé si ho sentiu de fons...
6: Sí, de fons crits, no?
7: Sí, hi ha una vintena, trentena d'aquests grups de l'esquerra antifeixista independentista que s'han apropat al màxim possible al cordó policial que s'ha format al voltant d'aquesta plaça del Fossar de les Moreres amb, doncs això, amb megàfons, amb càntics, però, com deies, amb un dispositiu policial fortíssim. De fet, nosaltres estem aquí des dels voltants de les 3 de la tarda i hem anat veient com s'hi anaven afegint més Mossos, i pel cap baix hem comptat una vintena de furgones policials dels Mossos d'Esquadra, i d'efectius n'hi ha més o menys, i que jo hagi comptat, una 50-60 de Mossos d'Esquadra. Per tant, molt fort dispositiu policial, i ara mateix el que fa aquest dispositiu policial és encapsular els concentrats d'Aliança Catalana que hi ha aquí des de fa una estona ja, no massa, una 50, una 60, i s'han tallat o s'han, diguéssim, restringit els accessos a aquest Fossar de les Moreres, els 3 accessos d'aquest Fossar de les Moreres, amb un fort dispositiu policial a través del qual no hi pot passar pràcticament ningú.
6: Quan dius les furgones, clar, el Fossar de les Moreres té accés complicat per cotxe,
7: sí.
6: És molt estret, i estan dins del que és el fossar o no, els accessos?
7: Els accessos, efectivament. Al carrer de l'Espaseria, per exemple, n'he comptat 6, i al passeig del Born, que queda aquí mateix, n'he comptat 6. Per tant, estan aquí els voltants perquè, efectivament, com dius tu, aquí a la plaça sí que n'hi cabrien, perquè, per exemple, veiem la furgona de l'enterimat que preparen els partits polítics per fer els seus discursos, però és veritat que no han decidit, no han optat per posar cap furgona aquí dins d'aquest Fossar de les Morenes, que, efectivament, és bastant, diríem, un cul de sac. Mm-hmm. I, de fet, diversos Mossos amb els que hem estat parlant ens ho han explicat, que el dispositiu com a tal és força complicat, perquè hi ha molts carrerons, perquè costa molt triar qui deixar entrar i qui no, doncs perquè, entre cometes, se't pot colar algú que sigui del signe contrari a la manifestació on s'està posant. Per tant, han optat per aquest dispositiu, diria jo, bastant restrictiu. Mentrestant, es van fer proves de so en aquest enterimat que han muntat aquí al Fossar de les Moreres.
6: Per tant, això que sentim de fons és, d'una banda, les proves de so i, de l'altra, la cridòria dels primers manifestants de tots dos signes, Veig que hi ha tant d'Aliança Catalana com antifeixistes, ja estan arribant els dos grups,
7: sí.
6: I els tenen situats en les dos extrems del fossar, ben separats.
7: Efectivament, a l'extrem, diguéssim, de la Basílica de Santa Maria del Mar, al passeig del Born, perquè ens entenguem, allà és on hi ha encapsulats l'esquerra antifeixista i fent aquests crits, no el sentiu potser massa fort, perquè jo no hi estic massa fort, mai massa a prop, vull dir, perquè estic ubicat al cordó policial que encapsula els d'Aliança Catalana, que de moment no han respost ni han fet cap càntic, diguéssim, com a rèplica a aquesta trentena, quarantena, us puc contar des d'aquí, doncs, manifestants antifeixistes que estan intentant accedir, no ho han acabat d'intentar del tot, de moment. Veurem al llarg de la tarda què ens depara. Ja per recordar, la convocatòria d'Aliança Catalana amb la presència de Sílvia Orriols és a les 5, un quart de 6, ens han dit, i ja més cap al vespre, com és habitual aquests últims anys, hi ha convocatòries de la JNC, de Junts per Catalunya i també d'Esquerra Republicana, que serà interessant veure també què diuen de tot el tema, totes les novetats que hem anat explicant al llarg del dia d'avui sobre l'amnistia.
6: Molt bé, doncs durant la tarda de Catalunya Ràdio estarem pendents de què és el que passa en aquest fossar amb l'Àlex Giral, juntament amb altres companys, com el Roger Santaló, com el Carlos Garaibar, que estan també en aquest fossar de les Moreres per veure quin és l'ambient que s'hi respira. Fins ara, Àlex.
7: Fins ara.
6: La consellera d'Interior, Núria Parlon, avui al matí de Catalunya Ràdio ja deien que els Mossos són conscients que hi pot haver moments de tensió aquesta tarda al fossar.
8: Tindrem un dispositiu proporcionat i flexible per poder anar reaccionant recursos d'acord amb l'evolució dels esdeveniments. No som ingenus i sabem doncs, que ens trobarem en situacions complexes des del punt de vista de l'ordre públic. Per tant, tindrem un dispositiu actiu.
6: Bé, no sé, esperem que hi hagi tranquil·litat, esperem que tothom pugui manifestar-se, que no hi hagi enfrontaments i que no hi hagi violència, però ara mateix la tensió és evident i, a més, sentint les declaracions dels uns i els altres, doncs no sé si puc assegurar que no passarà res.
9: Jo crec que cal defensar el dret legítim d'un partit legal com Aliança Catalana a manifestar-se i que també cal dir que és legítim i, en aquest cas, doncs, afegiria que necessari que hi hagi un sector de l'independentisme que crec que és el majoritari fins al moment i que és un independentisme, un moviment que normalment doncs, està apegat a la justícia social, als valors democràtics i que ha estat sovint víctima de la llei del més fort i dels discursos d'odi. I per tant és normal que vulgui deixar clar o que vulgui renegar dels que volen resetejar el moviment independentista o que el volen portar cap a vectors que normalment no ha ocupat, que són aquests vectors de l'extrema dreta. Dit això i defensada la legitimitat de les dues concentracions, és evident que per les característiques d'uns i altres convocants i per les característiques físiques de l'espai, del fossar i del passeig del Born, doncs hi ha un perill objectiu, no? I això de que s'acabin enfrontant físicament. I més enllà de a qui pot beneficiar la imatge de que s'enfrontin físicament i de que hi hagi garrotades al fossar de les Moreres o de qui es pot victimitzar avui i l'endemà o quin surti ben parat o mal parat, és evident que els Mossos d'Esquadra tenen l'obligació d'actuar en proporció, d'actuar en previsió i en prevenció i d'impedir que tot això embruti la diada, que jo crec que més o menys és el que fan, tot i que les característiques i també crec la convocatòria i els espais on ho fan són diferents, però que és el que fa cada any els Mossos d'Esquadra i ho fan bé el 12 d'octubre, per exemple. El 12 d'octubre veiem com hi ha manifestacions de grupuscles feixistes, nostàlgics del franquisme, d'extrema dreta i també de col·lectius antifeixistes que es manifesten contra ells i normalment mai passa res perquè són capaços doncs, de mantenir-los prou separats i encapsulats perquè cadascú i estarem més o menys d'acord, pugui dir la seva, però no hi hagi incidents.
10: Per mi, el gruix de la reivindicació del fossar de les Moreres, el que poden fer Esquerra Republicana, les joventuts d'Esquerra, Junts per Catalunya, les joventuts de Junts, alguna altra facció sindical, algun altre sindicat independentista o que tingui afecció a la qüestió, doncs serà, com sempre, una reivindicació. El fossar de les Moreres no ha sigut mai de ningú. Allí s'hi commemoren uns fets del 1714 i aquest és el principal leitmotiv d'aquesta reivindicació, que és amb la que ens quedem, amb la que sempre ha sigut i amb la que sempre ha de ser. I després tenim gent que menja part. Gent que menja part, que al final el que fan és retroalimentar-se uns en els altres. Sense feixistes no hi ha antifeixistes, i sense antifeixistes no hi ha feixistes. Gent que, quan veus paradetes per la Sant Jordi, per exemple, es retroalimenten uns amb la paradeta i els altres al davant es crida sant. I això l'únic que fa és donar bombo i plateret en aquelles faccions que necessiten una confrontació per poder-se reivindicar i per poder ser. La resta, la reivindicació independentista, el retrohomenatge al fossar de les Moreres, el sentit del per què es commemora uns fets del 1714 i aquella vigília, tot això és el que hem d'aconseguir reivindicar, el que hem d'aconseguir mantenir aïllat d'aquestes forces i contraforces que ja et dic, es retroalimenten com si fossin doncs, relacions simbiòtiques, per tant apartar-los per la via dels fets i ja et dic, lamentar-ho molt perquè un cop més utilitzen un sentir de molta gent, de molts catalans, instrumentalitzant-lo pels seus propis interessos, per tant, denostat.
11: Molt d'acord amb el que comenta la Lourdes. Jo només volia citar una anècdota. Jo fa 20 o 25 anys vaig viure uns mesos al Born i havia viscut com a veí de la zona diverses diades, un parell, si no recordo malament. En una d'elles, quan es van acabar els actes, va aparèixer estampat amb un esprai negre amb lletres d'un metre al mur de Santa Maria del Mar, prou agressions a la terra, no? I la paradoxa de, ostres, és una forma,
10: una pintada,
11: sí, una pintada amb un edifici del segle XIII, reivindiques que no hi hagin agressions a la terra. Aquesta paradoxa, jo ara faig la relació no Lourdes amb el que tu comentaves, és a dir, l'independentisme com a moviment legítim, lògic, totalment ajustat als valors constitucionals, aquest independentisme perd essència quan es veu retratat en situacions com aquestes, no? Quan deixa de ser una opció política legítima i passa a ser la imatge d'un conflicte, en aquesta retroalimentació de la que parlaves. Per tant, desitjar que tot discorri dintre d'un ordre públic, dintre d'un ordre i un sentit democràtic, i que es pugui manifestar un sentiment absolut tan lícit com normal i comprensible.
10: Mm. El que fan és trinxar-lo, eh? O sigui, antifeixistes i feixistes just. Es carreguen precisament l'anhel legítim de molta gent que democràticament, que civilitzadament, que sempre hem volgut uns drets per a la nostra vida, però és que jo no congrego, crec... no, perquè es retroalimenten, Ferran. Uns són sí, perquè
9: no,
10: hi ha els altres.
9: Segur
10: són dos extrems
9: que
10: tanta monta, monta tanto.
9: En què es retroalimenten i tots miren de treure profit partidari. Però també jo trobo normal que el moviment independentista, on no hi havia hagut mai una pulsió racista com la que té Aliança Catalana, xenòfoba i d'extrema dreta, doncs que hi hagi gent que milita en posicions molt d'esquerres, que se senti molt incòmode amb això i que vulgui mostrar el seu rebuig.
10: Doncs tant de bo tinguin una rebregada a les urnes aquells que defensen tot això, tant de bo. Però com les urnes donin una veu diferent, jo crec que haurem de sotmetre a revisió moltíssimes coses i a més d'una forma molt honesta. Perquè la gent que votarà, si hi ha gent que vota aquestes opcions i són majoritàries com el que ha passat en aquest land alemany, tindrem un problema. I això no podem dir que la gent està en un...
9: No tota la gent que vota extrema dreta són d'extrema dreta, però estan votant l'extrema dreta.
10: Les coses no funcionen i la gent busca respostes. Funció no toca, eh?
9: Sí, sí. Però també la ciutadania és prou adulta i té prou mitjans al nostre país o a Alemanya per informar-se i per formar-se una posició fonamentada i crítica per exercir de forma responsable el seu vot.
10: Tothom vota en forma responsable, això és el que confiem.
6: Doncs aquesta tarda que hi ha aquestes dues manifestacions amb aquest desplegament policial que ens explicava l'Àlex Giral, la novetat d'aquest any és que sigui a la tarda, perquè ja sabíem que el dia abans de la diada sempre, més aviat cap a la nit, és quan forces independentistes anaven al Fossar de les Moreres per tal de reivindicar-se. I avui la novetat és que, a banda de la convocatòria que hi ha a la nit, que és la tradicional, hi ha aquesta a la tarda d'Aliança Catalana que després ha provocat aquesta contramanifestació, diguem-ne, per part dels antifeixistes i de l'esquerra independentista.
10: Visibilització.
6: Saludem el Francesc Garriga. Garriga, bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
6: Queden 2 minuts i mig per arribar a les 4, queden 2 minuts i mig, per tant, per passar-te el testimoni de l'antena. N'estareu molt pendents del que pugui passar aquesta tarda a Fossar de les Moreres.
12: Home, és una tarda d'estar pendents del que passa a casa nostra, perquè demà arriba aquesta diada amb aquesta prèvia ja avui, i tota la tarda amb ulls posats a tot arreu, pendents, sí, amb connexions en directe, i parlant d'altres coses també, parlant d'intel·ligència artificial i de si ens queden només 10 diades, potser.
6: Carai.
12: Perquè potser el món s'acaba, no?
6: Sí, no? Va dir ahir un treballador d'Antròpic, no?
12: Ex-treballador d'Antròpic. Sí,
9: bèstia, eh?
6: Va ser bèstia, és el comentari de Ferran Casas.
9: Una mica exagerat, però entenc que al final és... La IA és tan potent que o la regulem o ens pot...
6: Doncs pot acabar amb nosaltres. Sí,
12: doncs això en parlarem. I mira, i per posar un punt una mica simpàtic... Spice Girls, també parlem de les Spice Girls.
6: Un dia.
12: Hi ha hagut una mica de disgust avui a les 3 de la tarda.
6: Què ha passat?
12: Que semblava que tornaven.
6: Ah. Mm.
12: I Silvia Coppola no torna amb les Spice Girls.
10: Jo no serien Girls, no?
9: I tu, Garriga està més il·lusionat amb el retorn de les Spice Girls, no?
12: Jo les he ballat molt, les Spice Girls. Recordo perfectament quan van anar sorpresa.
13: Sí. Diu les senyores, he sentit senyores.
6: Sí, diu la Lourdes Ciuró que si ara tornessin ja no serien girls, que no, serien senyores. Sí, clar, ara, clar, ja no serien Spice Girls, serien Spice Woman.
12: Spice Ladies, que no sigui algun local en algun lloc.
6: No, vés a saber. Bé, doncs durant tota la tarda amb el Francesc Garriga i, òbviament, els serveis informatius de Catalunya Ràdio pendents del que pugui passar al fossar de les Moreres i tots aquests temes que ens ha explicat el Francesc de seguida, d'aquí 50 segons, a Catalunya Ràdio, la tarda de Catalunya Ràdio, al 3CAT Info, els blocs informatius durant la tarda, pendents també de tota aquesta actualitat. Gràcies al Marc Molins, la Lourdes Ciuró, Ferran Casas, fins al dijous de la setmana que ve. Gràcies a tots tres.
10: I bona dia a tothom.
6: Ho deixem aquí. Nosaltres tornem demà, a partir de les dues, tot i que sigui diada demà, Catalunya migdia de dues hores, amb informatiu, amb esports i també amb la tertúlia. Perquè recordeu, demà a partir de les 8, tota la informació de la diada a Catalunya Ràdio. També començant aquesta tarda amb el fossar de les Moreres. Fins demà, doncs, bona tarda de dijous a tothom.

Bona tarda, són les 4. El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès un quart de punt al 2,5%. L'organisme pronostica més inflació pel 2027 i pel 2028, tot i que manté que l'economia està resistint millor del que es preveia al complicat context geopolític. El Suprem acatarà el Constitucional i aplicarà l'amnistia a l'expresident Puigdemont un cop hagi dictat sentència, un escenari que podria arribar a principis d'octubre. El Tribunal de Comptes també preveu aplicar l'amnistia a Puigdemont i Junqueras per les despeses del procés les pròximes setmanes. Els Mossos d'Esquadra han dissenyat un ampli dispositiu per aquesta tarda al fossar de les Moreres, on coincidiran dues concentracions de signe oposat, la d'Aliança Catalana i la convocada per organitzacions de l'esquerra independentista i antifeixistes. Els actes institucionals de la Diada començaran al vespre, al Parlament, amb la hissada solemne de la Senyera. Un estudi de Lancet Countdown constata que les ciutats del sud d'Europa tenen ara un 160% més de morts associades a la calor que les de fa 40 anys, malgrat que un 88% dels municipis analitzats ja estan prenent mesures per mitigar aquests efectes de l'escalfament, només han aconseguit rebaixar 0,7 graus.

0: Ha estabilitzat l'incendi a la muntanya de Montjuïc de Barcelona. El foc ha afectat una zona de matolls i vegetació just a sota del castell i ha cremat una hectàrea. Els bombers han hagut de confinar els visitants d'aquesta zona pel fum i treballen gairebé una desena de dotacions. Tarda d'operació sortida de trànsit, coincidint amb el cap de setmana llarg de la Diada, s'espera que entre avui i demà surtin de l'àrea metropolitana 550.000 vehicles i que la via amb més congestió sigui l'AP7. De cara a diumenge, trànsit obrirà carrils addicionals a aquesta via i també la C32 per facilitar retorn. I Donald Trump, que promet $5.000 a cada nord-americà major d'edat si el Partit Republicà guanya les eleccions de mig mandat al novembre. El president dels Estats Units no ha explicat com es finançarà la mesura amb la qual pretén condicionar el vot i capgirar les enquestes adverses.
1: Esports.
2: El primer equip del Barça ha tingut descans aquest matí després de golejar i el Feyenoord. Demà ja tornarà als entrenaments per preparar el partit de Lliga de diumenge al Camp del Llevant. A la Lliga Catalana de Bàsquet avui juguen dos nous partits. A 6:45, FIEC, Girona i Lerna, Lleida. I a partir de les 9, Barça, Andorra. I a la Vuelta avui es disputa la contrarrellotge individual de 32 quilòmetres entre el Puerto de Santa Maria i Jerez de la Frontera. El mallorquí Enric Mas torna a sortir de líder.
0: I el temps, tarda assolellada amb algun núvol prim, calor continguda, les màximes més altes, que tornaran a tocar els 30 graus i es mantindrà el contrast entre el dia i la nit. La matinada tornarà a ser força fresca. Cap de setmana llarg de la Diada amb sol, matins frescos i les màximes que se'n recuperaran una mica.
1: 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts i mig de les 4 salutacions de qui us parla, Nàtia Dell, des d'ara i fins al punt de les 5.
1: 3CAT Info.
0: Comencem. El Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès un quart de punt, fins al 2,5%, hem sabut ara al migdia. El BCE pronostica més inflació pel 2027 i 2028 i manté que l'economia està resistint millor del que es preveia al complicat context geopolític. Anem a aquesta hora cap a Brussel·les. Bruno Fortea, Mires, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Tot i la guerra a l'Orient Mitjà, l'organisme monetari millora lleugerament les perspectives de creixement econòmic per aquest any i pel que ve. La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, admet que no s'ho esperava.
4: Estem sorpresos per la resiliència de la nostra economia, sorpresos positivament perquè el creixement és més fort del que vam anticipar i l'economia s'està ajustant millor.
3: Pel que fa a la inflació, Lagarde ha donat una de freda i una de calenta.
4: Hem vist la inflació més baixa del que ens esperàvem, sobretot la del menjar, però creiem que la inflació durarà més temps del que anticipàvem.
3: I això ho ha remarcat diversos cops. Ha dit que la inflació ens acompanyarà més temps del previst. I aquest factor inflació, aquest factor inflacionista és el que porta molts experts a vaticinar que aquesta tardor el Banc Central Europeu tornarà a pujar els tipus d'interès. La seva presidenta, però, evita les especulacions.
4: Com que tenim aquest nivell d'incertesa, simplement no podem anticipar què farem. Ens centrem en què ens diuen les dades avui.
3: I també s'ha referit a l'ascens electoral de l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, un partit que defensa abandonar l'euro com a moneda comú. Lagarde els ha dit que mai abans l'euro havia tingut tant suport social. Segons l'última enquesta elaborada pel Parlament Europeu, 8 de cada 10 ciutadans donen suport a la moneda comú. I la presidenta del BCE s'ha agafat aquestes dades.
0: Gràcies, doncs, Bruno. Bona tarda des de Brussel·les.
3: Adéu, bona tarda.
0: I ara parlem del Tribunal Suprem, que aplicarà l'amnistia a Carles Puigdemont després que el Constitucional dicti la primera sentència sobre la malversació. Un escenari que fons el Tribunal de Garantia situen a l'octubre. Madrid, Tània Tàpia.
5: El Tribunal Suprem acatarà la decisió del Tribunal Constitucional sobre l'amnistia just després de la primera sentència sobre la malversació. Segons reconeixen fons del Suprem, si la decisió és favorable a Puigdemont, com s'espera, el primer que s'aixecarà serà l'ordre de detenció. Això depèn del magistrat Pablo Llarena i després, en mans de la sala penal, ja quedarà l'aplicació de l'amnistia, que pot ser immediata si el Suprem entén que la justificació del Constitucional no deixa dubtes. La primera sentència del Constitucional s'espera, segons fons del Tribunal de Garanties, cap a l'octubre i en aquesta sentència ja quedarà clara la interpretació del delicte de malversació i serà aplicable a la resta de casos pendents,

0: la plaça on hi ha el memorial de les víctimes del setge de 1714, convertit en símbol de la defensa dels drets i les llibertats dels catalans. El Departament d'Interior és conscient que l'ambient serà tens i vol evitar qualsevol enfrontament. Segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, els Mossos estaran preparats, ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Tindrem un dispositiu proporcionat i flexible per poder anar reaccionant recursos d'acord amb l'evolució dels esdeveniments. No som ingenus i sabem que ens trobarem en situacions complexes des del punt de vista de l'ordre públic. Per tant, tindrem un dispositiu actiu.
0: Els col·lectius de l'esquerra independentista i antifeixistes volen impedir que els seguidors d'Aliança Catalana arribin a la plaça, com han explicat la Daniela, de l'Organització Juvenil Socialista, i també Patri Vallejo, de l'Organització Endavant.
2: El que no podem fer és normalitzar la presència de l'extrema dreta, i menys encara als nostres carrers, i en un lloc tan significat històricament com és el fossar de les Moreres.
3: Ocuparem el fossar, no deixarem que ells entrin, i que defensarem el fossar, defensarem l'independentisme popular i defensarem els drets del conjunt d'aquest país.
0: Sílvia Orriols ha fet un vídeo a la xarxa X denunciant que els volen fer responsables de qualsevol aldarull.
4: Volen que hi hagi una batalla campal al fossar i poder-nos acusar d'aquests actes violents. Evidentment, això no passarà perquè nosaltres no som gent violenta. Per tant, si venen a agredir-nos, el que farem és amorrar-los a terra fins que els Mossos puguin identificar-los i puguin aixecar acte.
0: El fossar de les Moreres també serà escenari aquesta nit de les tradicionals ofrenes florals de partits i d'entitats independentistes. Al vespre al Parlament començaran els actes institucionals de la Diada amb la hissada solemne de la Senyera. A Catalunya Ràdio i 3Cat Info hem preparat un ampli desplegament per seguir els actes de la Diada amb programació especial durant tot l'11 de setembre.
5: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: 4 de la tarda i 9 minuts, la crisi a Ceuta ha marcat l'acte d'inauguració de l'any judicial on la cúpula judicial ha rebutjat les pressions polítiques que reben. Ho han fet entremig del xoc i les crítiques del govern espanyol a alguns jutges, com la jutge que investiga l'entrada massiva el 30 de juliol per haver anat a les llistes del PP. La presidenta del Consell General, Isabel Perelló, rebutja que s'assenyali des del govern als jutges per voler influir en la política.
6: No és admissible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción. El respeto y la lealtad institucional exigen tener presente siempre esta responsabilidad.
0: A la mateixa línia, la fiscal general de l'Estat, Teresa Permato, un càrrec nomenat directament pel govern.
7: Se atribuyen gratuitamente motivaciones espurias donde únicamente existe valoración jurídica. Se distingue entre buenos y malos fiscales, olvidando que todos y todas pertenecemos a una institución única que actúa de forma imparcial en los procedimientos.
0: Sobre Ceuta, l'endemà de saber que el Centre Nacional d'Intel·ligència va avisar per WhatsApp al govern espanyol sobre una possible entrada de migrants a Ceuta, la ministra de Defensa, Margarita Robles, de qui depèn directament el CNI, reconeix que es podria haver actuat millor.
8: És un acontecimiento que era, por su magnitud, difícilmente alcanzable no solamente en España, sino en cualquier país de Europa, lecciones aprendidas. Que todo se puede hacer mejor, sin ninguna duda.
0: La jutge que investiga l'entrada massiva a Ceuta demana al govern espanyol que li enviï tots els documents desclassificats ahir per incorporar-los a la causa. Reclama el ministre Félix Bolaños una còpia dels informes i les comunicacions del mes de juliol publicats a la web de la Moncloa sobre la crisi migratòria. Anem a altres informacions. Passarem ara per Tarragona perquè la Fiscalia Anticorrupció s'ha queixat que els grans bancs no estan facilitant els comptes de les empreses investigades en el cas Montoro. La fiscal que porta el cas exigeix al jutge accions més contundents. Manel Sastre.
9: La fiscal Carmen García Cerdà ha enviat un escrit al magistrat del Tribunal de Tarragona que porta el cas perquè insti els responsables de les entitats bancàries a portar tots els documents requerits anteriorment. Fiscalia demana al jutge que els recordi que mantenir aquesta posició podria ser un delicte de desobediència. La fiscalia, en aquest escrit al qual ha tingut accés 3Cat Info, recorda al jutge que ja s'han reclamat diverses vegades aquests documents sobre els moviments bancaris, socis i suposats testaferros de les empreses implicades. El cas investiga l'exministre del PP, Cristóbal Montoro, per impulsar suposadament canvis legals per afavorir empreses gasistes a canvi de comissions.
0: La mortalitat per calor a les ciutats del sud d'Europa ja és un 160% més alta que els anys 90, malgrat les mesures que majoritàriament s'estan adoptant per atenuar els efectes de l'escalfament global. Són dades d'un informe publicat avui per Lancet Countdown Europe, en què participa l'Institut de Salut Global de Barcelona, l'IS Global. Montse Poblet.
10: L'informe constata que Europa s'està escalfant més ràpidament

0: directament que qualsevol altra regió del món i que les ciutats, especialment les del sud, són les que més ho pateixen. Si ens fixem en les espanyoles, l'increment de morts associades a la calor ha estat del 136%, amb casos especialment greus com el de Castelló de la Plana, on han pujat un 563%, o Barcelona, on han augmentat un 482%. José Chen és investigador de l'IESA Global i un dels autors de l'estudi.
1: Las ciudades están sufriendo con los efectos del cambio climático, de la exposición a olas de calor, a la polución del aire, y todo eso contribuye para empeorar los efectos del cambio climático. La tendencia empeora y que los efectos también empeoran.
0: Tot això, malgrat que un 88% de les ciutats europees ja estan prenent mesures per mitigar els efectes de l'escalfament global en la salut. Bàsicament, augmentar la vegetació i canviar paviments perquè absorbeixin menys calor. Chen ens posa l'exemple de Girona per demostrar l'efectivitat d'aquestes mesures.
1: En Girona, la exposició al calor és gran, però la mortalitat és un poc inferior a la de Barcelona. Debido a medidas que han implementado, es la única ciudad en Cataluña que tiene un porcentaje de superficie arbórea superior a 30%.
0: Ara bé, l'estudi també demostra que queda molt camí per recórrer. Amb les mesures preses fins ara per les ciutats, només s'ha aconseguit rebaixar la temperatura una mitjana de 0,7 graus.
2: Els bombers han estabilitzat l'incendi que crema a la muntanya de Montjuïc de Barcelona. El foc ha començat aquest migdia i ha afectat una zona de matolls i vegetació a prop de la carretera de Miramar, just a sota del castell de Montjuïc. Anem cap allà, Montse Poblet.
0: El foc ha cremat aproximadament una hectàrea de la muntanya de Montjuïc, entre el punt on ens trobem, a tocar de Miramar, sobre el port, que és on ha començat, i pràcticament fins a arribar al castell. Allà s'han hagut de confinar els visitants perquè hi havia molt fum, però a poc ja han anat sortint i ara pràcticament no hi queda ningú. Els mitjans aeris, dos bombarders de la Generalitat ja s'han retirat després de sufocar les flames amb l'aigua que extreien del port. I ara queden 8 dotacions dels bombers que veiem des d'aquí remullant la zona cremada que encara fumeja. És una part de la muntanya complicada, com ens explicava el cap de guàrdia dels bombers, Eduard Caimel.
3: I és una zona molt escarpada, és a dir, és una zona amb molta pendent que no s'hi pot accedir de forma fàcil, no hi ha ni camins ni cap via d'accés, i llavors totes aquestes pendents, tots aquests corriols, limiten molt en zones molt concretes, però no en tota la zona escarpada. Llavors aquesta zona escarpada de grans pendents, amb grans desnivells, el que fa és que no puguem accedir-hi caminant. Llavors per això hem hagut de necessitar aquests mitjans aeris.
0: El foc ha començat cap a 2:15 de la tarda, per causes que encara es desconeixen, i ha generat una columna de fum molt visible des de diferents punts de Barcelona.
2: De seguida és 16:45, obrim àrea de servei, però abans dir-vos que uns 550.000 vehicles està previst que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre avui i demà, coincidint amb aquest cap de setmana llarg de la Diada. El director del servei, Ramon Lamiel, ha avisat a 3 que t'info que els pics de més congestió s'han de registrar aquesta tarda a l'AP7.
4: S'espera que aquesta tarda hi hagi una punta de sortida important. I sí, evidentment, una de les vies que més concentra mobilitat i distribueix més mobilitat amb aquests caps de setmana llarg és l'AP7, que també coincideix en aquesta mateixa franja horària les seves puntes màximes de retenció.
2: Problemes estructurals que ja té l'AP7 a Martorell quan s'ajunta amb l'AP2 i a Parets, on passa el mateix amb la C33 i la via que no pot absorbir tota la mobilitat, segons ha explicat l'Amiel. Ampliem, doncs, i sapiguem com està ara mateix la situació del trànsit. Sabrem si ja es comença a notar aquesta operació sortida, connectant amb el nostre equip viari, Txell Garriga. Bona tarda.
5: Molt bona tarda. Doncs les principals retencions a aquesta hora ja les tenim sobretot concentrades a les dues rondes de Barcelona, a la de dalt, del Nus de la Trinitat a Vall d'Hebron, en sentit Llobregat, i també de Pedralbes a Horta, en sentit Besòs, i a la litoral, a la façana. Més litoral, sobretot, entre el Fòrum i la Barceloneta, i de Diagonal al Mar, també fins a la Barceloneta. Com deies, la via on avui es preveu més volum de trànsit és la P7. A aquesta hora també hi veiem ja diversos trams amb cues, de moment però poc importants. En tots els casos que direm, de fet, aquestes cues han crescut per vehicles avariats en sentit sud, a l'altura de Barberà, també del Papiol, aquí sí que encara està allà un carril a l'enllaç amb la B23, i també a Martorell, en sentit nord, cap a Girona, entre Sant Cugat i Barberà. I també veiem un punt de cua a l'altura d'Ulldecona, direcció Castelló, per un incendi de vegetació proper a la carretera que està obligant també a tallar un carril. També destacar, però, la C58, que comença ja també a anar molt plena a Ripollet i a Sant Quirze, tot direcció Terrassa, i per acabar acabar, només destacar que també s'està començant ja a acumular força retenció, ara mateix d'uns 4 quilòmetres intermitents, a la 2, direcció Lleida, però en aquest cas és per les obres que s'estan fent en aquest tram. Ara mateix això és tot.
6: El temps.
2: Del trànsit del temps amb la Gemma Puig.
7: Avui mantindrem aquest temps estable, aquesta tarda assolellada només amb el permís d'algunes bandes de núvols alts i prims, i les temperatures doncs s'han anat enfilant després d'un matí fresc o fred, fins i tot cap al Pirineu. S'ha notat aquesta refrescada durant la nit i matinada i es mantindrà aquest contrast entre el dia i la nit de cara als propers dies. Ara les temperatures més altes, 30 graus al Dover, 30 a l'Aldea, 29 a Seròs, 26 a Manresa, Barcelona, 27 a Girona, 26 a Lleida. Per tant, hem deixat enrere aquests valors i aquesta escalor tan desbocada que teníem els darrers dies. Així continuaran no només avui, sinó també demà, la diada i el cap de setmana. Poden recuperar-se una mica les temperatures al migdia, però encara mantindrem aquestes nits i matinades força fresques. Amb pocs canvis pel que fa a l'estat del cel, aquesta tarda, com a molt, amb algunes bandes de núvols prims, demà amb alguns núvols baixos entre el sud de la Costa Brava, Costa Central, alguna boira matinal, encara amb vent de nord, cap a l'Empordà, cap a les Terres de l'Ebre, i a la tarda també alguns núvols cap al nord-est, però en una diada assolellada i, com dèiem, doncs amb aquesta calor molt suportable al migdia.
8: 10 minuts per saber què hi ha darrere d'un fenomen social, d'una decisió política, d'un conflicte internacional, d'una història sorprenent. Cada dia t'expliquem un tema d'actualitat en menys de 10 minuts.
6: El Radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
8: Cada dia trobaràs un nou capítol del Radar al web i l'app de 3CAT Info, perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
2: Un quart i 4 minuts de 5. Crònica internacional. Donald Trump ha promès $5,000 a cada ciutadà major d'edat dels Estats Units si el Partit Republicà guanya les eleccions de mig mandat al novembre. És la primera vegada que un president ofereix un pagament directe als ciutadans en plena campanya electoral per condicionar el vot. I no ha explicat d'on sortiran aquests diners. Ho ha anunciat a Dallas, a l'estat de Texas, durant una convenció republicana. Anem fins allà, fins a Dallas. Oriol Serra.
9: Donald Trump ha tingut el bany de masses que cercava envoltat dels seus, això sí, i sense acabar d'omplir el pavelló esportiu dels Dallas Mavericks. Un Trump que, com és habitual, s'ha autoensabonat i fins i tot ha arribat a dir als electors que votin a les eleccions de mig mandat al Congrés com si ell s'hi presentés. I per si això fos poc, ha verbalitzat el que es podria considerar un suborn democràtic, oferint $5,000 a tots els ciutadans nord-americans majors d'edat si el Partit Republicà guanya les eleccions. And here is my promise.
10: Aquesta és la meva promesa. Si els republicans guanyem les eleccions a la Cambra de Representants i al Senat dels Estats Units, i gràcies al nostre enorme èxit i fortalesa econòmica, emetré un dividend per a cada ciutadà dels Estats Units d'Amèrica per valor de $5,000.
9: El president dels Estats Units ha mirat de ridiculitzar permanentment els demòcrates i fins i tot de demonitzar-los.
10: Si no tenim la majoria, es poden perdre tantes coses. Aquesta gent és molt destructiva, no tenen cor. Ens hem d'assegurar que no tenen l'oportunitat de destruir el nostre país.
9: Donald Trump ha assegurat que si el Partit Republicà es fa amb la majoria al Congrés, la guerra contra l'Iran s'acabarà l'endemà mateix de les eleccions. Si pel contrari són els demòcrates qui guanyen, ha advertit que l'Iran es farà amb la bomba atòmica.
6: 3CAT Info.
2: Tornem a Catalunya. La consellera de Salut, Olga Pané, ha obert la porta a negociar amb el Sindicat Metges de Catalunya després que hagin anunciat una vaga indefinida a partir de l'octubre en protesta per l'Estatut Marc que impulsa el govern espanyol. La consellera ho ha dit en la inauguració del nou centre d'atenció primària d'Hostalric. Pau Bertolí.
11: Pané assegura que s'està reunint amb els sindicats, que els metges tenen la porta oberta i insisteix que el Departament de Salut treballarà perquè la vaga no consolidi.
12: Per tant, nosaltres, en aquest sentit, intentarem ajudar a que millorin les condicions perquè aquesta vaga no consolidi, no es faci realitat, i ja ho saben els metges que hem tingut sempre la porta oberta per parlar amb ells dels temes que ens afectin aquí.
11: Pané també ha dit que vol que aquesta sigui l'última generació de metges amb guàrdies de 24 hores.
2: Condemnat a 18 anys de presó, l'home que va assassinar-ne un altre el 2024 a Tordós, al Baix Ebre, després d'una baralla. El segon acusat, condemnat per encobriment, no ingressarà a presó. Tarragona, Manel Sastre.
13: L'Audiència de Tarragona li imposa aquests 18 anys de presó per assassinat amb traïdoria i més de 100.000 euros d'indemnització als familiars de la víctima. Els fets van passar al març del 2024, després d'una baralla per una timba de cartes. L'ara condemnat, després de donar-li cops amb una barra de ferro, el va llançar al riu Ebre amb una pedra lligada als peus. Durant el judici va explicar així l'agressió.
14: Se ha caído en el suelo y él se ha montado encima y ha empezado a apretarle del cuello hasta que no ha dejado de respirar.
15: ¿Usted pensó que estaba muerto el señor Basile?
14: ¿Ya sabes que es que hay muerto?
16: Ya, de que no respirar, yo hago es que no respires.
14: Pues sí, claro.
13: La fiscalia demanava inicialment 25 anys de presó per als dos encausats. En la sentència també es condemna l'altre home implicat en aquest cas per un delicte d'encobriment, però l'eximeix de complir els 3 anys de presó perquè és el cunyat de l'automaterial del crim, només l'obliga a pagar 26.000 euros d'indemnització.
2: La policia ha desmantellat a Figueres, a l'Alt Empordà, un dels arsenals clandestins més grans intervinguts mai a tot l'estat. Més de 600 armes valorades en 5 milions d'euros. Hi ha 7 detinguts, l'últim avui mateix a Barcelona. I ara s'investigarà si aquest podria ser l'origen dels assassinats els últims mesos a Catalunya vinculats al crim organitzat. Girona, Fèlix Martín.
17: Exactament, han intervingut 644 armes, algunes de foc real, però la majoria de fogueig. 221 ja les havien manipulat per disparar. I les altres 400 els tenien a punt per fer el mateix, sobretot pistoles, però també subfusells. Qui ho feia és un expert de l'Àsia, amb experiència militar, que havia estat a l'exèrcit rus. Inicialment vivia a Benidorm, a la Marina Baixa, i des d'aquí feia els enviaments per a tot l'estat, fent servir empreses de missatgeria. Però quan es van fer les primeres detencions, es va traslladar a Catalunya. El responsable de l'operatiu policial, Enrique Azorín, i també el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, han valorat la importància de treure de circulació totes aquestes armes que acaben el crim organitzat.
18: Los laboratorios de policía científica nuestros lo determinarán haciendo pues esa balística identificativa, comparativa.
19: Pero lo que sí que es seguro es que han evitado futuros asesinatos a sueldo. Si han participado o no en los últimos crímenes, por ejemplo, encargados aquí en Cataluña, en ajustes de cuentas, esas armas son para vender.
17: En el que portem d'any, la Policia Nacional a Catalunya ha desarticulat 38 grups de crim organitzat amb més de 500 detinguts.
2: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha admès discrepàncies amb Josep Lluís Trapero, però ho desvincula de la seva dimissió com a director general dels Mossos d'Esquadra. Ha qualificat de correcte la seva relació amb ell i ha reiterat que hauria preferit que continués el càrrec fins al final del mandat. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
20: Ens hem tensionat en segons quins moments i, òbviament, doncs un conseller té una visió que doncs, et fa dir jo considero que això s'ha de fer d'aquesta forma, és normal. Per tant, a mi quan toca fer una valoració de la seva feina al capdavant de la Direcció General de la Policia, per mi ha estat bona. La relació per mi ha estat la correcta, l'adequada.
2: Esports. Amb el Ricard Isidro, qui saludem a aquesta hora. Bona tarda.
21: Bona tarda, Nati. El Barça començarà demà a preparar el partit de Lliga d'aquest diumenge al Camp del Llevant. Avui els jugadors blaugrana han tingut festa després de golejar ahir el Feyenoord per 5-1 en l'estrena de la Champions masculina de futbol. Avui es juguen els últims 6 partits d'aquesta primera jornada. A 6:45, Fenerbahçe-Roma i PSV-Shakhtar Donetsk. A les 9 es jugaran 4 partits. Destaca el debut del Como de Cesc Fàbregas a la competició. S'enfronta a casa davant el Leipzig alemany. Sentim la valoració que en fa el tècnic català del Como.
22: Jo entenc molt bé que el tema és que aquest serà el primer partit de Champions de la història del Como, però per mi aquest serà un partit més on volem fer el millor per guanyar.
23: Volíem fer el millor per vincer la partida.
21: També a partir de les 9, Bayern de Múnich, Bodo Glimt, Manchester United, Sabà, Bakú i Slavia de Praga, Lens.
24: 3CAT Info.
21: A la UEFA Youth League, la Champions juvenil, el Barça ha perdut aquest matí contra el Feyenoord, el Johan Cruyff, a la primera jornada per 1-2. Ha marcat Nil Vicens de penal a la segona part per als blaugrana. Tornant o seguint el Barça després del partit d'ahir, Rodri va demanar disculpes al València i als seus seguidors per haver dit diumenge, en una conversa privada a la banqueta, que els jugadors d'equip valencià eren molt dolents. Doncs bé, tot i les disculpes, l'entrenador del València, Carlos Corberan, reitera que Rodri va fer un comentari desafortunat.
25: Palabras completamente desafortunadas, porque pienso que eso no son palabras que nacen desde el respeto a compañeros de profesión. En el momento se produjeron, Gallá tomó iniciativa para tener una conversación con él, le ha hecho unas disculpas públicas que aceptamos y que entendemos que son las pertinentes porque al final, aunque sea en un contexto de un compañero, sabemos lo que representamos, es un jugador muy importante que encima se ha relacionado por Mestalla, por lo que supone el logro que han conseguido con la selección española.
21: Per cert, ja s'han fet oficials els horaris de la vuitena jornada de la primera divisió. L'Espanyol jugarà al camp del Màlaga el divendres 9 d'octubre a les 9 del vespre, mentre que l'endemà el Barça rebrà el Getafe a 6:45 de la tarda el dissabte 10 d'octubre. I en clau internacional, l'exjugadora del Barça, Fridolina Rolfo, actualment al Manchester United, ha anunciat que no jugarà els propers mesos perquè està embarassada.
24: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
21: En ciclisme s'està disputant la contrarellotge individual de 32 quilòmetres de la 18a etapa entre el Puerto de Santa Maria i Jerez de la Frontera. Ara mateix el millor temps l'està marcant l'austríac Stefan Kung amb 32 minuts i 22 segons, 3 segons menys que Chris Hornley, que Callum Thornley del Red Bull Bora. Ara encara falten 14 ciclistes per sortir, un d'ells, l'últim, de fet, serà el mallorquí Enric Mas, com a líder de la General. Recordem que té un avantatge de 2 minuts 6 segons sobre el segon, l'austríac Félix Gol. A la Lliga Catalana de Bàsquet avui juguen dos partits més. Destaca el Girona-Lleida, 6:45. El tècnic del Girona, Moncho, assegura que són lluny d'on volen ser.
0: És un partit oficial, de veritat, però bueno, per nosaltres, el nostre cap és un partit de preparació, no? I així ho afrontarem. Espero que, bueno, per conèixer les noves cares i aquesta, però bueno, estic una mica lluny d'on volem arribar.
21: Aquestes són les declaracions de Moncho Fernández, el tècnic del Girona. Per cert, si avui el Lleida guanya, ja serà finalista després de superar ahir la sisa joventut. A les 9 del vespre jugarà el Barça Andorra amb el dubte per als blaugrana de Kevin Panther. Aquests dos partits, el Girona-Lleida i el Barça Andorra, els podreu veure per Esport 3. Pel que fa al Mundial Femení de Bàsquet, Espanya s'enfrontarà a Austràlia en partit dels quarts de final a partir de 9:45 del vespre.
24: 3CAT Info.
21: Més coses. El pilot de motociclisme, Àlex Rins, de 30 anys, ha confirmat que deixarà el Mundial al final de temporada i que es passarà a l'esport de les quatre rodes. I la waterpolista Maika García ha estat presentada aquest mitjà com a nova jugadora del Sant Andreu dies després de marxar traumàticament del Sabadell, on hi ha estat 32 anys.
1: La razón es el proyecto deportivo, decisiones técnicas. Esas son las razones que me da a mí, pero claro, de ahí puedes sacar muchas conclusiones, porque evidentemente hay mucho detrás. O sea, a mí no me sirve proyecto deportivo cuando he liderado muchísimos proyectos deportivos de este club y he estado en 70 títulos que hemos ganado con el Club Natación Sabadell.

0: Bona tarda, ara són 4:45 d'aquest dijous 10 de setembre. Repassem a aquesta hora les informacions més destacades que us estem explicant. El Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès un quart de punt al 2,5%. L'organisme pronostica més inflació pel 2027 i 28, tot i que manté que l'economia està resistint millor del que es preveia, tenint en compte el complicat context geopolític. També us estem explicant que el Suprem acatarà el Constitucional i aplicarà l'amnistia a l'expresident Puigdemont un cop hagi dictat sentència. Un escenari que podria arribar a principis d'octubre. El Tribunal de Comptes també preveu aplicar l'amnistia a Puigdemont i a Junqueras per les despeses del procés les pròximes setmanes. I els Mossos d'Esquadra, que han dissenyat un ampli dispositiu per aquesta tarda al fossar de les Moreres, on coincidiran dues concentracions de signe oposat, la d'Aliança Catalana i la convocada per organitzacions de l'esquerra independentista i antifeixistes. Els actes institucionals de la Diada han de començar aquest vespre al Parlament amb la hissada solemne de la Cellera. A banda d'aquestes tres qüestions, que de seguida us ampliarem, també passarem per Cisjordània, perquè els colons jueus continuen aïllant famílies palestines d'aquesta zona dins de casa seva per forçar-les a marxar. És un nou mètode d'assetjament que han posat en marxa els últims mesos, malgrat la condemna internacional. De seguida ho repassarem. I parlarem de la R3 de Renfe. Les obres de desdoblament d'aquesta línia entre Parets i la Garriga s'hauran acabat al febrer. Això diu el Ministeri de Transports, que ha ratificat el calendari previst inicialment i que ha anunciat la compra urgent de 70 quilòmetres de cable de coure per pal·liar l'efecte dels robatoris d'aquest material a Rodalies. I parlarem de la miopia infantil, que es triplica entre els 8 i els 12 anys, segons un estudi de la UPC. L'ús de pantalles n'augmenta el risc i fer activitats a l'aire lliure, en canvi, és un factor protector. Quines qüestions destaquem de la pàgina esportiva?
1: Doncs que el primer equip del Barça ha tingut avui descans després de golejar i el Feyenoord a la Champions. Demà ja tornarà als entrenaments per preparar el partit de Lliga de diumenge al Camp del Llevant. I a la Lliga Catalana de Bàsquet avui juguen dos nous partits. A 6:45, FIEC Girona i Lerna Lleida. I a partir de 9:00, Barça Andorra.
0: I el temps, tarda assolellada amb algun núvol prim, calor continguda, les màximes més altes tornaran a tocar els 30 graus i es mantindrà el contrast entre el dia i la nit. La matinada tornarà a ser força fresca. Cap de setmana llarg de la Diada amb sol, matins frescos i les màximes que se'n recuperaran una mica. Primera parada informativa a Brussel·les, perquè el Banc Central Europeu ha decidit apujar els tipus d'interès un quart de punt, fins al 2,5%. El BCE pronostica més inflació pel 2027 i 28 i manté que l'economia està resistint millor del que es preveia, tenint en compte el complicat context geopolític. Brussel·les, Bruno Fortià, mires.
2: Tot i la guerra a l'Orient Mitjà, l'organisme monetari millora lleugerament les perspectives de creixement econòmic per aquest any i pel que ve. La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, admet que no s'ho esperava.
3: Estem sorpresos per la resiliència de la nostra economia, sorpresos positivament perquè el creixement és més fort del que vam anticipar i l'economia s'està ajustant millor.
2: Pel que fa a la inflació, Lagarde ha donat una de freda i una de calenta.
3: Hem vist la inflació més baixa del que ens esperàvem, sobretot la del menjar, però creiem que la inflació durarà més temps del que anticipàvem.
2: I això ho ha remarcat diversos cops. Ha dit que la inflació ens acompanyarà més temps del previst. I aquest factor inflació, aquest factor inflacionista és el que porta molts experts a vaticinar que aquesta tardor el Banc Central Europeu tornarà a pujar els tipus d'interès. La seva presidenta, però, evita les especulacions.
3: Com que tenim aquest nivell d'incertesa, simplement no podem anticipar què farem. Ens centrem en què ens diuen les dades avui.
2: I també s'ha referit a l'ascens electoral de l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, un partit que defensa abandonar l'euro com a moneda comú. Lagarde els ha dit que mai abans l'euro havia tingut tant suport social. Segons l'última enquesta elaborada pel Parlament Europeu, 8 de cada 10 ciutadans donen suport a la moneda comú. I la presidenta del BCE s'ha agafat aquestes dades.
0: I el Tribunal Suprem, que aplicarà l'amnistia a Carles Puigdemont després que el Constitucional dicti la primera sentència sobre la malversació. Un escenari que, fons el Tribunal de Garantia, situen a l'octubre. Madrid, Tània Tàpia.
4: El Tribunal Suprem acatarà la decisió del Tribunal Constitucional sobre l'amnistia just després de la primera sentència sobre la malversació. Segons reconeixen fonts del Suprem, si la decisió és favorable a Puigdemont, com s'espera, el primer que s'aixecarà serà l'ordre de detenció. Això depèn del magistrat Pablo Llarena i després, en mans de la sala penal, ja quedarà l'aplicació de l'amnistia, que pot ser immediata si el Suprem entén que la justificació del Constitucional no deixa dubtes. La primera sentència del Constitucional s'espera, segons fonts del Tribunal de Garanties, cap a l'octubre i en aquesta sentència ja quedarà clara la interpretació del delicte de malversació i serà aplicable a la resta de casos pendents, també el de Puigdemont, encara que el Constitucional té previst abordar el seu cas més endavant. Fonts del Suprem aclareixen que, un cop tinguin la sentència i els arguments del Constitucional, poden actuar d'ofici o si ho demanen les defenses.
0: Fort dispositiu policial dels Mossos d'Esquadra al fossar de les Moreres, al barri de la Ribera, Barcelona, on aquesta tarda, la vigília de la Diada, s'han convocat dues concentracions que són de signe polític oposat. D'una banda, la del partit d'extrema dreta Aliança Catalana, de l'altra, la convocada per organitzacions de l'esquerra independentista i antifeixistes. Volen evitar que els de Sílvia Orriols es puguin fer seva la plaça on hi ha el memorial de les víctimes del setge del 1714, convertit en tot un símbol de la defensa dels drets i les llibertats dels catalans. El Departament d'Interior és conscient que l'ambient serà tens i vol evitar qualsevol enfrontament. Segons la consellera Núria Parlon, els Mossos estan preparats. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
5: Tindrem un dispositiu proporcionat i flexible per poder anar reaccionant recursos d'acord amb l'evolució dels esdeveniments. No som ingenus i sabem que ens trobarem en situacions complexes des del punt de vista de l'ordre públic. Per tant, tindrem un dispositiu actiu.
0: Els col·lectius de l'esquerra independentista i antifeixistes volen impedir que els seguidors d'Aliança Catalana arribin a la plaça, com han explicat la Daniela, de l'Organització Juvenil Socialista, i Patri Vallejo, de l'Organització Endavant.
6: El que no podem fer és normalitzar la presència de l'extrema dreta, i menys encara als nostres carrers hi ha un lloc tan significat històricament com és el fossar de les Moreres.
7: Ocuparem el fossar, no deixarem que ells entrin i que defensarem el fossar, defensarem l'independentisme popular i defensarem els drets del conjunt d'aquest país.
0: Sílvia Orriols ha fet un vídeo a la xarxa X denunciant que els volen fer responsables de qualsevol aldarull.
8: Volen que hi hagi una batalla campal al fossar i poder-nos acusar d'aquests actes violents. Evidentment, això no passarà perquè nosaltres no som gent violenta. Per tant, si venen a agredir-nos, el que farem és amorrar-los a terra fins que els Mossos puguin identificar-los i puguin aixecar acte.
0: I el que fem a 3Cat Info ara mateix és connectar justament amb el fossar de les Moreres per saber quina és la situació ara mateix, quin és l'ambient que respira. Unitat Mòbil amb Pep Casanovas i Àlex Giral Robert. Àlex, bona tarda, com estan les coses per aquí?
9: Hola, què tal? Bona tarda. Doncs ambient que a poc va pujant de to. Ara mateix els dos grups que els separen una cinquantena de metres, perquè hi ha un dispositiu policial, com sentíem, molt fort desplegat aquí a tot el perímetre del fossar de les Moreres. Hi ha cordó policial que envolta la concentració que ha convocat l'esquerra antifeixista. Ara mateix hi hauria una mica més d'un centenar de persones en aquesta convocatòria i una vintena d'antiavalots impedeixen aquesta esquerra independentista accedir al fossar de les Moreres, pel que ens han dit fonts policials, perquè no han comunicat correctament la convocatòria d'una concentració aquí al fossar. És per això que ells els deixen fora de la plaça i Aliança Catalana sí que els han permès l'entrada dins d'un fossar de les Moreres, on també estan encapsulats per molts efectius de Mossos d'Esquadra i també hem vist presència de Guàrdia Urbana. Ara mateix també veiem com un parell d'activistes de l'esquerra independentista intentaven burlar aquest cordó policial colant-se per un enteriment que hi ha a la façana de la Basílica de Santa Maria del Mar, diguéssim que és un dels extrems d'aquesta plaça, d'aquest fossar de les Moreres. Tant Aliança Catalana com també l'esquerra antifeixista han convocat a les 5 de la tarda, per tant, han convocat una concentració al mateix lloc i a la mateixa hora. En principi s'espera la presència, ens ha dit la cúpula d'Aliança Catalana, la presència de Sílvia Orriols, que farà un parlament aquí aproximadament a un quart de 6 de la tarda i, com és habitual en aquesta data, vigília de la Diada de Catalunya. També desfilaran per aquí altres grups polítics com Esquerra Republicana, Junts per Catalunya. Això serà cap al vespre. Mentrestant, doncs això, durant la tarda estarem molt pendents d'aquest cordó policial que envolta, que encapsula tant els partidaris d'Aliança Catalana, ara mateix també prop d'un centenar, i l'esquerra independentista, separats actualment per 50 metres. Molts càntics, molts crits, megàfons, però de moment cap escena d'atenció ni tampoc cap càrrega policial.
0: Perfecte, doncs doncs, Àlex, per aquesta informació sobre el terreny, el fossar de les Moreres. Estarem molt atents a veure què passa i pendents d'aquesta concentració de les 5 que deies que coincideixen de les dues bandes. Fins ara, bona tarda, Àlex.
9: Gràcies, fins ara, bona tarda.
0: Fins ara. El fossar de les Moreres, ja ho deia l'Àlex, també serà escenari aquesta nit de les tradicionals ofrenes florals dels partits i entitats independentistes. Al Parlament han de començar també els actes aquest vespre institucionals, de la Diada, amb la hissada solemne de la Senyera. A Catalunya Ràdio i a 3CAT Info hem preparat un ampli desplegament per seguir els actes d'aquesta Diada amb programació especial durant tot l'11 de setembre. L'Estat ha reconegut com a víctima de la transició Gustau Muñoz, el jove que la policia espanyola va matar fa 48 anys durant la manifestació justament de la Diada de l'any 78 a Barcelona. Segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio, l'Estat li otorga la condició de víctima en defensa i reivindicació de les llibertats i drets democràtics. En declaracions al mateix programa, el seu germà, Marc Muñoz, valora així el reconeixement.
10: El mínim és processar els autors materials de l'assassinat, no? Això seria el primer pas per dir, bueno, es comencen a fer les coses en un cert sentit. Per nosaltres és un crim de lesa humanitat, no pot prescriure perquè es va fer per acabar contra una dissidència política.
0: Gustau Muñoz tenia 16 anys i era militant independentista i membre de les joventuts del Partit Comunista d'Espanya. Demà, l'esquerra independentista l'homenatjarà, com fa cada any, al carrer Ferran, on la policia el va assassinar. En aquest punt, l'Ajuntament de Barcelona instal·larà una placa de record.
11: A 3CAT Info,
12: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
11: insostenibles.
13: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
11: El retrat d'un planeta en crisi.
14: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
15: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
11: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Continuem de la crònica internacional. Destaquem que els colons jueus continuen aïllant famílies palestines de Cisjordània dins de casa seva per forçar-les a marxar. És un nou mètode d'assetjament que han posat en marxa els últims mesos, malgrat la condemna internacional. A la ciutat d'Axura, dues famílies continuen atrapades des de fa més d'un mes. El nostre corresponsal, Jordi Brascó, ha pogut accedir a casa seva i parlar-hi. Ens ho explica. Endavant, Jordi.
16: El primer que destaca de les cases assetjades és una enorme bandera nord-americana. La va portar el Luai des d'Ohio, on es va fartar de veure com els colons amenaçaven la seva família. Diu que és la seva manera d'enviar un missatge al món, que un ciutadà nord-americà està en perill. L'exèrcit israelià controla la zona, l'ha declarat àrea militar tancada i ha aconseguit mantenir els colons a una certa distància, però a efectes pràctics els veïns segueixen atrapats a casa.
17: They ask us we have to do coordination and that coordination.
18: Ens exigeixen que ens coordinem amb ells, però rebre la seva aprovació tarda de 2 a 3 dies. Ni jo ni ningú hem pogut sortir de casa, ni cap altre membre de la família ni amics ens ha pogut visitar o portar menjar.
16: Per fer arribar el menjar se les han d'empescar. L'última jugada, amagar-lo al camió de la brossa. També han hagut de tirar d'imaginació per entretenir-se. La solució l'han trobat en els veïns de les dues cases del costat, també assetjades. Cada nit es reuneixen, però el Youssef sap que no és suficient per les seves dues filles.
19: El més difícil són les nenes. Estan aïllades de tot i no poden veure altres nens com elles. Estan tot el dia plorant i patint. Intentem entrenar-les perquè s'acostumin a viure en una presó.
16: Fora de les cases encara hi ha els matalassos que utilitzaven els colons, que s'ho miren des d'unes caravanes a uns 200 metres, preparats per tornar a atacar en qualsevol moment.
0: Canviem radicalment de qüestió, parlem d'infraestructures. Aquí al país, les obres del desdoblament de l'R3 entre Parets i la Garriga s'hauran acabat al febrer. Ho ha ratificat el Ministeri de Transports en una visita d'obres a Granollers, on s'ha explicat que s'ha hagut de fer una compra urgent de 70 quilòmetres de cable de coure per pal·liar l'efecte dels robatoris. I abans d'obrir àrea de servei, també explicar-vos que un estudi de la UPC conclou que la miopia infantil es triplica entre els 8 i els 12 anys. L'ús de pantalles és un factor de risc, mentre que més hores de son i activitat a l'aire lliure el redueixen. La recerca identifica com anticipar-nos a aquest diagnòstic. Són 4:45, actualitzem la informació viària. Avui, dijous, en aquesta operació sortida d'aquests 3 dies. Txell Garriga, bona tarda.
20: Molt bona tarda. Doncs dèiem que la via que es preveia més complicada és l'AP7 i en aquests moments ja s'està complicant força per vehicles avariats, però també ara per accidents. En sentit sud, direcció Tarragona, hi ha cua entre Sant Cugat i el Papiol per un vehicle avariat que dèiem abans que talla un carril cap a l'accés amb la B23 i circulació ara molt complicada pocs quilòmetres més enllà. Un accident talla 2 carrils a l'altura de Gelida i la cua s'està compactant ja des de Martorell. Són uns 10 quilòmetres ara mateix de cua. I direcció Girona, un altre accident està provocant també cua entre Montornès del Vallès i la Roca del Vallès. En aquest cas està tallant només un carril, però també genera retenció força intensa. I també continuen amb congestió les dues rondes de Barcelona. En aquest cas ara mateix no consten incidències en cap punt, però hi ha retenció a la ronda de dalt del Nus de la Trinitat a Vall d'Hebron, en sentit Llobregat, i de Pedralbes a Horta, en sentit Besòs, i a la ronda litoral entre el Fòrum i la Barceloneta i també de Diagonal Mar fins la Barceloneta. Per acabar, també destacar que s'està acumulant força retenció, ara mateix són uns 4 quilòmetres intermitents de cua, a la 2, direcció Lleida, però en aquest cas recordem que són per obres que s'estan fent en aquest tram. De moment, això és tot.
0: Fins ara.
20: Fins ara.
0: El temps. Amb Gemma Puig.
21: Després d'un dia força mogut, avui el dia ve marcat per l'estabilitat. Després d'un matí fresc o fred, ara al migdia les temperatures també s'han enfilat, han pujat una miqueta més que no pas ahir cap a les comarques del nord-est i els valors més alts tornen a tocar aquests 30 graus. El Dover, l'Aldea, 29 a Seròs, 26 a Lleida, 29 a Constantí, ambient més fresc cap al Pirineu, però també per sobre dels 20, 22 o 23 graus. Pocs canvis aquesta tarda, una tarda estable, assolellada, amb alguna banda de núvol prim com a molt, i de cara que aquest cap de setmana llarg de la Diada, doncs mantindríem una mica aquesta mateixa dinàmica de temps. Demà la Diada començarà amb ambient fresc, fred cap al Pirineu, tornarem a tenir aquestes mínimes força baixes i també només algun valor a la costa entre els 19 o 20 graus, però també quedaran doncs aquestes temperatures més fresques entre la costa i el prelitoral. Alguns núvols baixos entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central, alguna boirina matinal, moltes estones de sol, una Diada assolellada en conjunt i també alguns núvols que poden haver-hi a la tarda cap al nord-est. En principi, sense més conseqüència, podria deixar-se escapar alguna gota en aquest sector entre Osona, el Montseny, poqueta cosa en conjunt. Vent de nord que encara continuarà bufant cap a l'Empordà i les temperatures es recuperaran una miqueta. Igualment, els valors més alts passaran poc dels 30 graus. I això és el que també passarà durant el cap de setmana.
22: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Una aplicació de mòbil basada en la intel·ligència artificial permet mesurar la mida de les pomes directament al camp. L'app l'han desenvolupat la Universitat de Lleida i l'IRTA i funciona amb un suport imprès en 3D que s'aplica al telèfon. Lleida, Pere Joan Álvarez.
23: Fruit Measure App és més precís i ràpid que el que s'ha fet fins ara on els fruits es mesuren de forma manual amb peus de rei o amb anelles. N'explica el funcionament el responsable del projecte, el professor Eduard Gregori.
24: Utilitza un suport que s'imprimeix en 3D i que s'acopla al mòbil. Llavors, un cop acoplat al mòbil, simplement cal apropar el suport a la poma, es fa la fotografia, i de forma instantània l'aplicació detecta la poma, o en el cas de que sigui una agrupació de pomes, les diferents pomes que vegi a la foto, i estima el calibre de totes elles.
23: I és que mesurar la mida dels fruits és clau per destriar les peces de fruita, el que se'n diu la clarida, per fer prediccions de collita més fiables i també per organitzar-ne la comercialització. Doncs bé, l'estalvi de temps i la precisió d'aquesta aplicació ajuda a millorar la gestió de l'explotació, també des del punt de vista econòmic. De moment es pot aplicar a les pomes, però els seus impulsors ja estan estudiant poder-ho fer en la resta de fruits del mercat.
0: L'Ajuntament de Badalona ha iniciat el procés d'expropiació del monestir de Sant Jeroni de la Murtra, a la Serra de Marina, per fer-hi un museu vinculat amb el descobriment d'Amèrica. És la reacció del consistori davant d'una transacció entre privats d'aquesta joia arquitectònica gòtica. Anem a Badalona, David Àngela.
25: En declaracions d'aquesta emissora, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, diu que compta amb el suport de les grans administracions i justifica la intervenció de l'Ajuntament després que la Generalitat hagués renunciat a adquirir aquest espai catalogat com a bé cultural d'interès nacional.
26: Que volem tindre una part amb el Ministeri i amb la Conselleria, però en aquests moments doncs, no estem encara en aquesta fase. La Generalitat també va tindre el dret a tanteig, va rebutjar-la, i ara doncs, ens correspon a nosaltres poder fer la
25: Albiol vol recuperar aquest espai per la ciutadania i commemorar que Cristòfol Colom i els Reis Catòlics es van reunir en aquest monestir a Badalona amb la instal·lació d'un museu sobre el descobriment del Nou Món.
0: Gràcies, David. Parlem ara de cultura.
1: I was overwhelmed by the beauty of the film.
2: Eppure chiesa ero venuto. Pascal e i canti del popolo greco.
0: La figura de Bernardo Bertolucci, un dels cineastes italians més universals del segle XX, protagonitza dues de les cintes presentades a la Mostra de Venècia. La pel·lícula concurs de Cho Camber, que recupera l'últim guió del creador de Novecento abans de morir, i el macrodocumental de 7 hores Joy de Vivre, dirigit per Luca Guadagno. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
3: El documental fora de competició que Guadagnino dedica a un dels seus grans mestres és monumental, exhaustiu i enciclopèdic, començant pel títol, Joie de vivre, una expressió oral típica de Berlusconi que continua així. Notes, pensaments, paraules, reflexions, cares, visions al voltant de Bernardo Bertolucci i la cinefília del segle XX que ja no existeix. La cinta dedica 435 minuts a retratar la figura del geni creador de L'últim tango a París o L'últim emperador amb entrevistes amb grans cineastes italians i de Hollywood i escenes de pel·lícules analitzades al detall i amb tota profunditat. Guadagnino n'ha parlat quan ha rebut el premi honorífic Cartier Filmmaker.
4: Il premio non c'entra quello che succede dopo.
5: El premi no té relació amb el que diré ara, però he tret un documental que es titula Joie de vivre. És una pel·lícula que he fet literalment per amor. Per amor a Bernardo Bertolucci i per amor a tot el que em va ensenyar. Gràcies per ser aquí i espero que tingueu paciència en les dues projeccions d'avui i demà, que són 7 hores.
3: Un altre gran documental de la mostra dedicat a la cultura, en aquest cas la literatura, és Biografia de Jorge Luis Borges, una descomunal cinta de 5 hores i mitja, on el director argentí Mariano Llinas retrata la vida de l'autor de llibres com Ficciones o El Alef a través dels papers que va deixar, els llibres que va llegir i els llocs concrets que va visitar. I tornant a Bertolucci, Diego Camber, presentada a la selecció oficial, és una pel·lícula del director Andrea Palaoro que adapta l'esborrany de l'últim guió i projecte cinematogràfic que el creador estava escrivint abans de la seva mort l'any 2018. La cinta, de to intimista i sentimental, narra la relació entre una parella que comparteix pis des de fa 15 anys, però mai s'arriben a trobar presencialment. Està protagonitzada per Luca Marileni, Alicia Vikander i Susan Sarandon.
0: Per què les dones han estat gairebé esborrades dels llibres d'història, tot i que des de la prehistòria fins al segle XX han caçat, construït imperis, governat i liderat exèrcits? Doncs bé, la novel·la gràfica Les grans oblidades de les franceses Titus Lecoq i Marie Dubois vol respondre a aquesta pregunta i vol restituir la memòria de moltes dones oblidades. Des d'una visió actual i amb molt sentit de l'humor, el llibre arrenca la prehistòria i qüestiona la representació de l'home de Cromunyó com a caçador, mentre la dona es quedava a la cova, cuidant els fills. Tot al contrari, apunta que també caçava i que era artista. És el primer de molts exemples que analitza l'obra que vol demostrar que les dones han tingut un paper clau, però que han estat invisibilitzades de manera conscient per historiadors i poders polítics per una raó que explica en una entrevista a aquesta emissora la seva il·lustradora, Marie Dubois.
6: Et souvent, il s'agit avant
7: constatem que això es tracta d'una qüestió estrictament econòmica, no? Té a veure amb la història de l'economia i amb una filosofia sexista en el que els homes volen tenir només per ells tot el poder i el que fan és treure-li el poder a les dones i les releguen, no?, a una esfera diferent. Les treuen de la memòria, no?, de la història per poder ells mantenir la seva dominació.
0: Dubois confia que aquesta novel·la gràfica sigui útil per als més joves en un moment de regressió i d'una mirada més conservadora sobre les dones.
7: El còmic dona tot un seguit d'arguments que el que fan és rebatre l'argumentari de les teories masculinistes masclistes, no? I trencar aquest argumentari en realitat el que permet és que els nois s'alliberin d'aquest pensament tan masculí, tan restrictiu i que puguin reflexionar sobre quin tipus de societat volen construir juntament amb les dones, amb les noies.
0: Les grans oblidades, que adapta un assaig de Titus Lecoq de gran èxit, el publica en català Garbuix Books.
22: Esports.
0: 5 minuts, doncs, pels esports amb el Ricard Isidro. Bona tarda.
8: Bona tarda, Nati. El Barça començarà demà a preparar el partit de Lliga d'aquest diumenge al Camp del Llevant, corresponent a la cinquena jornada. Avui els jugadors blaugrana han tingut festa després de golejar ahir el Feyenoord per 5-1 a l'estrena de la Champions masculina de futbol. De fet, avui es juguen els últims 6 partits d'aquesta primera jornada. A partir de 6:45, Fenerbahçe-Roma i PSV-Shakhtar. A les 9, 4 partits més són el Como Leipzig, el Bayern de Múnich Bodo Glimt, el Manchester United Baku i l'Slavia de Praga Lens. A la UEFA Youth League, la Champions juvenil, el Barça ha perdut aquest matí contra el Feyenoord el Johan Cruyff a la primera jornada per 1-2. Per als Blaugrana ha marcat Nil Vicens de penal a la segona part.
22: 3CAT Info.
8: Per cert, ja s'han fet oficials els horaris de la 8a jornada de la primera divisió. El divendres 9 d'octubre l'Espanyol visitarà el Camp del Màlaga a les 9 del vespre i l'endemà, el dissabte 10 d'octubre, a 6:45 de la tarda, el Barça rebrà el Getafe. I en clau internacional, l'exjugadora del Barça, Fridolina Rolfo, actualment al Manchester United, ha anunciat que no jugarà els propers mesos perquè està embarassada.
22: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
8: Més coses. En ciclisme ja s'està disputant la contrarrellotge individual de 32 quilòmetres de la 18a etapa entre el Puerto de Santa Maria i Jerez de la Frontera. Ara mateix, amb tots els ciclistes ja en marxa, o havent sortit ja tots els ciclistes, el millor temps l'està marcant l'austríac Stefan Kung amb 32 minuts 22 segons, 3 segons menys que el ciclista Callum Thorley del Red Bull Bora, amb 35 minuts 35 segons. Com diem, ja han sortit tots els ciclistes. L'últim de fer-ho ha estat el mallorquí Enric Mas, que és el líder de la general, amb un avantatge de 2 minuts 6 segons sobre l'austríac Félix Gall, que marxa en segona posició.
22: 3CAT Info.
8: A la Lliga Catalana de Bàsquet avui es juguen 2 partits més. A partir de 6:45, FIAC Girona i Lerna Lleida. Moncho Fernández és l'entrenador de l'equip gironí.
9: Ganes de jugar perquè hem estat molt de temps entrenant doncs, els jugadors i també l'estat. Volem jugar i bueno, és una preparació molt diferent, perquè tenim jugadors que han arribat fa 2 setmanes i mitja.
8: Si avui el conjunt lleidatà guanyés, ja seria finalista d'aquesta Lliga Catalana. A partir de les 9 es jugarà el Barça-Andorra amb Kevin Panther, dubte per als Blaugrana. Tant Girona-Lleida com Barça-Andorra els podreu veure per Esport 3. També en bàsquet, la 6a Joventut i Keye Van de Burst han arribat a un acord per la rescisió del contracte del jugador neerlandès. I al Mundial Femení, la selecció espanyola s'enfronta a Austràlia en partit de quarts de final a partir de 8:45 del vespre. En motor, el pilot de motociclisme Àlex Rins, de 30 anys, ha confirmat que deixarà el Mundial al final de temporada i que es passarà a les 4 rodes.
10: Teníamos dos opciones bastante buenas para ir a Superbike, ¿vale? Pero no voy a ir. He encontrado algo que realmente me llama mucho más la atención, que no os puedo decir lo que es porque no está cerrado todavía. Las novedades que te puedo decir es que mi carrera deportiva sobre las dos ruedas se acabó.
8: Avui al circuit de Misano Adriático hi ha l'activitat protocolària prèvia al Gran Premi de San Marino de motociclisme. Demà, primers entrenaments. Afegir que la waterpolista Maika García ha estat presentada aquest migdia com a nova jugadora del Sant Andreu, dies després de marxar traumàticament del Sabadell, club on hi ha estat 32 anys.
12: La razón es el proyecto deportivo, decisiones técnicas. Esas son las razones que me da a mí, pero claro, de ahí puedes sacar muchas conclusiones, porque evidentemente hay mucho detrás. O sea, a mí no me sirve proyecto deportivo cuando he liderado muchísimos proyectos deportivos de este club y he estado en 70 títulos que hemos ganado con el Club Natación Sabadell.
8: A la Lliga Femenina d'handbol, el Granollers ha confirmat la greu lesió de la jugadora Martina Capdevila, que té un trencament complet del lligament encreuat anterior i del lligament col·lateral medial del genoll dret. Mentre que l'equip masculí del Granollers informa que ha arribat un acord amb el Partizan Serbi pel traspàs del porter Luka Krivokapic, el jugador que va arribar al Club Vallès el 2025, podrà disputar la Champions League.

0: Bona tarda, són les 5. Primer titular a aquesta hora per l'estat del trànsit, equip viari.
1: Bona tarda. Un accident que talla dos carrils acumula 12 quilòmetres de retenció a l'AP7 en sentit sud i un altre accident està provocant també 2 quilòmetres de retenció en sentit nord cap a Girona a Montornès del Vallès. A les dues rondes de Barcelona, congestió sense incidències en els dos sentits de la marxa.
0: Prèvia de la Diada, amb un fort dispositiu policial al Fossar de les Moreres de Barcelona, on a aquesta hora coincideixen dues manifestacions de signe oposat, la d'Aliança Catalana i la convocada per organitzacions de l'esquerra independentista i antifeixista. Aquest vespre es faran els primers actes institucionals de l'11 de setembre al Parlament. El Suprem acatarà el Constitucional i aplicarà l'amnistia a l'expresident Puigdemont un cop hagi dictat sentència, un escenari que podria arribar a principis d'octubre. El Tribunal de Comptes també preveu aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras per les despeses del procés les pròximes setmanes. En l'obertura de l'any judicial, la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, reivindica la independència dels jutges espanyols i remarca que no cedeixen ni a pressions ni a influències. També reclama el retorn a la plena seguretat i normalitat a Ceuta. El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès un quart de punt fins al 2,5%. L'organisme pronostica més inflació per al 2027 i el 2028, tot i que manté que l'economia està resistint millor del que es preveia al complicat context geopolític. Donald Trump promet $5,000 a cada nord-americà major d'edat si el Partit Republicà guanya les eleccions de mig mandat al novembre. El president dels Estats Units no ha explicat com es finançaria la mesura, amb la qual pretén condicionar el vot i capgirar les enquestes adverses. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, prenen el control de la ciutat de Moka, a la costa del Mar Roig, un punt estratègic per al comerç mundial de petroli, precisament en ple augment del seu preu pel bloqueig de l'estret d'Hormuz. El barril de Brent continua pujant i se situa per damunt dels $105.
2: Esports. El primer equip del Barça ha tingut descans aquest matí després de col·legiar ahir el Feyenoord. Demà ja tornaran els entrenaments per preparar el partit de Lliga de diumenge al Camp del Llevant. A la Lliga Catalana de Bàsquet avui juguen dos partits més. A 6:45, FIEC Girona i Lerna Lleida. I a 9:00, Barça Andorra.
0: I pel que fa al temps, tarda assolellada amb algun núvol prim, calor continguda i les màximes més altes tornaran a tocar els 30 graus i es mantindrà el contrast entre el dia i la nit. La matinada tornarà a ser força fresca, cap de setmana llarg de la Diada amb sol, matins frescos i les màximes que es recuperaran una mica.
2: 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts de les 5, us informa Agustí Serrat.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Fort desplegament policial al Fossar de les Moreres, al barri de la Ribera de Barcelona, on a aquesta hora coincideixen dues manifestacions de signe contrari, la d'Aliança Catalana i la convocada per l'esquerra independentista i antifeixista. Els actes institucionals de la Diada començaran aquest vespre amb la hissada de bandera al Parlament. Última hora, unitat mòbil amb Pep Casanovas i Roger Santaló. Endavant.
3: Hola, bona tarda, Agustí. Sílvia Oriols ja ha arribat aquí al mig del Fossar de les Moreres de Barcelona, acompanyada la líder d'Aliança Catalana, d'altres persones rellevants del partit, com Aurora Fornós, Jordi Aragonès, Jordi Coma o Oriol Gest, de moment sense que hi hagi disturbis entre els seguidors d'Aliança Catalana i el grup que representa l'esquerra independentista antifeixista, que està en aquests moments encapsulada a la zona del Passeig del Born, que toca amb el Fossar de les Moreres. En aquests moments hi ha 15 policies antidisturbis que estan contenint aquest grup de l'esquerra independentista antifeixista aquí en aquest punt que hem esmentat. Si bé a tot el radi del Fossar de les Moreres hi ha un fort desplegament policial que centra en impedir que els manifestants d'un i altre signe entrin en contacte i puguin haver disturbis entre els dos grups. Sílvia Oriols ha arribat a les 5 de la tarda en punt aquí al Fossar de les Moreres, ha plantat el faristol al mig del fossar, per tant ha entrat dins del punt on volien evitar que entrés el grup independentista antifeixista i ho ha fet enmig d'un gran fervor dels seus seguidors que cantaven proclames com, per exemple, Catalunya catalana o Sílvia Orriols és la solució. Uns crits que a l'esquerra independentista antifeixista es responia Sílvia Orriols, rata feixista, apuntant clarament a la líder d'Aliança Catalana i a les seves intencions de ser avui aquí al Fossar de les Moreres. Això és tot de moment aquí en aquest punt de la ciutat de Barcelona. De moment, com diem, sense disturbis, a l'espera que la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, parli per tots els seus aficionats.
0: Gràcies, Roger. Estarem pendents de com avancen aquestes dues manifestacions al Fossar de les Moreres, un lloc que també serà l'escenari aquesta nit de les tradicionals ofrenes florals de partits i entitats independentistes. Abans, al vespre, hi haurà els primers actes institucionals de la Diada al Parlament. A Catalunya Ràdio i 3Cat Info hem preparat un ampli desplegament per seguir els actes de la Diada amb programació especial durant tot l'11 de setembre. I més qüestions, perquè avui el Tribunal Suprem ha anunciat que aplicarà l'amnistia a Carles Puigdemont després que el Constitucional dicti la primera sentència sobre la malversació, un escenari que fons del Tribunal de Garanties situen a l'octubre a Madrid. Tania Tàpia.
4: El Tribunal Suprem acatarà la decisió del Tribunal Constitucional sobre l'amnistia just després de la primera sentència sobre la malversació. Segons reconeixen fons del Suprem, si la decisió és favorable a Puigdemont, com s'espera, el primer que s'aixecarà serà l'ordre de detenció. Això depèn del magistrat Pablo Llarena i després, en mans de la sala penal, ja quedarà l'aplicació de l'amnistia, que pot ser immediata si el Suprem entén que la justificació del Constitucional no deixa dubtes. La primera sentència del Constitucional s'espera, segons fons del Tribunal de Garanties, cap a l'octubre, i en aquesta sentència ja quedarà clara la interpretació del delicte de malversació i serà aplicable a la resta de casos pendents, també el de Puigdemont, encara que el Constitucional té previst abordar el seu cas més endavant. Fons del Suprem aclareixen que un cop tinguin la sentència i els arguments del Constitucional, poden actuar d'ofici o si ho demanen les defenses.
5: 3Cat Info.
0: La crisi de Ceuta ha marcat l'acte d'inauguració de l'any judicial.

0: I també ha parlat en la mateixa línia la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, un càrrec nomenat directament pel govern espanyol.
1: Se atribuyen gratuitamente motivaciones espurias donde únicamente existe valoración jurídica. Se distingue entre buenos y malos fiscales, olvidando que todos y todas pertenecemos a una institución única que actúa de forma imparcial en los procedimientos.
0: Sobre Ceuta, l'endemà de saber que el Centre Nacional d'Intel·ligència va avisar per WhatsApp al govern espanyol sobre una possible entrada de migrants a Ceuta, la ministra de Defensa, Margarita Robles, de qui depèn directament el CNI, reconeix que es podria haver actuat millor.
2: Es un acontecimiento que era por su magnitud difícilmente alcanzable, no solamente en España, sino en cualquier país de Europa. Lecciones aprendidas. Que todo se puede hacer mejor, sin ninguna duda.
0: La jutge que investiga l'entrada massiva a Ceuta demana al govern espanyol que li enviï tots els documents desclassificats ahir per incorporar-los a la causa. Reclama el ministre Félix Bolaños una còpia dels informes i les comunicacions del mes de juliol publicats a la web de la Moncloa sobre la crisi migratòria. Tot això mentre comença el trasllat de menors de Ceuta cap a la península. Les primeres de sortir seran 5 nenes que acolliran a Barra. El govern de Ceuta, del PP, fins avui havia bloquejat els trasllats i només acceptava la repatriació dels menors cap al Marroc. En 10 anys, aquest país no ha acceptat cap menor de tornada a Madrid, Paula Brujats.
3: Després de setmanes de disputa, Ceuta cedeix i tanca el primer cor per començar els trasllats. Avui mateix arribaran a Navarra 5 nenes de les 700 que hi ha en centres improvisats a Ceuta i en situació d'extrema vulnerabilitat. La presidenta navarresa, la socialista Maria Chivite, reclama a les comunitats, la gran majoria governades pel PP, que deixin de bloquejar, que s'ofereixin a acollir i segueixin el seu camí.
4: Porque este gobierno ayudaremos a Ceuta, no en la pancarta, sino con hechos, acogiendo a menores y lo que sea necesario dentro de nuestras posibilidades, de nuestras responsabilidades.
3: El futur dels 2.400 menors que hi ha a Ceuta passa per l'acollida a Espanya. Avui us estem explicant que en 10 anys només s'ha pogut repatriar 37 dels més de 32.000 menors que han arribat sols a l'Estat. És a dir, només s'ha retornat el 0,1% del total i cap ha tornat al Marroc. Les autoritats marroquines bloquegen les repatriacions, ni tan sols contesten les trucades d'Espanya, com expliquen declaracions al 3CAT Info Rubén Pérez, el número 2 del Ministeri d'Infància.
5: Somos conscientes de que eso tiene que ser el interés superior del menor, pero no se puede cristalizar, es la experiencia, el diálogo del Estado español lo tiene abierto, pero desde luego lo que no vamos a hacer desde el Ministerio de Juventud es ingenuos. ¿Que Marruecos no responde? Pues yo creo que tiene que ser Marruecos la que explique cuál es el motivo para que esta respuesta no se dé.
3: Les dades, la realitat, també desmunten les tesis de la dreta i l'extrema dreta, del PP i Vox, i evidencien que repatriar els menors que hi ha a Ceuta és gairebé missió impossible.
0: Més qüestions. El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès un quart de punt fins al 2,5%. El BCE pronostica més inflació per al 2027 i el 2028 i manté que l'economia està resistint millor del que es preveia pel complicat context geopolític. Brussel·les, Bruno Forteamires.
6: Tot i la guerra a l'Orient Mitjà, l'organisme monetari millora, de forma lleugera, les perspectives de creixement econòmic per aquest any i per al que ve. La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, admet que no s'ho esperava.
7: We have been...
8: Estem sorpresos per la resiliència de la nostra economia, sorpresos positivament perquè el creixement és més fort del que vam anticipar i l'economia s'està ajustant millor.
6: Pel que fa a la inflació, Lagarde n'ha donat una de freda i una de calenta.
8: Hem vist la inflació més baixa del que ens esperàvem, sobretot la del menjar, però creiem que la inflació durarà més temps del que anticipàvem.
6: Avisa que la inflació ens acompanyarà més temps del previst i això és el que porta molts experts a vaticinar que el Banc Central Europeu tornarà a pujar els tipus d'interès abans que acabi l'any. La seva presidenta, però, evita les especulacions.
8: Com que tenim aquest nivell d'incertesa, simplement no podem anticipar què farem. Ens centrem en què ens diuen les dades avui.
6: També ha llançat un dard a l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, un partit que creix a les urnes i que defensa abandonar l'euro com a moneda comuna. Lagarde els ha dit que mai abans l'euro havia tingut tant suport social. 8 de cada 10 ciutadans hi estan a favor, segons l'última enquesta elaborada pel Parlament Europeu.
9: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: La policia ha desmantellat a Figueres, a l'Alt Empordà, un dels arsenals clandestins més grans intervinguts mai a tot l'estat, de més de 600 armes, valorades en 5 milions d'euros. Hi ha 7 detinguts, l'últim avui mateix a Barcelona, i ara s'investigarà si aquest podria ser l'origen dels assassinats els últims mesos a Catalunya, que estan

0: vinculats al crim organitzat. Girona, Fèlix Martín.
1: Exactament, han intervingut 644 armes, algunes de foc real, però la majoria de fogueig. 221 ja les havien manipulat per disparar i les altres 400 les tenien a punt per fer el mateix. Sobretot pistoles, però també subfusells. Qui ho feia és un expert de l'Àsia, amb experiència militar, que havia estat a l'exèrcit rus. Inicialment vivia a Benidorm, a la Marina Baixa, i des d'aquí feia els enviaments per a tot l'estat, fent servir empreses de missatgeria. Però quan es van fer les primeres detencions, es va traslladar a Catalunya. El responsable de l'operatiu policial, Enrique Azorín, i també el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, han valorat la importància de treure de circulació totes aquestes armes que acaben el crim organitzat.
2: Los laboratorios de policía científica nuestros lo determinarán haciendo pues esa balística identificativa, comparativa.
3: Pero lo que sí que es seguro es que han evitado futuros asesinatos a sueldo. Si han participado o no en los últimos crímenes, por ejemplo, encargados aquí en Cataluña, en ajustes de cuentas, esas almas son para vender.
1: En el que portem d'any, la Policia Nacional a Catalunya ha desarticulat 38 grups de crim organitzat amb més de 500 detinguts.
0: Obrim ara l'espai del trànsit perquè entre avui i demà està previst que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 550.000 vehicles, coincidint amb aquest cap de setmana llarg de la Diada. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Labiel, avisa a 3Cat Info que els pics de més congestió es registraran aquesta tarda a l'AP7.
4: S'espera que aquesta tarda hi hagi una punta de sortida important. I sí, evidentment, una de les vies que més concentra mobilitat i distribueix més mobilitat amb aquests caps de setmana llarg és l'AP7, que també coincideix en aquesta mateixa franja horària les seves puntes màximes de retenció.
0: Uns problemes estructurals que té la P7 a Martorell quan s'ajunta amb la P2 i a Parets del Vallès, on passa el mateix amb la C33 i la via no pot absorbir tota la mobilitat, segons ha explicat l'Amiel. Trànsit posa en marxa un dispositiu especial amb més de 1.600 agents que faran més d'un miler de controls, especialment entre motoristes.
4: Cal sortir amb precaució, prudència, respectar els senyals i respectar les velocitats. Per això hem reforçat i reforçarem aquest cap de setmana, que en vam parlar amb els companys de Mossos d'Esquadra de Trànsit, el control de motos.
0: Doncs comprovem quina és la situació a aquesta hora a les carreteres. Txell Garriga, bona tarda.
5: Molt bona tarda. Doncs la via que està presentant ja més complicacions, com dèieu, és precisament la P7 en sentit sud, sobretot direcció Tarragona, perquè veiem cua que hi ha des de Sant Cugat fins al Papiol, ben bé per un vehicle avariat a l'enllaç amb la B23 des de primera hora d'aquesta tarda, però és que la circulació s'està complicant molt pocs quilòmetres més enllà. De fet, la cua està ja a punt d'ajuntar-se amb la d'un accident que està tallant dos carrils a l'altura de Gelida i la cua està compactada des d'aquest punt, des de Gelida fins a Castellbisbal, que són uns 12 quilòmetres aproximadament. Direcció Girona també veiem un altre punt de retenció per un altre accident a Montornès del Vallès, en aquest cas talla un carril i la cua cada vegada es va esponjant una miqueta. Les altres vies amb més congestió continuen a aquesta hora sent les rondes de Barcelona. En aquest cas no ens consten incidències en cap punt, però hi ha retenció encara en els dos sentits de la marxa entre el Fòrum i Diagonal Mar a la Ronda Dalt i també entre Pedralbes i Horta a la Ronda de Dalt. I per acabar també destacar que s'està començant a acumular retencions. Són uns 4 quilòmetres intermitents de retenció, en aquest cas, a l'A2, direcció Lleida, per obres que s'estan fent en aquest tram. Pel que fa al transport públic, ara mateix està interrompuda la circulació de trens de l'R1 entre Arenys de Mar i Pineda de Mar per un incendi a l'estació de Calella. De moment, això és tot.
0: Gràcies, fins ara.
5: Fins ara.
0: El temps. Amb la Gemma Puig.
6: Avui mantindrem aquest temps estable, aquesta tarda assolellada només amb el permís d'algunes bandes de núvols alts i prims, i les temperatures s'han anat enfilant després d'un matí fresc o fred, fins i tot cap al Pirineu. S'ha notat aquesta refrescada durant la nit i matinada i es mantindrà aquest contrast entre el dia i la nit de cara als propers dies. Ara les temperatures més altes, 30 graus al Dover, 30 a l'Aldea, 29 a Seròs, 26 a Manresa, Barcelona, 27 a Girona, 26 a Lleida. Per tant, hem deixat enrere aquests valors i aquesta escalor tan desbocada que teníem els darrers dies. dies. Així continuaran no només avui, sinó també demà, la diada i el cap de setmana. Poden recuperar-se una mica les temperatures al migdia, però encara mantindrem aquestes nits i matinades força fresques. Amb pocs canvis pel que fa a l'estat del cel, aquesta tarda, com a molt, amb algunes bandes de núvols prims, demà amb alguns núvols baixos entre el sud de la Costa Brava, Costa Central, alguna boira matinal, encara amb vent de nord, cap a l'Empordà, cap a les Terres de l'Ebre, i a la tarda també alguns núvols cap al nord-est, però en una diada assolellada i, com dèiem, doncs amb aquesta calor molt suportable al migdia. Fresca
7: Info. Atenció, Koeman, tocho, para que lo pica, Koeman!
8: Pichi, che, que bueno que viniste! Que bueno que viniste!
9: Encara Messi. 50 anys de futbol en català, des de 1976.
10: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
9: On va començar tot.
10: A Catalunya Ràdio.
9: On tot continua.
10: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
9: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
10: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Què t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
9: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
10: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona SER Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
9: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.
0: Tresca Info. Els bombers han estabilitzat l'incendi que crema la muntanya de Montjuïc de Barcelona. El foc ha començat aquest migdia i ha afectat una zona de matolls i vegetació a prop de la carretera de Miramar, just al costat del castell de just a sota, del castell de Montjuïc. Anem cap allà amb la Montse Poblet.
11: El foc ha cremat aproximadament una hectàrea de la muntanya de Montjuïc, entre el punt on ens trobem, a tocar de Miramar, sobre el port, que és on ha començat, i pràcticament fins a arribar al castell. Allà s'han hagut de confinar els visitants perquè hi havia molt fum, però a poc a poc ja han anat sortint i ara pràcticament no hi queda ningú. Els mitjans aeris, dos bombarders de la Generalitat ja s'han retirat després de sufocar les flames amb l'aigua que extreien del port. I ara queden 8 dotacions dels bombers que veiem des d'aquí remullant la zona cremada que encara fumeja. És una part de la muntanya complicada, com ens explicava el cap de guàrdia dels bombers, Eduard Caimel.
12: I és una zona molt escarpada, és a dir, és una zona amb molta pendent que no s'hi pot accedir de forma fàcil, no hi ha ni camins ni cap via d'accés, i llavors totes aquestes pendents, tots aquests corriols, limiten molt en zones molt concretes, però no en tota la zona escarpada. Llavors aquesta zona escarpada de grans pendents, amb grans desnivells, el que fa és que no puguem accedir-hi caminant. Llavors per això hem hagut de necessitar aquests mitjans aeris.
11: El foc ha començat cap a 2:15 de la tarda, per causes que encara es desconeixen, i ha generat una columna de fum molt visible des de diferents punts de Barcelona.
0: La consellera de Salut, Olga Pané, obre la porta a negociar amb el Sindicat Metges de Catalunya després que hagin anunciat una vaga indefinida a partir de l'octubre en protesta per l'Estatut Marc que impulsa el govern espanyol. La consellera ho ha dit en una inauguració del nou centre d'atenció primària a Hostalric, i allà hi ha en Pau Bertrolí.
13: Pané assegura que s'està reunint amb els sindicats, que els metges tenen la porta oberta, i insisteix que el Departament de Salut treballarà perquè la vaga no consolidi.
14: Per tant, nosaltres en aquest sentit intentarem ajudar a que millorin les condicions perquè aquesta vaga no consolidi, no es faci realitat, i ja ho saben els metges que hem tingut sempre la porta oberta per parlar amb ells dels temes que ens afectin aquí.
13: Pané també ha dit que vol que aquesta sigui l'última generació de metges amb guàrdies de 24 hores.
0: 3CAT Info. En plana judicial, la Fiscalia Anticorrupció es queixa que els grans bancs no estan facilitant els comptes de les empreses investigades en el cas Montoro. La fiscal que porta el cas exigeix al jutge accions més contundents. Tarragona, Manel Sastre.
15: La fiscal Carmen García Cerdà ha enviat un escrit al magistrat del Tribunal de Tarragona que porta el cas perquè insti els responsables de les entitats bancàries a portar tots els documents requerits anteriorment. Fiscalia demana al jutge que els recordi que mantenir aquesta posició podria ser un delicte de desobediència. La fiscalia, en aquest escrit al qual ha tingut accés 3CAT Info, recorda al jutge que ja s'han reclamat diverses vegades aquests documents sobre els moviments bancaris, socis i suposats testaferros de les empreses implicades. El cas investiga l'exministre del PP, Cristóbal Montoro, per impulsar suposadament canvis legals per afavorir empreses gasistes a canvi de comissions.
0: I els Mossos han trobat un assecador de marihuana en una antiga explotació avícola de Cabra del Camp amb més de 600 quilos de cabdells. Fa 3 mesos, la policia va desmantellar 12 plantacions de cànnabis en aquesta mateixa població de l'Alt Camp, que no arriba als 1.400 habitants. Tarragona, Ricard Buigas.
16: Aquests cabdells de marihuana que els Mossos van intervenir a la finca de Cabra del Camp poden arribar a tenir un valor de gairebé 1 milió d'euros al mercat il·legal, segons la policia. També van comissar 3 armes llargues i un revòlver. Durant l'operació, els agents no van trobar els responsables de l'assecador. Un dia després, un home de 45 anys amb antecedents es va presentar a les dependències policials on el van arrestar per un presumpte delicte de tràfic de drogues i una altra pertinença d'armes i explosius. Fa només 3 mesos, en aquesta mateixa localitat de l'Alt Camp, la policia va desarticular un grup criminal especialitzat en el cultiu de marihuana. Van detenir 14 persones. L'organització gestionava 12 plantacions en diversos immobles amb un total de més de 5.000 plantes de marihuana.
17: 3CAT Info.
0: Donald Trump promet $5.000 a cada ciutadà major d'edat dels Estats Units si el Partit Republicà guanya les eleccions de mig mandat al novembre. És la primera vegada que un president ofereix un pagament directe als ciutadans en plena campanya electoral per condicionar el vot i no ha explicat d'on sortirien aquests diners. Ho ha anunciat a Dallas, a l'estat de Texas, durant una convenció republicana. Anem cap a Dallas, amb l'Oriol Serra.
18: Donald Trump ha tingut el bany de masses que cercava envoltat dels seus, això sí, i sense acabar d'omplir el pavelló esportiu dels Dallas Mavericks. Un Trump que, com és habitual, s'ha autoensabonat i fins i tot ha arribat a dir als electors que votin a les eleccions de mig mandat al Congrés com si ell s'hi presentés. I per si això fos poc, ha verbalitzat el que es podria considerar un suborn democràtic, oferint $5.000 a tots els ciutadans nord-americans majors d'edat si el Partit Republicà guanya les eleccions. And here is my promise.
19: Aquesta és la meva promesa. Si els republicans guanyem les eleccions a la Cambra de Representants i al Senat dels Estats Units, i gràcies al nostre enorme èxit i fortalesa econòmica, emetré un dividend per a cada ciutadà dels Estats Units d'Amèrica per valor de $5.000.
18: El president dels Estats Units ha mirat de ridiculitzar permanentment els demòcrates i fins i tot de demonitzar-los.
19: Si no tenim la majoria, es poden perdre tantes coses. Aquesta gent és molt destructiva, no tenen cor. Ens hem d'assegurar que no tenen l'oportunitat de destruir el nostre país.
18: Donald Trump ha assegurat que si el Partit Republicà es fa amb la majoria al Congrés, la guerra contra l'Iran s'acabarà l'endemà mateix de les eleccions. Si pel contrari són els demòcrates qui guanyen, ha advertit que l'Iran es farà amb la bomba atòmica.
0: I abans dels esports us expliquem que els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, han pres el control de la ciutat portuària de Moka, a la costa del Mar Roig, un punt estratègic per al comerç marítim internacional. Moka era el principal port del país que continuava en mans del govern reconegut internacionalment, que té el suport militar de l'Aràbia Saudita. Fins al segle XVII va ser el principal punt mundial d'exportació de cafè i està situat molt a prop de l'estret de Bab el-Mandeb, per on passa tot el trànsit de vaixells del Mar Roig.
17: Esports.
0: Amb en Ricard Isidro, bona tarda.
20: Bona tarda, Agustí. El Barça començarà demà a preparar el partit de Lliga d'aquest diumenge al Camp del Llevant. Avui, els jugadors blaugrana han tingut festa després de col·legiar ahir el Feyenoord per 5-1 en l'estrena de la Champions masculina de futbol. Avui, de fet, es juguen els últims 6 partits de la primera jornada de la Lliga de Campions a 6:45, Fenerbahçe, Roma i PSV Shakhtar, i a partir de les 9, el Como de Cesc Fàbregas s'enfronta al Leipzig, el Bayern de Múnich al Bodo Glimt, el Manchester United al Sava Bakú i la Slavia de Praga al Lens. A la UEFA Youth League, la Champions juvenil, el Barça ha perdut aquest matí contra el Feyenoord, el Johan Cruyff, a la primera jornada per 1-2. Per als blaugrana ha marcat Nil Vicens de penal.
17: 3CAT Info.
20: Per cert, ja s'han fet oficials els horaris de la 8a jornada de la primera divisió. El divendres 9 d'octubre l'Espanyol visitarà el Màlaga a les 9 del vespre, mentre que l'endemà, el 10 d'octubre, el Barça rebrà el Getafe a 6:45 de la tarda. I en clau internacional, l'exjugadora del Barça, Fridolina Rolfo, actualment al Manchester United, ha anunciat que no jugarà els propers mesos perquè està embarassada.
17: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
20: A la Lliga Catalana de Bàsquet avui juguen 2 partits més. A 6:45, Girona-Lleida. Si avui l'equip lleidatà guanya, ja serà finalista d'aquesta Lliga Catalana. I a partir de les 9, Barça-Andorra. En 2 partits que podreu veure pel canal Esport 3. També en bàsquet, la 6a Joventut i Keje Van de Wurst han arribat a un acord per la rescisió del contracte del jugador neerlandès, mentre que el Mundial Femení, la selecció espanyola s'enfronta a l'australiana en partit de quarts de final a partir de 9:45. Pel que fa al motor, 2 protagonistes a la prèvia del Gran Premi de San Marino de motociclisme d'aquest cap de setmana, Marc Márquez i Alec Rins, els 2 per diferents motius. Sobre el pilot de Cervera, ens ho explica el Damià Aguilar. Damià, bona tarda.
21: Bona tarda.
2: Estàvem avisats que Marc Márquez volia tancar avui el capítol sobre el seu braç dret. Márquez està incòmode, amb un debat obert en què també hi ha opinions quan que usa el braç com a excusa quan les coses no van bé. La seva resposta a Catalunya Ràdio és aquesta.
21: Justifique o dubte d'un esportista, nosaltres sempre, ja para amb la carrera que, o amb el currículum que tinc jo, no els hi desitjo que els hi passi mai res, perquè si no, quan tu ho vius és realment quan realment empatitzes amb aquella persona, però bueno, ja et dic, jo l'estic 100% convençut que amb adaptacions intentarem lluitar per aquest Mundial.
2: Aquesta resposta i d'altres les podeu escoltar aquest vespre en una entrevista del Tot Costa. Un Marc Márquez que no és tan contundent sobre les opcions a Misano com era a l'Aragó, on van dur-se tots els punts en joc. El Tro de Cervera afronta la 14a cursa de la temporada del Gran Premi de San Marino a 19 punts del líder Jorge Martín, amb la pluja segurament de protagonista en algun moment.
20: Moltes gràcies, Damià. L'altre protagonista català, com hem dit, és Àlex Rins, que als 30 anys ha confirmat que deixarà el Mundial de Motociclisme a la final de temporada i que es passarà a les 4 rodes.
17: 3CAT Info.
20: En ciclisme ja s'està disputant la contrarrellotge individual de 32 quilòmetres, corresponent a la 18a etapa, entre el Puerto de Santa María i Jerez de la Frontera. Ja els ciclistes, o tots els ciclistes, ja han sortit. En queden 148 encara per arribar a la línia de meta. Ara mateix el millor temps el segueix marcant el ciclista Stefan Kung del Tudor Pro Cycling Team, amb un temps de 35 minuts i 22 segons. El mallorquí Enric Mas ha sortit l'últim com a líder de la general amb 2 minuts i 6 segons sobre l'austríac Félix Gall. D'altra banda, la waterpolista Maika García està presentada aquest migdia com a nova jugadora del Sant Andreu, dies després de marxar traumàticament del Sabadell, on hi ha estat 32 anys. En la següent declaració explicarà els motius de l'equip Vallesa per no renovar-li el contracte.
22: La razón es el proyecto deportivo, decisiones técnicas. Esas son las razones que me da a mí, pero claro, de ahí puedes sacar muchas conclusiones, porque evidentemente hay mucho detrás. O sea, a mí no me sirve proyecto deportivo cuando he liderado muchísimos proyectos deportivos de este club y he estado en 70 títulos que hemos ganado con el Club Natación Sabadell.
20: García ha anunciat que portarà el cas a la justícia per no haver-li renovat el contracte després d'haver estat mare fa un any.

0: Són 6:15. Repassem aquesta hora algunes de les informacions més destacades que us hem anat explicant i comencem fent un cop d'ull a l'estat del trànsit. Txell Garriga, bona tarda.
1: Gairebé 14 quilòmetres de retenció a l'AP7 en sentit sud. Per aquest mateix accident també està congestionada l'A2 des d'Abrera fins a l'enllaç amb l'autopista a Martorell. I el transport públic continua interrompuda la circulació de trens de l'R1 entre Arenys de Mar i Pineda de Mar.
0: També us hem explicat que hi ha un fort dispositiu al fossar de les Moreres, a Barcelona, on a aquesta hora coincideixen dues manifestacions de signe oposat, la d'Aliança Catalana i la convocada per organitzacions de l'esquerra independentista i antifeixista. De seguida hi anirem. Aquest vespre també es faran al fossar els primers actes institucionals de l'11 de setembre al Parlament. El Suprem acatarà el Constitucional i aplicarà l'amnistia a l'expresident Puigdemont un cop hagi dictat sentència, un escenari que podria arribar a principis d'octubre. El Tribunal de Comptes també preveu aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras per les despeses del procés les pròximes setmanes. El Banc Central Europeu va pujar els tipus d'interès un quart de punt fins al 2,5%. L'organisme pronostica més inflació per al 2027 i el 2028, tot i que manté que l'economia està resistint millor del que es preveia al complicat context geopolític. De seguida us explicarem que 556 persones es van suïcidar l'any passat, una xifra que repunta lleugerament respecte al 2024. Tot i això, el Departament de Salut assegura que els últims 3 anys la mortalitat per aquesta causa ha baixat un 17%. Preocupen especialment, però, els casos de les dones d'entre 40 i 60 anys i també els homes més grans de 80. La miopia infantil es triplica entre els 8 i els 12 anys, segons un estudi de la UPC. L'ús de pantalles n'augmenta el risc. Per contra, dormir prou i fer activitats a l'aire lliure és un factor protector. I la Mostra de Venècia ret homenatge al cineasta italià Bernardo Bertolucci amb dues produccions. Són The Echo Chamber, basada en el seu últim guió, i el macrodocumental de 7 hores, Joie de Vivre, de Luca Guadagnino. Els esports, què destaquem, Ricard?
2: Doncs que el primer equip del Barça ha fet avui festa aquest matí després de golejar i el Feyenoord. Demà ja tornen els entrenaments per preparar el partit de Lliga de diumenge al Camp del Llevant. I a la Lliga Catalana de Bàsquet avui juguen 2 nous partits. A 6:45, el FIAC a Girona i l'Erna Lleida. I a partir de 9:00, el Barça a Andorra.
0: I pel que fa al temps, tarda assolellada amb algun núvol prim, calor continguda i les màximes més altes tornaran a tocar els 30 graus mentre es mantindrà el contrast entre el dia i la nit. La matinada tornarà a ser força fresca. Al cap de setmana llarg de la diada hi haurà sol, matins frescos i les màximes que es recuperaran una mica. Passen 3 minuts de 6:15. A aquesta hora, més de mig centenar de Mossos contenen al fossar de les Moreres, a Barcelona, les manifestacions d'Aliança Catalana i de l'esquerra independentista i antifeixista per evitar el contacte entre uns i altres. La tensió verbal ha pujat de to quan la líder del partit d'extrema dreta ha arribat al fossar. Anem cap allà, última hora, unitat mòbil, amb Pep Casanovas i Roger Santaló. Endavant.
3: Hola, bona tarda. Sí, Sílvia Oriols ha entrat al mig del fossar de les Moreres de Barcelona per fer l'ofrena d'Aliança Catalana prèvia a la Diada Nacional de Catalunya, acompanyada de la plana major del seu partit i d'uns 500 seguidors d'Aliança Catalana en un ambient una mica crispat, però tranquil, enmig de proclames com ja hem passat, fent referència a la voluntat de l'esquerra independentista i antifeixista d'impedir-los l'entrada al fossar de les Moreres, o el de Catalunya Catalana vinculat amb l'extrema dreta. Això, mentre se sentien de lluny els crits de l'esquerra independentista i antifeixista continguts pels Mossos d'Esquadra per la banda del Passeig del Born que toca amb el fossar de les Moreres. Així és com es vivia des de dins, amb relativa tranquil·litat, però això és així perquè en realitat la policia està contenint com a mínim 3 grups nombrosos de contraris a la presència d'Aliança Catalana al fossar. El del Passeig del Born, com hem dit, el més nombrós. Un altre grup a la plaça de les Olles, a tocar del Pla de Palau de Barcelona. I també un tercer al carrer de l'Argenteria. Els Mossos diuen que de seguidors de l'esquerra independentista i antifeixista hi ha unes 1.500 persones, però pel que hem vist nosaltres, que hem anat creuant diversos cordons policials, no amb certa dificultat per part de la policia al voltant del fossar, aquesta xifra podria ser major. Els antis, els contraris a que Aliança Catalana estigui avui al fossar de les Moreres, criden consignes com Sílvia Oriols, rata feixista, o fora Aliança del fossar de les Moreres. De moment, però, sembla que els grups contraris a la presència d'Aliança Catalana al fossar de les Moreres i el grup de seguidors del mateix partit d'extrema dreta, d'Aliança Catalana, no han entrat en cap moment en contacte i, per tant, no hi ha disturbis més importants que els que hem pogut veure fins en aquest moment.
0: Gràcies, Roger. Seguirem pendents del que passi al fossar de les Moreres. Us expliquem també que l'Estat ha reconegut com a víctima de la transició Gustau Muñoz, el jove que la policia espanyola va matar ara fa 48 anys, precisament durant la manifestació de la Diada del 1978 a Barcelona. Segons ha avançat el Matí de Catalunya Ràdio, l'Estat li atorga la condició de víctima en defensa i reivindicació de les llibertats i drets democràtics. En declaracions al mateix programa, el seu germà Marc Muñoz valorava així el reconeixement.
4: El mínim és processar els autors materials de l'assassinat, no? Això seria el primer pas per dir, bueno, es comencen a fer les coses en un cert sentit. Per nosaltres és un crim de lesa humanitat. No pot prescriure perquè es va fer per acabar contra una dissidència política.
0: Gustau Muñoz tenia 16 anys i era militant independentista i membre de les joventuts del Partit Comunista d'Espanya. Demà l'esquerra independentista l'homenatjarà, com fa cada any, al carrer Ferran, on la policia el va assassinar. En aquest punt, l'Ajuntament de Barcelona instal·larà una placa de record. Més qüestions. El Tribunal Suprem aplicarà l'amnistia a Carles Puigdemont després que el Constitucional dicti la primera sentència sobre la malversació, un escenari que fons del Tribunal de Garanties situen a l'octubre. Madrid, Tània Tàpia.
5: El Tribunal Suprem acatarà la decisió del Tribunal Constitucional sobre l'amnistia just després de la primera sentència sobre la malversació. Segons reconeixen fonts del Suprem, si la decisió és favorable a Puigdemont, com s'espera, el primer que s'aixecarà serà l'ordre de detenció. Això depèn del magistrat Pablo Llarena i després, en mans de la sala penal, ja quedarà l'aplicació de l'amnistia, que pot ser immediata si el Suprem entén que la justificació del Constitucional no deixa dubtes. La primera sentència del Constitucional s'espera, segons fonts del Tribunal de Garanties, cap a l'octubre i en aquesta sentència ja quedarà clara la interpretació del delicte de malversació i serà aplicable a la resta de casos pendents, també el de Puigdemont, encara que el Constitucional té previst abordar el seu cas més endavant. Fonts del Suprem aclareixen que un cop tinguin la sentència i els arguments del Constitucional poden actuar d'ofici o si ho demanen les defenses.
0: I l'altra notícia destacada d'aquesta tarda, el Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès un quart de punt fins al 2,5%. El BCE pronostica més inflació per al 2027 i el 2028 i manté que l'economia està resistint millor del que es preveia al complicat context geopolític. Brussel·les, Bruno Forte Amiras.
6: Tot i la guerra a l'Orient Mitjà, l'organisme monetari millora lleugerament les perspectives de creixement econòmic per aquest any i pel que ve. La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, admet que no s'ho esperava.
7: Estem sorpresos per la resiliència de la nostra economia, sorpresos positivament perquè el creixement és més fort del que vam anticipar i l'economia s'està ajustant millor.
6: Pel que fa a la inflació, Lagarde ha donat una de freda i una de calenta.
7: Hem vist la inflació més baixa del que ens esperàvem, sobretot la del menjar, però creiem que la inflació durarà més temps del que anticipàvem.
6: Than we had anticipated. I això ho ha remarcat diversos cops. Ha dit que la inflació ens acompanyarà més temps del previst. I aquest factor inflació, aquest factor inflacionista és el que porta molts experts a vaticinar que aquesta tardor el Banc Central Europeu tornarà a pujar els tipus d'interès. La seva presidenta, però, evita les especulacions.
7: Com que tenim aquest nivell d'incertesa, simplement no podem anticipar què farem. Ens centrem en què ens diuen les dades avui.
6: I també s'ha referit a l'ascens electoral de l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, un partit que defensa abandonar l'euro com a moneda comú. Lagarde els ha dit que mai abans l'euro havia tingut tant suport social. Segons l'última enquesta elaborada pel Parlament Europeu, 8 de cada 10 ciutadans donen suport a la moneda comú. I la presidenta del BCE s'ha agafat aquestes dades.
0: Seguint en plana internacional, els colons jueus continuen aïllant les famílies palestines de Cisjordània dins de casa seva per forçar-les a marxar. És un nou mètode d'assetjament que han posat en marxa els últims mesos, malgrat la condemna internacional. A la ciutat de Qusra, dues famílies continuen atrapades des de fa més d'un mes. El nostre corresponsal, Jordi Brascó, ha pogut accedir a casa seva i parlar-hi.
8: El primer que destaca de les cases assetjades és una enorme bandera nord-americana. La va portar el Luai des d'Ohio, on es va fartar de veure com els colons amenaçaven la seva família. Diu que és la seva manera d'enviar un missatge al món, que un ciutadà nord-americà està en perill. L'exèrcit israelià controla la zona, l'ha declarat àrea militar tancada i ha aconseguit mantenir els colons a una certa distància, però a efectes pràctics els veïns segueixen atrapats a casa.
9: They ask us we have to do coordination and not coordination.
10: Ens exigeixen que ens coordinem amb ells, però rebre la seva aprovació tarda de 2 a 3 dies. Ni jo ni ningú hem pogut sortir de casa, ni cap altre membre de la família ni amics ens ha pogut visitar o portar menjar.
8: Per fer arribar el menjar se les han d'empescar. L'última jugada, amagar-lo al camió de la brossa. També han hagut de tirar d'imaginació per entretenir-se. La solució l'han trobat en els veïns de les dues cases del costat, també assetjades. Cada nit es reuneixen, però el Youssef sap que no és suficient per les seves dues filles.
11: El més difícil són les nenes. Estan aïllades de tot i no poden veure altres nens com elles. Estan tot el dia plorant i patint. Intentem entrenar-les perquè s'acostumin a viure en una presó.
8: Fora de les cases encara hi ha els matalassos que utilitzaven els colons, que s'ho miren des d'unes caravanes a uns 200 metres, preparats per tornar a atacar en qualsevol moment.
12: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.
0: Cada setmana moren més de 10 persones a Catalunya per suïcidi, 556 persones en total durant l'any passat, una xifra que repunta lleugerament en comparació amb el 2024. Segons el Departament de Salut, però, la tendència dels últims 3 anys és que la taxa de suïcidis vagi a la baixa, concretament un 17% menys des del 2022. També es redueix el nombre de persones que intenten suïcidar-se, les anomenades temptatives, un 7% menys que l'any 2024, i pugen, en canvi, un 17% les ideacions suïcides, és a dir, persones que consulten els serveis de salut perquè pensen en un pla per treure's la vida. El psiquiatre i director del Pla de Prevenció del Suïcidi, Diego Palao, creu que el fet que hi hagi més persones que comuniquin la seva ideació suïcida els ajuda a detectar-ho i a fer millor seguiment.
13: En els últims 3-4 anys hem observat que hi ha més de la meitat de les persones que consulten hospitals ho fan perquè tenen un pla suïcida. I abans això no passava. Venia majoritàriament perquè havíem fet ja una tentativa. O sigui, d'alguna manera s'ha incrementat la consciència de que el risc de suïcidi és un problema de salut i les persones consulten als hospitals.
0: També afegeix que les franges d'edat que més els preocupen són les dones de mitjana edat, entre els 40 i els 60 anys, perquè observen un lleuger repunt de mortalitat per suïcidi, i també els homes més grans de 85.
13: Són homes que queden sols, que tenen patologies mèdiques, molts casos amb dolor, etc., i que bueno, aquí l'acció ha de ser molt proactiva, no? I serà un dels objectius del nou pla pres d'abordar aquestes franges d'edat.
0: De fet, el 75% de les persones que es treuen la vida són homes. I un estudi de la UPC conclou que la miopia infantil es triplica entre els 8 i els 12 anys. L'ús de pantalles és un factor de risc, mentre que més hores de son i activitats a l'aire lliure el redueixen. La recerca identifica com anticipar-nos al diagnòstic. Terrassa, Marta Vallès.
14: L'estudi segueix la salut visual de 2.500 escolars de 16 centres de la ciutat. A la primera revisió, a tercer de primària, hi ha una prevalença del 12%. A quart hi ha són el 17 i a sisè als 12 anys prop del 29%. L'herència genètica és determinant, però també hi ha factors que podem modificar per aturar la progressió de la miopia. Laura Guissasola coordina la recerca.
15: Moltes hores de treball amb visió propera és un factor de risc i per altra banda, el contrari que seria nens que no passen tantes hores enganxats en les tauletes o en els mòbils i per tant estan jugant o fent esport a l'aire lliure i en contacte amb el sol, aquest constitueix un factor protector.
14: Podem anticipar el diagnòstic abans de detectar que els infants no hi veuen bé.
15: Mesura de la longitud i dels radis de curvatura ens permeten avançar-nos, inclús amb 2 anys de quan aquest nen pot desenvolupar la miopia.
14: Les nenes tenen miopia més precoç i l'avenç és més ràpid. El nivell socioeconòmic familiar també influeix i els escolars magribins i llatinoamericans són més propensos a la miopia per la longitud més llarga dels ulls.
0: I un apunt sobre transport públic abans d'obrir l'àrea de servei, perquè les obres del desdoblament de l'R3 entre Parets i la Garriga s'hauran acabat el mes de febrer. Ho ha ratificat el Ministeri de Transports en una visita d'obres a Granollers, on s'ha explicat que s'ha hagut de fer una compra urgent de 70 quilòmetres de cable de coure per pal·liar l'efecte dels robatoris. Tres quarts de sis, sapiguem a aquesta hora quin és l'estat de les carreteres amb la Txell Garriga. Bona tarda.
1: Molt bona tarda. Doncs circulació avui molt complicada ara mateix a la P7 en sentit sud, direcció Tarragona. Per un accident que està tallant dos carrils, està compactant la circulació entre Sant Andreu de la Barca i Gelida. Alerta perquè són uns 14 quilòmetres de retenció que s'estan ajuntant ja, de fet, amb la retenció que estava provocant un vehicle avariat al nus del Papiol i, per tant, pràcticament podem dir ja que la cua comença a Sant Cugat. Per aquest mateix accident a Gelida també es trasllada ja la congestió a la 2 des d'Abrera fins a l'enllaç amb l'autopista a Martorell i l'alternativa en sentit sud, la B24, també té aturades ja als tunals de Vallirana. En sentit nord també hi ha retenció per un altre accident, en aquest cas a Mollet del Vallès, i té cua des de Montornès per un altre accident, com dèiem, que talla només un carril. I encara per un tercer accident, circulació que també ja s'està complicant força a la C58 a l'altura de Ripollet, direcció Sabadell. La cua comença a créixer i pràcticament ja es comença a formar la sortida del nus de la Trinitat de Barcelona. També per un vehicle, però en aquest cas avariat, a la C32 a Sitges, en sentit sud per la costa, i les dues rondes de Barcelona que continuen molt congestionades, sobretot en sentit Besòs, però també ara en sentit Llobregat. Per acabar, també destacar que hi ha retenció també molt intensa a l'A2, en aquest cas a l'altura de Jorba, direcció Lleida, per unes obres que s'estan fent en aquest tram. I el transport públic, de moment, continua interrompuda la circulació de trens de l'R1 entre Arenys de Mar i Pineda de Mar per un incendi a l'estació de Calella. De moment, això és tot.
0: Gràcies, fins ara.
1: Fins ara.
0: El temps. Amb la Gemma Puig.
16: Després d'un dia força mogut, avui el dia ve marcat per l'estabilitat. Després d'un matí fresc o fred, ara al migdia les temperatures també s'han enfilat, han pujat una miqueta més que no pas ahir cap a les comarques del nord-est i els valors més alts tornen a tocar aquests 30 graus. El Dover, l'Aldea, 29 a Seròs, 26 a Lleida, 29 a Constantí. Ambient més fresc cap al Pirineu, però també per sobre dels 20, 22 o 23 graus. Pocs canvis aquesta tarda, una tarda estable, solellada, amb alguna banda de núvol prim com a molt, i de cara aquest cap de setmana llarg de la diada, doncs mantindríem una mica aquesta mateixa dinàmica de temps. Demà la diada començarà amb ambient fresc, fred cap al Pirineu, tornarem a tenir aquestes mínimes força baixes i també només algun valor a la costa entre els 19 o 20 graus, però també quedaran doncs aquestes temperatures més fresques entre la costa i el prelitoral. Alguns núvols baixos entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central, alguna boirina matinal, moltes estones de sol, una diada assolellada en conjunt i també alguns núvols que poden haver-hi a la tarda cap al nord-est. En principi, sense més conseqüència, podria deixar-se escapar alguna gota en aquest sector entre Osona, el Montseny, poqueta cosa en conjunt. Vent de nord que encara continuarà bufant cap a l'Empordà i les temperatures es recuperaran una miqueta. Igualment, els valors més alts passaran poc dels 30 graus. I això és el que també passarà durant el cap de setmana.
17: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 5:48 minuts. La mortalitat per calor a les ciutats del sud d'Europa ja és un 160% més alta que als anys 90, malgrat les mesures que majoritàriament s'estan adoptant per atenuar els efectes de l'escalfament global. Són dades d'un informe publicat avui per Lancet Countdown Europe en què participa l'Institut de Salut Global de Barcelona, Montse Poblet.
18: L'informe constata que Europa s'està escalfant més ràpidament que qualsevol altra regió del món i que les ciutats, especialment les del sud, són les que més ho pateixen. Si ens fixem en les espanyoles, l'increment de morts associades a la calor ha estat del 136%, amb casos especialment greus com el de Castelló de la Plana, on han pujat un 563%, o Barcelona, on han augmentat un 482%. José Chen és investigador de l'IESA Global i un dels autors de la estudi.
19: Las ciudades están sufriendo con los efectos del cambio climático, de la exposición a olas de calor, a la polución del aire, y todo eso contribuye para empeorar los efectos del cambio climático. La tendencia empeora y que los efectos también empeoran.
18: Tot això, malgrat que un 88% de les ciutats europees ja estan prenent mesures per mitigar els efectes de l'escalfament global en la salut. Bàsicament, augmentar la vegetació i canviar paviments perquè absorbeixin menys calor. Chen ens posa l'exemple de Girona per demostrar l'efectivitat d'aquestes mesures.
19: En Girona, la exposició al calor és gran, però la mortalitat és un poc inferior a la de Barcelona. Debido a medidas que han implementado, es la única ciudad en Cataluña que tiene un percentatge de superfície arbòria superior a 30%.
18: Ara bé, l'estudi també demostra que queda molt camí per recórrer. Amb les mesures preses fins ara per les ciutats, només s'ha aconseguit rebaixar la temperatura una mitjana de 0,7 graus.
0: L'Ajuntament de Badalona ha iniciat el procés d'expropiació del monestir de Sant Jeroni de la Murtra a la Serra de la Marina per fer-hi un museu relacionat amb el descobriment d'Amèrica. És la reacció del consistori davant d'una transacció entre privats d'aquesta joia arquitectònica gòtica. Badalona, David Àngela.
20: En declaracions a aquesta emissora, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, diu que compta amb el suport de les grans administracions i justifica la intervenció de l'Ajuntament després que la Generalitat hagués renunciat a adquirir aquest espai catalogat com a bé cultural d'interès nacional.
21: Que volem tindre una part amb el Ministeri i amb la Conselleria, però en aquests moments no estem encara en aquesta fase. La Generalitat també va tindre el dret a tanteig, va rebutjar-la. I ara ens correspon a nosaltres poder fer les passades adequades a través d'aquesta expropiació.
20: Albiol vol recuperar aquest espai per la ciutadania i commemorar que Cristòfol Colom i els Reis Catòlics es van reunir en aquest monestir a Badalona amb la instal·lació d'un museu sobre el descobriment del Nou Món.
17: 3CAT Info.
0: Per què les dones han estat gairebé esborrades dels llibres d'història, tot i que des de la prehistòria fins al segle XX han caçat, construït imperis, governat i liderat exèrcits? La novel·la gràfica Les grans oblidades, de les franceses Titiou Lecoq i Marie Dubois, vol respondre a aquesta pregunta i restituir la memòria de moltes dones oblidades. Des d'una visió actual i amb molt sentit de l'humor, el llibre arrenca a la prehistòria i qüestiona la representació de l'home de Cromanyó com a caçador, mentre la dona es quedava a la cova cuidant els fills. Tot el contrari, apunta que també caçaven les dones i que eren artistes. És el primer de molts exemples que analitza l'obra, que vol demostrar que les dones han tingut un paper clau, però que han estat invisibilitzades de manera conscient per historiadors i poders polítics, per una raó que explica en una entrevista a aquesta emissora la il·lustradora Marie Dubois.
22: Constatem que això es tracta d'una qüestió estrictament econòmica, no? Té a veure amb la història de l'economia i amb una filosofia sexista en el que els homes volen tenir només per ells tot el poder i el que fan és treure-li el poder a les dones i les releguen, no?, a una esfera diferent. Les treuen de la memòria, no?, de la història, per poder ells mantenir la seva dominació.
0: Jova confia que aquesta novel·la gràfica sigui útil per als més joves en un moment de regressió i d'una mirada més conservadora sobre les dones.
22: El còmic dona tot un seguit d'arguments que el que fan és rebatre l'argumentari de les teories masculinistes masclistes, no? I trencar aquest argumentari en realitat el que permet és que els nois s'alliberin d'aquest pensament tan masculí, tan restrictiu, i que puguin reflexionar sobre quin tipus de societat volen construir juntament amb les dones, amb les noies.
0: Les grans oblidades, que adapta un assaig de Titiou Lecoq de gran èxit al públic en català Garbuix Books.
23: I was overwhelmed by the beauty of the film.
24: Eppure Chiesa ero venuto. Pascal e i canti del popolo greco.
0: La figura de Bernardo Bertolucci, un dels cineastes italians més universals del segle XX, protagonitza dues de les cintes presentades a la Mostra de Venècia. La pel·lícula a concurs, The Echo Chamber, que recupera l'últim guió del creador de Novecento abans de morir, i el macro documental de 7 hores, Joie de Vivre, dirigit per Luca Guadagnino. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
25: El documental fora de competició que Guadagnino dedica a un dels seus grans mestres és monumental, exhaustiu i enciclopèdic, començant pel títol, Joie de Vivre, una expressió oral típica de Berlusconi que continua així. Notes, pensaments, paraules, reflexions, cares, visions al voltant de Bernardo Bertolucci i la cinefília del segle XX que ja no existeix. La cinta dedica 435 minuts a retratar la figura del geni creador de L'últim tango a París o L'últim emperador, amb entrevistes amb grans cineastes italians i de Hollywood i escenes de pel·lícules analitzades al detall i amb tota profunditat. Guadagnino n'ha parlat quan ha rebut el premi honorífic Cartier Filmmaker.
26: El premi no té relació amb el que diré ara, però he tret un documental que es titula Joie de Vivre. És una pel·lícula que he fet literalment per amor. Per amor a Bernardo Bertolucci i per amor a tot el que em va ensenyar. Gràcies per ser aquí i espero que tingueu paciència en les dues projeccions d'avui i demà, que són 7 hores.
25: Un altre gran documental de la mostra dedicat a la cultura, en aquest cas la literatura, és Biografia de Jorge Luis Borges, una descomunal cinta de 5 hores i mitja, on el director argentí Mariano Llinas retrata la vida de l'autor de llibres com Ficciones o El Aleph a través dels papers que va deixar, els llibres que va llegir i els llocs concrets que va visitar. I tornant a Bertolucci, Diego Camber, presentada a la selecció oficial, és una pel·lícula del director Andrea Palaoro que adapta l'esborrany de l'últim guió i projecte cinematogràfic que el creador estava escrivint abans de la seva mort l'any 2018. La cinta, de to intimista i sentimental, narra la relació entre una parella que comparteix pis des de fa 15 anys però mai s'arriben a trobar presencialment. Està protagonitzada per Luca Marileni, Alicia Vikander i Susan Sarandon.
0: Esports. Repassem ara l'actualitat esportiva amb Enric Arisidro. Bona tarda.
2: Bona tarda, Agustí. El Barça començarà demà a preparar el partit de Lliga d'aquest diumenge al Camp del Llevant. Avui els jugadors blaugranà han tingut festa després de col·legiar ahir el Feyenoord per 5-1 en l'estrena de la Champions masculina de futbol. Avui, de fet, juguen els últims 6 partits de la primera jornada. A 6:45, 2 enfrontaments, el Fenerbahçe-Roma i el PSV Shakhtar. I a partir de les 9, el còmode Cesc Fàbregas s'enfrontarà al Leipzig, el Bayern de Múnich al Bodo Glimt, el Manchester United al Sava Baku i l'Eslàvia de Praga al Lens. Pel que fa a la Youth League, la Champions juvenil, el Barça ha perdut aquest matí contra el Feyenoord, el Johan Cruyff, a la primera jornada per 1-2. Ha marcat Nil Vicens de penal a la segona part pels blaugrana. 3CAT
0: Info. Per cert, ja s'han fet oficials els horaris de la 8a jornada de la primera divisió masculina. El divendres 9 d'octubre, l'Espanyol visitarà el Màlaga a les 9 del vespre. L'endemà, el 10 d'octubre, el Barça rebrà el Getafe a 6:45 de la tarda. I en clau internacional, l'exjugadora del Barça, Fridolina Rolfo, actualment al Manchester United, ha anunciat que no jugarà els propers mesos perquè està embarassada. 3CAT
3: Info. Tota la informació esportiva.
0: En ciclisme, triomf per al suís Stefan Kung del Tudor Pro Cycling Team a la contrarellotge individual de 32 quilòmetres entre el Puerto de Santa Maria i Jerez de la Frontera de la 18a etapa. El mallorquí Enric Mas del Movistar manté el mallot vermell de líder, però vist com Primoz Roglic del Red Bull Bora li ha retallat 33 segons i ara se situa segon a 1 minut i 37 segons de Mas. Demà es disputarà la 19a i antepenúltima etapa. Seran 210 quilòmetres entre Vélez Màlaga i Estepona, amb 2 ports de segona categoria i un de primera al final de l'etapa. 3CAT Info. Més coses. En bàsquet, a la Lliga Catalana avui juguen 2 partits més. D'una banda, a 6:45, el FIAC Girona juga contra l'Ilerna Lleida. Moncho Fernández, el tècnic del conjunt gironí, reconeix que tenen ganes de jugar a aquesta Lliga.
4: Ganes de jugar perquè hem estat molt de temps entrenant doncs, els jugadors i també l'estat. Volem jugar i bueno, és una preparació molt diferent perquè tenim jugadors que han arribat fa 2 setmanes i mitja.
0: Si avui el Lleida guanya, serà finalista d'aquesta Lliga Catalana Masculina de Bàsquet. A les 9 jugarà el Barça-Andorra amb el dubte per als blaugrana de Kevin Panther. Tant el Girona-Lleida com el Barça-Andorra els podreu veure pel canal Esport 3. També en bàsquet, la sisa Joventut i Keje Van de Wurst han arribat a un acord per a la rescisió del contracte del jugador neerlandès, mentre que el Mundial Femení de Bàsquet, la selecció espanyola s'enfronta a l'australiana als quarts de final, a partir de 8:45 del vespre. En motor, Marc Márquez s'ha mostrat crític amb els que asseguren que el pilot de Cervera exagera les seves lesions.
5: Justifique o dubte d'un esportista, nosaltres sempre, i a part amb la carrera que, o amb el currículum que tinc jo, no els hi desitjo que els hi passi mai res, perquè si no, quan tu vius, és realment quan realment empatitzes amb aquella persona, però bueno, ja et dic, jo l'estic 100% convençut que amb adaptacions intentarem lluitar per aquest Mundial.
0: Són declaracions de Márquez en una entrevista al Tot Costa que s'emetrà aquest vespre. A la prèvia dels entrenaments, el també pilot Àlex Rins, de 30 anys, ha confirmat que deixarà el Mundial al final de temporada i que canviarà de disciplina. A tot això, afegir que la waterpolista Maika García ha estat presentada aquest migdia com a nova jugadora del Sant Andreu
2: dies després de marxar traumàticament del Sabadell, on hi ha estat 32 anys. Aquí la nedadora explica els motius adduïts pel club vallesà per no renovar-li el contracte.
6: La razón es el proyecto deportivo, decisiones técnicas. Esas son las razones que me da a mí, pero claro, de ahí puedes sacar muchas conclusiones, porque evidentemente hay mucho detrás. O sea, a mí no me sirve proyecto deportivo cuando he liderado muchísimos proyectos deportivos de este club y he estado en 70 títulos que hemos ganado con el Club Natación Sabadell.
2: García anuncia que portarà el cas a la justícia per no haver-li renovat el contracte després d'haver estat mare fa un any.
3: Trescat Info.
1: Bona tarda, són les 6. Primer titular a aquesta hora per l'estat del trànsit. Aquest viari. Bona tarda. Circulació molt complicada a l'AP7 per dues incidències que sumen quilòmetres. En total serien pràcticament 20. Entre Sant Cugat i Gelida, on un accident està tallant dos carrils. Per aquest mateix accident, a Gelida també es trasllada ja la congestió a l'A2 des de Brera fins a l'enllaç amb l'autopista a Martorell. Un fort dispositiu policial conté al voltant del fossar de les Moreres els manifestants d'Aliança Catalana i els l'esquerra independentista i antifeixista per evitar enfrontaments. La tensió verbal ha pujat de to quan el líder d'extrema dreta ha arribat al fossar i ja hi ha hagut una càrrega policial contra els antifeixistes. El Suprem acatarà el Constitucional i aplicarà l'amnistia a l'expresident Puigdemont un cop hagi dictat sentència, un escenari que podria arribar a principis d'octubre. El Tribunal de Comptes també preveu aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras per les despeses del procés les pròximes setmanes. El Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès un quart de punt fins al 2,5%. L'organisme pronostica més inflació pel 2027 i 2028, però manté que l'economia està resistint malgrat el complicat context geopolític. Ha mort Cristóbal Colón, fundador i president d'honor de la cooperativa La Fageda a la Garrotxa. Colón, psicòleg de professió, va iniciar el projecte empresarial l'any 82 per ajudar a la rehabilitació de persones amb malalties mentals. Actualment, La Fageda dona feina directa a gairebé 500 persones. Donald Trump promet $5,000 a cada nord-americà major d'edat si el Partit Republicà guanya les eleccions de mig mandat al novembre. El president dels Estats Units no ha explicat com es finançaria la mesura amb la qual pretén condicionar el vot i capgirar les enquestes adverses. I Tàrrega, que acull els primers muntatges de la 46a edició de la Fira d'Arts del Carrer, que s'inaugura aquest vespre. Fins a diumenge es podran veure un total de 57 espectacles, el 60% dels quals gratuïts.
3: Esports.
2: El primer equip del Barça ha tingut descans aquest matí després de golejar i el Feyenoord. Demà ja tornarà als entrenaments per preparar el partit de Lliga de diumenge al camp del Llevant, mentre que la Lliga Catalana de Bàsquet avui es juguen dos nous partits. A partir de 6:45, FIAC Girona i Lerna Lleida, i a partir de 9:00, Barça Andorra.
1: El temps, tarda assolellada amb algun núvol prim, calor continguda, les màximes més altes tornaran a tocar els 30 graus i es mantindrà el contrast entre el dia i la nit. La matinada tornarà a ser força fresca. Cap de setmana llarg de la diada amb sol, matins frescos i les màximes que es recuperaran una mica.
3: Trescat Info.
1: 6 de la tarda i 3 minuts. Salutacions, soc la Nàtia Dell, us acompanyaré fins al punt de les 7.
3: Trescat Info.
1: Ens hi posem i el primer que fem és marxar cap al fossar de les Moreres perquè hi ha tensió i primeres càrregues al voltant del fossar a Barcelona, on un fort dispositiu policial intenta mantenir separats els manifestants d'Aliança Catalana i de l'esquerra independentista i antifeixista. Última hora, doncs, des del fossar de les Moreres, on hi tenim una unitat mòbil desplaçada amb el Pep Casanovas i el Roger Santaló. Roger, com estan les coses? Bona tarda.
7: Bona tarda, sí, aquí la tensió està augmentant per moments per l'impuls de l'esquerra independentista i antifeixista que vol trencar el cordó policial del passeig del Born a tocar del fossat de les Moreres, i la policia respon amb càrregues policials per impedir que entrin dins d'aquest perímetre de seguretat. Laia Canigó, una de les portaveus de les organitzacions convocants de les manifestacions contra la presència d'Aliança Catalana, es queixa que mentre el PSC es presenta com l'oposició al feixisme, envia els antidisturbis per impedir la presència dels seus contraris al fossar.
8: No han deixat a les antifeixistes entrar al fossar i han deixat que els feixistes hi siguin. Si Aliança Catalana és dins del fossar és perquè el PSOE els hi ha donat aquesta indicació als Mossos d'Esquadra.
7: La tensió ha pujat molt, sobretot a partir de les 5 de la tarda, quan Sílvia Orriols ha entrat al mig del fossar de les Moreres, acompanyada de la plana major del seu partit i d'uns 500 seguidors d'Aliança Catalana, enmig de proclames com "Ja hem passat" o el de "Catalunya Catalana", vinculat amb l'extrema dreta. Patri Vallejo, portaveu de les organitzacions de l'esquerra independentista que han convocat aquesta contramanifestació, diu que Aliança Catalana només té força quan està protegit per la policia.
9: Hem demostrat que Aliança Catalana, fora de les xarxes socials, són quatre gats, no tenen tanta força com ens volen fer creure, i els podem derrotar.
7: Segons els Mossos d'Esquadra, hi hauria dins del fossar de les Moreres mig centenar de seguidors del partit, mentre que a fora parlaven de que hi havia 1.500 persones contràries a la presència d'Aliança Catalana al fossar de les Moreres. De totes maneres, hem anat trencant cordons policials i hi havia, com a mínim, fins a 3 manifestacions contràries a la presència d'Aliança Catalana al fossar. Una situada a la plaça de les Olles, una altra al passeig del Born i una altra al carrer de l'Argenteria. Per tant, creiem que eren força més persones que estaven en contra de la presència del partit d'extrema dreta a fer aquesta ofrena floral el dia previ de la Diada Nacional de Catalunya.
1: Doncs aquesta és l'última hora que ens arriba des del fossar de les Moreres. Gràcies a en Roger. Es nota només del so ambient aquesta creixent tensió que hi ha ara mateix aquí al fossar de les Moreres a Barcelona el dia previ a la Diada. Gràcies. Fins ara, Roger.
7: Bona tarda.
1: Bona tarda. I el Tribunal Suprem, que aplicarà l'amnistia a Carles Puigdemont després que el Constitucional dicti la primera sentència sobre malversació, un escenari que fons del Tribunal de Garanties situen a l'octubre. Anem a Madrid. Tània Tàpia.
10: El Tribunal Suprem acatarà la decisió del Tribunal Constitucional sobre l'amnistia just després de la primera sentència sobre la malversació. Segons reconeixen fonts del Suprem, si la decisió és favorable a Puigdemont, com s'espera, el primer que s'aixecarà serà l'ordre de detenció. Això depèn del magistrat Pablo Llarena i després, en mans de la sala penal, ja quedarà l'aplicació de l'amnistia, que pot ser immediata si el Suprem entén que la justificació del Constitucional no deixa dubtes. La primera sentència del Constitucional s'espera, segons fonts del Tribunal de Garanties, cap a l'octubre, i en aquesta sentència ja quedarà clara la interpretació del delicte de malversació i serà aplicable a la resta de casos pendents, també el de Puigdemont, encara que el Constitucional té previst abordar el seu cas més endavant. Fonts del Suprem aclareixen que un cop tinguin la sentència i els arguments del Constitucional, poden actuar d'ofici o si ho demanen les defenses.
1: Parlem ara de macroeconomia.
17: 3CAT Info.
1: El Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès un quart de punt fins al 2,5%. El BCE pronostica més inflació per al 2027 i el 2028 i manté que l'economia està resistint millor del que es preveia, tenint en compte el complicat context geopolític. Brussel·les, Bruno Forteàmides.
11: Tot i la guerra a l'Orient Mitjà, l'organisme monetari millora de forma lleugera les perspectives de creixement econòmic per aquest any.

0: porta molts experts a vaticinar que el Banc Central Europeu tornarà a pujar els tipus d'interès abans que acabi l'any. La seva presidenta, però, evita les especulacions.
1: Com que tenim aquest nivell d'incertesa, simplement no podem anticipar què farem. Ens centrem en què ens diuen les dades avui.
0: També ha llançat un dard a l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, un partit que creix a les urnes i que defensa abandonar l'euro com a moneda comuna. Lagarde els ha dit que mai abans l'euro havia tingut tant suport social. 8 de cada 10 ciutadans hi estan a favor, segons l'última enquesta elaborada pel Parlament Europeu.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
3: Són les 6 i 9 minuts, una informació que acabem de saber. Ha mort Cristóbal Colón, fundador i president d'honor de la cooperativa La Fageda, a la Garrotxa. Colón, psicòleg de professió, va iniciar el projecte l'any 1982 amb una quinzena de persones, la majoria ingressades a l'Hospital Psiquiàtric de Salt. Ell mateix va explicar els orígens del projecte en una entrevista a TV3.
4: El nostre projecte empresarial està muntat al revés, no? És a dir, nosaltres teníem una gent que el món empresarial no la valorava, eren unes persones que estaven totalment inactives i la finalitat era crear una activitat. No tenien cap projecte empresarial ni tenien cap capital, no? Amb la qual és exactament el procés contrari de lo que faria qualsevol projecte empresarial, no? Però bueno, m'ha sortit bé.
3: Actualment la cooperativa dona feina a 470 persones i 825 en total estan vinculades al projecte. La Fageda, que produeix productes làctics de qualitat, porta a terme una activitat econòmica de valor social que, segons les seves pròpies dades, genera més de 73 milions d'euros.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Ens ocupem d'altres temes de l'actualitat. La crisi a Ceuta ha marcat l'acte d'inauguració de l'any judicial, on la cúpula judicial ha rebutjat les pressions polítiques que reben. Ho han fet enmig del xoc i les crítiques del govern espanyol a alguns jutges, com la jutge que investiga l'entrada massiva del 30 de juliol de migrants per haver anat a les llistes del PP. La presidenta del Consell General, Isabel Perelló, rebutja que s'assenyali des del govern els jutges per voler influir en la política.
5: No és admissible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción. El respeto y la lealtad institucional exigen tener presente siempre esta responsabilidad.
3: A la mateixa línia, la fiscal general de l'Estat, Teresa Permato, un càrrec anomenat directament pel govern, deia això.
6: Se atribuyen gratuitamente motivaciones espurias donde únicamente existe valoración jurídica. Se distingue entre buenos y malos fiscales, olvidando que todos y todas pertenecemos a una institución única que actúa de forma imparcial en los procedimientos.
3: Sobre Ceuta, l'endemà de saber que el Centre Nacional d'Intel·ligència va avisar per WhatsApp al govern espanyol sobre una possible entrada de migrants a Ceuta, la ministra de Defensa, Margarita Robles, de qui depèn directament al CNI, recordem, reconeix que es podria haver actuat millor.
7: És un aconteciment que era, per su magnitud, difícilment alcanzable no solamente en España, sino en cualquier país de Europa, lecciones aprendidas. Que todo se puede hacer mejor, sin ninguna duda.
3: La jutge que investiga l'entrada massiva a Ceuta demana al govern espanyol que li enviï tots els documents desclassificats i per incorporar-los a la causa. Reclama el ministre Félix Bolaños una còpia dels informes i les comunicacions del juliol publicats a la web de la Moncloa sobre crisi migratòria. I comença el trasllat de menors de Ceuta cap a la península. Les primeres de sortir seran 5 nenes que acollirà Navarra. El govern de Ceuta, del PP, fins avui havia bloquejat aquest trasllat i només acceptava la repatriació dels menors cap al Marroc. En 10 anys, aquest país no ha acceptat cap menor de tornada a Madrid. Paula Brujats.
8: Després de setmanes de disputa, Ceuta cedeix i tanca el primer cor per començar els trasllats. Avui mateix arribaran a Navarra 5 nenes de les 700 que hi ha en centres improvisats a Ceuta i en situació d'extrema vulnerabilitat. La presidenta navarresa, la socialista Maria Chivite, reclama a les comunitats, la gran majoria governades pel PP, que deixin de bloquejar, que s'ofereixin a acollir i segueixin el seu camí.
9: Porque este gobierno ayudaremos a Ceuta, no en la pancarta, sino con hechos, acogiendo a menores y lo que sea necesario dentro de nuestras posibilidades, de nuestras responsabilidades.
8: El futur dels 2.400 menors que hi ha a Ceuta passa per l'acollida a Espanya. Avui us estem explicant que en 10 anys només s'ha pogut repatriar 37 dels més de 32.000 menors que han arribat sols a l'Estat. És a dir, només s'ha retornat el 0,1% del total i cap ha tornat al Marroc. Les autoritats

0: Tants marroquines bloquegen les repatriacions ni tan sols contesten les trucades d'Espanya, com expliquen declaracions al 3CAT Info Rubén Pérez, el número 2 del Ministeri d'Infància.
1: Somos conscientes de que eso tiene que ser el interés superior del menor, pero no se puede cristalizar, es la experiencia, el diálogo del Estado español lo tiene abierto, pero desde luego lo que no vamos a hacer desde el Ministerio de Juventud es ingenuos. ¿Que Marruecos no responde? Pues yo creo que tiene que ser Marruecos la que explique cuál es el motivo para que esta respuesta no se dé.
0: Les dades, la realitat, també desmunten les tesis de la dreta i l'extrema dreta, del PP i Vox, i evidencien que repatriar els menors que hi ha a Ceuta és gairebé missió impossible.
2: I mentrestant, el Congrés, que ha donat llum verda a la llei per nacionalitzar fins a 200.000 saharauis nascuts durant el domini colonial espanyol. Es tracta d'una reivindicació històrica del poble saharauí que arriba en plena tensió amb el Marroc per la crisi migratòria de Ceuta. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
3: Un cop passa el filtre del Senat, la llei permetrà als ciutadans nascuts al Sàhara Occidental abans del 1977 i als seus descendents obtenir la nacionalitat espanyola. Un acte de reparació, segons la diputada de Sumar, Teixidi, saharaui i impulsora de la iniciativa.
4: Con la aprobación de esta norma le devolvemos, y recalco, devolvemos el DNI español a aquellos saharauis que un día lo tuvieron y este Estado se lo quitó.
3: El PSOE ha votat a favor, igual que els seus socis parlamentaris, que li han retret el seu canvi de postura respecte a la sobirania del Sàhara. El PP, que s'hi ha abstingut, ha tornat a acusar els socialistes d'alinear-se amb el Marroc.
2: Un quart de set. Aquesta hora obrim àrea de servei. Saludem la Txell Garriga. Bona tarda.
5: Bona tarda.
2: De seguida ens explicarà com se circula aquesta hora, perquè uns 550.000 vehicles està previst que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre avui i demà, coincidint amb aquest cap de setmana llarg de la Diada. I ja ens deies, l'AP7 és on hi ha més problemes.
5: Sí, sens dubte. L'AP7 és la via que està concentrant de moment més complicacions, més quilòmetres també de cua, perquè en sentit sud, direcció Tarragona, hi ha retenció per dues incidències que han sumat quilòmetres. En total, ara mateix serien pràcticament 20 entre Sant Cugat del Vallès i Gelida, on un accident estava tallant dos carrils fins fa una estona. Ara s'ha pogut ja restablir la circulació en un d'ells i, per tant, aquesta cua hauria de començar a avançar, però com que hi ha uns 20 quilòmetres pràcticament de retenció, encara costarà. Per aquest mateix accident a Gelida també es trasllada la congestió encara a l'A2 des d'Abrera fins a l'enllaç amb l'autopista Martorell, i aturades, i l'alternativa en sentit sud, la B24, també té congestió als túnels de Vallirana, en aquest cas, però s'està regulant aquí el trànsit. I encara per un tercer accident, circulació amb retenció a la C58 a l'altura de Ripollet, direcció Sabadell. Aquesta cua comença ara ja pràcticament a la sortida del Nus de la Trinitat de Barcelona. A les dues rondes continuem veient molta congestió, aturades també en els dos sentits de la marxa, però només ens consta una incidència, és un vehicle variat a la Ronda d'Alt en sentit Besòs, que està tallant un carril, i també estan aturats a la 2, a Jorba, direcció Lleida, alerta perquè hi ha uns 4 quilòmetres de retenció en un tram d'obres, i pel que fa al transport públic podem dir que ja s'ha recuperat la circulació de trens a l'R1 entre Arenys de Mar i Pineda de Mar, que estava interrompuda per un incendi a l'estació de Calella. De moment, això és tot.
2: Gràcies, doncs, Txell. Afegir que el retorn de diumenge es preveu més complicat encara. Trànsit anunciat que obrirà carrils addicionals al nord i sud de l'AP7 i també a la C32. A més, es restringirà la circulació de vehicles pesants.
6: El temps.
7: Després d'un matí fresc, fred al Pirineu, però molt estable, la tarda ha estat igual, amb presència de pocs núvols, només alguna banda de núvol prim, molt poqueta cosa en conjunt, i aquesta calor que es fa molt suportable als valors més alts. Avui han arribat els 32 graus al Dover, 30 a Vinebre, a Ulldecona, Tarragona, Sant Romà d'Abella, 20-26 graus en molts casos, i al Pirineu entre els 20 i els 23 graus. Per tant, una calor molt suportable, amb molta estabilitat i amb pocs canvis més. Encara aquest cap de setmana, la Diada, aquest cap de setmana llarg, tots tindrem una mica la mateixa dinàmica de temps. Altre cop la nit i matinada, i demà al matí la Diada a primera hora serà fresca o fins tot freda cap al Pirineu, amb temperatures baixes també cap a comarques interiors, i com a molt amb alguns núvols baixos entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Una boirina matinal, moltes més estones de sol cap al Pirineu, cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, encara amb vent de nord, amb aquest vent entre tramuntana i mestral cap al nord de l'Empordà, tarda i la tramuntana que es mantindrà també de cara a la tarda. Una diada estable amb alguna nuvolada que pot créixer i podria deixar-se escapar alguna gota cap a zones pròximes al Montseny. A la resta, una tarda estable i les màximes poden pujar una miqueta més. Els valors més alts igualment no passaran gaire dels 30 o 31 graus.
2: Gràcies a Gemma Puig. I en aquest context de calor encara, els bombers han estabilitzat l'incendi que crema a la muntanya de Montjuïc, a Barcelona. El foc ha començat aquest migdia i ha afectat una zona de matolls i vegetació a prop de la carretera de Miramar, just a sota del castell de Montjuïc. Montse Poblet.
8: El foc ha cremat aproximadament una hectàrea de la muntanya de Montjuïc, entre el punt on ens trobem, a tocar de Miramar, sobre el port, que és on ha començat, i pràcticament fins a arribar al castell. Allà s'han hagut de confinar els visitants perquè hi havia molt fum, però a poc ja han anat sortint i ara pràcticament no hi queda ningú. Els mitjans aeris, dos bombarders de la Generalitat ja s'han retirat després de sufocar les flames amb l'aigua que extreien del port. I ara queden 8 dotacions dels bombers que veiem des d'aquí remullant la zona cremada que encara fumeja. És una part de la muntanya complicada, com ens explicava el cap de guàrdia dels bombers, Eduard Caimel.
9: I és una zona molt escarpada, és a dir, és una zona amb molta pendent que no s'hi pot accedir de forma fàcil, no hi ha ni camins ni cap via d'accés, i llavors totes aquestes pendents, tots aquests corriols, limiten molt en zones molt concretes, però no en tota la zona escarpada. Llavors aquesta zona escarpada de grans pendents, amb grans desnivells, el que fa és que no puguem accedir-hi caminant. Llavors per això hem hagut de necessitar aquests mitjans aeris.
8: El foc ha començat cap a 2:15 de la tarda, per causes que encara es desconeixen, i ha generat una columna de fum molt visible des de diferents punts de Barcelona.
2: I per cert, els agents rurals han detingut un home de 28 anys com a presumpte autor de 3 incendis forestals al terme municipal de Barberà del Vallès, al Vallès Occidental. Els agents estaven investigant 2 focs provocats durant l'agost i diumenge passat van enxampar l'home, infraganti, que l'Anna un altre al paratge del castell de Barberà. El delicte d'incendi forestal contempla penes, recordem, de presó.
6: 3CAT Info.
2: Marxem a l'exterior, 4:05 de 7 de la tarda. Donald Trump ha promès $5,000 a cada ciutadà major d'edat dels Estats Units si el Partit Republicà guanya les eleccions de mig mandat del novembre. És la primera vegada que un president ofereix un pagament directe als ciutadans en plena campanya electoral per condicionar el vot. I no ha explicat, per cert, d'on sortiran aquests diners. Ho ha anunciat a Dallas, a l'estat de Texas, durant una convenció republicana. L'ha seguit Oriol Serra.
10: Donald Trump ha tingut el bany de masses que cercava envoltat dels seus, això sí, i sense acabar d'omplir el pavelló esportiu dels Dallas Mavericks. Un Trump que, com és habitual, s'ha autoensabonat i fins i tot ha arribat a dir als electors que votin a les eleccions de mig mandat al Congrés com si ell s'hi presentés. I per si això fos poc, ha verbalitzat el que es podria considerar un suborn democràtic, oferint $5,000 a tots els ciutadans nord-americans majors d'edat si el Partit Republicà guanya les eleccions. And here is my promise.
11: Aquesta és la meva promesa. Si els republicans guanyem les eleccions a la Cambra de Representants i al Senat dels Estats Units, i gràcies al nostre enorme èxit i fortalesa econòmica, emetré un dividend per a cada ciutadà dels Estats Units d'Amèrica per valor de $5,000.
10: El president dels Estats Units ha mirat de ridiculitzar permanentment els demòcrates i fins i tot de demonitzar-los.
11: Si no tenim la majoria, es poden perdre tantes coses. Aquesta gent és molt destructiva, no tenen cor. Ens hem d'assegurar que no tenen l'oportunitat de destruir el nostre país.
10: Donald Trump ha assegurat que si el Partit Republicà es fa amb la majoria al Congrés, la guerra contra l'Iran s'acabarà l'endemà mateix de les eleccions. Si pel contrari són els demòcrates qui guanyen, ha advertit que l'Iran es farà amb la bomba atòmica.
2: Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, han pres el control de la ciutat portuària de Mokha, a la costa del Mar Roig, un punt que és estratègic per al comerç marítim internacional. Mokha era el principal port del país que continuava en mans del govern reconegut internacionalment que té el suport militar de l'Aràbia Saudita. Fins al segle XVII va ser el principal punt mundial d'exportació de cafè i està situat molt a prop de l'estret de Bab el-Mandab, per on passa tot el trànsit de vaixells del Mar Roig. Suhail Samir és un resident de la ciutat de Mokha.
12: El nostre missatge a la comunitat internacional és que doni suport al govern legítim per completar l'alliberament de les zones que encara estan sota el control de la milícia Houthi, per tal d'aturar l'atac contra els civils i els vaixells internacionals al Mar Roig i a l'estret de Bab el-Mandab.
2: El control dels accessos per part dels hutis condicionaria més el comerç mundial de petroli i gas en ple augment del seu preu pel bloqueig a l'estret d'Hormuz, situat a l'altra banda de la península aràbiga. Avui el preu del barril Brent, per cert, segueix pujant, es situa per damunt dels 105 dòlars.
13: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
14: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
13: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
15: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
2: Parlem ara de cultura perquè Tàrrega acull els primers muntatges de la 46a edició de la Fira d'Arts de Carrer, que s'inaugura aquest vespre. Fins a diumenge es podran veure un total de 57 espectacles, el 60% dels quals són gratuïts. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
16: És el cas del muntatge d'arts visuals entre la pell i la màscara que hem pogut veure a l'església de la Mercè, l'itinerant No tireu ànecs del riu de la companyia Tot i Turonell o Dominare de la companyia Maduixa a la plaça dels Àlbers. Hem pogut parlar amb els primers espectadors, la gran majoria d'ells, d'aquí, de la ciutat de Tàrrega.
17: Que ve gent a fer teatres, arts escèniques i diferents coses.
18: Jo sóc de Tàrrega tota la vida i me'n recordo de petita ara i ha canviat molt, però és molt gratificant.
19: Bueno, surts al carrer, te trobes molt ambient, teatres per tot arreu i venen companyies molt bones.
16: Són les primeres funcions d'una programació intensa que avui aixecarà el taló oficial amb la companyia catalana Kamchatka i el seu espectacle inaugural In Continuo sobre l'exili i la immigració, que comptarà amb una cinquantena de voluntaris.
2: Esports. Amb el Ricard Isidro, bona tarda, benvingut.
20: Bona tarda, gràcies, Nati. El Barça començarà demà a preparar el partit de Lliga d'aquest diumenge al camp del Llevant. Avui els jugadors blaugrana han tingut festa després de golejar ahir el Feyenoord per 5-1 a l'estrena de la Champions masculina de futbol. Avui, de fet, es juguen els últims 6 partits d'aquesta primera jornada. Són el Fenerbahçe Roma i el PSV Shakhtar, que començaran a 6:45, i a partir de les 9, els altres 4 partits, el Como Leipzig, el Bayern de Múnich Bodo Glimt, el Manchester United Saba Baku i l'Eslàvia de Praga Lens. Ah, per cert, ja s'han fet oficials d'altra banda els horaris de la 8a jornada de la primera divisió masculina. El divendres 9 d'octubre, l'Espanyol obrirà la jornada visitant el Màlaga a les 9 del vespre. I l'endemà, el 10 d'octubre, a 6:45, el Barça rebrà el Getafe. En clau internacional, l'exjugadora del Barça, Fridolina Rolfo, actualment al Manchester United, ha anunciat que no jugarà els propers mesos perquè està embarassada.
13: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
20: A la Lliga Catalana de Bàsquet avui juguen 2 partits més i un d'ells és a punt de començar. És el FIAC Girona a Ilerna Lleida. Serà a partir de 6:45 i que seguirà des de Tarragona l'Ernest Macià. Ernest, bona tarda.
21: Què tal, Ricard? Bona tarda. Doncs sí, els dos equips ara mateix estan saludant, s'han fet ja les presentacions i s'enfronten en aquesta segona jornada de la Lliga Catalana, en què ja podem començar a reservar un lloc per la final en cas que l'Ilerna Lleida guanyi, ja que ahir l'Ilerna Lleida li va guanyar el partit al Joventut amb una remuntada al tram final. Si avui guanyen els lleidatans en aquest partit que comença ara, seran ja finalistes matemàticament. En cas de derrota, caldrà esperar a l'última jornada. I pel Girona, això és el debut. El FIAC Girona debuta en aquesta Lliga Catalana amb un dels seus fitxatges estrella, Maclung, entre el roster, entre la plantilla, de la qual podrà disposar el conjunt gironí. Queden 2 minuts perquè comenci aquest partit. Més tard tornarà el Barça a jugar amb l'Andorra. Serà el debut del Barça en competició oficial davant d'un equip amb el qual ja va jugar diumenge.
20: Moltes gràcies, Ernest. Per cert, aquest FIAC Girona i l'Ilerna Lleida i el Barça Andorra els podrà veure per Esport 3. També en bàsquet, la 6a Joventut i Kei Van de Burst han arribat a un acord per la rescisió del contracte del jugador neerlandès, mentre que el Mundial Femení, la selecció espanyola, s'enfronta a l'australiana en partit de quarts de final a partir de 8:45 del vespre.
13: 3CAT Info.
20: Marc Márquez s'ha mostrat molt crític amb els que asseguren que el pilot de Cervera exagera les seves lesions.
22: Justifique o dubte d'un esportista, nosaltres sempre, ja para amb la carrera que, o amb el currículum que tinc jo, no els hi desitjo que els hi passi mai res, perquè si no, quan tu ho vius, és realment quan realment empatitzes amb aquella persona, però bueno, ja et dic, jo l'estic 100% convençut que amb adaptacions, intentarem lluitar per aquest Mundial.
20: Són declaracions de Marc Márquez en una entrevista al Tot Costa que s'emetrà aquest vespre. A la prèvia dels entrenaments del Gran Premi de San Marino de motociclisme, el també pilot Àlex Rins, de 30 anys, ha confirmat que deixarà el Mundial al final de temporada i que canviarà de disciplina. Afegir que la waterpolista Maika García ha estat presentada aquest migdia com a nova jugadora del Sant Andreu dies després de marxar traumàticament del Sabadell, on hi ha estat 32 anys. Aquestes són els motius, les raons per les quals el club vallesà ha decidit prescindir de la jugadora. Ho explica Maika García.
0: La razón es el proyecto deportivo, decisiones técnicas. Esas son las razones que me da a mí, pero claro, de ahí puedes sacar muchas conclusiones, porque evidentemente hay mucho detrás. O sea, a mí no me sirve proyecto deportivo cuando he liderado muchísimos proyectos deportivos de este club y he estado en 70 títulos que hemos ganado con el Club Natació Sabadell.
20: Maika García anuncia que portarà el cas a la justícia per no haver-li renovat el contracte automàticament després d'haver estat mare fa un any. En ciclisme, triomf per al suís Stefan Kung del Tudor Pro Cycling Team a la contrarellotge individual de 32 quilòmetres entre el Puerto de Santa Maria i Jerez de la Frontera de la 18a etapa. El mallorquí Enric Mas del Movistar manté el mallot vermell de líder, però ha vist com Primo Roglic del Red Bull li ha retallat 33 segons i ara situa 1 minut i 37 segons del líder a la segona posició.

0: Són 6:45 de la tarda, dijous 10 de setembre. Repassem les informacions més destacades, però abans ens posem al dia pel que fa al trànsit d'aquest viari.
1: Bona tarda. Circulació molt complicada a la P7 per dues incidències que han sumat quilòmetres, pràcticament 20, entre Sant Cugat i Gelida, on hi havia un accident que tot just s'acaba de retirar per aquest mateix accident, però encara hi ha congestió també a la 2 des d'Abrera fins a l'enllaç amb l'autopista Martorell.
0: I ara mateix, al Fossar de les Moreres, a Barcelona, puja la tensió amb càrregues policials contra manifestants antifeixistes, on també es concentren membres i simpatitzants d'Aliança Catalana. Els Mossos s'han endut 4 manifestants. De seguida connectarem amb el Fossar de les Moreres per conèixer l'última hora d'aquest fet. Una altra informació que us estem destacant aquesta hora és que el Suprem acatarà el Constitucional i aplicarà l'amnistia a l'expresident Puigdemont un cop hagi dictat sentència, un escenari que podria arribar a principis d'octubre. El Tribunal de Comptes també preveu aplicar l'amnistia a Puigdemont i Junqueras per les despeses del procés les pròximes setmanes. De l'àmbit econòmic hem parlat del Banc Central Europeu, que ha decidit apujar els tipus d'interès un quart de punt, fins al 2,5%. L'organisme pronostica més inflació per al 2027 i 2028, però manté que l'economia està resistint malgrat el complicat context geopolític. De seguida ho desenvolupem. A banda d'aquests temes destacats a aquesta hora, també us parlarem fins al punt de les 7 dels colons jueus que continuen aïllant famílies palestines de Cisjordània dins de casa seva per forçar-les a marxar. És un nou mètode d'assetjament que han posat en marxa els últims mesos, malgrat les condemnes internacionals. I també parlarem de medicina, perquè la consellera de Salut, Olga Pané, ha obert la porta a negociar amb el Sindicat de Metges de Catalunya després que hagin anunciat una vaga indefinida a partir de l'octubre. Això en protesta per l'Estatut Marc que impulsa el govern espanyol. La consellera ho ha dit a la inauguració d'un nou centre d'atenció primària d'Hostalric. I si us agraden els ocells, sapigueu que des d'avui ja es poden consultar les dades d'on són i per on es mouen totes les espècies que hi ha a Europa. D'aquí no estan en parlant, doncs. I de la pàgina esportiva, Ricard, què destaquem?
2: Doncs que ja tenim en joc el primer partit d'avui de la Lliga Catalana de Bàsquet, un enfrontament que tenen el FIEC Girona i l'Ilerna Lleida a Tarragona. Primers instants d'aquest partit, a les 9 es jugarà el segon partit que enfrontarà el Barça i l'Andorra.
0: I sol i algun núvol prim amb temperatures molt agradables, els valors més alts prop dels 30 graus. Diada assolellada tret d'alguns núvols baixos entre el sud de la Costa Brava i Costa Central. I no es descarta alguna gota a prop del Montseny. Matí fresc i màximes una mica més altes. Som-hi, ara passen 3:30 de 6:45. Hem de marxar cap al Fossar de les Moreres ara mateix, perquè hi ha càrregues policials i molta tensió al voltant d'aquesta zona, a Barcelona, en aquesta prèvia de la Diada. Parlem d'un fort dispositiu policial amb més de 30 d'agents que intenta mantenir separats els manifestants d'Aliança Catalana i de l'esquerra independentista i també antifeixista. Última hora, des del Fossar de les Moreres, Àlex Giral. Robert, bona tarda, explica'ns.
3: Què tal? Bona tarda. Sí, continuen ara a aquesta hora els càrrecs, sobretot de la banda de l'esquerra antifeixista, bàndol que ha quedat del tot encapsulat al passeig del Born i en altres ubicacions a la rodalia del Fossar de les Moreres, uns antifeixistes que, per més que ho han intentat en un parell d'ocasions, no han aconseguit entrar a aquest Fossar de les Moreres, on fins fa ben poca estona s'ha fet l'acte polític central d'Aliança Catalana i després també l'ofrena floral. De fet, en el moment del discurs de la presidenta del partit, Sílvia Orriols, ha estat un dels moments més tensos d'aquesta tarda. Hi ha hagut dos manifestants de l'esquerra independentista que han llançat pintura contra els simpatitzants d'Aliança Catalana en el moment del Parlament de Sílvia Orriols, que tot i així no ha interromput aquest discurs, i podem sentir algunes de les paraules que ha dit la presidenta d'Aliança Catalana.
4: Els mateixos líders que ara ens insulten i etiqueten des de la talaia de la superioritat moral. Cap dels seus insults ni etiquetes ens farà desistir. No hem vingut a ser políticament correctes ni a guanyar el Premi Nobel de la Pau. Hem vingut a salvar Catalunya!
3: arran d'aquests moments de tensió. Hem vist com els Mossos almenys s'enduien dues persones. Tot i això, també hem vist alguna càrrega policial, com us dèiem, en un moment en què el front de l'esquerra antifeixista intentava trencar el cordó policial. Això no ha passat en cap moment, no s'han trobat els dos grups, i ara, com us relatem, la imatge és d'un fossar de les Moreres que a poc es va buidant de simpatitzants d'Aliança Catalana, mentre l'esquerra independentista continua concentrada i continuant els càntics.
0: Doncs qualsevol cosa, línies obertes. Fins ara.
3: Fantàstic, fins ara.
0: I fora del fossar hi tenim la unitat mòbil amb el Pep Casanovas i el Roger Santaló. Roger, explica'ns una mica on ets exactament i quin ambient es respira aquí on ets tu ara. Bona tarda.
5: Bona tarda, doncs mira, som al mig del passeig del Born, en confluència amb el carrer de Calders, a prop d'on fa poca estona els Mossos carregaven contra manifestants de l'esquerra independentista i antifeixista que intentaven trencar aquest cordó policial per entrar al fossar de les Moreres. Ara l'ambient, si bé continua tens, s'ha relaxat una mica, el passeig està molt ple i fins al mig del passeig ha entrat un remolc amb altaveus des d'on es fan discursos contra la presència d'Aliança Catalana al fossar. Segons Laia Canigó, una de les portaveus de les organitzacions convocants antifeixistes, si els seguidors del partit d'extrema dreta han pogut fer l'ofrena floral és perquè el PSC impedeix el pas dels antifeixistes amb l'ampli desplegament policial que hi ha.
6: No han deixat a les antifeixistes entrar al fossar i han deixat que els feixistes hi siguin. Si Aliança Catalana és dins del fossar és perquè el PSOE els hi ha donat aquesta indicació als Mossos d'Esquadra.
5: De fet, el cordó policial al voltant del fossar contenia manifestacions contràries a Aliança a molts punts, a banda del passeig del Born, al carrer de l'Argenteria o a la plaça de les Olles. Aquí on estem continua venint gent, desconeixem si procedents d'aquests altres punts, però per Patri Vallejo això demostra que tenen molta més força que Aliança Catalana.
7: Hem demostrat que Aliança Catalana, fora de les xarxes socials, són quatre gats, no tenen tanta força com ens volen fer creure i els podem derrotar.
5: A dins del fossar, quan ha arribat Sílvia Orriols, hi havia, segons la policia, 500 seguidors d'Aliança Catalana, mentre que fora els mateixos cossos policials han parlat de 1.500 persones, que podrien ser més, que cridaven consignes a l'uníson com Sílvia Orriols, rata feixista, o fora Aliança del fossar.
0: Doncs gràcies, Roger. Aquest és l'ambient que has pogut copsar, igual que l'Àlex. Gràcies a tots dos. Fins ara, línies obertes. Bona tarda.
5: Bona tarda.
0: I ara us parlem del Tribunal Suprem, que aplicarà l'amnistia a Carles Puigdemont després que el Constitucional dicti la primera sentència sobre malversació, un escenari que fonts del Tribunal de Garantia situen a l'octubre. Madrid, Tània Tàpia.
8: El Tribunal Suprem acatarà la decisió del Tribunal Constitucional sobre l'amnistia just després de la primera sentència sobre la malversació. Segons reconeixen fonts del Suprem, si la decisió és favorable a Puigdemont, com s'espera, el primer que s'aixecarà serà l'ordre de detenció. Això depèn del magistrat Pablo Llarena i després, en mans de la sala penal, ja quedarà l'aplicació de l'amnistia, que pot ser immediata si el Suprem entén que la justificació del Constitucional no deixa dubtes. La primera sentència del Constitucional s'espera, segons fonts del Tribunal de Garanties, cap a l'octubre, i en aquesta sentència ja quedarà clara la interpretació del delicte de malversació i serà aplicable a la resta de casos pendents, també el de Puigdemont, encara que el Constitucional té previst abordar el seu cas més endavant. Fons del Suprem aclareixen que un cop tinguin la sentència i els arguments del Constitucional, poden actuar d'ofici o si ho demanen les defenses.
0: I coincidint amb aquestes últimes notícies sobre l'amnistia, hi ha hagut reunió avui a Waterloo entre els expresidents de la Generalitat, Carles Puigdemont i Artur Mas. Segons un comunicat, a la trobada han parlat de la necessitat que es compleixi sense demora l'aplicació de la llei d'amnistia i la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El president Mas creu que la fi de l'exili no serà un retorn a la normalitat, sinó un acte de restitució de la justícia. Mas ha ofert a Puigdemont tot el seu suport i s'ha posat a la seva disposició. Els dos presidents han debatut a fons la situació del país i del moviment independentista i com reforçar el catalanisme. En aquest sentit, troben necessària una majoria nacional sòlida per fer front des de les institucions catalanes als desafiaments que té plantejats la societat.

0: Continuem 2:10 de 7 de la tarda. Volem passar per Brussel·les perquè el Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès un quart de punt fins al 2,5%. El BCE pronostica més inflació de cara al 2027 i 28 i manté que l'economia està resistint millor del que es preveia tot i el complicat context geopolític. Brussel·les, Bruno Fortiàmides.
1: Tot i la guerra a l'Orient Mitjà, l'organisme monetari millora lleugerament les perspectives de creixement econòmic per aquest any i pel que ve. La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, admet que no s'ho esperava.
2: Estem sorpresos per la resiliència de la nostra economia, sorpresos positivament perquè el creixement és més fort del que vam anticipar i l'economia s'està ajustant millor.
1: Pel que fa a la inflació, Lagarde ha donat una de freda i una de calenta.
2: Hem vist la inflació més baixa del que ens esperàvem, sobretot la del menjar, però creiem que la inflació durarà més temps del que anticipàvem.
1: I això ho ha remarcat diversos cops. Ha dit que la inflació ens acompanyarà més temps del previst. I aquest factor inflació, aquest factor inflacionista és el que porta molts experts a vaticinar que aquesta tardor el Banc Central Europeu tornarà a pujar els tipus d'interès. La seva presidenta, però, evita les especulacions.
2: Com que tenim aquest nivell d'incertesa, simplement no podem anticipar què farem. Ens centrem en què ens diuen les dades avui.
1: I també s'ha referit a l'ascens electoral de l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, un partit que defensa abandonar l'euro com a moneda comú. Lagarde els ha dit que mai abans l'euro havia tingut tant suport social. Segons l'última enquesta elaborada pel Parlament Europeu, 8 de cada 10 ciutadans donen suport a la moneda comú. I la presidenta del BCE s'ha agafat aquestes dades.
0: Els colons jueus continuen aïllant famílies palestines de Cisjordània dins de casa seva per forçar-les a marxar. És un nou mètode d'assetjament que han posat a marxa els últims mesos, malgrat la condemna internacional. A la ciutat d'Axura, dues famílies continuen atrapades des de fa més d'un mes. El nostre corresponsal, que és el Jordi Brascó, ha pogut accedir a casa seva i parlar-hi. Això ens deia.
3: El primer que destaca de les cases assetjades és una enorme bandera nord-americana. La va portar el Luai des d'Ohio, on es va fartar de veure com els colons amenaçaven la seva família. Diu que és la seva manera d'enviar un missatge al món, que un ciutadà nord-americà està en perill. L'exèrcit israelià controla la zona, l'ha declarat àrea militar tancada i ha aconseguit mantenir els colons a una certa distància, però a efectes pràctics els veïns segueixen atrapats a casa.
4: Ens exigeixen que ens coordinem amb ells, però rebre la seva aprovació tarda de 2 a 3 dies. Ni jo ni ningú hem pogut sortir de casa. Ni cap altre membre de la família ni amics ens ha pogut visitar o portar menjar.
3: Per fer arribar el menjar se les han d'empescar. L'última jugada, amagar-lo al camió de la brossa. També han hagut de tirar d'imaginació per entretenir-se. La solució l'han trobat en els veïns de les dues cases del costat, també assetjades. Cada nit es reuneixen, però el Youssef sap que no és suficient per les seves dues filles.
5: El més difícil són les nenes. Estan aïllades de tot i no poden veure altres nens com elles. Estan tot el dia plorant i patint. Intentem entrenar-les perquè s'acostumin a viure en una presó.
3: Fora de les cases encara hi ha els matalassos que utilitzaven els colons, que s'ho miren des d'unes caravanes a uns 200 metres, preparats per tornar a atacar en qualsevol moment.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La consellera de Salut, Olga Pané, obre la porta a negociar amb el Sindicat de Metges de Catalunya després que hagin anunciat una vaga indefinida a partir de l'octubre, en protesta per l'estatut marc que impulsa el govern espanyol. La consellera ho ha dit en la inauguració del nou centre d'atenció primària d'Hostalric. Anem fins allà, Pau Bertolí.
7: Pané assegura que s'està reunint amb els sindicats, que els metges tenen la porta oberta i insisteix que el Departament de Salut treballarà perquè la vaga no consolidi.
8: Per tant, nosaltres, en aquest sentit, intentarem ajudar a que millorin les condicions perquè aquesta vaga no consolidi, no es faci realitat, i ja ho saben els metges que hem tingut sempre la porta oberta per parlar amb ells dels temes que ens afectin aquí.
7: Pané també ha dit que vol que aquesta sigui l'última generació de metges amb guàrdies de 24 hores.
0: I els Mossos Mossos que han trobat un assecador de marihuana en una antiga explotació avícola de Cabra del Camp, amb més de 600 quilos de cabdells. Fa 3 mesos, la policia va desmantellar 12 plantacions de cànnabis en aquesta mateixa població, a l'Alt Camp, que no arriba als 1.400 habitants. Tarragona, Ricard Buigas.
9: Aquests cabdells de marihuana que els Mossos van intervenir a la finca de Cabra del Camp poden arribar a tenir un valor de gairebé 1 milió d'euros al mercat il·legal, segons la policia. També van comissar 3 armes llargues i un revòlver. Durant l'operació, els agents no van trobar els responsables de l'assecador. Un dia després, un home de 45 anys amb antecedents es va presentar a les dependències policials, on el van arrestar per un presumpte delicte de tràfic de drogues i una altra pertinença d'armes i explosius. Fa només 3 mesos, en aquesta mateixa localitat de l'Alt Camp, la policia va desarticular un grup criminal especialitzat en el cultiu de marihuana. Van detenir 14 persones. L'organització gestionava 12 plantacions en diversos immobles amb un total de més de 5.000 plantes de marihuana.
0: Tres quarts de set, àrea de servei. Mirem ara mateix com està el trànsit, amb problemes concentrats a la P7, com explicava la Txell Garriga, en aquesta operació sortida de 3 dies. Txell, bona tarda.
10: Molt bona tarda. Doncs mira, ja tenim les primeres dades d'aquesta operació sortida. Ja haurien sortit de l'àrea metropolitana uns 207.000 vehicles, que serien gairebé el 40% dels previstos fins demà. A la xarxa viària, de moment, tarda molt complicada avui a la P7 per dues incidències que han sumat pràcticament 20 quilòmetres de retenció entre Sant Cugat i Gelida en sentit sud. L'accident que ha compactat aquesta cua a Gelida ja s'ha retirat, però ara, i la cua comença a recular, a disminuir, ho diem entre cometes perquè encara hi ha uns 13 quilòmetres de retenció i congestió també a l'A2 des d'Abrera fins a l'enllaç a Martorell amb l'autopista. L'alternativa en sentit sud, la B24, també té encara aturades els túnels de Vallirana. I en sentit nord, la P7 també té congestió entre Mollet i Montornès, en aquest cas no consten ara mateix incidències. I a la resta de xarxa també continua complicada la circulació a l'A2 entre Igualada i Jorba, direcció Lleida, en aquest cas recordem que és per obres, i continua també amb retenció molt intensa encara a les dues rondes de Barcelona, ben bé en els dos sentits de la marxa, però només ens consta una incidència a les rondes, és un vehicle variat a la ronda de dalt en sentit Besòs. De moment això és tot.
0: Gràcies, fins d'aquí uns minuts. Bona tarda. I afegim que en aquesta operació sortida, Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial amb més de 1.600 agents, que faran més d'un miler de controls, especialment entre els motoristes.
6: El temps.
0: Gemma Puig.
11: L'estabilitat s'ha imposat al llarg de tot el dia després d'un matí fresc avui amb aquesta primera glaçada amb un grau sota zero a Das a la Cerdanya i les temperatures han anat pujant i el contrast entre el dia i la nit és força marcat. Les màximes més altes han arribat als 32 graus al Dover, 30 a Ulldecona, Tarragona, Vinebre, Sant Romà d'Abella, però també els 27 de Girona, Espolla, 26 a Lleida, 26 a Barcelona, temperatures amb una calor molt, molt suportable després dels dies que hem tingut de calorada. Amb un cel clar amb alguna banda de núvol prim i així és com acabarem aquest dijous. Aquesta propera nit i matinada tornarà a baixar la temperatura, per tant aquest contrast entre el dia i la nit es mantindrà durant tot el cap de setmana llarg de la diada, per tant aquesta diada l'encetarem amb aquest ambient fresc, amb algun núvol baix a primera hora entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central, amb vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems, i a la tarda alguna nuvolada que pot créixer cap al nord-est podria deixar-se escapar alguna gota cap al Montseny, si ho acaba fent serà molt poquet cosa, i a la resta una tarda de sol i amb unes temperatures un pèl més amunt. Igualment, però, els valors més alts els hi costarà de passar dels 30 o 31 graus.
6: Trescat Info. Trescat Info.
0: Ara són 3:15 de 7 del vespre. Atenció, perquè si us agraden els ocells, aquesta notícia us interessa, perquè des d'avui ja es poden consultar les dades d'on són i per on es mouen totes les espècies que hi ha a Europa. Ha entrat en funcionament una nova versió del visor Eurobird Portal, on hi ha informació en temps real dels moviments de prop de 600 espècies d'ocells. No és que s'hagin posat sensors a tots els exemplars. El visor s'alimenta de les observacions que fan a camp més de 200.000 ornitòlegs voluntaris de 41 països. Gabriel Gargallo, director de l'Institut Català d'Ornitologia, és el coordinador d'aquest projecte.
12: Mai havíem tingut una eina que ens permetés veure on estan tots els ocells d'Europa en cada moment de l'any i amb dades fins ahir. Aquest visor permet de forma molt visual veure tots aquests grans patrons diferents que tenen les espècies que conviuen amb nosaltres, no? i això per mi és el que és més excitant, no?
0: Per fer les consultes només cal entrar al visor i posar el nom dels ocells que ens interessen. Heu de triar dues espècies i se us en desplegaran dos mapes interactius que es permetran comparar la seva presència i també els seus moviments a diferents indrets d'Europa en l'últim any. Per tant, dos noms. Si escolliu la cigonya blanca, per exemple, veureu que el mapa està ple de punts blaus perquè ja n'hi ha moltes a Catalunya, però en canvi, si trieu la grua europea, constatareu que encara les tenim al nord d'Europa i que aquí no hi ha cap punt que assenyali la seva presència. Per cert, que s'han detingut a Lleida un home de 43 anys acusat de maltractar greument el seu cadell de 3 mesos. El gos tenia dues costelles trencades, una fractura a la pota, una ferida al crani i també lesions a l'ull. Lleida, Pere Joan Álvarez.
13: La Guàrdia Urbana va detenir l'home al voltant de la 1 de la matinada d'ahir al carrer Romaní, al barri de Pardinyes, on els agents havien localitzat abans l'animal malferit. El gos el van portar d'urgència a una clínica veterinària i l'informe mèdic va determinar que tenia dues costelles trencades, una fractura a la pota davantera, una ferida al crani i lesions a l'ull esquerre. Després de rebre l'informe veterinari, els agents van detenir el propietari de l'animal com a presumpte autor d'un delicte de maltractament animal.
0: I ara ens ocupem de la cultura.
14: I was overwhelmed by the beauty of the film.
15: Eppure Chiesa ero venuto. Pascal e i canti del popolo greco tenevo stretti in mano. Spazzò la resistenza con nuovi sogni, il sogno delle regioni
0: federali. La figura de Bernardo Bertolucci, un dels cineastes italians més universals del segle XX, és qui protagonitza dues de les cintes presentades a la Mostra de Venècia.
16: Oh, wow!
0: Es tracta de la pel·lícula concurs de Echo Camber, que recupera l'últim guió del creador de Novecento abans de morir, i també el macrodocumental de 7 hores Joie de Vivre, dirigit per Luca Guadagnino. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
17: El documental fora de competició que Guadagnino dedica a un dels seus grans mestres és monumental, exhaustiu i enciclopèdic, començant pel títol Joie de Vivre, una expressió oral típica de Berlusconi que continua així. Notes, pensaments, paraules, reflexions, cares, visions al voltant de Bernardo Bertolucci i la cinefília del segle XX que ja no existeix. La cinta dedica 435 minuts a retratar la figura del geni creador de L'últim tango a París o L'últim emperador amb entrevistes amb grans cineastes italians i de Hollywood i escenes de pel·lícules analitzades al detall i amb tota profunditat. Guadagnino n'ha parlat quan ha rebut el premi honorífic Cartier Filmmaker.
18: El premi no té relació amb el que diré ara, però he tret un documental que es titula Joie de Vivre. És una pel·lícula que he fet literalment per amor a Bernardo Bertolucci i per amor a tot el que em va ensenyar. Gràcies per ser aquí i espero que tingueu paciència en les dues projeccions d'avui i demà, que són 7 hores.
17: Un altre gran documental de la Mostra dedicat a la cultura, en aquest cas la literatura, és Biografia de Jorge Luis Borges, una descomunal cinta de 5 hores i mitja, on el director argentí Mariano Llinas retrata la vida de l'autor de llibres com Ficciones o El Aleph a través dels papers que va deixar, els llibres que va llegir i els llocs concrets que va visitar. I tornant a Bertolucci, Echo Camber, presentada a la selecció oficial, és una pel·lícula del director Andrea Palaoro que adapta l'esborrany de l'últim guió i projecte cinematogràfic que el creador estava escrivint abans de la seva mort l'any 2018. La cinta, de to intimista i sentimental, narra la relació entre una parella que comparteix pis des de fa 15 anys però mai s'arriben a trobar presencialment. Està protagonitzada per Luca Marileni, Alicia Vikander i Susan Sarandon.
0: Per què les dones han estat gairebé esborrades dels llibres d'història, tot i que des de la prehistòria i fins al segle XX han caçat, han construït imperis, han governat i han liderat exèrcits? La novel·la gràfica Les grans oblidades de les franceses Titou, Lecoq i Marie Dubois vol respondre a aquesta pregunta i també restituir la memòria de moltes dones oblidades. Des d'una visió actual i amb molt sentit de l'humor, el llibre arrenca la prehistòria i qüestiona la representació de l'home de Cromanyó com a caçador caçador, mentre la dona es quedava a la cova cuidant els fills. Tot al contrari, apunta que també caçava i que també era artista. És el primer de molts exemples que analitza l'obra, que vol demostrar que les dones han tingut un paper clau, però que han estat invisibilitzades de manera conscient per historiadors i poders polítics, per una raó que explica en una entrevista a aquesta emissora la il·lustradora Marie Dubois.
16: Et souvent, il s'agit avant
19: constatem que això es tracta d'una qüestió estrictament econòmica, no? Té a veure amb la història de l'economia i amb una filosofia sexista en el que els homes volen tenir només per ells tot el poder i el que fan és treure-li el poder a les dones i les releguen, no?, a una esfera diferent. Les treuen de la memòria, no?, de la història per poder ells mantenir la seva dominació.
0: Les grans oblidades al públic en català, Garbuix Books.
6: Esports.
0: Fins al punt de les 7, Ergar Isidro, bona tarda.
20: Bona tarda, Nati. La Lliga de Futbol Professional acaba de publicar les xifres del fair play financer que imposa als clubs de la primera i de la segona divisió de futbol. I segons aquestes xifres, el Barça se situa dins del límit salarial. Fa uns dies, el club publicava que el cost de l'actual plantilla blaugrana és de 573 milions i ara el topall de la LFP l'ha situat en 582.
6: 3CAT Info.
20: Es porta en directe a la Lliga Catalana de Bàsquet. S'està jugant un partit que enfronta el FIAC Girona i l'Ilerna Lleida i que Tarragona està seguint l'Ernest Macià. Ernest, bona tarda.
21: Què tal? Bona tarda. El partit de moment el domina el debutant avui, el FIAC Girona, 23-17. Som tot just encara en una fase molt preliminar del partit. Acaba de començar el segon quart. 25-17 després d'aquesta cistella. Al minut 1 del segon quart guanya el Girona. Recordem que si guanyés el Lleida seria ja matemàticament campió del seu grup i, per tant, primer finalista en la final de diumenge a les 12 del migdia, com tot el torneig per Esport 3. Però ara mateix està guanyant el Girona, per tant, en aquest grup tot continuaria viu. Recordem que a les 9, també per Esport 3, es juga el segon partit del dia, el que enfronti el Futbol Club Barcelona, que debut en aquesta Lliga Catalana, i l'Andorra, que en cas de perdre matemàticament quedarà ja descalçat del torneig.
20: Gràcies, Ernest. Per cert, també en bàsquet, la Sisa Joventut i Kei van de Wurst han arribat a un acord per la rescisió del contracte del jugador neerlandès. I al Mundial Femení, també de bàsquet, Espanya-Austràlia, en partit de quarts de final, a partir de 8:45 del vespre.
6: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
20: Tornant a parlar de futbol, el Barça començarà demà a preparar el partit de Lliga d'aquest diumenge al Camp del Llevant, un partit corresponent a la cinquena jornada. Avui els jugadors blaugrana han tingut festa després de golejar ahir el Feyenoord en l'estrena de la Champions masculina de futbol. Avui, de fet, es juguen els últims 6 partits de la primera jornada de la Lliga de Campions i els 2 primers partits ja estan en joc. Són el Fenerbahçe 0, Roma 0 i el mateix marcador en el PSV Shakhtar. A partir de les 9 es jugaran els altres 4 partits. Són el Como Leipzig, el Bayern de Múnich Bodo Glimt, el Manchester United Saba de Bakú i l'Eslàvia de Praga Lens. També en futbol ja s'han fet oficials els horaris de la 8a jornada de la primera divisió. El divendres 9 d'octubre la jornada l'obrirà l'Espanyol al camp del Màlaga a les 9 del vespre i l'endemà el dissabte 10 d'octubre, el Barça rebrà el Getafe a 6:45. I en clau internacional, l'exjugadora del Barça, Fridolina Rolfo, actualment al Manchester United, ha anunciat que no jugarà els propers mesos perquè està embarassada.
6: 3CAT Info.
20: Marc Márquez s'ha mostrat molt crític amb els que asseguren que el pilot de Cervera exagera les seves lesions.
22: Justifique o dubte d'un esportista, nosaltres sempre hi ha part amb la carrera que o amb el currículum que tinc jo, no els hi desitjo que els hi passi mai res, perquè si no, quan tu ho vius és realment quan realment empatitzes amb aquella persona, però bueno, ja et dic, jo l'estic 100% convençut que amb adaptacions intentarem lluitar per aquest Mundial.
20: Són declaracions de Márquez en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que s'emetrà aquest mateix vespre. A la prèvia dels entrenaments del Gran Premi de San Marino, el també pilot Àlex Rins, de 30 anys, ha confirmat que deixarà el Mundial al final d'aquesta temporada i que canviarà de disciplina. Afegir que la waterpolista Maika García ha estat presentada aquest mitjà com a nova jugadora del Sant Andreu, dies després de marxar traumàticament del Sabadell, on hi ha estat a 32 anys. García ha anunciat que portarà el seu cas a la justícia per no haver-li renovat automàticament el contracte després d'haver estat mare fa un any.
23: Sí, estic amb el... Sí, bueno, crec que és bastant evident.
1: no sé si ho vaig fer públic, també hi vaig parlar dilluns a l'entrevista, estic amb el meu equip jurídic i bueno, s'està tramitant, tot això ho estan portant elles i en breu hi haurà, sí, encara no s'ha rebut, però sí.
20: En ciclisme, triomf per al suís Stefan Kühn del Tudor Pro Cycling Team a la contrarrellotge individual de 32 quilòmetres entre el Puerto Santa Maria i Jerez de la Frontera, de la 18a etapa. El mallorquí Enric Mas, del Movistar, manté el mallot vermell de líder, però ha vist com Primo Roglic, del Red Bull, li ha retallat 33 segons i ara se situa a 1 minut i 37 segons. Demà es disputarà la 19a i entrarà penúltima etapa, seran 210 quilòmetres entre Vélez Màlaga i Estepona, amb dos ports de segona categoria i un de primera al final de l'etapa. I a la Lliga Femenina d'Handbol, el Granollers ha confirmat la greu lesió de la jugadora Martina Capdevila, que té un trencament complet del lligament encreuat anterior i del lligament col·lateral medial del genoll dret.
6: Trescat Info.
20: Bona tarda, són les 7. Primer titular a aquesta hora per l'estat del trànsit, perquè està sent una tarda complicada a les carreteres, equip viari.
10: Bona tarda. Sí, continua de moment complicada, sobretot a l'AP7, per dues incidències que han sumat pràcticament 20 quilòmetres de cua. Ara mateix hi ha cua entre Sant Cugat i Sant Andreu de la Barca, en sentit sud, i circulació encara també molt complicada, intensa, a les dues rondes de Barcelona.
20: Tensió amb càrregues policials contra manifestants antifeixistes al voltant del Fossar de les Moreres, a Barcelona, on també es concentren membres i simpatitzants d'Aliança Catalana. Els Mossos s'han endut 5 manifestants. El Suprem acatarà el Constitucional i aplicarà l'amnistia a l'expresident Puigdemont un cop hagi dictat sentència, un escenari que podria arribar a principis d'octubre. El Tribunal de Comptes també preveu aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras per les despeses del procés en les pròximes setmanes. El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès un quart de punt fins al 2,5%. L'organisme pronostica més inflació per al 2027 i el 2028, tot i que manté que l'economia està resistint millor del que es preveia al complicat context geopolític. Ha mort Cristóbal Colón, fundador i president d'honor de la cooperativa La Fageda, a la Garrotxa. Colón, psicòleg de professió, va iniciar el projecte empresarial l'any 1982 per ajudar a la rehabilitació de persones amb malalties mentals. Actualment, La Fageda dona feina directa a gairebé 500 persones. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, prenen el control de la ciutat de Mocha, a la costa del Mar Roig, un punt estratègic per al comerç mundial de petroli, precisament en ple augment del seu preu pel bloqueig de l'estret d'Hormuz. El barril de Brent continua pujant i se situa per damunt dels $105. I localitzen a Figueres un dels arsenals clandestins d'armes més gran que s'han desmantellat mai a l'Estat. Es distribuïen a bandes dedicades al crim organitzat, narcotràfic i segrestos. La Policia Nacional ha detingut 7 persones, un dels quals amb experiència militar a l'Àsia Central i que modificava armes de fogueig perquè disparessin foc real.
6: Esports.
20: La Lliga de Futbol Professional situa el Futbol Club Barcelona dins del límit salarial que imposa els clubs de la primera i de la segona divisió. El cost de l'actual plantilla blaugrana és de 573 milions i el topall de la LFP l'ha situat en 582. A la Lliga Catalana de Bàsquet tenim en joc un partit entre el FIEC Girona i l'Ilerna Lleida. Domina el conjunt gironí 27-24 quan falten 6 minuts per arribar al descans. A partir de les 9, Barça-Andorra. I el primer equip del Barça de futbol ha tingut descans aquest matí després de col·legiar i el Feyenoord. Demà ja tornen els entrenaments per preparar el partit de Lliga de diumenge al Camp del Llevant.
2: I pel que fa al temps, sol i algun núvol prim amb temperatures molt agradables, els valors més alts prop dels 30 graus. Diada assolellada, tret d'alguns núvols baixos entre el sud de la Costa Brava i Costa Central, i no es descarta alguna gota prop del Montseny. Matí fresc i màximes una mica més altes.
6: 3CAT Info.
20: Passen 3 minuts de les 7 de la tarda, us informa Agustí Serrat.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Es manté la tensió al voltant del fossar de les Moreres, on els Mossos han carregat contra manifestants de l'esquerra independentista i antifeixista que protesten per la presència d'Aliança Catalana i la seva líder, Sílvia Orriols, aquesta tarda al fossar. Més de mig centenar d'agents continuen desplegats a la zona, on s'han aplegat unes 3.000 persones, majoritàriament antifeixistes, segons la Guàrdia Urbana. Anem, doncs, cap allà, cap al fossar de les Moreres, per saber quina és l'última hora. I tenim l'Àlex Giral. Robert, bona tarda.
3: Hola, què tal? Bona tarda. Sí, ara mateix el fossar de les Moreres, que és buit del tot. Els simpatitzants d'Aliança Catalana han anat desfilant, de fet encara ho fan, pel passadís segur que han obert els Mossos d'Esquadra al carrer de l'Espaseria, precisament per evitar trobades entre antifeixistes i simpatitzants d'aquest partit polític. Moments de tensió, com deies, sí, però sempre entre la policia i els antifeixistes, que en diverses ocasions han intentat trencar el cordó policial i intentar accedir a aquest fossar de les Moreres. No ho han aconseguit i, de fet, han vist com un mínim de 5 persones han estat retingudes pels Mossos d'Esquadra, pendents de si aquestes persones són detingudes o simplement arrestades i identificades. Dues d'aquestes persones a qui els Mossos s'han endut ha estat per llançar pintura enmig del discurs de la presidenta d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, que, tot i així, no ha volgut interrompre el seu Parlament aquí al fossar de les Moreres. La sentim.
4: Els mateixos líders que ara ens insulten i etiqueten des de la talaia de la superioritat moral. Cap dels seus insults ni etiquetes ens farà desistir. No hem vingut a ser políticament correctes ni a guanyar el Premi Nobel de la Pau. Hem vingut a salvar Catalunya!
3: Per tant, calma a hores d'ara aquí al fossar de les Moreres, que tot i això continua envoltada d'un cordó policial amb molts efectius de la policia. Els Mossos, per cert, que han xifrat provisionalment en 500 persones els simpatitzants d'Aliança Catalana que han assistit a l'acte aquí al fossar de les Moreres. Serà escenari també, aquest mateix fossar d'aquí a una estona, dels discursos i actes que han preparat la JNC, Junts per Catalunya i també Esquerra Republicana de Catalunya en el que és la vigília de la Diada Nacional.
2: Gràcies, Àlex, per estar... N'estarem pendents i per saber ara què passa fora del fossar. Connectem amb la unitat mòbil que hi ha a fora, amb Pep Casanovas i Roger Santaló. Roger, bona tarda.
5: Bona tarda. Doncs, a diferència del fossar de les Moreres, que, com bé ha dit el company Àlex Giral, està buit en aquests moments, a fora l'ambient al passeig del Born, continuen els discursos contra la presència d'Aliança Catalana davant centenars de manifestants de l'esquerra independentista i antifeixista que omplen aquest passeig. Hi ha tanta gent que entre discursos, quan hi ha moviment de gent, s'han vist algunes càrregues policials perquè els Mossos continuen impedint, com bé heu dit, el pas dels antifeixistes a dins del fossar. Les organitzacions convocants critiquen el govern pel desplegament policial. Laia Canigó i Patri Vallejo són dues de les portaveus de les organitzacions convocants antifeixistes.
23: No han deixat a les antifeixistes entrar al fossar i han deixat que els feixistes hi siguin. Si Aliança Catalana és dins del fossar és perquè el PSOE els ha donat aquesta indicació als Mossos d'Esquadra.
24: Hem demostrat que Aliança Catalana, fora de les xarxes socials, són quatre gats, no tenen tanta força com ens volen fer creure i els podem derrotar.
5: Recordem que a banda de la manifestació aquí al passeig del Born n'hi havia dues més que la policia contenia per impedir que arribessin fins al mig del fossar, una ubicada al carrer de l'Argenteria i una altra a la plaça de les Olles. Aquí al passeig del Born l'ambient continua reivindicatiu i a banda, per exemple, de les estelades independentistes amb l'Estel Roig es veuen altres ensenyes feministes de Palestina, anarquistes i prohabitatge. També continuen ben alt les consignes contra Sílvia Orriols i Aliança Catalana.
2: Gràcies, Roger. Estarem ben pendents del que passi al fossar de les Moreres al llarg de la tarda, però els actes institucionals de la Diada s'obren aquest vespre amb l'acte solemne d'issada de la senyera al Parlament. Aquest any es dedicarà a la commemoració del mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva, que és l'arrel del parlamentarisme català. Allà al Palau del Parlament hi tenim en Jordi Corbalán. Bona tarda.
25: Bona tarda. Des de davant mateix del Parlament, just en el moment que el president de la Generalitat, Salvador Illa, arriba aquí al Parlament, l'acompanya, us expliquem, encara el comissari en cap de la prefectura dels Mossos, Miquel Esquius, perquè encara no s'ha fet efectiu aquest relleu anunciat justament ahir. En aquests moments el president Illa passa revista una formació de gala dels Mossos de

0: Un acte que començarà amb l'hissada de la majestuosa senyera que justament des d'avui fa un any oneja de manera permanent al costat dret de la façana del Parlament de Catalunya. Els encarregats d'hissar-la seran agents del cos de Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana de Barcelona. A continuació, l'actor Lluís Soler interpretarà un text inspirat en l'Abat Oliva, escrit expressament per l'ocasió pel poeta Jaume Coll Mariner, reconegut fa poc amb el Premi Carles Riba. I és que aquest acte d'avui serà també el tret de sortida per commemorar el mil·lenari de les Assemblees de Pau i Treva de Déu. Tot un seguit d'actes amb què el Parlament vol recordar i reivindicar durant els pròxims mesos, durant tot aquest any que tenim per davant, els orígens del parlamentarisme català en aquestes Assemblees de Pau i Treva. Hi ha les arrels del Parlament de Catalunya, un dels més antics d'Europa, i vol recordar també doncs, i reivindicar les institucions pròpies i la cultura de la pau. Al final de l'acte es projectarà també el discurs de Pau Casals a la seu de les Nacions Unides. Com dèiem, aquí tot és a punt per començar d'aquí una estona aquest acte que donarà el tret de sortida a la commemoració institucional de la Diada Nacional de Catalunya.
1: Gràcies, Jordi. Doncs tornarem d'aquí una estona al Parlament per fer un seguiment d'aquest acte d'hissada de la senyera. Tot plegat avui que el Tribunal Suprem ha anunciat que aplicarà l'amnistia a Carles Puigdemont després que el Constitucional dicti la primera sentència sobre la malversació, un escenari que fons del Tribunal de Garanties situen a l'octubre. Madrid, Tània Tàpia.
2: El Tribunal Suprem acatarà la decisió del Tribunal Constitucional sobre l'amnistia just després de la primera sentència sobre la malversació. Segons reconeixen fonts del Suprem, si la decisió és favorable a Puigdemont, com s'espera, el primer que s'aixecarà serà l'ordre de detenció. Això depèn del magistrat Pablo Llarena i després, en mans de la sala penal, ja quedarà l'aplicació de l'amnistia, que pot ser immediata si el Suprem entén que la justificació del Constitucional no deixa dubtes. La primera sentència del Constitucional s'espera, segons fonts del Tribunal de Garanties, cap a l'octubre, i en aquesta sentència ja quedarà clara la interpretació del delicte de malversació i serà aplicable a la resta de casos pendents, també el de Puigdemont, encara que el Constitucional té previst abordar el seu cas més endavant. Fons del Suprem aclareixen que, un cop tinguin la sentència i els arguments del Constitucional, poden actuar d'ofici o si ho demanen les defenses.
1: Més enllà del Suprem, el Tribunal de Comptes també desencalla l'amnistia i l'aplicarà les properes setmanes a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i a una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses del procés, segons ha avançat al Matí de Catalunya Ràdio. La justícia europea va respondre al juliol als dubtes que li van plantejar el Tribunal de Comptes sobre l'aplicació de l'amnistia. Va dir que s'havia d'aplicar en aquests casos perquè no afectaven els interessos econòmics de la Unió, però en lloc d'aplicar-la immediatament, el Tribunal de Comptes va demanar informació a les parts per certificar l'origen dels diners. Dos mesos després, fonts del Tribunal han explicat al Matí de Catalunya Ràdio que no tenen més opció que aplicar l'amnistia les properes setmanes, a molt estirar a principis d'octubre, un cop tinguin enllestida la sentència. Coincidint amb les últimes notícies sobre l'amnistia, hi ha hagut reunió avui a Waterloo entre els expresidents de la Generalitat, Carles Puigdemont i Artur Mas. Segons un comunicat, a la trobada han parlat de la necessitat que es compleixi sense demora l'aplicació de la llei d'amnistia i la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El president Mas creu que la fi de l'exili no serà un retorn a la normalitat, sinó un acte de restitució de la justícia. Mas ha ofert a Puigdemont tot el seu suport i s'ha posat a la seva disposició. Els dos presidents han debatut a fons la situació del país i del moviment independentista i com reforçar el catalanisme. En aquest sentit, troben necessària una majoria nacional sòlida per fer front des de les institucions catalanes als desafiaments que té plantejats la societat.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès un quart de punt fins al 2,5%. El BCE pronostica més inflació per al 2027 i el 2028 i manté que l'economia està resistint millor del que es preveia pel complicat context geopolític. Brussel·les, Bruno Forte Amiras.
4: Tot i la guerra a l'Orient Mitjà, l'organisme monetari millora de forma lleugera les perspectives de creixement econòmic per aquest any i per al que ve. La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, admet que no s'ho esperava.
5: We have been...
6: Estem sorpresos per la resiliència de la nostra economia, sorpresos positivament perquè el creixement és més fort del que vam anticipar i l'economia s'està ajustant millor.
4: Pel que fa a la inflació, Lagarde n'ha donat una de freda i una de calenta.
6: Hem vist la inflació més baixa del que ens esperàvem, sobretot la del menjar, però creiem que la inflació durarà més temps del que anticipàvem.
4: avisa que la inflació ens acompanyarà més temps del previst, i això és el que porta molts experts a vaticinar que el Banc Central Europeu tornarà a pujar els tipus d'interès abans que acabi l'any. La seva presidenta

0: presidenta, però evita les especulacions.
1: Com que tenim aquest nivell d'incertesa, simplement no podem anticipar què farem. Ens centrem en què ens diuen les dades avui.
0: També ha llançat un dard a l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, un partit que creix a les urnes i que defensa abandonar l'euro com a moneda comuna. Lagarde els ha dit que mai abans l'euro havia tingut tant suport social. 8 de cada 10 ciutadans hi estan a favor, segons l'última enquesta elaborada pel Parlament Europeu.
2: Hi ha mort el fundador i president d'honor de la cooperativa La Fageda, a la Garrotxa, Cristóbal Colón, als 77 anys. Colón va néixer a Zuera, Saragossa, i es va llicenciar en Psicologia Clínica per la Universitat Autònoma de Barcelona, on es va especialitzar en l'avortteràpia. Va tirar endavant la cooperativa l'any 1982 amb una quinzena de persones, la majoria ingressades a l'Hospital Psiquiàtric de Salt. En una entrevista al programa Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, ell mateix explicava què el va impulsar a iniciar el projecte.
3: Vaig descobrir una cosa molt important, i és que la feina és una plataforma molt important per la vida d'aquestes persones, però que el que feien dintre de l'hospital no era el que realment, no era un treball de veritat, era un com si treballéssim. I l'any 82, doncs, varen decidir sortir del manicomi per muntar una empresa. Vull dir que una idea així de simple i així de complicada al mateix temps.
2: Colom va rebre la Creu de Sant Jordi el 2024, el mateix any que va ser investit doctor honoris causa per la Universitat de Girona. Moment de fer un cop d'ull a les carreteres per saber quin és l'estat del trànsit. Txell Garriga, bona tarda.
4: Molt bona tarda. Doncs ara mateix ja haurien sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona un 40% dels vehicles previstos, són uns 207.000, i la xarxa viària de moment tarda molt complicada, sobretot a la P7, per dues incidències que han arribat a sumar pràcticament 20 quilòmetres de retenció entre Sant Cugat i Gelida. Aquest accident que ha compactat la cua en sentit sud ja s'ha retirat i la cua comença a disminuir perquè encara hi veiem però uns 12 quilòmetres i també congestió a l'enllaç tant de la 2 des d'Abrera fins a Martorell i a la B23 al Papiol. I en sentit nord, a l'AP7 també hi ha cua entre Mollet del Vallès i la Roca del Vallès, també per un altre accident, però que ja s'hauria retirat cap al voral. La resta de xarxa continua també complicada, sobretot a l'A2 entre Igualada i Jorba, direcció Lleida. En aquest cas és per obres, però hi ha uns 7 quilòmetres ara molt intensos de cua. I també veiem molt intenses encara les dues rondes de Barcelona. Continuen anant molt plenes, però de moment ara mateix no ens consten incidències en cap punt. De moment, això és tot.
2: Gràcies, fins ara.
4: Fins ara.
2: El temps. Amb la Gemma Puig.
5: Després d'un matí fresc, fred al Pirineu, però molt estable, la tarda ha estat igual, amb presència de pocs núvols, només alguna banda de núvol prim, molt poqueta cosa en conjunt, i aquesta calor que es fa molt suportable als valors més alts. Avui han arribat els 32 graus al Dover, 30 a Vinebre, a Ulldecona, Tarragona, Sant Romà d'Abella, 20-26 graus en molts casos, i al Pirineu entre els 20 i els 23 graus. Per tant, una calor molt suportable, amb molta estabilitat i amb pocs canvis més. A cara aquest cap de setmana, la diada, aquest cap de setmana llarg, tots tindrem una mica la mateixa dinàmica de temps. Altre cop la nit i matinada i demà al matí la diada a primera hora serà fresca o fins tot freda cap al Pirineu, amb temperatures baixes també cap a comarques interiors i com a molt amb alguns núvols baixos entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Una boirina matinal, moltes més estones de sol cap al Pirineu, cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, encara amb vent de nord, amb aquest vent entre tramuntana i mestral cap al nord de l'Empordà i la tramuntana que es mantindrà també de cara a la tarda. Una diada estable amb alguna nuvolada que pot créixer i podria deixar-se escapar alguna gota cap a zones pròximes al Montseny. A la resta, una tarda estable i les màximes poden pujar una miqueta més. Els valors més alts igualment no passaran gaire dels 30 o 31 graus.
6: A Trescat Info,
7: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
6: Insostenibles.
8: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
6: El retrat d'un planeta en crisi.
9: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
10: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
6: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
11: Atenció, Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
12: Sí, Pizzi, che, que bueno que viniste! Que bueno que eres gol! Ha marcado el gol!
11: Un rúpido, Espino!
12: Encara Messi, encara Messi, encara Messi!
13: 50 anys de futbol en català, des de 1976.
14: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
13: On va començar tot.
14: A Catalunya Ràdio.
13: On tot continua.
14: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
13: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
14: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Què t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
13: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
14: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona SER Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
13: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.
15: Tresca Info.
2: 7 i 20 minuts, el Congrés dona llum verda a la llei per nacionalitzar fins a 200.000 saharauis nascuts durant el domini colonial espanyol. Es tracta d'una reivindicació històrica del poble saharaui que arriba en plena tensió amb el Marroc per la crisi migratòria a Ceuta. Madrid, Dani Sainz de Aja.
16: Un cop passa el filtre del Senat, la llei permetrà als ciutadans nascuts al Sàhara Occidental abans del 1977 i als seus descendents obtenir la nacionalitat espanyola. Un acte de reparació, segons la diputada de Sumar, Teixidi, saharaui i impulsora de la iniciativa.
17: Con la aprobación de esta norma le devolvemos, y recalco, devolvemos el DNI español a aquellos saharauis que un día lo tuvieron i este estado se lo quitó.
16: El PSOE ja ha votat a favor, igual que els seus socis parlamentaris, que li han retret el seu canvi de postura respecte a la sobirania del Sàhara. El PP, que s'hi ha abstingut, ha tornat a acusar els socialistes d'alinear-se amb el Marroc.
2: Això mentre comença el repartiment a la península dels menors que són a Ceuta de manera irregular. Aquest dijous arribaran a Navarra les primeres 5 nenes després que aquesta comunitat hagi estat la primera a tancar un acord amb el govern de la ciutat autònoma. Fins ara el PP, que governa a Ceuta, bloquejava els trasllats i només acceptava el retorn de tots els nens i nenes cap al Marroc. La presidenta navarresa, la socialista Maria Chivite, reclama a les comunitats, la gran majoria del PP, que segueixin els seus passos.
18: Porque este gobierno ayudaremos a Ceuta, no en la pancarta, sino con hechos, acogiendo a menores y lo que sea necesario dentro de nuestras posibilidades, de nuestras responsabilidades.
2: La proposta del Partit Popular per a aquests menors és que tornin als seus països d'origen, però en 10 anys només s'ha pogut repatriar 37 dels més de 32.000 menors que han arribat sols a Espanya. Això representa només el 0,1% del total i cap dels 37 ha tornat al Marroc perquè les autoritats marroquines bloquegen les repatriacions. Més qüestions. A Alemanya aquest dijous hi ha hagut la constitució del grup parlamentari d'Alternativa per Alemanya a Saxònia-Anhalt. L'empat en el nombre de diputats suposa tot un repte per l'extrema dreta si vol assolir la majoria per governar. Ulrich Siegmund ha confirmat que han arrencat les converses i no només amb l'esquerra populista. Siegmund continua confiant trobar un trànsfuga que li doni suport. Berlín, Jordi Regàs.
19: Ulrich Siegmund té pressa per governar, però per assolir una majoria de govern li fa falta el vot d'un o diversos diputats. Les negociacions van començar dilluns a la nit, quan per carta es va posar en contacte amb els altres partits. La CDU, els Verds, l'SPD i Die Linke ja li han donat carbassa. Ulrich Siegmund, líder de l'AFD a Saxònia-Anhalt.
20: En aquests moments hem rebut diverses negatives, com ja saben, però continuen les converses, actualment amb el BSB, però també amb altres diputats, per veure si trobem un acord per tirar endavant una majoria estable.
19: A Siegmund no li suposa cap problema reconèixer que està mirant de trobar algun diputat trànsfuga que li permeti ser investit com a primer ministre. Hi podria haver també noves eleccions, però Siegmund preferiria evitar-les.
20: L'escenari de noves eleccions no ens fa por, perquè seria el resultat d'una situació en la qual ningú més estaria disposat, tot i l'encàrrec de govern, a prendre la responsabilitat amb nosaltres. No és l'escenari preferit per nosaltres, volem actuar el més aviat possible, però no és un escenari que ens amoïni gaire.
19: Es dona la circumstància que a Alemanya el vot d'investidura del primer ministre és secret, una anomalia a nivell europeu, molt criticada dins del propi país perquè obre la porta al transfugisme. Si es donés el cas, es veurà el dia de la votació, un dia per al qual, de moment, no hi ha data prevista.
2: I encara en plana internacional, els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, han pres el control de la ciutat portuària de Moka, a la costa del Mar Roig, un punt estratègic per al comerç marítim internacional. Moka era el principal port del país que continuava en mans del govern reconegut internacionalment, que té el suport militar de l'Aràbia Saudita, i està situat molt a prop de l'estret de Bab el-Mandeb, per on passa tot el trànsit de vaixells del Mar Roig. I abans dels esports us expliquem que la policia ha desmantellat a Figueres, a l'Alt Empordà, un dels arsenals clandestins més grans d'intervinguts mai a tot l'estat, de més de 600 armes valorades en 5 milions d'euros. Girona, Fèlix Martín.
15: Exactament, han intervingut 644 armes, algunes de foc real, però la majoria de fogueig. 221 ja les havien manipulat per disparar i les altres 400 les tenien a punt per fer el mateix. Sobretot pistoles, però també subfusells. Qui ho feia és un expert de l'Àsia, amb experiència militar, que havia estat a l'exèrcit rus. Inicialment vivia a Benidorm, a la Marina Baixa, i des d'aquí feia els enviaments per a tot l'estat, fent servir empreses de missatgeria. Però quan es van fer les primeres detencions, es va traslladar a Catalunya. El responsable de l'operatiu policial, Enrique Azorín, i també el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, han valorat la importància de treure de circulació totes aquestes armes que acaben el crim organitzat.
21: Los laboratorios de policía científica nuestros lo determinarán haciendo pues esa balística identificativa, comparativa.
22: Pero lo que sí que es seguro es que han evitado futuros asesinatos a sueldo. Si han participado o no en los últimos crímenes, por ejemplo, encargados aquí en Cataluña, en ajustes de cuentas, esas almas son para vender.
15: En el que portem d'any, la Policia Nacional de Catalunya ha desarticulat 38 grups de crim organitzat amb més de 500 detinguts.
2: Esports. Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb Roger Bosà, bona tarda.
23: Bona tarda. La Lliga Catalana de Bàsquet avui es juguen dos partits més, el Girona-Lleida i el Barça-Andorra. En joc ara el Girona-Lleida des de 6:45, Tarragona. Ernest Macià, bona tarda.
24: Què tal, Roger? Bona tarda. Som al descans d'aquest partit que s'està jugant ara mateix entre Girona i Lleida. És un partit important, ja que si guanya el Lleida serà el primer finalista. I va guanyar el Lleida, avui seria la segona victòria. Això, però, no està passant. I és que el Girona està fent molt bons dos primers quarts i el descans domina de 7. Fiat Girona 46 i Lerna Lleida 39. Aquí, en aquest mateix pavelló del Pavelló Catalunya, el Palau Catalunya de Tarragona, acaba d'arribar el Barça, ja que després a les 9 jugaran el Barça, que debuta en aquesta Lliga Catalana, i l'Andorra, que ahir va perdre i que, per tant, si avui perd, quedarà ja fora matemàticament de tota opció de ser a la final.
25: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: Avui es juguen els últims 6 partits de la primera jornada de la fase Lliga de la Champions. En joc des de 6:45, el Fenerbahçe-Roma i el PSV-Shakhtar. Ara mateix, al minut 40, Fenerbahçe 0, Roma 1 i PSV 0, Shakhtar 0. A les 9 juga el còmode Cesc Fàbregas contra Leipzig, Bayern de Múnich, Bodo Glimt, Manchester United, Saba Bakú i Slavia de Praga, Lens. A la UEFA Youth League, la Champions juvenil, el Barça ha perdut aquest matí contra el Feyenoord, el Johan Cruyff, a la primera jornada per 1-2. El gol del Barça l'ha fet Nil Vicens, de penal a la segona part.
25: 3CAT Info.
23: El tècnic del València, Carlos Corberán, expressa el seu malestar amb Rodri per la conversa que va transcendir a la banqueta diumenge passat a Mestalla. El migcampista del Barça es va disculpar ahir públicament, després del partit, però tot i així, Corberán creu que va ser desafortunat.
26: Palabras completamente desafortunadas, porque pienso que eso no son palabras que nacen desde el respeto a compañeros de profesión. En el momento se produjeron, Gallá tomó iniciativa para tener una conversación con él, le ha hecho unas disculpas públicas que aceptamos y que entendemos. Que son las pertinentes, porque al final, aunque sea en un contexto de un compañero, sabemos lo que representamos, es un jugador muy importante que encima se ha relacionado por Mestalla, por lo que supone el logro que han conseguido con la selección española.
23: La Lliga ha fet oficial avui els horaris de la 8a jornada de primera, el divendres 9 d'octubre a les 9, Màlaga-Espanyol, el dissabte 10 a 6:45, Barça-Getafe. I encara en futbol, l'exjugadora del Barça, Fridolina Rolfo, ara al Manchester United, ha anunciat que no jugarà els pròxims mesos perquè està embarassada. Marc Márquez és crític amb aquells que asseguren que exagera les seves lesions. Són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
27: Justifique o dubte d'un esportista, nosaltres sempre, i a part amb la carrera que, o amb el currículum que tinc jo, no els hi desitjo que els hi passi mai res, perquè si no, quan tu ho vius, és realment quan realment empatitzes amb aquella persona, però bueno, ja et dic, jo l'estic 100% convençut que amb adaptacions intentarem lluitar per aquest Mundial.
23: A la prèvia dels entrenaments del Gran Premi de San Marino d'aquest cap de setmana, el també català Àlex Rins, de 30 anys, ha confirmat que deixarà el Mundial al final de temporada i que canviarà de disciplina. També avui el Sant Andreu ha presentat aquest migdia Maika García, dies després de marxar traumàticament del Sabadell. Estem parlant de waterpolo. Maika ja ha estat durant 32 anys.
0: La razó és el projecte esportiu, decisions tècniques. Esas son las razones que me da a mí, pero claro, de ahí puedes sacar muchas conclusiones, porque evidentemente hay mucho detrás. O sea, a mí no me sirve proyecto deportivo cuando he liderado muchísimos proyectos deportivos de este club y he estado en 70 títulos que hemos ganado con el Club Natación Sabadell.
23: Maika García ha anunciat que portarà el cas a la justícia per no haver-li renovat el contracte després d'haver estat mare fa un any. I a la Vuelta, victòria a la 18a etapa per al suís Stefan Kung del Tudor Pro Cycling Team a la contrarrellotge individual de 32 quilòmetres entre el Puerto de Santa Maria i Jerez de la Frontera. El mallorquí Enric Mas de Movistar manté el mallot vermell de líder, però ha vist com Primoz Roglic li ha retallat 33 segons i ara se situa a 1 minut i 37 segons. Demà, 19a i antepenúltima etapa.

0: Són 7:45, moment de repassar les informacions més destacades que us hem explicat fins ara, com l'atenció i les càrregues policials que hi estaven contra manifestants antifeixistes que protestaven per la presència d'Aliança Catalana i Sílvia Orriols aquesta tarda al Fossar de les Moreres. Els Mossos han detingut almenys 5 persones, dues de les quals han llançat pintura durant el discurs de la líder d'extrema dreta. Al Parlament aquest vespre comencen les celebracions institucionals de la Diada amb l'acte solemne dissada de la Senyera. Aquest any es dedica a la commemoració del mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva, l'arrel del parlamentarisme català. De seguida hi tornarem en directe. I el Suprem acatarà el Constitucional i aplicarà l'amnistia a l'expresident Puigdemont un cop hagi dictat sentència, un escenari que podria arribar a principis d'octubre. El Tribunal de Comptes també preveu aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras per les despeses del procés en les pròximes setmanes. De seguida us expliquem també que les obres de desdoblament de l'R3 entre Parets i la Garriga s'hauran acabat al febrer. El Ministeri de Transports ha ratificat el calendari previst inicialment i ha anunciat la compra urgent de 70 quilòmetres de cable de coure per pal·liar l'efecte dels robatoris d'aquest material a les rodalies. I Tàrrega acull els primers muntatges de la 46a edició de la Fira d'Arts de Carrer, que s'inaugura aquest vespre. Fins diumenge es podran veure un total de 57 espectacles, el 60% dels quals gratuïts. Els esports, quin és el titular destacat, Roger?
1: A la Lliga Catalana de Bàsquet avui es juguen dos partits en joc, el Girona 46, Lleida 39. Ara mateix al descans, a les 9, començarà el Barça-Andorra.
0: I pel que fa al temps, sol i algun núvol prim, amb temperatures molt agradables, els valors més alts prop dels 30 graus, diada assolellada, tret d'alguns núvols baixos entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central, i no es descarta alguna gota prop del Montseny. Matí fresc i màximes una mica més altes. Passant 7:58, els actes institucionals de la Diada Nacional s'obren aquest vespre amb l'acte solemne d'issada de la Senyera al Parlament. Aquest any es dedicarà a la commemoració del mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva, que són l'arrel del parlamentarisme català. Anem cap allà perquè tenim al Palau del Parlament en Jordi Corbalán. Bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs just en el moment que comença aquest acte i que, de fet, entra en el moment més simbòlic, el moment en què hi haurà la solemne hissada de la Senyera. En aquests moments, un membre del cos de Mossos d'Esquadra, vestit de gala, porta la Senyera plegada, l'entrega en aquests moments a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que com a representant de la capital del país, doncs fa el gest amb el cap de lliurar aquesta Senyera a tres membres més del cos de Mossos d'Esquadra, que justament al peu d'aquest pal de molts metres d'alçada que hi ha al costat de la façana dreta del Parlament, comencen a desplegar aquesta Senyera abans de procedir a hissar-la. És una operació laboriosa perquè és una Senyera molt gran. Recordem que oneja en aquest lateral de la façana del Parlament des de fa justament un any. A la vigília de la Diada de l'any passat es va fer la primera hissada d'aquesta Senyera i el president del Parlament, Josep Rull, ha volgut que aquest acte solemne es converteixi en el tret de sortida dels actes institucionals de la Diada. En aquests moments aquesta Senyera s'ha desplegat, diguem-ne, linealment, la duien plegada, sortit de l'interior del Palau del Parlament. En aquest moment la formació de gala del cos de Mossos d'Esquadra presenta armes i justament amb les notes de fons del cant de la Senyera a càrrec de l'Orfeó Català es comença a hissar la Senyera. És un acte que, com dèiem, presideixen els presidents del Parlament, Josep Rull i de la Generalitat, Salvador Illa, i també l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Però també hi veiem que hi assisteixen expresidents de la Generalitat, hem vist Pere Aragonès i José Montilla, també expresidents del Parlament, com Ernest Benach, la totalitat dels membres del govern i també de la mesa del Parlament i representants dels grups parlamentaris i de la societat civil catalana.

0: Aquesta hissada de la senyora Jordi és un dels moments centrals, no, d'aquest acte. No sé què més en podries destacar.
1: Doncs justament en el moment en què aquesta senyera ha recorregut la meitat d'aquest pal, encara falta doncs pujar els últims metres, sentim de fons les notes del cant de la senyera interpretades per l'Orfeó Català, doncs us puc destacar justament el que dèiem al començament, i és que aquest any aquest acte representarà també el tret de sortida de la commemoració del mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva, considerades de fet l'arrel del Parlament català. Es vol que durant els pròxims mesos el Parlament de Catalunya recordi i reivindiqui doncs aquest fet històric que de fet representa els orígens del parlamentarisme català, un dels més antics d'Europa, i es vol també doncs d'aquesta manera reivindicar les institucions pròpies i doncs la cultura de la pau. És per això que un cop s'acabi d'hissar aquesta senyera, l'actor Lluís Soler interpretarà un text inspirat en l'Abat Oliva, escrit expressament per l'ocasió pel poeta Jaume Coll i Mariner, reconegut fa poc amb el Premi Carla Riba. El mestre Jordi Savall, acompanyat de solistes de la Capella Reial de Catalunya i Hesperion 21, interpretaran tres peces del projecte Músiques de la Catalunya Mil·lenària, i com dèiem, tot plegat serà el tret de sortida d'aquesta commemoració del mil·lenari. Però és que també al final d'aquest acte es projectarà el discurs de Pau Casals a la seu de les Nacions Unides, mentre l'Orfeó Català interpretarà en una versió a boca closa el cant dels ocells. Ara sí, ja tenim aquesta senyera onejant al capdamunt del pal, aquí al Parc de la Ciutadella, en una tarda amb un clima molt agradable, refrescat també aquí a la ciutat de Barcelona, no fa la calor dels últims dies, per bé que aquí davant del Parlament doncs el sol ja va baixant, i a la zona on hi ha les cadires i el públic assegut doncs comença ja a fer una certa ombra. Com dèiem, a continuació pujarà a l'escenari l'actor Lluís Soler per interpretar en aquest text inspirat en l'Abat Oliva. Podrem escoltar
2: amics,
1: el començament?
2: Amigues, autoritats, una paraula. Em permetreu que interrompi aquest acte? És només una paraula, no meva, perquè jo no sóc ningú. Us vull llegir una carta d'aquell qui fa mil anys va treballar perquè aquell país que començava, s'erigís sobre la pau. És a dir, sobre l'acord, sobre l'entesa, sobre la paraula i la conversa que ens uneix i construeix avui com fa mil anys. Us porto una paraula de l'abat i bisbe Oliva. Abat de Ripoll i de Cuixà, bisbe de Vic, fill dels comtes de Cerdanya, ell mateix comte de Berga i de Ripoll, durant molts anys, home de pau i de poder. Em permetreu que us la llegeixi. Diu així: jo, Oliva, per la gràcia de Déu, bisbe i abat, a qui em vulgui escoltar, pau i gràcia. Vaig viure en un moment que tot semblava fràgil, un moment de canvis. Les lleis que feia segles ens havien governat s'esfilagarçaven lentament. El rei franc cada cop era més lluny i la pau i l'ordre públics gairebé ja no existien. El poder era d'uns pocs i jo defensava una idea, potser antiga, de poder públic, una idea de dret escrit, de llei aplicable a tothom. La guerra es confonia amb la vida de la gent, l'espasa dominava la política i la collita d'un dia la cremaven l'endemà. Tot era inestable.
0: Estem sentint la lectura que està fent l'actor Lluís Soler d'aquest text Oliva, mil anys de pau i treva de Déu, de Jaume Coll Mariner, en aquest acte d'hissada de la senyera que s'està fent des del Parlament, que ens explicava el Jordi Corbalan, i que des de la presidència del Parlament volen que sigui un dels actes institucionals que inauguri cada any aquesta diada de l'11 de setembre. Una diada, però, que ha tingut prèvia amb tensió al voltant del fossar de les Moreres, amb càrregues policials. Els agents han actuat contra els manifestants de l'esquerra independentista i antifeixista que protestaven per la presència d'Aliança Catalana i la seva líder al fossar, Sílvia Orriols. Més de mig centenar d'agents continuen desplegats a la zona, on, segons la Guàrdia Urbana, s'han concentrat unes 3.000 persones majoritàriament antifeixistes. Podem anar a aquesta hora cap al fossar de les Moreres. Hi ha l'Àlex Giral Robert. Bona tarda. Quina és la situació ara mateix?
3: Hola, bona tarda. Doncs mira, ara mateix la situació de calma al fossar s'ha anat buidant perquè han anat desfilant tots els simpatitzants d'Aliança Catalana per un passadís segur que han obert els Mossos d'Esquadra al carrer de l'Espaseria cap al Pla de Palau. Allà hi ha els autocars d'aquest partit. Però és cert que agents de la Brimo han hagut d'escortar alguns d'ells, alguns d'aquests simpatitzants, perquè hi havia veïns llançant aigua, pintura i objectes des dels balcons. Entre ells s'ha hagut d'escortar la líder del partit ultra, Sílvia Orriols. Més enllà de càntics i moments puntuals de tensió, és cert que la sang no ha arribat al riu. Els dos grups han estat separats en tot moment perquè la policia ha impedit entrar a l'esquerra independentista al fossar de les Moreres. Sí que és cert que els antifeixistes han empès tres vegades el cordó policial i això ha comportat càrregues i els Mossos, de fet, s'han endut almenys 5 persones, dues d'elles per haver burlat el cordó i haver llançat pintura a simpatitzants d'Aliança Catalana. Aquest moment ha estat durant el discurs de Sílvia Orriols, la líder ultra, que ha carregat contra els partits del procés.
4: Els mateixos líders que ara ens insulten i etiqueten des de la talaia de la superioritat moral. Cap dels seus insults ni etiquetes ens farà desistir. No hem vingut a ser políticament correctes ni a guanyar el Premi Nobel de la Pau. Hem vingut a salvar Catalunya!
3: Els Mossos han xifrat en mig miler de persones els simpatitzants d'Aliança Catalana que s'han acostat aquí a l'acte del fossar de les Moreres. Serà l'escenari també dels actes polítics que d'aquí una estona faran Junts per Catalunya i també Esquerra Republicana.
0: Gràcies, Àlex, des del fossar de les Moreres. Fora del fossar hi tenim la unitat mòbil amb Pep Casanovas i Roger Santaló. Roger, bona tarda. Encara bona hi ha tarda. Tanta gent com fa una estona?
5: Doncs no, Passeig del Born es comença a buidar, si bé encara hi ha molts manifestants que en aquests moments estan cantant l'himne nacional de Catalunya. Els discursos han acabat, encara que el remolc amb altaveus continua al mig del Passeig del Born. A dalt hi han pujat membres de molts col·lectius socials diferents per protestar contra la presència d'Aliança Catalana al fossar. Malgrat que encara, doncs, com hem dit, hi ha molts manifestants de l'esquerra independentista i antifeixista, la policia no els deixa entrar al fossar de les Moreres, una policia que ha desplegat un fort dispositiu que han criticat les organitzacions que han convocat aquesta contramanifestació. Pàtria Vallejo és una de les seves portaveus.
6: Hem demostrat que Aliança Catalana, fora de les xarxes socials, són quatre gats, no tenen tanta força com ens volen fer creure i els podem derrotar.
5: Aquí també continuen els càntics contra Sílvia Orriols i Aliança Catalana. Se'ls ha titllat de rates feixistes i que volen el feixisme fora dels carrers. En aquests moments, un cop acabat els discursos i els càntics, ha començat la música i això de ben segur que farà que encara hi hagi manifestants que es quedin aquí una estona més.
0: Gràcies, Roger. Més enllà d'aquesta tensió al fossar de les Moreres, el dia d'avui ha estat marcat també per la decisió del Tribunal Suprem d'aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont després que el Constitucional dicti la primera sentència sobre la malversació. Un escenari que fons del Tribunal de Garanties situen cap a l'octubre. Anem a Madrid, Tania Tàpia.
7: El Tribunal Suprem acatarà la decisió del Tribunal Constitucional sobre l'amnistia just després de la primera sentència sobre la malversació. Segons reconeixen fons del Suprem, si la decisió és favorable a Puigdemont, com s'espera, el primer que s'aixecarà serà l'ordre de detenció. Això depèn del magistrat Pablo Llarena i després, en mans de la sala penal, ja quedarà l'aplicació de l'amnistia, que pot ser immediata si el Suprem entén que la justificació del Constitucional no deixa dubtes. La primera sentència del Constitucional s'espera, segons fons del Tribunal de Garanties, cap a l'octubre i en aquesta sentència ja quedarà clara la interpretació del delicte de malversació i serà aplicable a la resta de casos pendents, també el de Puigdemont, encara que el Constitucional té previst abordar el seu cas més endavant. Fons del Suprem aclareixen que un cop tinguin la sentència i els arguments del Constitucional poden actuar d'ofici o si ho demanen les defenses.
0: I un altre dels punts d'atenció d'aquesta tarda està sent a les carreteres, on hi està havent una tarda complicada. Txell Garriga, bona tarda, com està la situació?
8: Molt bona tarda. Doncs ara mateix, de moment, seguim tenint molts punts amb retenció i congestió. Cada vegada són, això sí, cues una mica més curtes. I ara mateix només ens consta un únic incident. És un accident que està a l'AP7, a Roda de Barà, en sentit sud. Està començant, això sí, a acumular uns 3 quilòmetres de cua que comença ben bé a Sant Vicenç de Calders. Tarda, això sí, molt complicada, com deies, a l'AP7, sobretot en sentit sud, entre Sant Cugat i Gelida, per dues incidències que han arribat a sumar pràcticament juntes 20 quilòmetres de cua. Ara queda només congestió en aquesta zona entre el Papiol i Castellbisbal i també l'enllaç de la 2 a Martorell amb l'autopista, que ha quedat molt afectat per aquest accident que ha compactat la cua des de primera hora de la tarda a Gelida. L'alternativa en sentit sud, la B24, encara té aturades, això sí, els túnels de Vallirana. I en sentit nord a l'autopista també veiem encara congestió entre Mollet del Vallès i Montornès cap a Girona, en aquest cas per un accident que s'ha retirat al voral. I també a la resta de xarxa destacar la retenció que veiem a la 2 entre Igualada i Jorba, direcció Lleida. En aquest cas és per obres, però hi ha uns 7 quilòmetres de cua intermitent. I continuen també encara plenes, sobretot les rondes de Barcelona, especialment la ronda de dalt en els dos sentits de la marxa, en sentit sud, en sentit Llobregat, era per un vehicle avariat que compactava la cua des de Trinitat, ara però ja s'hauria retirat. De moment, això és tot.
0: Gràcies, fins ara.
8: Fins ara.
0: El temps. Amb la Gemma Puig.
9: L'estabilitat s'ha imposat al llarg de tot el dia després d'un matí fresc avui amb aquesta primera glaçada amb un grau sota zero a Das a la Cerdanya i les temperatures han anat pujant i el contrast entre el dia i la nit és força marcat. Les màximes més altes han arribat als 32 graus al Dover, 30 a Ulldecona, Tarragona, Vinebre, Sant Romà d'Abella, però també els 27 de Girona, Espolla, 26 a Lleida, 26 a Barcelona, temperatures amb una calor molt, molt suportable després dels dies que hem tingut de calorada, amb un cel clar amb alguna banda de núvol prim, i així és com acabarem aquest dijous. Aquesta propera nit i matinada tornarà a baixar la temperatura, per tant aquest contrast entre el dia i la nit es mantindrà durant tot el cap de setmana llarg de la diada, per tant aquesta diada l'encetarem amb aquest ambient fresc, amb algun núvol baix a primera hora entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central, amb vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems, i a la tarda alguna nuvolada que pot créixer cap al nord-est podria deixar-se escapar alguna gota cap al Montseny, si ho acaba fent serà molt poqueta cosa, i a la resta una tarda de sol i amb unes temperatures un pèl més amunt. Igualment, però, els valors més alts els hi costarà de passar dels 30 o 31 graus. 3CAT Info.
10: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3CAT Info.
11: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
12: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
11: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3CAT Info.
10: Escolteu-nos i fem pinya.
13: Un estiu que els canviarà la vida.
14: Catalina!
15: Se tropezó con un escalón.
13: El retorn al cinema de Lluís Omar.
16: És una provocació darrere un altre.
13: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
17: Abuelo!
18: No deixaràs de sentir-me prou.
13: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
0: 3CAT Info. 7 i pràcticament 49 minuts, les obres del desdoblament de l'R3 entre Parets i la Garriga s'hauran acabat al febrer. Ho ha ratificat el Ministeri de Transports en una visita d'obres a Granollers, on s'ha explicat que s'ha hagut de fer una compra urgent de 70 quilòmetres de cable de coure per pal·liar l'efecte dels robatoris. A l'estació de Granollers-Canovelles hi ha en Joan García i en Martí Cuní.
19: Una estació renovada amb ascensors que eviten haver de creuar les vies i andanes allargades per rebre trens dobles i una infraestructura ja preparada per col·locar-hi la doble via en direcció a Parets. Això és el que hem vist a Granollers-Canovelles, una estació fora de servei des de fa gairebé un any perquè s'hi fa el desdoblament de l'R3 entre Parets i la Garriga, que ha de donar més fiabilitat a la línia. El mur que va caure a Montcada per les pluges al mes de març no endarrerirà el calendari final de l'obra, segons ha dit el secretari d'Estat de Transport Transports, José Antonio Santano.
14: La idea es que las obras finalicen estas de la doble, de la duplicación de vía entre Pared y La Garriga en el mes de febrero. Se cumplirán entonces los 16 meses de obra previstos. En el caso de Moncada Bifurcació teníamos los problemas que nos ha ocasionado la cementera. Yo creo que se han resuelto bien, con rapidez, y también tengo que decirles que antes de que finalice el año esas obras estaran terminadas.
19: I la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha concretat millores que l'usuari ha de notar ja els pròxims dos anys.
17: Aquest pla de serveis també ferroviaris que hem treballat des del departament a 2030-2040 ja ens estableix com a objectiu millorar la fiabilitat i el temps de viatge a la R3. En el desplegament ja inicial del pla, per tant 2027-2028, ja es plantegen millores en les freqüències i en els serveis semidirectes.
19: Unes obres de les de l'R3 que avancen tot i la xacra del robatori de coure. N'hi ha hagut 63 només en el que portem d'any. L'últim, avui mateix. El Ministeri ha aprovat un contracte d'emergència per 17 milions d'euros per reposar 70 quilòmetres de cable.
0: Endesa ha invertit més de 300.000 euros per millorar el servei en 13 poblacions del Priorat després de les queixes dels ajuntaments pels reiterats talls de llum. El mal estat de la línia de mitjana tensió, que ara s'ha renovat, va causar dos incendis forestals a Porrera i Cabassers l'any 2024. Tarragona, Ricard Buigas.
20: El Priorat estan farts que el servei elèctric i de telecomunicacions falli cada vegada que hi ha temporals de vent o pluja. Després de les reiterades peticions dels ajuntaments per millorar l'estat precari de la xarxa elèctrica, Endesa ha decidit invertir 315.000 euros a substituir una setantena de suports de fusta per uns de fibra. A més, ha instal·lat aïlladors d'última generació. El president del Consell Comarcal del Priorat, Sergi Méndez, diu a 3Cat Info que espera que millori el servei i es redueixi el risc d'incendi.
21: Davant del perill constatat que tenien aquestes línies aèries de fusta en el risc de generar incendis, com vam tenir ja l'experiència a Cabassers i a Porrera fa un parell d'anys. Així que esperem que això també ajudi a estabilitzar el servei d'electricitat estable i sense incidències a la nostra comarca.
20: La companyia diu que la millora de la xarxa beneficiarà prop de 2.500 clients de 13 pobles del Priorat, com Falset, Porrera, Cabassers, Poboleda, Gratallops i la Morera de Montsant.
0: I l'Ajuntament de Badalona ha iniciat el procés d'expropiació del monestir de Sant Jeroni de la Murtra a la Serra de Marina per fer-hi un museu relacionat amb el descobriment d'Amèrica. És la reacció del consistori davant una transacció entre privats d'aquesta joia arquitectònica gòtica. Badalona, David Àngela.
22: En declaracions d'aquesta emissora, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, diu que compta amb el suport de les grans administracions i justifica la intervenció de l'Ajuntament després que la Generalitat hagués renunciat a adquirir aquest espai catalogat com a bé cultural d'interès nacional.
23: Que volem tindre una part amb el Ministeri i amb la Conselleria, però en aquests moments doncs, no estem encara en aquesta fase. La Generalitat també va tindre el dret a tanteig, va rebutjar-la, i ara doncs, ens correspon a nosaltres poder fer les passades adequades a través d'aquesta expropiació.
22: Albiol vol recuperar aquest espai per la ciutadania i commemorar que Cristòfol Colom i els Reis Catòlics es van reunir en aquest monestir a Badalona amb la instal·lació d'un museu sobre el descobriment del Nou Món.
0: I Tàrrega acull els primers muntatges de la 46a edició de la Fira d'Arts de Carrer, que s'inaugurarà aquest vespre. Fins diumenge es podran veure un total de 57 espectacles, el 60% dels quals són gratuïts. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
24: És el cas del muntatge d'arts visuals entre la pell i la màscara que hem pogut veure a l'Església de la Mercè, l'itinerant No tireu ànecs del riu de la companyia Tot i Turonell o Dominare de la companyia Maduixa a la plaça dels Àlbers. Hem pogut parlar amb els primers espectadors, la gran majoria d'ells, d'aquí, de la ciutat de Tàrrega.
25: Que ve gent a fer teatres, arts escèniques i diferents coses.
26: Jo sóc de Tàrrega tota la vida i me'n recordo de petita ara i ha canviat molt, però és molt gratificant.
27: Surs al carrer, te trobes molt ambient, teatres per tot arreu i venen companyies molt bones.
24: Són les primeres funcions d'una programació intensa que avui aixecarà el taló oficial amb la companyia catalana Kamchatka i el seu espectacle inaugural In Continuo sobre l'exili i la immigració, que comptarà amb una cinquantena de voluntaris.
0: I encara en cultura, per què les dones han estat gairebé esborrades dels llibres d'història, tot i que des de la prehistòria fins al segle XX han caçat, construït imperis, governat i liderat exèrcits? La novel·la gràfica Les grans oblidades, de les franceses Titou Lecoq i Marie Dubois, vol respondre aquesta pregunta i restituir la memòria de moltes dones oblidades. Des d'una visió actual i amb molt sentit de l'humor, el llibre arrenca a la prehistòria i qüestiona la representació de l'home de Cromanyó com a caçador mentre la dona es quedava a la cova cuidant els fills. És el primer de molts exemples que analitza l'obra, que vol demostrar que les dones han tingut un paper clau, però que han estat invisibilitzades de manera conscient, com explicava en aquesta emissora l'il·lustradora Marie Dubois.
1: Et souvent, il s'agit avant
2: constatem que això es tracta d'una qüestió estrictament econòmica, no? Té a veure amb la història de l'economia i amb una filosofia sexista en el que els homes volen tenir només per ells tot el poder i el que fan és treure-li el poder a les dones i les releguen, no?, a una esfera diferent. Les treuen de la memòria, no?, de la història, per poder ells mantenir la seva dominació.
0: Dubois confia que la novel·la sigui útil pels més joves en un moment de regressió.
3: Esports.
0: Moment ara pels esports, amb Roger Bosà, bona tarda.
4: Bona tarda. La Lliga Catalana de Bàsquet avui es juguen dos partits més, el Girona-Lleida i més tard el Barça-Andorra, en joc des de 6:45. El Girona-Lleida-Tarragona, Ernest Macià, bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda. Remuntat ja el Lleida al partit i posa la directa cap a la final. Ara mateix està guanyant de 15 per dia de 6 al descans, 56-71, en gran part gràcies a l'eficiència en el triple. Darius McGee, un dels nous fitxatges, ja du 25 punts. Ha fet 6 triples de 10 intents i està sent un dels motors d'aquest Lleida que, com dèiem, si guanya, i ara guanya de 15, es classificarà per la final. Ja hi ha darrere nostra els jugadors del Barça i els de l'Andorra. Notícia d'última hora, un dels jugadors del Barça, un dels interiors, nou fitxatge, Joan Macundú, estarà de baixa 6 setmanes per un problema al genoll esquerre, una tendinopatia que s'ha agreujat. Serà, per tant, baixa segura per la Supercopa. Avui tampoc jugarà, tot i que no són problemes físics greus, una de les estrelles de l'equip, Kevin Panther.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Avui es juguen els últims 6 partits de la primera jornada de la fase Lliga de la Champions, en joc des de 6:45, el Fenerbahçe 1, Roma 1 i el PSV 1, Shakhtar 1. A les 9, Como Leipzig, Bayern de Múnich, Bodo Glimt, Manchester United, Saba i Slavia de Praga, Lens. A la UEFA Youth League, la Champions juvenil, el Barça ha perdut aquest matí contra el Feyenoord, el Johan Cruyff, a la primera jornada per 1-2. El gol del Barça l'ha fet Nil Vicens, de penal a la segona part.
3: 3CAT Info.
4: El Barça té un nou límit salarial que se situa en els 582 milions d'euros. En són 150 més que el gener passat. Aquest increment és gràcies en part a l'augment d'ingressos. Són declaracions del president de la Lliga, Javier Tebas.
6: Muchas veces leo, ¿no? Pues el Barcelona tiene 2.000 no sé cuántos millones de euros de deuda. Lo importante no es la cantidad de la deuda, sino si tienes capacidad de repago de la deuda con los ingresos que tienes, ¿no? En cambio, el FC Barcelona está en 1.000 millones prácticamente de ingresos o algo superior y va a estar y tiene capacidad de repago de la deuda e incluso mejorar sus condiciones de pago de la deuda que tiene.
4: La massa salarial és de 571 milions, per tant el Barça no excedeix al límit i es confirma que el club està en la norma 1-1. A la Lliga el club amb més límit és el Madrid, amb 832 milions, i l'Espanyol té el límit en 61. L'entrenador del València, Carlos Corberán, expressa el seu malestar amb Rodri per la conversa que va transcendir a la banqueta diumenge passat a Mestalla. El migcampista del Barça es va disculpar ahir públicament, però tot i així, Corberán creu que va ser desafortunat.
7: Palabras completamente desafortunadas, porque pienso que eso no son palabras que nacen desde el respeto a compañeros de profesión. En el momento se produjeron, Gaya tomó iniciativa para tener una conversación con él, le ha hecho unas disculpas públicas que aceptamos y que entendemos que son las pertinentes. Porque al final, aunque sea en un contexto de un compañero, sabemos lo que representamos. Es un jugador muy importante que encima se ha relacionado por Mestalla, por lo que supone el logro que han conseguido con la selección española.
4: La Lliga ha fet oficial avui els horaris de la 8a jornada de primera. El divendres 9 d'octubre a les 9, l'Espanyol jugarà al camp del Màlaga. El dissabte 10 a 6:45, Barça-Getafe. I en gana en futbol, l'exjugadora del Barça, Fridolina Rolfo, ara al Manchester United, ha anunciat que no jugarà els pròxims mesos perquè està embarassada.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Marc Márquez és crític amb aquells que asseguren que exagera les seves lesions. Són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
8: Justifique o dubte d'un esportista, nosaltres sempre, ja para amb la carrera que, o amb el currículum que tinc jo, no els hi desitjo que els hi passi mai res, perquè si no, quan tu ho vius, és realment quan realment empatitzes amb aquella persona. Però bueno, ja et dic, jo l'estic 100% convençut que amb adaptacions intentarem lluitar per aquest Mundial.
4: A la prèvia dels entrenaments del Gran Premi de San Marino d'aquest cap de setmana, el també català Àlex Rins, de 30 anys, ha confirmat que deixarà el Mundial al final de temporada i que canviarà de disciplina.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info. Trescat Info.
17: En punt, són les 8. Tensió i càrregues policials contra manifestants antifeixistes que protestaven per la presència d'Aliança Catalana i Sílvia Orriols aquesta tarda a la Fossa de les Moreres, a Barcelona. Els Mossos han detingut almenys 5 persones, dues de les quals han llançat pintura durant el discurs de la líder d'extrema dreta. Els actes institucionals de l'11 de setembre arrenquen aquest vespre al Parlament. El Suprem acatarà el Constitucional i aplicarà l'amnistia a l'expresident Puigdemont un cop hagi dictat sentència, un escenari que podria arribar a principis d'octubre. El Tribunal de Comptes també preveu aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont i a Oriol Junqueras per les despeses del procés les pròximes setmanes. El Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès un quart de punt fins al 2,5%. L'organisme pronostica més inflació per al 2027 i 28, però manté que l'economia està resistint malgrat el complicat context geopolític. Ha mort Cristóbal Colón, fundador i president d'honor de la cooperativa La Fageda, a la Garrotxa. Colón, psicòleg de professió, va iniciar el projecte empresarial l'any 82 per ajudar a la rehabilitació de persones amb malalties mentals. Actualment, La Fageda dona feina directa a gairebé 500 persones. Alemanya Alternativa per Alemanya comença les converses per formar govern a Saxònia-Anhalt. L'empat en el nombre de diputats suposa tot un repte per l'extrema dreta si vol assolir la majoria per governar. El seu líder, Ulrich Siegmund, confia trobar un trànsfuga que li doni suport. I els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, prenen el control de la ciutat de Mokha, a la costa del Mar Roig, on és un punt estratègic per al comerç mundial de petroli, precisament en ple augment del seu preu pel bloqueig de l'estret d'Hormuz. El barril de Brent continua pujant i es situa per damunt els $105. Les obres del desdoblament de l'R3 entre Parets i la Garriga s'hauran acabat al febrer, segons el Ministeri de Transports. El mur que va caure a Montcada per les pluges al març no endarrerirà, diuen, el calendari previst. El Ministeri ha activat un contracte de 17 milions d'euros per comprar 70 quilòmetres de cable de coure, després dels més de 60 robatoris que hi ha hagut en aquesta línia.
3: Esports.
4: A la Lliga Catalana de Bàsquet en joc el Girona-Lleida ara mateix a l'últim quart. Girona 64, Lleida 78. Si el Lleida guanya serà finalista a les 9, Barça-Andorra. El Barça té un nou límit salarial que se situa en els 582 milions. Són 150 més que el gener passat. Aquest increment és gràcies en part a l'augment d'ingressos. El Barça no excedeix el límit i es confirma que el club està en la norma 1-1. I avui es juguen els últims 6 partits de la primera jornada de la fase Lliga de la Champions. En joc des de 3 quarts de 7, el Fenerbahçe 1, Roma 1 i el PSV 1, Shakhtar 1.
17: Sol i algun núvol prim amb temperatures molt agradables, els valors més alt, prop dels 30 graus. Diada assolellada tret d'alguns núvols baixos entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. I no es descarta alguna gota a prop del Montseny. Matí fresc i màximes una mica més altes.
3: 3CAT Info.
17: 8 i 4 minuts pràcticament, us informa Nàtia Dell.
3: 3CAT Info.
17: Moments de tensió i de càrregues policials al voltant de Fossar de les Moreres a la prèvia de la Diada. Els agents han actuat diverses vegades contra manifestants de l'esquerra independentista i antifeixista que protesten per la presència d'Aliança Catalana i també la seva líder al Fossar. Més de mig centenar d'agents continuen desplegats a la zona on, segons la Guàrdia Urbana, s'han concentrat unes 3.000 persones, majoritàriament antifeixistes. Unitat mòbil al passeig del Born, a tocar ja del Fossar de de les Moreres, amb Pep Casanovas i Roger Santaló. Roger, bona tarda, explica'ns.
9: Bona tarda, sí, doncs aquí al passeig del Born es comença a buidar perquè ja s'ha obert un dels cordons policials que impedien l'entrada dels manifestants antifeixistes al fossar de les Moreres. Uns manifestants que han intentat boicotejar de diverses maneres que Sílvia Orriols fos aquí present en el fossar per fer l'ofrena floral en aquest indret i emblemàtic de l'independentisme, però no ho han aconseguit. Sílvia Orriols ha entrat a les 5 de la tarda al fossar de les Moreres, i això quan ha intentat de diverses maneres, amb nombrosos manifestants que volien impedir el pas dels simpatitzants d'Aliança Catalana o fins i tot tirant pintura des dels balcons a la líder mentre feia el seu discurs al mig del fossar. Precisament les dues persones que han llançat aquesta pintura contra la líder d'Aliança Catalana han estat detingudes, juntament amb quatre persones antifeixistes més, pel nombrós dispositiu desplegat pels Mossos d'Esquadra, que han impedit que els dos grups entressin en contacte. Sílvia Orriols, per tant, ha pogut fer el seu discurs, on ha carregat, sobretot, contra els líders processistes.
10: Els mateixos líders que ara ens insulten i etiqueten des de la talaia de la superioritat moral. Cap dels seus insults ni etiquetes ens farà desistir. No hem vingut a ser políticament correctes ni a guanyar el Premi Nobel de la Pau. Hem vingut a salvar Catalunya!
9: I mentre Sílvia Orriols i Aliança Catalana i la cúpula del partit estaven a dins del fossar de les Moreres, la policia estava contenint l'accés dels manifestants en fins a tres punts diferents, un al passeig del Born i els altres dos al carrer de l'Argenteria i també a la plaça de les Olles, on hi havia manifestacions contràries a la presència d'Aliança Catalana al fossar de les Moreres. Laia Canigó, una de les portaveus de les organitzacions convocants contra la presència d'Aliança, criticava que aquest ampli dispositiu organitzat pels Mossos d'Esquadra.
11: No han deixat a les antifeixistes entrar al fossar i han deixat que els feixistes hi siguin. Si Aliança Catalana és dins del fossar és perquè el PSOE els ha donat aquesta indicació als Mossos d'Esquadra.
9: De moment, aquí, la situació ara mateix s'ha rebaixat la tensió després de les nombroses càrregues policials que hi ha hagut per aquests intents dels manifestants que volien entrar dins del fossar de les Moreres. Ara sí que han aconseguit entrar dins del fossar, però perquè el cordó ja ha estat dissolt per les forces de seguretat.
17: Gràcies, doncs, Roger, per aquesta última hora. Ara ja tot una mica més calmat des del fossar de les Moreres o a tocar del fossar de les Moreres. Gràcies, companys. Bona tarda.
9: Bona tarda.
17: I el que hem d'afegir és que els actes institucionals de la Diada Nacional s'han obert aquest vespre, els hem dit en directe, amb l'acte solemne d'issada de la Senyera al Parlament, amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa, i el del Parlament, Josep Rull, entre altres autoritats del país. Aquest any es dedicarà a la commemoració del mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva, l'arrel del parlamentarisme català. L'acte també ha comptat amb la participació de l'Orfeó Català. El Tribunal Suprem aplicarà, per cert, l'amnistia a Carles Puigdemont després que el Constitucional dicti la primera sentència sobre la malversació. Un escenari que fons del Tribunal de Garantia situen a l'octubre a Madrid. Tania Tàpia.
12: El Tribunal Suprem acatarà la decisió del Tribunal Constitucional sobre l'amnistia just després de la primera sentència sobre la malversació. Segons reconeixen fons del Suprem, si la decisió és favorable a Puigdemont, com s'espera, el primer que s'aixecarà serà l'ordre de detenció. Això depèn del magistrat Pablo Llarena i després, en mans de la sala penal, ja quedarà l'aplicació de l'amnistia, que pot ser immediata si el Suprem entén que la justificació del Constitucional no deixa dubtes. La primera sentència del Constitucional s'espera, segons fons del Tribunal de Garanties, cap a l'octubre i en aquesta sentència ja quedarà clara la interpretació del delicte de malversació i serà aplicable a la resta de casos pendents, també el de Puigdemont, encara que el Constitucional té previst abordar el seu cas més endavant. Fons del Suprem aclareixen que un cop tinguin la sentència i els arguments del Constitucional poden actuar d'ofici o si ho demanen les defenses.
17: El Tribunal de Comptes desencalla l'amnistia i l'aplicarà a les properes setmanes a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i a una trentena d'exalts càrrecs

0: Junts. I ara, això també demostra que l'estratègia d'aquesta llei d'amnistia era l'estratègia bona i, en qualsevol cas, a l'espera del que es pugui anar produint.
1: Que s'acabi d'una vegada amb aquest procés judicial que, òbviament, no tenia cap sentit fer-lo, perquè al final els catalans van fer allò que fan qualsevol democràcia, que és decidir el futur polític del nostre país.
2: I coincidint amb aquestes últimes notícies sobre l'amnistia, hi ha hagut reunió avui a Waterloo entre els expresidents de la Generalitat, Carles Puigdemont i Artur Mas. Segons un comunicat, a la trobada han parlat de la necessitat que es compleixi sense demora l'aplicació de la llei d'amnistia i la sentència d'aquest Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El president Mas creu que la fi de l'exili no serà un retorn a la normalitat, sinó un acte de restitució de la justícia. Mas ha ofert a Puigdemont tot el seu suport i s'ha posat a la seva disposició. Els dos presidents han debatut a fons la situació del país i del moviment independentista i com reforçar el catalanisme. En aquest sentit, troben necessària una majoria nacional sòlida per fer front des de les institucions catalanes als desafiaments que té plantejats la societat.
3: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: Avui també és notícia que el Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès un quart de punt, fins al 2,5%. El BCE pronostica més inflació pel 2027 i 28 i manté que l'economia està resistint millor del que es preveia pel complicat context geopolític. Brussel·les, Bruno Forte, amigues.
4: Tot i la guerra a l'Orient Mitjà, l'organisme monetari millora de forma lleugera les perspectives de creixement econòmic per aquest any i per al que ve. La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, admet que no s'ho esperava.
5: Estem sorpresos per la resiliència de la nostra economia, sorpresos positivament perquè el creixement és més fort del que vam anticipar i l'economia s'està ajustant millor.
4: Pel que fa a la inflació, Lagarde n'ha donat una de freda i una de calenta.
5: Hem vist la inflació més baixa del que ens esperàvem, sobretot la del menjar, però creiem que la inflació durarà més temps del que anticipàvem.
4: Avisa que la inflació ens acompanyarà més temps del previst i això és el que porta molts experts a vaticinar que el Banc Central Europeu tornarà a pujar els tipus d'interès abans que acabi l'any. La seva presidenta, però, evita les especulacions.
5: Com que tenim aquest nivell d'incertesa, simplement no podem anticipar què farem. Ens centrem en què ens diuen les dades d'avui.
4: També ha llançat un dard a l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, un partit que creix a les urnes i que defensa abandonar l'euro com a moneda comuna. Lagarde els ha dit que mai abans l'euro havia tingut tant suport social. 8 de cada 10 ciutadans hi estan a favor, segons l'última enquesta elaborada pel Parlament Europeu.
2: Anem a altres qüestions destacades de les darreres hores, perquè ha mort als 77 anys Cristóbal Colón, el fundador i president d'honor de la cooperativa La Fageda, a la Garrotxa. A l'any 82 va tirar endavant aquesta reconeguda activitat econòmica amb valor social que actualment dona feina a prop de 500 persones. Des de La Fageda lamenten en un comunicat la pèrdua de qui va dedicar més de 4 dècades a crear oportunitats i a dignificar la vida de persones en situació de vulnerabilitat. Girona, Maria Rovira.
6: Nascut a Zuera, a Saragossa, Colón es va llicenciar en Psicologia Clínica a la Universitat Autònoma de Barcelona i va engegar la cooperativa el 1982 amb una quinzena de persones, la majoria ingressades a l'Hospital Psiquiàtric de Salt. En una entrevista al programa Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, ell mateix explicava què el va impulsar a iniciar el projecte.
7: Vaig descobrir una cosa molt important i és que la feina és una plataforma molt important per la vida d'aquestes persones, però que el que feien dintre de l'hospital no era el que realment, no era un treball de veritat, era un com si treballéssim. I l'any 82 doncs, varen decidir sortir del manicomi per muntar una empresa. Vull dir que una idea així de simple i així de complicada al mateix temps.
6: Va rebre la Creu de Sant Jordi el 2024, el mateix any que va ser investit doctor honoris causa per la Universitat de Girona. La Fageda, que produeix productes làctics de qualitat i de quilòmetre zero, porta a terme una activitat econòmica de valor social que, segons les seves pròpies dades, genera més de 73 milions d'euros.
2: Els primers taxis autònoms començaran a circular per Madrid abans de final d'any. Un grup empresarial del qual forma part Uber ha rebut la primera autorització a tot l'Estat per part de la Direcció General de Trànsit per operar vehicles autònoms de passatgers que circulin per la via pública. El permís autoritza els operadors a preparar el desplegament del servei, començant a elaborar els mapes, validant les rutes i fent les primeres proves d'operativitat. Per a la fase final es preveu

0: preveu que una vintena de vehicles autònoms, però amb la supervisió d'un especialista, circulin per zones d'alta demanda dins de tota la Comunitat de Madrid. Una informació que ens situa ja a un quart de nou del vespre. És moment d'obrir l'àrea de servei. Comencem fent un cop d'ull a la situació del trànsit i a la mobilitat a aquesta hora. Txell Garriga, bona tarda.
1: Molt bona tarda. Doncs mira, ja han sortit de l'àrea metropolitana 256.000 vehicles d'aquesta operació sortida. És un 46% dels previstos fins demà a les 3 de la tarda. I avui s'ha complicat força, sobretot a la P7, on s'han sumat dues incidències, recordem, diferents, i pràcticament s'ha compactat una cua de 20 quilòmetres de retenció entre Sant Cugat del Vallès i Gelida en sentit sud. Ara mateix, però, seguim tenint encara molts punts de congestió, també encara, sobretot, a la P7 en aquesta mateixa zona, que està costant que aquesta cua s'acabi de desfer, però també des de l'A2 cap a l'autopista Martorell, per aquest mateix motiu, i per dos altres accidents d'ara. Un a Montornès del Vallès cap a Girona i un altre a Roda de Barà en sentit sud. En aquest cas, aquest accident també està provocant ara retencions a la via alternativa en sentit sud, que és l'N340 ben bé fins al Francàs. També hem de destacar, però, la cua que continua encara a l'A2 entre Igualada i Jorba cap a Lleida per obres, i a les dues rondes. Aquí sí que la circulació comença ara ja a millorar força, tot i que continuen encara molt denses i també amb algunes aturades. Ara mateix, això és tot.
0: El temps. Amb Gemma Puig.
2: Després d'un matí fresc, fred al Pirineu, però molt estable, la tarda ha estat igual, amb presència de pocs núvols, només alguna banda de núvol prim, molt poqueta cosa en conjunt, i aquesta calor que es fa molt suportable als valors més alts. Avui han arribat els 32 graus al Dover, 30 a Vinebre, a Ulldecona, Tarragona, Sant Romà d'Abella, 20-26 graus en molts casos, i al Pirineu entre els 20 i els 23 graus. Per tant, una calor molt suportable, amb molta estabilitat i amb pocs canvis més. A cara aquest cap de setmana, la diada, aquest cap de setmana llarg, tots tindrem una mica la mateixa dinàmica de temps. Altre cop la nit i matinada i demà al matí la diada a primera hora serà fresca o fins tot freda cap al Pirineu, amb temperatures baixes també cap a comarques interiors i com a molt amb alguns núvols baixos entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Una boirina matinal, moltes més estones de sol cap al Pirineu, cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, encara amb vent de nord, amb aquest vent entre tramuntana i mestral cap al nord de l'Empordà i la tramuntana que es mantindrà també de cara a la tarda. Una diada estable amb alguna nuvolada que pot créixer i podria deixar-se escapar alguna gota cap a zones pròximes al Montseny. A la resta, una tarda estable i les màximes poden pujar una miqueta més. Els valors més alts igualment no passaran gaire dels 30 o 31 graus.
0: Un 43 minuts de nou del vespre, les obres de desdoblament de l'R3 entre Parets i la Garriga s'hauran acabat al febrer. Ho ha ratificat el Ministeri de Transports en una visita d'obres a Granollers, on s'ha explicat que s'ha hagut de fer una compra urgent de 70 quilòmetres de cable de coure per pal·liar l'efecte dels robatoris. Des de l'estació de Granollers ens ha parlat Joan García i el Martí Cuní.
3: Una estació renovada amb ascensors que eviten haver de creuar les vies i andanes allargades per rebre trens dobles i una infraestructura ja preparada per col·locar-hi la doble via en direcció a Parets. Això és el que hem vist a Granollers-Canovelles, una estació fora de servei des de fa gairebé un any perquè s'hi fa el desdoblament de l'R3 entre Parets i la Garriga, que ha de donar més fiabilitat a la línia. El mur que va caure a Montcada per les pluges al mes de març no endarrerirà el calendari final de l'obra, segons ha dit el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano.
4: La idea es que las obras finalicen estas de la doble, de la duplicación de vía entre Pared y La Garriga en el mes de febrero. Se cumplirán entonces los 16 meses de obra previstos. En el caso de Moncada Bifurcació teníamos los problemas que nos ha ocasionado la cementera. Yo creo que se han resuelto bien, con rapidez, y también tengo que decirles que antes de que finalice el año esas obras estarán terminadas.
3: I la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha concretat millores que l'usuari ha de notar ja els pròxims dos anys.
5: Aquest pla de serveis també ferroviaris que hem treballat des del departament 2030-2040 ja ens estableix com a objectiu millorar la fiabilitat i el temps de viatge a la R3. En el desplegament ja inicial del pla, per tant 2027-2028, ja es plantegen millores en les freqüències i en els serveis semidirectes.
3: Unes obres de l'R3 que avancen tot i la xacra del robatori de coure. N'hi ha hagut 63 només en el que portem d'any. L'últim, avui mateix. El Ministeri ha aprovat un contracte d'emergència per 17 milions d'euros per reposar 70 quilòmetres de cable.
0: I ara fem un salt fins a Madrid perquè el Congrés ha donat llum verda a la llei per nacionalitzar fins a 200.000 saharauis nascuts durant el domini colonial espanyol. Es tracta d'una reivindicació històrica del poble saharaui que arriba en plena tensió amb el Marroc per la crisi migratòria de Ceuta a Madrid. Dani Saedeaja.
6: Un cop passa el filtre del Senat, la llei permetrà als ciutadans nascuts al Sàhara Occidental abans del 1977 i als seus descendents obtenir la nacionalitat espanyola. Un acte de reparació, segons la diputada de Sumar, Teixidi, saharaui i impulsora de la iniciativa.
7: Con la aprobación de esta norma le devolvemos, y recalco, devolvemos el DNI español a aquellos saharauis que un día lo tuvieron i este estado se lo quitó.
6: El PSOE ha votat a favor, igual que els seus socis parlamentaris, que li han retret el seu canvi de postura respecte a la sobirania del Sàhara. El PP, que s'hi ha abstingut, ha tornat a acusar els socialistes d'alinear-se amb el Marroc.
0: La crisi a Ceuta ha marcat l'acte també d'inauguració de l'any judicial, on la cúpula judicial ha rebutjat les pressions polítiques que reben. Ho han fet enmig del xoc i les crítiques del govern espanyol a alguns jutges, com la jutge que investiga l'entrada massiva el 30 de juny juliol de migrants per haver anat a les llistes del PP. La presidenta del Consell General, Isabel Perelló, rebutja que s'assenyali des del govern als jutges per voler influir en la política.
8: No és admissible que la descalificació pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción. El respeto y la lealtad institucional exigen tener presente siempre esta responsabilidad.
0: En la mateixa línia, la fiscal general de l'Estat també s'hi ha referit i sobre Ceuta, l'endemà de saber que el Centre Nacional d'Intel·ligència va avisar per WhatsApp al govern espanyol sobre aquesta possible entrada de migrants a Ceuta, s'hi ha pronunciat la ministra de Defensa, Margarita Robles, de qui depèn directament al CNI. Doncs bé, ha reconegut que es podria haver actuat millor.
9: És un aconteciment que era, per su magnitud, difícilment alcanzable no solamente en España, sino en cualquier país de Europa, lecciones aprendidas. Que todo se puede hacer mejor, sin ninguna duda.
0: I comença el repartiment a la península dels menors que són a Ceuta de manera irregular. Aquest dijous arribaran a Navarra les primeres 5 nenes després que aquesta comunitat hagi estat la primera a tancar un acord amb el govern de la ciutat autònoma. Fins ara, el PP, que governa a Ceuta, bloquejava aquests trasllats i només acceptava el retorn de tots els nens i nenes cap al Marroc. La presidenta navarresa, la socialista Maria Chivite, reclama a les comunitats, la majoria són del PP, que segueixin els seus passos.
10: Porque este gobierno ayudaremos a Ceuta, no en la pancarta, sino con hechos, acogiendo a menores y lo que sea necesario dentro de nuestras posibilidades, de nuestras responsabilidades.
0: La proposta del Partit Popular per a aquests menors és que tornin als seus països d'origen, però en 10 anys només s'ha pogut repatriar 37 dels més de 32.000 menors que han arribat sols a Espanya. Això representa només el 0,1% del total i cap d'aquests 37 han tornat al Marroc, perquè les autoritats marroquines bloquegen les repatriacions. Ni tan sols contesten les trucades d'Espanya, com ha explicat en declaracions a Tescatinfo Rubén Pérez, el número 2 del Ministeri d'Infància.
11: Somos conscientes de que eso tiene que ser el interés superior del menor, pero no se puede cristalizar, es la experiencia, el diálogo del Estado español lo tiene abierto, pero desde luego lo que no vamos a hacer desde el Ministerio de Juventud es ingenuos. ¿Que Marruecos no responde? Pues yo creo que tiene que ser Marruecos la que explique cuál es el motivo para que esta respuesta no se dé.
0: I ara parlem d'Alemanya, perquè aquest dijous hi ha hagut la constitució del grup parlamentari d'Alternativa per Alemanya, Saxònia-Anhalt. L'empat en el nombre de diputats suposa tot un repte per l'extrema dreta si vol assolir la majoria per governar. Ulrich Siegmund ha confirmat que han arrencat les converses i no només amb l'esquerra populista. Continua confiant trobar un trànsfuga que li doni suport. Berlín, Jordi Regàs.
12: Ulrich Siegmund té pressa per governar, però per assolir una majoria de govern li fa falta el vot d'un o diversos diputats. Les negociacions van començar dilluns a la nit, quan per carta es va posar en contacte amb els altres partits. La CDU, els Verds, l'SPD i Die Linke ja li han donat carbassa. Ulrich Siegmund, líder de l'AFD a Saxònia-Anhalt.
13: En aquests moments han rebut diverses negatives, com ja saben, però continuen les converses actualment amb el BSB, però també amb altres diputats, per veure si trobem un acord per tirar endavant una majoria estable.
12: A Siegmund no li suposa cap problema reconèixer que està mirant de trobar algun diputat trànsfuga que li permeti ser investit com a primer ministre. Hi podria haver també noves eleccions, però Siegmund preferiria evitar-les.
14: L'escenari de noves eleccions no ens fa por, perquè seria el resultat d'una situació en la qual ningú més estaria disposat, tot i l'encàrrec de govern, a prendre la responsabilitat amb nosaltres. No és l'escenari preferit per nosaltres, volem actuar el més aviat possible, però no és un escenari que ens amoïni gaire.
12: Es dona la circumstància que a Alemanya el vot d'investidura del primer ministre és secret, una anomalia a nivell europeu, molt criticada dins del propi país perquè obre la porta al transfugisme. Si es donés el cas, es veurà el dia de la votació, un dia per al qual, de moment, no hi ha data prevista.
0: Esports. Amb el Roger Arbosà, bona tarda.
15: Bona tarda. La Lliga Catalana de Bàsquet avui es juguen dos partits, el Girona-Lleida i el Barça-Andorra. En joc el Girona-Lleida si no s'ha acabat ja a Tarragona. Ernest Macià, bona tarda.
16: Què tal? Bona tarda, Roger. Doncs ho farà en 10 segons. El partit acabarà i el Lleida guanyarà i, a més de guanyar, serà el primer finalista d'aquesta Lliga Catalana, ja que ha guanyat els dos partits, ahir a la Penya i avui el Girona, remuntant i sense qüestionar la seva superioritat. Finalment han sigut 10 punts, han arribat a ser 18 punts pels lleidatans, que han fet una gran segona part. Fiat Girona 88 i Lerna Lleida 98, a destacar els 25 punts de Darius McGee, el nou base elèctric que ha fitxat l'equip de la Terra Ferma, però també els 14 de James Batemon, una bona bateria exterior, els 15 de Melvin Agim i la bona aportació d'un jugador del planter del Barça com és l'Adrià Rodríguez, que ha fet 11 punts i que aquesta temporada apunta a la Lliga CB. El Girona destaca el debut de McClung, que amb 14 punts, Mac McClung, ha sigut un dels jugadors més atractius. El Barça a punt de sortir a pista a disputar el seu partit amb l'Andorra. Si l'Andorra perd, queda fora de la Lliga Catalana. En cas de victòria a l'altre grup, encara no sabríem avui matemàticament si el Barça és finalista, perquè ho té a la mà el Baxi Manresa, que jugarà demà el seu partit. Però el titular a aquesta hora és que el Lleida jugarà ja de manera matemàtica diumenge la final d'aquesta Lliga Catalana a partir de les 12 del migdia i per Esport 3.
17: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: També avui es juguen els últims 6 partits de la primera jornada de la fase Lliga de la Champions. En joc des de 3 quarts de 7, el Fenerbahçe 1, Roma 1 i el PSV 1, Shakhtar 1. Tots dos partits ara mateix al minut 85. Més tard a les 9, Como Leipzig, Bayern de Múnich, Bodo Glimt, Manchester United, Saba i Slavia de Praga, Lens. A la UEFA Youth League, la Champions juvenil, el Barça, ha perdut aquest matí contra el Feyenoord, el Johan Cruyff, a la primera jornada per 1-2. El gol del Barça l'ha fet Nil Vicens, de penal, a la segona part.
17: 3CAT Info.
15: El Barça té un nou límit salarial que se situa en els 582 milions, en són 150 més que el gener passat. Aquest increment és gràcies, en part, a l'augment d'ingressos. Són declaracions del president de la Lliga, Javier Tebas.
18: Muchas veces leo, ¿no? Pues el Barcelona tiene 2.000 no sé cuántos millones de euros de deuda. Lo importante no es la cantidad de la deuda, sino si tienes capacidad de repago de la deuda con los ingresos que tienes, ¿no? En cambio, el FC Barcelona está en 1.000 millones prácticamente de ingresos o algo superior, y va a estar y tiene capacidad de repago de la deuda e incluso mejorar sus condiciones de pago de la deuda que tiene.
15: La massa salarial és de 571 milions, per tant el Barça no excedeix al límit i es confirma també que el club està en la norma 1-1. A la Lliga, el club amb més límit és el Madrid, amb 832 milions, i l'Espanyol té el límit en 61.
17: 3CAT Info.
15: L'entrenador del València, Carlos Corberán, expressa el seu malestar amb Rodri per la conversa que va transcendir a la banqueta diumenge passat a Mestalla. El migcampista del Barça es va disculpar ahir després del partit públicament, però tot i així, Corberán creu que va ser desafortunat.
19: Palabras completamente desafortunadas, porque pienso que eso no son palabras que nacen desde el respeto a compañeros de profesión. En el momento se produjeron, Gallá tomó iniciativa para tener una conversación con él, le ha hecho unas disculpas públicas que aceptamos y que entendemos que son las pertinentes, porque al final, aunque sea en un contexto de un compañero, sabemos lo que representamos, es un jugador muy importante que encima se ha relacionado por Mestalla, por lo que supone el logro que han conseguido con la selección española.
15: Per cert que la Lliga ha fet oficial els horaris de la 8a jornada de primera, el divendres 9 d'octubre a les 9 Màlaga Espanyol i el dissabte 10 a 2 quarts de 7 Barça Getafe. I Marc Márquez es critica amb aquells que asseguren que exagera les seves lesions. Són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
20: Justifique o dubte d'un esportista, nosaltres sempre, ja para amb la carrera que o amb el currículum que tinc jo, no els hi desitjo que els hi passi mai res, perquè si no, quan tu ho vius, és realment quan realment empatitzes amb aquella persona. Però bueno, ja et dic, jo l'estic 100% convençut que amb adaptacions intentarem lluitar per aquest Mundial.

0: Són 8:45 del vespre d'aquest dijous 10 de setembre. Recapitulem i repassem les informacions més destacades a aquesta hora. Tensió i càrregues policials contra manifestants antifeixistes que protestaven per la presència de l'Aliança Catalana i de Sílvia Orriols aquesta tarda al Fossar de les Moreres. Els Mossos han detingut almenys 5 persones, dues de les quals han llançat pintura durant el discurs de la líder d'extrema dreta. Els actes institucionals de l'11 de setembre han arrencat aquest vespre al Parlament. En concret, ha estat l'acte de l'hissada de la Senyera. El Parlament es dedicarà aquest any, per cert, a la commemoració del mil·lenari de les assemblees de Pau i de Treva, l'arrel del parlamentarisme català. I el Suprem, que acatarà el Constitucional i aplicarà l'amnistia a l'expresident Puigdemont un cop hagi dictat sentència, un escenari que podria arribar a principis d'octubre. El Tribunal de Comptes també preveu aplicar l'amnistia a Puigdemont i a Oriol Junqueras per les despeses del procés les pròximes setmanes. A banda de desenvolupar aquestes qüestions, des d'ara i fins al punt de les 9, també parlarem d'una nova víctima mortal a les platges catalanes. Es tracta aquest cop d'un home de 78 anys de nacionalitat francesa. Ha mort aquesta tarda mentre es banyava a la platja de la Punta de Roses. De seguida en parlarem. I també parlarem de xifres de suïcidi. 556 persones van morir per suïcidi l'any passat, una xifra que repunta lleugerament respecte al 2024. Tot i això, el Departament de Salut assegura que els últims 3 anys la mortalitat per aquesta causa ha baixat un 17%. Preocupen especialment els casos de dones d'entre 40 i 60 anys i també homes més grans de 80. On posem el focus informatiu en els esports, en Roger Arbusa?
1: El bàsquet al Lleida és el primer finalista de la Lliga Catalana de Bàsquet després de superar aquest vespre el Girona 88-98. Ara a les 9, d'aquí a mitja hora, Barça-Andorra.
0: I acabem el titular del temps. Sol i algun núvol prim amb temperatures molt agradables. Els valors més alts, prop dels 30 graus. Tindrem demà una diada assolellada, tret d'alguns núvols baixos entre el sud de la Costa Brava i també la Costa Central. No es descarta, però, alguna gota a prop del Montseny. Matí fresc i màximes una mica més altes. I aquesta hora el que fem és marxar de nou per saber com estan les coses al Fossar de les Moreres a Barcelona. I és que aquesta tarda, a la prèvia d'aquesta diada al Fossar de les Moreres, hi ha hagut moments de tensió i càrregues policials també. Els agents han actuat diverses vegades contra manifestants de l'esquerra independentista i antifeixista que protestaven per la presència d'Aliança Catalana i la seva líder al Fossar. Segons la Guàrdia Urbana, a la zona s'hi han concentrat unes 3.000 persones, majoritàriament antifeixistes. Unitat mòbil al Fossar de les Moreres amb Pep Casanovas i Roger Santaló. Roger, bona tarda.
2: Bona tarda. Sí, aquí hi ha hagut un fort desplegament d'agents dels Mossos d'Esquadra que han evitat que els dos grups coincidissin en cap moment de la tarda. Els manifestants contraris de l'esquerra independentista antifeixista per una banda i els simpatitzants d'Aliança Catalana per l'altra. Els agents de la Brimo han hagut d'escortar la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, en tot moment perquè s'ha intentat boicotejar la seva presència al Fossar, llançant-li aigua, pintura i objectes des dels balcons annexos al Fossar de les Moreres. Els Mossos també han evitat l'entrada dels antifeixistes al Fossar perquè aquests han empès fins a 3 vegades el cordó policial i això ha comportat càrregues i la policia, de fet, han detingut almenys 3 persones, dues d'elles per haver burlat aquest cordó policial i haver llançat pintura a simpatitzants d'Aliança Catalana. Aquest moment ha passat quan Sílvia Orriols estava fent el seu discurs al Fossar de les Moreres en un moment en què ha carregat contra els partits del procés.
3: Els mateixos líders que ara ens insulten i etiqueten des de la talaia de la superioritat moral. Cap dels seus insults ni etiquetes ens farà desistir. No hem vingut a ser políticament correctes ni a guanyar el Premi Nobel de la Pau. Hem vingut a salvar Catalunya!
2: Per tant, hi ha hagut aquestes tres persones detingudes, quatre persones identificades per la pintura mig discurs que han llançat a Sílvia Orriols i investigats per desordres públics, i dues persones més identificades a la Catedral del Mar per haver intentat fer disturbis contra la presència dels simpatitzants d'Aliança Catalana aquesta tarda al Fossar de les Moreres. A banda d'això, els organitzadors de les manifestacions en contra de la presència dels simpatitzants d'Aliança Catalana en aquest punt emblemàtic de l'independentisme han carregat contra l'ampli dispositiu policial que hi ha hagut aquesta tarda a Barcelona. Laia Canigó és una de les portaveus de les organitzacions convocants.
4: No han deixat a les antifeixistes entrar al Fossar i han deixat que els feixistes hi siguin. Si Aliança Catalana és dins del Fossar és perquè el PSOE els hi ha donat aquesta indicació als Mossos d'Esquadra.
2: Els portaveus també han dit que avui ha quedat demostrat que Aliança Catalana són pocs, perquè aquí al Fossar de les Moreres hi han entrat quatre gats, deien literalment amb aquestes paraules la seva presència aquí al Fossar. Si bé és veritat que els agents de la Guàrdia Urbana han xifrat la presència de simpatitzants d'Aliança Catalana aquí al Fossar de les Moreres amb mig centenar de persones.
0: I tot plegat ho ha seguit el Roger des de primera hora i també amb el Pep Casanovas. Moltes gràcies a tots dos. Bona tarda.
2: Bona tarda. Si em permets un últim apunt.
0: Sí, tant.
2: Nati, he dit mig centenar de simpatitzants d'Aliança Catalana aquí al Fossar de les Moreres. No eren mig centenar, eren 500 persones que han xifrat l'assistència a la policia aquí de simpatitzants d'Aliança Catalana.
0: Doncs corregida la dada, 500 persones. Gràcies, Roger. Fins ara.
2: Bona tarda.
0: Bona tarda. I bé, els actes institucionals de la Diada Nacional que s'han obert aquest vespre amb l'acte solemne d'Issada de la Senyera al Parlament, amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa, i el del Parlament, Josep Rull, entre altres autoritats del país. I és que aquest any es dedicarà a la commemoració del mil·lenari de les assemblees de Pau i de Treva, l'arrel del parlamentarisme català. L'acte també ha comptat amb la participació de l'Orfeo Català. Per cert, que l'Estat ha reconegut com a víctima de la transició Gustau Muñoz, el jove que la policia espanyola va matar ara fa 48 anys durant la manifestació de la Diada del 1978 a Barcelona. Segons ha passat al Matí de Catalunya Ràdio, l'Estat li atorga la condició de víctima en defensa i reivindicació de les llibertats i drets democràtics. En declaracions al programa, el seu germà, Marc Muñoz, valora així el reconeixement.
5: El mínim és processar els autors materials de l'assassinat, no? Això seria el primer pas per dir, bueno, es comencen a fer les coses en un cert sentit. Per nosaltres és un crim de lesa humanitat. No pot prescriure perquè es va fer per acabar contra una dissidència política.
0: Gustau Muñoz tenia 16 anys i era militant independentista i membre de les joventuts del Partit Comunista d'Espanya. Demà, l'esquerra independentista homenatjarà com fa cada any i al carrer Ferran, on la policia el va assassinar. En aquest punt, l'Ajuntament de Barcelona també instal·larà una placa de record. I passem ara per Madrid per dir-vos que el Tribunal Suprem aplicarà l'amnistia a Carles Puigdemont després que el Constitucional dicti la primera sentència sobre la malversació. Un escenari que fonts del Tribunal de Garanties situen a l'octubre a Madrid. Tania Tàpia.
6: El Tribunal Suprem acatarà la decisió del Tribunal Constitucional sobre l'amnistia just després de la primera sentència sobre la malversació. Segons reconeixen fonts del Suprem, si la decisió és favorable a Puigdemont, com s'espera, el primer que s'aixecarà serà l'ordre de detenció. Això depèn del magistrat Pablo Llarena i després, en mans de la sala penal, ja quedarà l'aplicació de l'amnistia, que pot ser immediata si el Suprem entén que la justificació del Constitucional no deixa dubtes. La primera sentència del Constitucional s'espera, segons fonts del Tribunal de Garanties, cap a l'octubre, i en aquesta sentència ja quedarà clara la interpretació del delicte de malversació i serà aplicable a la resta de casos pendents, també el de Puigdemont, encara que el Constitucional té previst abordar el seu cas més endavant. Fons del Suprem aclareixen que un cop tinguin la sentència i els arguments del Constitucional, poden actuar d'ofici o si ho demanen les defenses.
7: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: 2:10 de 9 del vespre, un home de 78 anys i de nacionalitat francesa ha mort aquesta tarda mentre es banyava a la platja de la Punta de Roses. En el moment dels fets, a la zona hi havia socorrista i estava hissada la bandera verda. El SEM ha mobilitzat 3 ambulàncies i un helicòpter, però les maniobres de reanimació no han aconseguit salvar la víctima. Amb aquestes ja són 27 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. I ara hem de parlar de dades de suïcidis, perquè cada setmana moren més de 10 persones a Catalunya per suïcidis, 556 en total durant l'any passat. És una xifra que repunta lleugerament en comparació al 24. Segons el Departament de Salut, però la tendència dels últims 3 anys és que aquesta taxa vagi a la baixa, concretament un 17% menys des del 2022. També es redueix el nombre de persones que intenten suïcidar-se, les anomenades temptatives, un 17% menys, i pugen, en canvi, les ideacions suïcides. Què vol dir això? Persones que consulten els serveis de salut perquè pensen en un pla per treure's la vida. El psiquiatre i director del Pla de Prevenció de Suïcidi, Diego Palau, creu que el fet que hi hagi més persones que comuniquin la seva ideació suïcida els ajuda a detectar-ho i a fer millor seguiment.
8: En els últims 3-4 anys hem observat que hi ha més de la meitat de les persones que consulten hospitals ho fan perquè tenen un pla suïcida. I abans això no passava. Venien majoritàriament perquè havien fet ja una tentativa. O sigui, d'alguna manera s'ha incrementat la consciència de que el risc de suïcidi és un problema de salut i les persones consulten als hospitals.
0: Sobretot els hi preocupen les dones de mitjana edat, entre 40 i 60 anys, perquè observen un lleuger repunt de mortalitat. I també els homes més grans de 85.
8: Són homes que queden sols, que tenen patologies mèdiques, molts casos amb dolor, etc. I que bueno, aquí l'acció ha de ser molt proactiva, no? I serà un dels objectius del nou pla pres d'abordar aquestes franges d'edat.
0: El 75% de les persones que es treuen la vida són homes. Són dades que s'han fet públiques avui, que és el Dia Mundial del Suïcidi. Marxem ara fins a Hostalric per parlar de les declaracions de la consellera de Salut, Olga Pané, que ha obert la porta a negociar amb el Sindicat de Metges de Catalunya després que hagin anunciat una vaga indefinida a partir de l'octubre en protesta per l'Estatut Marc que impulsa el govern espanyol. Ho ha dit durant la inauguració d'un nou CAP a Hostalric, precisament. Pau Bertoliu ha seguit.
9: Pané assegura que s'està reunint amb els sindicats, que els metges tenen la porta oberta i insisteix que el Departament de Salut treballarà perquè la vaga no consolidi.
10: Per tant, nosaltres, en aquest sentit, intentarem ajudar a que millorin les condicions perquè aquesta vaga no consolidi, no es faci realitat, i ja ho saben els metges que hem tingut sempre la porta oberta per parlar amb ells dels temes que ens afectin aquí.
9: Pané també ha dit que vol que aquesta sigui l'última generació de metges amb guàrdies de 24 hores.
0: La mortalitat per calor a les ciutats del sud d'Europa ja és un 160% més alta que els anys 90, malgrat les mesures que majoritàriament s'estan adoptant per atreure els efectes de l'escalfament global. Són dades d'un informe publicat avui per Lancet Countdown Europe, en què participa l'Institut de Salut Global de Barcelona, Montse Poblet.
11: L'informe constata que Europa s'està escalfant més ràpidament que qualsevol altra regió del món i que les ciutats, especialment les del sud, són les que més ho pateixen. Si ens fixem en les espanyoles, l'increment de morts associades a la calor ha estat del 136% amb casos especialment greus com el de Castelló de la Plana, on han pujat un 563%, o Barcelona, on han augmentat un 482%. José Chen és investigador de l'IESA Global i un dels autors de l'estudi.
12: Las ciudades están sufriendo con los efectos del cambio climático, de la exposición a olas de calor, a la polución del aire, y todo eso contribuye para empeorar los efectos del cambio climático. La tendencia empeora y que los efectos también empeoran.
11: Tot això, malgrat que un 88% de les ciutats europees ja estan prenent mesures per mitigar els efectes de l'escalfament global en la salut. Bàsicament, augmentar la vegetació i canviar paviments perquè absorbeixin menys calor. Chen ens posa l'exemple de Girona per demostrar l'efectivitat d'aquestes mesures.
12: En Girona, la exposició al calor és gran, però la mortalitat és un poc inferior a la de Barcelona. Debido a medidas que han implementado, es la única ciudad en Cataluña que tiene un percentatge de superfície arbòria superior a 30%.
11: Ara bé, l'estudi també demostra que queda molt camí per recórrer. Amb les mesures preses fins ara per les ciutats, només s'ha aconseguit rebaixar la temperatura una mitjana de 0,7 graus.
0: Els agents rurals han detingut un home de 28 anys com a presumpte autor de 3 incendis forestals al terme municipal de Barberà del Vallès. Els agents estaven investigant 2 focs provocats durant l'agost i diumenge passat van enxampar l'home infraganti, que l'Anna un altre al paratge del Castell de Barberà. El delicte d'incendi forestal contempla penes de presó. I amb aquesta informació ens situem ja a 9:15 del vespre. Sapiguem com està la mobilitat a aquesta hora. Txell Garriga, més tranquil tot?
13: Molt bona tarda. Sí, ara ja mateix bastant més tranquil, si més no, que a mitja tarda. El punt més complicat és per una incidència, un accident, i el tenim a l'AP7, això sí, la via que ha presentat més retencions aquesta tarda, i és a Roda de Barà en sentit sud, tot i que aquests vehicles ja s'haurien retirat ara al voral. Veiem encara uns 6 quilòmetres de retenció ben bé des del Vendrell, i també va plena l'alternativa en sentit sud, que és l'N340 des de Sant Vicenç de Calders ben bé fins al Francàs. L'AP7, com dèiem, és la via que ha presentat més complicacions aquesta tarda, i seguim també veient retenció d'altres punts en sentit sud, per exemple entre el Papiol i Castellbisbal, i també entre Martorell i Castellví de Rosanes. En aquest punt també va ple encara l'enllaç de la 2, i en sentit nord, molta intensitat entre Mollet del Vallès i Montornès. I l'altra via on aquesta hora continua la retenció és a la 2, és intensa entre Igualada i Jorba en 4 quilòmetres direcció Lleida, però en aquest cas recordem que és per obres. També les rondes de Barcelona, on la circulació sí que ja ha millorat força, però queda intensitat sobretot entre Sarrià i Horta cap a Trinitat, a la Ronda de Dalt, i també del Fòrum a la Barceloneta en sentit Llobregat. I ja per acabar hem de dir que veiem que s'està tot just començant a acumular retenció també a la C32 entre Castelldefels i les botigues de Sitges en sentit sud, però de moment no consten incidències en aquest punt. Ara mateix això és tot.
0: Moltes gràcies, Txell.
13: Bona nit.
7: El temps.
0: Gemma Puig.
14: Avui hem tingut una tarda estable, amb sol, amb algunes bandes de núvols prims, i així anirem acabant aquest dijous. Les temperatures contrastades, després d'un matí fresc o fred, al migdia el termòmetre s'ha enfilat, les màximes més altes han arribat als 32 graus al Dover, 30 a Tarragona, Ulldecona, Vinebre, Sant Romà d'Abella, una calor molt suportable, hem deixat enrere aquests dies de calor desbocada i d'aixafogó molt marcada, i en moltes comarques doncs, les màximes entre els 23 i els 25 o 26 graus. De cara a les properes hores, de nit i matinada tornarà a refrescar, per tant, la diada començarà amb temperatures fresques cap a comarques interiors, fins i tot fred cap al Pirineu, i aquests valors rondant com a molt els 18-19 graus a la mateixa línia de la costa, potser la costa central, i algun valor que torni a situar-se cap als 20 graus a primera hora. Amb algun núvol baix, entre el sud de la Costa Brava i costa central, vent de nord, encara bufant a primera hora, cap als dos extrems, tramuntant a l'Empordà, mestral cap a les Terres de l'Ebre. Al migdia, les temperatures es tornaran a enfilar, poden pujar una miqueta, però igualment estem parlant de màximes entre els 27 i els 30 graus, les més altes per sobre d'aquesta xifra, i a la tarda hi pot haver alguna nuvolada i podria deixar-se escapar alguna gota, més probable cap a zones pròximes al Montseny. Si ho acaba fent, seria ben poqueta cosa. I aquest cap de setmana llarg de la diada, tant dissabte com diumenge, repetiríem una mica la mateixa dinàmica de temps.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, han pres el control de la ciutat portuària de Mogha, a la costa del Mar Roig, un punt estratègic per al comerç marítim internacional. Mogha era el principal port del país que continuava en mans del govern reconegut internacionalment que té el suport militar de l'Aràbia Saudita. Fins al segle XVII va ser el principal punt mundial d'exportació de cafè i està situat molt a prop de l'estret de Bab el-Mandeb, per on passa tot el trànsit de vaixells del Mar Roig. Suhail Samir és un resident de la ciutat de
15: El nostre missatge a la comunitat internacional és que doni suport al govern legítim per completar l'alliberament de les zones que encara estan sota el control de la milícia Houthi, per tal d'aturar l'atac contra els civils i els vaixells internacionals al Mar Roig i a l'estret de Bab el-Mandeb.
0: El control dels accessos per part dels hutis condicionaria més el comerç mundial de petroli i gas en ple augment del seu preu pel bloqueig a l'estret d'Hormuz, situat a l'altra banda de la península aràbiga. Avui el preu de barril Brent segueix pujant i se situa per damunt dels 105 dòlars. I a la pàgina de successos, condemnat a 18 anys de presó l'home que va assassinar un altre el 2024 a Tortosa al Baix Ebre després d'una baralla. El segon acusat condemnat per encobriment no ingressarà a la presó. Tarragona, Manel Sastre.
16: L'Audiència de Tarragona li imposa aquests 18 anys de presó per assassinat amb traïdoria i més de 100.000 euros d'indemnització als familiars de la víctima. Els fets van passar el març del 2024, després d'una baralla per una timba de cartes. L'ara condemnat, després de donar-li cops amb una barra de ferro, el va llançar al riu Ebre amb una pedra lligada als peus. Durant el judici va explica així l'agressió.
17: Se ha caído en el suelo y él se ha montado encima y ha empezado a apretarle del cuello hasta que no ha dejado de respirar.
18: Usted pensó que estaba muerto el señor Basile?
17: Ja saps que és que hi mor, no?
19: Ja, de que no respira, jo amb que no respires.
17: Pues sí, claro.
16: La fiscalia demanava inicialment 25 anys de presó per als dos encausats. En la sentència també es condemna l'altre home implicat en aquest cas per un delicte d'encobriment, però l'eximeix de complir els 3 anys de presó perquè és el cunyat de l'automaterial del crim, només l'obliga a pagar 26.000 euros d'indemnització.
0: I la policia que ha desmantellat a Figueres, a l'Alt Empordà, un dels arsenals clandestins més grans intervinguts mai a tot l'estat. Parlem de més de 600 armes, valorades en 5 milions d'euros. Hi ha 7 detinguts, l'últim avui mateix a Barcelona, i ara s'investigarà si aquest podria ser l'origen dels assassinats els últims mesos a Catalunya, vinculats al crim organitzat. Ens fa un resum des de Girona, el Fèlix Martín.
20: Exactament, han intervingut 644 armes, algunes de foc real, però la majoria de fogueig. 221 ja les havien manipulat per disparar i les altres 400 les tenien a punt per fer el mateix. Sobretot pistoles, però també subfusells. Qui ho feia és un expert de l'Àsia, amb experiència militar, que havia estat a l'exèrcit rus. Inicialment vivia a Benidorm, a la Marina Baixa, i des d'aquí feia els enviaments per a tot l'estat, fent servir empreses de missatgeria. Però quan es van fer les primeres detencions, es va traslladar a Catalunya. El responsable de l'operatiu policial, Enrique Azorín, i també el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, han valorat la importància de treure de circulació totes aquestes armes que acaben el crim organitzat.
21: Los laboratorios de policía científica nuestros lo determinarán haciendo pues esa balística identificativa, comparativa.
22: Pero lo que sí que es seguro es que han evitado futuros asesinatos a sueldo. Si han participado o no en los últimos crímenes, por ejemplo, encargados aquí en Cataluña, en ajustes de cuentas, esas armas son para vender.
20: En el que portem d'any, la Policia Nacional a Catalunya ha desarticulat 38 grups de crim organitzat amb més de 500 detinguts.
0: Anem a altres temes.
7: 3CAT Info.
0: Un estudi de la UPC conclou que la miopia infantil es triplica entre els 8 i els 12 anys. L'ús de pantalles és un factor de risc, mentre que més hores de son i activitats a l'aire lliure el redueixen. La recerca identifica com anticipar-nos el diagnòstic. Terrassa, Marta Vallès.
23: L'estudi segueix la salut visual de 2.500 escolars de 16 centres de la ciutat. A la primera revisió, a tercer de primària, hi ha una prevalença del 12%. A quart hi ha son al 17%. I a sisè, als 12 anys, prop del 29%. L'herència genètica és determinant, però també hi ha factors que podem modificar per aturar la progressió de la miopia. Laura Guissasola coordina la recerca.
24: Moltes hores de treball amb visió propera és un factor de risc i per altra banda, el contrari que seria nens que no passen tantes hores enganxats en les tauletes o en els mòbils i per tant estan jugant o fent esport a l'aire lliure i en contacte amb el sol, aquest constitueix un factor protector.
23: Podem anticipar el diagnòstic abans de detectar que els infants no hi veuen bé.
24: Mesura de la longitud axial i dels radis de curvatura ens permeten avançar-nos, inclús amb 2 anys de quan aquest nen pot desenvolupar la miopia.
23: Les nenes tenen miopia més precoç i l'avenç és més ràpid. El nivell socioeconòmic familiar també influeix i els escolars magribins i llatinoamericans són més propensos a la miopia per la longitud més llarga dels ulls.
0: I a la pàgina cultural Targa acull ja els primers muntatges de la 46a edició de la Fira d'Arts de Carrer, que s'inaugura aquest vespre. Fins diumenge es podran veure un total de 57 espectacles, el 60% dels quals gratuïts. Enviat especial a Targa, Marta Vives.
25: És el cas del muntatge d'arts visuals entre la pell i la màscara que hem pogut veure a l'església de la Mercè, l'itinerant No tireu ànecs del riu de la companyia Tot i Turonell o Dominare de la companyia Maduixa a la plaça dels Àlbers. Hem pogut parlar amb els primers espectadors, la gran majoria d'ells, d'aquí, de la ciutat de Tàrrega.
26: Que ve gent a fer teatres, arts escèniques i diferents coses.
27: Jo sóc de Tàrrega tota la vida i me'n recordo de petita ara i ha canviat molt, però és molt gratificant.
28: Vos surts al carrer, te trobes molt ambient, teatres per tot arreu i venen companyies molt bones.
25: Són les primeres funcions d'una programació intensa que avui aixecarà el taló oficial amb la companyia catalana Kamchatka i el seu espectacle inaugural In Continuo sobre l'exili i la immigració que comptarà amb una 50ena de voluntaris.
0: Per què les dones han estat gairebé esborrades dels llibres d'història, tot i que des de la prehistòria i fins al segle XX han caçat, han construït imperis, han governat i han liderat exèrcits? Doncs bé, la novel·la gràfica Les grans oblidades, de les franceses Titou Lecoq i Marie Dubois, vol respondre justament a aquesta pregunta i restituir la memòria de moltes dones oblidades. Ho fa des d'una visió actual i amb molt sentit de l'humor, un llibre que arrenca doncs, de la prehistòria i que qüestiona la representació de l'home l'home de Cromanyó com a caçador mentre la dona es queda a la cova cuidant els fills. I diu tot el contrari, apunta que també la dona caçava i que també era una artista. Es tracta d'un llibre que Les grans oblidades, que adapta un assaig doncs, de Lecoq, de gran èxit, i que està publicat en català Carbuix Books.
7: Esports.
0: Saludem a aquesta hora el Roger Arbosà. Bona tarda.
1: Bona tarda. Lleida és el primer finalista de la Lliga Catalana de Bàsquet després de superar aquest vespre el Girona 88 a 98. El màxim anotador ha estat Darius McGee amb 22 punts. Ara a les 9, d'aquí a menys de 5 minuts, començarà el Barça-Andorra. No hi seran Ewoma, que està lesionat, tampoc Panther, per control de càrregues, i tampoc Joan Macondú, que estarà de baixa durant aproximadament 6 setmanes. Té una agudització d'una tendinopatia rotuliana al genoll esquerre i seguirà un tractament conservador.
7: 3CAT Info.
1: També avui es juguen els últims partits de la primera jornada de la fase Lliga de la Champions. Ara a les 9 començaran el Como Leipzig, el Bayern Bodo Glimt, el United Saba i l'Slavia de Praga Lens. Jugats aquesta tarda, Fenerbahçe 1, Roma 1 i PSV 1, Shakhtar 1. A la UEFA Youth League, la Champions juvenil, el Barça ha perdut aquest matí contra el Feyenoord, el Johan Cruyff, a la primera jornada per 1-2. El gol del Barça l'ha fet Nil Vicens, de penal, a la segona part.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Barça té un nou límit salarial que se situa en els 582 milions d'euros. En són 150 més que el gener passat. Aquest increment és gràcies, en part, a l'augment d'ingressos. Són declaracions del president de la Lliga, Javier Tebas.
2: Muchas veces leo, ¿no? Pues el Barcelona tiene 2.000 no sé cuántos millones de euros de deuda. Lo importante no es la cantidad de la deuda, sino si tienes capacidad de repago de la deuda con los ingresos que tienes, ¿no? En cambio, el FC Barcelona está en 1.000 millones prácticamente de ingresos o algo superior y va a estar y tiene capacidad de repago de la deuda e incluso mejorar sus condiciones de pago de la deuda que tiene.
1: La massa salarial és de 571 milions, per tant, el Barça no accedeix al límit i es confirma que el club està en la norma 1-1. A la Lliga, el club amb més límit salarial és el Madrid, amb 832 milions, i l'Espanyol té el límit en 61.
7: 3CAT Info.
1: L'entrenador del València, Carlos Corberán, expressa el seu malestar amb Rodri per la conversa que va transcendir a la banqueta diumenge passat a Mestalla, al camp del València. El migcampista del Barça es va disculpar ahir públicament, després del partit, però tot i així, Corberán creu que va ser desafortunat.
3: Palabras completamente desafortunadas, porque pienso que eso no son palabras que nacen desde el respeto a compañeros de profesión. En el momento se produjeron, Gallá tomó iniciativa para tener una conversación con él, le ha hecho unas disculpas públicas que aceptamos y que entendemos que son las pertinentes, porque al final, aunque sea en un contexto de un compañero, sabemos lo que representamos, es un jugador muy importante que encima se ha relacionado por Mestalla, por lo que supone el logro que han conseguido con la selección española.
1: La Lliga ha fet oficial avui els horaris de la 8a jornada de primera. El divendres 9 d'octubre a les 9, l'Espanyol visitarà el Màlaga. El dissabte 10 a 6:45 de la tarda, el Barça rebrà el Getafe. I encara en futbol, l'exjugadora del Barça, Fridolina Rolfo, ara al Manchester United, ha anunciat que no jugarà els pròxims mesos perquè està embarassada. Marc Márquez és crític amb aquells que asseguren que exagera les seves lesions. Són declaracions del Tro de Cervera al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
4: Justifique o dubte d'un esportista, nosaltres sempre, ja para amb la carrera que, o amb el currículum que tinc jo, no els hi desitjo que els hi passi mai res, perquè si no, quan tu ho vius, és realment quan realment empatitzes amb aquella persona. Però bueno, ja et dic, jo l'estic 100% convençut que amb adaptacions intentarem lluitar per aquest Mundial.
1: A la prèvia dels entrenaments del Gran Premi de San Marino, el també català Àlex Rins, de 30 anys, ha confirmat que deixarà el Mundial al final de temporada i que canviarà de disciplina. I el Sant Andreu ha presentat aquest migdia Maica García, dies després de marxar traumàticament del Sabadell. Maica hi ha estat durant 32 anys.
5: La razó és el projecte deportivo, decisions tècniques. Esas son las razones que me da a mí, pero claro, de ahí puedes sacar muchas conclusiones, porque evidentemente hay mucho detrás. O sea, a mí no me sirve proyecto deportivo cuando he liderado muchísimos proyectos deportivos de este club y he estado en 70 títulos que hemos ganado con el Club Natación Sabadell.
1: Maica García ha anunciat que portarà el cas a la justícia per no haver-li renovat el contracte després d'haver estat mare fa un any.
7: 3cat Info.

0: continuació us oferim el missatge institucional del president de la Generalitat amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya.
1: Benvolguts conciutadans i benvolgudes conciutadanes. Molt bona nit. Som a les portes d'una nova diada, a la nostra festa nacional. Un motiu de celebració compartida i de merescuda alegria. Un gran dia per sentir-nos orgullosos de qui som i d'on venim. Però, sobretot, una diada per compartir què volem ser i cap a on volem que avanci Catalunya. Estic convençut que la immensa majoria de nosaltres creiem que Catalunya és un país únic, capaç de fer realitat tot allò que es proposa. I és així. Vet aquí el fil invisible que uneix el nostre passat i el nostre present. El fil invisible que també ha de guiar el nostre futur. La confiança en nosaltres mateixos. És el moment de renovar la confiança en el país, la confiança en les institucions i en les persones, la confiança en les potencialitats que tenim, que són moltes. Nosaltres hem de ser l'avançada del benestar, de la prosperitat i de la democràcia de tots els pobles d'Espanya. Són paraules del president Tarradellas, just acabat d'arribar a Catalunya, pronunciades al balcó de la Generalitat davant d'una plaça de Sant Jaume plena a vessar. Avui, en ple segle XXI, Catalunya ha de ser avançada per a la resta de països d'Europa i del món. I ho serem. Farem gran Catalunya si no ens limitem a mirar-nos al mavic i a arronsar-nos. Tot el contrari, alcem la mirada. Prenguem consciència del moment transcendental que viu el món. Afrontem amb convicció els reptes globals i impliquem-nos a fons en les solucions i en les noves oportunitats. Hi ha noves oportunitats i és a les nostres mans fer-les realitat. Està en joc la seguretat i l'autonomia d'Europa, que vol dir la nostra seguretat i la nostra autonomia. Està en joc a Ucraïna, on he fet arribar en persona al president Zelensky i al poble ucraïnès la solidaritat de Catalunya. Està en joc en la irrupció de la intel·ligència artificial, una tecnologia que sacseja la concepció mateixa de l'ésser humà. I està en joc en la capacitat d'adaptar-nos a les conseqüències del canvi climàtic que aquest estiu tants països hem patit. Reptes immensos, sens dubte. Però Catalunya s'està preparant bé i amb ambició per afrontar-los amb solvència. Primer, cal que tinguem clar el lloc on hem de situar-nos. Catalunya està al costat de la pau i dels valors fundacionals de la Unió Europea. Catalunya aposta per una tecnologia al servei de la dignitat de les persones, en tots els àmbits, en les relacions humanes, a la feina i a l'educació. Catalunya afronta el canvi climàtic guiada per la ciència per protegir-nos més i millor. Ciència i consciència. El canvi climàtic també és una oportunitat per progressar millor. El segon que necessitem és actuar amb la mateixa unitat de país que sabem assumir quan cal. Tal com vam fer a la històrica diada de 1976 a Sant Boi i com hem fet demostrant aquest estiu davant dels incendis. Aquest sentit de país l'hem de traslladar a àmbits crucials per a la nostra prosperitat. Àmbits que durant massa temps no han rebut ni els recursos ni la prioritat adients i que ara estem determinats a resoldre. L'educació, les infraestructures, l'accés a l'habitatge o el nou model de finançament autonòmic. En tots ells, si cadascú es limita al seu propi interès, Catalunya perd. Si tots pensem i actuem en el conjunt del país, Catalunya guanya. El tercer que necessitem és elevar el llistó de la nostra exigència i excel·lència col·lectives. Al llarg de la nostra història hem demostrat amb escreix que som capaços del bo i millor. Ni el conformisme, ni el pessimisme formen part del nostre tarannà. Som gent treballadora, amb empenta, amb valors i amb imaginació. En tenim nombrosos exemples. Els magnífics professionals del Centre d'Atenció Primària d'Almenar, el Segrià. Els investigadors i investigadores dels hospitals de la Vall d'Hebron i dels germans Trias, capaços de trobar nous avenços contra el càncer i contra l'Alzheimer. Els castellers de Vilafranca, que han descarregat per primera vegada el Pilar de Nou amb folre, manilles i puntades. Els primers estudiants de formació professional ferroviària de l'Institut Picasso, a Nou Barris. Els nous estudiants d'arreu que han escollit aprendre català. Els treballadors i treballadores de la planta de Martorell, que fabriquen el primer cotxe elèctric 100% europeu. A Alcarràs, on hem posat en marxa el parc fotovoltaic més gran de Catalunya. A Flix, on comptarem amb un centre punter de dades i intel·ligència artificial gràcies a l'emprenedoria empresarial. La llista és molt llarga. Darrere de tots aquests exemples hi ha la força d'un batec comú, el mateix sentiment de pertinença, el mateix sentit col·lectiu, fraternal i humà del país. A Catalunya som i volem continuar sent un sol poble. Perquè la nació és el consens renovat de la ciutadania a favor de la convivència i del bé comú. Sentim-nos orgullosos de la nostra capacitat admirable i admirada arreu del món perquè persones nascudes a diferents indrets d'Andalusia, Extremadura, del Marroc, a Colòmbia, es sentin avui catalans i catalanes de ple dret i amb deures per complir. Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. Som un país ric i divers gràcies als vincles humans que hem generat entre catalans i persones d'arreu que han trobat aquí la seva llar i el seu país. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra l'odi no hi té cabuda. A Catalunya sabem que el bé i l'esperança tracen un camí més sòlid i ens fan un país més humà i més fort. Catalans i catalanes, Catalunya ho té tot perquè li vagi bé. Ens hem proposat esdevenir el millor lloc d'Europa per a viure, conviure, estudiar, treballar, invertir, crear, emprendre, estimar i somiar. La Diada és una invitació a fer-ho plegats, barri a barri, poble a poble i ciutat a ciutat. Molt bona Diada a totes i a tots.
0: Us hem ofert el missatge institucional del president de la Generalitat amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya.
2: Unitat de país, batec comú, un sol poble, ningú és més català que ningú, ho acaba de dir el president Illa i ha afegit que res ni ningú posi en perill la convivència. La vigília de la Diada queda clar, però, que la divisió no és només entre independentistes i no independentistes. Avui, al fossar de les Moreres, la policia s'ha hagut d'esforçar per mantenir un cordó de seguretat entre els independentistes d'extrema dreta i els antifeixistes. Bona nit, són les 9 i 7 minuts.
3: Catalunya nit, Catalunya Ràdio.
2: 10 de setembre, la vigília de la Diada té com a escenari el Parlament, amb el tret de sortida dels actes institucionals, però sobretot amb les concentracions. Al fossar de les Moreres hi ha hagut moments de tensió quan ha aparegut la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols. Fossar de les Moreres, Àlex Gerald Robert.
4: Què tal? Bona nit. Sí, tarda moguda aquí al fossar de les Moreres, escridassades constants i moments de tensió entre els simpatitzants d'extrema dreta i els antifeixistes, que això sí, no s'han arribat a trobar en cap moment pel fort dispositiu policial. Els Mossos han detingut tres manifestants de l'esquerra independentista per haver intentat trencar el cordó i n'ha identificat diverses més per haver llançat pintura o haver intentat a seguidors de Sílvia Orriols.
2: Avui hem sabut que l'amnistia a Carles Puigdemont podria quedar segellada a l'octubre. El Tribunal Suprem no s'hi oposarà si el Constitucional l'avala, com tot indica que acabarà passant. També l'aplicarà el Tribunal de Comptes en el cas de les despeses del procés a Puigdemont, Junqueras, Mas i una trentena d'exalts càrrecs del govern. Junts i Esquerra se n'alegren, però lamenten que hagi trigat tant.
5: Que s'acabi d'una vegada amb aquest procés judicial que, òbviament, no tenia cap sentit.
6: En el moment doncs, que el Tribunal de Justícia Europeu va donar llum verda, evidentment aquesta escalada es havia de produir, i ja era hora.
2: Cinc nenes que van arribar a Ceuta a finals de juliol han estat acollides a Navarra. Aquesta comunitat, governada pel Partit Socialista, ha estat la primera a tancar un acord amb la ciutat autònoma. Davant de la dreta, que advoca per retornar els menors d'edat als seus països d'origen, avui hem conegut una dada que clarifica força la qüestió. Dels 32.000 menors que han arribat sols a Espanya els últims 10 anys, només se n'han pogut repatriar 37. Avui tornarem a passar per la convenció republicana que Donald Trump ha muntat a Dallas. Allà ha tornat a traspassar el que es considera raonable en política. La promesa que ha llançat de cara a les eleccions de mig mandat s'assembla molt a una compra de vots a pagar.

0: I entrarem a fons també en un tema que no us deixarà indiferents. Els Estats Units han donat llum verda a un projecte polèmic. Una empresa posarà en òrbita un satèl·lit. D'entrada serà un els pròxims mesos, però la idea és que n'hi hagi molts més, que podran il·luminar una part de la Terra en qualsevol moment de la nit. Té partidaris i detractors, per això ho explicarem bé a partir de les 10. Abans de l'espai haurem passat per Tàrrega, perquè a partir d'ara ja hi pot passar qualsevol cosa. Tenim en marxa la Fira de Teatre al Carrer. Serem també al concert de Catriel, al Festival de Cinema de Venècia, i gaudirem d'una sessió golfa de cinema amb Àlex Gorina. I després de l'exhibició del Barça d'ahir, avui què destaquem en terreny esportiu, Roger Bosà?
1: Doncs mira que la Lliga Catalana de Bàsquet tenim en joc des de les 9 el partit entre el Barça i l'Andorra. Ara mateix al primer quart, 5 minuts, portem guany al Barça, 12 a 6. Ja sabem que el Lleida és el primer finalista després de superar aquest vespre el Girona. Ha guanyat 88 a 98. El màxim anotador ha estat Darius McGee, que ha fet 25 punts.
0: Demà és un d'aquells festius agraïts perquè cauen divendres. Gemma Puig, quin temps ens espera?
2: Doncs tindrem un temps molt semblant al que hem tingut avui, és a dir, que tornarem a tenir aquest contrast de temperatures, nits, matinades, frescos, fins i tot freds en algun sector del Pirineu, però després al migdia una calor molt agradable, molt suportable, amb sol, amb algunes bandes de núvols alts i prims i alguna nuvolada a la tarda.
3: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Les 9 i 12 minuts, d'aquí poc més de res, 3 hores, ja estarem de ple en l'11 de setembre, però la Diada Nacional de Catalunya fa estona que pren cos amb manifestacions i ofrenes al Fossar de les Moreres, l'acte institucional al Parlament i el discurs del president Illa que acabem d'escoltar. Al Fossar, la prèvia d'aquesta tarda ha estat marcada per moments de tensió i càrregues policials. Els agents han actuat diverses vegades contra manifestants de l'esquerra independentista i antifeixista que protestaven per la presència d'Aliança Catalana i de la seva líder, Sílvia Orriols. Segons la Guàrdia Urbana, a la zona s'hi han concentrat unes 3.000 persones, majoritàriament antifeixistes. Connectem en directe amb el Fossar de les Moreres, Àlex Giralt Robert, bona nit.
1: Hola, Manel, què tal? Bona nit.
0: Quina és la situació que tenim ara mateix al Fossar, Àlex?
1: Doncs mira, ara mateix sí que et destaco un to festiu i de tranquil·litat, de calma. Acaben d'entrar aquí al Fossar els qui, com cada any, organitzen una marxa de torxes pels carrers de Barcelona, encapçalats per persones que estan disfressades, caracteritzades de soldats austriacistes, restes de soldats d'aquest bàndol, ho recordem, estan de la Guerra de Successió, estan aquí enterrats al Fossar, i d'aquí el simbolisme d'aquest carregat, aquest escenari al bell mig de Barcelona. La calma, l'ambient festiu d'ara contrasta, és evident, amb les estones del voltatge que s'han viscut aquesta plaça durant la tarda. És cert que el desplegament de desenes de policies ha impedit que la sang arribés al riu, però els insults i càntics creuats entre antifeixistes i simpatitzants d'Aliança han estat constants. També les càrregues dels antiavalots contra els concentrats d'esquerres que han intentat travessar el cordó policial i que s'han saldat amb 3 detinguts. Els Mossos, a més, han identificat 5 persones per haver llançat pols de pintura als seguidors de Sílvia Orriols al bell mig del discurs de la líder ultra, i 2 més per haver intentat una acció similar des d'un balcó de la Catedral del Mar. Se'ls investiga a tots plegats per desordres públics. Des del faristol, Sílvia Orriols ha reproduït les seves crítiques recurrents contra els partits del procés i les consignes en contra de la immigració.
2: Els líders que ara ens insulten i etiqueten des de la talaia de la superioritat moral. Cap dels seus insults ni etiquetes ens farà desistir. No hem vingut a ser políticament correctes ni a guanyar el Premi Nobel de la Pau. Hem vingut a salvar Catalunya!
1: I a l'altra cara de la moneda, Laia Canigó i Patri Vallejo, portaveus de les plataformes convocants de l'esquerra antifeixista, han criticat el govern de Salvador Illa pel desplegament policial i han tret pit

0: d'haver convocat més gent que Aliança.
1: No han deixat a les antifeixistes entrar al fossar i han deixat que els feixistes hi siguin. Si Aliança Catalana és dins del fossar és perquè el PSOE els hi ha donat aquesta indicació als Mossos d'Esquadra.
2: Hem demostrat que Aliança Catalana fora de les xarxes socials són quatre gats, no tenen tanta força com ens volen fer creure i els podem derrotar.
0: I és que la Guàrdia Urbana, com apuntaves, ha calculat un total de 3.000 manifestants entre uns i altres, i els Mossos en xifren 100 els concentrats d'Aliança, que en tot moment, també quan sortien d'aquí del fossar, han estat tota l'estona escortats per la policia catalana.
3: Què és el que hi ha previst a partir d'ara aquí al fossar de les Moreres, Àlex?
0: Bé, aquí ara serà un constant fins a la mitjanit, doncs l'arribada de gent amb torxes, les ofrenes florals d'altres partits polítics i també d'entitats i col·lectius. No serà d'estranyar l'arribada, com ja hem vist fa una estona, d'alguns gegants, de colles geganteres, de bandes musicals, i també s'espera, això sí, l'arribada de Junts i d'Esquerra, que fan un acte polític aquí com cada any, és més cap al tard, cap a quarts d'11, quarts de 12 de la nit. Anys enrere, ho recordem, han sigut escenari de fortes escridassades, sobretot quan el moviment independentista començava a dividir-se i a tenir moltes crítiques internes. Veurem avui. També serà interessant, Manel, veure, escoltar què diuen aquests dos partits Esquerra i Junts sobre les novetats al voltant de l'aplicació de la llei d'amnistia, els líders del procés que hem anat coneixent avui.
3: Doncs sí, perquè la diada i aquesta jornada prèvia és també un pols diverses qüestions polítiques que tenim sobre la taula, i aquesta és una d'elles. Tenim Catalunya Nit fins a les 11, si et sembla, Àlex. Abans d'acabar l'informatiu tornarem a connectar amb tu, però si passés qualsevol cosa destacable ens demanes pas i et donarem entrada.
0: I tant, perfecte, perfecte.
3: Fins ara, Àlex.
0: Fins ara, gràcies.
3: I el president Salvador Illa acaba de fer una crida a preservar la convivència i a combatre els discursos d'odi en el missatge institucional de la Diada. El president de la Generalitat respon a l'extrema dreta que la capacitat integradora de Catalunya és admirada arreu del món en aquesta vigília de l'11 de setembre, que ara veiem estava marcada per aquesta tensió també al fossar de les Moreres. Albert Prat, bona nit.
4: Què tal? Bona nit. Sí, i tot això a l'arrencada d'un curs polític que tindrà eleccions municipals i veurem si espanyoles. Salvador Illa ha demanat fer pinya per parar els peus a l'onada antiimmigració.
5: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra l'odi no hi té cabuda.
4: I ha defensat la vocació de seguir sent un sol poble perquè ningú es vegi com un català de segona.
5: Sentim-nos orgullosos de la nostra capacitat admirable i admirada arreu del món perquè persones nascudes a diferents indrets, d'Andalusia, Extremadura, del Marroc a Colòmbia, es sentin avui catalans i catalanes de ple dret i amb deures per complir.
4: Un missatge que arriba la mateixa setmana que ha començat el curs escolar amb una nova vaga. Ell ha demanat unitat de país als sindicats sense mencionar-los directament, però també ha reclamat consens per abordar el repte de les infraestructures, de l'habitatge o del nou finançament.
5: Aquest sentit de país hem de traslladar a àmbits crucials per a la nostra prosperitat. Àmbits que durant massa temps no han rebut ni els recursos ni la prioritat adients i que ara estem determinats a resoldre. Si cadascú es limita al seu propi interès, Catalunya perd. Si tots pensem i actuem en el conjunt del país, Catalunya guanya.
4: I s'ha fet seu el lema que es va fer servir per rebre el Papa a Catalunya per demanar una mirada llarga.
5: Farem gran Catalunya si no ens limitem a mirar-nos al Mavic i a arronsar-nos. Tot el contrari, alcem la mirada.
4: El president ha insistit que vol que Catalunya sigui una referència a nivell internacional i ha reiterat el seu compromís tant per la pau com pels valors europeus després de reunir-se la setmana passada amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
3: Onze minuts i arribarem a 9:45. Aquesta diada, la del 2026, està marcada també per la celebració, la commemoració dels 50 anys d'aquella primera manifestació a Sant Boi, però no va ser l'única. A Girona, l'Ajuntament s'ha proposat recuperar els testimonis d'aquella primera diada, també del 1976, i documentar-los perquè quedi guardat a l'arxiu municipal. L'11 de setembre es va celebrar al Parc de la Devesa i no hi va haver repressió, però sí que hi havia por.
6: Jo estava a punt ja de fer 16 anys. Era un dissabte, i els dissabtes jo anava amb els escoltes, amb dos companys més, vam veure la convocatòria, que deia Diada d'11 de setembre, estadi del GEC de la Devesa. Posava acte autoritzat, allò era com un primer acte polític, i ells pensava, bueno, hi anirem, però no diré res a casa ni als pares, perquè ells tenen molta por i sempre em diuen, Ricard, no parlis de política, no t'emboliquis.
3: Doncs el Ricard, una de les persones que va assistir en aquella diada del 1976. Connectem en directe amb Girona. Laia Claret, bona nit.
7: Hola, bona nit.
3: Laia, has pogut parlar amb els testimonis que ha anat recopilant l'Ajuntament? N'hem sentit ara mateix un, eh?
7: Sí, ho acabes de dir. Aquest és en Ricard Martorano Gomis, que de fet ens explicava que ho va amagar a casa, però no només aquella nit, sinó que ho va fer durant anys.
3: A veure si se n'han assabentat avui amb aquesta connexió a la ràdio, eh?
7: Potser sí, però diria que més tard sí que ho va dir, però en aquella època no, perquè sí que hi havia moltíssima por.
3: Clar.
7: Un altre dels testimonis és en Josep Pujades. Què li passava amb ell? Doncs que en aquella època ell era membre del Moviment de Joves Socialistes de Catalunya. I ell forma part d'una de les imatges icòniques on se'l veu amb una senyera, una imatge que ara comença a sortir la llum. Explica que va ser una trobada amb gent amb empenta, tot i que amb l'ambient enrarit.
8: No van ser molts, poca gent, si arribem a 2.000 eren justos, hi havia molt de jovent sobretot, perquè havia por, no n'hi havia de gent gran. Pràcticament no hi ha pancartes, n'hi ha molt poquetes, algunes de l'assemblea, i no gaire res més. Senyeres poques, estelades, evidentment, cap. Il·lusió i tensió, també. Sabíem que allà havien els del Cuerpo General de Policia, de la Brigada Política Social, evidentment que estaven vigilant, i gent de la Guàrdia Civil.
7: I ens expliquen que va ser un acte que per alguns hi va haver una sorpresa. De fet, en Ricard Martorano, que l'hem sentit abans, en relata com va acabar.
6: Doncs ara cantarem tots l'himne nacional de Catalunya, Els Segadors. Dic, què? Dic, però a casa només m'han parlat de la Santa Espina. Dic, jo em pensava que era la Santa Espina, l'himne. I és clar, a començar amb aquell to, la guitarra i la lletra, doncs bueno, em va provocar una emoció tremenda.
7: Per ell va ser una sorpresa, uns testimonis que ara ha trobat l'Ajuntament, els ha convocat, amb la intenció que ens ha detallat l'alcalde Lluc Salellas.
9: El que estem fent és gravar aquests testimonis amb la idea de produir un petit audiovisual per a les xarxes socials, però que també sigui un petit audiovisual que al final quedi a l'arxiu, pel present i pel futur.
7: De fet, aquest vespre han presentat el videodocumental a l'Espai Cívic La Rosaleda i han descobert també una placa commemorativa d'aquella diada al Camp de Marc, que és on va passar. Podríem dir que és part de la memòria, no? Una memòria que també es pot recuperar gràcies a les fotos de Quim Corbet.
10: Jo tenia una càmera i vaig anar a fer fotos. Curiosament, presència, no tenia cap fotògraf en allà i van ser les fotos que es van utilitzar per la revista. I pel que veig, no hi ha gaires més fotos d'aquell dia. Una sorpresa, perquè moltes d'aquelles fotos jo en el seu moment no hi donava importància i amb el temps han cobrat una importància que jo no sospitava en aquell moment, no?
3: Doncs sí, les fotos que fem avui, vés a saber quina importància tindran d'aquí a 50 anys. Moltíssimes gràcies, Laia Claret, en directe des de Girona.
7: Adéu, bona nit a vosaltres.

0: 6 minuts per arribar a 2:15 en directe al Catalunya Nit, en un dia que aquesta prèvia de la Diada, en què ha quedat una mica més aclarit també el futur de Carles Puigdemont. El Tribunal Suprem aplicarà l'amnistia aquesta tardor i retirarà l'ordre de detenció contra l'expresident. Ho farà després que el Constitucional avali amnistiar la malversació d'algun dels líders del procés. Anem cap a Madrid. Paula Brujats, bona nit.
1: Què tal? Bona nit.
0: Quan passarà tot això, Paula?
1: El Constitucional no trigarà gaire a dictar la primera sentència. Serà com a molt tard a mitjans d'octubre. Segons expliquen fonts jurídiques, es resoldrà el cas de Jordi Turull o de Dolors Bassa, i amb aquesta decisió, previsiblement favorable als exconsellers, el Suprem ja activarà tota la maquinària. El jutge Pablo Llarena retirarà immediatament l'ordre de detenció de Puigdemont, és a dir, podrà tornar en llibertat a Catalunya, però l'amnistia definitiva en el seu cas pot trigar una mica més i dependrà de com de clara sigui aquesta primera sentència del Constitucional en justificar que la malversació es pot amnistiar. Si hi ha escletxes, el Suprem podria consultar Europa. En tot cas, el que diu avui el Suprem és que està disposat per primer cop en anys a encarrilar l'amnistia als exconsellers. La notícia arriba el mateix dia que hem sabut que el Tribunal de Comptes té previst amnistiar Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i 30 exalts càrrecs del govern per les despeses del procés.
0: Gràcies, Paula, des de Madrid. Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada seguirem a Madrid per parlar de novetats sobre Ceuta, sobre el Marroc i el Sàhara. De seguida ho aclarim.
2: Catalunya Nit.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
4: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
5: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
6: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, 12 a 12 de la nit.
6: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Catalunya nit.
3: Dos minuts i mig i arribarem a 2:15. Ahir obríem el Catalunya nit amb la desclassificació dels documents referents a tota la crisi de Ceuta i amb aquest intercanvi de whatsapps i de comunicacions entre el CNI i diversos punts. També informant el govern del Marroc que avui ha negat oficialment qualsevol implicació en la crisi de Ceuta. En un comunicat, el seu Ministeri d'Exteriors desmenteix les acusacions que, segons diu, fan alguns partits polítics espanyols per interès electoral. Enmig d'aquesta tensió diplomàtica, el Congrés ha aprovat la devolució de la nacionalitat espanyola als saharauis, que la van perdre l'any 1977. Es tracta d'una reivindicació històrica que el PSOE aprofita ara per demostrar que Rabat no marca l'agenda del govern espanyol. Com dèiem, seguim a Madrid. Dani Sainz de Aja, bona nit.
4: Bona nit. La mesura beneficiarà milers de saharauis nascuts sota domini colonial espanyol i els seus descendents, com la diputada de Sumat, Eixidi, impulsora de la llei.
5: Con la aprobación de esta norma le devolvemos, y recalco, devolvemos el DNI español a aquellos saharauis que un día lo tuvieron y este estado se lo quitó.
4: Fins ara el PSOE havia bloquejat la iniciativa, però avui deixava clar que el Marroc no el condiciona, malgrat que socis i oposició li han retret el seu gir respecte a la sobirania del Sàhara. Sentim Pedro Muñoz, del PP, i Artemi Rallo, del PSOE.
6: ¿Por qué esa indolencia e incompetencia para defender las fronteras de Ceuta, pero tan diligentes para agrandar las de Marruecos?
7: Este es un acto de soberanía, de un parlamento democrático, libre, sin servidumbres ni complejos.
4: El Marroc veu com un desafiament qualsevol acostament a les reivindicacions saharauis. El 2021 va provocar l'anterior crisi migratòria a Ceuta. Ara la Moncloa en desvincula Rabat i insisteix que l'entrada massiva del 30 de juliol era imprevisible, malgrat els avisos del CNI. La ministra de Defensa, Margarita Robles, reconeix marge de millora.
8: És un acontecimiento que era, por su magnitud, difícilmente alcanzable, no solamente en España, sino en cualquier país de Europa, lecciones aprendidas. Que todo se puede hacer mejor, sin ninguna duda.
4: Mentrestant, la jutgessa de l'Audiència Nacional que investiga els fets fa un nou pas i reclama al govern espanyol tots els informes que ha desclassificat esta setmana.
3: Doncs la crisi a Ceuta, quan arribem en punt a 2:15, també ha marcat l'acte d'inauguració de l'any judicial, on la cúpula dels jutges ha rebutjat les pressions polítiques que reben. Ho han fet enmig de les crítiques del govern espanyol a la magistrada que investiga l'entrada massiva del 30 de juliol per haver anat a les llistes del Partit Popular. La presidenta del Consell General, Isabel Perelló, rebutja que s'assenyali per voler influir en la política.
9: No és admissible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción. El respeto y la lealtad institucional exigen tener presente siempre esta responsabilidad.
3: Ho ha dit al costat del rei Felip VI. La Casa Reial ha confirmat, per cert, el seu viatge a Ceuta i Melilla. No concreten quan serà, però sí que ja estava previst fer-lo abans de la crisi migratòria. I ja ha començat, per cert, el repartiment a la península dels menors que són a Ceuta de manera irregular. Les primeres han estat 5 nenes, que han arribat avui a Navarra, després que aquesta comunitat hagi estat la primera a tancar un acord amb el govern de la ciutat autònoma, Oriol Pujador.
10: Sí, recordem que durant totes aquestes setmanes d'estiu, el Partit Popular, que és qui governa a Ceuta, havia bloquejat els trasllats i només acceptava el retorn de tots els nens i nenes cap al Marroc, cap al seu país d'origen. La presidenta navarresa, la socialista Maria Chivite, ha reclamat, però, a la resta de comunitats autònomes, la majoria amb governs del Partit Popular, que segueixin els seus passos.
11: Porque este gobierno ayudaremos a Ceuta, no en la pancarta, sino con hechos, acogiendo a menores y lo que sea necesario dentro de nuestras posibilidades, de nuestras responsabilidades.
10: La proposta del Partit Popular per a aquests menors és que tornin als seus països d'origen, però atenció a la dada que hem conegut avui. En 10 anys només s'ha pogut repatriar 37 dels 32.000 menors que han arribat sols a Espanya. Això representa només el 0,1% del total i cap d'aquests 37 menors ha tornat al Marroc perquè de manera sistemàtica les autoritats d'aquest país bloquegen les repatriacions, ni tan sols agafen les trucades d'Espanya. És el que explica explicat en declaracions a Catalunya Ràdio Rubén Pérez, número 2 del Ministeri d'Infància.
0: Somos conscientes de que eso tiene que ser el interés superior del menor, pero no se puede cristalizar, es la experiencia, el diálogo del Estado español lo tiene abierto, pero desde luego lo que no vamos a hacer desde el Ministerio de Juventud es ingenuos. ¿Que Marruecos no responde? Pues yo creo que tiene que ser Marruecos la que explique cuál es el motivo para que esta respuesta no se dé.
10: Avui ha començat, com deies, el trasllat amb aquestes 5 menors, 5 nenes. A Ceuta hi ha 700 nenes en centres d'acollida improvisats i en situació d'extrema vulnerabilitat, tot i que en xifres globals, a la ciutat autònoma es calcula que hi ha uns 2.400 menors esperant un lloc on anar a viure.
3: Gràcies, Oriol, i rellevant aquesta dada. En 10 anys de les 32.000 menors que han arribat sols a Espanya, només s'ha pogut repatriar 37 d'aquests menors. I parlem ara d'un estudi de la Universitat Politècnica de Catalunya que conclou que la miopia infantil es triplica entre els 8 i els 12 anys. Més enllà dels factors hereditaris, les criatures que passen més temps amb les pantalles tenen més risc de tenir-ne. Maria Costa.
12: I les que passen més temps a l'aire lliure i dormen més hores en tenen menys. L'estudi ha seguit durant 6 anys 2.500 nens de 16 escoles de Terrassa. A la primera revisió, a tercer de primària, la miopia afecta el 12% dels infants, a quart el 17%, i a sisè fins als 12 anys prop del 29%. Ho explica la coordinadora del projecte, Laura Guisasola.
13: Moltes hores de treball en visió propera és un factor de risc, i per altra banda, el contrari, que seria nens que no passen tantes hores enganxats en les tauletes o en els mòbils i per tant estan jugant o fent esport a l'aire lliure i en contacte amb el sol, aquest constitueix un factor protector.
12: Les nenes tenen miopia més precoç i l'avanç és més ràpid. A més, els infants d'origen magrebí i llatinoamericà són més propensos a la miopia per la longitud més llarga dels ulls.
3: Gràcies, Maria.

0: Ens estem traslladant cap als Estats Units perquè el Partit Republicà entra en la segona jornada de la convenció que se celebra a Dallas, aquesta mena d'acte de campanya gegant de Donald Trump per a les eleccions de mig mandat. El president nord-americà hi tornarà a intervenir d'aquí unes hores i crec que li costarà superar el que ja ha dit aquesta matinada quan ha trencat, diríem, totes les barreres que hi havia fins ara. Ha promès directament $5,000 als ciutadans si els republicans guanyen aquestes eleccions de mig mandat. A la ciutat texana s'ha convocat una manifestació contra Donald Trump. Sapiguem quin és l'ambient amb el nostre enviat especial. Oriol Serra, bona nit.
1: Hola, bona nit, Manel.
0: Entenc que si hi ha gent que es manifesta contra Trump és que o bé no n'han tingut prou amb $5,000 o bé no els agrada gens la proposta, eh?
1: Sí, a priori la proposta no els ha agradat. Evidentment, aquestes persones que es manifesten avui aquí a Dallas consideren que això és una sortida de to, és un atac a la democràcia i ens venen a dir també que consideren que s'està, doncs, d'alguna manera intentant aconseguir que els votants que tenen dubtes, doncs, que per aquests diners canviïn també el seu vot. Per tant, tot plegat un desastre. Hem parlat amb aquesta gent que bàsicament, doncs, fan càntics i cartells en contra de Trump i del feixisme que diuen que arrossega. La Kimberly, una mestra de Dallas, per exemple, afirma que no suporta les mentides constants de Donald Trump.
2: La seva incapacitat per dir la veritat, les seves invencions sobre el benestar al país dient que estem fent molts diners. Com a antiga mestra d'escola, sé que molta gent no pot ni pagar el dinar dels seus fills.
1: Un altre activista, l'Andrew, que és molt extravagant, per cert, va vestit de dalt a baix amb la bandera nord-americana, evidentment aquí hi ha molta ironia, i ell s'ha referit a la manipulació de la Constitució que fa el trumpisme.
3: Volen utilitzar la Constitució dels Estats Units només per a determinades persones, mentre els beneficia a ells i coincideixi amb la seva narrativa, la narrativa de Donald Trump.
1: Bé, aquí enmig d'aquest estat conservador que és Texas, Manel, he de dir que aquestes 200, potser 250 persones que s'han concentrat aquí, doncs, tenen el seu mèrit, perquè fa una calor asfixiant. A més, encara és l'hora de treballar. I s'han concentrat molt a prop de l'American Airlines Center, que és aquesta pista de l'equip de bàsquet dels Dallas Mavericks. I bé, hi ha també molta policia vigilant-los en tot moment. Per tant, tenen el seu mèrit. Fins ara, tot pacífic, tot transcorre bé, però també us he de dir que hi ha una altra manifestació cap als vols de les 8 vespre meves, que són ja les 3 de la matinada vostres. Veurem com transcorre aquella.
0: Avui, de nou, està previst que intervingui aquí Donald Trump, després d'aquest anunci d'aquesta matinada passada.
1: Sí. Donald Trump, que ahir, recordem-ho, va parlar durant 1 hora i 40 minuts. Va començar dient que no faria un discurs soporífer com fan altres presidents, i la veritat és que al final vaig veure molts badalls, perquè Donald Trump llegeix els seus discursos, però entre lectura i lectura del prompter, podríem dir, improvisa. I aquesta improvisació no la té tan dominada i també es repeteix moltíssim, es repeteix constantment. I llavors, en algun moment, imagineu-vos, d'aquesta hora i 40 minuts, doncs va sonar aquella promesa que jo crec que mereix ser escoltada, també per una mica veure, doncs, quin és el respecte que té el president d'aquest país per la intel·ligència dels seus ciutadans. And here is my promise.
4: If the Republicans win, aquesta és la meva promesa. Si els republicans guanyem les eleccions a la Cambra de Representants i al Senat dels Estats Units, i gràcies al nostre enorme èxit i fortalesa econòmica, emetré un dividend per a cada ciutadà dels Estats Units d'Amèrica per valor de $5,000. For $5,000.
1: Evidentment, això genera moltíssims dubtes, eh? Perquè estem parlant de que serien uns $10,000 en principi màxims per domicili, és a dir, que Trump estaria disposat a pagar fins a 2 adults per casa, per adreça, però no està gens clar què passa en aquelles cases on hi hagi més de dos adults. Per tant, molts dubtes també sobre el finançament d'aquesta història, i en definitiva és una trampada més que s'ha tret al barret.
0: Sí, sí, a banda de les qüestions ètiques, evidentment. Per cert que, parlant de vigília de l'11 de setembre, és impossible avui no tenir també un pensament per Nova York i el que va passar el 2001 a les Torres Bessones. Demà, Oriol, en parlarem abastament aquí al Catalunya Nit amb tu, eh?
1: I tant, és un tema que evidentment doncs, aquí als Estats Units ja fa dies que és present als mitjans de comunicació, que la gent comenta, i a Nova York, com us podeu imaginar, sent la zona zero d'aquells atacs de fa 25 anys, doncs demà molta gent podran recordar el que van viure i d'altres podran veure o conèixer el que va passar fa 25 anys, perquè molts ciutadans d'aquest país encara no havien nascut.
0: Clar, doncs això ho explicarem demà. Gràcies, Oriol, bona nit.
1: Adéu, bona nit.

0: I ara cap a Berlín, perquè Alternativa per Alemanya busca suports per formar govern a Saxònia-Anhalt. El seu líder, Ulrich Siegmund, ha confirmat que han arrencat les converses i, atenció, no només amb l'esquerra populista. A Berlín, Jordi Regàs, bona nit.
1: Bona nit. Ulrich Siegmund té pressa per governar, però per assolir una majoria de govern li fa falta el vot d'un o diversos diputats. Les negociacions van començar dilluns a la nit, quan per carta es va posar en contacte amb els altres partits. La CDU, els Verds, l'SPD i Die Linke ja li han donat carbassa. Ulrich Siegmund, líder de l'AFD a Saxònia-Anhalt.
2: En aquests moments han rebut diverses negatives, com ja saben, però continuen les converses actualment amb el BSB, però també amb altres diputats, per veure si trobem un acord per tirar endavant una majoria estable.
1: A Siegmund no li suposa cap problema reconèixer que està mirant de trobar algun diputat trànsfuga que li permeti ser investit com a primer ministre. Hi podria haver també noves eleccions, però Siegmund preferiria evitar-les.
2: L'escenari de noves eleccions no ens fa por, perquè seria el resultat d'una situació en la qual ningú més estaria disposat, tot i l'encàrrec de govern, a prendre la responsabilitat amb nosaltres. No és l'escenari preferit per nosaltres, volem actuar el més aviat possible, però no és un escenari que ens amoïni gaire.
1: Es dona la circumstància que a Alemanya el vot d'investidura del primer ministre és secret, una anomalia a nivell europeu, molt criticada dins del propi país perquè obre la porta al transfugisme. Si es donés el cas, es veurà el dia de la votació, un dia per al qual, de moment, no hi ha data prevista.

0: 3 minuts per arribar a 3 quarts de 10. El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès un quart de punt fins a situar-los al 2,5%. L'organisme monetari avisa que la inflació durarà més temps del previst i n'empitjora una mica els pronòstics per al 2027 i el 2028. En canvi, l'economia resistirà millor del que es preveia, tot i l'actual context geopolític convuls. Anem cap a Brussel·les. Bruno Forté, Amires, bona nit.
1: Hola, bona nit. La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, alerta que la inflació serà persistent. Ara se situa al 3,3% en el conjunt de l'eurozona, lluny de l'objectiu òptim del 2% que es fixa el mateix organisme monetari.
2: S'espera que la inflació es mantingui molt per sobre l'objectiu durant un període prolongat. Creiem que la inflació durarà més del que havíem previst.
1: I per això alguns directius del Banc Central Europeu ja han vaticinat que hi haurà un altre augment dels tipus d'interès abans que s'acabi l'any, però la presidenta ha evitat donar-ne pistes.
2: Com que tenim aquest nivell d'incertesa, simplement no podem anticipar què farem. Ens centrem en què ens diuen les dades avui.
1: Tot i la guerra a l'Orient Mitjà, el Banc Central millora de forma lleugera les perspectives de creixement econòmic per als països de l'eurozona. Lagarde ha admès que no s'ho esperava.
2: Estem sorpresos per la resiliència de la nostra economia, sorpresos positivament perquè el creixement és més fort del que vam anticipar i l'economia s'està ajustant millor.
1: I això que l'energia continua sent el gran mal de cap de Lagarde. Aquest cop ha expressat el seu temor per un encariment del preu del gas de cara a aquest hivern.
3: Avui també és notícia. Marc Güell.
4: Ha mort als 77 anys Cristóbal Colón Palací, el fundador i president d'honor de la cooperativa La Fageda, a la comarca de la Garrotxa. És una entitat que treballa per la inserció de persones amb discapacitat intel·lectual. El 1982 va tirar endavant aquesta reconeguda activitat econòmica amb valor social que actualment dona feina a prop de 500 persones. Girona, Maria Rovira.
5: Nascut a Zuera, a Saragossa, Colón es va llicenciar en Psicologia Clínica a la Universitat Autònoma de Barcelona i va engegar la cooperativa el 1982 amb una quinzena de persones, la majoria ingressades a l'Hospital Psiquiàtric de Salt. En una entrevista al programa Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, ell mateix explicava què el va impulsar a iniciar el projecte.
6: Vaig descobrir una cosa molt important, i és que la feina és una plataforma molt important per la vida d'aquestes persones, i a l'any 82 doncs, varen decidir sortir del manicomi per muntar una empresa. Vull dir que una idea així de simple i així de complicada al mateix temps.
5: La Fageda, que produeix productes làctics de qualitat i de quilòmetre zero, porta a terme una activitat econòmica de valor social que, segons les seves pròpies dades, genera més de 73 milions d'euros.
4: La mortalitat per calor a les ciutats del sud d'Europa ja és un 160% més alta que als anys 90, malgrat les mesures per mitigar-la. Ho assegura un informe de Lancet Countdown Europe, en participació de l'Institut de Salut Global de Barcelona, Maria Costa.
7: Les ciutats del sud d'Europa són les que més pateixen l'escalfament global. A l'estat espanyol, l'increment de morts associades a la calor ha estat del 136%, amb casos especialment greus com el de Castelló de la Plana, on han pujat un 563%, o Barcelona, on han augmentat un 482%. José Chen és investigador de l'IS Global.
8: Las ciudades están sufriendo con los efectos del cambio climático. La tendencia empeora y que los efectos también empeoran.
7: Tot i que 9 de cada 10 ciutats europees ja han pres mesures per mitigar la calor, només han aconseguit abaixar 0,7 graus la temperatura als centres urbans.
4: Un home de 78 anys i de nacionalitat francesa ha mort aquesta tarda mentre es banyava a la platja de la Punta de Roses. En el moment dels fets, a la zona hi havia socorrista i estava hissada la bandera verda. El SEM ha mobilitzat 3 ambulàncies i un helicòpter, però les maniobres de reanimació no han aconseguit salvar la víctima. Amb aquesta ja són 27 les persones mortes a les platges catalanes aquest estiu. I cada setmana moren més de 10 persones a Catalunya, en aquest cas per suïcidi. L'any passat es van registrar 556 morts. Per aquest motiu, una xifra que repunta lleugerament respecte al 2024. Tot i això, la taxa de suïcidis va a la baixa i ha caigut un 17% els últims 3 anys.
7: Segons dades del Departament de Salut, les temptatives de suïcidi s'han reduït un 7%. En canvi, les ideacions suïcides, els pensaments de treure's la vida, han pujat un 17%, segons les consultes rebudes a Salut. Ho explica el psiquiatre i director del Pla de Prevenció de Suïcidi, Diego Palau.
9: En els últims 3-4 anys hem observat que hi ha més de la meitat de les persones que consulten hospitals ho fan perquè tenen un pla suïcida. I abans això no passava. Venien majoritàriament perquè havien fet ja una tentativa. O sigui, d'alguna manera s'ha incrementat la consciència de que el risc de suïcidi és un problema de salut i les persones consulten als hospitals.
4: Notícia que interessarà als usuaris de la línia R3 de Rodalies. Les obres del desdoblament d'aquesta línia entre Parets i la Garriga s'hauran acabat al febrer, Rafael de Ribot.
10: El mur que va caure a Montcada per les pluges al mes de març no endarrerirà el calendari final de l'obra, segons ha assegurat el secretari d'Estat de Transport, José Antonio Santano.
11: En el caso de Montcada Bifurcació teníamos los problemas que nos ha ocasionado la cementera. Yo creo que se han resuelto bien, con rapidez, y también tengo que decirles que antes de que finalice el año esas obras estarán terminadas.
10: Tampoc el robatori de coure afectarà el calendari previst per l'R3. El Ministeri ha aprovat un contracte d'emergència per valor de 17 milions d'euros per reposar 70 quilòmetres de cable.
4: La policia ha desmantellat a Figueres, a l'Alt Empordà, un dels arsenals clandestins d'armes més grans intervinguts mai a tot l'estat, amb pistoles i subfusells valorats en 5 milions d'euros. Hi ha 7 detinguts, l'últim, aquest dijous a Barcelona. Girona, Fèlix Martín.
12: El responsable de l'operatiu policial, Enrique Azorín, i el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, han valorat la importància de treure de circulació totes aquestes armes que acaben el crim organitzat.
13: Los laboratorios de policía científica nuestros lo determinarán haciendo pues esa balística identificativa, comparativa.
14: Pero lo que sí que es seguro es que han evitado futuros asesinatos a sueldo.
12: En concret han intervingut 644 armes, algunes de foc real, però la majoria de fogueig. 221 ja les havien manipulat per disparar i les altres 400 les tenien a punt per fer el mateix. Sobretot pistoles, però també subfusells.
4: De la crònica del món, els hutis del Iemen han pres el control de la ciutat portuària de Moka, a la costa del Mar Roig. D'aquesta forma, els aliats de l'Iran s'apropen al control de l'estret de Bab al-Mandab, un punt estratègic per on passa tot el trànsit de vaixells del Mar Roig, Clàudia Serra.
15: Sí, de moment els hutis asseguren que la navegació és segura, però si això canvia, condicionaria encara més el comerç mundial de petroli i gas en plena pujada de preus pel bloqueig de l'estret d'Hormuz degut a la guerra entre els Estats Units i l'Iran. A aquesta hora el preu del barril Brent se situa per damunt dels $107. Moka era el principal port del país, que continuava en mans del govern del Iemen reconegut internacionalment i que té el suport militar de l'Aràbia Saudita.
4: La nova novel·la de Ian McEwan, Què podem saber?, proposa un relat on es barregen la sàtira acadèmica i el thriller intel·lectual. La novel·la se situa en el 2119 i està ambientada en un futur marcat per inundacions, el col·lapse climàtic i desplaçaments massius. L'escriptor de títols com Expiació o Amsterdam apunta que caldria una catàstrofe perquè els humans reaccionessin davant la intel·ligència artificial i la regulessin, i demana responsabilitat a l'hora d'utilitzar internet.
10: Crec que qualsevol persona que expressi una opinió al món d'internet hauria de ser identificable i hauria de defensar els seus comentaris, i les empreses tecnològiques haurien de ser responsables, com ho són els diaris, del que publiquen. I si animen els adolescents a suïcidar-se, els directius, els seus caps, haurien d'enfrontar-se a la força de la llei.
4: La road movie protagonitzada per una àvia gairebé centenària que viatja de Chicago a Nova York amb un home desconegut per tornar un colom perdut ha emocionat el públic de la Mostra de Venècia dos dies després que la seva protagonista, Ellen Burstyn, rebés el Lleó d'Or honorífic del festival. Place to Be és una pel·lícula fora de concurs del director Cornel Mundruzzo. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
16: El realitzador hongarès és conegut pels seus inicis en el gènere fantàstic, que li va fer guanyar el premi a la millor pel·lícula del Festival de Sitges el 2017 per Jupiter's Moon. Quan Mundruzzo va conèixer Ellen Burstyn personalment en un rodatge, va decidir que havia d'idear i crear un film per al seu lluïment actoral i per parlar de l'experiència i els sentiments de les persones nonagenàries.
17: Jo estava totalment fascinat per ella. Estava decidit a crear una història d'amor expressament per l'Ellen, sobretot una dona de la seva edat, amb un to lleuger i tendre, amable, però alhora explicant una història profunda. Què fas a la vida? Quin sentit hi dones?
16: What is your meaning? El tercer gran protagonista de la història és l'intruder, l'intrus, un colom blanc de competició jubilat que ens farà conèixer els secrets de la colombofília i estimar una miqueta els estols que omplen els carrers de les ciutats. Sentim la parella protagonista.
18: Si l'intruder pogués tenir un diàleg a la pel·lícula, pel·lícula, quin creus que seria? El Colom, si pogués parlar i tingués una línia.
19: Oh. I like my part.
20: M'agrada el meu paper. M'he quedat molt impressionada amb els coloms.
18: Els han de canviar el nom, de rates del cel a dofins del cel.
4: La crònica d'Òscar Callau des de Venècia. Venècia aquest vespre, per cert, el documental sobre Gaza titulat NASA, dels directors israelians de No Waterland, ha rebut una ovació rècord de 24 minuts i mig al festival.
0: I Fira Tàrrega ha aixecat el taló amb un homenatge a l'exili, al valor de qui ha hagut de deixar casa seva i també l'esperança. És amb l'espectacle Incontinuo, de la companyia catalana Kamchatka, que enceta una programació plena de propostes per a tots els públics i que està seguint in situ la nostra enviada especial a Tàrrega, Marta Vives. Bona nit.
21: Bona nit, Manel.
0: Com està anant això? En marxa ara mateix, no?
21: Doncs mireu, sí, està en marxa aquest espectacle Incontinuo dels Kamchatka, que jo us diria que el que apel·la és a la trobada, a l'empatia i a la denúncia. Ho fa amb aquest muntatge aquí que ha convertit l'Hort del Barceloní en un autèntic camp de refugiats. De fet, quan ha començat anaven arribant furgonetes, d'aquestes furgonetes baixaven el públic amb grups de 20 en 20, els hi donaven una manta i els situaven al centre de la plaça, simulant això un camp de refugiats on havien de fer cua per tenir un plat de sopa o per traslladar mantes d'un lloc a l'altre. La resta de públic, estem parlant de milers de persones, la resta de públic s'ho miraven una mica també a l'expectativa del que havia de passar. Han baixat quatre músics d'aquesta plataforma del mig. És una mica complicat d'explicar perquè està passant en directe. Han baixat, s'han passejat entre el públic i ara aquesta música que esteu sentint de fons s'està projectant una pel·lícula, com si fos una pel·lícula del Buster Keaton, d'una família en un poble que estan obligats a emigrar. És un muntatge, per tant, que el que vol és fer una reflexió al voltant del que suposa quan has de marxar i deixar casa teva. Compten amb la col·laboració de 50 voluntaris, de 50 persones nouvingudes aquí a Tàrrega, que suposo que han donat la seva mirada, la seva experiència per poder crear aquest espectacle. De fet, nosaltres, Manel, com que això està en marxa, sí, hem pogut parlar just abans d'aquest espectacle amb una de les fundadores de Kamchatka i ens ha explicat el que està passant aquesta nit aquí. Si voleu, escoltem-la.
0: Endavant.
21: Prisca Vila, bona nit.
22: Bona nit.
21: Inaugureu aquesta 46a edició de la Fira Tàrrega amb aquest muntatge Incontinuo, un muntatge immersiu sobre l'exili, sobre la immigració. Immersiu per què? Què viurà el públic?
23: Immersiu perquè fonamentalment és una gran celebració. És la celebració al coratge. Al coratge de totes aquelles i aquells que han deixat o han tingut que deixar, o també els que deixaran o estan deixant ara mateix el lloc on han nascut o on han viscut en búsqueda d'algú millor, diferent, o per necessitat o per obligació. Aquest coratge que crea el moviment té que celebrar-ho, i aquesta nit invitem a tothom a celebrar-lo juntes. En què és participatiu el públic? Perquè el públic és part de la nostra narrativa. Vull dir que aquesta història, finalment, aquesta celebració, la construïm comptant amb la presència d'aquest públic. Som els portadors d'una memòria d'immigració. Ara ho volem explicar amb qui ho està visquent ara.
21: La història que tu expliques, això que estàs dient, ens ressona contínuament. És la cultura, no? Aquest altaveu de les injustícies socials.
23: I per usar, per nombrar coses que semblen utopies i que no, i que poden ser realitat. I recordar el que és el més important. Nosaltres, l'altre, diferència, estar aquí junts. No juguem.
21: I a més del públic, per fer l'espectacle, compteu amb uns còmplices. Qui són?
23: Que ja hem fet una crida a qui li ressonava, o en la seva vivència personal, o en la seva família, si tenia gana d'explicar això amb nosaltres. I ha sigut molt bonic. Aquí en Tàrrega hi ha uns 50 persones que han vingut de tot arreu. Algunes són nouvinguts, altres que fa molt que viuen aquí, i altres curiosos, altres perquè tenien gana de conèixer-nos, i altres que viuen en Tàrrega. Amb molta gana d'explicar aquesta història amb nosaltres.
21: I què suposa per vosaltres inaugurar Fira Tàrrega?
23: Home, molta pressió, no? Molta pressió. No. Perquè ens estimem molt la fira. Al mateix temps, som conscients que l'imaginari de obrir alguna cosa és molt clar i molt concret, no? Ens evoca amb alguna cosa festiu, amb alguna cosa celebratiu de la fira.
21: Doncs enhorabona i moltes ganes de veure-ho. Gràcies.
23: Gràcies a tu. Veniu.
0: Sí. Gràcies a totes dues. Us anirem seguint aquests dies.

0: m'agrada molt la...
1: Demà és un d'aquells festius que el calendari situa estratègicament en divendres. Això vol dir que moltes persones tindran cap de setmana llarg i especialment en aquestes situacions interessa el que ens pugui dir la Gemma Puig. Bona nit, Gemma.
2: Bona nit, Manel.
1: Com has triat la cançó?
2: Doncs mira, aquesta cançó de Blaumut que es diu Calma, doncs perquè tindrem una diada i tindrem un cap de setmana llarg, doncs de calma, de temps molt estable, d'aquest contrast que ja hem tingut avui, que segur que tothom ha notat, que els matins són frescos, o fins i tot, depenent on ens llevem, freds, però en canvi al migdia, doncs és aquesta calor suportable, agradable, aquesta que ja teníem ganes de tenir, i això és el que anirà passant. Sí que dissabte, diumenge, pot pujar una mica més, però demà, si fa, no fa com avui, per tant, les màximes més altes aquesta diada situades cap als 30 graus, un pèl més amunt, i això sí, els matins frescos, amb sol, amb algun núvol baix, al matí, entre el sud de la Costa Brava, Costa Central, i com a molt a la tarda podria, fiquem molt en condicional, deixar-se escapar alguna gota cap al Montseny. Però, en principi, doncs una diada amb molta estabilitat.
1: Sí, sí, sí, repetim més o menys això d'avui. He sentit comentaris, de quin dia tan bonic. Doncs demà segur que molta gent firmaria. Gràcies, Gemma. Demà, per cert, tu i jo hi tornem, eh? Tu i jo aquí demà.
2: Demà hi tornem, sí.
1: Molt bé. Fins demà, doncs.
2: Fins demà.

0: Són les 10 i ets al Catalunya Nit.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: En aquesta hora tornarem a treure el cap al fossar de les Moreres per seguir les concentracions que hi va havent aquesta vigília de la Diada i fins ben entrada la mitjanit. També repassarem els principals titulars esportius de la jornada després de l'exhibició del Barça d'ahir a la Lliga de Campions. És dijous, és de nit. Això vol dir que rebrem l'Àlex Gorina, que ens parlarà tant de pel·lícules per veure aquest cap de setmana com també de films que ens ajuden a entendre les notícies que expliquem en informatius com aquest. I de pel·lícula és també el projecte que ha rebut ja llum verda als Estats Units, un satèl·lit que podrà il·luminar qualsevol punt del planeta a qualsevol hora. Està dissenyat amb uns miralls que poden fer rebotar els rajos del sol cap a punts de la Terra on sigui de nit. Quin és l'objectiu? Què permetria? Qui ho veu bé i qui posa el crit al cel? Al Catalunya Nit buscarem les respostes. Ens hi ajudarà un astrofísic reputat. I abans de tancar, trucarem al director del País a Catalunya per saber com estan fixant en una portada que trobarem demà als quioscs els principals arguments informatius de la jornada. I finalment, cedirem l'última paraula a la periodista i filòloga, experta també en gastronomia, Trini Gilbert, que és aquí amb nosaltres des de les 9. Doncs som-hi fins a les 11. Notícies sota la llum de la lluna.
1: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
0: I proposem d'entrada escoltar les veus que han marcat de moment aquest 10 de setembre. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
2: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra, l'odi no hi té cabuda.
3: No han deixat a les antifeixistes entrar al fossar i han deixat que els feixistes hi siguin. Si Aliança Catalana és dins del fossar és perquè el PSOE els hi ha donat aquesta indicació als Mossos d'Esquadra.
4: Ser políticament correctes ni a guanyar el Premi Nobel de la Pau. Hem vingut a salvar Catalunya!
5: Ja era hora. Això també demostra que l'estratègia d'aquesta llei d'amnistia era l'estratègia bona.
6: Que s'acabi d'una vegada amb aquest procés judicial que, òbviament, no tenia cap sentit fer-lo perquè al final els catalans van fer allò que fan qualsevol democràcia.
7: La aprobación de esta norma le devolvemos, y recalco, devolvemos el DNI español a aquellos saharauis que un día lo tuvieron y este Estado se lo quitó.
8: ¿Por qué esa indolencia e incompetencia para defender las fronteras de Ceuta, pero tan diligentes para agrandar las de Marruecos?
9: Es un acontecimiento que era por su magnitud difícilmente alcanzable, no solamente en España, sino en cualquier país de Europa, lecciones aprendidas. Que todo se puede hacer mejor, sin ninguna duda.
10: No es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción. El respeto y la lealtad institucional exigen tener presente siempre esta responsabilidad.
11: Porque este gobierno ayudaremos a Ceuta, no en la pancarta, sino con hechos, acogiendo a menores y lo que sea necesario dentro de nuestras posibilidades, de nuestras responsabilidades.
12: And here is my promise.
13: Aquesta és la meva promesa. Si els republicans guanyem les eleccions a la Cambra de Representants i al Senat dels Estats Units, emetré un dividend per a cada ciutadà dels Estats Units d'Amèrica per valor de $5,000.
14: For $5,000.
15: We have been surprised by
16: Estem sorpresos per la resiliència de la nostra economia, sorpresos positivament perquè el creixement és més fort del que vam anticipar i l'economia s'està ajustant millor.
17: Pel que fa a la inflació, Lagarde n'ha donat una de freda
14: i una de calenta.
16: Hem vist la inflació més baixa del que ens esperàvem, sobretot la del menjar, però creiem que la inflació durarà més temps del que anticipàvem.
17: Vaig descobrir una cosa molt important, i és que la feina és una plataforma molt important per la vida d'aquestes persones. I a l'any 82, doncs, van decidir sortir del manicomi per muntar una empresa. Vull dir que una idea així de simple i així de complicada al mateix temps.
18: El públic és part de la nostra narrativa. Aquesta celebració la construïm comptant amb la presència d'aquest públic. Som els portadors d'una memòria d'immigració. Ara ho volem explicar amb qui ho està visquent ara.

0: Catalunya nit.
1: Deu i sis minuts. Aquest és l'ambient ara mateix de Catrel i Paco Amoroso, que estan fent una sessió intensiva de teràpia, ens diuen, amb funky, rhythm and blues, estil i molta ironia al Palau Sant Jordi de Barcelona. El duet argentí presenta a aquesta hora el disc Free Spirits. Marc Ruiz, bona nit.
2: Bona nit.
1: Com estan en això, Marc?
2: Doncs mira, ara estem a la recta final i està el concert a dalt de tots. Acaben de fer... Vaja, acaben de tocar La que puede i El único, dos dels grans hits de la banda, que en té molts, encara que té una història curta, però vaja, hauríeu de veure el públic com està saltant i com està vibrant en aquests moments. És espectacular. Estan fent una mena de joc molt teatral sobre l'escenari. Això de Free Spirits ve a ser una mena de clínica de rehabilitació que suposadament lidera Sting, i on Catrel i Paco Amoroso van passar una temporada per refer-se del gran èxit, del xoc que es va provocar, el gran èxit que van aconseguir després de fer aquesta actuació famosíssima al Tiny Desk. De fet, Sting està fent de narrador, està fent entre cançó i cançó, més o menys, està explicant quines són les passes que han de fer per aquesta rehabilitació. Són molt potents ja des de l'inici. Ja des de l'inici han entregat ja dues o tres de les cançons més conegudes i més mogudes d'aquest duet argentí, com per exemple la bomba funky Me Muero. Fins i tot han aprofitat el ritme intens d'aquesta cançó per agafar dues cordes per fer exercici com si estiguessin fent cardio, per exemple, no? O aquesta que estem sentint de fons, de l'estil de Bollywood, que és Nada Nuevo, i que precisament parla de quan van anar a recollir els premis Grammy i que confonien. Li van dir a Paco Amoroso que s'assemblava a Lady Gaga, i aleshores des d'aquell moment, des d'aquell moment estan reivindicant Lady Gaga com argentina, no? És un dels crits que repeteixen en aquest concert i que també surten en aquesta cançó. Espectacular de moment.
1: Sí, amb molta ironia, sentit de l'humor, i em diuen que l'espectacle ha començat amb una prèvia sorprenent.
2: Molt sorprenent. Jo crec que ha estat el primer cop a la història que s'ha fet un concert de vols tibetans al Palau Sant Jordi. Ha estat una sessió de meditació amb vols tibetans i instruments.
1: Sí?
2: Sí, instruments com campanes tubulars, per exemple, no? O xilòfons. Boníssim, d'altra banda, també t'ho he de dir, que ajudaven a la meditació, perquè la idea era aquesta, era fer que tot el públic fes això, fes una mena de meditació col·lectiva per estar a top al concert. I justament després que s'hagi acabat aquest miniconcert, aquesta meditació col·lectiva a través de la música, doncs han fet mitja hora, per tant, el concert s'ha endarrerit mitja hora, de frases, projectant frases a les pantalles, i aquí ve aquesta fina ironia. La primera era atribuïda a Buda, no? Mantenir el teu cos saludable és un deure, però després l'han barrejat amb frases, per exemple, de Gwyneth Paltrow, que diu... també el dejuni intermitent és la clau de tot. I dius, a veure, un moment, a què estem jugant? I les mesclaven amb frases de Messi, amb frases de Borges, és a dir, perquè vegis veient una altra de Maradona, també hi havia de les Kardashian, és a dir,
1: tot
2: ironia fina.
1: Sí, veig meditació, filosofia i teràpia amb Sting, a més, concert de Catriel i Paco Amoroso, no està malament.
2: Sting, que ha entrat al joc, que ha entrat al joc, i se n'han fotut d'ell mateix fent això i servint la seva veu.
1: Déu-n'hi-do. Que ho acabis de gaudir. Gràcies, Marc.
2: Fins ara.

De sobte llampegava com només pot llampegar amb l'anunci de la fi del món. Cada pocs segons i des d'algun racó fosquíssim naixia una lluminària colossal. Era el llampec de Schrödinger, era de nit i simultàniament de dia. Era la font màgica de Carles Buïgas, era un focus gegant perforant les tenebres. I la llum va ser només el primer acte. Amb més ingenuïtat que convicció, vaig tornar al llit per intentar dormir encara una estona, però va començar el concert. No recordo, almenys en aquesta vida, haver sentit un estrèpit similar. No eren només trons, eren els crits de Thor, de Posidó i de Zeus. Eren tambors i timbales i campanes tubulars. Era un conte d'Edgar Allan Poe. Era una nit en un castell de Transilvània. Era l'obertura 1812 a Tchaikovsky. Era l'escena de Normandia de Salveu el soldat Ryan. Perquè amb els ulls tancats i la ment desperta, una tempesta no és una tempesta. És una pàgina en blanc que ens convida a escriure. És un llibre obert en els confins de la imaginació. Justament el mateix que fa encara la ràdio de sempre. Només amb la veu, sense el concurs de la imatge, ens convida a recrear escenaris mentals. Som els responsables de l'arquitectura sonora. Som els demiurgs de l'actualitat. I per molts anys i per moltes tempestes.

0: Dos minuts i mig i un quart de 11 de la nit. Ahir hi va haver pluja, pluja també de gols al Camp Nou, però i avui? Avui tenim bàsquet en directe. Roger Bosà, bona nit.
1: Hola, Manel.
0: Juga el Barça a la Lliga Catalana.
1: Juga el Barça contra l'Andorra, un partit encara no decisiu per ser a la final i al qual arriben baixes. Una d'elles, de fet, l'ha conegut a última hora. A Tarragona hi tenim l'Ernest Macià. Hola, Ernest, bona nit.
2: Què tal, companys? Bona nit.
1: Com va aquest
2: doncs,
1: partit?
2: Sí. Bé, ara mateix està guanyant el Barça, som al tercer quart, davant de l'Andorra, 64-56, són 8 punts de diferència. Ni molt menys podem dir que el partit estigui tancat, però sí que el Barça es veu bastant superior a l'Andorra, que té baixes en posicions claus. Però, com deies, el Barça també té una baixa nova, i ja és la segona a la posició... posicions interiors, que és la de Joan Macondo. Estarà un mes i mig de baixa i pel que ens diuen és un jugador amb tendència a lesionar-se i és possible, de moment el tractament serà conservador, però que això sigui una constant durant la temporada o almenys se l'haurà de vetllar i bastant. Veurem, avui de moment el Barça debuta a aquesta Lliga Catalana, si guanya estarà a un partit de ser a la final, s'ho jugaria demà amb el Manresa, qui sí que ja és a la final, i això us ho podem confirmar a aquesta hora, un quart d'onze del vespre, és l'Ilerna Lleida. Lleida, que ha guanyat davant del Girona i que de moment ha guanyat els dos partits i ha demostrat que és el millor equip d'aquesta Lliga Catalana. Escoltem el seu tècnic Gerard Tencuentre parlant justament del que ha sigut clau avui, que són els nous fitxatges.
3: En el dia a dia ens estan portant un aire fresc molt bo, ens estan aportant competitivitat en cada posició, això ens exigeix a tots molt més, i crec que és una de les claus, no? que en el dia a dia hi hagi competència fa incrementar el nivell de tots.
2: Això sí, el Lleida té una mala notícia i és que hi ha un jugador que sembla que té una lesió important, a Toumane Diagne. No és, en teoria, el pivot que hauria de ser titular, però sí que almenys avui ha sigut el de sortir. Ha caigut malament i es podria haver fet una lesió de lligaments. Demà més proves.
0: Doncs esperem que no sigui greu. Gràcies, Ernest. Bona nit.
2: I bona diada, que vagi bé.
0: Igualment, tot això en bàsquet, en Lliga de Campions, la vam començar el dissabte, ahir al Barça, i avui tot és dijous, és el torn per als últims partits d'aquesta primera jornada, encara en fase de Lliga.
1: Sí, no és habitual, però hi ha partits avui també. Avui dijous, 4 partits en joc des de les 9. Tenim el Como 3, Leipzig 0, el Bayern 1, Bodo Glimt 0, el United 3, Saba 0 i l'Slavia de Praga 1, Lens 0. Ara mateix al minut 55. Jugats aquesta tarda, Fenerbahçe 1, Roma 1 i PSV 1, Shakhtar 1.
0: Aquesta tarda ha empatat tothom a 1. Doncs més sí. Futbol, ara sí parlem del Barça i de números perquè té un nou límit salarial,
1: Que se situa en 582 milions d'euros. Són 150 més que el gener passat, un increment que és gràcies en part a l'augment d'ingressos i, per tant, bones notícies pel Barça. En parla el president de la Lliga, Javier Tebas.
4: Muchas veces leo, ¿no? Pues el Barcelona tiene 2.000 no sé cuántos millones de euros de deuda. Lo importante no es la cantidad de la deuda, sino si tienes capacidad de repago de la deuda con los ingresos que tienes, ¿no? En cambio, el FC Barcelona

0: Está 1.000 millones prácticamente de ingresos o algo superior y va a estar y tiene capacidad de repago de la deuda e incluso mejorar sus condiciones de pago de la deuda que tiene.
1: La massa salarial és de 571 milions, per tant el Barça no accedeix al límit i es confirma que el club està en la norma 1-1, en la famosa norma 1-1. A la Lliga el club amb més límit és el Madrid, amb 832 milions, i l'Espanyol té el seu límit en 61.
2: I avui també hem pogut escoltar Marc Márquez, crític, i ha sigut aquí en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Sí, ha estat crític amb aquells que asseguren que exagera les seves lesions, com ara la que li ha fet tant la guitza a l'espatlla. Són declaracions, com deia, del pilot de Cervera en una entrevista que ha fet al Tot Costa.
3: Justifique o dubte d'un esportista, nosaltres sempre, ja para amb la carrera que, o amb el currículum que tinc jo, no els hi desitjo que els hi passi mai res, perquè si no, quan tu ho vius, és realment quan realment empatitzes amb aquella persona, però bueno, ja et dic, jo l'estic 100% convençut que amb adaptacions intentarem lluitar per aquest Mundial.
2: Doncs interessant el que ha dit avui Marc Márquez. Cap de setmana, això qui tingui festa demà, que nosaltres treballem, però cap de setmana interessant també en el món dels esports. Moltíssimes gràcies, Roger.
1: Bona nit.
2: Nosaltres fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada, atenció, perquè us parlem d'aquest projecte que pretén il·luminar parts fosques de la Terra amb satèl·lits a l'espai.
4: Catalunya nit.
5: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
6: M'expliques un conte, papa?
7: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
8: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
9: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
10: T'ha anat bé de gust la rutina?
9: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
10: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
11: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
14: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què, retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang, reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
15: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta en la programació a filmoteca.cat.
16: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
17: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia, és assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes, és ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. A tu, la llet que ens ha fet grans.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
18: Je veux partir sur la lune.
4: Catalunya nit.
18: Mais je suis pas astronaute.
4: Les notícies.
18: J'aurais dû faire des études.
4: Sota la llum de la lluna.
18: Pour porter le costume du nom.
4: Amb Manel Elias.
18: Je veux move in sur la lune.
4: I Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
19: Imagine being able to bring light and warmth to the darkest parts of the world. Imagine a second sun shining like a diamond in the sky. Now you will see the true power of Icarus.
2: Escena de James Bond. Fa més de 20 anys d'això s'enfrontava a un satèl·lit anomenat Icarus, un mirall capaç de reflectir la llum del sol cap a la Terra i convertir-la en una arma per rostir qualsevol cosa que se li interposés. Ciència-ficció. Semblava, perquè aquesta escena cinematogràfica es podria acostar d'alguna manera a la realitat. I és que l'empresa nord-americana Reflect Orbital ha rebut l'autorització ja dels Estats Units per posar en òrbita a finals d'any, és a dir, aquest mateix 2026, el satèl·lit Earendil 1. És un satèl·lit experimental que porta un reflector de 18 per 18 metres i que vol redirigir la llum solar cap a la Terra després de la posta de sol. A la pràctica, vol dir il·luminar parts de la Terra on ja és fosc. Això ens, evidentment, curioseix moltíssim. Sabem que, evidentment, la companyia defensa les parts positives d'aquest projecte, però que també una part de la comunitat científica està preocupada amb tot plegat. Per això en volem parlar amb l'astrofísic Alejandro Sánchez, que és investigador de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia. Alejandro Sánchez, buenas noches.
20: Buenas noches.
2: De entrada, ponnos un poco en contexto. ¿Qué es exactamente este satélite que pretende poner en funcionamiento esta empresa Reflect Orbital?
20: Bueno, como comentabas, es un satélite. Bueno, más que un satélite, es una constelación de satélites que se quieren poner en órbita desde este año hasta 2035. Y que tiene un tamaño bastante grande, más o menos como el tamaño de un campo de tenis, ¿no? Entre 18 por 18 metros. Y su objetivo es, pues eso, como comentabas, iluminar la Tierra. Evidentemente, lo que ellos más defienden es el uso pacífico, pero bueno, sabemos que el principal uso que tiene esto es militar. Y bueno, pues el principal problema que tenemos es el grandísimo impacto en la biodiversidad y posiblemente también en la salud para la Tierra, sin perder de vista pues también el impacto que habrá en las infraestructuras científicas.
2: Claro, porque si nos ponemos a imaginar, digamos, la parte positiva, que es, supongo, como lo orienta la misma compañía, podemos imaginar, por ejemplo, que tener energía solar para cargar placas donde sea de noche, o imagino yo que sea una catástrofe y que para hacer un rescate se tenga que iluminar una zona oscura. ¿En qué situaciones dice la compañía que esto puede ser positivo?
20: Sí, bueno, según ellos, juntando varios satélites, porque con uno solo no podrían, ellos serían capaces de producir pues desde casi el nivel de intensidad de mediodía a pues el nivel de la luna llena, ¿vale? Evidentemente, con el nivel de luna llena pues no da para mucho, la verdad. Pero entre las aplicaciones que ellos dan, pues eso es, por ejemplo, tener energía durante más horas en zonas con paneles solares, pues el tema de catástrofes, iluminarlo, igual que catástrofes, por ejemplo, en campos de batalla, bueno, zonas de construcción, que pueda dar más horas para trabajar, incluso algunas veces, no tanto Reflect Orbital, pero otros proyectos rusos, por ejemplo, si se han considerado, por ejemplo, eliminar el alumbrado público en zonas de Siberia, aumentar pues el crecimiento, pues en vez de necesitar iluminar un invernadero con iluminación, pues iluminar cultivos con esto. Pero hay que tener claro que esto no se puede hacer a cualquier hora del día. Uh-huh. Esto solamente es extender, creo que ya es bastante, 2 horas el acceso a la noche, porque cuando los satélites están en sombra de la Tierra, pues no hay sol que puedan reflejar. O sea que tampoco hay que pasarse de esperanzas, entre comillas. Y bueno, pues hay gente que considera que el caso de James Bond, el de utilizarlo para, por ejemplo, derretir glaciares y cosas así, pues no es viable, o sea, utilizarlo como una especie de rayo de la muerte, debido a que no serían capaces de... La atmósfera impediría que se concentrase la luz tanto, pero bueno, hay muchos otros tipos de daños, por ejemplo, simplemente para la vista, porque estos satélites pues van a ser muy, muy, muy brillantes. Hay que considerar que van a concentrar pues luz solar. Ya hemos hablado intensamente este verano de los peligros de mirar al sol, uh-huh. bueno, pues esto sería pues una intensidad similar, concentrada en un área mucho más pequeña, ¿no? Pensemos toda... nosotros mirar a la Luna no supone ningún riesgo porque la iluminación que nos da pues está esparcida en un área relativamente grande. Si toda esa iluminación la concentramos en un punto matemático prácticamente, pues ya llegaríamos a unos niveles que puedan ser peligrosos para, por ejemplo, alguien que esté mirando accidentalmente por un telescopio con unos prismáticos, sin contar pues deslumbramiento de que estás conduciendo y de repente ves algo súper brillante.
2: Claro, esto recordemos que es un juego de espejos, digamos, ¿eh? El sol impacta en este espejo que se dirige de tal forma que con el ángulo que se requiera para reflejar la luz del sol encima de un territorio. ¿A ti qué te parece y qué es lo que comentáis con tus colegas también? Tú eres astrofísico, ¿qué te parece esta idea?
20: Pues a mí me parece apocalíptico. Sinceramente, o sea, esta empresa pretende tener 50.000 satélites para 2035. Solo en 2 años quieren tener ya 1.000. Y cuando yo estaba en un congreso recientemente de contaminación lumínica, cuando se lo contaba a mis compañeros biólogos, no se lo creían. Pensaba que esto nadie estaría tan loco como para hacer esto, ya que, por ejemplo, pues hay muchas especies, por ejemplo, el coral. Que con cantidades mínimas de contaminación lumínica ya no se reproduce. Entonces, pues no estamos aquí hablando del problema que tenemos ahora los astrónomos con satélites que son más o menos tan brillantes como la estrella más débil que puedas ver a simple vista, ¿no? No, esto estamos hablando de satélites que van a brillar individualmente tanto como la luna llena.
2: Claro.
20: Ellos hablan de 5 kilómetros, pero realmente los satélites iluminan un área muchísimo mayor. O sea, solo tenemos que ver cuánto brilla la Estación Espacial Internacional, que no está diseñada para mandar la luz a ningún lugar. Si ya ponemos 50.000 satélites de este tipo, pues es que ya nos podemos olvidar del cielo, o sea, de las constelaciones y de todo, porque cualquiera de estos satélites va a ser más brillante que cualquier estrella que veamos.
2: Sí, sí, con lo bonito que es mirar hacia el cielo y alguien quiere cambiarlo. Esta idea que parece tan bestia, sin embargo, tiene luz verde por parte de la autoridad competente de los Estados Unidos. O sea que si nadie dice lo contrario, va a ser realidad.
20: Sí, además la agencia ha decidido que no va a contener de ahora en adelante consideraciones ambientales en todos los temas de lanzamientos de satélites. En parte es porque esta agencia se dedica principalmente a asignar las radiofrecuencias que utilizan los satélites, pero ha decidido de ahora en adelante que no va a tener en cuenta pues eso, los impactos ambientales que pueda tener, por ejemplo, las reentradas o el deslumbramiento de cosas que se lancen. Y esto es esta agencia en concreto, pero se sabe que en general el gobierno, la administración actual de Estados Unidos quiere también eliminar otros controles ambientales para otro tipo de actividades espaciales. Entonces, pues vamos a una dirección que por un lado, pues en la parte de Estados Unidos, pues se ve que se quiere eliminar todo control ambiental, a pesar de las obligaciones legales que esto tiene, porque por ejemplo cualquier impacto, y España ya ha sufrido uno de los satélites, un impacto con basura espacial y se destruyó el satélite por el impacto de esta basura espacial, pues como es muy difícil determinar el origen de esta basura espacial, pero ahora mismo más del 50% de los satélites en operación dependen de una sola empresa, pues se puede uno imaginar de quién, al menos el 50% de la probabilidad de que ese satélite fuese destruido. Y si esto estamos hablando con los satélites de comunicación que son pequeñitos, pues que ya tengamos satélites monstruosos como estos, y además no uno ni dos, sino 50.000, pues es que es una cosa apocalíptica. Sí, realmente, sí. Y tenemos que considerar que nosotros, la mayoría de los animales no ven como nosotros, que somos animales diurnos. La mayoría de los animales son nocturnos, de hecho, o sea, está mucho más, la biodiversidad está mucho más adaptada a la noche que al día, precisamente para evitar a los predadores, para evitarnos a nosotros, etcétera, y que su sensibilidad a la contaminación lumínica es muchísimo mayor que la que sufrimos nosotros. Entonces, pues no somos capaces de hacernos la idea del impacto ambiental que va a poder tener esto.
2: És una notícia que va quedar eclipsada durant l'estiu quan es donava llum verda finalment a aquest projecte per l'eclipse de sol. L'eclipsi és el que estàvem tots parlant, però ens va semblar interessant també comentar-ho aquí al Catalunya Nit, i avui ho hem pogut fer amb l'astrofísic Alejandro Sánchez, a qui agraïm moltíssim que ens hagi atès. Moltes gràcies i buenas noches, bona nit.
20: Nada, un placer, una nit.
0: Catalunya Nit. Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
2: Estem entrant, diria, en la temporada alta de cinema. Ara ho confirmarem perquè ja tenim aquí a l'Àlex Gorina. Bona nit, Àlex.
21: Hola, bona nit.
2: Venècia en marxa, de seguida Sant Sebastià, sí. O sigui, Donosti, Sitges, tal, i les estrenes potents. Vull dir que sí, no? Temporada alta de cinema o què?
21: Doncs comença, diguem, el que es diu període prenadalenc, que és el que mana de cara als Òscars. Perquè les normes diuen pel·lícules estrenades a Los Angeles fins al 28 de desembre.
2: Ah, d'aquí.
21: Això en les categories normals, la pel·lícula internacional i tot això, té un calendari diferent.
2: Parlant de pel·lícula internacional i d'Òscars, la setmana passada vas dir... va coincidir el dijous que vam saber les tres candidates, eren Los Domingos, La Bola Negra i El Ser Querido.
21: Sí, senyor.
2: Ho dic bé,
21: Sí.
2: Perquè parlo de memòria. I jo et vaig dir, què, amb quina et quedaries d'aquestes tres, o si la selecció era bona? I tu em vas dir, no puc parlar en propietat perquè encara no les he vist les tres, però ara ja sí.
21: Sí, aquest senyor, que menja moltes cues de pansa, i a més el podríem definir com a cerebrino mandri, doncs directament té tota la raó. Ara ja he vist La Bola Negra. Jo, si fos acadèmic i tingués vot, votaria La Bola Negra.
2: Sí, és la que més t'ha agradat de les tres.
21: Indiscutiblement, de les tres, la que més m'agrada és aquesta, tot i que té algun punt, però els que s'arrisquen mereixen equivocar-se 2, 3, 5 vegades en una pel·lícula si la resta és espectacular, i la pel·lícula és espectacular. Per tant, jo l'enviaria, crec que faran bé enviant-la, i a més ja veurem si no és candidat a l'Òscar a millor pel·lícula tout court.
2: En general.
21: És possible.
2: Vaja.
21: És molt possible.
2: Doncs la cosa es posa molt...
21: emocionant.
2: Sí, encara no s'ha estrenat, que no?
21: No, La Bola Negra s'estrena a finals de mes.
2: D'acord.
21: Sí, per queden tant, 3 setmanes.
2: Per tant, encara no podem dir-la com a perla, ja veurem aquella
21: arribarà
2: setmana.
21: Arribarà el moment, sí. Post Sant Sebastià.
2: Exacte. Doncs va, entrem en matèria. Aquesta setmana què mou la teva secció golfa?
21: Amigues i amics, demà és 11 de setembre, és a dir, el dia que es va fundar l'abadia de Cluny, el dia que es va fundar la carrera dels Beatles, amb la primera cançó, Love Me Do, el dia que va néixer Bola de Nieve, el dia que va néixer la cançó Oh, Susana, que van néixer The H. Lawrence, Arvo Part, Brian De Palma, i el dia de la Diada.
22: Llibertat, amnistia i estatut d'autonomia era allò que reclamaven els 100.000 catalans que van participar en la primera celebració legal de la Diada Nacional de Catalunya a Sant Boi de Llobregat el 1976. Ara fa 20 anys que a 5:15 de la tarda va començar l'acte a Sant Boi. Jordi Carbonell, Octavi Saltor i Miquel Roca van ser els tres oradors de la primera gran diada, un any després de la mort de Franco. Totes les forces polítiques i socials que més endavant van vertebrar les institucions catalanes democràtiques eren a Sant Boi. Per aquest motiu, el més important d'aquell 11 de setembre va ser el caràcter unitari i massiu.
23: Amics, molt bona nit i benvinguts al Ball de l'Estatut.
24: Montjuïc, tot és una flama.
21: Rudy Ventura i la cançó de l'Estatut. Això que sentíem era un fragments de la primera filmació sonora d'una diada, que va ser l'any 1976 a Sant Boi de Llobregat. La del milió de persones va ser un any més tard. Tot i que de diades se'n celebraven des de feia 200 anys aproximadament, i que els de la Gaumont havien vingut amb el naixement del cinema, a rodar ja a Barcelona manifestacions a Santa Maria del Mar en aquells moments, no? Què importa? Que el 76 realment ja el cinema va ser obra dels amateurs que sortien a la seva càmera o de petits equips mig, diguem, clandestinament, que ho van filmar, no? Els cineastes del CCCC, cinema de classe, en aquest cas, Elena Lumbreras, Mariano Lisa, en fi, tot molt, molt, molt, diguem, amagat sota l'abric. El Pere Portavella va gravar i, a més, va gravar el so de la policia mentre estaven actuant al voltant de la manifestació. I el Pere Joan Ventura i el Carles Duran, acompanyats de la Pilar Aymerich, van prendre les imatges més importants d'aquella primera diada. Per tant, fem-lis els honors als pioners en aquesta cosa mentre sentim la cançó i ens anem a una altra efemèride, si vols.
2: Un altre aniversari.
21: Un 11 de setembre, al Festival de Venècia, precisament fa 75 anys, es va estrenar El Río de Jean Renoir.
1: It was one of the many holy rivers. Its waters came from the eternal snows of the Himalayas and emptied into the Bay of Bengal. The river had its own life.
21: Primera pel·lícula en color.
2: Aquesta acostuma a figurar sempre als rànquings allà on hi ha Ciudadano Kane i tot això, no?
21: Obra mestra. Sí. I per tant, perla. I per tant, busqueu-la a Filmin i a YouTube, perquè també la trobareu sencera. Rodada a Bengala, al Ganges, per entendre'ns, amb tres amigues que comencen l'adolescència, una d'hindú, una altra d'anglesa, una tal, època colonialista, amb tres temes: la vida, l'amor i la mort. En definitiva, tot és triangle, no? A fotografia de Claude Renoir, imatges dignes del avi, és a dir, el pintor impressionista, obra mestra de la setmana d'un cineasta que va començar en el Front Popular fent pel·lícules comunistes i que podeu recuperar, com per exemple la primera pel·lícula de la història sobre el cooperativisme obrer, que era El crim de Monsieur Lange, que podeu trobar a Criterion Channel. Per tant, aneu anotant totes les recuperacions.
2: Això s'ha d'escoltar amb bolígraf i paper, eh?
21: I el que estem escoltant és una tercera efemèride. Aquest senyor, el Smokey Robinson, cantant Track of My Tears, és una cançó que surt una pel·lícula que es diu World Trade Center, perquè l'11 de setembre tenim un altre aniversari, el de les Torres Bessones.
2: Efectivament.
21: I el senyor Oliver Stone, el 2006, va rodar aquesta pel·lícula lamentable, he de dir, sobre les Torres Bessones, però hem de tenir-la en compte perquè Oliver Stone, el dia 15, fa 80 anys. I Oliver Stone, alerta, va ser, alhora que el patriota que va fer la pel·lícula de les Torres Bessones, va ser el que va fer les pel·lícules oficials sobre Fidel Castro, Hugo Chávez, Vladimir Putin, JFK i Lula da Silva. O sigui, un embolic ideològic que diu, bueno, o és l'home més lliure del món a l'hora de fer pel·lícules, o si no, no t'ho expliques. Però alerta, perquè a més va ser el cineasta del Vietnam, amb aquella trilogia de Platoon, Nacido el 4 de julio, i El cielo y la tierra. La cançó ja deia que sortia a les seves pel·lícules, però ens continuarà acompanyant, perquè tenim quarta efemèride d'aquesta nit. Jane Fonda, cicle a la Filmoteca de Catalunya. Ah. Una actriu que molta gent coneix pels títols comercials i per la seva vida familiar, etc, però que va passar una època com a companya de Donald Sutherland sent activista antiguerra del Vietnam, que això li va costar la carrera, i a més que Jean-Luc Godard la cridés per rodar una pel·lícula sobre ella que es titula Letter to Jane, que no es veu mai enlloc. Doncs la podeu veure dissabte a les 8 del vespre a la Filmoteca de Catalunya, Jane Fonda. Ens saltem a l'Oliver Stone, anem directament a Jane Fonda i les seves paraules.
3: If there's anything I learned in Vietnam, it's after 4,000 years of struggle against nature and against all kinds of very powerful and professional armies, they will not surrender now. They never have in their past, and they are certainly not going to surrender now. And Richard Nixon's 8-point plan of May 8 is asking the peasants and the people who are on the verge of controlling their own lives for the first time in so long.
21: Dit això, hem de dir que va ser un conjunt de pel·lícules. Tu va bien, també amb Godard, Material americano d'Alan Mirson, una pel·lícula absolutament antisistema, i Chantaje contra una esposa, aprofitant a Ibsen per fer una defensa de la dona, com no s'havia fet fins llavors en el cinema americà. Per tant, Jane Fonda, dues vides paral·leles, però jo aquesta m'interessa moltíssim i la teníem massa oblidada.
2: I a la Filmoteca es podrà veure.
21: I com està el panorama, ja podeu imaginar que no podem desistir de fer una mica de record del que està passant a partir del moment de les eleccions d'aquest estat que es diu Agualà, César, i el que se'ns ve d'amagat darrere amb tot el somriure. Senyores i senyors, El cicle Fritz Lang que estan fent a la Filmoteca ens parla del cineasta que ara, en el període sonori americà, podeu veure pel·lícules excepcionals, però que en el cinema mut va ser el primer que va anticipar el que se'ls venia a sobre, perquè ja començava Hitler a cridar i el volien per dirigir el cinema alemany.
6: 1933. Es muss im März oder Anfang April
21: gewesen sein. És Fritz Lang explicant com Göring el va cridar al seu despatx i li va dir: demà et poso al front del cinema del meu país. I Fritz Lang aquella nit va dir: val, molt bé, d'acord. Va deixar la dona, que era nazi total, va fer la maleta i se'n va anar a París d'amagat, fugint d'aquesta oferta que li havia fet Göring.
2: Ostres, o sigui, abandonant la dona i tot, que...
21: Sí, Thea von Harbo, la guionista de les seves pel·lícules.
2: Vaja.
21: I amb això vull fer la menció de les tres pel·lícules que fan la predicció de que se'ls hi venia.
2: Sí.
21: Metrópolis, del 1927, amb la deshumanització absoluta dels treballadors manipulats pel fanatisme per obeir, depenent del treball, les consignes dels nous partits. Això és el que explica en el fons Metrópolis. La segona, el 1931, M, el vampir de Düsseldorf, on es expliquen com són les llibertats controlades a través del col·lapse social i la multitud es torna totalitària ajusticiant a un home que és culpable però prenent-se la justícia per la pròpia mà sense passar pels tribunals, no? I tercera, el testament del doctor Mabuse, un monstre creador d'una xarxa de terror d'atemptats per crear la por en la societat i que aquí acabi sent la societat, diguem, arraconada totalment per tot plegat, obedient en tot el que el poder li mana. Consignes de la SA incloses anys abans de que les definissin en els seus estatuts del partit polític al que pertanyien. Per tant, aplaudir la dictadura. Fritz Lang, visca tu. Sí. I a l'ull, un, que tenia, perquè l'altre no el tenia i anava amb un parxo.
2: Ara estava pensant, aleshores, aquest càrrec és que m'has deixat impressionat amb això que marxés l'endemà i deixés la dona allà.
21: Sí.
2: Aquest càrrec va ser el que finalment va ocupar Leni Riefenstahl o és una altra cosa?
21: No va tenir càrrec mai Leni Riefenstahl. Ella és la cineasta oficial de la cineasta oficial, però ella però no tenia càrrec. No tenia càrrec. Posem una cançó de cabaret.
7: Tomorrow belongs to me.
21: Perquè aquesta pel·lícula de Bob Fosse que ve d'una obra de teatre que prové d'una pel·lícula que es deia Soy una càmera, que és difícil de veure per rodar Henry Cornelius i que la podeu buscar. Soy una càmera perquè ell ho deia, soc una càmera amb l'obturador obert, passiva, però que ho registra absolutament tot sense pensar. Això provenia de Dios a Berlín, una obra escrita per Christopher Isherwood durant les seves experiències amb una cantant de cabaret en el Berlín dels anys 30, abans de la pujada de Hitler al poder, quan els nazis començaven a semblar els nois guapos i les noies guapes que prometien l'oro i el moro a tot el país perquè els votessin, perquè el món que venia seria perpètuament adorable i ideal. Dit això, quina perra es queda?
2: Això t'anava a dir. Amb això hem entès, o hem parlat una mica de l'auge de l'extrema dreta a Alemanya, amb aquesta victòria de l'AFD, a Saxònia-Anhalt. Mm-hmm. Si et dic la perla de la setmana, o si n'hem d'afegir una altra...
21: Doncs anirem a Oasis.
8: The world's biggest rock band.
9: The popularity likened to that of the Beatles.
8: The pop group
21: perquè s'estrena demà Oasis Don't Look Back in Anger, que és una expressió que ve de Mirando hacia atrás con ira, una obra de teatre de John Osborne que va definir a tota una generació de joves anglesos a primers dels 60, no? Els rebels totals.
2: O sigui que la tornada de la cançó que sabem tots en realitat ve d'una obra de teatre.
21: Ve d'aquest origen, per entendre'ns, i ara es converteix en el motiu musical d'una pel·lícula, musical, cançó, d'aquests germans que diuen que s'han reconciliat perquè ja els hi faltava pasta i, evidentment, no ho volen reconèixer. Les coses com són, però la pel·lícula és brillant. Posa la cançó, perquè ja
2: sí,
21: ens anem acomiadant.
2: Aquesta la gent, els nostres oients se la saben.
21: Bueno, doncs hi ha moltes que podíeu aprendre, però aquesta és la que toca sentir en aquests moments. Brillantment realitzada, la pel·lícula, hipòcritament interpretada pels dos germans, que s'estimen tant que gairebé fan petons, i es nota moltíssim que no ha tocat més remei que tornar a sortir junts a l'escenari per la raó que tots coneixem. Però, en tot cas, hi ha una qüestió que es diu energia. La pel·lícula la té, i si més al marge de qui l'ha feta o ens agrada la música dels Oasis,
2: sí,
21: amb el so que té la pel·lícula i les imatges que veiem, indiscutiblement, indiscutiblement passarem un bon cap de setmana.
2: Doncs a gaudir el cap de setmana, i nosaltres no mirarem enrere ni a Menger ni res, mirem endavant amb alegria, perquè dijous que ve torna Àlex Gorina. Fins dijous.
21: Sobretot, no us creieu mai els que prometen el loro i el moro, perquè després venen a passar factura.

0: Doncs mira que Donald Trump acaba de prometre 5.000 dòlars per cada ciutadà, quasi res. 10:45 de la nit, li queda poquet ja el 10 de setembre i arriba aquell moment en què comencem a mirar cap a l'endemà. Alba Barbosa, Marc Güell, bona nit.
1: Bona nit.
0: A veure, d'entrada, però, passem ràpidament pel Fossar de les Moreres a Barcelona, perquè a aquesta hora, en teoria, hi continuen els actes polítics. Àlex Giral Robert, què està passant?
2: Hola, Manel i companyia, bona nit. Doncs sí, efectivament, ara ja en marxa l'acte polític de Junts per Catalunya. Està xerrant Jordi Martí Galvis, que és el cap de files del grup municipal de Junts per Barcelona i futur candidat dels juntaires aquí a la capital catalana. Després s'espera la intervenció també del secretari general de Junts, de Jordi Turull, i després d'aquest acte de Junts, cap a la mitjanit està programat l'esdeveniment polític d'Esquerra Republicana, i entre els parlaments hi haurà el de la portaveu parlamentària d'Esquerra, Esther Capella. Com us hem anat dient, ara hi ha calma, hi ha aquí el Fossar de les Moreres, pràcticament extingit el dispositiu policial que durant tota la tarda ha separat els antifeixistes dels partidaris d'Aliança Catalana.
0: I ens ho heu explicat molt bé, amb el suport tècnic de Pep Casanovas. Gràcies, Àlex.
2: Bona nit. Vosaltres.
0: És
2: bona
0: una
2: nit.
0: Prèvia de la Diada que tornarà a fer sortir milers de persones als carrers demà, Alba.
3: Sí, demà al matí hi haurà les tradicionals ofrenes al monument de Rafael Casanova, d'institucions, partits i entitats. A les 9 és quan hi ha prevista la del govern i la de la mesa del Parlament. A la tarda, a les 17:14, l'ANC i Òmnium Cultural convoquen la manifestació que serà descentralitzada aquest any, amb mobilitzacions a Barcelona, Girona i Amposta. La de la capital catalana es farà en dues columnes que volen representar el present i el futur de Catalunya. La del present sortirà de la Gran Via amb el carrer de Casanova i la del futur de la Via Laietana amb la plaça de la Catedral. Al passeig Lluís Companys de Barcelona, cap a la tarda, a les 7 del vespre, la Festa de la Llibertat d'Òmnium Cultural, hi haurà com a cap de cartell dels concerts dels valencians La Gossa Sorda. I els actes institucionals acabaran a la nit al Teatre Nacional de Catalunya, commemorant els 50 anys de la primera celebració de l'11 de setembre, després de la repressió de la dictadura franquista. I tot això demà. Però avui, vigília de la Diada al Parlament, ja hi ha passat això. Ha estat la també tradicional hissada de la senyera, un acte assenyalat de l'agenda de la Diada i encapçalat pels presidents de la Generalitat, Salvador Illa, i el de la Cambra Catalana, Josep Rull.
0: Gràcies, Alba. Diada a banda, què més explicarem a Catalunya Ràdio demà, Marc?
1: Doncs un altre 11S, perquè demà farà 25 anys d'això.
4: I afegirem una informació d'última hora, segons la qual un avió s'ha estavellat avui contra una de les torres bessones de la ciutat de Nova York. I ha provocat un
1: així ho explicàvem a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Farà 25 anys dels atemptats als Estats Units que van deixar gairebé 3.000 víctimes mortals a les Torres Bessones de Nova York, uns atemptats que van canviar el món. Hi haurà actes demà a la Zona Zero, on ara hi ha un memorial, es llegiran els noms de les víctimes. I com a novetat aquest any també es farà un homenatge específic a totes les persones que han mort durant aquests 25 anys per malalties derivades de la toxicitat i la contaminació dels treballs de rescat entre la runa.
0: Demà programació especial aquí a Catalunya Ràdio. Nosaltres, el Catalunya Nit, ens hi posarem una mica abans. Serà com versió de vespre a partir de les 8, dues hores fins a les 10. A la tarda, Francesc Garriga també connectarà amb les manifestacions que hi hagi en marxa amb motiu de la Diada. Al migdia, Òscar Fernández es posarà al capdavant del Catalunya Migdia. I al matí de Catalunya Ràdio, què hi trobarem?
1: Doncs edició especial també del programa. S'hi posaran a les 8 per seguir la Diada i celebrar també un aniversari molt especial per aquesta casa. Saludem al subdirector del programa, Maiol Roger. Bona nit.
5: Bona nit, què tal?
1: Doncs a punt per aquesta Diada, que demà seguireu a partir de les 8, al matí de Catalunya Ràdio.
5: Avui tenim una mica més de marge per no dormir, Marc. Sí, sí, perquè demà ens hi posem a les 8, però escolta, tenim moltíssima teca. Mira, jo només et dic que a les 8 demà posis la ràdio.
1: Per què?
5: No t'ho puc explicar.
1: Ah.
5: Però demà a les 8 sentireu una cosa important al matí de Catalunya Ràdio. Aquí ho deixo.
1: Notícia important demà a les 8.
5: Aquí ho deixo. Aquí ho deixo unes paraules que de ben segur ressonaran. Després farem molt Diada, exacte. A les 9 ja les ofrenes al monument de Rafael Casanova. Rafael Casanova, sempre ho dic malament, però bueno, no serà el primer que em confong.
1: segur que no.
5: Seguirem molt els discursos en directe. Una mica també comentarem el discurs que fa poca estona ha pronunciat el president Illa.
1: Sí.
5: Aquesta crida a Catalunya un sol poble, aquesta alerta dels discursos d'odi, crec que marcarà molt aquesta diada i més després del que ha passat avui al Fossar de les Moreres.
1: Com has vist aquest missatge del president Illa Maiol?
5: Una mica en la línia del que va... És a dir, poques sorpreses, però el fet que se centri molt en això i en la insistència de ser un sol poble, de la unitat contra... No he dit específicament la unitat contra el feixisme, però vaja, se li ha entès tot, no? De dir, ostres, hi ha un element que aglutina una gran part de la societat catalana, que és la lluita contra el feixisme, que ara mateix toca unir-s'hi. Abans, a les altres diades, potser les crides de la unitat anaven més dedicades a l'independentisme, no? Aquesta crida d'una altra manera, i és veritat que és un missatge bastant directe contra l'Aliança Catalana. Tot això ho comentarem demà, mentre comentem també els discursos que hi ha al Fossar. Bé, no són discursos, són declaracions als periodistes.
1: Sí.
5: També parlarem amb gent que ha estat al Fossar avui per veure com ha anat, diguem-ne, de primera mà. I també parlarem amb Gonzalo Boye de la situació de Carles Puigdemont, perquè avui hem avançat al matí que el Tribunal de Comptes amnistiarà el president. Després s'ha sabut que el procés al Constitucional i al Suprem també avança, esperant aquest ple del Constitucional el 22 de setembre. Per tant, li preguntarem a Gonzalo Boye com està la situació.
1: I alguna cosa més fareu al matí o no?
5: Sí. Farem una mica de 11S del 2001, és a dir, de Nova York. Parlarem amb catalans que van ser-hi. També parlarem d'aquest documental del Sense Ficció de la Supervivent, aquella persona que es va inventar que hi havia estat.
1: Sí.
5: I atenció a les 11, perquè si jo et dic que el concurs més mític de la ràdio de 10 lletres, tu què em dius?
1: Enigmàrius.
5: Correcte, l'Enigmàrius celebra 20 anys i demà ho celebrem amb el Màrius i amb concursants que sempre ve de gust jugar i sempre ve de gust estar-hi una estona perquè, escolta, quan el Màrius parla, diguem-ne que tot això ho millora.
1: I l'hem d'escoltar, i tant. Doncs demà ben atents, a partir de les 8 del matí de Catalunya Ràdio, amb aquest misteri que ens deixava ara en Maiol, us escoltarem.
5: Així m'agrada.
1: Bona diada.
5: Cuideu-vos, bon cap de setmana, Marc.
0: 7 minuts per arribar a les 11, en aquesta època en què sembla que tot s'ho emporta el vent. M'agrada molt pensar que a aquesta hora hi ha els nostres col·legues d'altres mitjans fixant el més important del dia en un paper que trobarem demà als quioscos. Miquel Noguer, director del País a Catalunya, bona nit.
6: Què tal? Molt bona nit. Un paper que quedi a les hemeroteques i que es pugui comprovar d'aquí un temps,
0: i tant,
6: si anàvem equivocats o no.
0: I tant, ho trobo una professió preciosa, preciosa. I demà què hi trobarem?
6: Doncs demà el País obre la seva edició a quatre columnes amb la resolució, la polèmica resolució judicial sobre la llei de nets.
0: Uh-huh.
6: El titular és el Suprem dona ales a la teoria de Vox sobre el putxerazo electoral, diem en castellà, i expliquem també en l'editorial sobre el tema, doncs, com tot plegat és un despropòsit jurídic, perquè els jutges creuen que la inscripció dels nacionalitzats en el cens és un perill fundat, real i molt seriós, que són, diguem-ne, alguns dels esquemes de Vox. I també destacaria de la portada, doncs, com Marroc acusa el PP de populista pels seus atacs a la crisi de Ceuta, i com no una referència, un espai també per la política catalana. Illa fa una crida a garantir la convivència en una diada marcada per l'auge de l'extrema dreta. Aquests serien els principals titulars de demà.
0: Està molt bé, i que contrasta molt amb el que ha passat avui sobre el Sàhara, per exemple, on sí que tindran dret a vot, evidentment, un cop nacionalitzades aquestes persones. Si haguessis de destacar una peça, un article d'opinió, algun reportatge, quin em diries?
6: Doncs avui m'he fixat en un article d'opinió que portem demà. És una secció que es diu Red de Redis, i en el que fem una escombrada al que s'està dient a les xarxes socials i es posa junt un tema. I demà ens centrem en un tema que està impactant sobre molts joves, que són aquests influencers, aquestes persones que constantment estan enviant el missatge de que això de treballar és una cosa del passat, una cosa de perdedors, i que el que has de fer és invertir els teus pocs o molts diners en mètodes més o menys fiables. I d'alguna manera demà ho titulem Chaval, hazte rico con el método Morla. És un article del Jorge Morla, que està molt bé.
0: Doncs ho llegirem. Moltíssimes gràcies, Miquel. Bona nit.
6: Que vagi molt bé. Bona nit.

0: És la nostra segona setmana de curs i encara tenim alguna estrena pendent. Per exemple, la de Trini Gilbert, periodista especialitzada en gastronomia, filòloga catalana. Bona nit, què tal?
1: Bona nit.
0: A veure, t'hem tingut aquí atenta des de les 9. Quines reflexions et suggereixen el programa d'avui?
1: Doncs mira, voldria destacar-vos altres frases que ha dit el nostre president. M'ha agradat molt quan ha dit que som capaços del bo i el millor, que som gent treballadora. I a més ha esmentat fites, sobretot hospitalàries, però també ha esmentat aquest pilar de nou.
0: És veritat,
1: amb folre, manilles i punt que es va fer per Sant Fèlix aquest agost. Jo crec que està bé esmentar-ho. I també, mira, mentre anava escoltant aquesta promesa que el Donald Trump va fer ahir el 9 de setembre amb aquests 5.000 dòlars, he estat fent números, els tinc aquí damunt de la taula. Això suposaria 1,3 bilions de dòlars que hauria de donar per a 260 milions d'adults que hi ha als Estats Units. És a dir, que suposaria el 16,2% de tota la despesa federal anual. És una bestiesa.
0: Sí.
1: Tenint en compte que això ho ha d'autoritzar el Congrés i que haurien de mirar si aquests adults haurien de tenir uns ingressos mínims o uns ingressos màxims per poder rebre-ho. Però jo pensava, quan tu fas una promesa d'aquest tipus, potser els pares alguna vegada l'han fet als fills, si et portes bé, si vens amb mi, si fas el que jo et dic,
0: et donaré
1: un euro, va, diguem un euro.
0: Sí. O un regalet.
1: Un regalet, és que tens una mica de por. Aquí, al darrere d'una promesa d'aquest tipus en què hi van diners, s'ha d'interpretar que no les té totes. Jo hi diria això, no les té totes, perquè quan recorres els diners, si fas una cistella de bàsquet et donaré 10 euros, si treus un excel·lent te'n donaré 20, aquí al darrere hi passen coses.
0: Sí.
1: És el que m'ha suggerit, però més enllà dels números, que és això, és un 16,2% de tota la despesa federal anual, que és molt. Després, un altre assumpte, i aquí me'n vaig a Tàrrega, que jo crec que ho hem d'esmentar. És una sort que tinguem aquest festival de teatre en una ciutat com Tàrrega, que jo la voldria destacar per dos al·licients més. Primer, és una de les ciutats que té les millors postes de sol. No només Tàrrega, tota la terra de Ponent. Però, per tant, si no hi les teníeu totes per anar-hi aquest cap de setmana, Tàrrega té unes bones postes de sol.
0: No hi posin el satèl·lit aquest a damunt, eh?
1: Exacte.
0: Això sí.
1: Sí, que això també és un altre assumpte. Però a part de les postes de sol, és que s'hi menja molt bé.
0: Ah, sabia que acabaria
1: Manel,
0: sortint això.
1: Bé, és que no me'n puc estar. Però a Tàrrega hi ha molt bons productes de proximitat, molt bona verdura, molt bona terra. I jo, sobretot, mira, volia dir-vos un restaurant que jo crec que val la pena per esmentar-ne, un de concret, que es diu La Cava, que està molt bé de preu, la relació qualitat-preu és molt bona, així que Tàrrega val la pena que fem aquesta expedició, aquest cap de setmana.
0: O sigui que tu tens restaurants en ment de cada lloc on diguem notícies, eh?
1: Sí, si em poses a prova, jo crec que me'n podria sortir, sí.

0: Catalunya.
1: Trescat Info.

0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, fa una crida a preservar la convivència i a combatre els discursos d'odi en el missatge institucional de la Diada. Illa respon a l'extrema dreta que la capacitat integradora de Catalunya és admirada arreu del món. Tensió i càrregues policials al fossar de les Moreres en la vigília de la Diada contra manifestants antifeixistes que protestaven per la presència d'Aliança Catalana. Els Mossos han detingut tres manifestants de l'esquerra independentista. Les dues concentracions han aplegat unes 3.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. La més nombrosa, la contrària a l'extrema dreta. El Suprem aplicarà l'amnistia a Carles Puigdemont i retirarà l'ordre de detenció contra l'expresident i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. L'alt tribunal acatarà el criteri del Constitucional que previsiblement avalarà amnistia per malversació als líders del procés a l'octubre. El govern del Marroc nega que hi hagi proves que l'impliquin en l'entrada de migrants a Ceuta i critica que se l'assenyali i utilitzi en la batalla política espanyola. Enmig de la tensió diplomàtica, el Congrés dels Diputats ha aprovat la devolució de la nacionalitat espanyola als ciutadans saharauis que la van perdre el 1977. Navarra acull les primeres 5 menors no acompanyades que van entrar a Ceuta a finals de juliol. És la primera comunitat autònoma que ha tancat un acord que permet el trasllat d'aquests joves vulnerables. El Partit Popular, que governa a la ciutat autònoma, havia bloquejat fins ara tots els intents d'acollida. Els populars aposten per tornar els menors al seu país, tot i que en 10 anys només han tornat 37 dels menors que han arribat sols a Espanya. El Banc Central Europeu torna a pujar els tipus d'interès i el situa al 2,5%. El BCE preveu que la inflació es mantindrà molt per sobre del seu objectiu durant un període prolongat i així alimenta les expectatives d'una nova pujada abans de final d'any. Ha mort el fundador i president d'honor de la cooperativa La Fageda a la Garrotxa, Cristóbal Colón Palací. El 1982 va tirar endavant aquesta reconeguda activitat econòmica amb valor social que actualment dona feina a prop de 500 persones. Tàrrega es torna a convertir en la capital del teatre al carrer amb la inauguració aquest dijous de la 46a edició. La fira acollirà fins diumenge 57 espectacles, més de la meitat dels quals són gratuïts.
1: Esports.
2: Victòria del Barça a la Lliga Catalana de Bàsquet contra l'Andorra, 88-84. Els blaugranes tornaran a jugar aquest divendres contra el Manresa. El Lleida és el primer finalista després de superar el Girona, 88-98. El Barça té un nou límit salarial que se situa en els 582 milions, un increment gràcies en part a l'augment d'ingressos. El Barça no accedeix al límit i es confirma que el club està en la norma 1-1. I aquest divendres arrenquen la Lliga d'Handbol i també la de Futbol Sala, la Sobal, Logronyo, Barça i Granollers, Cangas, i a la Lliga de Futbol Sala, Indústries, Palma.
0: I la Diada serà assolellada, tret d'alguns núvols baixos entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Nuvolades de tarda al Pirineu Oriental i al Montseny, on no es descarta alguna gota. Calor molt agradable al migdia, amb temperatures d'entre 26 i 30 graus.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, sóc l'Àlex Bosch i us acompanyaré en les pròximes hores.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Salvador Illa fa una crida a preservar la convivència i a combatre els discursos d'odi en el missatge institucional de la Diada. El president de la Generalitat respon a l'extrema dreta que la capacitat integradora de Catalunya és admirada arreu del món en la vigília de l'11 de setembre, marcada per la tensió al fossar de les Moreres. Albert Prat.
3: Salvador Illa ha demanat fer pinya per parar els peus a l'onada antiimmigració.
4: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra, l'odi no hi té cabuda.
3: I ha defensat la vocació de seguir sent un sol poble perquè ningú es vegi com un català de segona.
4: Sentim-nos orgullosos de la nostra capacitat admirable i admirada arreu del món perquè persones nascudes a diferents indrets, d'Andalusia, Extremadura, del Marroc a Colòmbia, es sentin avui catalans i catalanes de ple dret i amb deures per complir.
3: Un missatge que arriba la mateixa setmana que ha començat el curs escolar amb una nova vaga. Ell ha demanat unitat de país als sindicats sense mencionar-los directament, però també ha reclamat consens per abordar el repte de les infraestructures, de l'habitatge o del nou finançament.
4: Aquest sentit de país hem de traslladar a àmbits crucials per a la nostra prosperitat. Àmbits que durant massa temps no han rebut ni els recursos ni la prioritat adients i que ara estem determinats a resoldre. Si cadascú es limita al seu propi interès, Catalunya perd. Si tots pensem i actuem en el conjunt del país, Catalunya guanya.
3: I s'ha fet seu el lema que es va fer servir per rebre el Papa Catalunya per demanar una mirada llarga.
4: Farem gran Catalunya si no ens limitem a mirar-nos al Mavic i a arronsar-nos. Tot el contrari, alcem la mirada.
3: El president ha insistit que vol que Catalunya sigui una referència a nivell internacional i ha reiterat el seu compromís tant per la pau com pels valors europeus després de reunir-se la setmana passada amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
0: I la vigília de la Diada ha estat marcada per la tensió i càrregues policials al Fossar de les Moreres. Els Mossos han impedit que els manifestants antifeixistes entressin a la plaça on es concentraven simpatitzants d'Aliança Catalana. Han detingut tres protestants de l'esquerra independentista i n'investiguen mitja dotzena per desordres públics. Segons la Guàrdia Urbana, a la zona s'hi han aplegat unes 3.000 persones, la majoria antifeixistes. Fossar de les Moreres, Àlex Giral Robert.
5: L'intercanvi d'insults i càntics ha estat constant entre els dos grups, que els Mossos, això sí, han mantingut separats en tot moment. Els ànims s'han encès amb l'arribada de Sílvia Oriols. Els antiavalots han respost amb cops de porra als manifestants de l'esquerra antifeixista que han intentat trencar el cordó policial per entrar al fossar. N'han detingut tres i n'han identificat diversos més per haver llançat pintura o haver-ho intentat a simpatitzants d'Aliança. Des del faristol, la líder ultra ha reproduït les seves crítiques contra els partits del procés i les consignes recurrents en contra de la immigració.
6: Cap dels seus insults ni etiquetes ens farà desistir. No hem vingut a ser políticament correctes ni a guanyar el Premi Nobel de la Pau. Hem vingut a salvar Catalunya!
5: A l'altra cara de la moneda, Laia Canigó i Patri Vallejo, portaveus de les plataformes convocants de l'esquerra antifeixista, han criticat el govern de Salvador Illa pel desplegament policial i han tret pit d'haver aglutinat més gent que l'extrema dreta.
7: No han deixat a les antifeixistes entrar al fossar i han deixat que els feixistes hi siguin. Si Aliança Catalana és dins del fossar és perquè el PSOE els ha donat aquesta indicació als Mossos d'Esquadra.
8: Hem demostrat que Aliança Catalana, fora de les xarxes socials, són quatre gats, no tenen tanta força com ens volen fer creure i els podem derrotar.
5: I és que la Guàrdia Urbana ha calculat un total de 3.000 manifestants, entre uns i altres, i els Mossos han xifrat en mig miler els seguidors d'Aliança. El fotoperiodista Jordi Borràs, per cert, ha denunciat que la Brimo li ha impedit fotografiar una detenció sota amenaces de desacatament i l'ha empès fins a llançar-lo a terra, moment en què ha rebut algun cop d'un grup de radicals.
0: I la tradicionalitzada de la bandera de la senyera al Parlament ha obert els actes institucionals de la Diada, encapçalada pels presidents de la Generalitat, Salvador Illa, i el de la Càmera Catalana, Josep Rull.

0: Els actes de la Diada seguiran aquest divendres al matí amb ofrenes al monument de Rafael Casanova per part d'institucions, partits i entitats. A les 9 és quan hi ha prevista l'ofrena del govern i de la mesa del Parlament. A la tarda, l'ANC i Òmnium Cultural convoquen la manifestació de la Diada, que serà descentralitzada amb mobilitzacions a Barcelona, Girona i Amposta. La de la capital catalana es farà en dues columnes que volen representar el present i el futur de Catalunya. La del present sortirà de la Gran Via amb el carrer de Casanova i la del futur de la Via Laietana amb la plaça de la Catedral. Totes dues es posaran en marxa a les 17 i 14 minuts i confluiran a la plaça de Catalunya, on es faran els parlaments. El lema d'aquest any és aquest 11S, i soc i som independència. El passeig Lluís Companys de Barcelona, Òmnium Cultural, hi organitzarà la Festa de la Llibertat, amb el concert dels valencians La Gossa Sorda com a cap de cartell. I els actes institucionals acabaran al vespre al Teatre Nacional de Catalunya, commemorant els 50 anys de la primera celebració de l'11 de setembre després de la prohibició de la dictadura franquista i el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. I el Tribunal Suprem aplicarà l'amnistia i retirarà l'ordre de detenció a Carles Puigdemont, previsiblement aquesta tardor. Ho farà després que el Constitucional avali amnistiar la malversació als líders del procés. Madrid, Paula Brujats.
1: S'aclareix el futur de Carles Puigdemont. El jutge Pablo Llarena retirarà immediatament l'ordre de detenció contra ell, és a dir, podrà tornar en llibertat a Catalunya quan el Constitucional dicti la primera sentència sobre la malversació del procés, segons fonts del Tribunal de Garanties. Això serà, com a molt tard, a mitjans d'octubre, i amb la decisió que resoldrà el cas de Jordi Turull o de Dolors Bassa i que serà previsiblement favorable als exconsellers, el Suprem activarà la maquinària i no caldrà esperar a que el Constitucional resolgui un per un tots els casos dels exconsellers, com ja va avançar el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
2: Una vez que se establezca una doctrina, pues entre

0: L'exèrcit a Ceuta, en un comunicat, el seu Ministeri d'Exteriors desmenteix les acusacions que, segons diu, fan alguns partits polítics espanyols per interès electoral. Enmig d'aquesta tensió diplomàtica, el Congrés ha aprovat la devolució de la nacionalitat espanyola als saharauis, que la van perdre l'any 1977. Madrid, Dani Sánchez de Lag.
1: La mesura beneficiarà milers de saharauis nascuts sota domini colonial espanyol i els seus descendents, com la diputada de Sumat, Sidi, impulsora de la llei.
2: Con la aprobación de esta norma le devolvemos, y recalco, devolvemos el DNI español a aquellos saharauis que un día lo tuvieron y este estado se lo quitó.
1: Fins ara el PSOE havia bloquejat la iniciativa, però este dijous deixava clar que el Marroc no el condiciona, malgrat que socis i oposició li han retret el seu gir respecte a la sobirania del Sàhara. Sentim Pedro Muñoz del PP i Artemi Rallo del PSOE.
3: ¿Por qué esa indolencia e incompetencia para defender las fronteras de Ceuta, pero tan diligentes para agrandar las de Marruecos?
4: Este es un acto de soberanía, de un parlamento democrático, libre, sin servidumbres ni complejos.
1: El Marroc veu com un desafiament qualsevol acostament a les reivindicacions saharauis. El 2021 va provocar l'anterior crisi migratòria a Ceuta. Ara la Moncloa en desvincula Rabat i insisteix que l'entrada massiva del 30 de juliol era imprevisible, malgrat els avisos del CNI. La ministra de Defensa, Margarita Robles, reconeix marge de millora.
5: És un aconteciment que era, per su magnitud, difícilment alcanzable no solamente en España, sino en cualquier país de Europa, lecciones aprendidas. Que todo se puede hacer mejor, sin ninguna duda.
1: Mentrestant, la jutgessa de l'Audiència Nacional que investiga els fets fa un nou pas i reclama al govern espanyol tots els informes que ha desclassificat esta setmana.
0: La crisi a Ceuta també ha marcat l'acte d'inauguració de l'any judicial, on la cúpula dels jutges ha rebutjat les pressions polítiques que reben. Ho han fet enmig de les crítiques del govern espanyol a la magistrada que investiga l'entrada massiva del 30 de juliol per haver anat a les llistes del Partit Popular. La presidenta del Consell General, Isabel Perelló, rebutja que s'assenyali, que se l'assenyali per voler influir en la política.
6: No és admissible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción. El respeto y la lealtad institucional exigen tener presente siempre esta responsabilidad.
0: Ho ha dit al costat del rei Felip VI. La Casa Reial ha confirmat el seu viatge a Ceuta i Melilla. No concreten quan serà, però sí que ja estava previst fer-lo abans de la crisi migratòria. I ja ha començat el repartiment a la península dels menors no acompanyats que són a Ceuta de manera irregular. 5 nenes han estat les primeres a sortir de Ceuta aquest dijous per anar a Navarra, després que els governs de totes dues comunitats hagin tancat un acord. Fins ara, el Partit Popular, que governa la ciutat autònoma, bloquejava els trasllats i només acceptava el retorn de tots els nens i nenes cap al Marroc. María Chivite és la presidenta navarresa.
7: Porque este gobierno ayudaremos a Ceuta, no en la pancarta, sino con hechos, acogiendo a menores y lo que sea necesario dentro de nuestras posibilidades, de nuestras responsabilidades.
0: Tot i que la proposta del Partit Popular per a aquests menors és que tornin al seu país d'origen, en 10 anys només s'ha pogut repatriar 37 dels més de 32.000 menors que han arribat sols a Espanya. Això representa només un 0,1% del total. I cap dels 37 han tornat al Marroc perquè les autoritats marroquines bloquegen les repatriacions. Ho ha explicat a 3Cat Info Rubén Pérez, número 2 del ministre d'Infància.
8: Somos conscientes de que eso tiene que ser el interés superior del menor, pero no se puede cristalizar, es la experiencia, el diálogo del Estado español lo tiene abierto, pero desde luego lo que no vamos a hacer desde el Ministerio de Juventud es ingenuos. ¿Que Marruecos no responde? Pues yo creo que tiene que ser Marruecos la que explique cuál es el motivo para que esta respuesta no se dé.
0: A Ceuta hi ha 700 nenes en centres d'acollida improvisats i en situació de vulnerabilitat extrema, tot i que, en xifres globals, a la ciutat autònoma són 2.400 els menors que esperen un lloc on anar a viure.
9: 3Cat Info. El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
10: La diada començarà amb un temps estable, però això sí, amb aquest ambient fresc, fred cap al Pirineu. Altre cop, les mínimes en aquest sector quedaran prop dels 5 graus o puntualment per sota, també cap a Ponent, 10-12 graus, Catalunya Central, algun valor de mínima tropical cap a la costa central, però també entre la costa i el prelitoral les temperatures es mantindran

0: força suaus, amb núvols baixos entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central, amb vent de nord que continuarà bufant sobretot al matí. La tramuntana a l'Empordà, el mestral cap a les Terres de l'Ebre, moltes més estones de sol ja des de primera hora cap al Pirineu, cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre, i a la tarda també una mateixa dinàmica de temps, una diada estable, assolellada, sí que pot créixer alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental, punts del prelitoral, podria deixar-se escapar alguna gota cap a zones pròximes al Montseny. Si ho acaba fent, seria ben poqueta cosa. Les temperatures semblants potser pujant una mica, però estem parlant de màximes entre els 27 i els 30 graus, una calor molt suportable. I es mantindrà així també de cara al cap de setmana, tant dissabte com diumenge, amb força estabilitat i amb unes temperatures contrastades entre el dia i la nit.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès un quart de punt fins a situar-los al 2,5%. L'organisme monetari avisa que la inflació durarà més temps del previst i n'empitjora una mica els pronòstics per al 2027 i el 2028. En canvi, l'economia resistirà millor del que es preveia, tot i l'actual context geopolític convuls. Brussel·les, Bruno Forte, a Mires.
3: La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, alerta que la inflació serà persistent. Ara se situa al 3,3% en el conjunt de l'eurozona, lluny de l'objectiu òptim del 2% que es fixa el mateix organisme monetari.
4: S'espera que la inflació es mantingui molt per sobre l'objectiu durant un període prolongat. Creiem que la inflació durarà més del que havíem previst.
5: Than we had anticipated.
3: I per això alguns directius del Banc Central Europeu ja han vaticinat que hi haurà un altre augment dels tipus d'interès abans que s'acabi l'any, però la presidenta ha evitat donar-ne pistes.
4: Com que tenim aquest nivell d'incertesa, simplement no podem anticipar què farem. Ens centrem en què ens diuen les dades avui.
3: Tot i la guerra a l'Orient Mitjà, el Banc Central millora de forma lleugera les perspectives de creixement econòmic per als països de l'eurozona. Lagarde ha admès que no s'ho esperava.
4: Estem sorpresos per la resiliència de la nostra economia, sorpresos positivament perquè el creixement és més fort del que vam anticipar i l'economia s'està ajustant millor.
3: I això que l'energia continua sent el gran mal de cap de Lagarde. Aquest cop ha expressat el seu temor per un encariment del preu del gas de cara a aquest hivern.
2: La Fiscalia Anticorrupció es queixa que els grans bancs no estan facilitant els comptes de les empreses investigades en el cas Montoro. La fiscal que porta el cas exigeix al jutge accions més contundents. Tarragona, Manel Sastre.
6: La fiscal Carmen García Cerdà ha enviat un escrit al magistrat del Tribunal de Tarragona que porta el cas perquè insti els responsables de les entitats bancàries a portar tots els documents requerits anteriorment. Fiscalia demana al jutge que els recordi que mantenir aquesta posició podria ser un delicte de desobediència. La fiscalia, en aquest escrit al qual ha tingut accés 3CAT Info, recorda al jutge que ja s'han reclamat diverses vegades aquests documents sobre els moviments bancaris, socis i suposats testaferros de les empreses implicades. El cas investiga l'exministre del PP, Cristóbal Montoro, per impulsar suposadament canvis legals per afavorir empreses gasistes a canvi de comissions.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Un quart i cinc minuts. Ha mort als 77 anys Cristóbal Colón, el fundador i president d'honor de la cooperativa La Fageda, a la Garrotxa. El 1982 va tirar endavant aquesta iniciativa, aquesta activitat econòmica amb valor social, que ara dona feina a prop de 500 persones. Des de La Fageda lamenten en un comunicat la pèrdua de qui va dedicar més de 4 dècades a crear oportunitats i a dignificar la vida de les persones en situació de vulnerabilitat. Girona, Maria Rovira.
7: El fundador de La Fageda va impulsar un projecte construït sobre la convicció que qualsevol persona mereix una oportunitat, i això va inspirar una manera diferent d'entendre la feina, l'empresa i la inclusió social, segons destaca el comunicat de la cooperativa. Nascut a Zuera, Saragossa, Colón es va llicenciar en psicologia clínica a la Universitat Autònoma de Barcelona. Va engegar la cooperativa amb una quinzena de persones, la majoria ingressades a l'Hospital Psiquiàtric de Salt. En una entrevista al programa Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, ell mateix explicava l'origen del projecte.
8: Vaig descobrir una cosa molt important, i és que la feina és una plataforma molt important per la vida d'aquestes persones, però que el que feien dintre de l'hospital no era lo que realment, no era un treball de veritat, era un com si treballéssim.
7: La Fageda, que produeix productes làctics de qualitat i de quilòmetre zero, porta a terme una activitat econòmica de valor social que, segons les seves pròpies dades, genera més de 73 milions d'euros. Com a mostra de respecte, la cooperativa ha decretat 2 dies de dol que afectaran l'activitat del Servei d'Atenció al Visitant o de la Granja Cafeteria d'Olot.
2: Gràcies, Maria. I la miopia infantil es aplica entre els 8 i els 12 anys. Ho conclou un estudi de la Universitat Politècnica de Catalunya que ha seguit l'evolució visual de 2.500 escolars entre tercer i sisè de primària. L'ús de pantalles augmenta el risc, mentre que dormir més hores i fer activitats a l'aire lliure el redueixen. Terrassa, Marta Vallès.
9: El projecte del grup de recerca Visió, Optometria i Salut de l'UPC estudia el període crític dels 8 als 12 anys. A tercer de primària hi ha una prevalença de la miopia del 12%, a quart és del 17% i a sisè als 12 anys arriba gairebé al 29%. Hi ha factors hereditaris, però també d'altres que podem canviar per aturar la progressió de la patologia. Laura Guissassola, coordinadora de l'estudi.
10: Moltes hores de treball en visió propera és un factor de risc i per altra banda, el contrari que seria nens que no passen tantes hores enganxats en les tauletes o en els mòbils i, per tant, estan jugant o fent esport a l'aire lliure i en contacte amb el sol, aquest constitueix un factor protector.
9: La ciència permet avançar el diagnòstic abans que els infants tinguin problemes de visió.
10: Mesurant la longitud axial i els radis de curvatura ens permeten avançar-nos, inclús amb 2 anys de quan aquest nen pot desenvolupar la miopia.
9: La recerca també recull que les nenes tenen miopia més precoç i l'avenç és més ràpid.
2: Tàrrega ha acollit aquest dijous els primers muntatges de la 46a edició de la Fira d'Arts de Carrer. El certamen ha arrencat amb l'espectacle Incontinu de la companyia catalana Kamchatka, un gran format immersiu a la plaça de l'Hort del Barceloní sobre el fet migratori. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
11: Fira Tàrrega arrenca la seva 46a edició apel·lant a la trobada, a l'empatia i a la denúncia. Ho ha fet amb l'espectacle Incontinua de la companyia Kamchatka, que ha convertit l'Hort del Barceloní de Tàrrega en un autèntic camp de refugiats, on els espectadors han arribat en grups, enmig de la foscor i el silenci, i on han hagut de tapar-se amb mantes o fer cua per un plat de sopa. 4 músics i 9 actors han conduït el públic per l'experiència que ha estat compartida amb 50 còmplices migrants de Tàrrega que han format part del muntatge aportant la seva vivència i la seva mirada. Prisca Vila és una de les fundadores de Kamchatka.
12: I ha sigut molt bonic aquí a Tàrrega. Hi ha uns 50 persones que han vingut de tot arreu. Algunes són nouvinguts, altres que fa molt que viuen aquí, i altres curiosos, altres perquè tenien gana de conèixer-nos, i altres que viuen a Tàrrega amb molta gana d'explicar aquesta història amb nosaltres.
11: El muntatge dur i vell a la vegada ha aixecat una gran expectació perquè la vivència ha superat el relat. És el tret de sortida d'una edició amb gran projecció internacional que vol celebrar les arts del carrer com el punt de trobada.
2: Esports. Amb en Roger Bussà fins a 2:15.
13: A la Lliga Catalana de Bàsquet, victòria del Barça contra l'Andorra, 88-84, amb 19 punts de Darío Brizuela. Els blaugranes seran a la final si aquest divendres guanyen el Manresa. Són declaracions de Joel Parra.
14: Doncs que és clarament evident que, doncs que juguem molt més de ritme, juguem amb molta més energia, que al final és el que volem implantar. Com et torno a dir, al final només portem setmana i mitja, perquè avui és el segon partit que juguem, hem estat a l'estatge d'Andorra i poc més tots junts, així que et dic, les valoracions són positives. El bo és que al final els jugadors que han vingut amb moltes ganes d'aprendre, amb moltes ganes de competir i de fer-ho bé, no? I doncs crec que això ja és un punt a favor.
13: Aquest partit no l'han jugat Ewoma, lesionat, Panther per control de càrregues, ni tampoc Joan Macundú, que estarà de baixa durant aproximadament 6 setmanes. Té una agudització d'una tendinopatia rotuliana al genoll esquerre i seguirà un tractament conservador. El Lleida és el primer finalista després de superar el Girona 88-98. El màxim anotador ha estat Darius McGee, amb 25 punts. La mala notícia és la lesió de Tomane Diagne, que s'ha fet mal al genoll i podria ser greu. El tècnic Gerard Encuentra celebra, això sí, l'arribada de les noves incorporacions.
15: En el dia a dia ens estan portant un aire fresc molt bo, ens estan aportant
16: competitivitat en cada posició, això ens exigeix a tots molt més i crec que és una de les claus, no? que en el dia a dia hi hagi competència fa incrementar el nivell de tots.
13: Encara en bàsquet, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a les semifinals del Mundial després de guanyar Austràlia a quarts, 66-89. Espanya, amb la catalana Mariona Ortiz, jugarà a les semis contra els Estats Units.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: També aquest dijous s'han jugat els últims 6 partits de la primera jornada de la fase Lliga de la Champions, com 4 Leipzig 1, Bayern 5, Bodo Glimt 0, Manchester United 4, Saba 0, Slavia de Praga 2, Lens 3, Fenerbahce 1, Roma 1 i PSV 1, Shakhtar 1.
1: 3CAT Info.
13: El Barça té un nou límit salarial que se situa en els 582 milions d'euros, en són 150 més que el gener passat. Aquest increment és gràcies en part a l'augment d'ingressos. Són declaracions del president de la Lliga, Javier Tebas.
17: Muchas veces leo, ¿no? Pues el Barcelona tiene 2.000 no sé cuántos millones de euros de deuda. Lo importante no es la cantidad de la deuda, sino si tienes capacidad de repago de la deuda con los ingresos que tienes, ¿no? En cambio, el FC Barcelona está en 1.000 millones prácticamente de ingresos o algo superior y va a estar y tiene capacidad de repago de la deuda e incluso mejorar sus condiciones de pago de la deuda que tiene.
13: La massa salarial és de 571 milions, per tant el Barça no accedeix al límit i es confirma que el club està en la norma 1-1. A la Lliga, el club amb més límit és el Madrid, amb 832 milions, i l'Espanyol té el límit en 61. L'entrenador del València, Carlos Corberán, expressa el seu malestar amb Rodri per la conversa que va transcendir a la banqueta diumenge passat a Mestalla. El migcampista del Barça es va disculpar públicament, però tot i així, Corberán creu que va ser desafortunat.
18: Palabras completamente desafortunadas, porque pienso que eso no son palabras que nacen desde el respeto a compañeros de profesión. En el momento se produjeron, Gallá tomó iniciativa para tener una conversación con él, le ha hecho unas disculpas públicas que aceptamos y que entendemos que son las pertinentes. Porque al final, aunque sea en un contexto de un compañero, sabemos lo que representamos. Es un jugador muy importante que encima se ha relacionado por Mestalla, por lo que supone el logro que han conseguido con la selección española.
13: A la Lliga aquest divendres comença la cinquena jornada amb el Sevilla-València a les 9.
1: 3CAT Info.
13: Marc Márquez és crític amb aquells que asseguren que exagera les seves lesions. Són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
19: Justifique o dubte d'un esportista, nosaltres sempre, ja para amb la carrera que, o amb el currículum que tinc jo, no els hi desitjo que els hi passi mai res, perquè si no, quan tu ho vius, és realment quan realment empatitzes amb aquella persona, però bueno, ja et dic, jo l'estic 100% convençut que amb adaptacions intentarem lluitar per aquest Mundial.
13: A la prèvia dels entrenaments del Gran Premi de San Marino, el també català Àlex Rins, de 30 anys, ha confirmat que serà el Mundial al final de temporada i que canviarà de disciplina.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Són 11:45. És moment de repassar algunes de les notícies més destacades. Us estem explicant que el president de la Generalitat, Salvador Illa, fa una crida a preservar la convivència i a combatre els discursos d'odi en el missatge institucional de la Diada. Illa respon a l'extrema dreta que la capacitat integradora de Catalunya és admirada arreu del món. Mentrestant, al fossar de les Moreres hi ha hagut tensió i càrregues policials contra manifestants antifeixistes que protestaven per la presència d'Aliança Catalana. Els Mossos han detingut 3 manifestants de l'esquerra independentista. Les dues concentracions han aplegat unes 3.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. La més nombrosa, la contrària a l'extrema dreta. El Suprem aplicarà l'amnistia a Carles Puigdemont i retirarà l'ordre de detenció contra l'expresident i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. L'alt tribunal acatarà el criteri del Constitucional, que previsiblement avalarà amnistia per malversació als líders del procés a l'octubre. De seguida aquesta ampliem aquestes informacions i a partir d'ara us expliquem també que Donald Trump promet $5,000 als ciutadans dels Estats Units si el Partit Republicà guanya les eleccions de mig mandat. El president nord-americà ha centrat la convenció que se celebra a Dallas a convertir aquests comicis en un plebiscit sobre la seva persona. Trump tornarà a intervenir per tancar la convenció. Les obres de desdoblament de l'R3 entre Parets i la Garriga s'hauran acabat al febrer, segons el Ministeri de Transports. El mur que va caure a Montcada per les pluges al mes de març no endarrerirà el calendari previst. El Ministeri ha activat un contracte de 17 milions d'euros per comprar 70 quilòmetres de cable de coure després dels més de 60 robatoris que hi ha hagut en aquesta línia. Localitzen a Figueres un dels arsenals clandestins d'armes més grans que s'han desmantellat mai a l'Estat. Es distribuïen a bandes dedicades al crim organitzat, narcotràfic i segrestos. La Policia Nacional Espanyola ha detingut 7 persones, un dels quals amb experiència militar a l'Àsia Central i que modificava armes de fogueig perquè disparessin foc real. El sumari dels esports amb en Roger Bussà.
13: Victòria del Barça a la Lliga Catalana de Bàsquet contra l'Andorra, 88-84. Els blaugranes seran a la final si guanyen aquest divendres al Manresa. El Lleida és el primer finalista després de superar el Girona, 88-98.
2: I al temps, la diada serà assolellada, tret d'alguns núvols baixos entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Nuvolades de tarda al Pirineu Oriental i al Montseny, on no es descarta alguna gota. Calor molt agradable al migdia, amb temperatures d'entre 26 i 30 graus. Salvador Illa fa una crida a preservar la convivència i a combatre els discursos d'odi en el missatge institucional de la Diada. El president de la Generalitat respon a l'extrema dreta que la capacitat integradora de Catalunya és admirada arreu del món, en la vigília de l'11 de setembre, marcada per la tensió al Fossar de les Moreres. Albert Prat.
20: Salvador Illa ha demanat fer pinya per parar els peus a l'onada antiimmigració.
21: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra, l'odi no hi té cabuda.
20: I ha defensat la vocació de seguir sent un sol poble perquè ningú es vegi com un català de segona.
21: Sentim-nos orgullosos de la nostra capacitat admirable i admirada arreu del món perquè persones nascudes a diferents indrets, d'Andalusia, Extremadura, del Marroc a Colòmbia, es sentin avui catalans i catalanes de ple dret i amb deures per complir.
20: Un missatge que arriba la mateixa setmana que ha començat el curs escolar amb una nova vaga. Ell ha demanat unitat de país als sindicats sense mencionar-los directament, però també ha reclamat consens per abordar el repte de les infraestructures, de l'habitatge o del nou finançament.
21: Aquest sentit de país l'hem de traslladar a àmbits crucials per a la nostra prosperitat. Àmbits que durant massa temps no han rebut ni els recursos ni la prioritat adients i que ara estem determinats a resoldre. Si cadascú es limita al seu propi interès, Catalunya perd. Si tots pensem i actuem en el conjunt del país, Catalunya guanya.
20: I s'ha fet seu el lema que es va fer servir per rebre el Papa a Catalunya per demanar una mirada llarga.
21: Farem gran Catalunya si no ens limitem a mirar-nos al Mavic i a arronsar-nos. Tot el contrari, alcem la mirada.
20: El president ha insistit que vol que Catalunya sigui una referència a nivell internacional i ha reiterat el seu compromís tant per la pau com pels valors europeus després de reunir-se la setmana passada amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
2: I la vigília de la Diada ha estat marcada per la tensió i càrregues policials al Fossar de les Moreres. Els Mossos han impedit que els manifestants antifeixistes entressin a la plaça on es concentraven simpatitzants d'Aliança Catalana. Han detingut 3 protestants de l'esquerra independentista i investiguen mitja dotzena per desordres públics. Segons la Guàrdia Urbana, a la zona s'hi han aplegat unes 3.000 persones, la majoria antifeixistes. Fossar de les Moreres, Àlex Giral, Robert.
0: L'intercanvi d'insults i càntics ha estat constant entre els dos grups, que els Mossos, això sí, han mantingut separats en tot moment. Els ànims s'han encès amb l'arribada de Sílvia Oriols, els antiavalots, en resposta amb cops de porra als manifestants de l'esquerra antifeixista que han intentat trencar el cordó policial per entrar al fossar. N'han detingut tres i n'han identificat diversos més per haver llançat pintura o haver-ho intentat a simpatitzants d'Aliança. Des del faristol, la líder ultra ha reproduït les seves crítiques contra els partits del procés i les consignes recurrents en contra de la immigració.
5: Cap dels seus insults ni etiquetes ens farà desistir. No hem vingut a ser políticament correctes ni a guanyar el Premi Nobel de la Pau. Hem vingut a salvar Catalunya!
0: A l'altra cara de la moneda, Laia Canigó i Patri Vallejo, portaveus de les plataformes convocants de l'esquerra antifeixista, han criticat el govern de Salvador Illa pel desplegament policial i han tret pit d'haver aglutinat més gent que l'extrema dreta.
22: No han deixat a les antifeixistes entrar al fossar i han deixat que els feixistes hi siguin. Si Aliança Catalana és dins del fossar és perquè el PSOE els ha donat aquesta indicació als Mossos d'Esquadra.
23: Hem demostrat que Aliança Catalana fora de les xarxes socials són quatre gats, no tenen tanta força com ens volen fer creure i els podem derrotar.
0: I és que la Guàrdia Urbana ha calculat un total de 3.000 manifestants, entre uns i altres, i els Mossos han xifrat en mig miler els seguidors d'Aliança. El fotoperiodista Jordi Borràs, per cert, ha denunciat que la Brimo li ha impedit fotografiar una detenció sota amenaces de desacatament i l'ha empès fins a llançar-lo a terra, moment en què ha rebut algun cop d'un grup de radicals.
2: I a Girona, l'Ajuntament s'ha proposat recuperar els testimonis d'aquella primera diada del 1976 i documentar-los perquè tot quedi guardat a l'Arxiu Municipal. L'11 de setembre de fa 50 anys es va celebrar al Parc de la Devesa. Girona, Laia Claret.
24: Aquí no hi va haver repressió, però sí que hi va haver por, ho explica Ricard Martorano Gomis.
25: Jo estava a punt ja de fer 16 anys. Era un dissabte, i els dissabtes jo anava amb els escoltes, i vaig pensar, bueno, hi anirem, però no diré res a casa ni als pares, perquè ells tenen molta por en el moment que estem.
24: Aleshores, Josep Pujades era membre del Moviment de Joves Socialistes de Catalunya.
26: Pràcticament no hi ha pancartes, n'hi ha molt poquetes, algunes a l'assemblea, senyeres poques, estelades, evidentment, cap. Il·lusió i tensió, també. Sabíem que allà hi havia els del Cuerpo General de Policia, de la Brigada Política Social, evidentment, que estaven vigilant.
24: L'Ajuntament ha reunit aquests testimonis i d'altres per fer memòria, una memòria que també es pot recuperar gràcies a les imatges recopilades per Quim Corbet, que ho va fotografiar tot.
27: Una sorpresa, perquè moltes d'aquelles fotos jo en el seu moment no hi donava importància i amb el temps han cobrat una importància que jo no sospitava en aquell moment.
2: I el Tribunal Suprem aplicarà l'amnistia i retirarà l'ordre de detenció a Carles Puigdemont previsiblement aquesta tardor. Ho farà després que el Constitucional avali amnistiar la malversació als líders del procés. Madrid, Paula Brujats.
28: S'aclareix el futur de Carles Puigdemont. El jutge Pablo Llarena retirarà immediatament l'ordre de detenció contra ell, és a dir, podrà tornar en llibertat a Catalunya quan el Constitucional dicti la primera sentència sobre la malversació del procés, segons fonts del Tribunal de Garantia. Això serà, com a molt tard, a mitjans d'octubre i amb la decisió que resoldrà el cas de Jordi Turull o de Dolors Bassa i que serà previsiblement favorable als exconsellers, el Suprem activarà la maquinària i no caldrà esperar a que el Constitucional resolgui un per un tots els casos dels exconsellers, com ja va avançar el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
29: Una vez que se establezca una doctrina, pues entendemos que ya esa doctrina es vinculante.
28: Per primer cop en anys, el Tribunal Suprem diu que està disposat a encarrilar l'amnistia als exconsellers sempre que aquesta primera sentència del Constitucional sigui clara en justificar que la malversació es pot amnistiar. Si hi ha escletxes, ho podrien consultar a Europa. La decisió es coneix el mateix dia que hem sabut que el Tribunal de Comptes també té previst amnistiar en les pròximes setmanes a Puigdemont, Junqueras, Artur Mas i 30 exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre.
2: Gràcies, Paula. I coincidint amb les últimes notícies sobre l'amnistia, els expresidents de la Generalitat, Carles Puigdemont i Artur Mas s'han reunit a Waterloo. Segons un comunicat a la trobada, han parlat de la necessitat que es compleixi sense demora l'aplicació de la llei d'amnistia i la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El president Mas creu que la fi de l'exili no serà un retorn a la normalitat, sinó un acte de restitució de la justícia. Mas ha ofert a Puigdemont tot el seu suport i s'ha posat a la seva disposició. Els dos presidents han debatut a fons la situació del país i del moviment independentista i com reforçar el catalanisme. En aquest sentit, troben necessària una majoria nacional sòlida per fer front des de les institucions catalanes als desafiaments que té plantejats la societat.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: I els Estats Units han commemorat els 25 anys de l'11S, el pitjor atemptat de la història del país i que va canviar la geopolítica del món quan començava aquest segle. Aquell dia, dos avions segrestats per Al-Qaeda es van estavellar i destruir les torres bessones del World Trade Center a la ciutat de Nova York, un tercer al Pentàgon i un quart a Pensilvània. Gairebé 3.000 persones van morir. Aquests divendres, el vicepresident J.D. Vance i els quatre expresidents vius, Bush, Clinton, Obama i Biden, assistiran a la cerimònia silenciosa que es farà a la Zona Zero. Donald Trump ho seguirà a distància, des de Washington, perquè no hi pot fer cap discurs. En un altre acte, dimarts passat, va assegurar que farà tot el possible per impedir que hi hagi un nou 11S.
13: L'11 de setembre, gairebé 3.000 ànimes precioses ens van ser arrabassades, assassinades per terroristes malvats al World Trade Center, al Pentàgon i al vol 93. Tants anys després, ens reunim un altre dimarts al matí de setembre per reafirmar el vot sagrat que vam fer fa un quart de segle. No ho oblidarem mai. We will never
2: forget. Com cada any, aquest divendres al migdia, les famílies es congregaran a la Zona Zero per llegir la llarga llista de víctimes. Al vespre està previst que dos focus immensos projectin una reproducció lluminosa de les Torres Bessones i el museu que hi ha a sota dels antics edificis inaugurarà una exposició sobre les víctimes que van morir els anys posteriors per malalties relacionades amb l'aire tòxic i que supera ja les 9.000 persones.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: Donald Trump sorprèn els assistents i la convenció especial que el Partit Republicà està fent a Dallas i anuncia $5.000 de premi per a cada ciutadà dels Estats Units si guanya les eleccions de mig mandat. El president nord-americà tornarà a intervenir per clausurar la reunió, mentre alguns dels seus detractors, de forma tímida, s'han aplegat a la ciutat texana per manifestar-s'hi en contra. Enviat especial a Dallas, Oriol Serra.
3: Després de la seva proposta extravagant, Donald Trump encara ha d'explicar a la ciutadania com pensa finançar els $5.000 que vol donar a cada ciutadà si guanya les eleccions. Una proposta que per a molts es considera un suborn democràtic. Trump tornarà a tenir el seu protagonisme durant aquesta segona jornada de la convenció del Partit Republicà a Texas. Aquesta vegada, però, es preveu que el seu discurs no s'allargui tant perquè també hi ha prevista la intervenció del seu vicepresident J.D. Vance, del qual se'n pot esperar que incideixi en dos temes de la seva agenda, com són la lluita contra el frau i la guerra contra l'Iran. Mentrestant, als carrers de Dallas, entre 200 i 300 persones s'han manifestat en contra de l'administració Trump amb consignes contra el feixisme i la corrupció. La Kimberly, una exmestra de Dallas, afirma que no suporta les mentides constants de Donald Trump. His inability
4: to tell the truth. La seva incapacitat per dir la veritat, les seves invencions sobre el benestar al país, dient que estem fent molts diners. Com a antiga mestra d'escola, sé que molta gent no pot ni pagar el dinar dels seus fills.
3: No gaire lluny, l'Andrew, un activista extravagant que ha creuat el país vestit amb la bandera americana, ens explica el que pensa de la manipulació que, segons ell, el trumpisme està fent de la Constitució nord-americana. Only for
6: certain people do they want... utilitzar la Constitució dels Estats Units només per a determinades persones, mentre els beneficia a ells i coincideixi amb la seva narrativa, la narrativa de Donald Trump.
3: Per cert, aquest divendres està previst que Donald Trump comparegui des del Pentàgon a Washington, un dels escenaris dels atemptats de l'11S de fa 25 anys. No viatjarà a la Zona Zero de Nova York perquè no s'hi permeten discursos polítics.
2: Israel assegura que ha destruït infraestructura subterrània de Hezbollah, aliats de l'Iran, al sud del Líban. En un comunicat conjunt, el primer ministre Benjamin Netanyahu i el ministre de Defensa, Israel Katz, han informat que l'operació ha servit per completar una zona de seguretat en aquest punt, conegut amb el nom d'Ali al-Taher, una zona que Israel vol controlar, segons diu, per garantir la seguretat al nord del país. Segons el govern israelià, es tractava d'un conjunt de túnels des d'on Hezbollah podia enllaçar drons i míssils contra posicions militars al sud del Líban i al nord d'Israel. El govern israelià ha afegit que membres de l'exèrcit seguiran sobre el terreny per evitar que Hezbollah recuperi el terreny. Just després de les explosions, hi ha hagut un terratrèmol de magnitud 4,1 a la zona, tot i que no se sap encara si els dos fets estan relacionats.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: I la policia ha desmantellat a Figueres, a l'Alt Empordà, un dels arsenals clandestins d'armes més grans intervinguts mai a tot l'estat, amb pistoles i subfusells valorats en 5 milions d'euros. Hi ha 7 detinguts, l'últim aquest dijous a Barcelona, i ara s'investigarà si aquest podria ser l'origen dels assassinats a Catalunya vinculats al crim organitzat. Girona, Fèlix Martín.
7: El responsable de l'operatiu policial, Enrique Azorín, i el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, han valorat la importància de treure de circulació totes aquestes armes que acaben al crim organitzat.
8: Los laboratorios de policía científica nuestros lo determinarán haciendo pues esa balística identificativa, comparativa.
9: Pero lo que sí que es seguro es que han evitado futuros asesinatos a sueldo. Si han participado o no en los últimos crímenes, por ejemplo, encargados aquí en Cataluña, en ajustes de cuentas, esas armas son para vender.
7: En concret han intervingut 644 armes, algunes de foc real, però la majoria de fogueig. 221 ja les havien manipulat per disparar i les altres 400 les tenien a punt per fer el mateix. Sobretot pistoles, però també subfusells. Prieto ho ha posat en valor.
9: Estem davant d'un dels arsenals clandestins més grans intervinguts a Espanya.
7: Qui manipulava les armes és un expert de l'Àsia amb experiència militar que havia estat a l'exèrcit rus, inicialment vivia a Benidorm, a la Marina Baixa, i des d'aquí feia els enviaments per a tot l'estat, fent servir empreses de missatgeria. Però després es va traslladar a l'Alt Empordà, tenia el taller Figueres, que és on l'han detingut.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre. El temps.
2: Amb la Gemma Puig.
10: La diada començarà amb un temps estable, però això sí, amb aquest ambient fresc, fred cap al Pirineu, altre cop les mínimes en aquest sector quedaran prop dels 5 graus o puntualment per sota, també cap a Ponent, 10-12 graus, Catalunya central, algun valor de mínima tropical cap a la costa central, però també entre la costa i el prelitoral les temperatures es mantindran força suaus. Amb núvols baixos entre el sud de la Costa Brava i la costa central, amb vent de nord que continuarà bufant sobretot al matí, la tramuntana a l'Empordà, el mestral cap a les terres de l'Ebre, moltes més estones de sol ja des de primera hora cap al Pirineu, cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre, i a la tarda també una mateixa dinàmica de temps, una diada estable, assolellada, sí que pot créixer alguna nuvolada cap al Pirineu oriental, punts del prelitoral, podria deixar-se escapar alguna gota cap a zones pròximes al Montseny. Si ho acaba fent, seria ben poqueta cosa. Les temperatures semblants potser pugen una mica, però estem parlant de màximes entre els 27 i els 30 graus, una calor molt suportable, i es mantindrà així també de cara al cap de setmana, tant dissabte com diumenge, amb força estabilitat i amb unes temperatures contrastades entre el dia i la nit.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: 3/4 i pràcticament 4 minuts, 290.000 vehicles ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona dels 550.000 que Trànsit preveu que ho faran en aquest cap de setmana llarg de la diada, pràcticament la meitat. La via amb més complicacions ha estat l'AP7, on dues incidències diferents, un vehicle avariat i un accident amb tres vehicles implicats però sense gravetat, han arribat a sumar pràcticament 20 quilòmetres de retenció entre Sant Cugat del Vallès i Gelida en sentit sud. En sentit nord, un altre accident amb un Montornès del Vallès també ha acumulat 9 quilòmetres de cua. La circulació també ha estat especialment densa a les dues rondes de Barcelona i a l'A2, entre Igualada i Jorba, en direcció Lleida. De cara a diumenge, Trànsit obrirà carrils addicionals a l'AP7 i també a la C32 per facilitar el retorn. I les obres de desdoblament de l'R3 entre Parets i la Garriga s'hauran acabat al febrer. El mur que va caure a Montcada per les pluges al mes de març no endarrerirà el calendari final de l'obra, segons ha dit el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano.
11: La idea es que las obras finalicen estas de la doble, de la duplicación de vía entre Parets y la Garriga en el mes de febrero. Se cumplirán entonces los 16 meses de obra previstos. En el caso de Montcada Bifurcación teníamos los problemas que nos ha ocasionado la cementera. Yo creo que se han resuelto bien, con rapidez, y también tengo que decirles que antes de que finalice el año esas obras estarán terminadas.
2: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha concretat les millores que l'usuari ha de notar ja els pròxims dos anys.
5: Aquest pla de serveis també ferroviaris que hem treballat des del departament 2030-2040 ja ens estableix com a objectiu millorar la fiabilitat i el temps de viatge a la R3. En el desplegament ja inicial del pla, per tant 2027-2028, ja es plantegen millores en les freqüències i en els serveis semidirectes.
2: Tampoc el robatori de coure afectarà el calendari previst per a la R3. El Ministeri ha aprovat un contracte d'emergència per valor de 17 milions d'euros per reposar 70 quilòmetres de cable.
1: 3CAT Info.
2: Cada setmana moren més de 10 persones a Catalunya per suïcidi. L'any passat es van registrar 556 morts per aquest motiu, una xifra que repunta lleugerament respecte al 2024. Tot i això, la taxa de suïcidis va a la baixa i ha caigut un 17% els últims 3 anys. Segons dades del Departament de Salut, les temptatives de suïcidi s'han reduït un 7%. En canvi, les ideacions suïcides, els pensaments de treure's la vida, han pujat un 17% segons les consultes rebudes a Salut. Ho destaca el psiquiatre i director del Pla de Prevenció del Suïcidi, Diego Palau.
12: En els últims 3-4 anys hem observat que hi ha més de la meitat de les persones que consulten hospitals ho fan perquè tenen un pla suïcida. I abans això no passava. Venien majoritàriament perquè havien fet ja una tentativa. O sigui, d'alguna manera s'ha incrementat la consciència de que el risc de suïcidi és un problema de salut i les persones consulten als hospitals.
2: Les franges d'edat que més els preocupen són les dones de mitjana edat, entre els 40 i els 60 anys, on s'observen un lleuger repunt de mortalitat per suïcidi, però també els homes més grans de 85 anys. La comunitat científica alerta de l'impacte negatiu que podria tenir sobre el planeta i els ecosistemes una nova generació de satèl·lits que volen reflectir la llum solar cap a la Terra per fer de dia una zona quan sigui de nit. L'empresa nord-americana Reflect Orbital ja ha rebut l'autorització dels Estats Units per posar en òrbita aquest satèl·lit que té un gran reflector de 18 per 18 metres per oferir llum a demanda. La companyia defensa que aquesta tecnologia permetrà allargar la producció d'electricitat de parcs solars durant la nit o també il·luminar zones remotes on s'estiguin fent operacions de rescat. L'astrofísic i investigador de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia, Alejandro Sánchez, avisa, però, dels usos militars i els efectes secundaris que pot tenir la posada en marxa d'aquest projecte.
14: Es una constelación de satélites que se quieren poner en órbita desde este año hasta 2035. Evidentemente lo que ellos más defienden es el uso pacífico, pero bueno, sabemos que el principal uso que tiene esto es militar. Y bueno, pues el principal problema que tenemos es el grandísimo impacto en la biodiversidad y posiblemente también en la salud.
2: Si la tecnologia funciona, se'n podria enviar una constel·lació de centenars o milers. Això interferiria en les observacions astronòmiques i afectaria els ecosistemes que depenen de la foscor per regular comportaments com l'alimentació, la reproducció o la migració.
1: Trescat Info.
2: Tanquem aquest informatiu.
1: Esports.
2: Amb el Roger Bussà.
13: A la Lliga Catalana de Bàsquet, victòria del Barça contra l'Andorra, 88-84, amb 19 punts de Darío Brizuela. Els blaugranes seran a la final si aquest divendres guanyen el Manresa. Són declaracions de Joel Parra.
15: Doncs que és clarament evident que juguem amb molt més de ritme, juguem amb molta més energia, que al final és el que volem implantar. Com et torno a dir, al final només portem setmana i mitja, perquè avui és el segon partit que juguem i hem estat a l'estat d'Andorra i poc més tots junts. Així que et dic, les valoracions són positives. El bo és que al final els jugadors que han vingut amb moltes ganes d'aprendre, amb moltes ganes de competir i de fer-ho bé, no? I doncs crec que això ja és un punt a favor.
13: Aquest partit no l'han jugat Ewoma, lesionat Panther per control de càrregues, ni tampoc Joan Macundú, que estarà de baixa durant aproximadament 6 setmanes. Té una agudització d'una tendinopatia rotuliana al genoll esquerre i seguirà un tractament conservador. El Lleida és el primer finalista després de superar el Girona 88-98. El màxim anotador ha estat Darius McGee, amb 25 punts. La mala notícia és la lesió de Tomane Diagne, que s'ha fet mal al genoll i podria ser greu. El tècnic Gerard Encuentra celebra, això sí, l'arribada de les noves incorporacions.
0: En el dia a dia ens estan portant un aire fresc molt bo, ens estan aportant competitivitat en cada posició, això ens exigeix a tots molt més i crec que és una de les claus, no? que en el dia a dia hi hagi competència fa incrementar el nivell de tots.
13: Encara en bàsquet, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a les semifinals del Mundial després de guanyar Austràlia als quarts, 66-89. Espanya, amb la catalana Mariona Ortiz, jugarà les semis contra els Estats Units.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: També aquest dijous s'han jugat els últims 6 partits de la primera jornada de la fase Lliga de la Champions, com o 4 Leipzig 1, Bayern 5, Bodo Glimt 0, Manchester United 4, Saba 0, Slavia de Praga 2, Lens 3, Fenerbahce 1, Roma 1 i PSV 1, Shakhtar 1.
1: 3CAT Info.
13: El Barça té un nou límit salarial que se situa en els 582 milions d'euros. En són 150 més que el gener passat. Aquest increment és gràcies, en part, a l'augment d'ingressos. Són declaracions del president de la Lliga, Javier Tebas.
16: Muchas veces leo, ¿no? Pues el Barcelona tiene 2.000 no sé cuántos millones de euros de deuda. Lo importante no es la cantidad de la deuda, sino si tienes capacidad de repago de la deuda con los ingresos que tienes, ¿no? En cambio, el FC Barcelona está en 1.000 millones prácticamente de ingresos o algo superior y va a estar y tiene capacidad de repago de la deuda e incluso mejorar sus condiciones de pago de la deuda que tiene.
13: La massa salarial és de 571 milions. Per tant, el Barça no accedeix al límit i es confirma que el club està en la norma 1-1. A la Lliga, el club amb més límit és el Madrid, amb 832 milions, i l'Espanyol té el límit en 61.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
13: L'entrenador del València, Carlos Corberán, expressa el seu malestar amb Rodri per la conversa que va transcendir a la banqueta diumenge passat a Mestalla. El migcampista del Barça es va disculpar públicament, però tot i així, Corberán creu que va ser desafortunat.
17: Palabras completamente desafortunadas, porque pienso que eso no son palabras que nacen desde el respeto a compañeros de profesión. En el momento se produjeron, Gallá tomó iniciativa para tener una conversación con él, le ha hecho unas disculpas públicas que aceptamos y que entendemos que son las pertinentes, porque al final, aunque sea en un contexto de un compañero, sabemos lo que representamos, es un jugador muy importante que encima se ha relacionado por Mestalla, por lo que supone el logro que han conseguido con la selección española.
13: A la Lliga, aquest divendres comença la cinquena jornada amb el Sevilla-València a les 9.
1: 3CAT Info.
13: Marc Márquez és crític amb aquells que asseguren que exagera les seves lesions. Són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
18: Justifique o dubte d'un esportista, nosaltres sempre ja parem amb la carrera que, o amb el currículum que tinc jo, no els hi desitjo que els hi passi mai res, perquè si no, quan tu ho vius, és realment quan realment empatitzes amb aquella persona. Però bueno, ja et dic, jo l'estic 100% convençut que amb adaptacions intentarem lluitar per aquest Mundial.
13: A la prèvia dels entrenaments del Gran Premi de San Marino, el també català Àlex Rins, de 30 anys, ha confirmat que deixarà el Mundial al final de temporada i que canviarà de disciplina. I també aquest dijous el Sant Andreu de Waterpolo ha presentat Maika García, dies després de marxar traumàticament del Sabadell. Maika ha jugat al Club Vallèsà durant 32 anys.
19: La razón es el proyecto deportivo, decisiones técnicas. Esas son las razones que me da a mí, pero claro, de ahí puedes sacar muchas conclusiones, porque evidentemente hay mucho detrás. O sea, a mí no me sirve proyecto deportivo cuando he liderado muchísimos proyectos deportivos de este club y he estado en 70 títulos que hemos ganado con el Club Natación Sabadell.
13: Maika García ha anunciat que portarà el cas a la justícia per no haver-li renovat el contracte després d'haver estat mare fa un any.
1: Trescat Info.

0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, fa una crida a preservar la convivència i a combatre els discursos d'odi en el missatge institucional de la Diada. Illa respon a l'extrema dreta que la capacitat integradora de Catalunya és admirada arreu del món. Tensió i càrregues policials al fossar de les Moreres en la vigília de la Diada contra manifestants antifeixistes que protestaven per la presència d'Aliança Catalana. Els Mossos han detingut tres manifestants de l'esquerra independentista. Les dues concentracions han aplegat unes 3.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. La més nombrosa, la contrària a l'extrema dreta. El Suprem aplicarà l'amnistia a Carles Puigdemont i retirarà l'ordre de detenció contra l'expresident i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. L'alt tribunal acatarà el criteri del Constitucional que previsiblement avalarà amnistia per malversació als líders del procés a l'octubre. El govern del Marroc nega que hi hagi proves que l'impliquin en l'entrada de migrants a Ceuta i critica que se l'assenyali i utilitzi en la batalla política espanyola. Enmig de la tensió diplomàtica, el Congrés dels Diputats ha aprovat la devolució de la nacionalitat espanyola als ciutadans saharauis que la van perdre el 1977. Navarra acull les primeres 5 menors no acompanyades que van entrar a Ceuta a finals de juliol. És la primera comunitat autònoma que ha tancat un acord que permet el trasllat d'aquests joves vulnerables. El Partit Popular, que governa a la ciutat autònoma, havia bloquejat fins ara tots els intents d'acollida. Els populars aposten per tornar els menors al seu país, tot i que en 10 anys només han tornat 37 dels menors que han arribat sols a Espanya. El Banc Central Europeu torna a pujar els tipus d'interès i el situa al 2,5%. El BCE preveu que la inflació es mantindrà molt per sobre del seu objectiu durant un període prolongat i així alimenta les expectatives d'una nova pujada abans de final d'any. Ha mort el fundador i president d'honor de la cooperativa La Fageda a la Garrotxa, Cristóbal Colón Palací. El 1982 va tirar endavant aquesta reconeguda activitat econòmica amb valor social que actualment dona feina a prop de 500 persones. Tàrrega es torna a convertir en la capital del teatre al carrer amb la inauguració aquest dijous de la 46a edició. La fira acollirà fins diumenge 57 espectacles, més de la meitat dels quals són gratuïts.
1: Esports.
2: Victòria del Barça a la Lliga Catalana de Bàsquet contra l'Andorra, 88-84. Els blaugranes tornaran a jugar aquest divendres contra el Manresa. El Lleida és el primer finalista després de superar el Girona, 88-98. El Barça té un nou límit salarial que se situa en els 582 milions, un increment gràcies en part a l'augment d'ingressos. El Barça no accedeix al límit i es confirma que el club està en la norma 1-1. I aquest divendres arrenquen la Lliga d'Handbol i també la de Futbol Sala, la Sobal, Logronyo, Barça i Granollers, Cangas, i a la Lliga de Futbol Sala, Indústries, Palma.
0: I la Diada serà assolellada tret d'alguns núvols baixos entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Nuvolades de tarda al Pirineu Oriental i al Montseny, on no es descarta alguna gota. Calor molt agradable al migdia, amb temperatures d'entre 26 i 30 graus.
1: 3Cat Info.
0: Salutacions, sóc l'Àlex Bosch i us acompanyaré en les pròximes hores.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Salvador Illa fa una crida a preservar la convivència i a combatre els discursos d'odi en el missatge institucional de la Diada. El president de la Generalitat respon a l'extrema dreta que la capacitat integradora de Catalunya és admirada arreu del món en la vigília de l'11 de setembre marcada per la tensió al fossar de les Moreres. Albert Prat.
3: Salvador Illa ha demanat fer pinya per parar els peus a l'onada antiimmigració.
4: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra, l'odi no hi té cabuda.
3: I ha defensat la vocació de seguir sent un sol poble perquè ningú es vegi com un català de segona.
4: Sentim-nos orgullosos de la nostra capacitat admirable i admirada arreu del món perquè persones nascudes a diferents indrets, d'Andalusia, Extremadura, del Marroc a Colòmbia, es sentin avui catalans i catalanes de ple dret i amb deures per complir.
3: Un missatge que arriba la mateixa setmana que ha començat el curs escolar amb una nova vaga. Ell ha demanat unitat de país als sindicats sense mencionar-los directament, però també ha reclamat consens per abordar el repte de les infraestructures, de l'habitatge o del nou finançament.
4: Aquest sentit de país hem de traslladar a àmbits crucials per a la nostra prosperitat. Àmbits que durant massa temps no han rebut ni els recursos ni la prioritat adients i que ara estem determinats a resoldre. Si cadascú es limita al seu propi interès, Catalunya perd. Si tots pensem i actuem en el conjunt del país, Catalunya guanya.
3: I s'ha fet seu el lema que es va fer servir per rebre el Papa a Catalunya per demanar una mirada llarga.
4: Farem gran Catalunya si no ens limitem a mirar-nos al Mavic i a arronsar-nos. Tot el contrari, alcem la mirada.
3: El president ha insistit que vol que Catalunya sigui una referència a nivell internacional i ha reiterat el seu compromís tant per la pau com pels valors europeus després de reunir-se la setmana passada amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
0: I la vigília de la Diada ha estat marcada per la tensió i càrregues policials al Fossar de les Moreres. Els Mossos han impedit que els manifestants antifeixistes entressin a la plaça on es concentraven simpatitzants d'Aliança Catalana. Han detingut tres protestants de l'esquerra independentista i n'investiguen mitja dotzena per desordres públics. Segons la Guàrdia Urbana, a la zona s'hi han aplegat unes 3.000 persones, la majoria antifeixistes. Fossar de les Moreres, Àlex Giral Robert.
5: L'intercanvi d'insults i càntics ha estat constant entre els dos grups, que els Mossos, això sí, han mantingut separats en tot moment. Els ànims s'han encès amb l'arribada de Sílvia Oriols. Els antiavalots han respost amb cops de porra als manifestants de l'esquerra antifeixista que han intentat trencar el cordó policial per entrar al fossar. N'han detingut tres i n'han identificat diversos més per haver llançat pintura o haver-ho intentat a simpatitzants d'Aliança. Des del faristol, la líder ultra ha reproduït les seves crítiques contra els partits del procés i les consignes recurrents en contra de la immigració.
6: Cap dels seus insults ni etiquetes ens farà desistir. No hem vingut a ser políticament correctes ni a guanyar el Premi Nobel de la Pau. Hem vingut a salvar Catalunya!
5: A l'altra cara de la moneda, Laia Canigó i Patri Vallejo, portaveus de les plataformes convocants de l'esquerra antifeixista, han criticat el govern de Salvador Illa pel desplegament policial i han tret pit d'haver aglutinat més gent que l'extrema dreta.
7: No han deixat a les antifeixistes entrar al fossar i han deixat que els feixistes hi siguin. Si Aliança Catalana és dins del fossar és perquè el PSOE els hi ha donat aquesta indicació als Mossos d'Esquadra.
8: Hem demostrat que Aliança Catalana fora de les xarxes socials són quatre gats, no tenen tanta força com ens volen fer creure i els podem derrotar.
5: I és que la Guàrdia Urbana ha calculat un total de 3.000 manifestants, entre uns i altres, i els Mossos han xifrat en mig miler els seguidors d'Aliança. El fotoperiodista Jordi Borràs, per cert, ha denunciat que la Brimo li ha impedit fotografiar una detenció sota amenaces de desacatament i l'ha empès fins a llançar-lo a terra en moment en què ha rebut algun cop d'un grup de radicals.
0: I la tradicionalitzada de la bandera de la Senyera al Parlament ha obert els actes institucionals de la Diada, encapçalada pels presidents de la Generalitat, Salvador Illa, i el de la Cambra Catalana, Josep Rull.

0: Els actes de la Diada seguiran aquest divendres al matí amb ofrenes al monument de Rafael Casanova per part d'institucions, partits i entitats. A les 9 és quan hi ha prevista l'ofrena del govern i de la mesa del Parlament. A la tarda, l'ANC i Òmnium Cultural convoquen la manifestació de la Diada, que serà descentralitzada amb mobilitzacions a Barcelona, Girona i Amposta. La de la capital catalana es farà en dues columnes que volen representar el present i el futur de Catalunya. La del present sortirà de la Gran Via amb el carrer de Casanova i la del futur de la Via Laietana amb la plaça de la Catedral. Totes dues es posaran en marxa a les 17 i 14 minuts i confluiran a la plaça de Catalunya, on es faran els parlaments. El lema d'aquest any és aquest 11S, i soc i som independència. El passeig Lluís Companys de Barcelona, Òmnium Cultural, hi organitzarà la Festa de la Llibertat, amb el concert dels valencians La Gossa Sorda com a cap de cartell. I els actes institucionals acabaran al vespre al Teatre Nacional de Catalunya, commemorant els 50 anys de la primera celebració de l'11 de setembre després de la prohibició de la dictadura franquista i el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. I el Tribunal Suprem aplicarà l'amnistia i retirarà l'ordre de detenció a Carles Puigdemont, previsiblement aquesta tardor. Ho farà després que el Constitucional avali amnistiar la malversació als líders del procés. Madrid, Paula Brujats.
1: S'aclareix el futur de Carles Puigdemont. El jutge Pablo Llarena retirarà immediatament l'ordre de detenció contra ell, és a dir, podrà tornar en llibertat a Catalunya quan el Constitucional dicti la primera sentència sobre la malversació del procés, segons fonts del Tribunal de Garanties. Això serà, com a molt tard, a mitjans d'octubre, i amb la decisió que resoldrà el cas de Jordi Turull o de Dolors Bassa i que serà previsiblement favorable als exconsellers, el Suprem activarà la maquinària i no caldrà esperar a que el Constitucional resolgui un per un tots els casos dels exconsellers, com ja va avançar el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
2: Una vez que se establezca una doctrina, pues entendemos que ya esa doctrina es vinculante.
1: Per primer cop en anys, el Tribunal Suprem diu que està disposat a encarrilar l'amnistia als exconsellers sempre que aquesta primera sentència del Constitucional sigui clara en justificar que la malversació es pot amnistiar si hi ha escletxes, ho podrien consultar a Europa. La decisió es coneix el mateix dia que hem sabut que el Tribunal de Comptes també té previst amnistiar en les pròximes setmanes a Puigdemont, Junqueras, Artur Mas i 30 exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre.
3: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: El govern del Marroc nega oficialment qualsevol implicació en la crisi de Ceuta. En un comunicat

0: que un dia lo tuvieron y este estado se lo quitó.
1: Fins ara el PSOE havia bloquejat la iniciativa, però este dijous deixava clar que el Marroc no el condiciona, malgrat que socis i oposició li han retret el seu gir respecte a la sobirania del Sàhara. Sentim Pedro Muñoz del PP i Artemi Rallo del PSOE.
2: ¿Por qué esa indolencia e incompetencia para defender las fronteras de Ceuta, pero tan diligentes para agrandar las de Marruecos?
3: Este es un acto de soberanía, de un parlamento democrático, libre, sin servidumbres ni complejos.
1: El Marroc veu com un desafiament qualsevol acostament a les reivindicacions saharauis. El 2021 va provocar l'anterior crisi migratòria a Ceuta. Ara la Moncloa en desvincula Rabat i insisteix que l'entrada massiva del 30 de juliol era imprevisible, malgrat els avisos del CNI. La ministra de Defensa, Margarita Robles, reconeix marge de millora.
4: És un aconteciment que era, per su magnitud, difícilment alcanzable no solamente en España, sino en cualquier país de Europa, lecciones aprendidas. Que todo se puede hacer mejor, sin ninguna duda.
1: Mentrestant, la jutgessa de l'Audiència Nacional que investiga els fets fa un nou pas i reclama al govern espanyol tots els informes que ha desclassificat esta setmana.
5: La crisi a Ceuta també ha marcat l'acte d'inauguració de l'any judicial, on la cúpula dels jutges ha rebutjat les pressions polítiques que reben. Ho han fet enmig de les crítiques del govern espanyol a la magistrada que investiga l'entrada massiva del 30 de juliol per haver anat a les llistes del Partit Popular. La presidenta del Consell General, Isabel Perelló, rebutja que se l'assenyali per voler influir en la política.
6: No és admissible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción. El respeto y la lealtad institucional exigen tener presente siempre esta responsabilidad.
5: Ho ha dit al costat del rei Felip VI. La Casa Reial ha confirmat el seu viatge a Ceuta i Melilla. No concreten quan serà, però sí que ja estava previst fer-lo abans de la crisi migratòria. I ja ha començat el repartiment a la península dels menors no acompanyats que són a Ceuta de manera irregular. 5 nenes han estat les primeres a sortir de Ceuta aquest dijous per anar a Navarra, després que els governs de totes dues comunitats hagin tancat un acord. Fins ara, el Partit Popular, que governa la ciutat autònoma, bloquejava els trasllats i només acceptava el retorn de tots els nens i nenes cap al Marroc. María Chivite és la presidenta navarresa.
7: Porque este gobierno ayudaremos a Ceuta, no en la pancarta, sino con hechos, acogiendo a menores y lo que sea necesario dentro de nuestras posibilidades, de nuestras responsabilidades.
5: Tot i que la proposta del Partit Popular per a aquests menors és que tornin al seu país d'origen, en 10 anys només s'ha pogut repatriar 37 dels més de 32.000 menors que han arribat sols a Espanya. Això representa només un 0,1% del total i cap dels 37 han tornat al Marroc perquè les autoritats marroquines bloquegen les repatriacions. Ho ha explicat a 3CAT Info Rubén Pérez, número 2 del ministre d'Infància.
8: Somos conscientes de que eso tiene que ser el interés superior del menor, pero no se puede cristalizar, es la experiencia, el diálogo del Estado español lo tiene abierto, pero desde luego lo que no vamos a hacer desde el Ministerio de Juventud es ingenuo. ¿Que Marruecos no responde? Pues yo creo que tiene que ser Marruecos la que explique cuál es el motivo para que esta respuesta no se dé.
5: A Ceuta hi ha 700 nenes en centres d'acollida improvisats i en situació de vulnerabilitat extrema, tot i que, en xifres globals, a la ciutat autònoma són 2.400 els menors que esperen un lloc on anar a viure.
9: 3CAT Info. El temps.
5: Amb la Gemma Puig.
10: La diada començarà amb un temps estable, però això sí, amb aquest ambient fresc, fred cap al Pirineu, altre cop les mínimes en aquest sector quedaran prop dels 5 graus o puntualment per sota, també cap a Ponent, 10-12 graus, Catalunya central, algun valor de mínima tropical cap a la costa central, però també entre la costa i el prelitoral les temperatures es mantindran força suaus. Amb núvols baixos entre el sud de la Costa Brava i la costa central, amb vent de nord que continuarà bufant sobretot al matí, la tramuntana a l'Empordà, el mestral cap a les Terres de l'Ebre, moltes més estones de sol ja des de primera hora cap al Pirineu, cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre, i a la tarda també una mateixa dinàmica de temps, una diada estable, assolellada, sí que pot créixer alguna nuvolada cap al Pirineu oriental, punts del prelitoral, podria deixar-se escapar alguna gota cap a zones pròximes al Montseny. Si ho acaba fent, seria ben poqueta cosa. Les temperatures semblants potser pugen una mica, però estem parlant de màximes entre els 27 i els 30 graus, una calor molt suportable, i es mantindrà així també de cara al cap de setmana, tant dissabte

0: dissabte com diumenge, amb força estabilitat i amb unes temperatures contrastades entre el dia i la nit.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
2: El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès un quart de punt fins a situar-los al 2,5%. L'organisme monetari avisa que la inflació durarà més temps del previst i n'empitjora una mica els pronòstics per al 2027 i el 2028. En canvi, l'economia resistirà millor del que es preveia, tot i l'actual context geopolític convuls. Brussel·les, Bruno Forte, Amires.
3: La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, alerta que la inflació serà persistent. Ara se situa al 3,3% en el conjunt de l'eurozona, lluny de l'objectiu òptim del 2% que es fixa el mateix organisme monetari.
4: S'espera que la inflació es mantingui molt per sobre l'objectiu durant un període prolongat. Creiem que la inflació durarà més del que havíem previst.
3: Than we had anticipated. I per això alguns directius del Banc Central Europeu ja han vaticinat que hi haurà un altre augment dels tipus d'interès abans que s'acabi l'any, però la presidenta ha evitat donar-ne pistes.
4: Com que tenim aquest nivell d'incertesa, simplement no podem anticipar què farem. Ens centrem en què ens diuen les dades avui.
3: Tot i la guerra a l'Orient Mitjà, el Banc Central millora de forma lleugera les perspectives de creixement econòmic per als països de l'eurozona. Lagarde ha admès que no s'ho esperava.
4: Estem sorpresos per la resiliència de la nostra economia, sorpresos positivament perquè el creixement és més fort del que vam anticipar i l'economia s'està ajustant millor.
3: I això que l'energia continua sent el gran mal de cap de Lagarde. Aquest cop ha expressat el seu temor per un encariment del preu del gas de cara a aquest hivern.
2: La Fiscalia Anticorrupció es queixa que els grans bancs no estan facilitant els comptes de les empreses investigades en el cas Montoro. La fiscal que porta el cas exigeix al jutge accions més contundents. Tarragona, Manel Sastre.
5: La fiscal Carmen García Cerdà ha enviat un escrit al magistrat del Tribunal de Tarragona que porta el cas perquè insti els responsables de les entitats bancàries a portar tots els documents requerits anteriorment. Fiscalia demana al jutge que els recordi que mantenir aquesta posició podria ser un delicte de desobediència. La fiscalia, en aquest escrit al qual ha tingut accés 3Cat Info, recorda al jutge que ja s'han reclamat diverses vegades aquests documents sobre els moviments bancaris, socis i suposats testaferros de les empreses implicades. El cas investiga l'exministre del PP, Cristóbal Montoro, per impulsar suposadament canvis legals per afavorir empreses gasistes a canvi de comissions.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Un quart i cinc minuts. Ha mort als 77 anys Cristóbal Colón, el fundador i president d'honor de la cooperativa La Fageda, a la Garrotxa. El 1982 va tirar endavant aquesta iniciativa, aquesta activitat econòmica amb valor social, que ara dona feina a prop de 500 persones. Des de La Fageda lamenten en un comunicat la pèrdua de qui va dedicar més de 4 dècades a crear oportunitats i a dignificar la vida de les persones en situació de vulnerabilitat. Girona, Maria Rovira.
6: El fundador de La Fageda va impulsar un projecte construït sobre la convicció que qualsevol persona mereix una oportunitat i això va inspirar una manera diferent d'entendre la feina, l'empresa i la inclusió social, segons destaca el comunicat de la cooperativa. Nascut a Zuera, Saragossa, Colón es va llicenciar en psicologia clínica a la Universitat Autònoma de Barcelona. Va engegar la cooperativa amb una quinzena de persones, la majoria ingressades a l'Hospital Psiquiàtric de Salt. En una entrevista al programa Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, ell mateix explicava l'origen del projecte.
7: Vaig descobrir una cosa molt important i és que la feina és una plataforma molt important per la vida d'aquestes persones, però que el que feien dintre de l'hospital no era el que realment, no era un treball de veritat, era un com si treballéssim.
6: La Fageda, que produeix productes làctics de qualitat i de quilòmetre zero, porta a terme una activitat econòmica de valor social que, segons les seves pròpies dades, genera més de 73 milions d'euros. Com a mostra de respecte, la cooperativa ha decretat 2 dies de dol que afectaran l'activitat del Servei d'Atenció al Visitant o de la Granja Cafeteria d'Olot.
2: Gràcies, Maria. I la miopia infantil es aplica entre els 8 i els 12 anys. Ho conclou un estudi de la Universitat Politècnica de Catalunya que ha seguit l'evolució visual de 2.500 escolars entre tercer i sisè de primària. L'ús de pantalles augmenta el risc, mentre que dormir més hores i fer activitats a l'aire lliure el redueixen. Terrassa, Marta Vallès.
8: El projecte del grup de recerca Visió, Optometria i Salut de l'UPC estudia el període crític dels 8 als 12 anys. A tercer de primària hi ha una prevalença de la miopia del 12%, a quart és del 17% i a sisè als 12 anys arriba gairebé al 29%. Hi ha factors hereditaris, però també d'altres que podem canviar per aturar la progressió de la patologia. Laura Guissasola, coordinadora de l'estudi.
9: Moltes hores de treball en visió propera és un factor de risc i per altra banda, el contrari que serien nens que no passen tantes hores enganxats en les tauletes o en els mòbils i, per tant, estan jugant o fent esport a l'aire lliure i en contacte amb el sol, aquest constitueix un factor protector.
8: La ciència permet avançar el diagnòstic abans que els infants tinguin problemes de visió.
9: Mesurant la longitud axial i els radis de curvatura ens permeten avançar-nos, inclús amb 2 anys de quan aquest nen pot desenvolupar la miopia.
8: La recerca també recull que les nenes tenen miopia més precoç i l'avenç és més ràpid.
2: Tàrrega ha acollit aquest dijous els primers muntatges de la 46a edició de la Fira d'Arts de Carrer. El certamen ha arrencat amb l'espectacle Incontinu de la companyia catalana Kamchatka, un gran format immersiu a la plaça de l'Hort del Barceloní sobre el fet migratori. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
10: Fira Tàrrega arrenca la seva 46a edició apel·lant a la trobada, a l'empatia i a la denúncia. Ho ha fet amb l'espectacle Incontinua de la companyia Kamchatka, que ha convertit l'Hort del Barceloní de Tàrrega en un autèntic camp de refugiats, on els espectadors han arribat en grups, enmig de la foscor i el silenci, i on han hagut de tapar-se amb mantes o fer cua per un plat de sopa. 4 músics i 9 actors han conduït el públic per l'experiència que ha estat compartida amb 50 còmplices migrants de Tàrrega que han format part del muntatge aportant la seva vivència i la seva mirada. Prisca Vila és una de les fundadores de Kamchatka.
11: I ha sigut molt bonic aquí a Tàrrega. Hi ha uns 50 persones que han vingut de tot arreu. Algunes no han vingut, altres que fa molt que viuen aquí i altres curiosos, altres perquè tenien gana de conèixer-nos i altres que viuen a Tàrrega amb molta gana d'explicar aquesta història amb nosaltres.
10: El muntatge dur i vell a la vegada ha aixecat una gran expectació perquè la vivència ha superat el relat. És el tret de sortida d'una edició amb gran projecció internacional que vol celebrar les arts del carrer com el punt de trobada.
1: Esports.
2: Amb en Roger Bussà fins a 2:15.
12: A la Lliga Catalana de Bàsquet, victòria del Barça contra l'Andorra, 88-84, amb 19 punts de Darío Brizuela. Els blaugranes seran a la final si aquest divendres guanyen el Manresa. Són declaracions de Joel Parra.
13: Doncs que és clarament evident que, doncs que juguem amb molt més de ritme, juguem amb molta més energia, que al final és el que volem implantar. Com et torno a dir, al final només portem setmana i mitja, perquè avui és el segon partit que juguem i hem estat a l'estatge d'Andorra i poc més tots junts, així que et dic, les valoracions són positives. El bo és que al final els jugadors que han vingut amb moltes ganes d'aprendre, amb moltes ganes de competir i de fer-ho bé, no? I doncs crec que això ja és un punt a favor.
12: Aquest partit no l'han jugat Ewoma, lesionat Panther per control de càrregues, ni tampoc Joan Macundú, que estarà de baixa durant aproximadament 6 setmanes. Té una agudització d'una tendinopatia rotuliana al genoll esquerre i seguirà un tractament conservador. El Lleida és el primer finalista després de superar el Girona 88-98. El màxim anotador ha estat Darius McGee, amb 25 punts. La mala notícia és la lesió de Tomane Dianyer, que s'ha fet mal al genoll i podria ser greu. El tècnic Gerard Encuentra celebra, això sí, l'arribada de les noves incorporacions.
14: En el dia a dia ens estan portant un aire fresc molt bo, ens estan aportant competitivitat en cada posició, això ens exigeix a tots molt més i crec que és una de les claus, no? que en el dia a dia pues, hi hagi competència fa incrementar el nivell de tots.
12: Encara en bàsquet, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a les semifinals del Mundial després de guanyar Austràlia a quarts, 66-89. Espanya, amb la catalana Mariona Ortiz, jugarà a les semis contra els Estats Units.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: També aquest dijous s'han jugat els últims 6 partits de la primera jornada de la fase Lliga de la Champions, com 4 Leipzig 1, Bayern 5, Bodo Glimt 0, Manchester United 4, Saba 0, Slavia de Praga 2, Lens 3, Fenerbahce 1, Roma 1 i PSV 1, Shakhtar 1.
1: 3CAT Info.
12: El Barça té un nou límit salarial que se situa en els 582 milions d'euros, en són 150 més que el gener passat. Aquest increment és gràcies en part a l'augment d'ingressos. Són declaracions del president de la Lliga, Javier Tebas.
15: Muchas veces leo, ¿no? Pues el Barcelona tiene 2.000 no sé cuántos millones de euros de deuda. Lo importante no es la cantidad de la deuda, sino si tienes capacidad de repago de la deuda con los ingresos que tienes, ¿no? En cambio, el FC Barcelona está en 1.000 millones prácticamente de ingresos o algo superior y va a estar y tiene capacidad de repago de la deuda e incluso mejorar sus condiciones de pago de la deuda que tiene.
12: La massa salarial és de 571 milions, per tant el Barça no accedeix al límit i es confirma que el club està en la norma 1-1. A la Lliga el club amb més límit és el Madrid, amb 832 milions, i l'Espanyol té el límit en 61. L'entrenador del València, Carlos Corberán, expressa el seu malestar amb Rodri per la conversa que va transcendir a la banqueta diumenge passat a Mestalla. El migcampista del Barça es va disculpar públicament, però tot i així, Corberán creu que va ser desafortunat.
16: Palabras completamente desafortunadas, porque pienso que eso no son palabras que nacen desde el respeto a compañeros de profesión. En el momento se produjeron, Gallá tomó iniciativa para tener una conversación con él, le ha hecho unas disculpas públicas que aceptamos y que entendemos que son las pertinentes. Porque al final, aunque sea en un contexto de un compañero, sabemos lo que representamos. Es un jugador muy importante que encima se ha relacionado por Mestalla, por lo que supone el logro que han conseguido con la selección española.
12: A la Lliga aquest divendres comença la cinquena jornada amb el Sevilla-València a les 9.
1: 3CAT Info.
12: Marc Márquez és crític amb aquells que asseguren que exagera les seves lesions. Són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
17: Justifique o dubte d'un esportista, nosaltres sempre, i a part amb la carrera que, o amb el currículum que tinc jo, no els hi desitjo que els hi passi mai res, perquè si no, quan tu ho vius, és realment quan realment empatitzes amb aquella persona, però bueno, ja et dic, jo l'estic 100% convençut que amb adaptacions intentarem lluitar per aquest Mundial.
12: A la prèvia dels entrenaments del Gran Premi de San Marino, el també català Àlex Rins, de 30 anys, ha confirmat que deixarà el Mundial al final de temporada i que canviarà de disciplina.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info. Són 2:15.
2: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades. Us estem explicant que el president de la Generalitat, Salvador Illa, fa una crida a preservar la convivència i a combatre els discursos d'odi en el missatge institucional de la Diada. Illa respon a l'extrema dreta que la capacitat integradora de Catalunya és admirada arreu del món. Mentrestant, al fossar de les Moreres hi ha hagut tensió i càrregues policials contra manifestants antifeixistes que protestaven per la presència d'Aliança Catalana. Els Mossos han detingut 3 manifestants de l'esquerra independentista. Les dues concentracions han aplegat unes 3.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. La més nombrosa, la contrària a l'extrema dreta. El Suprem aplicarà l'amnistia a Carles Puigdemont i retirarà l'ordre de detenció contra l'expresident i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. L'alt tribunal acatarà el criteri del Constitucional que previsiblement avalarà amnistia per malversació als líders del procés a l'octubre. De seguida ampliem aquestes informacions i a partir d'ara us expliquem també que Donald Trump promet $5.000 als ciutadans dels Estats Units si el Partit Republicà guanya les eleccions de mig mandat. El president nord-americà ha centrat la convenció que se celebra a Dallas a convertir aquests comicis en un plebiscit sobre la seva persona. Trump tornarà a intervenir per tancar la convenció. Les obres de desdoblament de l'R3 entre Parets i la Garriga s'hauran acabat al febrer, segons el Ministeri de Transports. El mur que va caure a Montcada per les pluges al mes de març no endarrerirà el calendari previst. El Ministeri ha activat un contracte de 17 milions d'euros per comprar 70 quilòmetres de cable de coure després dels més de 60 robatoris que hi ha hagut en aquesta línia. Localitzen a Figueres un dels arsenals clandestins d'armes més grans que s'han desmantellat mai a l'Estat. Es distribuïen a bandes dedicades al crim organitzat, narcotràfic i segrestos. La Policia Nacional Espanyola ha detingut 7 persones, un dels quals amb experiència militar a l'Àsia Central i que modificava armes de fogueig perquè disparessin foc real. El sumari dels esports amb en Roger Bussà.
12: Victòria del Barça a la Lliga Catalana de Bàsquet contra l'Andorra, 88-84. Els blaugranes seran a la final si guanyen aquest divendres al Manresa. El Lleida és el primer finalista després de superar el Girona, 88-98.
2: I al temps, la diada serà assolellada, tret d'alguns núvols baixos entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Nuvolades de tarda al Pirineu Oriental i al Montseny, on no es descarta alguna gota. Calor molt agradable al migdia, amb temperatures d'entre 26 i 30 graus. Salvador Illa fa una crida a preservar la convivència i a combatre els discursos d'odi en el missatge institucional de la Diada. El president de la Generalitat respon a l'extrema dreta que la capacitat integradora de Catalunya és admirada arreu del món, en la vigília de l'11 de setembre, marcada per la tensió al Fossar de les Moreres. Albert Prat.
18: Salvador Illa ha demanat fer pinya per parar els peus a l'onada antiimmigració.
19: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra, l'odi no hi té cabuda.
18: I ha defensat la vocació de seguir sent un sol poble perquè ningú es vegi com un català de segona.
19: Sentim-nos orgullosos de la nostra capacitat admirable i admirada arreu del món perquè persones nascudes a diferents indrets, d'Andalusia, Extremadura, del Marroc a Colòmbia, es sentin avui catalans i catalanes de ple dret i amb deures per complir.
18: Un missatge que arriba la mateixa setmana que ha començat el curs escolar amb una nova vaga. Ell ha demanat unitat de país als sindicats sense mencionar-los directament, però també ha reclamat consens per abordar el repte de les infraestructures, de l'habitatge o del nou finançament.
19: Aquest sentit de país hem de traslladar a àmbits crucials per a la nostra prosperitat. Àmbits que durant massa temps no han rebut ni els recursos ni la prioritat adients i que ara estem determinats a resoldre. Si cadascú es limita al seu propi interès, Catalunya perd. Si tots pensem i actuem en el conjunt del país, Catalunya guanya.
18: I s'ha fet seu el lema que es va fer servir per rebre el Papa a Catalunya per demanar una mirada llarga.
19: Farem gran Catalunya si no ens limitem a mirar-nos al Mavic i a arronsar-nos. Tot el contrari, alcem la mirada.
18: El president ha insistit que vol que Catalunya sigui una referència a nivell internacional i ha reiterat el seu compromís tant per la pau com pels valors europeus després de reunir-se la setmana passada amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
2: La vigília de la Diada ha estat marcada per la tensió i càrregues policials al Fossar de les Moreres. Els Mossos han impedit que els manifestants antifeixistes entressin a la plaça on es concentraven simpatitzants d'Aliança Catalana. Han detingut 3 protestants de l'esquerra independentista i investiguen mitja dotzena per desordres públics. Segons la Guàrdia Urbana, a la zona s'hi han aplegat unes 3.000 persones, la majoria antifeixistes. Fossar de les Moreres, Àlex Giralt Robert.
20: L'intercanvi d'insults i càntics ha estat constant entre els dos grups, que els Mossos, això sí, han mantingut separats en tot moment. Els ànims s'han encès amb l'arribada de Sílvia Oriols. Els antiavalots han respost amb cops de porra als manifestants de l'esquerra antifeixista que han intentat trencar el cordó policial per entrar al fossar. N'han detingut 3 i n'han identificat diversos més per haver llançat pintura o haver-ho intentat a simpatitzants d'Aliança. Des del faristol, la líder ultra ha reproduït les seves crítiques contra els partits del procés i les consignes recurrents en contra de la immigració.
21: Cap dels seus insults ni etiquetes ens farà desistir. No hem vingut a ser políticament correctes ni a guanyar el Premi Nobel de la Pau. Hem vingut a salvar Catalunya!
20: A l'altra cara de la moneda, Laia Canigó i Patri Vallejo, portaveus de les plataformes convocants de l'esquerra antifeixista, han criticat el govern de Salvador Illa pel desplegament policial i han tret pit d'haver aglutinat més gent que l'extrema dreta.
0: No han deixat a les antifeixistes entrar al fossar i han deixat que els feixistes hi siguin. Si Aliança Catalana és dins del fossar és perquè el PSOE els hi ha donat aquesta indicació als Mossos d'Esquadra.
4: Hem demostrat que Aliança Catalana, fora de les xarxes socials, són quatre gats, no tenen tanta força com ens volen fer creure i els podem derrotar.
20: I és que la Guàrdia Urbana ha calculat un total de 3.000 manifestants, entre uns i altres, i els Mossos han xifrat en mig miler els seguidors d'Aliança. El fotoperiodista Jordi Borràs, per cert, ha denunciat que la Brimo li ha impedit fotografiar una detenció sota amenaces de desacatament i l'ha empès fins a llançar-lo a terra en moment en què ha rebut algun cop d'un grup de radicals.
2: I a Girona, l'Ajuntament s'ha proposat recuperar els testimonis d'aquella primera diada del 1976 i documentar-los perquè tot quedi guardat a l'Arxiu Municipal. L'11 de setembre de fa 50 anys es va celebrar al Parc de la Devesa. Girona, Laia Claret.
22: Aquí no hi va haver repressió, però sí que hi va haver por, ho explica Ricard Martorano Gomis.
23: Jo estava a punt ja de fer 16 anys. Era un dissabte, i els dissabtes jo anava amb els escoltes, i ells pensava, bueno, hi anirem, però no diré res a casa ni als pares, perquè ells tenen molta por en el moment que estem.
22: Aleshores, Josep Pujades era membre del Moviment de Joves Socialistes de Catalunya.
24: Pràcticament no hi ha pancartes, n'hi ha molt poquetes, algunes a l'assemblea, senyeres poques, estelades, evidentment, cap. Il·lusió i tensió, també. Sabíem que allà havien els del Cuerpo General de Policia, de la Brigada Política Social, evidentment que estaven vigilant.
22: L'Ajuntament ha reunit aquests testimonis i d'altres per fer memòria, una memòria que també es pot recuperar gràcies a les imatges recopilades per Quim Corbet, que ho va fotografiar tot.
25: Una sorpresa, perquè moltes d'aquelles fotos jo en el seu moment no hi donava importància i amb el temps han cobrat una importància que jo no sospitava en aquell moment.
2: I el Tribunal Suprem aplicarà l'amnistia i retirarà l'ordre de detenció a Carles Puigdemont previsiblement aquesta tardor. Ho farà després que el Constitucional avali amnistiar la malversació als líders del procés. Madrid, Paula Brujats.
26: S'aclareix el futur de Carles Puigdemont. El jutge Pablo Llarena retirarà immediatament l'ordre de detenció contra ell, és a dir, podrà tornar en llibertat a Catalunya quan el Constitucional dicti la primera sentència sobre la malversació del procés, segons fonts del Tribunal de Garantia. Això serà com a molt tard, a mitjans d'octubre, i amb la decisió que resoldrà el cas de Jordi Turull o de Dolors Bassa i que serà previsiblement favorable als exconsellers, el Suprem activarà la maquinària i no caldrà esperar a que el Constitucional resolgui un per un tots els casos dels exconsellers, com ja va avançar el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
27: Una vez que se establezca una doctrina, pues entendemos que ya esa doctrina es vinculante.
26: Per primer cop en anys, el Tribunal Suprem diu que està disposat a encarrilar l'amnistia als exconsellers sempre que aquesta primera sentència del Constitucional sigui clara en justificar que la malversació es pot amnistiar si hi ha escletxes, ho podrien consultar a Europa. La decisió es coneix el mateix dia que hem sabut que el Tribunal de Comptes també té previst amnistiar en les pròximes setmanes a Puigdemont, Junqueras, Artur Mas i 30 exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre.
2: Gràcies, Paula. I coincidint amb les últimes notícies sobre l'amnistia, els expresidents de la Generalitat, Carles Puigdemont i Artur Mas, s'han reunit a Waterloo. Segons un comunicat a la trobada, han parlat de la necessitat que es compleixi sense demora l'aplicació de la llei d'amnistia i la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El president Mas creu que la fi de l'exili no serà un retorn a la normalitat, sinó un acte de restitució de la justícia. Mas ha ofert a Puigdemont tot el seu suport i s'ha posat a la seva disposició. Els dos presidents han debatut a fons la situació del país i del moviment independentista i com reforçar el catalanisme. En aquest sentit, troben necessària una majoria nacional sòlida per fer front des de les institucions catalanes als desafiaments que té plantejats la societat.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: I els Estats Units han commemorat els 25 anys de l'11S, el pitjor atemptat de la història del país i que va canviar la geopolítica del món quan començava aquest segle. Aquell dia, dos avions segrestats per Al-Qaeda es van estavellar i destruir les torres bessones del World Trade Center a la ciutat de Nova York, un tercer al Pentàgon i un quart a Pensilvània. Gairebé 3.000 persones van morir. Aquests divendres, el vicepresident J.D. Vance i els quatre expresidents vius, Bush, Clinton, Obama i Biden assistiran a la cerimònia silenciosa que es farà a la Zona Zero. Donald Trump ho seguirà a distància des de Washington perquè no hi pot fer cap discurs. En un altre acte, dimarts passat, va assegurar que farà tot el possible per impedir que hi hagi un 9-11-S.
12: L'11 de setembre, gairebé 3.000 ànimes precioses ens van ser arrabassades, assassinades per terroristes malvats al World Trade Center, al Pentàgon i al Vol 93. Tants anys després, ens reunim un altre dimarts al matí de setembre per reafirmar el vot sagrat que vam fer fa un quart de segle. No ho oblidarem mai. We will never
2: forget. Com cada any, aquest divendres al migdia, les famílies es congregaran a la Zona Zero per llegir la llarga llista de víctimes. Al vespre està previst que dos focus immensos projectin una reproducció lluminosa de les Torres Bessones i el museu que hi ha a sota dels antics edificis inaugurarà una exposició sobre les víctimes que van morir els anys posteriors per malalties relacionades amb l'aire tòxic i que supera ja les 9.000 persones.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: Donald Trump sorprèn els assistents i la convenció especial que el Partit Republicà està fent a Dallas i anuncia $5.000 de premi per a cada ciutadà dels Estats Units si guanya les eleccions de mig mandat. El president nord-americà tornarà a intervenir per clausurar la reunió, mentre alguns dels seus detractors, de forma tímida, s'han aplegat a la ciutat texana per manifestar-s'hi en contra. Enviat especial a Dallas, Oriol Serra.
3: Després de la seva proposta extravagant, Donald Trump encara ha d'explicar a la ciutadania com pensa finançar els $5.000 que vol donar a cada ciutadà si guanya les eleccions. Una proposta que per a molts es considera un suborn democràtic. Trump tornarà a tenir el seu protagonisme durant aquesta segona jornada de la convenció del Partit Republicà a Texas. Aquesta vegada, però, es preveu que el seu discurs no s'allargui tant perquè també hi ha prevista la intervenció del seu vicepresident, J.D. Vance, del qual se'n pot esperar que incideixi en dos temes de la seva agenda, com són la lluita contra el frau i la guerra contra l'Iran. Mentrestant, als carrers de Dallas, entre 200 i 300 persones s'han manifestat en contra de l'administració Trump amb consignes contra el feixisme i la corrupció. La Kimberly, una exmestra de Dallas, afirma que no suporta les mentides constants de Donald Trump. His
5: inability to tell the truth, la seva incapacitat per dir la veritat, les seves invencions sobre el benestar al país, dient que estem fent molts diners. Com a antiga mestra d'escola, sé que molta gent no pot ni pagar el dinar dels seus fills.
3: No gaire lluny, l'Andrew, un activista extravagant que ha creuat el país vestit amb la bandera americana, ens explica el que pensa de la manipulació que, segons ell, el trumpisme està fent de la Constitució nord-americana.
6: Volen utilitzar la Constitució dels Estats Units només per a determinades persones, mentre els beneficia a ells i coincideixi amb la seva narrativa, la narrativa de Donald Trump.
3: Per cert, aquest divendres està previst que Donald Trump comparegui des del Pentàgon a Washington, un dels escenaris dels atemptats de l'11-S de fa 25 anys. No viatjarà a la Zona Zero de Nova York perquè no s'hi permeten discursos polítics.
2: Israel assegura que ha destruït infraestructura subterrània de Hezbollah, aliats de l'Iran, al sud del Líban. En un comunicat conjunt, el primer ministre Benjamin Netanyahu i el ministre de Defensa, Israel Katz, han informat que l'operació ha servit per completar una zona de seguretat en aquest punt conegut amb el nom d'Ali al-Taher, una zona que Israel vol controlar, segons diu, per garantir la seguretat al nord del país. Segons el govern israelià, es tractava d'un conjunt de túnels des d'on Hezbollah podia enllaçar drons i míssils contra posicions militars al sud del Líban i al nord d'Israel. El govern israelià ha afegit que membres de l'exèrcit seguiran sobre el terreny per evitar que Hezbollah recuperi el terreny. Just després de les explosions, hi ha hagut un terratrèmol de magnitud 4,1 a la zona, tot i que no se sap encara si els dos fets estan relacionats.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: I la policia ha desmantellat a Figueres, a l'Alt Empordà, un dels arsenals clandestins d'armes més grans intervinguts mai a tot l'estat, amb pistoles i subfusells valorats en 5 milions d'euros. Hi ha 7 detinguts, l'últim aquest dijous a Barcelona, i ara s'investigarà si aquest podria ser l'origen dels assassinats a Catalunya vinculats al crim organitzat. Girona, Fèlix Martín.
7: El responsable de l'operatiu policial, Enrique Azorín, i el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, han valorat la importància de treure de circulació totes aquestes armes que acaben al crim organitzat.
8: Los laboratorios de policía científica nuestros lo determinarán haciendo pues esa balística identificativa, comparativa.
9: Pero lo que sí que es seguro es que han evitado futuros asesinatos a sueldo. Si han participado o no en los últimos crímenes, por ejemplo, encargados aquí en Cataluña, en ajustes de cuentas, esas armas son para vender.
7: En concret, han intervingut 644 armes, algunes de foc real, però la majoria de fogueig. 221 ja les havien manipulat per disparar i les altres 400 les tenien a punt per fer el mateix. Sobretot pistoles, però també subfusells. Prieto ho ha posat en valor.
9: Estem davant d'un dels arsenals clandestins més grans intervinguts a Espanya.
7: Qui manipulava les armes és un expert de l'Àsia amb experiència militar que havia estat a l'exèrcit rus, inicialment vivia a Benidorm, a la Marina Baixa, i des d'aquí feia els enviaments per a tot l'estat, fent servir empreses de missatgeria. Però després es va traslladar a l'Alt Empordà, tenia el taller Figueres, que és on l'han detingut.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. El temps.
2: Amb la Gemma Puig.
10: La diada començarà amb un temps estable, però això sí, amb aquest ambient fresc, fred cap al Pirineu, altre cop les mínimes en aquest sector quedaran prop dels 5 graus o puntualment per sota, també cap a Ponent, 10-12 graus, Catalunya central, algun valor de mínima tropical cap a la costa central, però també entre la costa i el prelitoral les temperatures es mantindran força suaus. Amb núvols baixos entre el sud de la Costa Brava i la costa central, amb vent de nord que continuarà bufant sobretot al matí, la tramuntana a l'Empordà, el mestral cap a les terres de l'Ebre, moltes més estones de sol ja des de primera hora cap al Pirineu, cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre, i a la tarda també una mateixa dinàmica de temps, una diada estable, assolellada, sí que pot créixer alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental, punts del prelitoral, podria deixar-se escapar alguna gota cap a zones pròximes al Montseny. Si ho acaba fent, seria ben poqueta cosa. Les temperatures semblants potser pugen una mica, però estem parlant de màximes entre els 27 i els 30 graus, una calor molt suportable, i es mantindrà així també de cara al cap de setmana, tant dissabte com diumenge, amb força estabilitat i amb unes temperatures contrastades entre el dia i la nit.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
2: 3/4 i pràcticament 4 minuts, 290.000 vehicles ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona dels 550.000 que Trànsit preveu que ho faran en aquest cap de setmana llarg de la diada, pràcticament la meitat. La via amb més complicacions ha estat l'AP7, on dues incidències diferents, un vehicle avariat i un accident amb tres vehicles implicats però sense gravetat, han arribat a sumar pràcticament 20 quilòmetres de retenció entre Sant Cugat del Vallès i Gelida en sentit sud. En sentit nord, un altre accident a Montornès del Vallès també ha acumulat 9 quilòmetres de cua. La circulació també ha estat especialment densa a les dues rondes de Barcelona i a l'A2, entre Igualada i Jorba, en direcció Lleida. De cara a diumenge, Trànsit obrirà carrils addicionals a l'AP7 i també a la C32 per facilitar el retorn. I les obres de desdoblament de l'R3 entre Parets i la Garriga s'hauran acabat al febrer. El mur que va caure a Montcada per les pluges al mes de març no endarrerirà el calendari final de l'obra, segons ha dit el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano.
11: La idea es que las obras finalicen estas de la doble, de la duplicación de vía entre Parets y la Garriga en el mes de febrero. Se cumplirán entonces los 16 meses de obra previstos. En el caso de Montcada Bifurcació teníamos los problemas que nos ha ocasionado la cementera. Yo creo que se han resuelto bien, con rapidez, y también tengo que decirles que antes de que finalice el año esas obras estarán terminadas.
2: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha concretat les millores que l'usuari ha de notar ja els pròxims dos anys.
13: Aquest pla de serveis també ferroviaris que hem treballat des del departament 2030-2040 ja ens estableix com a objectiu millorar la fiabilitat i el temps de viatge a la R3. En el desplegament ja inicial del pla, per tant 2027-2028, ja es plantegen millores en les freqüències i en els serveis semidirectes.
2: Tampoc el robatori de coure afectarà el calendari previst per a la R3. El Ministeri ha aprovat un contracte d'emergència per valor de 17 milions d'euros per reposar 70 quilòmetres de cable.
1: 3CAT Info.
2: Cada setmana moren més de 10 persones a Catalunya per suïcidi. L'any passat es van registrar 556 morts per aquest motiu, una xifra que repunta lleugerament respecte al 2024. Tot i això, la taxa de suïcidis va a la baixa i ha caigut un 17% els últims 3 anys. Segons dades del Departament de Salut, les temptatives de suïcidi s'han reduït un 7%. En canvi, les ideacions suïcides, els pensaments de treure's la vida, han pujat un 17% segons les consultes rebudes a Salut. Ho destaca el psiquiatre i director del Pla de Prevenció del Suïcidi, Diego Palau.
0: En els últims 3-4 anys hem observat que hi ha més de la meitat de les persones que consulten hospitals ho fan perquè tenen un pla suïcida. I abans això no passava. Venien majoritàriament perquè havien fet ja una tentativa. O sigui, d'alguna manera s'ha incrementat la consciència de que el risc de suïcidi és un problema de salut i les persones consulten als hospitals.
2: Les franges d'edat que més els preocupen són les dones de mitjana edat, entre els 40 i els 60 anys, on s'observen un lleuger repunt de mortalitat per suïcidi, però també els homes més grans de 85 anys. La comunitat científica alerta de l'impacte negatiu que podria tenir sobre el planeta i els ecosistemes una nova generació de satèl·lits que volen reflectir la llum solar cap a la Terra per fer de dia una zona quan sigui de nit. L'empresa nord-americana Reflect Orbital ja ha rebut l'autorització dels Estats Units per posar en òrbita aquest satèl·lit que té un gran reflector de 18 per 18 metres per oferir llum a demanda. La companyia defensa que aquesta tecnologia permetrà allargar la producció d'electricitat de parcs solars durant la nit o també il·luminar zones remotes on s'estiguin fent operacions de rescat. L'astrofísic i investigador de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia, Alejandro Sánchez, avisa, però, dels usos militars i els efectes secundaris que pot tenir la posada en marxa d'aquest projecte.
14: Es una constelación de satélites que se quieren poner en órbita desde este año hasta 2035. Evidentemente lo que ellos más defienden es el uso pacífico, pero bueno, sabemos que el principal uso que tiene esto es militar. Y bueno, pues el principal problema que tenemos es el grandísimo impacto en la biodiversidad y posiblemente también en la salud.
2: Si la tecnologia funciona, se'n podria enviar una constel·lació de centenars o milers. Això interferiria en les observacions astronòmiques i afectaria els ecosistemes que depenen de la foscor per regular comportaments com l'alimentació, la reproducció o la migració.
1: Trescat Info.
2: Tanquem aquest informatiu.
1: Esports.
2: Amb el Roger Bussà.
12: A la Lliga Catalana de Bàsquet, victòria del Barça contra l'Andorra, 88-84, amb 19 punts de Darío Brizuela. Els blaugranes seran a la final si aquest divendres guanyen el Manresa. Són declaracions de Joel Parra.
15: Doncs que és clarament evident que, doncs que juguem amb molt més de ritme, juguem amb molta més energia, que al final és el que volem implantar. Com et torno a dir, al final només portem setmana i mitja, perquè avui és el segon partit que juguem i hem estat a l'estatge d'Andorra i poc més tots junts, així que et dic, les valoracions són positives. El bo és que al final els jugadors que han vingut amb moltes ganes d'aprendre, amb moltes ganes de competir i de fer-ho bé, no? I doncs crec que això ja és un punt a favor.
12: Aquest partit no l'han jugat Ewoma, lesionat Panther per control de càrregues, ni tampoc Joan Macondú, que estarà de baixa durant aproximadament 6 setmanes. Té una agudització d'una tendinopatia rotuliana al genoll esquerre i seguirà un tractament conservador. El Lleida és el primer finalista després de superar el Girona 88-98. El màxim anotador ha estat Darius McGee amb 25 punts. La mala notícia és la lesió de Tomane Dianyé, que s'ha fet mal al genoll i podria ser greu. El tècnic Gerard Encuentra celebra, això sí, l'arribada de les noves incorporacions.
16: En el dia a dia ens estan portant un aire fresc molt bo, ens estan aportant
4: competitivitat en cada posició, això ens exigeix a tots molt més i crec que és una de les claus, no? que en el dia a dia pues, hi hagi competència fa incrementar el nivell de tots.
12: Encara en bàsquet, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a les semifinals del Mundial després de guanyar Austràlia als quarts 66-89. Espanya, amb la catalana Mariona Ortiz, jugarà les semis contra els Estats Units.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: També aquest dijous s'han jugat els últims 6 partits de la primera jornada de la fase Lliga de la Champions, com o 4 Leipzig 1, Bayern 5, Bodo Glimt 0, Manchester United 4, Saba 0, Slavia de Praga 2, Lens 3, Fenerbahce 1, Roma 1 i PSV 1, Shakhtar 1.
1: 3CAT Info.
12: El Barça té un nou límit salarial que se situa en els 582 milions d'euros, en són 150 més que el gener passat. Aquest increment és gràcies en part a l'augment d'ingressos. Són declaracions del president de la Lliga, Javier Tebas.
17: Muchas veces leo, ¿no? Pues el Barcelona tiene 2.000 no sé cuántos millones de euros de deuda. Lo importante no es la cantidad de la deuda, sino si tienes capacidad de repago de la deuda con los ingresos que tienes, ¿no? En cambio, el FC Barcelona está en 1.000 millones prácticamente de ingresos o algo superior y va a estar y tiene capacidad de repago de la deuda e incluso mejorar sus condiciones de pago de la deuda que tiene.
12: La massa salarial és de 571 milions, per tant, el Barça no excedeix al límit i es confirma que el club està en la norma 1-1. A la Lliga, el club amb més límit és el Madrid, amb 832 milions, i l'Espanyol té el límit en 61.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: L'entrenador del València, Carlos Corberán, expressa el seu malestar amb Rodri per la conversa que va transcendir a la banqueta diumenge passat a Mestalla. El migcampista del Barça es va disculpar públicament, però tot i així, Corberán creu que va ser desafortunat.
18: Palabras completamente desafortunadas, porque pienso que eso no son palabras que nacen desde el respeto a compañeros de profesión. En el momento se produjeron, Gallá tomó iniciativa para tener una conversación con él, le ha hecho unas disculpas públicas que aceptamos y que entendemos que son las pertinentes. Porque al final, aunque sea en un contexto de un compañero, sabemos lo que representamos. Es un jugador muy importante que encima se ha relacionado por Mestalla, por lo que supone el logro que han conseguido con la selección española.
12: A la Lliga, aquest divendres comença la cinquena jornada amb el Sevilla-València a les 9.
1: 3CAT Info.
12: Marc Márquez és crític amb aquells que asseguren que exagera les seves lesions. Són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
19: Justifique o dubte d'un esportista, nosaltres sempre, ja para amb la carrera que, o amb el currículum que tinc jo, no els hi desitjo que els hi passi mai res, perquè si no, quan tu vius, és realment quan realment empatitzes amb aquella persona, però bueno, ja et dic, jo l'estic 100% convençut que amb adaptacions intentarem lluitar per aquest Mundial.
12: A la prèvia dels entrenaments del Gran Premi de San Marino, el també català Àlex Rins, de 30 anys, ha confirmat que deixarà el Mundial al final de temporada i que canviarà de disciplina. I també aquest dijous el Sant Andreu de Waterpolo ha presentat Maika García, dies després de marxar traumàticament del Sabadell. Maika ha jugat al Club Vallèsà durant 32 anys.
20: La razón es el proyecto deportivo, decisiones técnicas. Esas son las razones que me da a mí, pero claro, de ahí puedes sacar muchas conclusiones, porque evidentemente hay mucho detrás. O sea, a mí no me sirve proyecto deportivo cuando he liderado muchísimos proyectos deportivos de este club y he estado en 70 títulos que hemos ganado con el Club Natació Sabadell.
12: Maika García ha anunciat que portarà el cas a la justícia per no haver-li renovat el contracte després d'haver estat mare fa un any.
1: 3CAT Info. Tresca Info.

0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, fa una crida a preservar la convivència i a combatre els discursos d'odi en el missatge institucional de la Diada. Illa respon a l'extrema dreta que la capacitat integradora de Catalunya és admirada arreu del món. Tensió i càrregues policials al fossar de les Moreres en la vigília de la Diada contra manifestants antifeixistes que protestaven per la presència d'Aliança Catalana. Els Mossos han detingut 3 manifestants de l'esquerra independentista. Les dues concentracions han aplegat unes 3.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. La més nombrosa, la contrària a l'extrema dreta. El Suprem aplicarà l'amnistia a Carles Puigdemont i retirarà l'ordre de detenció contra l'expresident i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. L'alt tribunal acatarà el criteri del Constitucional, que previsiblement avalarà amnistia per malversació als líders del procés a l'octubre. El govern del Marroc nega que hi hagi proves que l'impliquin en l'entrada de migrants a Ceuta i critica que se l'assenyali i utilitzi en la batalla política espanyola. Enmig de la tensió diplomàtica, el Congrés dels Diputats ha aprovat la devolució de la nacionalitat espanyola als ciutadans saharauis que la van perdre el 1977. Navarra acull les primeres 5 menors no acompanyades que van entrar a Ceuta a finals de juliol. És la primera comunitat autònoma que ha tancat un acord que permet el trasllat d'aquests joves vulnerables. El Partit Popular, que governa a la ciutat autònoma, havia bloquejat fins ara tots els intents d'acollida. Els populars aposten per tornar els menors al seu país, tot i que en 10 anys només han tornat 37 dels menors que han arribat sols a Espanya. El Banc Central Europeu torna a pujar els tipus d'interès i el situa al 2,5%. El BCE preveu que la inflació es mantindrà molt per sobre del seu objectiu durant un període prolongat i així alimenta les expectatives d'una nova pujada abans de final d'any. Ha mort el fundador i president d'honor de la cooperativa La Fageda, a la Garrotxa, Cristóbal Colón Palací. El 1982 va tirar endavant aquesta reconeguda activitat econòmica amb valor social que actualment dona feina a prop de 500 persones. Tàrrega es torna a convertir en la capital del teatre al carrer amb la inauguració aquest dijous de la 46a edició. La fira acollirà fins diumenge 57 espectacles, més de la meitat dels quals són gratuïts.
1: Esports.
2: Victòria del Barça a la Lliga Catalana de Bàsquet contra l'Andorra, 88-84. Els blaugranes tornaran a jugar aquest divendres contra el Manresa. El Lleida és el primer finalista després de superar el Girona, 88-98. El Barça té un nou límit salarial que se situa en els 582 milions, un increment gràcies en part a l'augment d'ingressos. El Barça no accedeix al límit i es confirma que el club està en la norma 1-1. I aquest divendres arrenquen la Lliga d'Handbol i també la de Futbol Sala, la Sobal, Logronyo, Barça i Granollers, Cangas, i a la Lliga de Futbol Sala, Indústries, Palma.
0: I la Diada serà assolellada, tret d'alguns núvols baixos entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Nuvolades de tarda al Pirineu Oriental i al Montseny, on no es descarta alguna gota. Calor molt agradable al migdia, amb temperatures d'entre 26 i 30 graus.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, sóc l'Àlex Bosch i us acompanyaré en les pròximes hores.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Salvador Illa fa una crida a preservar la convivència i a combatre els discursos d'odi en el missatge institucional de la Diada. El president de la Generalitat respon a l'extrema dreta que la capacitat integradora de Catalunya és admirada arreu del món en la vigília de l'11 de setembre, marcada per la tensió al fossar de les Moreres. Albert Prat.
3: Salvador Illa ha demanat fer pinya per parar els peus a l'onada antiimmigració.
4: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra, l'odi no hi té cabuda.
3: I ha defensat la vocació de seguir sent un sol poble perquè ningú es vegi com un català de segona.
4: Sentim-nos orgullosos de la nostra capacitat admirable i admirada arreu del món perquè persones nascudes a diferents indrets, d'Andalusia, Extremadura, del Marroc a Colòmbia, es sentin avui catalans i catalanes de ple dret i amb deures per complir.
3: Un missatge que arriba la mateixa setmana que ha començat el curs escolar amb una nova vaga. Ell ha demanat unitat de país als sindicats sense mencionar-los directament, però també ha reclamat consens per abordar el repte de les infraestructures, de l'habitatge o del nou finançament.
4: Aquest sentit de país hem de traslladar a àmbits crucials per a la nostra prosperitat. Àmbits que durant massa temps no han rebut ni els recursos ni la prioritat adients i que ara estem determinats a resoldre. Si cadascú es limita al seu propi interès, Catalunya perd. Si tots pensem i actuem en el conjunt del país, Catalunya guanya.
3: I s'ha fet seu el lema que es va fer servir per rebre el Papa Catalunya per demanar una mirada llarga.
4: Farem gran Catalunya si no ens limitem a mirar-nos al Mavic i a arronsar-nos. Tot el contrari, alcem la mirada.
3: El president ha insistit que vol que Catalunya sigui una referència a nivell internacional i ha reiterat el seu compromís tant per la pau com pels valors europeus després de reunir-se la setmana passada amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
0: I la vigília de la Diada ha estat marcada per la tensió i càrregues policials al Fossar de les Moreres. Els Mossos han impedit que els manifestants antifeixistes entressin a la plaça on es concentraven simpatitzants d'Aliança Catalana. Han detingut tres protestants de l'esquerra independentista i n'investiguen mitja dotzena per desordres públics. Segons la Guàrdia Urbana, a la zona s'hi han aplegat unes 3.000 persones, la majoria antifeixistes. Fossar de les Moreres, Àlex Giral Robert.
5: L'intercanvi d'insults i càntics ha estat constant entre els dos grups, que els Mossos, això sí, han mantingut separats en tot moment. Els ànims s'han encès amb l'arribada de Sílvia Oriols, els antiavalots, en resposta amb cops de porra als manifestants de l'esquerra antifeixista que han intentat trencar el cordó policial per entrar al fossar. N'han detingut tres i n'han identificat diversos més per haver llançat pintura o haver-ho intentat a simpatitzants d'Aliança. Des del faristol, la líder ultra ha reproduït les seves crítiques contra els partits del procés i les consignes recurrents en contra de la immigració.
6: Cap dels seus insults ni etiquetes ens farà desistir. No hem vingut a ser políticament correctes ni a guanyar el Premi Nobel de la Pau. Hem vingut a salvar Catalunya!
5: A l'altra cara de la moneda, Laia Canigó i Patri Vallejo, portaveus de les plataformes convocants de l'esquerra antifeixista, han criticat el govern de Salvador Illa pel desplegament policial i han tret pit d'haver aglutinat més gent que l'extrema dreta.
7: No han deixat a les antifeixistes entrar al fossar i han deixat que els feixistes hi siguin. Si Aliança Catalana és dins del fossar és perquè el PSOE els ha donat aquesta indicació als Mossos d'Esquadra.
8: Hem demostrat que Aliança Catalana, fora de les xarxes socials, són quatre gats, no tenen tanta força com ens volen fer creure i els podem derrotar.
5: I és que la Guàrdia Urbana ha calculat un total de 3.000 manifestants, entre uns i altres, i els Mossos han xifrat en mig miler els seguidors d'Aliança. El fotoperiodista Jordi Borràs, per cert, ha denunciat que la Brimo li ha impedit fotografiar una detenció sota amenaces de desacatament i l'ha empès fins a llançar-lo a terra, moment en què ha rebut algun cop d'un grup de radicals.
0: I la tradicionalitzada de la bandera de la senyera al Parlament ha obert els actes institucionals de la Diada, encapçalada pels presidents de la Generalitat, Salvador Illa, i el de la Càmera Catalana, Josep Rull.

0: Els actes de la Diada seguiran aquest divendres al matí amb ofrenes al monument de Rafael Casanova per part d'institucions, partits i entitats. A les 9 és quan hi ha prevista l'ofrena del govern i de la mesa del Parlament. A la tarda, l'ANC i Òmnium Cultural convoquen la manifestació de la Diada, que serà descentralitzada amb mobilitzacions a Barcelona, Girona i Amposta. La de la capital catalana es farà en dues columnes que volen representar el present i el futur de Catalunya. La del present sortirà de la Gran Via amb el carrer de Casanova i la del futur de la Via Laietana amb la plaça de la Catedral. Totes dues es posaran en marxa a les 17 i 14 minuts i confluiran a la plaça de Catalunya, on es faran els parlaments. El lema d'aquest any és aquest 11S, i soc i som independència. El passeig Lluís Companys de Barcelona, Òmnium Cultural, i organitzarà la Festa de la Llibertat amb el concert dels valencians La Gossa Sorda com a cap de cartell. I els actes institucionals acabaran al vespre al Teatre Nacional de Catalunya commemorant els 50 anys de la primera celebració de l'11 de setembre després de la prohibició de la dictadura franquista i el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. I el Tribunal Suprem aplicarà l'amnistia i retirarà l'ordre de detenció a Carles Puigdemont, previsiblement aquesta tardor. Ho farà després que el Constitucional avali amnistiar la malversació als líders del procés. Madrid, Paula Brujats.
1: S'aclareix el futur de Carles Puigdemont. El jutge Pablo Llarena retirarà immediatament l'ordre de detenció contra ell, és a dir, podrà tornar en llibertat a Catalunya quan el Constitucional dicti la primera sentència sobre la malversació del procés, segons fonts del Tribunal de Garanties. Això serà, com a molt tard, a mitjans d'octubre, i amb la decisió que resoldrà el cas de Jordi Turull o de Dolors Bassa i que serà previsiblement favorable als exconsellers, el Suprem activarà la maquinària i no caldrà esperar a que el Constitucional resolgui un per un tots els casos dels exconsellers, com ja va avançar el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
2: Una vez que se establezca una doctrina, pues entendemos que ya esa doctrina es vinculante.
1: Per primer cop en anys, el Tribunal Suprem diu que està disposat a encarrilar l'amnistia als exconsellers sempre que aquesta primera sentència del Constitucional sigui clara en justificar que la malversació es pot amnistiar si hi ha escletxes, ho podrien consultar a Europa. La decisió es coneix el mateix dia que hem sabut que el Tribunal de Comptes també té previst amnistiar en les pròximes setmanes a Puigdemont, Junqueras, Artur Mas i 30 exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre.
3: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El govern del Marroc nega oficialment qualsevol implicació en la crisi de Ceuta. En un comunicat, el seu Ministeri d'Exteriors desmenteix les acusacions que, segons diu, fan alguns partits polítics espanyols per interès electoral. A mitjà d'aquesta tensió diplomàtica, el Congrés ha aprovat la devolució de la nacionalitat espanyola als saharauis, que la van perdre l'any 1977. Madrid, Dani Sanitelag.
4: La mesura beneficiarà milers de saharauis nascuts sota domini colonial espanyol i els seus descendents, com la diputada de Sumat, Eixidi, impulsora de la llei.
5: Con la aprobación de esta norma le devolvemos, y recalco, devolvemos el DNI español a aquellos saharauis que un día...

0: calcula Rabat i insistix que l'entrada massiva del 30 de juliol era imprevisible, malgrat els avisos del CNI. La ministra de Defensa, Margarita Robles, reconeix marge de millora.
1: Es un acontecimiento que era por su magnitud difícilmente alcanzable, no solamente en España, sino en cualquier país de Europa. Lecciones aprendidas. Que todo se puede hacer mejor, sin ninguna duda.
0: Mentrestant, la jutgessa de l'Audiència Nacional que investiga els fets fa un nou pas i reclama al govern espanyol tots els informes que ha desclassificat esta setmana.
2: La crisi a Ceuta també ha marcat l'acte d'inauguració de l'any judicial, on la cúpula dels jutges ha rebutjat les pressions polítiques que reben. Ho han fet enmig de les crítiques del govern espanyol a la magistrada que investiga l'entrada massiva del 30 de juliol per haver anat a les llistes del Partit Popular. La presidenta del Consell General, Isabel Perelló, rebutja que se l'assenyali per voler influir en la política.
3: No és admissible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción. El respeto y la lealtad institucional exigen tener presente siempre esta responsabilidad.
2: Ho ha dit al costat del rei Felip VI. La Casa Reial ha confirmat el seu viatge a Ceuta i Melilla. No concreten quan serà, però sí que ja estava previst fer-lo abans de la crisi migratòria. I ja ha començat el repartiment a la península dels menors no acompanyats que són a Ceuta de manera irregular. 5 nenes han estat les primeres a sortir de Ceuta aquest dijous per anar a Navarra, després que els governs de totes dues comunitats hagin tancat un acord. Fins ara, el Partit Popular, que governa la ciutat autònoma, bloquejava els trasllats i només acceptava el retorn de tots els nens i nenes cap al Marroc. María Chivite és la presidenta navarresa.
4: Porque este gobierno ayudaremos a Ceuta, no en la pancarta, sino con hechos, acogiendo a menores y lo que sea necesario dentro de nuestras posibilidades, de nuestras responsabilidades.
2: Tot i que la proposta del Partit Popular per a aquests menors és que tornin al seu país d'origen, en 10 anys només s'ha pogut repatriar 37 dels més de 32.000 menors que han arribat sols a Espanya. Això representa només un 0,1% del total i cap dels 37 han tornat al Marroc perquè les autoritats marroquines bloquegen les repatriacions. Ho ha explicat a 3CAT Info Rubén Pérez, número 2 del ministre d'Infància.
5: Somos conscientes de que eso tiene que ser el interés superior del menor, pero no se puede cristalizar, es la experiencia, el diálogo del Estado español lo tiene abierto, pero desde luego lo que no vamos a hacer desde el Ministerio de Juventud es ingenuos. ¿Que Marruecos no responde? Pues yo creo que tiene que ser Marruecos la que explique cuál es el motivo para que esta respuesta no se dé.
2: A Ceuta hi ha 700 nenes en centres d'acollida improvisats i en situació de vulnerabilitat extrema, tot i que, en xifres globals, a la ciutat autònoma són 2.400 els menors que esperen un lloc on anar a viure.
6: 3CAT Info. El temps.
2: Amb la Gemma Puig.
7: La diada començarà amb un temps estable, però això sí, amb aquest ambient fresc, fred cap al Pirineu, altre cop les mínimes en aquest sector quedaran prop dels 5 graus o puntualment per sota, també cap a Ponent, 10-12 graus, Catalunya central, algun valor de mínima tropical cap a la costa central, però també entre la costa i el prelitoral les temperatures es mantindran força suaus. Amb núvols baixos entre el sud de la Costa Brava i la costa central, amb vent de nord que continuarà bufant sobretot al matí, la tramuntana a l'Empordà, el mestral cap a les Terres de l'Ebre, moltes més estones de sol ja des de primera hora cap al Pirineu, cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre, i a la tarda també una mateixa dinàmica de temps, una diada estable, assolellada, sí que pot créixer alguna nuvolada cap al Pirineu oriental, punts del prelitoral, podria deixar-se escapar alguna gota cap a zones pròximes al Montseny. Si ho acaba fent, seria ben poqueta cosa. Les temperatures semblants potser pugen una mica, però estem parlant de màximes entre els 27 i els 30 graus, una calor molt suportable, i es mantindrà així també de cara al cap de setmana, tant dissabte com diumenge, amb força estabilitat i amb unes temperatures contrastades entre el dia i la nit.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès un quart de punt fins a situar-los al 2,5%. L'organisme monetari avisa que la inflació durarà més temps del previst i n'empitjora una mica els pronòstics per al 2027 i el 2028. En canvi, l'economia resistirà millor del que es preveia, tot i l'actual context geopolític convuls. Brussel·les, Bruno Forte, Amires.
8: La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, alerta que la inflació serà persistent.

0: ara se situa al 3,3% en el conjunt de l'eurozona, lluny de l'objectiu òptim del 2% que es fixa el mateix organisme monetari.
1: S'espera que la inflació es mantingui molt per sobre l'objectiu durant un període prolongat. Creiem que la inflació durarà més del que havíem previst.
2: Than we had anticipated.
0: I per això alguns directius del Banc Central Europeu ja han vaticinat que hi haurà un altre augment dels tipus d'interès abans que s'acabi l'any, però la presidenta ha evitat donar-ne pistes.
1: Com que tenim aquest nivell d'incertesa, simplement no podem anticipar què farem. Ens centrem en què ens diuen les dades avui.
0: Tot i la guerra a l'Orient Mitjà, el Banc Central millora de forma lleugera les perspectives de creixement econòmic per als països de l'eurozona. Lagarde ha admès que no s'ho esperava.
1: Estem sorpresos per la resiliència de la nostra economia, sorpresos positivament perquè el creixement és més fort del que vam anticipar i l'economia s'està ajustant millor.
0: I això que l'energia continua sent el gran maldecap de Lagarde. Aquest cop ha expressat el seu temor per un encariment del preu del gas de cara a aquest hivern.
3: La Fiscalia Anticorrupció es queixa que els grans bancs no estan facilitant els comptes de les empreses investigades en el cas Montoro. La fiscal que porta el cas exigeix al jutge accions més contundents. Tarragona, Manel Sastre.
4: La fiscal Carmen García Cerdà ha enviat un escrit al magistrat del Tribunal de Tarragona que porta el cas perquè insti els responsables de les entitats bancàries a portar tots els documents requerits anteriorment. Fiscalia demana al jutge que els recordi que mantenir aquesta posició podria ser un delicte de desobediència. La fiscalia, en aquest escrit al qual ha tingut accés 3CAT Info, recorda al jutge que ja s'han reclamat diverses vegades aquests documents sobre els moviments bancaris, socis i suposats testaferros de les empreses implicades. El cas investiga l'exministre del PP, Cristóbal Montoro, per impulsar suposadament canvis legals per afavorir empreses gasistes a canvi de comissions.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Un quart i cinc minuts. Ha mort als 77 anys Cristóbal Colón, el fundador i president d'honor de la cooperativa La Fageda, a la Garrotxa. El 1982 va tirar endavant aquesta iniciativa, aquesta activitat econòmica amb valor social, que ara dona feina a prop de 500 persones. Des de La Fageda lamenten en un comunicat la pèrdua de qui va dedicar més de 4 dècades a crear oportunitats i a dignificar la vida de les persones en situació de vulnerabilitat. Girona, Maria Rovira.
6: El fundador de La Fageda va impulsar un projecte construït sobre la convicció que qualsevol persona mereix una oportunitat, i això va inspirar una manera diferent d'entendre la feina, l'empresa i la inclusió social, segons destaca el comunicat de la cooperativa. Nascut a Zuera, Saragossa, Colón es va llicenciar en psicologia clínica a la Universitat Autònoma de Barcelona. Va engegar la cooperativa amb una quinzena de persones, la majoria ingressades a l'Hospital Psiquiàtric de Salt. En una entrevista al programa Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, ell mateix explicava l'origen del projecte.
7: Vaig descobrir una cosa molt important, i és que la feina és una plataforma molt important per la vida d'aquestes persones, però que el que feien dintre de l'hospital no era el que realment, no era un treball de veritat, era un com si treballéssim.
6: La Fageda, que produeix productes làctics de qualitat i de quilòmetre zero, porta a terme una activitat econòmica de valor social que, segons les seves pròpies dades, genera més de 73 milions d'euros. Com a mostra de respecte, la cooperativa ha decretat 2 dies de dol que afectaran l'activitat del Servei d'Atenció al Visitant o de la Granja Cafeteria d'Olot.
3: Gràcies, Maria. I la miopia infantil es aplica entre els 8 i els 12 anys. Ho conclou un estudi de la Universitat Politècnica de Catalunya que ha seguit l'evolució visual de 2.500 escolars entre tercer i sisè de primària. L'ús de pantalles augmenta el risc, mentre que dormir més hores i fer activitats a l'aire lliure el redueixen. Terrassa, Marta Vallès.
8: El projecte del grup de recerca Visió, Optometria i Salut de l'UPC estudia el període crític dels 8 als 12 anys. A tercer de primària hi ha una prevalença de la miopia del 12%, a quart és del 17% i a sisè als 12 anys arriba gairebé al 29%. Hi ha factors hereditaris, però també d'altres que podem canviar per aturar la progressió de la patologia. Laura Guissasola, coordinadora de l'estudi.
9: Moltes hores de treball en visió propera és un factor de risc, i per altra banda, el contrari que seria seria nens que no passen tantes hores enganxats en les tauletes o en els mòbils i, per tant, estan jugant o fent esport a l'aire lliure i en contacte amb el sol, aquest constitueix un factor protector.
8: La ciència permet avançar el diagnòstic abans que els infants tinguin problemes de visió.
9: Mesurant la longitud axial i els radis de curvatura ens permeten avançar-nos, inclús amb 2 anys de quan aquest nen pot desenvolupar la miopia.
8: La recerca també recull que les nenes tenen miopia més precoç i l'avenç és més ràpid.
3: Tàrrega ha acollit aquest dijous els primers muntatges de la 46a edició de la Fira d'Arts de Carrer. El certamen ha arrencat amb l'espectacle Incontinu de la companyia catalana Kamchatka, un gran format immersiu a la plaça de l'Hort del Barceloní sobre el fet migratori. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
10: Fira Tàrrega arrenca la seva 46a edició apel·lant a la trobada, a l'empatia i a la denúncia. Ho ha fet amb l'espectacle Incontinua de la companyia Kamchatka, que ha convertit l'Hort del Barceloní de Tàrrega en un autèntic camp de refugiats, on els espectadors han arribat en grups, enmig de la foscor i el silenci, i on han hagut de tapar-se amb mantes o fer cua per un plat de sopa. 4 músics i 9 actors han conduït el públic per l'experiència, que ha estat compartida amb 50 còmplices migrants de Tàrrega que han format part del muntatge aportant la seva vivència i la seva mirada. Prisca Vila és una de les fundadores de Kamchatka.
11: I ha sigut molt bonic aquí a Tàrrega. Hi ha uns 50 persones que han vingut de tot arreu. Algunes són nouvingut, altres que fa molt que viuen aquí, i altres curiosos, altres perquè tenien gana de conèixer-nos, i altres... que viuen a Tàrrega amb molta gana d'explicar aquesta història amb nosaltres.
10: El muntatge dur i vell a la vegada ha aixecat una gran expectació perquè la vivència ha superat el relat. És el tret de sortida d'una edició amb gran projecció internacional que vol celebrar les arts del carrer com el punt de trobada.
5: Esports.
3: Amb en Roger Bussà fins a 2:15.
12: A la Lliga Catalana de Bàsquet, victòria del Barça contra l'Andorra, 88-84, amb 19 punts de Darío Brizuela. Els blaugranes seran a la final si aquest divendres guanyen el Manresa. Són declaracions de Joel Parra.
13: Doncs que és clarament evident que, doncs que juguem molt més de ritme, juguem amb molta més energia, que al final és el que volem implantar. Com et torno a dir, al final només portem setmana i mitja, perquè avui és el segon partit que juguem, hem estat a l'estat d'Andorra i poc més tots junts, així que et dic, les valoracions són positives. El bo és que al final els jugadors que han vingut amb moltes ganes d'aprendre, amb moltes ganes de competir i de fer-ho bé, no? I doncs crec que això ja és un punt a favor.
12: Aquest partit no l'han jugat Ewoma, lesionat Panther per control de càrregues, ni tampoc Joan Macundú, que estarà de baixa durant aproximadament 6 setmanes. Té una agudització d'una tendinopatia rotuliana al genoll esquerre i seguirà un tractament conservador. El Lleida és el primer finalista després de superar el Girona 88-98. El màxim anotador ha estat Darius McGee, amb 25 punts. La mala notícia és la lesió de Tomane Diagne, que s'ha fet mal al genoll i podria ser greu. El tècnic Gerard Encuentra celebra, això sí, l'arribada de les noves incorporacions.
14: En el dia a dia ens estan portant un aire fresc molt bo, ens estan aportant competitivitat en cada posició, això ens exigeix a tots molt més i crec que és una de les claus, no? que en el dia a dia hi hagi competència fa incrementar el nivell de tots.
12: Encara en bàsquet, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a les semifinals del Mundial després de guanyar Austràlia a quarts, 66-89. Espanya, amb la catalana Mariona Ortiz, jugarà a les semis contra els Estats Units.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: També aquest dijous s'han jugat els últims 6 partits de la primera jornada de la fase Lliga de la Champions, com 4, Leipzig 1, Bayern 5, Bodo Glimt 0, Manchester United 4, Saba 0, Slavia de Praga 2, Lens 3, Fenerbahce 1, Roma 1 i PSV 1, Shakhtar 1.
5: 3CAT Info.
12: El Barça té un nou límit salarial que se situa en els 582 milions d'euros, en són 150 més que el gener passat. Aquest increment és gràcies en part a l'augment d'ingressos. Són declaracions del president de la Lliga, Javier Tebas.
15: Muchas veces leo, ¿no? Pues el Barcelona tiene 2.000 no sé cuántos millones d'euros de deuda Lo importante no es la cantidad de la deuda, sino si tienes capacidad de repago de la deuda con los ingresos que tienes, ¿no? En cambio, el FC Barcelona está en 1.000 millones prácticamente de ingresos o algo superior, y va a estar y tiene capacidad de repago de la deuda e incluso mejorar sus condiciones de pago de la deuda que tiene.
12: La massa salarial és de 571 milions, per tant el Barça no accedeix al límit i es confirma que el club està en la norma 1-1. A la Lliga, el club amb més límit és el Madrid, amb 832 milions, i l'Espanyol té el límit en 61. L'entrenador del València, Carlos Corberán, expressa el seu malestar amb Rodri per la conversa que va transcendir a la banqueta diumenge passat a Mestalla. El migcampista del Barça es va disculpar públicament, però tot i així, Corberán creu que va ser desafortunat.
16: Palabras completamente desafortunadas, porque pienso que eso no son palabras que nacen desde el respeto a compañeros de profesión. En el momento se produjeron, Gaya tomó iniciativa para tener una conversación con él, le ha hecho unas disculpas públicas que aceptamos y que entendemos que son las pertinentes. Porque al final, aunque sea en un contexto de un compañero, sabemos lo que representamos, es un jugador muy importante que encima se ha relacionado por Mestalla, por lo que supone el logro que han conseguido con la selección española.
12: A la Lliga aquest divendres comença la cinquena jornada amb el Sevilla-València a les 9.
5: 3CAT Info.
12: Marc Márquez es critica amb aquells que asseguren que exagera les seves lesions. Són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
17: Justifique o dubte d'un esportista, nosaltres sempre, i a part amb la carrera que, o amb el currículum que tinc jo, no els hi desitjo que els hi passi mai res, perquè si no, quan tu vius és realment quan realment empatitzes amb aquella persona, però bueno, ja et dic, jo l'estic 100% convençut que amb adaptacions intentarem lluitar per aquest Mundial.
12: A la prèvia dels entrenaments del Gran Premi de San Marino, el també català Àlex Rins, de 30 anys, ha confirmat que deixarà el Mundial al final de temporada i que canviarà de disciplina.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info. Són 2:15.
3: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades. Us estem explicant que el president de la Generalitat, Salvador Illa, fa una crida a preservar la convivència i a combatre els discursos d'odi en el missatge institucional de la Diada. Illa respon a l'extrema dreta que la capacitat integradora de Catalunya és admirada arreu del món. Mentrestant, al fossar de les Moreres hi ha hagut tensió i càrregues policials contra manifestants antifeixistes que protestaven per la presència d'Aliança Catalana. Els Mossos han detingut 3 manifestants de l'esquerra independentista. Les dues concentracions han aplegat unes 3.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. La més nombrosa, la contrària a l'extrema dreta. El Suprem aplicarà l'amnistia a Carles Puigdemont i retirarà l'ordre de detenció contra l'expresident i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. L'alt tribunal acatarà el criteri del Constitucional, que previsiblement avalarà amnistia per malversació als líders del procés a l'octubre. De seguida ampliem aquestes informacions i a partir d'ara us expliquem també que Donald Trump promet $5.000 als ciutadans dels Estats Units si el Partit Republicà guanya les eleccions de mig mandat. El president nord-americà ha centrat la convenció que se celebra a Dallas a convertir aquests comicis en un plebiscit sobre la seva persona. Trump tornarà a intervenir per tancar la convenció. Les obres de desdoblament de l'R3 entre Parets i la Garriga s'hauran acabat al febrer, segons el Ministeri de Transports. El mur que va caure a Montcada per les pluges al mes de març no endarrerirà el calendari previst. El Ministeri ha activat un contracte de 17 milions d'euros per comprar 70 quilòmetres de cable de coure després dels més de 60 robatoris que hi ha hagut en aquesta línia. Localitzen a Figueres un dels arsenals clandestins d'armes més grans que s'han desmantellat mai a l'Estat. Es distribuïen a bandes dedicades al crim organitzat, narcotràfic i segrestos. La Policia Nacional Espanyola ha detingut 7 persones, un dels quals amb experiència militar a l'Àsia Central i que modificava armes de fogueig perquè disparessin foc real. El sumari dels esports amb en Roger Bussà.
12: Victòria del Barça a la Lliga Catalana de Bàsquet contra l'Andorra, 88-84. Els blaugranes seran a la final si guanyen aquest divendres al Manresa. El Lleida és el primer finalista després de superar el Girona, 88-98.
3: I al temps, la diada serà assolellada, tret d'alguns núvols baixos entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Nuvolades de tarda al Pirineu Oriental i al Montseny, on no es descarta alguna gota. Calor molt agradable al migdia, amb temperatures d'entre 26 i 30 graus. Salvador Illa fa una crida a preservar la convivència i a combatre els discursos d'odi en el missatge institucional de la Diada. El president de la Generalitat respon a l'extrema dreta que la capacitat integradora de Catalunya és admirada arreu del món, en la vigília de l'11 de setembre, marcada per la tensió al Fossar de les Moreres. Albert Prat.
18: Salvador Illa ha demanat fer pinya per parar els peus a l'onada antiimmigració.
19: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra, l'odi no hi té cabuda.
18: I ha defensat la vocació de seguir sent un sol poble perquè ningú es vegi com un català de segona.
19: Sentim-nos orgullosos de la nostra capacitat admirable i admirada arreu del món perquè persones nascudes a diferents indrets, d'Andalusia, Extremadura, del Marroc a Colòmbia, es sentin avui catalans i catalanes de ple dret i amb deures per complir.
18: Un missatge que arriba la mateixa setmana que ha començat el curs escolar amb una nova vaga. Ell ha demanat unitat de país als sindicats sense mencionar-los directament, però també ha reclamat consens per abordar el repte de les infraestructures, de l'habitatge o del nou finançament.
19: Aquest sentit de país hem de traslladar a àmbits crucials per a la nostra prosperitat. Àmbits que durant massa temps no han rebut ni els recursos ni la prioritat adients i que ara estem determinats a resoldre. Si cadascú es limita al seu propi interès, Catalunya perd. Si tots pensem i actuem en el conjunt del país, Catalunya guanya.
18: I s'ha fet seu el lema que es va fer servir per rebre el Papa a Catalunya per demanar una mirada llarga.
19: Farem gran Catalunya si no ens limitem a mirar-nos al Mavic i a arronsar-nos. Tot el contrari, alcem la mirada.
18: El president ha insistit que vol que Catalunya sigui una referència a nivell internacional i ha reiterat el seu compromís tant per la pau com pels valors europeus després de reunir-se la setmana passada amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
3: La vigília de la Diada ha estat marcada per la tensió i càrregues policials al Fossar de les Moreres. Els Mossos han impedit que els manifestants antifeixistes entressin a la plaça on es concentraven simpatitzants d'Aliança Catalana. Han detingut tres protestants de l'esquerra independentista i investiguen mitja dotzena per desordres públics. Segons la Guàrdia Urbana, a la zona s'hi han aplegat unes 3.000 persones, la majoria antifeixistes. Fossar de les Moreres. Àlex Giral Robert.
20: L'intercanvi d'insults i càntics ha estat constant entre els dos grups, que els Mossos, això sí, han mantingut separats en tot moment. Els ànims s'han encès amb l'arribada de Sílvia Oriols. Els antiavalots han respost amb cops de porra als manifestants de l'esquerra antifeixista que han intentat trencar el cordó policial per entrar al fossar. N'han detingut tres i n'han identificat diversos més per haver llançat pintura o haver-ho intentat a simpatitzants d'Aliança. Des del faristol, la líder ultra ha reproduït les seves crítiques contra els partits del procés i les consignes recurrents en contra de la immigració.
21: Cap dels seus insults ni etiquetes ens farà desistir. No hem vingut a ser políticament correctes ni a guanyar el Premi Nobel de la Pau. Hem vingut a salvar Catalunya!
20: A l'altra cara de la moneda, Laia Canigó i Patri Vallejo, portaveus de les plataformes convocants de l'esquerra antifeixista, han criticat el govern de Salvador Illa pel desplegament policial i han tret pit d'haver aglutinat més gent que l'extrema dreta.
22: No han deixat a les antifeixistes entrar al fossar i han deixat que els feixistes hi siguin. Si Aliança Catalana és dins del fossar és perquè el PSOE els hi ha donat aquesta indicació als Mossos d'Esquadra.
23: Hem demostrat que Aliança Catalana fora de les xarxes socials són quatre gats, no tenen tanta força com ens volen fer creure i els podem derrotar.
20: I és que la Guàrdia Urbana ha calculat un total de 3.000 manifestants, entre uns i altres, i els Mossos han xifrat en mig miler els seguidors d'Aliança. El fotoperiodista Jordi Borràs, per cert, ha denunciat que la Brimo li ha impedit fotografiar una detenció sota amenaces de desacatament i l'ha empès fins a llançar-lo a terra en moment en què ha rebut algun cop d'un grup de radicals.
3: I a Girona, l'Ajuntament s'ha proposat recuperar els testimonis d'aquella primera diada del 1976 i documentar-los perquè tot quedi guardat a l'arxiu municipal. L'11 de setembre de fa 50 anys es va celebrar al Parc de la Devesa. Girona, Laia Claret.
0: Aquí no hi va haver repressió, però sí que hi va haver pou, explica Ricard Martorano Gomis.
1: Jo estava a punt ja de fer 16 anys, era un dissabte, i els dissabtes jo anava amb els escoltes, i vaig pensar, bueno, hi anirem, però no diré res a casa ni als pares, perquè ells tenen molta por en el moment que estem.
0: Aleshores, Josep Pujades era membre del Moviment de Joves Socialistes de Catalunya.
2: Pràcticament no hi ha pancartes, n'hi ha molt poquetes, algunes a l'assemblea, senyeres poques, estelades, evidentment, cap. Il·lusió i tensió, també. Sabíem que allà hi havia els del Cuerpo General de Policia, de la Brigada Política Social, evidentment, que estaven vigilant.
0: L'Ajuntament ha reunit aquests testimonis i d'altres per fer memòria, una memòria que també es pot recuperar gràcies a les imatges recopilades per Quim Corbet, que ho va fotografiar tot.
4: Una sorpresa, perquè moltes d'aquelles fotos jo en el seu moment no hi donava importància i amb el temps han cobrat una importància que jo no sospitava en aquell moment.
3: I el Tribunal Suprem aplicarà l'amnistia i retirarà l'ordre de detenció a Carles Puigdemont previsiblement aquesta tardor. Ho farà després que el Constitucional avali amnistiar la malversació als líders del procés. Madrid, Paula Brujats.
24: S'aclareix el futur de Carles Puigdemont. El jutge Pablo Llarena retirarà immediatament l'ordre de detenció contra ell, és a dir, podrà tornar en llibertat a Catalunya quan el Constitucional dicti la primera sentència sobre la malversació del procés, segons fonts del Tribunal de Garantia. Això serà com a molt tard, a mitjans d'octubre, i amb la decisió que resoldrà el cas de Jordi Turull o de Dolors Bassa i que serà previsiblement favorable als exconsellers, el Suprem activarà la maquinària i no caldrà esperar a que el Constitucional resolgui un per un tots els casos dels exconsellers, com ja va avançar el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
25: Una vez que se establezca una doctrina, pues entendemos que ya esa doctrina es vinculante.
24: Per primer cop en anys, el Tribunal Suprem diu que està disposat a encarrilar l'amnistia als exconsellers sempre que aquesta primera sentència del Constitucional sigui clara en justificar que la malversació es pot amnistiar. Si hi ha escletxes, ho podrien consultar a Europa. La decisió es coneix el mateix dia que hem sabut que el Tribunal de Comptes també té previst amnistiar en les pròximes setmanes a Puigdemont, Junqueras, Artur Mas i 30 exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre.
3: Gràcies, Paula. I coincidint amb les últimes notícies sobre l'amnistia, els expresidents de la Generalitat, Carles Puigdemont i Artur Mas s'han reunit a Waterloo. Segons un comunicat a la trobada, han parlat de la necessitat que es compleixi sense demora l'aplicació de la llei d'amnistia i la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El president Mas creu que la fi de l'exili no serà un retorn a la normalitat, sinó un acte de restitució de la justícia. Mas ha ofert a Puigdemont tot el seu suport i s'ha posat a la seva disposició. Els dos presidents han debatut a fons la situació del país i del moviment independentista i com reforçar el catalanisme. En aquest sentit, troben necessària una majoria nacional sòlida per fer front des de les institucions catalanes als desafiaments que té plantejats la societat.
5: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: I els Estats Units han commemorat els 25 anys de l'11S, el pitjor atemptat de la història del país i que va canviar la geopolítica del món quan començava aquest segle. Aquell dia, dos avions segrestats per Al-Qaeda es van estavellar i destruir les torres bessones del World Trade Center a la ciutat de Nova York, un tercer al Pentàgon i un quart a Pensilvània. Gairebé 3.000 persones van morir. Aquests divendres, el vicepresident J.D. Vance i els quatre expresidents vius, Bush, Clinton, Obama i Biden, assistiran a la cerimònia silenciosa que es farà a la zona zero. Donald Trump ho seguirà a distància des de Washington perquè no hi pot fer cap discurs. En un altre acte, dimarts passat, va assegurar que farà tot el possible per impedir que hi hagi un nou 11S.
12: L'11 de setembre, gairebé 3.000 ànimes precioses ens van ser arrabassades, assassinades per terroristes malvats al World Trade Center, al Pentàgon i al vol 93. Tants anys després, ens reunim un altre dimarts al matí de setembre per reafirmar el vot sagrat que vam fer fa un quart de segle. No ho oblidarem mai. We will never
3: forget. Com cada any, aquest divendres al migdia, les famílies es congregaran a la zona zero per llegir la llarga llista de víctimes. Al vespre està previst que dos focus immensos projectin una reproducció lluminosa de les Torres Bessones i el museu que hi ha a sota dels antics edificis inaugurarà una exposició sobre les víctimes que van morir els anys posteriors per malalties relacionades amb l'aire tòxic i que supera ja les 9.000 persones.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: Donald Trump sorprèn els assistents i la convenció especial que el Partit Republicà està fent a Dallas i anuncia $5,000 de premi per a cada ciutadà dels Estats Units si guanya les eleccions de mig mandat. El president nord-americà tornarà a intervenir per clausurar la reunió mentre alguns dels seus detractors, de forma tímida, s'han aplegat a la ciutat texana per manifestar-s'hi en contra. Enviat especial a Dallas, Oriol Serra.
7: Després de la seva proposta extravagant, Donald Trump encara ha d'explicar a la ciutadania com pensa finançar els $5,000 que vol donar a cada ciutadà si guanya les eleccions. Una proposta que per a molts es considera un suborn democràtic. Trump tornarà a tenir el seu protagonisme durant aquesta segona jornada de la convenció del Partit Republicà a Texas. Aquesta vegada, però, es preveu que el seu discurs no s'allargui tant perquè també hi ha prevista la intervenció del seu vicepresident, J.D. Benz, del qual se'n pot esperar que incideixi en dos temes de la seva agenda, com són la lluita contra el frau i la guerra contra l'Iran. Mentrestant, als carrers de Dallas, entre 200 i 300 persones s'han manifestat en contra de l'administració Trump amb consignes contra el feixisme i la corrupció. La Kimberly, una exmestra de Dallas, afirma que no suporta les mentides constants de Donald Trump.
8: His inability to tell the truth, la seva incapacitat per dir la veritat, les seves invencions sobre el benestar al país dient que estem fent molts diners. Com a antiga mestra d'escola, sé que molta gent no pot ni pagar el dinar dels seus fills.
7: No gaire lluny, l'Andrew, un activista extravagant que ha creuat el país vestit amb la bandera americana, ens explica el que pensa de la manipulació que, segons ell, el trumpisme està fent de la Constitució nord-americana.
9: Volen utilitzar la Constitució dels Estats Units només per a determinades persones, mentre els beneficia a ells i coincideixi amb la seva narrativa, la narrativa de Donald Trump.
7: Per cert, aquest divendres està previst que Donald Trump comparegui des del Pentàgon a Washington, un dels escenaris dels atemptats de l'11S de fa 25 anys. No viatjarà a la zona zero de Nova York perquè no s'hi permeten discursos polítics.
3: Israel assegura que ha destruït infraestructura subterrània de Hezbollah, aliats de l'Iran al sud del Líban. En un comunicat conjunt, el primer ministre Benjamin Netanyahu i el ministre de Defensa, Israel Katz, han informat que l'operació ha servit per completar una zona de seguretat en aquest punt conegut amb el nom d'Ali al-Taher, una zona que Israel vol controlar, segons diu, per garantir la seguretat al nord del país. Segons el govern israelià, es tractava d'un conjunt de túnels des d'on Hezbollah podia enllaçar drons i míssils contra posicions militars al sud del Líban i al nord d'Israel. El govern israelià ha afegit que membres de l'exèrcit seguiran sobre el terreny per evitar que Hezbollah recuperi el terreny. Just després de les explosions, hi ha hagut un terratrèmol de magnitud 4,1 a la zona, tot i que no se sap encara si els dos fets estan relacionats.
6: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
3: I la policia ha desmantellat a Figueres, a l'Alt Empordà, un dels arsenals clandestins d'armes més grans intervinguts mai a tot l'estat, amb pistoles i subfusells valorats en 5 milions d'euros. Hi ha 7 detinguts, l'últim aquest dijous a Barcelona, i ara s'investigarà si aquest podria ser l'origen dels assassinats a Catalunya vinculats al crim organitzat. Girona, Fèlix Martín.
10: El responsable de l'operatiu policial, Enrique Azorín, i el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, han valorat la importància de treure de circulació totes aquestes armes que acaben al crim organitzat.
11: Los laboratorios de policía científica nuestros lo determinarán haciendo pues esa balística identificativa, comparativa.
26: Pero lo que sí que es seguro es que han evitado futuros asesinatos a sueldo. Si han participado o no en los últimos crímenes, por ejemplo, encargados aquí en Cataluña, en ajustes de cuentas, esas armas son para vender.
10: En concret han intervingut 644 armes, algunes de foc real, però la majoria de fogueig. 221 ja les havien manipulat per disparar i les altres 400 les tenien a punt per fer el mateix, sobretot pistoles, però també subfusells. Prieto ho ha posat en valor.
26: Estem davant d'un dels arsenals clandestins més grans intervinguts a Espanya.
10: Qui manipulava les armes és un expert de l'Àsia amb experiència militar que havia estat a l'exèrcit rus, inicialment vivia a Benidorm, a la Marina Baixa, i des d'aquí feia els enviaments per a tot l'estat, fent servir empreses de missatgeria. Però després es va traslladar a l'Alt Empordà, tenia el taller Figueres, que és on l'han detingut.
6: 3Cat Info.
5: Informar. Explicar. Entendre. El temps.
3: Amb la Gemma Puig.
13: La diada començarà amb un temps estable, però això sí, amb aquest ambient fresc, fred cap al Pirineu. Altre cop, les mínimes en aquest sector quedaran prop dels 5 graus o puntualment per sota. També cap a Ponent, 10-12 graus, Catalunya central. Algun valor de mínima tropical cap a la costa central, però també entre la costa i el prelitoral les temperatures es mantindran força suaus. Amb núvols baixos entre el sud de la Costa Brava i la costa central, amb vent de nord que continuarà bufant sobretot al matí. La tramuntana a l'Empordà, el mestral cap a les Terres de l'Ebre, moltes més estones de sol ja des de primera hora cap al Pirineu, cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre, i a la tarda també una mateixa dinàmica de temps, una diada estable, assolellada, sí que pot créixer alguna nuvolada cap al Pirineu oriental, punts del prelitoral, podria deixar-se escapar alguna gota cap a zones pròximes al Montseny. Si ho acaba fent, seria ben poqueta cosa. Les temperatures semblants potser pugen una mica, però estem parlant de màximes entre els 27 i els 30 graus, una calor molt suportable, i es mantindrà així també de cara al cap de setmana, tant dissabte com diumenge, amb força estabilitat i amb unes temperatures contrastades entre el dia i la nit.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
3: 3/4 i pràcticament 4 minuts, 290.000 vehicles ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona dels 550.000 que Trànsit preveu que ho faran en aquest cap de setmana llarg de la diada, pràcticament la meitat. La via amb més complicacions ha estat l'AP7, on dues incidències diferents, un vehicle avariat i un accident amb tres vehicles implicats però sense gravetat, han arribat a sumar pràcticament 20 quilòmetres de retenció entre Sant Cugat del Vallès i Gelida en sentit sud. En sentit nord, un altre accident a Montornès del Vallès també ha acumulat 9 quilòmetres de cua. La circulació també ha estat especialment densa a les dues rondes de Barcelona i a l'A2, entre Igualada i Jorba, en direcció Lleida. De cara a diumenge, Trànsit obrirà carrils addicionals a l'AP7 i també a la C32 per facilitar el retorn. I les obres de desdoblament de l'R3 entre Parets i la Garriga s'hauran acabat al febrer. El mur que va caure a Montcada per les pluges al mes de març no endarrerirà el calendari final de l'obra, segons ha dit el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano.
14: La idea es que las obras finalicen estas de la doble, de la duplicación de vía entre Parets y la Garriga en el mes de febrero. Se cumplirán entonces los 16 meses de obra previstos. En el caso de Montcada Bifurcación teníamos los problemas que nos ha ocasionado la cementera. Yo creo que se han resuelto bien, con rapidez, y también tengo que decirles que antes de que finalice el año esas obras estarán terminadas.
3: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha concretat les millores que l'usuari ha de notar ja els pròxims dos anys.
15: Aquest pla de serveis també ferroviaris que hem treballat des del departament 2030-2040 ja ens estableix com a objectiu millorar la fiabilitat i el temps de viatge a la R3. En el desplegament ja inicial del pla, per tant 2027-2028, ja es plantegen millores en les freqüències i en els serveis semidirectes.
3: Tampoc el robatori de coure afectarà el calendari previst per a la R3. El Ministeri ha aprovat un contracte d'emergència per valor de 17 milions d'euros per reposar 70 quilòmetres de cable.
5: 3Cat Info.
3: Cada setmana moren més de 10 persones a Catalunya per suïcidi. L'any passat es van registrar 556 morts per aquest motiu, una xifra que repunta lleugerament respecte al 2024. Tot i això, la taxa de suïcidis va a la baixa i ha caigut un 17% els últims 3 anys. Segons dades del Departament de Salut, les temptatives de suïcidi s'han reduït un 7%. En canvi, les ideacions suïcides, els pensaments de treure's la vida, han pujat un 17% segons les consultes rebudes a Salut. Ho destaca el psiquiatre i director del Pla de Prevenció del Suïcidi, Diego Palau.
16: En els últims 3-4 anys hem observat que hi ha més de la meitat de les persones que consulten hospitals ho fan perquè tenen un pla suïcida, i abans això no passava. Venien majoritàriament perquè havien fet ja una tentativa. O sigui, d'alguna manera s'ha incrementat la consciència de que el risc de suïcidi és un problema de salut i les persones consulten als hospitals.
3: Les franges d'edat que més els preocupen són les dones de mitjana edat, entre els 40 i els 60 anys, on s'observen un lleuger repunt de mortalitat per suïcidi, però també els homes més grans de 85 anys. La comunitat científica alerta de l'impacte negatiu que podria tenir sobre el planeta i els ecosistemes una nova generació de satèl·lits que volen reflectir la llum solar cap a la Terra per fer de dia una zona quan sigui de nit. L'empresa nord-americana Reflect Orbital ja ha rebut l'autorització dels Estats Units per posar en òrbita aquest satèl·lit que té un gran reflector de 18 per 18 metres per oferir llum a demanda. La companyia defensa que aquesta tecnologia permetrà allargar la producció d'electricitat de parcs solars durant la nit o també il·luminar zones remotes on s'estiguin fent operacions de rescat. L'astrofísic i investigador de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia, Alejandro Sánchez, avisa, però, dels usos militars i els efectes secundaris que pot tenir la posada en marxa d'aquest projecte.
17: Es una constelación de satélites que se quieren poner en órbita desde este año hasta 2035. Evidentemente lo que ellos más defienden es el uso pacífico, pero bueno, sabemos que el principal uso que tiene esto es militar. Y bueno, pues el principal problema que tenemos es el grandísimo impacto en la biodiversidad y posiblemente también en la salud.
3: Si la tecnologia funciona, se'n podria enviar una constel·lació de centenars o milers. Això interferiria en les observacions astronòmiques i afectaria els ecosistemes que depenen de la foscor per regular comportaments com l'alimentació, la reproducció o la migració.
18: Trescat Info. Trescat Info.
3: Tanquem aquest informatiu.
18: Esports.
3: Amb el Roger Bussà.
12: A la Lliga Catalana de Bàsquet, victòria del Barça contra l'Andorra, 88-84, amb 19 punts de Darío Brizuela. Els blaugranes seran a la final si aquest divendres guanyen el Manresa. Són declaracions de Joel Parra.
19: Doncs que és clarament evident que, doncs que juguem molt més de ritme, juguem amb molta més energia, que al final és el que volem implantar. Com et torno a dir, al final només portem setmana i mitja, perquè avui és el segon partit que juguem, hem estat a l'estatge d'Andorra i poc més tots junts, així que et dic, les valoracions són positives. El bo és que al final els jugadors que han vingut amb moltes ganes d'aprendre, amb moltes ganes de competir i de fer-ho bé, no? I doncs crec que això ja és un punt a favor.
12: Aquest partit no l'han jugat Ewoma, lesionat Panther per control de càrregues, ni tampoc Joan Macondú, que estarà de baixa durant aproximadament 6 setmanes. Té una agudització d'una tendinopatia rotuliana al genoll esquerre i seguirà un tractament conservador. El Lleida és el primer finalista després de superar el Girona 88-98. El màxim anotador ha estat Darius McGee amb 25 punts. La mala notícia és lesió de Tomane Dianyé, que s'ha fet mal al genoll i podria ser greu. El tècnic Gerard Encuentra celebra, això sí, l'arribada de les noves incorporacions.
20: En el dia a dia ens estan portant un aire fresc molt bo, ens estan aportant competitivitat en cada posició, això ens exigeix a tots molt més i crec que és una de les claus, no? que en el dia a dia pues, hi hagi competència, fa incrementar el nivell de tots.
12: Encara en bàsquet, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a les semifinals del Mundial després de guanyar Austràlia als quarts, 66-89. Espanya, amb la catalana Mariona Ortiz, jugarà les semis contra els Estats Units.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: També aquest dijous s'han jugat els últims 6 partits de la primera jornada de la fase Lliga de la Champions, com 4 Leipzig 1, Bayern 5, Bodoglim 0, Manchester United 4, Saba 0, Slavia de Praga 2, Lens 3, Fenerbahce 1, Roma 1 i PSV 1, Shakhtar 1.
18: 3CAT Info.
12: El Barça té un nou límit salarial que se situa en els 582 milions d'euros, en són 150 més que el gener passat. Aquest increment és gràcies, en part, a l'augment d'ingressos. Són declaracions del president de la Lliga, Javier Tebas.
21: Muchas veces leo, ¿no? Pues el Barcelona tiene 2.000 no sé cuántos millones d'euros de deuda
0: Lo importante no es la cantidad de la deuda, sino si tienes capacidad de repago de la deuda con los ingresos que tienes, ¿no? En cambio, el FC Barcelona está en 1.000 millones prácticamente de ingresos o algo superior, y va a estar y tiene capacidad de repago de la deuda e incluso mejorar sus condiciones de pago de la deuda que tiene.
12: La massa salarial és de 571 milions, per tant, el Barça no accedeix al límit i es confirma que el club està en la norma 1-1. A la Lliga, el club amb més límit és el Madrid, amb 832 milions, i l'Espanyol té el límit en 61.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: L'entrenador del València, Carlos Corberán, expressa el seu malestar amb Rodri per la conversa que va transcendir a la banqueta diumenge passat a Mestalla. El migcampista del Barça es va disculpar públicament, però tot i així, Corberán creu que va ser desafortunat.
1: Palabras completamente desafortunadas, porque pienso que eso no son palabras que nacen desde el respeto a compañeros de profesión. En el momento se produjeron, Gaya tomó iniciativa para tener una conversación con él, le ha hecho unas disculpas públicas que aceptamos y que entendemos que son las pertinentes. Porque al final, aunque sea en un contexto de un compañero, sabemos lo que representamos. Es un jugador muy importante que encima se ha relacionado por Mestalla, por lo que supone el logro que han conseguido con la selección española.
12: A la Lliga, aquest divendres comença la cinquena jornada amb el Sevilla-València a les 9.
18: 3CAT Info.
12: Marc Márquez és crític amb aquells que asseguren que exagera les seves lesions. Són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
2: Justifique o dubte d'un esportista, nosaltres sempre, i a part amb la carrera que, o amb el currículum que tinc jo, no els hi desitjo que els hi passi mai res, perquè si no, quan tu ho vius, és realment quan realment empatitzes amb aquella persona, però bueno, ja et dic, jo l'estic 100% convençut que amb adaptacions intentarem lluitar per aquest Mundial.
12: A la prèvia dels entrenaments del Gran Premi de San Marino, el també català Àlex Rins, de 30 anys, ha confirmat que deixarà el Mundial al final de temporada i que canviarà de disciplina. I també aquest dijous el Sant Andreu de Waterpolo ha presentat Maica García, dies després de marxar traumàticament del Sabadell. Maica ha jugat al Club Vallèsà durant 32 anys.
4: La razón es el proyecto deportivo, decisiones técnicas. Esas son las razones que me da a mí, pero claro, de ahí puedes sacar muchas conclusiones, porque evidentemente hay mucho detrás. O sea, a mí no me sirve proyecto deportivo cuando he liderado muchísimos proyectos deportivos de este club y he estado en 70 títulos que hemos ganado con el Club Natación Sabadell.
12: Maica García ha anunciat que portarà el cas a la justícia per no haver-li renovat el contracte després d'haver estat mare fa un any.
18: 3CAT Info. 3CAT Info.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, fa una crida a preservar la convivència i a combatre els discursos d'odi en el missatge institucional de la Diada. Illa respon a l'extrema dreta que la capacitat integradora de Catalunya és admirada arreu del món. Tensió i càrregues policials al fossar de les Moreres en la vigília de la Diada contra manifestants antifeixistes que protestaven per la presència d'Aliança Catalana. Els Mossos han detingut tres manifestants de l'esquerra independentista. Les dues concentracions han aplegat unes 3.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. La més nombrosa, la contrària a l'extrema dreta. El Suprem aplicarà l'amnistia a Carles Puigdemont i retirarà l'ordre de detenció contra l'expresident i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. L'alt tribunal acatarà el criteri del Constitucional, que previsiblement avalarà amnistia per malversació als líders del procés a l'octubre. El govern del Marroc nega que hi hagi proves que l'impliquin en l'entrada de migrants a Ceuta i critica que se l'assenyali i utilitzi en la batalla política espanyola. Enmig de la tensió diplomàtica, el Congrés dels Diputats ha aprovat la devolució de la nacionalitat espanyola als ciutadans saharauis que la van perdre el 1977. Navarra acull les primeres 5 menors no acompanyades que van entrar a Ceuta a finals de juliol. És la primera comunitat autònoma que ha tancat un acord que permet el trasllat d'aquests joves vulnerables. El Partit Popular, que governa a la ciutat autònoma, havia bloquejat fins ara tots els intents d'acollida. Els populars aposten per tornar els menors al seu país, tot i que en 10 anys només han tornat 37 dels menors que han arribat sols a Espanya. El Banc Central Europeu torna a pujar els tipus d'interès i els situa al 2,5%. El BCE preveu que la inflació es mantindrà molt per sobre del seu objectiu durant un període prolongat i així alimenta les expectatives d'una nova pujada abans de final d'any. Ha mort el fundador i president d'honor de la cooperativa La Fageda a la Garrotxa, Cristóbal Colón Palací. El 1982 va tirar endavant aquesta reconeguda activitat econòmica amb valor social que actualment dona feina a prop de 500 persones. Tàrrega es torna a convertir en la capital del teatre